0: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes a la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
0: A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual.
1: El govern espanyol busca nous espais a Ceuta per ubicar almenys 3.000 immigrants més després que el campament del port hagi quedat petit. Això mentre assegura que estan reforçant les fronteres hispano-marroquines davant d'una nova convocatòria a les xarxes per aquest dimecres.
0: Durant els mesos de juny i juliol, Trànsit va detectar 8.500 conductors que feien servir el telèfon mòbil mentre circulaven per l'AP7 i l'A2. Els infractors els van detectar unes càmeres que incorporen intel·ligència artificial en una prova pilot. A partir de l'any que ve, però, es podrien instal·lar més dispositius a la xarxa viària amb l'objectiu d'evitar distraccions i també accidents.
2: Santa Maria. Santa Virgen de las Vírgenes.
0: El Festival de Sant Sebastià ha acollit aquest dilluns l'estrena de Ruega por Nosotras, la nova pel·lícula del director Daniel Monzón amb participació de 3CAT. La pel·lícula posa el focus a l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer, una institució del franquisme on milers de nenes i adolescents van rebre abusos i tractes vexatoris.
1: Monzón ha denunciat les dificultats per finançar el projecte i assegura que encara hi ha voluntat d'amagar aquests fets.
3: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: La protagonista de Ruega por Nosotras és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. L'acompanyen al repartiment Adelfa Calvo, que interpreta la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
0: Esports. La sisè joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
1: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
0: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
1: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casado l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
0: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
4: Fins aquí les notícies.
5: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: És una promo ni res, Roger.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
8: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I sobretot, viure-ho amb tu.
8: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. podríem tenir son.
11: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
12: Mare, literalment.
8: O poques ganes de treballar.
12: És que tinc molta feina.
13: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
8: O quedar-nos al llit una mica més.
12: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
14: Quina ràbia.
8: Però per alguna cosa som els matiners.
12: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
13: A mi això també m'ha passat.
8: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners, amb Xavi Canalías.
15: Som pura cafeïna.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard.

0: La Renaixença. El 1795 s'inventa el telègraf elèctric.
1: L'Edison. Segur que ho va inventar l'Edison. Tots aquests aparells sempre els inventava l'Edison.
0: Doncs no. El 1795 a l'Edison encara li faltaven 50 anys per néixer.
2: Molt bé, Mercedes. Molt bé. Bravo, eh?
0: Elèctric, bravo. El telègraf elèctric, ojo que és gros això que diré ara, és invent d'un català.
3: Hòstia! Vieta Catalunya! Sí, sí, sí.
0: Bueno, trons, tranquils. A més no fa gaire que se li ha reconegut l'autoria de l'invent a nivell internacional. Oh. Estem parlant de Francesc Salvà Campillo.
2: Grande.
0: Un home extraordinari que vivia al carrer Patritxol de Barcelona.
2: Mira, fan la xocolata.
0: Ah, sí, senyor.
2: Sí, senyor. Perdona, Peyu.
0: No, està bé, està bé. Però... Salvà Campillo estava convençut que es podien enviar missatges gràcies a l'electricitat. Un dels primers experiments que va fer al terrat de casa seva, al carrer Patritxol, allà on te fan la xocolata.
2: Sí.
0: Va estendre uns 200 metres de cables.
2: Suïssos, li diuen suïssos.
0: El què?
2: A la xocolata que fan.
0: Ah, sí?
2: Li posen nata.
4: És amb la nata a sobre.
0: Que sí.
2: Llavors es diuen suïssos.
0: Vale.
2: I per què no diguis xocolata, digues suïssos.
0: Ah, suïssos, val, d'acord. Doncs els suïssos del carrer Patritxol,
2: molt bé.
0: Allà amb un terrat de sobre el carrer Patritxol,
2: sí.
0: Us heu d'imaginar un tio que va estendre 200 metres de cables pel terrat.
2: Eh?
0: A la punta dels cables hi va connectar potes de granotes.
2: Sí, home,
4: què
2: dius? No, que som un programa d'humor, vale, però estem en un mitjà públic, Peyu. Ja. No pots inventar aquí que potes no. De granota en un terrat del carrer Patritxol.
0: No m'invento res.
2: Tant que t'inventes.
0: T'ho prometo. Cables veure... llargs i potes de granotes.
3: El veí aquest del carrer del Patritxol,
0: sí,
3: aquest...
0: Sí,
3: té, té una entrevista, eh?
0: Home, la tindria si fos viu. Sí.
3: És allò. Mercè,
4: digues.
3: El nostre veí s'ha ben zumbat.
4: No.
3: Sí. Ha estès tot de cables i ha fotut potes de granota a la punta.
4: No,
3: ja m'explicaràs.
4: Què vols?
3: Què li passa?
4: Diu que ara amb la dona no està gaire bé.
3: Ja.
1: Però a veure, aquest tio va fer un telègraf amb les potes de granota?
0: Us ho prometo. Va fer una primera demostració. Enviava impulsos elèctrics a través dels cables i a l'altra punta, segons quin cable enviava la corrent, es contreien els músculs de la pota de la granota.
2: Hòstia, quina cabra!
0: Si tu adjudiques una lletra a cada pota de granota, pots enviar paraules i frases.
2: Hòstia, va parir.
3: Ja no em queden de catalans ben parits
2: no.
3: Com aquest.
2: No, em queden poquíssims, eh?
3: Yeah.
2: O sigui, feia moure les potes de la granota i escrivia, no sé, per exemple, mori el rei d'Espanya.
0: Per exemple.
2: Movent...
0: Les potetes de les granotes.
2: Vale,
0: ho podia haver escrit perfectament, precisament perquè Carles IV, que era el rei d'Espanya en aquell moment,
2: sí, senyor,
0: tot i que va quedar meravellat amb l'invent, va decidir finançar-ne un altre.
4: Què dius?
0: 0 euros per l'inventor català del telègraf. En canvi, va abocar 1,5 milions de rals a un inventor canari que va dissenyar una tecnologia que permetia connectar Madrid amb Cádiz.
1: És la mateixa història.
2: Sí, senyor.
1: Sí, no, va parir,
2: ens roben!
1: Ah.
0: L'inventor català, sense el finançament necessari, doncs es va haver de conformar veient que 30 anys més tard alguns personatges com Morse presentaven el telègraf com una gran revolució.
3: Quina ràbia!
0: Això de cardar una ràbia. Home, que vegis que algú inventa una cosa que tu ja havies inventat i que el rei d'Espanya et va donar els cèntims.
2: No, jo em suïcido.
0: Hòstia,
1: jo els cardo foc.
2: Van les dues coses.
0: Tot. El 1858, després d'estendre 4.000 quilòmetres de cable per sota l'Atlàntic, és quan llavors es fa la primera comunicació transatlàntica per telègraf entre Europa i Amèrica. Mira.
5: Europa i Amèrica estan unides per la comunicació telegràfica. Glòria a Déu al cel, a la terra, pau i bona voluntat entre els homes.
0: Sí. Aquest és el missatge real que es va transmetre. La gent estava eufòrica. Bueno, descriurien el telègraf com la vuitena meravella del món.
1: Una cosa
0: que... La realitat és que cada lletra tardava 2 minuts a arribar a l'altra punta.
4: Però com? Dos minuts per lletra?
0: Sí.
4: Hòstia, vull dir, jo ja em foto nerviosa quan el xat GPT em triga, fa allò de... Déjame comprovarlo.
0: Sí.
4: Que dius, doncs, noi, ràpid.
0: Eren altres temps, Mercè. Sí. L'eufòria de l'invent va durar poc perquè al cap de 3 setmanes el cable transatlàntic va deixar de funcionar.
3: Se'l va menjar un calamar.
0: No ho sé. Sembla que se'l van carregar forçant la potència per intentar enviar missatges més ràpid.
2: Igual.
0: En fi, el que us heu de quedar avui, sobretot la idea és que el telègraf, tot i que no es va poder desenvolupar, va ser un invent català.
2: Oh. No, que va matar un català que no es va fer famós per culpa d'un rei d'Espanya.
0: Això també.
2: Aquesta informació també és important,
0: Sí, senyor. Home. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, tot i que segurament no el coneixem tant a ell com a persona, sinó a totes les seves imitacions. Tant li pots dir Messi com Luis Enrique, Jordi Turull o Francesc Mauri. No hi ha cap imitació que se li resisteixi. I, Peyu, vigila, perquè diu que quan porta 2 minuts parlant amb una persona ja té prou informació per començar-lo a imitar. Un imitador i actor que ha entrat a casa nostra i del que volem gaudir durant molts anys.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Xavi Espinosa.
2: Hombre!
3: Espinosa!
0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
4: 2 croissants de xocolata.
0: Sí?
4: 2. I ja està. I un cafè amb llet.
0: Bueno.
4: I ha funcionat.
0: Està bé, està bé. Està bé.
4: No és tampoc...
0: Què esmorzes quan tu graves sovint al Polònia?
4: Sí.
0: Llavors us lleveu molt d'hora? No sé si esmorzes el mateix. Esmorzes abans d'anar a treballar?
4: No, perquè sóc un desastre. Jo sóc d'aquests que m'he de llevar potser al... He de sortir de casa a 6:15 del matí.
0: 6:15 del matí?
4: Sí, per estar allà a 6:00 puntual.
0: Sí.
4: I potser em llevo a 6:15.
2: Ah, vols dir que no et dutxes, no?
4: Jo em dutxo a la nit.
0: A la nit,
2: Ah, que guarro.
4: Sí. Com guau? Sí. A mi m'agrada anar al llit net, tio.
2: Clar. No, ja. Bueno, i a la feina també s'hi ha d'anar net. Però bueno, això ja és
5: el que ha de passar a la nit.
0: A la nit no t'embrutes pas.
6: Hi ha 2 tipus de persones, els que es dutxen al matí i els que es dutxen a la nit. Deixeu-se les
4: Els que suen al matí o els que suen a la nit.
2: L'aigua encara va barata, eh? Vull dir que et pots dutxar al matí i a la nit, no passa res. I ja està, no dic res més.
0: Escolta, quin és el personatge que més feina de caracterització porta? Perquè entenc que allà arribeu molt d'hora, al Polònia, perquè tarden a arreglar-vos.
4: Que triguen menys del, o sigui, del que s'hauria de trigar, eh? Perquè en 1 hora i poc ja ho tenen fet. Hòstia. Però el que porta més, et diré, Gabriel Rufián.
0: Sí.
4: Gabriel Rufián és, és un merder, perquè...
0: Ja estàs parlant com ell, ja, eh?
4: Ja,
2: és una
4: no m'ho ha demanat ningú i ja estic fent l'idiota. Gabriel Rufián és una feinada perquè mira que ho fan amb el meu cabell, però té un pentinat especial, té canes aquí al lateral, té una barba que és molt fotuda, nas postís, i potser aquest és molt pesat.
0: Sí. No et fa patir que marxi del Congrés i perdis una imitació?
4: Segons com, ves que no vagi agafant més protagonisme.
0: Podria ser. No sé. Pot ser que la gent et conegui més, evidentment, no? Per les imitacions que fas, que no pas per tu mateix. Això té alguns avantatges, suposo, també, no?
4: Sí. Ja està bé.
0: Quan, digues. No et reconeix la gent pel carrer?
4: No, sí, el que em sorprèn... Sí? Hi ha molta gent que em reconeix per les xarxes, perquè allà hi penjo coses amb la meva cara.
0: Sí, ets molt actiu, sí.
4: Però de cop i volta hi ha gent que em diu, hòstia, el Polònia, això que fas? I dic, escolta, la foto te la demano jo a tu. Perquè reconèixer amb les caracteritzacions que fa té
0: mèrit.
4: Té mèrit.
0: Sigues sincer, vaig a fer una pregunta de... Et fa mandra que a les entrevistes, a tot arreu, sempre et diguin, Xavi, pots imitar aquest?
2: Xavi,
0: pots imitar l'altre?
2: Va.
4: Clar, perquè estem aquí amb confiança i amb família, d'una mica, sí.
2: Ja.
0: Una mica de mandreta.
4: Sí, sí.
2: Home,
4: normal. Ja està dit.
0: Clar. Sí, ui, me descobreu un moment.
2: Perdona
0: Xavi, telèfon, segon. Sí.
7: Nen,
0: mama, no puc parlar ara, que estic a mitja entrevista. Si no
7: ja ho sé, que estàs a mitja entrevista, ja us veig.
0: Bueno, doncs truca més tard, mama.
7: No, deixa.
0: Perdó.
7: Volia trucar ara, perquè ja veig que no li faràs fer cap imitació amb aquest nano.
0: Mama.
7: Digue-li que imiti.
0: Mama, l'estem entrevistant amb ell. No volem que faci imitacions.
7: Fet encara tonteries, conèixer-lo amb ell. Mama, va, la gent vol sentir-lo imitant.
0: No,
7: home,
0: mama.
4: Té raó.
7: Imita, va, nen.
0: No li diguis nen, mama. Es diu Xavi Espinosa. Perdona, Xavi.
7: Imita el Francesc Mauri. No. A mi és el que em fa més gràcia.
0: Mama, sisplau, de veritat.
7: Vols callar, tu?
0: Joder.
7: Va, nen, escolta, que fas molta gràcia fent el Mauri, va. Quin temps farà?
0: Sí, si li pots fer el Mauri un moment.
8: Sí, home, com se diu la...
0: Roser, es diu la meva.
8: Roser, allà on siguis, des d'on truquis, és un plaer sempre estar al servei de Catalunya i el teu en concret.
2: Sí, senyor. Boníssim.
0: És bo,
7: sembla
0: mama.
7: Sembla ben bé ell,
0: sí que ho sembla, sí. Gràcies, bueno, ja pots penjar, mama.
7: No, un altre. Com es diu aquell altre?
0: Mama, sisplau, per favor.
7: L'entrenador aquest dels francesos, que abans era del Barça.
0: Sí, el Luis Enrique, deus voler
7: dir. Aquest, ja, fes aquest, nen,
0: el Luis Enrique, va. No li diguis nen, mama.
9: Puede llamarme lo que quiera, porque me cae bien, porque no es periodista.
0: Claro.
9: Así que, y ya pa de problem, trevian la mer de Peyú.
7: Va. Sí, que sí. sembla, però...
0: Sí, home, clar que sí sembla, mama,
7: sí,
0: si era
7: no
0: igual.
7: Sé, eh? M'agrada més el Mauri, bueno, no el Mauri, nen. Noia.
0: Mama, penja, va,
7: ai,
0: maca.
7: És que m'agrada tant el Mauri.
0: Bueno.
7: Escolta, nen, tu podries fer com... Saps aquestes línies així de telèfon amb la veu del Mauri dient mama. Alguna cosa com... Toca't una mica.
0: Mama. Mama, ai, bueno, mama, penja. Adéu, adéu, adéu. Perdó, sí. Perdó, eh? No ho facis, no cal que
8: Roser, Roser, ara mateix tenca la isòbara que no em cap al pantaló.
2: És una bona idea, és una bona idea. Un telèfon eròtic amb el Mauri, eh?
0: Mira, bueno, per gent que té fílies molt concretes, sí, pots obrir un telèfon eròtic amb diferents personatges.
4: Propostes d'imitacions per missatges de felicitació i coses variades, hòstia. N'he rebut unes quantes.
0: Clar, clar, clar. Si jo rebo coses a Instagram, imagina't tu, hòstia. Pots imitar que es casa el meu cunyat i li fa molta gràcia no sé qui... De... Joel, vols fer una pregunta?
2: Sí, per això serveix això.
0: Endavant.
2: Crec que està perdent potència.
1: Té l'instrument i ell també fa un so quan el pren.
2: Sí, el reforça. A veure quina triu. Xavi,
4: digue'm.
2: És que hi ha un elefant a l'habitació, Peyu.
0: Què?
2: Xavi i jo hem treballat junts, colze a colze, sí. Al matí de Catalunya Ràdio durant dues temporades meravelloses.
4: Oh, i tant.
2: Hem rigut, hem plorat, hem teixit una amistat que ara segurament s'anirà degradant per la falta de contacte fins que arribarà un dia que ja només ens farem likes a Instagram. La meva pregunta és com està l'equip d'humor del matí de Catalunya Ràdio i si a poc a poc doncs, ja anireu superant la meva absència.
4: És una pregunta amb resposta totalment induïda, tio. No
2: sí, és la gràcia.
4: Ja, sí, però collons.
2: Com esteu?
4: Tu esperes que digui que estem dolguts, però jo, sí. Crec, jo veig a l'equip molt sencer, sí. Veig a l'equip...
1: Ningú el troba a faltar.
4: Veig a l'equip més concentrat, potser. Bueno, veig a l'equip...
2: Us heu repartit els meus diners, que això també deu haver ajudat.
4: Això ens ha beneficiat algú. Clar.
0: Com és treballar amb en Joel? Perquè nosaltres encara fa poquet que el tenim aquí.
4: Clar.
0: Com és?
4: Anireu veient que és un home de rutines,
0: sí.
4: I que el tema de l'esmorzar i sobretot el tallato de cafeïnato,
0: sí.
4: Que ho diu així, ell ho diu sí. Aquí. Hi ha un moment que s'aixecava la... O sigui, el tio hi ha un moment que s'aixeca la redacció, sents pam, cop a la taula, tallato de cafeïnato.
0: I se'n va fer el tallat.
4: I se'n va, ja us ho anireu trobant.
2: Sí,
4: però és bon tio.
2: Sí,
4: és
0: bona persona. Tio. Bona persona.
2: Tu també, Xavi?
4: Igualment.
2: Vale, doncs quedem així.
0: Escolta, Xavi, t'has format com a actor específicament? Tu quan eres petit volies fer això?
4: Jo volia fer imitacions i les feia des de petit.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Qui imitaves quan eres petit?
4: Els professors de l'escola, els companys...
0: Mira, ja sé que no he demanat imitacions i jo he dit que no ho faria, però a diferència... A mi les que em fan gràcia són aquestes. Jo, si m'imites ara un professor que jo no conec, encara que no el conegui, a mi em fa molta gràcia.
4: Sí, sí.
1: Si pots... És molt raro, això, també.
0: Ja ho sé.
1: Perquè pot fer el que vulgui,
0: sí,
1: igualment.
0: Sí. Jo m'ho creuré, perquè no sé qui era el seu professor. Sí. Quin professor imitaves?
4: Ah, mira, tenia un estava pensant un d'educació física, el senyor Villarroya.
0: Villarroya.
4: Sí, que era...
1: Sí, ensenyem una veu així, va. I sempre deia... Fem parelles de tres, parelles de tres. I trios de quatre, vinga, va.
4: No és broma, eh? És 100% de
2: Villarroya.
4: Villarroya.
2: Que deu ser mort.
4: Una
0: abraçada al senyor Villarroya, ex-professor de gimnàstica. A casa teva ho van veure bé que et dediquessis a les imitacions, perquè és un negoci... O sigui, ja si a la família li dius que seràs actor, ja és... Ai. Però si imitador és molt concret.
4: No, clar, és de nínxol total i absolut, però tinc la sort de que la família em va... De fet, van ser ells els que em van impulsar a començar...
2: Això sí que és estrany, eh?
4: A fer-ho. Sí, sí, sí, però mira, he tingut sort, els meus germans també em van pressionar molt perquè... Comences a penjar contingut a les xarxes i, de fet, diria que si no fos per ells no estaria...
0: Perquè quina altra alternativa hi havia? Què haguessis estudiat? Cap on haguessis
4: anat? Jo vaig estudiar publicista. Jo soc publicista i relacions públiques.
0: Molt bé.
2: Hòstia.
4: I m'hagués agradat dedicar-me a les relacions públiques.
2: No, molta cocaïna.
1: Bueno, precisament.
2: Ah, però
1: com a Catalunya Ràdio, no?
0: Sí, el mateix.
2: Sí, fa o no fa.
4: Si parléssim del món audiovisual.
0: No en parlem. Segueixes l'actualitat, entenc.
4: Sí, miro, home, és obligat.
0: No sé si podries arribar perfectament a gravar sense tenir ni idea del que ha passat al món. Arriba un punt que estàs tan entrenat que ja pots dir coses sense...
4: El personatge ja et dona sempre un marc mental que et permet parlar sense tenir ni idea de res. De fet, quan improviso,
0: clar,
4: a vegades...
0: Clar. Com això que has fet aquí. Escolta, et passa de veure un personatge que tu tens la imitació molt agafada i llavors mirant-lo amb ell al real dius, no, home, això no es fa així, no?
4: Em passa, però després em passa que hi ha personatges que superen la imitació, com clar, per exemple Xavi Hernández.
8: Ja. Oh. Xavi Hernández, que fa poc va dir allò del
4: How you pronounce your name?
8: I el sí, tio diu Xavi Hernández, like chocolate.
0: Sí, sí, correcte.
4: Clar, dius això jo...
0: Era la presentació de la selecció holandesa.
4: Exacte, exacte. Sí, sí. Hi ha personatges que superen la imitació.
0: Déu-n'hi-do. Algú s'ha posat en contacte amb tu de la gent que imites per felicitar-te, per queixar-se...
4: Sí, per queixar-se diria que no. No. He tingut bastanta sort. També intento ser... Faig paròdia, però intento ser bastant respectuós i no passar certs límits. Però no, ha anat bé. De fet, en general he tingut bones... Bueno, estic pensant una aviam, anècdota. No, no.
0: Sí, no, digue-la.
2: Digue-la.
0: No passa res.
4: Una petita faltada.
0: Aquest programa no l'escolta ningú.
4: Clar, és veritat, estem aquí en família.
0: Sí.
4: No, quan vam celebrar els 20 anys del Polònia, fa uns mesos,
0: sí,
4: vam demanar allò l'aparició estel·lar de diversos polítics, entre els quals va venir Gabriel Rufián. Aleshores, com que jo el faig amb ell, ens vam conèixer, vam estar allà a maquillatge, i la primera cosa que em diu, pràcticament, és... Escolta, Xavi, saps què passa? És que tots els imitadors que heu fet de mi... sou aixets. I aleshores la gent em pregunta i em diu hòstia, eres más alto de lo que pensaba, no sé què, i és per culpa vostra, tio. Ho fotem.
0: Hòstia de Déu, Déu-n'hi-do. Ara que deies el Polònia, a finals d'octubre torna a Cracòvia.
4: Home, i tant.
0: Això és gros, això.
3: Home, això és notícia, no?
2: Gros, això.
0: Sí, sí, sí.
3: Quina notícia.
0: Bueno, no sé si s'ha dit gaire, però en tot cas aquí ho diem.
3: Molt bé,
0: mira. Ho anunciem. Torna a Cracòvia a finals d'octubre.
4: Sí, senyor.
0: I seràs aquí?
4: I seré.
0: Ara que he estat fatal, si no, no m'he trucat.
2: No m'han trucat. Ah, sí. Home, t'han de trucar per nassos.
5: Home, sí, home, amb els que arribes a tenir el món del futbol...
4: Va, home, hi seré. I a més, jo crec que torna en un moment molt, molt bo, perquè sí, tenim a Mourinho al Madrid, va, el Barça sembla que funciona bé,
2: sí,
4: l'Espanyol... L'Espanyol...
0: Respecte, eh? El meu pare és de l'Espanyol i el veu, aquest programa.
2: Respecte, eh?
4: Sí, des del respecte. No,
2: l'Espanyol. Només he dit l'Espanyol.
0: El meu pare és de l'Espanyol. No
2: per què?
0: No
2: puc,
0: perquè quan era petit, un home passava per allà a buscar-lo i el portava a veure l'Espanyol al camp de l'Espanyol.
6: Que raro.
0: Mira,
2: sí, és raro.
6: És molt raro.
2: És molt raro, per ser, tens raó.
0: Per què?
6: Sí. Que passava un home per allà i se l'emportava a veure l'Espanyol. Perdona, és molt raro.
5: Vols dir que anava a cantar l'Espanyol?
4: Sí.
3: No seria el David Balaguer?
0: No.
3: El periodista de l'Espanyolista?
0: Hòstia, és clavat el David Balaguer.
3: No, no, no, no.
0: Xavi, ets del Barça, entenc?
4: Soc del Barça.
0: Sí, i això es pot dir, no passa res.
4: No, i tant.
0: Encara que imitis gent de tots els equips, sí, sí, i tal, no...
4: Al contrari.
0: Seguidor, eh?
4: Ben content.
0: Soci, i fins i tot, no.
4: No, soci no.
0: Soci no, eh?
4: Ja ho seré. Algun.
0: Tu has dit abans que vas començar a penjar vídeos a les xarxes. De fet, penges molt contingut. Fa un temps, per exemple, vas penjar aquest vídeo. Estàs tocant tu el piano, eh?
4: Sí.
2: És que també toca el piano.
10: Som un sol crit del cor del camp.
11: Buena, Leo. Blaugrana el nostre amor.
0: Luis Enrique.

0: vençut.
1: Andrés Iniesta.
0: Batalla que hem lliurat.
1: És increïble, eh? Tothom és imitable, tothom.
2: Jo crec que sí, la veritat. Sí. Crec que tots tenim una manera de parlar, o uns tics, o una musicalitat quan parlem, sí. Un accent. És que ara hi ha gent més fàcil i gent més difícil, òbviament.
1: Ja, jo sóc difícil, jo.
2: No, jo crec
1: no.
2: Que... No. Sí? Saps que no t'he provat mai?
1: No m'has provat, eh?
2: No, no vos... farem aquí.
3: Ja pago una mica.
4: Prova,
3: tasta'l, va.
4: No, farà il·lusió, si li fa il·lusió.
1: Home, sí que em faré il·lusió.
2: El pitjor que se li pot fer un imitador és demanar va, imita aquest, no. Que no saps imitar.
1: No. No li feu això, no li feu.
4: Però és una feinada.
1: Escolta, mira, ara, digues. No, va, vinga, Joel, pregunta.
4: Sí, va, que en faré dos només.
2: Interromp abans de... O sigui, piques després d'haver interromput.
4: Sí, però mira, aquí m'han posat això.
1: Se m'ha aixafat el marcador.
4: Merda.
1: Va passar res. No et queden preguntes, és l'última que pots fer.
4: Ah, la merda tot. Bueno, ràpidament, no, és que parlàvem d'això de les limitacions de l'imitador. Sí. Jo crec que tu en ràdio no tens límits.
2: Gràcies.
4: Tio. No en tens. En canvi, a la tele sí, tens uns límits físics.
2: Sí, clar.
4: Tu no pots fer de personatges alts.
1: No.
5: Jo de Xavier García Albiol.
4: Ni escandinaus. Llavors, el que volia preguntar és quin personatge, diries tu, dels que has fet, és el que s'assembla menys a tu? O sigui, el que has hagut de fer una caracterització més extrema per arribar a semblar-t'hi. Si és que hi recordes.
2: Hòstia, és bona pregunta, tio.
5: Sí, a vegades en té de bona.
4: No, bueno.
2: Sí. No, Jordi Turull, et diria.
1: Jordi Turull.
2: Clar, clar. Jordi Turull, no sé quina edat té, però té bastants més anys que jo.
4: Sí, està calvo.
2: Està calvo.
5: Ai, té que parlar. Hi ha una caracterització molt gruixuda allà. Fotre una calva no és qualsevol cosa.
2: És perigo, també, diferent. Sí. Aquesta seria de les grosses, perquè per edat semblava que no el podria fer mai.
4: Clar.
2: I després va acabar sent que sí.
1: Escolta, no et fa patir una mica la intel·ligència artificial en aquest sector? Que arribi un punt que tu sentis una veu de Leo Messi i diguis no té cap valor, això ho han fet amb intel·ligència artificial.
2: Justament per això no em preocupa... diria gens, perquè crec que la gràcia d'això és com aquesta cosa artesanal, no?, i de veure algú que diu, hòstia, va, a veure com ho fa, no?
1: Sí, sí.
2: La intel·ligència artificial ja sabem que ho fa perfecte.
1: Escolta'm, Xavi, tu vas néixer a Mèxic, això sí? La gent no ho sap, perfecte. Suposo. Aniries amb la selecció catalana o amb la selecció de Mèxic en un Mundial?
2: Si juguessin juntes seria...
1: Cor dividit, eh?
2: Clar, perquè si dic catalana, mon pare em mata. Si dic mexicana, ma mare em mata.
1: Clar. No, la teva mare és mexicana.
2: Ma mare és catalana, ma mare és catalana.
1: Catalana i el
2: mon pare
1: és el mexicà.
4: Home!
2: No, jo suposo que aniria abans amb la catalana.
1: Ah, home. Ja has tornat a Mèxic? Tens família allà? Tens coneguts?
2: Sí. De fet, estic recent tornat de Mèxic. De fet, et diré una cosa. Mira.
1: Ai, què m'has portat a Mèxic?
4: Ai, què ha portat?
1: Ha portat un imant per la nevera.
2: No, he portat una cosa. Que és
1: cocaïna.
3: Una bosseta?
1: És que ha tret una bossa.
3: Va molt mal als ulls, això, aquesta bossa.
2: No, a veure, no sé si això es veurà per càmera. He portat una cosa molt típica, per exemple, d'una regió que es diu Oaxaca.
1: Ai.
2: Que són els chapulines.
1: Chapulines.
2: Chapulines són saltamartins.
4: No fotis.
5: Ah, per menjar.
1: Secs.
2: Per menjar, sí.
4: Això es menja?
2: Això està torradet amb una mica de xile i una mica...
1: Va, menja, Joel.
2: Espera, que
1: no és veneno, diguéssim, eh? Són saltamartins molt petits de color vermell.
2: Ei, mira, aquest és més grossot.
1: Mira.
2: Ensenya la càmera.
1: És l'últim que em pensava que faríem en aquesta entrevista, que era menjar un saltamartí.
2: Ei, vés allà, tio.
1: Menja.
2: No, jo tampoc, però...
1: No,
2: tasteu-lo, si voleu.
1: No dona com per compartir-lo un, eh? És petit, vull dir que no.
2: No, però tinc molts.
4: Sí. El vols tu, Mercè?
2: Pel públic.
1: Menja, Joel, va.
0: El trobo massa gros, aquest.
1: A veure.
4: Hosti, quin fàstic, nen.
1: A veure quin gust té, Joel.
4: No, sí, directament,
2: tot directe,
4: eh?
2: Tot. Com una pipa. És bo, cony.
4: És saladet.
1: Sí, eh?
2: Està bo. És una mica de mezcal o posat a dins del guacamole, aquestes coses, va molt bé.
1: Està bé. Què val, això? Què pot valdre?
2: No, res. Mira, 200 grams que vaig comprar em van costar 4 euros.
1: 4 euros, 200 grams de saltamontes.
5: Està
1: bé.
2: No, una bossa gegant, eh?
1: Escolta, parlant de diners, t'han ofert mai molts de diners per fer una imitació?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, de fet, i ho vaig rebutjar, eh? Aquí està el tema.
1: Home, i aquí estem menjant saltamontes, eh? Saltamartins.
2: Una vegada em van demanar em van demanar anar a gravar una sola paraula,
1: sí,
2: fent de Leo Messi, per corregir una cosa que ell havia dit en un anunci.
1: Clar.
0: No.
2: D'una importantíssima i conegudíssima marca esportiva.
1: Sí.
2: I...
1: Clar, suposo que fer-lo venir a ell era caríssim.
2: Clar.
1: O sigui, Leo, has de tornar a venir a gravar no. Això que no s'entén.
2: Es va dir, Xavi, és gravar una paraula, tal, i t'oferim... Em sembla que, si no recordo malament, eren 4 o 5.000 euros per una paraula.
4: Però, collons,
5: no hi vas anar-hi?
4: I per què no hi vas anar?
2: Perquè em va agafar por de dir, hòstia... Si...
5: Però que ets burro!
2: No, home, tio!
5: Home, sí que ho ets! Si home, Xavi!
2: Messi... No, collons, escolteu-me, si Leo Messi diu qui collons hi ha aquí que està fent de mi
1: sí.
2: Denúncia, t'asseguro jo que el que he de pagar per gestionar tot això són més de 5.000 euros.
1: Tu creus que el Leo Messi es reconeix amb ell com parla?
4: No sap ni el que...
3: ¿Qué? No, la verdad que no tengo ni idea, nada. No me entero de nada, ho he perdido.
1: Jo crec que no s'ha mirat...
4: 4 o 5.000 euros.
2: Ja, vaig fer el burro.
4: Comprar...
3: Quina paraula era?
4: Què sé?
2: No vaig arribar a saber-ho mai. Ah. No vaig arribar a saber-ho mai. Potser sóc massa prudent, sempre he estat... massa prudent.
4: Sí que ho tens, això. Sí.
1: Mira, hem d'anar acabant, Xavi.
6: Llàstima.
1: Pots fer una mica de... Pots dir... passem al Llemosí, que és l'apartat que farem ara fent de Leo Messi, per exemple.
7: Dale. Sense més dilació, passem al Llemosí.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
1: No marxis. No, és... Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de... Vera! La paraula d'avui és brufar. Brufar.
6: Brufar.
4: Brufar.
1: A. Brufar. Acció de farcir amb algun condiment, un tall o un tipus de pasta, per exemple.
6: Els raviolis, perquè quedin bons, s'han de brufar amb carn picada i un bon formatge.
1: B. Brufar. Servei que permet enviar un document de manera urgent i deixar constància legal.
9: Un de Gràcia. Allà on treballava, 50 anys treballant a la mateixa empresa i no me van ni trucar per despedir-me. Me van enviar un brufar.
1: O C, brufar, sinònim d'esquitxar, un líquid fortament agitat o colpejat, llançar gotes a distància.
10: A la iaia, si li baixa la pressió, se li han de brufar unes gotetes de whisky sota el nas i mira tu, de seguida revifa.
1: A, B o C?
2: No ho sé,
1: no
2: realment.
1: És fàcil, eh?
2: Però jo tiraré per la primera. Per
1: la A, eh?
2: Farcir
1: amb algun condiment. Brufar els raviolis.
2: Jo sé.
1: Doncs era la C.
4: Xavi!
1: Esquitxar, llançar gotes a distància. Xavi, sortejarem la llangonissa entre la gent del públic.
2: Millor.
1: Doncs ja està.
2: I els xapolines també, va.
1: Mira, i un saltamartins sempre combinen bé amb llangonissa. Saltamartins i llangonissa...
4: Que estan molt bons, ja veig. Sí, és veritat, t'ho dic.
1: Ara en provaré un. Xavi Espinosa, gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
2: Un plaer. Gràcies.
4: Bravo!
8: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. I així et mous del sofà, que t'hi sortiran bolets.

0: Aquesta sí. Aquesta sí. Aquesta la sé perquè la meva filla la canta de tant en tant.
1: Ah, sí?
2: Sí. Què dic? Bueno. Sí, sí. La teva filla d'òpera?
0: La meva filla fa classes de cant i canta aquesta, que jo sempre penso, vols dir que no comencem molt amunt?
2: No, haurien... no?
3: Però... Bé, a veure...
0: No, no, ho fa malament, no?
3: Doncs, nano, pensa que si arriba cantant d'òpera, això sí. Cobren pastals.
0: Calarots, eh? Que pot cantar? Ai, que pot cobrar? Ara, això és un tema personal.
4: Ja estàs fent números.
0: Sí,
3: per una paraula,
0: sí.
3: 4.000 o 5.000
1: euros. Et donarà més que les cabres, Peyu.
0: Per una actuació, ara t'ho pregunto de veritat.
3: El que et puguis imaginar. Sí. Cantants d'òpera lírics,
0: sí.
3: El que vulguis.
0: Però el que vulguis, què és? Perquè això sempre jo amb la mentalitat modesta penso 2.000 euros.
1: No, no. Què dius?
3: Quants, 60, un 0 sense problema.
0: 20.000.
3: O més.
0: O més, eh?
5: O més. Sí,
1: sí. Soprano bestiesa.
0: Què estem escoltant? Què estem escoltant, Arnau?
3: Bé, sí, això és Montserrat Caballé, com heu pogut comprovar, que ens interpreta O mio babino caro, una de les àries més celebrades del compositor de la Toscana, Giacomo Puccini.
5: El telègraf, però, vull dir, m'agrada molt la teva secció, però, clar, si no ens expliques què hi té amb el telègraf, a mi...
1: Ai, de veritat.
0: Ja hi arribarem, ja hi arribarem. Estem posant context.
3: Va,
0: estem posant
3: context, home. Més avui tardarà a arribar.
0: Hòstia.
5: Bueno, veus, sort que ho he dit, doncs.
0: Sí, parlàvem del telègraf, avui.
3: Doncs sí. El fragment en qüestió es tracta d'una petita part d'una ària de l'òpera Gianni Schicchi, estrenada l'any 1918.
0: Dedicada al seu pare. Però la gent diu babino caro i es pensen que és un bambino, un nen petit, i és babino, que és una forma bonica de dir papa, que és babo, babino.
3: Correcte.
0: Babino.
3: Però de qui parlarem avui no és de la Montserrat Caballé, que interpreta la peça, sinó del compositor Puccini. Ell va ser el gran continuador de l'òpera italiana, després de Giuseppe Verdi, i va recollir tota l'herència operística del segle XIX i va projectar-la fins al segle XX amb un llenguatge que també va ajudar a contribuir i a definir una mica la música cinematogràfica.
5: Lligueu-ho amb el telègraf.
1: Tinc paciència.
0: Ja ho lligaran amb el telègraf. Ja ho lligaran.
5: Rato que estic esperant.
1: Puccini era una veritable estrella internacional de la seva època, però hem de dir que també era un home amb un caràcter molt fort. I aquest caràcter feia que de tant en tant tingués enfadades importants amb col·legues de la professió. Mm.
3: Una de molt destacable va ser amb el director d'orquestra Arturo Toscanini.
0: És que l'Arturo.
3: Ai, l'Arturo. Entre ells hi havia una relació d'admiració, amistat i disputes constants. Una mica com la d'en Feli Anxuri.
0: Sí, sí, sí.
4: Exacte. I seria el Toscanini?
3: Toscanini en Fel.
4: A Fel, eh?
3: Sí. Per tant, en Puccini i en Xuri.
1: En Xuri,
4: molt bé.
5: Aneu allargant encara. Perquè, saps?
2: Jo estàs prenent el telègraf.
3: Ja s'acosta.
1: Va. Un moment. Per Nadal era habitual que Puccini enviés un panetone als seus amics per felicitar-los les festes.
0: Sí.
5: Va, seguim.
3: I en una ocasió va fer enviar els panetones, però després va recordar que estava barallat amb Toscanini. Immediatament va buscar un telègraf i li va fer arribar un telegrama que deia «Panetone enviat per error». Puccini.
1: S'ha de tenir mala llet, eh?
2: Boníssim, és una broma.
1: Però, Toscanini, que també tenia una personalitat bastant forta i un temperament important, va respondre amb això. Panetone menjat per error.
4: Bo.
1: Toscanini.
4: Cachondo. Molt bé. Puccini, Toscanini.
0: Bé. Escoltem, Arnau, alguna peça d'aquest senyor.
3: Sí, justament una ària de la darrera òpera de Puccini, que en la seva estrena doncs, va ser estrenada i dirigida per Toscanini.
0: Mira.
3: És la peça, l'obra, vaja, Turandot. Home. Música, mestre. Va.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Com us he dit a l'inici, el pare real del telègraf és el català Francesc Salvà Campillo. Actualment se'l reconeix a ell, com a inventor d'aquest sistema, però en el seu dia no va aconseguir el finançament per desenvolupar-lo.
2: Per culpa d'un rei espanyol. Sí,
3: no. Qual?
1: I altres inventors van desenvolupar telègrafs arreu del món.
2: Que no tenien reis espanyols.
3: Els anglesos, per exemple.
4: Collons d'anglesos,
3: Sí, sí, sí. Mira, van instal·lar telègrafs, sobretot en diferents estacions de tren.
1: Sí.
3: Aquí hi ha una anècdota curiosa d'un anglès que va llepar fort, però fort, per culpa d'un telègraf. També s'ho va buscar, ja t'ho diré. És un tal John Towell, un home que un bon dia decideix entrar en una farmàcia a comprar una crema per verius.
4: Mira, fins aquí podria ser tu, Xuriguera.
1: Veus?
2: Sí, jo no parlo anglès.
1: Ah.
3: Doncs va comprar aquesta crema per verius que era letal si l'ingeria un ésser humà.
1: Carai.
3: La crema, amb la crema va intentar enverinar un amant que tenia.
2: Això tampoc no ho he intentat jo.
1: No, no ho facis.
2: Em sembla que no ho he
3: intentat. Què vol dir, em sembla?
5: Però normalment la dona es vol enverinar la dona, no?
1: Sí.
5: No tant l'amant.
1: L'amant és curiós que vulguis enverinar-la.
3: Bueno, si ja si no ets el rei Joan Carles. Doncs mira que ell va decidir que enverinava l'amant, tu. La dona se'n va adonar i mentre agonitzava va cridar avisant a tothom. Mm-hmm. I aquell home era un assassí, no?
1: Sí, assassino.
3: El paio... El paio, espantat, va aconseguir fugir del tren.
1: Sí.
3: Però no van ser temps d'atrapar-lo.
1: Hòstia.
3: Què va passar? El cap d'estació va fer enviar un missatge per telègraf d'una estació a l'altra.
1: El tio fuig
3: a
1: Londres. Tren, no?
3: En John Towell va ser detingut només arribar a Londres i condemnat a la forca.
1: Hòstia.
3: Des de llavors se'l coneix com l'home penjat pel telègraf elèctric.
1: Mira. Hòstia. Si no hi hagués hagut telègraf, seria viu. Potser.
3: Doncs sí.
1: No, anem a disseccionar el telègraf, Joel.
2: Dit-da.
1: Què fas? Què fas?
2: T'he dit que vale, però em mors, eh?
1: Déu meu.
0: Utilitat en una illa deserta.
2: Aviam, aquí hem de tenir clar que el telègraf no emet per si mateix.
1: No.
2: Peyu. Bueno, tu Xuriguera, que segur que ho saps, perquè ho saps tot.
4: Necessita algú.
2: Necessita estar connectat a un cable o a una estació de ràdio.
1: Clar.
2: És com si li treus la SIM al mòbil, allò no truca.
1: Correcte.
2: No, serveix per jugar al solitari, que jugo jo, i ja està. Fet aquest apunt...
5: Sí que jugo al solitari.
2: Sí que jugo al solitari. No.
4: Spider.
2: Home, evidentment que és l'Spider.
4: Home, jo
2: quin
4: també.
2: Quin record tens?
4: Hòstia, buah.
2: Baixes dels 2 minuts?
4: I tant.
2: Jo pràcticament sempre també.
1: A mi m'agrada... No,
2: després comparem.
4: De què parleu?
2: Estàs viciat a l'Spider?
4: Sí, sí.
1: A mi m'agrada el solitari, però amb cartes físiques.
2: Bueno, m'és igual, Peyu.
1: El palo curt, palo llarg, faig jo.
2: No. Allò no va... És la meva secció.
1: Perdó, vale.
4: Jo m'ensenyo, he jugat als cacs.
1: Vale, ja prou.
2: Molt bé.
3: Ja prou.
2: Bueno, en tot cas, fet aquest apunt, si parlem d'un telègraf... Ja m'he posat nerviós.
3: Fem fins.
2: Si parlem d'un telègraf connectat a la ràdio en una illa deserta, la utilitat, jo diria que és més que evident.
1: Què faries amb el telègraf?
2: Trucar a ma mare, evidentment.
1: Amb un telègraf?
2: No, home, amb el mòbil, la trucaria per dir-li que tinc un telègraf.
0: Utilitat com a joguina sexual.
2: Va, espera't.
1: Què has dit ara?
2: És una fotopolla, però en morse. he dit penis en morse.
1: Sí.
2: He pensat que antigament els amants es comunicaven així, amb línies i punts.
1: Quants anys tens tu, Joel?
2: Té 45.

0: quan es diu tal escriptor té una prosa telegràfica.
1: Ah. Sí.
0: Hemingway, per exemple.
2: Bueno, era un mal escriptor.
0: Què?
2: Mal escriptor.
0: No t'agrada Hemingway?
2: Perquè té una prosa telegràfica.
0: Telegràfica, bueno, doncs a tu no t'agrada. Bueno, no vol dir que escrigui en morse, vol dir que té una prosa concisa, sí, precisa, seca, sense collonades.
1: Clar.
0: A tu que t'agrada la collonada, doncs no t'agrada.
2: Ah,
0: per exemple, la iaia ha caigut.
1: Telegràfic.
0: Això és prosa telegràfica. Però sí, si en canvi dic, la nostra venerable i entranyable matriarca, víctima involuntària de les implacables lleis de la gravetat que governen amb tirànica inflexibilitat la nostra existència terrenal, ha experimentat amb la solemnitat tràgica pròpia dels grans esdeveniments que sacsegen els fonaments mateixos de la condició humana, un descens corporal sobtat i absolutament mancat de qualsevol voluntat prèvia fins trobar-se per circumstàncies que encara hauran de ser investigades pels especialistes corresponents en una posició sensiblement més pròxima al paviment del que, en termes generals, hom consideraria desitjable, això no seria prosa telegràfica.
2: No!
3: Propaganda del segle XIX.
4: Merda, he tancat la porta de casa amb les claus a dins. I ara què faig?
2: Trucar a la serralleria Manyà. Serralleria Manyà, obrim portes de tota mena.
4: Que bé, i sou ràpid?
2: Molt, tu encara estàs renegant que nosaltres ja t'hem obert la porta.
4: Genial, i sou gaire cars?
2: Esclar, com tots els serrallers, però més cara encara és canviar-te la porta.
4: I veniu en qualsevol moment, de qualsevol hora, de qualsevol dia?
2: Sempre, les 24 hores dels 365 dies. Això sí, si ens truques la nit de Nadal, creu-me que potser et sortirà més barat canviar-te de pis.
5: Ja ho diuen, qui no té cap ha de tenir serralleria. Serralleria Manyà.
2: Ja ho sabeu, a l'hora d'obrir una porta, més val manya que força.
6: Serralleria Manyà.
3: Patrocina històries per passejar el gos.
7: Ai, preciós. Aquesta bellesa de gos, sí, és en Roure.
1: Bellesa?
7: És preciós.
2: Hosti, ja el conec.
7: És que a mi m'agraden els caçadors.
1: Sí, però té una posició com si hagués tingut un accident.
2: És molt burro, aquest gos. Eh?
7: Què vols dir?
2: Hosti, aquest gos és del meu poble.
1: Ah, sí?
0: Què dius ara?
2: És en Roure.
7: És de Sant Llorenç Savall.
2: Que sí?
7: En Roure.
2: És un tros de burro.
7: És un Beagle Harrier.
2: No val per res, aquest gos.
7: Oh, escolta, prou.
2: És una bèstia.
7: Mira, saps què passa?
2: Se'n fot el menjar del plat mentre tu menges.
7: Això sí, és un golafre.
2: És un golafre. És molt pesat, aquest gos.
7: S'ho menja tot.
2: Hòstia, matem-ho.
7: Ai, prou.
2: L'hem de matar, aquest gos.
7: Ai, prou.
0: Ha entrat en bucle.
1: Juri, els propietaris potser ens escolten. I...
2: són gent molt burra, també, els propietaris.
7: El propietari és el lleó.
1: Ah.
2: Bueno, el lleó és un nano jove. És un
7: no el matis.
2: No, el lleó no, collons.
1: Però els seus pares...
2: els seus pares són molt burros.
7: Va, prou.
1: A veure, pobre lleó. Ai, no, pobre lleó, pobre Roure, que és un beagle, l'has dit, eh?
7: Un beagle Harrier.
1: Que s'ho menja tot, eh? Fins i tot els papers, eh?
2: Sí, sí, sí,
7: s'ho menja tot.
8: Doncs haurem de vigilar en Roure si es menja els papers, perquè en aquesta història n'apareixeran uns que hauríem de procurar preservar.
1: Avui passegem el gos per Qumran, mandat britànic de Palestina, actual Cisjordània, ocupada... Palestina, bàsicament.
2: Sí, Palestina. Palestina.
1: Som a principis de 1947.
0: Sí, Palestina has dit, eh?
1: Sí, Palestina.
0: Bueno, doncs vés agafant el mòbil perquè et trucarà la Pilar Rahola.
7: No, oh, per favor.
0: Sí, no, ja t'aviso, ja t'aviso.
1: No té per què.
0: Ui, ja veuràs.
1: Ens situem al desert de Judea, un territori àrid, desèrtic com pocs. És un desert de roques i muntanyes de pedra. Gairebé no hi creix la vegetació. És com aquells poblets, sabeu que apareixen a la saga de la Guerra de les Galàxies?
2: Sí.
1: De fet, bueno, aquí van rodar moltes escenes de la pel·lícula.
0: Oh. Hosti, Peyu, de veritat que m'esperava moltes coses de tu, però sí, aquesta referència a la Guerra de les Galàxies, no, eh? Que les has vist, les pel·lis?
1: Ni una, no n'he vist.
0: Ah, molt bé, perfecte.
1: Jo he llegit el que posava aquí
0: i
1: he fet veure
7: i
1: que...
7: i així et va.
1: I no tinc ni puta idea de què estic parlant, no, com tanta altra gent a la ràdio.
7: Ara, ja, de fet, sí.
0: I no passa res,
1: no,
0: eh?
1: No. El més curiós d'aquest lloc és que, tot i que és un desert, és només a 2 quilòmetres del Mar Mort. És un territori curiós de veure. Ha de ser maco,
9: allò. I tant, no? I tant. Jo em moro de ganes d'anar-hi, que em foten un missil al cap. Sí, hòstia, i tant.
1: Nosaltres hi hem vingut amb en Roure, el nostre gos.
2: És molt burro, aquest gos.
1: Sí.
7: Ai, però...
1: sí,
0: Soriguera, tu.
1: Hem vingut per conèixer un adolescent de 15 anys que es diu Mohamed Ed Dib. En Mohamed és pastor de cabres.
0: Hòstia, és el paio palestí.
1: Sí, mira.
0: És ben bé
1: mira,
0: com tu, però palestí.
1: Bueno, jo si hagués nascut a Qumran segurament seria com ell, però per sort no és el
0: per
1: cas.
0: Sort.
7: Home, per sort, per
1: jo
7: sort.
1: Jo estic molt bé, muntanyola, hòstia, no fotem.
7: Sí, ja t'hauries quedat també sense casa.
1: Exacte.
10: Exactament.
1: En aquests moments en Mohamed està vivint un mal tràngol. Se li ha esgarriat una de les seves cabres. L'ha perdut.
2: Cabra! Cabra! Cabra!
10: Cabra, on t'has ficat?
0: Home, però Mohamed Xuriguera,
10: sí.
0: Però com que cabra? No li diguis cabra. No tenen nom, les cabres. És que trobo molt llest que li diguis cabra així.
1: Aviam, el nom cabra. De la cabra de Mohamed el desconeixem. Sabem el nom del nano. Bé, i tenint en compte que som al 1947 en un desert de Cisjordània, ja té mèrit saber el nom del nano.
0: Sí,
1: ja.
0: Sí.
1: El fet és que Mohamed ha perdut una de les seves cabres i tenint en compte que estem en un desert amb una extensió enorme suposa un bon problema. A casa li han fotut un pet de crits.
10: Mare.
7: No, mare, què?
10: Ja he arribat. És que tinc una mala notícia. És que m'ha passat, mare.
7: Què t'ha passat?
10: És que...
7: Què t'ha passat ara? Què t'ha passat ara?
10: Hòstia, és que he perdut la Jasmina.
1: La Jasmina? Què és la Jasmina?
7: La mare que t'ha...
10: Bueno, és que penso que en Joel té raó.
0: Veus?
10: Sí. I li he posat nom de... Bueno, la cabra.
0: Gràcies.
1: Es diu Jasmina, la cabra.
10: Em sembla que és un nom bonic, però
0: sí,
10: la cabra.
0: Molt bé, Xuriguera.
10: Jasmina?
1: Jasmina.
10: He perdut la Jasmina, mare.
7: Però no pot ser un altre cop?
10: Sí.
7: Jo, mira, és que de vegades... quantes vegades t'he dit que has d'estar més atent quan em pastures les cabres?
0: Quantes vegades t'ho he dit, eh?
7: No, moltes vegades t'ho he dit.
10: Sí,
7: que són la nostra única font d'aliment, carinyo.
9: Ho teniu fotut, eh? Si això és l'única font d'aliment, ho teniu fotut, eh?
7: Sí, aquest nano veritat. Em va despistar tot el dia. Tot el dia em vas despistat, Mohamed, eh? Que un dia perdràs el cap, noi?
10: Ja ho sé. Ja.
7: A veure, pensa. Ja, refés el camí. A veure, on t'has deixat la Jasmina?
10: Jo què sé, mare.
7: On te l'has deixat?
10: És que no ho sé. Si sapigués on te l'havies deixat, ja no l'hauria perdut, mare.
7: Memòria, té raó, Mohamed. Fes memòria, recorda, pensa. Pensa quan és l'última vegada que l'has vist.
10: Que no ho sé, mare. Deixa'm en pau.
7: Ai, de veritat. Mira, Mohamed. Mohamed surt i troba el collons de cabra, que no t'ho penso dir dues vegades.
1: Estem acompanyant un adolescent cisjordà a trobar una cabra.
0: Hosti, com se'ns ha complicat la tarda, eh?
1: Sí. Fa una calor horrible i tenim les cames destrossades. Les muntanyes són empinades i plenes de coves. En Roure... està traient el fetge per la boca i a sobre s'està fotent de gana, com sempre.
10: Jasmina! Jasmina! És que no la veig per... Narrador,
1: què?
10: Tu compres una cabra, tu, què fots?
1: Sí, res. No. Normalment vaig cridant, Jasmina,
10: sí?
1: Jasmina.
10: Sí?
7: I què?
10: Jasmina!
1: No sol aparèixer. No, pots agafar una senalla amb una mica de pinso, fer soroll amb el pinso. Això
10: sí, pinso, a Cisjordània, el 47.
7: Amb el 47, mira, encara.
1: En Mohamed llença pedres a l'interior de les coves esperant que, si hi ha la cabra, s'espanti per la pedrada i, bueno...
10: Ja.
1: A veure si llavors la cabra així es comença a fer... Bé! Oita, ara tira la pedra.
7: Què és això? Pedra.
10: Eo? Eo?
1: Eo? Sí, però la cabra no...
10: Jasmina, que ets aquí? Jasmina! Eo?
0: Sí.
1: Som a la cova ara.
10: Sí.
1: Deia que el que fa el nano és tirar pedres dins la cova.
10: Sí.
1: Perquè si llavors la cabra està allà, faci bé i la senti. Però no se sent res.
10: Oita, veus? Veus?
1: Tira pedres.
10: Sí, deixa'm tirar una pedra.
1: Tira-la.
7: Una altra. Tira una altra.
10: Cuita-la.
1: Ja està. Però no hi acaba.
10: Jasmina, on ets?
1: No hi és.
10: Va, surt d'una vegada.
1: No hi és.
10: Va, que vull tornar a casa.
0: No, jo, Mohamed, el que faria, sent palestí, és anar amb cuidado amb el de llançar pedres.
10: Per què?
0: Sí. No, home, perquè ets palestí. A veure si el Netanyahu et prendrà per terrorista i et fotrà un missil al cap.
1: Ah.
0: Mohamed.
1: La situació és monòtona, però de cop i volta... es posa interessant.
9: Ha trobat la cabra? Hòstia, sí. Però ara, quan s'ho està una mica fara, aquest nano,
1: no.
9: I la cabra.
1: No ha trobat la cabra, però alguna cosa sí que ha trobat. En Mohamed llança una pedra en una de les coves i sent el soroll d'alguna cosa que es trenca.
9: Ole, doncs està content, eh?
10: Vaya pedrada.
9: Aquí t'has carregat algun gerro, mira.
1: Sí, sembla que sí, eh? En Mohamed ha trencat un gerro. Ens endinsem amb ell a l'interior de la cova per veure exactament què s'ha trencat. Pel que veiem és un gerro de terrissa molt gros, antic, ple de rotlles de cuir. Al costat del gerro també hi ha papers escampats.
7: A veure, Mohamed... vols deixar aquest... cony de merdes que has trobat i centrar-te a buscar la Jasmin... La Jasmina?
10: Jasmina.
1: Jasmin.
7: La Jasmin?
1: Deixa la cabra...
7: Deixa-la...
10: No res negat.
7: Anava a dir un
1: no diguis disbarat.
0: No, digue-ho, home, digue-ho.
1: Digue-ho.
0: Jasmin ja no sola tan a cabra, Jasmin, eh?
1: No, eh?
0: Jasmin sí, Jasmin ja sona diferent.
1: Som al desert, a l'interior d'una cova perduda, a les altures d'una muntanya àrida, i hem trobat un gerro que sembla que conté documents importants.
10: Carai, què són, Peyu? Què he trobat?
1: Doncs...
10: Què és això que he trobat, Peyu?
1: T'ho podria dir, però ja ho mirarem demà, Xuri. Ara s'està fent tard i en Mohamed vol tornar a casa. S'ha de tornar.
10: Ara?
1: És tard, collons, s'ha de tornar.
0: Sí, sí, bueno, i la paperassa, què fem amb la paperassa?
1: No.
0: No, què conyera, perquè
1: ja
0: hem trobat uns
1: demà,
0: papers.
1: Ja ho mirarem demà, Joel.
0: No.
1: Ara toca descansar i agafar forces. Ens situem a l'endemà al matí. Tots tenim ganes de tornar a la cova i seguir investigant aquells papers. Només en Roure li fa una mica de mandra anar-hi. Aquest cop ens acompanyen els cosins d'en Mohamed. Entre tots anem descobrint més gerros. També en trobem coves properes plenes de gerros. És a veure si serà un bazar al final, això. Doncs més busquem, més gerros apareixen, tu.
10: Ja. Yeah.
1: És un garden, poder.
7: Un garden.
0: Ah, un garden.
1: Saps allò que, a la Costa Brava, que al costat de la carretera...
0: El Nacional, sempre estan allà.
1: Els francesos estan allà comprant gerros.
0: Testos i testos i gerros i...
1: N'hi ha molts allà, eh?
10: Hi ha molt... Allà n'hi ha molt.
1: Tenen molt estoc, aquella gent.
10: N'hi ha tot Catalunya, però allà n'hi ha més.
1: Sí, més. Però vull dir que tenen molt d'estoc. El dia que fas inventari, sí, allà, vull dir que hi ha molts de gerros diferents allà.
10: I enanitos.
1: I enanitos, també, pel jardí.
0: I més coses.
1: O sigui, tot, no, moltes jardí, coses de molt mal gust.
9: Pel jardí no, tampoc. Jo en tinc a casa, eh?
1: Enanitos.
9: Al menjador.
1: A dins.
9: A dins. Al menjador.
1: D'aquells de pedra?
9: Sí, ah, sí, a casa en tenim.
1: Ho poses a dins.
9: A dins a casa, i al vàter.
0: Al vàter?
10: Home, bueno, t'has despentat.
9: No. Hi ha un nanito d'aquells que està així i té el rotllo posat aquí.
1: Ah, sí?
9: Quan me sento el vàter, el tinc allà davant, l'ananito.
1: I el tindes el paper del dit?
9: Sí.
1: Mira.
9: Em sento la mínia mal.
1: Molt bé, molt bé.
7: Hola.
1: Bé.
10: Anava a dir, ananito és normatiu, però has fet la broma de la mínia mal.
1: Deia que, bueno, estàvem buscant els papers aquests, eh? I van sortint gerros i papers, i van sortint coses allà dintre, no?
4: Aquests papers sabem tots que acabaran per liar porros, eh?
1: Eh?
4: Faran servir per liar porros.
1: No! Els papers estan molt ben conservats i són molt curiosos de veure. Estan escrits en una llengua que no sabem... Bueno, no la sap ningú, ni en Mohamed ni els seus cosins. Són textos escrits en hebreu.
0: Bé, doncs que s'hi vagin acostumant a l'hebreu, els palestins.
7: Sí.
0: Vull dir que ara en aquell moment no, però després el sentiran a dir molt.
1: Ja l'aprendran.
0: Bastant.
1: En Mohamed i els cosins no saben què fer amb aquells papers. És evident que són molt antics i que poden ser importants, però no saben fins a quin punt. Per tant, fan el que faríem tots.
4: Fer-ho servir per fer porros.
1: No.
0: Dale amb els porros.
1: Que no. Se'ls emporten i se'n van a buscar un antiquari que els analitzi. Un expert en la matèria ens sabrà dir si tota aquella paperassa té cap valor o si els podem donar en roure, el gos rosegador de papers,
10: sí,
1: de Sant Llorenç Savall, perquè se'ls mengi.
10: Mare de Déu, quin gos.
1: És tonto, aquest gos.
10: És tonto, és molt pesat.
1: Situem-nos al moment en què Mohamed i els seus cosins visiten l'antiquari.
4: Salam aleikum, canalla. Què us porta per aquí? No deveu venir a molestar, oi? Ja sabeu que si trenqueu res m'haureu de pagar-ho, eh?
10: No, home, senyor, venim perquè hem trobat uns papers a l'interior d'una cova.
4: Sí.
10: Estava buscant la meva cabra jasmina, perquè la meva mare me fot una mà de crit si no porto la cabra a casa, i m'he trobat amb tots aquest paperam i l'hi he portat per ensenyar-li i veure què en pensa vostè.
4: Mare Déu, collons de jovent, pots comptar amb quines merdes em deuen portar. Ja,
1: al principi,
4: ja
1: l'antiquari sembla recelós d'aquells papers, però conforme el revisa s'adona que són molt i molt antics i que, per tant, poden ser molt valuosos.
4: Ai, ja, me'ls deixes uns dies i el reviso, perquè sí, no semblen res i... Oh, collons, oh, collons, oh, no va, res.
0: Ja els ha vist prou.
4: No,
0: això és típic d'antiquari. No, que ja el tinc vist jo, l'antiquari.
4: No. Vull dir que... Hòstia, collons. No.
0: No són res.
4: No són res. Són macos, però no valen.
1: No tenen valor.
4: Deixem-los d'un dia.
0: La típica trampa d'antiquari. Tu els hi portes un quadre de la teva iaia i a poc que vegin que val 4 euros no tornen mai més.
1: No.
0: A mi em va passar,
1: Ah, sí?
0: A mi havia tenir un Caravaggio.
1: Què dius, ara?
0: No, home, no, com ha de tenir un Caravaggio?
1: No sé.
0: Per favor.
10: No sé, tio.
0: Un Caravaggio, la meva àvia.
1: No sé qui és la teva àvia, Joan, no conec prou encara.
0: Una senyora d'una aldea de Lugo. Com ha de tenir un Caravaggio?
10: Tu tens descendència de Lugo?
0: Sí.
10: Vull dir, tu ets descendent de Lugo?
0: Sí, directament.
1: Sí.
0: Bueno, directament, no a través de ma mare.
1: Al cap d'uns dies, en Mohamed torna a la botiga i l'antiquari ja ha valorat els papers, però... Aquell home té una actitud estranya. Costa saber si són valuosos o no.
10: Digui'm.
4: Escolta'm una cosa, xaval.
10: Sí.
4: Ah, ja hem trempat.
10: Sí.
4: Això que m'has portat... Res, eh?
10: No?
4: Res.
1: Que no val?
4: No val gaire res. Vull dir que no...
10: Llàstima, eh?
0: No te'l creguis, Mohamed Xuriguera. No.
10: Jo pensava que faria alguna de pasta amb això,
4: no,
10: eh?
4: No, res.
10: Jo pensava dir que amb els calés que facis em podré comprar una altra cabra.
4: No. Però,
10: com que la jasmina no la trobaré...
4: No, mira, res. Fem una cosa. Com a molt, i perquè ets tu així...
10: Sí.
4: Perquè em caus bé, ets trempat, eh?
10: Coneixes la mare?
4: El Tomà la conec, molt maco.
10: No te la fas pas, la meva mare?
4: No.
1: Ei!
4: No. Ja, una cosa és improvisar, l'altra és portar-ho cap uns camins que no sabem on anem, eh?
1: Estàvem valorant uns papers, simplement.
4: Amb uns papers, ningú ens ha dit que anessin cap una part més sexual, eh?
1: No.
4: Escolta...
1: Així no valen res, aquests papers.
4: No valen res. No, la mare tampoc. Però vull dir que fent un gran esforç... Mira, et donaré 49 lliures.
1: Lliure.
4: I surto perdent, eh? Però per què ets tu, Xic?
10: És que no sé quan són, Peyu, 49 lliures.
1: Mira, jo t'ho dic, 49 lliures palestines de l'època equivaldrien a 1.500 euros actuals.
10: Home,
0: de tenir-los a no tenir-los, eh?
10: Home, ja podem tancar el tracte, eh? Home, 1.500 euros, quantes cabres em puc comprar amb 1.500 euros?
1: Ah.
10: Moltes cabres, eh?
0: No sé, mira, quantes?
1: Aquí tinc una nota del guionista que diu no tinc ni puta idea de quant val una cabra.
0: Home, però tu sí, peio.
1: Sí, sí. Depèn, depèn de quan la compris, de quina raça, de quina mida...
10: Bueno, no, una cabra de 6 jours de...
1: Aquella època, 30 euros com a molt, però...
10: Per això,
1: no.
10: Ja, sí, 10, molta... 10 cabres vols preocupar...
0: I tant!
10: Tanquem el tracte.
0: Tanquem el tracte.
10: Tanquem el tracte.
9: Vinga, trempat.
1: Gràcies. En Mohamed accepta el tracte i l'antiquari es queda amb els papers. El que ve després ja us ho podeu imaginar. Resulta que l'antiquari comença a moure fils amb arqueòlegs experts fins a descobrir que la troballa d'en Mohamed té un valor incalculable. Aquella relíquia té més de 2.000 anys.
9: Té ben cardat, eh, Xuriguera?
10: Jo, i tant.
1: Quin cotxe s'ha comprat, el fill de puta.
9: Sí, sí.
10: Hòstia.
1: Aquells papers són els manuscrits del Mar Mort.
10: I tant.
1: Els textos de l'Antic Testament més antics que s'han trobat.
10: De l'Antic Testament i d'altres textos.
1: I d'altres textos. Per això estaven en hebreu i altres llengües, també.
10: I arameu.
1: I grec.
10: I grec.
1: Fixa't. Quan els experts s'adonen del valor de la troballa, s'inicia una recerca que s'allarga 10 anys, temps en què es troben centenars de documents de la col·lecció. Un dels descobriments més importants del segle XX va ser gràcies a una cabra que es va perdre a la muntanya.
10: Sí, senyor.
1: Els hi devem tantes coses a les cabres.
9: I tant. Bueno, i tant.
0: Sí. Mil formatge, que vols que et digui?
1: Eh?
0: Perdó.
1: Calla.
10: El pas que diu.
1: Anem a veure què se n'ha fet d'aquell gos en Roure, Xuriguera, aviam si es viu.
10: Espero que el matin.
1: Ei,
7: oi,
1: sisplau, Mercè, qui ho decidirà, això, avui?
7: Això ho decidirà la Berta, que d'on ets, Berta?
11: De Tona.
1: De Tona, eh?
10: Hosti, quina...
1: Mira com l'Arnau.
10: Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
10: Té una retirada, eh?
1: La història d'avui ha transcorregut a prop del Mar Mort. Doncs anem a la pregunta sobre el Mar Mort. Què és el Mar Mort? A. Un estany. B. Un llac.
10: B.
1: O C, un mar.
0: Home.
7: Un llac?
1: Un llac, un estany o un mar?
0: Sí, a vegades,
10: si diu mar...
7: Que... un llac.
1: Un llac, un estany o un mar, eh?
7: Un mar, un mar.
1: Mar. Mar.
0: Home, és que... Però quina pregunta és... No ho entenc. Ah, hi ha trampa?
1: No, no hi ha trampa, és un mar.
0: Ah, és un mar?
1: Un mar, el gos és viu!
0: Bravo!
1: És que no volia matar-lo perquè en Xuriguera hagués estat massa content. En Roure ja torna a ser a Sant Llorenç Savall, però ha arribat amb molta mala cara. Més que res perquè, per un gos tan golafre com ell, haver estat perdut a la muntanya fotent-se de gana ha estat una odissea. Ara, però, ja torna a fer vida normal. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
12: I amb el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Pedro Sánchez. La ministra Diana Morán ha comentat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretària de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Funes, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Es reforça la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva dimecres, dia de les eleccions al Marroc. A la localitat veïna de Fenidec predomina el silenci i la calma, però es perceben les causes del descontentament que empenyen els joves a migrar.
1: Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, l'NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, a la MS9 i a Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
4: Les Nacions Unides alerten que els humans no tenim prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial. Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els agents, és a dir, els mateixos programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat per aconseguir els seus objectius.
1: El Congrés dels Diputats reivindica el llegat pacifista de Pau Casals en el marc del Dia Mundial de la Pau. La cambra li ha fet un homenatge i per primer cop en molts anys s'ha pogut tornar a sentir el cant dels ocells, interpretat pel mateix violoncel que va pertànyer al mestre català. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar aquest dimarts el debat del sistema educatiu.
4: Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que siguin concretes.
5: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
4: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'impliquin.
6: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
4: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació i el PP i Vox se n'han desmarcat.
1: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
4: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo Marc Casador l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segona, el davanter del Sabadell, Nico Gioacchini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Avui estic nerviosa.
1: Ai, sí?
0: Sí, perquè abans ho he definit, fora d'antena, he dit, ostres, tenim uns tòtems del món de l'educació aquí asseguts.
1: Ah, sí?
0: Que fa com impressió, eh?
1: Sí, impressiona, realment.
0: La
1: sí,
0: solució d'avui, mira, si trobem la solució, crec que enviarem... Enviarem aquest programa més d'un organisme.
1: Home, si trobem la solució al problema que plantejarem en 50 minuts, t'han de donar tants premis Nobel que no cabrien aquí dins. Sí, sí. He de dir que encara fa olor a cafè, aquest estudi.
0: Ai.
1: Vam estar parlant de cafè el divendres. Vaig rebre un missatge de Raül Balam, que ell era molt feliç amb la seva cafetera, i diu que es va tapar l'aia.
0: Per culpa nostra?
1: No, perquè no sabia si congelar-lo, si comprar-lo, com tancar-lo, etcètera, etcètera.
0: Doncs per cert, dijous Raül Balam, eh? T'he aixafat el que anaves a dir, eh?
1: No, anava
0: a dir,
1: que ve dijous, si té algun dubte que torna el puntet de sal, ja li aclarirem. Però no t'amoïnis, meravella.
0: Dijous, per cert, meravella, parlarem d'arrossos. Aneu preparant la vostra recomanació on fer el millor arròs de Catalunya, que farem un d'aquells mapes interactius i us l'enviarem al Club de la Solució. Si no sou part del Club de la Solució, teniu temps. 677-38-77-19. Vull formar part del club. Entrareu a través d'un enllaç a un lloc on us enviem coses en exclusiva. Avui, però, no parlem d'arrossos. Avui no ens hi posem per poc. Ja us ho dic ara. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia Discipio.

0: I si avui és dilluns, habitual dels dimecres, la temporada passada, aquest any els dilluns fan olor de David Balaguer. Molt bon dia!
1: Bon dia!
0: Com estàs, estimat?
1: Molt bé. Molt bé. Jo avui també estic una mica impressionat, eh?
0: Avui estàs una mica cagat.
1: La gent que se sent, sí, estic una mica espantat. Espero aportar alguna cosa.
0: Els whatsapps habituals entre en David i jo, avui ha sigut, hosti, nano, avui no acabarem avui... ni de broma, i ell, uf, avui em costarà, eh? A veure, què, a veure si ho faig bé.
1: Espero no fer el ridícul.
2: Ja, mira, ara vaig a fer allò tan fàcil, que és fer un símil futbolístic. El Bernabéu, a l'estadi del Real Madrid, sempre es diu que hi ha por escènica. Doncs jo crec que el David avui té aquesta síndrome, sí, que sigui una mica de por escènica.
1: Sí. Això va passar un dia de la temporada passada, que no recordo ara quin va ser, però que també ho vam comentar, una por escènica.
0: Sí.
1: I avui sí, existeix aquesta
0: por escènica. Jo sí que recordo quin dia era.
1: Quin dia era?
0: Era un dia amb el doctor Bulbena, amb l'Helena Puigguitar.
1: Oh, sí.
0: Oi, que sí, que parlàvem de... ara no recordo, era un tema de psicologia, no sé si era ansietat, alguna cosa de les grosses, allò com un contenidor dels grossos, i el David va dir, ostres, jo no sé, amb aquests dos, eh?
1: I tu et vas fent petit aquí, però la gràcia és que la gent no ho noti i intentar dir alguna cosa
0: ja
1: que,
0: dit,
1: que sembla interessant. Sí, però perquè a mi m'agrada dir les veritats.
0: Anem al tema, perquè avui és tard, vol ploure i tenim un debat entre les mans que no sé jo, avui, per primer cop a la història, no sé si jo si en trobarem la solució. Avui... parlem d'un problema endèmic. Avui volem saber com carai solventem la crisi de l'educació. Ja us ho deia, eh? No ens hi posem per poc. Els resultats de l'informe PISA 2025 han encès les alarmes educatives. Les dades dels alumnes del conjunt de l'estat d'Espanya són les pitjors des que es fan proves. Els mestres, ja ho sabeu, porten mesos sortint al carrer per dir que no ens en sortim. Com s'ha arribat fins aquí? Què cal fer, encara més important, què cal fer perquè Catalunya torni al nivell d'excel·lència? Quina és la franja d'alumnes que més pateix la crisi en l'educació? I, sobretot, com es pot fer perquè els professors tinguin prou recursos i suport per fer bé la seva feina? Per què els mestres han perdut autoritat? Com podem fer que la recuperin? I què vol dir, sobretot, a la praxi, que es posi l'educació al centre? Per on, carai, hem de començar a revertir aquesta situació? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes la tenen l'Enric Prats. Molt bon dia, Enric.
3: Hola, bon dia.
0: És culpa teva, aquest tema?
3: Sí, ja m'ho imagino.
0: Ens va arribar el llibre de l'Enric.
3: El tema de l'educació, vol dir.
0: L'Enric Prats, habitual de la solució, ja l'heu sentit en més d'una ocasió, ara publica l'Educació sense horitzons, crisi, tensions i renovació. Ell és doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, professor de la Facultat d'Educació de la UB. És autor d'aquest llibre, que ha sigut una mica el disparador, que vam dir, calla, truquem a l'Enric...
3: que té la solució.
0: Que té la solució. I hem dit, liem-ne una miqueta més. Anem sumant-hi experts. Anem sumant-hi experts. Ara de seguida us expresento. Però abans, aquesta obra és una obra sobre la crisi de l'educació que ha guanyat el Premi d'Assaig Ricard Torrents, convocat per la UBIC, UCC i EUMO Editorial. Enric, Catalunya és un país de molta potència pedagògica. Com pot ser que ens trobem immersos en una crisi d'aquesta magnitud?
3: Perquè la crisi no és nostra només. La crisi és global. La crisi és mundial. La crisi no és només de l'educació, la crisi també la tenim a l'habitatge, la tenim al medi ambient, la tenim en altres sectors, socials, polítics, la crisi és política, la crisi és esportiva, la crisi.
0: Però és una crisi de valors en tots aquests àmbits?
3: És una crisi de valors, és una crisi de presa de decisions, és una crisi de la pràctica, és una crisi de la teoria, de les idees pedagògiques, és una mica això.
0: M'ha agradat molt de la presa de decisions, perquè és una de les coses que intentarem resoldre avui, de per on comencem, qui s'hi ha de posar, qui s'ha de remengar, qui ens hem de posar d'acord, perquè de vegades tinc una mica la sensació que fem uns debats molt teòrics, no? Hem de posar l'educació al centre. Ja, per on comencem? Què fem? Tens idees al respecte, Enric?
3: Bé, en tenim algunes idees, no? En primer lloc, crec que ens hem d'aclarir què volem que sigui això de l'educació, què volem que sigui això de l'escola, què volem que faci el mestre, qui l'ha d'acompanyar aquest mestre i què volem que faci l'administració. Per tant, un cop puguem aclarir això i ens posem d'acord amb això, no és que sigui la solució, però és un pas endavant. Segurament portem anys debatent amb molts sectors, plataformes, moviments, debatent el diagnòstic. Sabem el diagnòstic. PISA no ens ofereix res que els que ens hi dediquem a mirar això i els que esteu a l'escola ja sapiguem què és, què passa a PISA, què passa a l'escola. És una foto que ens confirma coses i cada 3 anys, com que es publica cada 3 anys això de PISA, els mitjans comenceu a fer soroll, que ja està bé, els polítics es posen nerviosos, no? I durant un parell de setmanes estem a la onda, estem de moda.
0: Després aquest és una mica el problema, no? Com que els governs també són canviants, la qüestió seria fer un acord de país, no?
3: No només són canviants, sinó que un conseller d'educació a casa nostra no dura ni 4 anys. I per tant ja m'explicaràs tu com pot aplicar el seu programa polític, si és que el té, en l'educació, quan no dura ni 4 anys.
1: A la llista de coses que han de canviar, crec que també hi ha d'haver els pares.
3: I tant, David.
1: Les famílies, perquè també han canviat. les famílies no són ara iguals que quan jo tenia 17 anys, quan en tenia 10 o quan en tenia 30. També ha anat canviant molt això i també suposo que haurien de fer un exercici de canvi.
0: Bueno, i la relació...
1: també tenen part de culpa.
0: Famílies mestres, no? Què demanem de l'escola, no?
1: Exacte.
0: Perquè de vegades crec que tenim la sensació de que subcontractem alguna cosa, no? I això no hauria de ser, no?, una subcontractació. Deixa'm presentar la resta de convidats que tenim avui. Avui forma part també de la solució la Coral Regí. Molt bon dia, Coral.
4: Hola, bon dia.
0: La Coral Regí és biòloga, és educadora i exdirectora de l'escola Virolai i, a més, publica també Temps per a l'escola, una mirada valenta i propositiva sobre el debat educatiu. Jo ara et pregunto, quan tu eres directora de l'escola Virolai, quins problemes eren els que eren del teu dia a dia? Amb quins et trobaves? I quins són els que té ara la direcció del centre? Com ha canviat la cosa?
4: Jo penso que no ha canviat tant, perquè portem, jo estic d'acord amb el que ha dit abans l'Enric, estem en una situació d'un canvi, jo no diria crisi, perquè és una situació d'un canvi que fa forces anys que dura. Potser ha tingut punts com, no sé, el tema de la pandèmia, però que ja ha passat 5 anys, hi ha hagut punts diferents, l'inici de tot el tema de la presència més potent de la IA. Però en realitat el que ens passa és tenim canvis socials importants, tenim canvis tecnològics importants i l'escola està aquí al mig. I aquí nosaltres ens hem de posar d'acord tots. Potser canvia el rol del mestre. Un mecànic d'abans no fa la mateixa feina que un mecànic ara. Un periodista d'abans no fa la mateixa feina ni treballa de la mateixa manera. Potser els mestres també ens hem de plantejar com hem de canviar. I això implica alguna cosa que abans heu dit, com ha de ser la relació família-escola. Que ha de ser una relació absolutament propera i amb un objectiu comú. Les escoles tenim un objectiu, que és garantir la millor educació per tots els infants que tenim. I d'acord, PISA...
0: Però hi ha prou recursos ara per fer això?
4: Jo crec que potser sempre falten recursos, sempre falten recursos. Però en realitat el que primer ens ha de faltar és el propòsit, la brúixola. És a dir, on hem d'anar. I posar-nos d'acord on hem d'anar, perquè a més... Jo crec que hi ha una cosa que també hem de tenir tots molt clars quan parlem de solucions. Avui podem començar a establir línies de per on volem anar. Les solucions no vindran en 3 anys. Les solucions es aniran encarrilant en 3 anys.
0: Per tant, tenim algunes generacions perdudes per aquí?
4: Jo penso que, bueno, perdut... Jo amb això no estic d'acord, perquè hi ha moltes estratègies de recuperació. La vida a vegades no és tan senzilla com es pot semblar, no? No és una curva facileta, sinó que hi ha molts punts. Tots nosaltres hem tingut... A veure, jo soc, bueno, potser amb el Jaume, hem tingut una educació en temps franquistes i ens n'hem sortit. Vull dir que, a veure, jo penso que hi ha moltes línies de solució, però el que no podem fer és perdre gaire temps més, és a dir, ens hem de posar a treballar.
0: També forma part de la solució l'Elisabet Pedrosa. Molt bon dia, Elisabet.
5: Bon dia.
0: Ja sabeu que tenim una persona en aquesta casa basada per la d'educació cada setmana, ho fa Catalunya Ràdio, ella és la directora i presentadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. En el programa d'aquesta setmana, Elisabet, t'has envoltat de savis mestres i han sorgit 7 propostes docents per tornar a posar l'educació al centre. Digue'm en una i la resta que la gent vagi i recuperi el programa, si us plau, o que les sentin en directe, directora i presentadora de l'Ofici d'Educar de Catalunya Ràdio. Digue'm en una.
5: El consens, el que deien del pacte educatiu, és a dir, si no ens escoltem entre tots, pares, docents, administració, sindicats, consens, arribar al consens entre tots i mirar quin és el rumb que volem que tingui l'escola, quin és el sentit que ha de tenir l'escola, a on s'han de dedicar aquests recursos, com ha de ser l'escola inclusiva, totes aquestes, diríem, melons oberts, anar-los abordant, però des del consens.
0: El consens, que és el que falta, eh? I anar tots en una mateixa direcció i traçar les línies, que era el que ens deia ara la Coral. També forma part, per últim, de la solució en Jaume Funes, psicòleg i educador. Molt bon dia, Jaume.
6: Bon dia, encantat.
0: En Jaume m'ha ensenyat el PDF d'un llibre que surt la setmana que ve, Pedagogia de la desesperança, una proposta de vacuna contra la depressió del docent. Per tant, brots verds, Jaume?
6: Bueno, a veure, situem, no? És que jo, com sempre repeteixo, sóc un adolescent del Baix Llobregat de 79 anys. I vaig descobrir Pink Floyd amb un disc que havia robat un dels xavals del carrer que havia treballat el 75 al Corte Inglés, que es deia Crisis. Qual crisis? De què crisis? No? En un moment en el que jo havia d'aconseguir que la meitat de la gent que no anava a l'escola entrés a formar part d'una cosa que ni existia, que era l'FP. Però bueno, no cal tirar enrere. Tornem aquí, com bé ha recordat l'Enric. vivim una societat que canvia molt més acceleradament que la capacitat humana d'adaptar-se i, òbviament, de la incapacitat de l'escola té sempre per adaptar-se.
0: Jaume, ara m'has recordat un programa que vàrem fer la setmana passada, que era com adaptar-se a la calor, no? I dèiem, és que el tema és que està canviant molt més ràpid la realitat que no pas la nostra capacitat d'adaptació. Per tant, en el pla de l'educació estem
5: exactament
0: una mica en el mateix,
5: igual.
0: No?
5: Exactament igual.
6: És que, clar, pacte. Home, ja va existir un gran pacte per l'educació que va fer el Joan Manel del Pozo quan era conseller per 6 mesos i no va suportar més, bueno, ningú no sé. Pacte que ens hem de posar d'acord, primera, ens volem ocupar de la infància, sí o no? Perquè vosaltres heu dit, ha canviat la família, no només ha canviat la família, sinó que ara no només són xavals, nois i noies molt diversos, d'origen diversos, que pateixen injustícies molt diverses i que plantegen vides molt diferents. L'altra cosa que ens hem de plantejar és dir, veritablement estem disposats no a fer manuals d'autoajuda, sinó ajudar els pares i les mares que puguin llegir un conte a la nit? Estem disposats a que tingui temps per dedicar-se a la infància? Si continuem amb la crisi, és dir, a veure, podem tenir mitja classe etiquetada? Els meus col·legues psicòlegs poden continuar fent diagnòstics i etiquetes o hem de pensar quines són les vides diverses que entren cada dia a l'aula i quina capacitat, voluntat i encàrrec té el professional per mirar aquestes vides?
0: Coral, no vas fent que sí?
5: Sí.
0: Per què? Digue'm el per què.
4: Perquè l'escola ha de donar resposta a la realitat que existeix. I és veritat que costa molt acostumar-se.
0: Però com ho fa un sol mestre? Perdoneu, jo pregunto des de la...
6: Però un sol mestre amb 20 alumnes? És que en el pacte que ha fet amb els sindicats haurien de dir al desembre et preguntarem quantes vides coneixes els teus alumnes. Perquè clar que han de reduir la ràtio, i tant que sí. Un tutor només ha de tenir 15 alumnes per tutar, però ha de saber de la seva vida i ha de tenir ganes de saber-ho.
0: Per tant, partim d'una realitat. És en dues direccions, eh?
4: Sí.
0: El professorat ha de fer un canvi i l'administració també.
4: I un canvi que ve des de la formació inicial dels mestres, segur que l'Enric ens pot explicar més coses d'aquí, des de la formació, des de la selecció, des de que els mestres se n'adonin que l'escola d'avui no pot tenir ni les mateixes maneres de funcionar, ni els mateixos objectius. I ens n'hem d'anar a l'essencial, perquè al final l'essencial... Jo ara llegia un capítol del llibre aquest que ens resoldrà tots els temes que ens ha ensenyat el Jaume Funes, i és això. La primera cosa que ha de garantir l'escola és el benestar de l'infant, és l'acollida de l'infant, és mirar l'infant als ulls. Això és un bon mestre. I això és ahir, avui i sempre. A partir d'aquí les realitats són diferents.
0: Però els mestres, tinc entès, que estan dient precisament que no tenen temps ni eines per poder fer això, per fer aquesta coneixença dels alumnes. Alguns no tindran ganes, però està clar que molts veiem realitats molt diverses a l'aula i no pot ser que una persona estigui sola amb 25 realitats diverses que no pot arribar a atendre res, no?
4: Necessitem recursos, sí, però necessitem recursos ben emprats. I aquí jo crec que moltes vegades hi ha recursos que a vegades no tenen la posta en pràctica ni la utilitat que hauria de tenir.
0: I això de qui depèn? De les escoles?
4: Del lideratge de les escoles, de la capacitat de les escoles per prendre decisions perquè garanteixin realment que s'estan utilitzant els recursos on cal. Necessitem, per exemple, un tema que ens ho recorda tothom, però que les línies a vegades van al revés, claustres estables, lideratges clars dels directors. Necessitem realment un treball conjunt amb les famílies des de la primera fase, des de l'educació infantil. Les famílies són un element indispensable per l'educació, perquè són els responsables de l'educació dels nens. I això a vegades ho oblidem. I això vol dir que hem de treballar plegats. I qui pot saber com treballar plegats? Els mestres, que som els professionals de l'educació.
0: Enric.
3: Això es diu la solució. La solució és el mestre.
4: Clar.
3: És el mestre.
4: Perquè és el professional, és el que en sap.
3: És en qui hem de confiar. Si no confiem en el mestre, no sé en qui podrem confiar.
0: Però com ho revertim, això? Perquè jo també entenc els mestres a l'aula que parlen una tutoria amb els pares i els pares desacrediten el mestre. També davant dels fills. Això passa, i molt.
3: Segurament. I és possible, com insinuava el Jaume, que per mi és més un problema de saber explicar allò que fas. Ara penso en aquestes metodologies que corren, no?, tan modernes, que no són tan modernes, que ja fa un segle que corren.
4: 130, 140 anys.
3: I segurament, exacte, no? I segurament no s'ha sabut explicar les bondats i les virtuts dels mètodes que apliquem. I en aquesta relació amb la família és molt important que el mestre, una, sigui convençut d'allò que fa, i dos, sàpiga explicar a les famílies allò que està fent,
0: i a més, perdoneu,
3: pel seu fill.
0: És que estic llegint entre línies, creieu que els mestres abans eren vocacionals i ara no tots?
4: Això crec que continuen siguent vocacionals. Sí. Però hi ha un tema que d'alguna manera el anar crispant l'atenció ens falla molt, que és el saber escoltar. moltes vegades els mestres ens passa que diem, és que aquesta família no entén que el seu fill té problemes. Jo aquí tinc una pregunta al contrari. Tu com a mestre, quan ets pare, entens els problemes del teu fill? Hi ha una cosa que és importantíssima, que és escoltar les famílies, tenir una relació empàtica. Si les famílies venen a l'escola a que nosaltres els hi diguem lo malament que es porta el seu fill, no podem esperar que aquesta família ens aculli i ens digui, oi que bé, gràcies per dir-me que el meu fill és un problema. Hem de partir d'una situació amb la que realment com a mestres i professionals plantegem com treballar conjuntament per resoldre el problema del fill.
0: David, que
4: i això és escoltar, i això és empatia, i això és treballar conjunt.
1: Jo veig que amb el tema aquest, a veure si l'encerto, però amb el tema aquest dels canvis tan accelerats que vivim, clar, de vegades es necessita un temps per assimilar aquests canvis i veure què s'acaba fent amb tot això. Ho dic, per exemple, per un tema que jo crec que està molt implicat amb tots els canvis que hi ha hagut darrerament, que és tot el tema del telèfon mòbil, amb les xarxes socials i tota la pesca.
3: I la IA.
1: I la IA i tot això. Clar, això és una cosa que de sobte et sobrevé i tothom necessita un temps per assimilar-ho, per concretar-ho, per abaixar-ho, però... i a partir d'aquí solucionar-ho i resoldre-ho. I ara ens trobem en ple apogeu de tot això.
4: Val, però discúlpa'm un moment del tema de la falta de coherència entre tots. Les famílies demanen a les escoles que es retirin els telèfons mòbils de l'escola. Perfecte. Però resulta que quan els nens i nenes surten de l'escola, el mòbil està a les seves mans, sí, moltes vegades ja està, i a partir d'aquí entrem en un espai de descontrol, perquè la família tampoc sap com gestionar el tema del mòbil en família, ni les mateixes famílies tenen aquesta supervisió ni aquesta actitud. Perquè
0: i els adults ho tenim sobre nosaltres mateixos.
4: Això, sí,
0: això és així, Jaume.
6: No, dues coses exactes.
0: Ara vaig a l'Elisabet, que la tinc en remot. No m'he oblidat de tu, Elisabet. Només faltaria, ara vinc.
6: No, a veure, diverses coses. Primer, el tema de les famílies. A veure, és que cada llei que es fa, que s'ha anat fent, ha anat retallant les possibilitats de que la família tingués relació amb l'escola, quan en realitat és un pare i una mare que confien cada dia a un altre professional que acaben definint que no tenim ni confiança, no sé què, li confien veritablement bona part de la vida del seu infant. Llavors hem de pactar com tots dos acompanyem, però això requereix que el mestre tingui temps, tingui l'encàrrec i tingui ganes de fer-ho.
0: I temps implica també recursos.
6: Sí, però recursos vol dir, a veure, qui convenç a una família en aquest moment en el que, sense dubtes, el problema número 1 de l'escola perquè el seu fill comparteixi classe amb un indeseable, amb te cometes. Perquè el gran problema és la segregació, les zones úniques de moltes ciutats el que fan és que els que són més o menys que van tirant s'ajuntin als que tiren i els altres que es quedin allà sols. I com convences a una família a dir l'escola està perquè el teu fill aprengui que hi ha gent diferent de tu i descobreixi que hi ha infàncies que no són com la teva? Aquesta és una batalla, però a partir d'aquí després seguíem el que estàvem dient vosaltres. Què demanen pares i mares? Seguretats, prohibicions, no serveix de res, però prohibicions, però en lloc de pensar, òbviament, prohibir el mòbil a la secundària simplement és evitar-se conflictes, però res més,
4: però
6: evitar-se
4: no conflictes. Educar.
6: Però estem en una altra cosa. Ara la consellera ha dit, no faran servir la IA fins a no sé quina edat. I diu, però si la meva neta de 2 anys entra al meu cotxe i tots dos li diem a l'Spotify que posi la masovera sempre al mercat. Si està...
0: Mireu, encara no hem dit ni el telèfon i ja tenim trucades dels nostres oients que volen plantejar diferents situacions que potser tenen una solució. Enric, aniré a tu i també tinc l'Elisabet allà pendent. Apunteu-vos el que heu de dir perquè avui ens està explotant tot plegat. Per cert, com sempre, línies obertes, Frank, no t'he donat ni pas i ja estan trucant.
2: Efectivament, perquè els oients són savis i volen aportar solucions a aquest tema que plantegem avui. Les línies, sabeu que són les de sempre, el telèfon del directe, el 93-201-7474, o podeu escriure, si no voleu trucar, al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a la solució amb l'Hisenda Carot, al 677-38-77-19. Mira, com que hi ha moltes coses, hi han sortit molts elements del debat, us farem una crida molt concreta, que és, de tots els problemes que té l'educació, que evidentment estarem tots d'acord amb això, n'hi ha molts, Quin és el que creieu que és més urgent solucionar? Mm. Per exemple, el nivell dels alumnes, l'autoritat del mestre, no?, que ha sortit aquí, la implicació de les famílies, les altes temperatures de la classe, també, per exemple. Quin és el que creieu que és més urgent per solucionar?
0: Si no solventem les altes temperatures, no solventarem la resta, perquè ja no hi serem, eh? Ja t'ho dic, que se'ns cobran les criatures.
1: Clar, és que avui és dia 21 de setembre i torna a fer molta calor, i a les aules avui també s'està respirant aquesta calor, lògicament.
0: Per favor, mireu, tenim una trucada a la Lebela de Calafell. Lebela, bon dia.
7: Hola, bones a tothom.
0: Hola, bonica. A veure, tu ets educadora d'infants amb necessitats especials.
7: Sí, mira, jo soc educadora d'educació especial en centres públics d'aquí de la Generalitat. I jo el que volia reivindicar és, més que res, perquè aquest tema necessitaríem 3 anys per parlar-ne.
0: I tant.
7: El que sí que m'agradaria és dir que encara que el departament faig i inverteix en molts recursos, com som nosaltres, integradors socials, fisioterapeutes, està com més concreta la feina que fan els fisioterapeutes, però, per exemple, nosaltres, que som educadores d'educació especial, integradors socials, tu vas a centres i no saben exactament quina és la teva feina, què és el que has de fer, si necessites un espai, si no el necessites. Llavors, jo crec que a nivell de recursos que li fan falta, haurien d'haver-ne molts més, però també és important que als centres on hi ha aquests recursos els hi diguin què és el que hem de fer. Perquè si no, llavors tu vas a cada centre i els hi has d'explicar, no a tots, però què és el que has de fer, si necessites coordinar-te, en quines reunions has d'anar. Llavors, clar, si no comencem per aquí, és molt complicat que aquest recurs funcione. Que n'hi ha.
0: Mira,
7: que funcione,
0: és en certa manera, perdona, Lebela, és en certa manera el que estava dient la Coral, de dir, no només recursos econòmics, sinó recursos formatius, no? De dir, és que si no administrem bé aquests recursos que ens arriben, no en traurem el partit al 100%. Coral, anava per aquí, oi? Sí. És un exemple, oi, el que ens està dient la Lebela. Teniu alguna pregunta per la Lebela?
4: No, molt gràcies, perquè crec que has donat amb una dada que és molt important, la necessitat d'utilitzar bé els recursos, que són pocs, però els recursos que tenim. Gràcies, moltes
7: sí,
4: gràcies.
7: Sí, de res, jo estimo molt la meva feina, però és molt dolorós arribar a un centre i que justament quan tu ets una persona que té experiència, que sap com dur les coses i demés, t'atrabanquis del funcionament dels centres perquè no estan preparats per aquest recurs.
6: Mm. Si et serveix de consol, quan començaven els primers EAPs, els primers equips ocupadors, els centres els deien els paquistanis. Que volia dir, aquest per què està aquí?
0: Oh, uau!
7: Exacte, és molt complicat. I les famílies et veuen i, clar, diuen, ostres, calla, que aquesta persona potser ens ajudarà. I dius, jo te voldria ajudar, però és que no tinc ni els recursos ni sé com explicar-li al meu centre què és el que he de fer, perquè és molt complicat.
0: Llavors
7: és això, i blindar, sisplau, blindem l'educació, que no hi hagi cap... ara apareix este color al govern i canvien, ara apareix l'altre. Per favor, blindem l'educació, blindem la sanitat. Recursos públics, blindats.
0: Ja Lebela, t'agraeixo moltíssim el resum i la força que ha tingut el teu testimoni, perquè crec que has comprimit moltes de les problemàtiques i moltes de les pulsions que rebeu els professionals que us dediqueu a l'educació. Una abraçada, Mònica, fins ara.
7: Una abraçada.
0: Adéu. Elisabet Pedrosa, a veure, adéu-n'hi-do, tot el que s'ha comentat.
8: Sí. Mira, jo sobre aquest malestar docent que hi ha, el que observem després de fer molts programes a l'ofici d'educada, sentir professors i sentir mestres, és que hi ha malestar, hi ha dolor, però no desesperança. Què vol dir això? Doncs que el professorat està molt cansat de la burocràcia, de la falta de recursos, que cada vegada els hi demanen més coses, no? S'ha de resoldre problemes de salut mental, d'intel·ligència artificial, la diversitat de les aules, no? Resoldre problemes que són de tota la societat, no? I us poso 2 exemples molt concrets. L'escola inclusiva, no? Trobem mestres que hi creuen molt, però diuen, home, sense formació, eines i recursos, això no es pot fer, no? Llavors, demanem al mestre que resolgui tot sol allò que el sistema no ha resolt, no? O com el que dèieu de la calor a les aules, no? Mestres intentant ensenyar amb temperatures extremes, que l'endemà hi tornen, intenten que els alumnes aprenguin, però hi ha coses que la vocació no pot solucionar. Llavors, una cosa és que estan cansats del sistema educatiu, una altra és que no estan cansats d'educar, no? I segueixen intentant recuperar aquell alumne que no pot aprendre a llegir, o que es despenja de l'educació, o aquella família que costa d'arribar-hi, no? Llavors, la cosa és, ostres, què podem fer per no esgotar aquesta esperança, aquesta vocació que tenen els mestres, aquest compromís no? I que no fer-lo responsables de coses que no és la seva responsabilitat, no?
0: El llibre d'en Jaume Funes, Pedagogia de la desesperança, una proposta de vacuna contra la depressió docent. Per cert, els tres títols dels tres llibres dels tres ponents que tenim avui, a part de l'Elisabet Pedrosa, els tindreu també al Club de la Solució. Allà us posarem l'enllaç perquè pugueu accedir a tots els llibres.
6: Ja pensaran que hem vingut a vendre els llibres.
0: No, mira, he de dir que els hem convidat a ells i després m'han dit, no, tinc aquest llibre, dic, ara en farem promoció. Club de la Solució, us posarem allà tots els enllaços. Digues, David.
1: De vegades pot ser que tot sembli més alarmant del que realment és?
3: Sí.
1: Ho dic perquè...
8: Totalment d'acord.
1: Sí. Ho dic perquè, clar, o sigui...
0: Ara va l'Enric, després.
1: Sí, amb tots els debats doncs, que anem escoltant a diferents mitjans de comunicació o a tot arreu, clar, et dona la sensació, a mi, per exemple, no, que arribaré als 80 anys i si necessito un advocat no el tindré. Si necessito un dentista no existirà. Que si m'han d'operar de la pròstata no hi haurà ningú que em pugui operar. I jo estic convençut que ara que dèieu coses de les llars d'infants, en una llar d'infants ara de l'Hospitalet de l'Infant, al pati que estan jugant, sí que ja n'hi haurà tres o quatre que descarrilaran a la vida. Però allà també hi ha un dentista, hi ha un advocat, hi ha un cirurgià, no? Exacte. Vull dir que no és tot tan alarmant com ens ho pinten, no?
3: Jo crec que no.
0: Enric, a veure, missatge optimista.
3: Sí, optimista de mena, perquè si no és optimista no pots dedicar altra educació, això per començar. Mm-hmm. Dedicat a una altra cosa, no? Per tant, de fàbrica ja has de ser optimista si vols dedicar a l'educació. Hi ha molt de soroll. I cada vegada que ens surt PISA i surten altres informes que ens fan la foto que ja sabem, es munta un sidral de nassos a nivell mediàtic, a nivell polític, i es genera molt de soroll. Hi ha molt de soroll. Tranquil, que la pròstata te la arreglaran.
1: Clar,
3: no pateixis, algú. David, segur, i podràs anar al mecànic i podràs anar als diferents especialistes. Però deixa'm dir una cosa sobre això que ha apuntat l'Elisabet, no? de l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no és un tema de formació només, no és un tema de recursos només, és un tema de convicció. L'escola inclusiva és un principi d'una escola obligatòria democràtica. I si no acceptem això, si no acceptem que l'escola democràtica implica una escola inclusiva, estem en un altre paradigma, estem en un altre model, estem en un model no democràtic. Una escola...
0: Però ara molts pares molts mestres et dirien una escola inclusiva però ben feta,
3: sí,
0: amb recursos.
3: Sí, no dic que no sigui tema de recursos ni tema de formació, dic que és un tema de convicció. Ens ho hem de creure, com ens hem de creure que l'escola democràtica la tenim aquí perquè l'escola obligatòria en aquest país de 6 a 16 anys és per tothom i per tant hem d'acollir a tothom. Què passa? Que l'escola és un espai de trobada, és un espai molt singular, no hi ha cap altre espai social, fixeu-vos, on aparegui gent tan diversa i de manera tan espontània i d'aquí i d'allà. Penso en famílies, però penso en mestres i penso en criatures, i aquesta diversitat genera tensions, genera conflicte, quan no ho gestiones bé i pot provocar el desastre, sí, però molt puntual. Mm-hmm. Per tant, acceptem que és un espai de trobada de l'escola, acceptem que és un espai per tothom, perquè és obligatòria i és democràtica, i si no, estem en un altre model. Per tant, la convicció per mi va davant de tot. I després de la convicció, la confiança.
4: I pensem en alternatives que se'ns donen a vegades per alguns polítics, les declaracions d'avui de la Meloni, no? Amb què està plantejant clarament models absolutament segregats. I quines conseqüències té això a nivell social? Jo crec que totes aquestes coses les hem de veure. Mm-hmm. Només un apunt, sí que és molt exagerat. Perquè a vegades ens sembla que quan exagerem ens faran més cas. I jo aquí crec que a vegades també hem de ser molt conscient de que els brots verds que hi ha a les escoles donen molta esperança a les famílies, donen moltes esperances a que realment les coses estan funcionant i haurien de funcionar millor. I es necessita més recursos. Es necessita un paper de l'administració claríssim, que tingui clar que el tema de l'educació no va per cicles electorals, que necessita molt més temps i molta més perseverança i tenir objectius clars. Però hi ha molts brots verds. És a dir, a les aules de moltes escoles del nostre país hi ha mestres que ho estan allà treballant i que tenen molt clar el que tenen que fer i estan treballant amb propostes i solucions.
3: Ho estan
4: petant,
3: això, que diríem.
4: Ho estan petant.
0: Perdoneu, deixeu-me a l'Elisabet Pedrós, si vol fer l'últim matís que vulguis afegir a Elisabet Pedrosa, ho dic perquè t'he d'alliberar, que sé que et feina tard i no et voldria fer anar gaire més tard, Elisabet.
8: Sí, a veure, jo crec que el que no... tens raó, Enric, que és una qüestió de model i aquest és el model que hi ha d'haver, però el que no pot ser és que el mestre sol a l'aula amb tots els 10 alumnes que cadascú té la seva dificultat o especificitat, sigui ell que hagi de resoldre aquesta situació.
3: Clar,
8: per tant,
3: no.
8: És una cosa que com a com a departament, com a societat, hem de creure en aquest model i posar-hi tots els recursos perquè sigui possible, no? I a vegades el pobre mestre es troba sol allà,
3: i
8: no?
3: Tant.
8: Llavors jo crec que això no ajuda ni al mestre, no, ni al sistema educatiu, ni a les famílies, ni als alumnes, ni a ningú, no? Llavors, una cosa que, per acabar, que jo crec que és possible que estiguem en crisi, com diu l'Enric, si és que mai hem deixat d'estar en crisi en el sistema educatiu, però m'agrada molt que es parla molt d'educació. Jo crec que això ho hem d'aplaudir, no? Tot un programa dedicat a l'educació amb una hora prime time. És que això és meravellós, no? Llavors, jo us felicito.
0: Gràcies.
8: I crec que això és el bo.
0: Elisabet, t'ho agraeixo moltíssim, per cert. Si voleu sentir més Elisabet, que sapigueu, directora i presentadora de l'Ofici d'Educar, que la trobeu cada diumenge de 6 a 7, ja ho diré, de 6 a 7 a Catalunya Ràdio. Elisabet, gràcies enormes i gràcies per haver-nos rescat uns minutets més. Una abraçada bonica.
8: Petons, gràcies.
3: Ja, adéu, adéu.
0: El Jaume, que el tenia pendent. Jaume, perdona'm.
6: No, el que passa és que penso la pensa als temes.
0: Ja ho sé, ho sé.
6: Començarem pel final.
0: Digueu-li a l'Òscar que no fa Catalunya migdia, que ens quedem nosaltres.
6: A veure, quan l'Enric plantejava l'escola democràtica, des de 1975 que un servidor estava amb aquestes històries, el debat sempre ha estat el mateix. Quina escola per quin alumnat? Perquè això en definitiva és el mito del Procusto, que era un posader que estava en un camí, tenia un llit, i quan arribava un que havia de dormir, si era molt llarg li tallava les cames, i si era molt curt ho estirava. Una escola que és com és, i quan la realitat cada vegada és més diversa, per tant, és que objectivament és sortir. Clar, tots ben, suposadament, necessiten més recursos. Ja ens ho recordaven ara. Omplir l'escola de professionals, entre cometes, inútils, de les etiquetes, no serveix per res. Serveix que el treballador social, l'educador social del barri, passi el seu temps a l'escola i el profe no pregunti aquest què li passa, sinó que tots dos descobrim a veure com dimonis aguantem. L'última recomanació, reduir l'abandonament escolar. Però si abandonament escolar, al final un programa és que vagi a l'escola un nano que no vol anar, amb una escola que no vol que hi sigui, amb uns pares que els hi és igual. Doncs com aconseguim aquesta història? Els professionals han d'ajudar els professionals, però no simplement anar sumant. Ja per acabar, ja que deies, més alarma de la realitat, infinitament més. Tot el que s'ha dit de PISA majoritàriament és fals. Per exemple, el gran titular que ha quedat és la culpa del fracàs són les pantalles. I l'informe en cap moment diu això, sinó que està dient és probable que estiguem mesurant competències d'adolescents que ara que tenen i no sabem mesurar, i és possible que les competències que tenien hagin canviat en una generació que ja s'ha passat tota la vida digital.
0: Que el que dèieu a l'inici del programa, insisteixo, avui ens quedarà curt. Jo ho entenc, estem intentant buscar totes les cares d'aquest poliedre i almenys començar a plantejar per on podríem treure el cap per buscar-ne una solució. David, i me'n vaig a l'Enric, sí que us demanaré que ho aterrem, ara hem teoritzat, no? Però de dir, qui hem de seure a la taula perquè això es comenci a revertir. David.
1: No, només era una cosa que no sé si encara es fa. Encara es fan reunions on hi va l'alumne, els pares de l'alumne i el tutor? Sí. O és una cosa que s'ha anat perdent de mica en mica?
4: No, es fa i jo diria que es fa més.
6: Els que treballen bé ho fan.
1: Perquè a mi em dóna la sensació que la implicació, em dóna la sensació, no ho sé, que la implicació d'un mestre s'acaba confonent per alguns pares, jo és que culpo molt els pares, ho sento, amb intromissió. Implicació igual a intromissió. I no ha de ser així, no ha de ser així, perquè implicació no és intromissió. I ho dic perquè a mi, per exemple, quan jo era adolescent, hi havia un professor que trucava a casa meva moltes vegades per parlar amb la meva mare. Perquè jo era un tio
0: poques vegades va trucar, trobo,
1: una mica erràtic. I a mi allò m'emprenyava molt, i ho veia com una intromissió. Però després, amb el temps, he vist que, collons, que aquell tio s'implicava i que aquell tio volia el millor per mi, i que va anar bé tot allò
0: que va aconseguir,
1: escolta. Sí, em van redreçar bastant i em van encarrilar bastant. Llavors, no ho sé si això ara encara funciona d'aquesta manera o no.
3: Depèn de l'escola, de com tingui pautat i protocolitzar la relació amb les famílies i l'avaluació del nano i, per tant, relació a això, d'equip docent i famílies. Jo crec que he posat un dels elements clau, no? Quan estem preguntant com hem d'engegar aquest debat...
0: Exacte, anem a aterrar-ho.
3: Clar, jo crec que de jugar, si més no, en diferents capes, no? Una ja ha sortit, que és a nivell de centre.
0: Espera't un moment, que l'Albert em diu que hem d'anar a publicitat i té tota la raó, que si no aquí no seguim parlant de res més. Ara tornem.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Us hem avisat, que avui no ens hi posàvem per poc, que ens quedaria curt. Avui estem intentant trobar la solució, o almenys debatre, que sempre és interessant formular-nos preguntes i reflexionar al respecte de com solventem la crisi de l'educació. Avui ens visiten la Coral Regí, biòloga, educadora i exdirectora de l'escola Virolai, en Jaume Coral.

0: Que compti amb les forces de cada centre, penso en famílies, penso evidentment en professorat i en altres professionals que sàpiguen quin és el seu projecte. I per tant, a partir d'aquí ja no caldrà més. La confiança mútua ho farà tot. I en altre nivell, i el nivell més alt, si voleu, no? El nivell que el president Illa ja va plantejar l'altre dia en una conferència fa no res, fa dos dies, no? Dient que engegarem un debat en aquest país. Molt bé. Jo recordo l'últim programa que vam fer aquí, bueno, penúltim, sembla, o de temporada anterior.
1: El penúltim, crec que era, sí.
0: Deures d'estiu, i em preguntaves quins eren els deures que caldria fer. Jo vaig dir, primer, els polítics i els sindicats que es posin d'acord i que facin deures aquest estiu. No han fet deures.
1: No.
0: No han fet deures i, per tant, estem veient les conseqüències. Què vull dir amb això? Que a nivell polític, aquest debat, aquest pacte, aquest consens que aquí ha sortit, el primer acord que han de prendre és, durant 15 anys, o 20, no utilitzarem l'escola com una eina llancívola, almenys en públic.
1: Interessant.
0: Ens barallem en privat, però no en públic. És a dir, no utilitzem l'educació per llançar-li el contrari. Posem-nos d'acord, almenys en 15 o 20 anys, perquè l'educació, ha dit la Coral, és una qüestió a llarg termini.
1: El president Illa, les declaracions a la que referia l'Enric, és quan el president Illa va fer la setmana passada una crida a obrir, cito textualment, un debat de país sobre educació per portar-la a l'excel·lència.
0: Exacte.
1: D'acord, entenc que aneu en línia, doncs. Un debat de país seria ajuntar totes les formacions i dir, fem un pacte d'avui a 15 anys endavant.
0: Exacte.
1: I això ho aconseguirem?
0: No, però... bueno, ho sé, ara m'he atrevit a dir que no. Espero que sí. Però clar, és un nivell de debat que s'ha d'assolir en el Parlament, que és l'espai on s'ha de debatre això, i és l'espai on ha de definir un programa polític.
2: Perdó, Enric, i tenim una llei, potser som l'únic país... l'única comunitat de l'Estat espanyol que té una llei, que és la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, que és una llei de país, que es va aprovar per consens. Què passa? Que no s'implementa, que es posa en tela de judici, que es contradiu.
0: Sí.
2: Per tant, comencem, tenim una llei, posem-la en pràctica, posem-se d'acord, i d'acord amb l'Enric, no utilitzem l'educació com una arma política, perquè no hi haurà cap canvi en educació que vagi per cicles
0: Coral,
2: electorals.
0: Perdona, la llei...
2: L'escola, perdó, és impossible.
0: La llei s'aprova el 2009, en aquest país, per un consens. El 2010 hi ha canvi de govern, i aquell govern que entra la posa en un calaix.
2: Sí, exacte.
0: Per tant, no té solució.
1: I cap altra...
0: I deixa'm... Digues, no, perdona.
1: No, que ningú li ha posat en dubte aquesta decisió de posar-la al calaix?
0: No, sí, suposo que a nivell...
1: Intern?
0: A nivell s'ha posat en dubte, però ningú ha fet res a partir d'aquí. Però deixa'm afegir una altra cosa, perquè això no solucionaria res. Això no solucionaria res. Jo crec que a part del nivell de centre i el nivell polític cal un debat de la comunitat territorial. Crec que en cada territori s'han d'engegar debats, no? Liderats per qui sigui, digue-li moviments, digue-li sindicats, digue-li... Però que amb honestedat es faci un acte de bona fe de dir, aviam, què volem? Quina escola volem? Quina escola volem pel territori i en quin model de persona estem pensant? I això no és fàcil. Perquè és un
1: Però suposo que cada sindicat o cada associació té la seva idea de model.
0: Bueno, tenen la seva proposta sindical, la seva idea laboral, però jo crec que hem d'anar més enllà dels sindicats. Hem d'anar a través de plataformes que existeixen, que les tenim en el sector educatiu, i crec que hem d'aprofitar aquesta força pedagògica que té el país, que fa molts anys que debat. Per tant, aquests tres o quatre nivells de debat s'han d'engegar de manera simultània.
1: Jaume.
3: No, començant pel final, que és... Jo crec que en gran mesura no hi ha sortida si no tornem a escola i comunitat, escola de barri. Cada escola ha de tenir la població que hi ha al barri, els professionals que treballen al barri s'han d'implicar en l'escola, els pares i mares són els que són, però clar, això, tornant a la primera de les propostes, això requereix que les autoritats expliquin quina escola volen i, òbviament, li diguin als seus votants no, el teu fill no té dret a anar a una escola en el que no tingui males companyies.
0: Ah, exacte.
3: I requereix que s'accepti que l'administració local s'ocupa de diversificar l'escola i requereix que necessitem professionals que ajuden a aquest canvi. I això, deia, no utilitzar com a arma llancívola. Mira, jo vaig viure una època molt difícil, l'època de l'heroïna, i va costar 10 anys que els partits acceptessin que a l'univers de les drogues no havia de servir de confrontació política. 10 anys fins a arribar a un pacte que es va arribar quan ja no era útil electoralment de dir no parlarem de les drogues als barris perquè en definitiva és un problema que hem de resoldre junts. Això era l'argument. La pràctica és que ja no era útil electoralment. Per tant, o expliquem a la ciutadania quina escola volem i això és una opció política. El consens, per què no hi ha lleis permanents? Perquè si mires l'explicació de la llei, cada llei diu coses diferents.
1: Però en temps maniqueïstes potser és una mica complicat explicar aquest missatge, no? Perquè la gent entendrà, què vols aleshores, que el meu fill baixi el nivell per adequar-se
3: a... Sí, però i què ha dit que baixi el nivell? El teu fill, per sort, la teva filla meravellosa, empollona, que té, trobo bones notes, li senta molt bé que estigui assegut al costat d'un tio bandarra...
1: Que això no ho dic jo, que ho diuen, que no se m'atribueixi ara.
3: Que li ajuda a descobrir la vida.
4: I això passa tota la vida i enriqueix molt.
1: I tant. Absolutament.
4: Totalment, a la meva classe hi havia gent de tots els tipus i això era magnífic.
2: Pensem a les escoles rurals on l'escola del poble era l'escola de tothom.
4: Exacte. I aquells, hi havia el típic que no venia mai a classe i quan venia enriquia a la seva manera.
1: Mira, un abraçada aquí en Joan.
4: Sí. El meu es deia Marcos. Una cosa molt terrenal també, que l'altre dia documentant-me per aquest tema d'avui vaig descobrir una cosa que em va xocar molt, que és que ara es veu que no es repeteix curs. Mm-hmm. Aquest tema també tractem-lo, perquè...
1: No, tu, obre'm incendis a 7 minuts d'acabar.
5: El jardí de David Balaguer.
4: Home, sí, aquesta és forta, perquè per què no es repeteix curs?
1: Per què no repeteix curs?
2: Perdó, és el país d'Europa on més es repeteix curs.
3: Exacte. I va haver-hi un any que el informe PISA no valia perquè hi havia massa repetidors.
2: I les repeticions de curs, en realitat, tots els estudis rigorosos i ben treballats, i l'Enric ens pot donar més dades, no serveix absolutament per res.
1: Epa, tens la resposta, David.
4: Però si un suspèn 7 assignatures...
2: I fixa't, a veure, primer hauríem de veure per què suspèn 7 assignatures i veure què passa. I no el dia 30 de juny, sinó el 15 de setembre. És a dir, les mesures per garantir que aquests alumnes tenen solucions s'han de posar quan tenen solució, no final de curs suspenent. I tot aquest tema, evidentment, quan un alumne, per circumstàncies especials, té 7 insuficients, 5, hem de veure què fem. Però la solució, les repeticions, no són
1: no és
2: una
1: solució.
2: I quan som al país... Quan som el país que més encara ara repeteix.
3: I perquè ens hem oblidat que la llei organitza no per cursos l'escola, l'organitza per cicles i que els objectius s'han d'aconseguir al final del cicle, no cada curs. Però aquí anem curs, assignatura, aprovar, suspens. No, això no va.
1: Enric.
0: No, la Coral l'ha explicat molt bé. Jo et volia preguntar, David, defineixem repetir.
4: Doncs que tu has fet, en el meu cas... Jo vaig repetir primer de BUP. Tu fas primer de BUP.
0: I jo cou.
4: Sí,
1: i us va servir?
4: Les coses no van funcionar, no van anar bé perquè tenies el cap ple de pardals i llavors et foten repetir primer de
1: BUP. I tu creus que et va servir?
4: A mi sí.
1: Potser.
4: A mi sí, jo crec que sí.
1: I a tu, Enric, tu has dit que no.
3: Però suposo que vas oblidar tot el que vas repetir.
0: Exacte. Segurament.
4: No ho recordo.
0: Ara hi ha una dada molt interessant, no? Que és amb la IA. Els alumnes que apliquen la IA tenen puntatges molt més alts que els altres.
1: Però la retenció em sembla que era molt baixa,
0: però
1: no?
0: Però al cap de 6 mesos, 7 mesos, ja cau. Clar, o sigui, si ens hem d'entrenar per fer bones proves, si hem d'entrenar-nos per no repetir, no solucionem res, David. Mm. Jo crec que el que hem d'anar és, el que deia molt bé la Coral, no? De dir, anem a veure què està passant, però el 15 de setembre, per fer un seguiment de l'alumne, i no per evitar que repeteixi, sinó perquè assoleixi aquells mínims que faran, com deia el Jaume, que al final del cicle pugui superar de manera satisfactòria allò que se li exigeix. Però no ens quedem al final. Fem-ho de manera avançada.
2: Quan diem que una escola ha de ser per tothom, vol dir que ha de ser per tothom, és a dir, per tota la diversitat d'alumnes que tenim, garantint que donem solucions. Això no és fàcil, però això ho hem de fer. Em preguntàveu què és cal fer. Jo crec que, evidentment, necessitem que els polítics ens donguin aquest marc de tranquil·litat i de consens i de recursos econòmics.
1: Home, la Generalitat s'ha compromès a que el debat inclogui aquest objectiu de destinar el 6% del PIB. En
2: que és una reivindicació històrica de sempre, amb una ILP aprovada per tothom. Per tant, sí, hem d'anar per aquí i això ha de servir perquè l'escola, com comentava el Jaume, tinguin espais de formació, de millora, i de consens per treballar. Necessitem temps, i temps per treballar amb les famílies, i temps per generar comunitat, i temps per poder treballar amb calma amb els alumnes, perquè els alumnes el que sí que tenen són ritmes diferents d'aprenentatges, formes diferents d'aprendre, i aquí hem de ser capaços de donar resposta a tot.
1: Tenim 3 minuts. Jaume, Enric i David, ves pensant.
3: Jo crec que hi ha una part que l'hem anat dient, però que no la podem oblidar. Hem de construir en sèrio formes d'acompanyament del professorat, és a dir, formes que veritablement permetin, perquè moltes vegades el profe està o el mestre està desesperat perquè tot el que fa algú el desfà fora. perquè veritablement l'únic lloc que tenen determinats nanos de tranquil·litat i de felicitat és l'escola, i es desespera perquè veritablement no és que necessiti un calé pel qual envia la deriva, que és derivar alguna, o sigui, algú que veritablement compartim, a veure, i com ho fem? I què pots fer tu i què puc fer jo? La carrera docent no deixa de ser una desesperació d'una persona que té la seva vida, els seus amors, desesperances, desil·lusions, que es va trobant en reptes que ha de resoldre i necessita ser ajudat perquè veritablement no perdi la idea mai de que ell és una oportunitat única en la vida de molts infants que no seran iguals si no hagués aparegut ell a la seva vida.
1: Què és el que diuen els mestres, perdoneu, que no només és una qüestió de recursos.
0: No.
1: No. Enric.
0: Exacte, i justament jo crec que el punt central l'heu posat amb el mestre. Fa un any va sortir un informe que el malestar docent, un informe internacional, l'estrès anava en augment. Sí, i ho hem vist amb les vagues. Hi ha un gran malestar docent, això no ho podem amagar. No ho podem amagar, però és que casualment en aquest mateix informe deia que la satisfacció del docent amb la, amb la seva feina era molt alta. Com compaginem aquest malestar amb la satisfacció? Molt clar, jo estic molt content amb allò que faig el dia a dia, però les condicions no són les adequades. Per tant, jo crec que una mica hem d'avançar, cap aquí. I deixa'm dir una cosa en relació amb això. No com a solució, però reivindiquem la lectura. Si alguna cosa té de singular l'escola, és la lectura. És l'únic espai on podrà i haurà de llegir allò que voluntàriament llegeixi i els mestres plantegin, perquè mai més ho podrà fer.
1: L'altre dia ens suggerien un tema que, que féssim a les solucions, deien els beneficis de la lectura en les criatures.
4: Sí.
1: Calla que no els tornem a convidar.
4: I llegim,
1: David, un minut, he de dir els títols.
4: Només una cosa, i llegir en veu alta. Molt important, sí.
3: Però que no s'hi llegissin paper.
2: I llegir en família, i llegir en família.
1: Fran Domènech, alguna observació? No. Avui heu quedat molt desatesos, demà us farem cas del WhatsApp full, eh?
5: No, mira, faig un resum ràpid. La Coral deia que Catalunya és una de les zones on més es repeteix. Doncs això és el que estan demanant la majoria d'oients, que repetim aquest tema, perquè han quedat encara moltes preguntes per la
1: Educació, part 2, us ho prometem. En Jaume Funes, una proposta de vacuna contra la depressió docent. El títol es diu Pedagogia de la desesperança. La Coral Regí, biòloga, ja ho sabeu, a més, escriptora de Temps per a l'Escola, una mirada col·lectiva valenta i propositiva sobre el debat educatiu. I l'Enric Prats, doctor en pedagogia de la UB, autor del llibre que avui ens ha inspirat aquest tema, Educació sense horitzons, d'Eumo Editorial Sau. Tot us ho passarem pel Club de la Solució. Gràcies a tots i totes. Gràcies, David.
4: Que vagi bé.
1: Tornem demà fins que se'ns acabin les respostes. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol continua explorant nous emplaçaments a Ceuta per ubicar-hi els més de 3.000 immigrants que calculen que continuen pels carrers. La instal·lació del port de la ciutat autònoma, amb 1.700 llits, ha quedat petita i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
2: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
1: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Repassem ara altres informacions en format breu. A Plana Alfonso.
3: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa condemna la decisió del magistrat i afirma que és un cas de persecució judicial contra el president espanyol. El PP creu que les investigacions judicials desacrediten Sánchez i retreu al govern espanyol que assenyali la feina dels jutges.
1: Quatre grans cadenes de televisió dels Estats Units, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, boicotegen Donald Trump i deixen de cobrir els actes de la Casa Blanca pel seu veto a la CNN, MS Now i Politico. Aquests tres mitjans han demandat judicialment al president. Tot plegat passa poques hores abans que aquest dimarts comenci l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
3: A Alemanya, després dels resultats de diumenge, el canceller Friedrich Merz reconeix la derrota del seu partit, la CDU, però ratifica que no pensa dimitir. L'extrema dreta l'avisa que va camí de convertir la formació en un partit residual.
1: L'autor del llibre Safaris Humans explica al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que alguns d'aquests viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians per pur plaer durant la Guerra dels Balcans es van organitzar des de Barcelona. El periodista italià Ezio Gabanezzi diu que el cervell d'aquesta mena de turisme macabre era a Bèlgica i espera que de les investigacions obertes per 5 fiscalies a Europa en surti un procés penal contra aquests assassins impunes.
4: Santa Maria.
1: El Festival de Sant Sebastià ha acollit aquest dilluns l'estrena de Ruega por nosotras, la novel·la, la nova pel·lícula, volíem dir, del director Daniel Monzón, amb participació de 3CAT. La pel·lícula posa el focus en l'anomenat Patronato de Protección de la Mujer, una institució del franquisme on milers de nenes i adolescents van rebre abusos i tractes vexatoris.
3: Monzón ha denunciat les dificultats per finançar el projecte i assegura que encara hi ha voluntat d'amagar aquests fets.
5: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
3: La protagonista de Ruega por nosotras és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. L'acompanyen al repartiment Adelfa Calvo, que interpreta la monja que dirigeix un dels centres, i Bea Segura i Xavi Sáez, que interpreten els seus pares.
1: Esports. La sisa joventut ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB. S'ha aconseguit de diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
3: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals, l'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
3: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casador, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un entrencament al lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar per quiròfan.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb un horari nou.
6: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya Nit.
4: Un informatiu en profunditat.
6: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Amb horari nou.
4: De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Cada tarda anem més enllà de la notícia.
8: El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries.
7: Denunciem.
9: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
10: Això 100%.
7: Fem memòria.
11: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla, que evidentment em ve el cap aquell 17 d'agost.
7: I si cal, ens posem romàntics.
8: Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
12: Sí?
13: Exclusiva.
14: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: Ja hi tornem a ser.
16: 11a temporada del Tot Costa.
17: Por qué? Por qué?
15: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
16: Nova temporada amb els vells clàssics.
17: No sé si són muy simpáticos. No sé.
14: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
14: Podríem tenir son.
18: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
19: Mare, literalment.
14: Oh, poques ganes de treballar.
20: És que tinc molta feina.
21: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
14: O quedar-nos al llit una mica més.
22: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
21: Quina ràbia.
14: Però per alguna cosa som els matiners.
22: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
21: A mi això també em va passar.
14: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
23: Som pura cafeïna.

0: 6 i 6. Juliana Canet, com estàs? Bona tarda.
1: Ara malament.
0: No, home, no.
1: Sí, ara estic tocada, però bé, tot ho farem.
0: Ho remuntarem, això.
1: I tant, nen.
0: Com ha anat el cap de setmana? Jo us he d'explicar una cosa, eh?
1: Què?
2: No, és que he tingut una experiència doble de contrastos gastronòmics.
1: Ah? Mm.
2: I una t'afecta a tu, perquè diumenge vaig dinar a Cardedeu.
1: Què dius? A on, nen?
2: Al Tarambana.
1: Què dius?
3: Ah, ja m'ha anat.
1: És un clàssic, el Tarambana.
2: Molt bé, sí. Va sorprendre.
1: Bueno, és que el Tarambana és un dels llocs més insígnia del poble.
2: Vaig anar amb un amic meu, l'Adrià, que és d'allà també, de Cardedeu.
1: Gastronòmicament és el millor lloc on podries anar, i jo també les he fet molt i molt grosses, perquè és el local que tenca fins més tard. Llavors, també, els divendres...
2: Doncs vaig compensar al Tarambana la decepció, i no sé si dir el nom del local,
1: ui,
2: a Barcelona, un clàssic que té com dos restaurants, una dalt i una baix, i a baix hi ha sushi, Diagonal de Barcelona.
3: A la pujada a la dreta,
1: blanco,
3: no?
1: Rojo Negro. Sí.
2: Ho has dit tu.
1: Vale.
3: Sí.
2: Un jo, servei.
1: No és el grup Tragaluz, tot això?
2: Era.
1: M'agrada molt aquest moment, Google Maps, que t'estàs clavant aquí, la crítica en directe. A part, sí, com no, deixa que ara descobert, com deixa que digui jo el nom, sabent que jo el diria.
2: És que em va saber molt greu, però no m'hi he passat mai.
3: Què et van fer?
1: Ja el títol en castellà diu coses.
2: També
1: el Tarambana ja se sap.
2: També és veritat.
1: Ja se sap el que trobaràs.
2: També és veritat. Sí, però jo en aquell lloc hi havia anat moltes vegades, i si menjava molt bé, tractava molt bé, doncs no m'havia passat mai que, perdona, falta aquest plat. No, ja te l'hem portat.
1: Oh,
2: jo, no.
1: Gaslighting?
2: No me l'has portat. Sí, sí que te l'hem portat. La cuina em diu que te l'hem portat. Jo, que no me l'heu portat. Que no me l'heu... Dic pim, aquest falta.
1: Ei.
2: Doncs me'l van portar de mala manera. I dic, però què és això?
1: Te'l van cobrar per dos o no?
2: No. Vaja, ara que ho dius, no vaig mirar la factura.
3: Però què es pensaven? Que realment te l'havies fotut i que volies repetir gratis? Clar, estarien pensant,
2: no? Moment. No m'he passat mai.
1: Francesc, m'agrada que surti aquesta vena reivindicativa.
2: És que em va fer molta ràbia.
1: M'agrada que muntis una mica de rebequeria.
3: Sí, a més que...
1: Sí, perquè quan les coses no van bé o quan en algun lloc les coses no van com haurien, està bé dir-ho. És que...
2: Clar,
1: bé.
2: Escolti'm.
3: Però aquí aquest restaurant era bo, almenys. A mi me'l va recomanar l'Albert Tom fa molts anys, l'any 2005.
2: És que llavors estava molt de moda.
3: Va ser el primer japonès on vaig anar, i el primer dia que hi vaig anar a sopar amb la meva nòvia del moment...
1: Qui devia ser això, la Sandra? Alba.
3: No, l'Alba. A la taula del costat...
1: Alba Om, que és la neboda de l'Albert.
3: Això, el tiet, el tiet ens va recomanar en aquest lloc. Doncs hi arribem, i just a la taula del costat, Ramon Pellicer i l'Ali Colomer.
2: Home, quina...
1: De les primeres cites, potser.
3: L'any 2005. No. Jo et diria que ella et diria que estava potser embarassada, eh?
1: Segurament.
3: En aquella època.
1: Segurament.
3: A la taula del costat.
1: Mal lloc, depèn de com, un sushi, si estàs embarassada, però bé.
2: Ah, clar, potser...
1: Bueno, de però, tenir
3: fideus i altres coses.
1: I amb qui anaves, tu?
2: Amb un amic meu, amb l'Albert.
1: Ha sigut cap de setmana d'amics?
2: Sí.
3: Molt important, l'amistat.
2: Sí, home, s'han d'anar combinant família i amics.
1: En Roger i jo hem fet un cap de setmana d'amics, també molt intens, de marit i muller. D'amics i cosins, també, combinant família i amistats.
3: Sí, clar. Cap a l'Empordà.
2: Ai, clar, que vau tenir el teatre.
3: A Figueres.
2: Se m'ha comunicat per mi en terra que va anar molt bé.
1: Va ser molt divertit, vam riure molt. La veritat és que crec que ens va sortir bé. I després
3: la gent molt entregada. Llavors vam anar a Verges a veure el retorn d'Acció, que és un grup que va triomfar fa 10-12 anys i que feien un concert únic. I Verges estava ple de gent guapíssima a la Festa Major, a la plaça del poble.
1: Diu que va conèixer allà l'amor de la seva vida. De fet, des d'aquí la busquem. És una
3: la vaig veure.
1: Amb Clars i Septum.
3: Sí.
1: Era... Això és el més backup que hem fet els últims anys.
3: I Déu sap, molt morena.
1: I Déu sap que hem apretat fent backup, però...
3: Molt morena,
1: Ulls Clars, Septum, era la plaça de Verges gaudint d'Acció i posteriorment
2: de Dan Peralbo. Hauria hagut de venir aquí.
1: Sí, tothom va triomfar, no et dic més.
2: Tothom?
3: Sí. També va venir Marc Andreu.
1: Sí, tothom.
2: Què rius?
1: De Marc Andreu.
2: Ah, sí?
1: Hi ha coses a explicar? Marc Andreu és qui més va triomfar, les coses com siguin. S'emprenyarà de mala manera quan sàpiga que ho
3: dic. No, molt. Mira, una infusió i que es calmi.
1: Sí, que es prengui una infusió i que rebaixi una mica.
2: Vaig a buscar-li i li porto, que deu ser el treballant amb...
1: Com ha d'estar treballant, Francesc? Encara no sabem de què treballa, en Marc Andreu.
4: No sabem de què treballa.
1: Saps què estava fent fins ara fa un moment? A fora amb una companya d'ICAT per tot la xerrada.
2: Ah,
1: fent de portera, que genial.
2: Team building.
1: Exacte.
2: Team building. Doncs arriba l'hora del que no surti d'aquí. Dilluns, som-hi.
5: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: he sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
3: És un quart de set de la tarda. Juliana Canet, bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
3: I Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
3: Avui ens hem anat a fer una sessió de fotos que aviat es podrà veure al nostre Instagram. I jo ens he vist especialment guapos i brillants. Us ho transmeto perquè ara m'estic veient per les pantalles d'aquí a l'estudi i m'agrada com lluïm avui.
1: És que quan
3: ho pintats com unes portes,
1: també. Sí, jo noto que estic... Vaja, si algú em fa una abraçada, li tacaré tota la samarreta, això passa. Anem molt empastifats i, clar, es nota, tenim la cara nova. Però és veritat que es nota quan algú està feliç i quan algú està content i tranquil i en pau, perquè realment irradia una bellesa diferent. I a tu, Roger, a tu també, Marta, però tu sempre has estat molt guapa, llavors fins i tot quan estàs al Pou se't veu molt guapa. A Roger se li nota més la diferència.
3: Perquè estic també en aquella etapa ja que, parlo personalment, jo noto una certa decadència.
1: Roger, la decadència és l'evolució de la vida mateixa.
3: Bueno, que em noto ja el pas dels anys i que la bellesa, doncs, truca a la porta.
1: Bueno, i pot ser en B alta i en B baixa, també.
3: Sí, totes dues.
1: Totes dues alhora.
3: Un dia en veus una, l'altre dia veus l'altra, i bueno, és la vida, això.
1: Ha estat un bon cap de setmana. Ha estat un cap de setmana excel·lent, jo diria. A Figueres va anar molt i molt bé. Va ser molt divertit. Vam omplir el teatre, el jardí, de perfectes absolutes. Hi havia un comiat de soltera, que es casava la Ingrid, que anaven totes customitzades amb samarretes, amb la tipografia del no surti. Genials, espectaculars.
6: Bons secrets a Figueres, també.
1: Molts bons secrets a Figueres, i crec que va ser divertit. D'aquí poc segurament en farem algun més, no?, de teatre o què?
3: Sí, n'hi ha algun altre de previst.
6: Potser per això hem fet, no?, la sessió de fotos, per anunciar potser una mica de properes dates.
1: I després vam fer mica de peregrinació pop, que també ens vam trobar moltíssimes perfectes a Verges en el retorn d'acció, i que després tocava d'en Pere Albo, que ho va fer genial. És un rockstar dels d'abans, ell, que us el recomano molt si no l'heu vist.
3: Meravellosa, aquella plaça de Verges. Molt maca.
1: Bé, hem de passar... En Roger va trobar allà l'amor de la seva vida, diu.
3: Vaig veure allà.
1: Una cosa.
3: L'amor de la meva vida, però ella no em va veure.
6: No pot ser que coneguis l'amor de la teva vida cada dos dies.
3: No, però no és cada dos dies. Però jo tenia... Es respirava un ambient especial allà a Verges aquest dissabte, i jo vaig dir, ella és aquí, tu ets aquí, però jo no et conec.
6: Com estira el rotllo.
3: I llavors la vaig veure passar en un moment i vaig pensar, bueno, has de ser tu. Ella, evidentment, ni em va mirar.
1: Que potser no era ella, per això.
3: Ni em va mirar.
1: Existeix la possibilitat que no fos ella.
3: Bueno, és que n'hi ha moltes.
1: Aquesta
3: de dones de la nostra vida. I una d'elles jo tenia la sensació que era allà.
6: I com era? Fem una crida? És la del sèptum i ulls clars?
3: Portava sèptum i ulls clars.
1: Morena.
3: I cabell... Sí, morena, amb cabell no molt llarg.
1: Vale. Era Verges el dissabte.
3: I anava amb un altre noi i un altre noi. Eren com tres amics.
6: Doncs, sisplau, perfecte. Comunica't amb en Roger Carandell, que a Instagram el trobaràs amb el nom de R. Carandell. I si no sou ella però la coneixeu, feu arribar aquest missatge, sisplau.
3: Si li ve de gust.
1: Va ser una nit, la veritat, plena d'amor i plena de llum. En Marc Andreu també va lligar de mala manera. Jo mai l'havia vist en acció
6: però,
1: en acció mai millor dit, però d'una manera espectacular. Va ser genial.
6: I tu?
1: Jo, Marta, sempre estic activa, no descanso mai.
3: Va arribar lligada de casa.
1: Jo també tenia la sensació de dir, aquesta nit és especial. És que és veritat que hi havia una energia com sensible, com molt emotiva.
3: Molt.
1: I jo també vaig pensar, ell és aquí. La cosa era trobar-lo.
3: Bé, hem de passar pel WhatsApp del programa, el 677 27 10 58, on un oient, entre d'altres, ens fa saber que ha coincidit amb l'Abad Giel i el seu nòvio, en Noah Brown, en un avió. Hola, guapos, estic tornant de Nova York a Barcelona. A última hora han embarcat l'Abad Giel i el seu guapíssim nòvio. Un cop asseguts, a dues zones business, s'han fet un bon morreig. Uf. Dels d'enveja sana, o no tan sana. Se'ls veu estupendo junts, visca l'amor, i ens posa molts cors.
1: De fet, també haurem de comentar, potser d'aquí uns dies, la campanya publicitària que justament ha publicat avui Abad Giel amb Noah Brown, una campanya que han fet plegats, que es morregen també de mala manera en un paller, que l'únic que jo sento quan veig això és una enveja, ja t'ho dic ara, insana, profunda.
6: I no em parlis de campanyes publicitàries, perquè el que ha passat avui, promocionant Luz de Gas. Amb Jessica Goicoechea.
1: És perfecte.
6: I un col·laborador d'aquest programa, que és Víctor Navarro, junts en un mateix vídeo. Tot trepitjat, oi? Això anava després.
3: No, ho tenim, ho comentarem
1: fet... quan vingui ell, poder, perquè és que se li
3: ha... Jo li he demanat a Víctor Navarro que demà es presenti en aquest programa, ens expliqui com li fan aquesta oferta, com l'accepta i, sobretot, com ha anat el rodatge.
6: És que ha fet unes stories dient que si no hi havia allò del seient del taxista, saps que és de boletes, que ho tenen alguns taxistes, dius, sense allò jo no ho volia fer. I se'n van a comprar un al Norauto, diu.
1: I és el seu somni. Fer de taxista era un somni que se li ha complert. També et diré que ell té un nivell
3: bé,
1: de
3: desobligamenta
1: que jo li vaig dir, quan ell em va dir que feia aquesta campanya, li vaig dir, però escolta, tens una mica de context del que ha estat passant últimament amb la Goico? Només perquè, per si ho tenia en present, no sabia res. Ell ha estat ocupat amb altres coses. Seguint el Mundial, l'Assemblea del Barça...
6: Seguint-ho tot, menys el nostre programa, en el qual col·labora.
1: No l'ha seguit mai. No sap de què va, encara, el nostre programa.
3: En tot cas, demà, si tot va... Bueno, si ell pot, vindrà aquí i ens explicarà com ha anat aquest rodatge. Bé, això per una banda. Per l'altra, no tots són flors i violes, perquè molts oients també ens han escrit al WhatsApp desconsolats per comentar l'anunci que la periodista Alba Riera ha fet aquesta tarda al seu Instagram. Ens diuen... Tinc el cor trencat i ens demanen. Perfectes, avui teniu molt lío i el programa s'hauria d'allargar 2 hores. A veure si ens podeu resoldre això de la turra. Acaba, no acaba però canvia, i serà l'Alba o no? Potser sóc jo que no ho acabo d'entendre i moltíssimes gràcies. Anem a pams.
1: M'agrada que soni aquesta atenció perquè és l'única música possible de fons en aquesta història, per mi, de terror... i plena de males decisions per part dels de sempre. Oh, sorpresa.
3: L'Alba Riera ha dit, i llegeixo, s'acaba la turra, o almenys s'acaba com la coneixíem. I, de fet, ella mateixa ha explicat com ho està vivint fa una estona a la tarda de Catalunya Ràdio amb en Garriga.
7: Estic molt emocionada, la veritat, perquè, bueno, estava nerviosa també, doncs, per explicar una mica ara en quin punt estava jo, no? I la veritat és que ha sigut una rebuda superbonica, m'ha seguit donant molta força i és molt emocionant veure com que és molt difícil avui dia, no?, també fer coses que funcionin ni que calin perquè hi ha moltíssima oferta i com emociona molt veure que és un projecte que ha arribat i que la gent estima i que la gent ha entès i que la gent recordarà i això em fa molta il·lusió.
3: Se la sentia molt emocionada, no? Tu, Marta, has pogut parlar amb ella durant aquesta estona.
6: Sí, i ja feia dies que ella rumiava molt com havia de ser aquest comiat i li donava voltes, perquè és veritat que és dia 10 el que ha estat el projecte més important de la teva vida laboral.
3: I un projecte que ha funcionat moltíssim, i d'aquí el dubte d'aquesta oient que també ens demanava què passaria a partir d'ara amb la turra. Doncs bé, l'Alba també ha explicat quin serà el futur del programa a partir d'ara i, sobretot, què farà ella a partir d'ara.
7: Hi havia la voluntat de mantenir el projecte i jo espero que així sigui. Això hauríeu de corroborar amb ells, diguem-ne, però fins on jo sabia, la cosa anava per aquí. I després, d'altra banda, com jo recullo al final del post, doncs tinc la sort de poder estar pensant coses noves i, evidentment, sempre amb l'esperit de tot el que m'ha après i ens ha ensenyat la turra.
3: Per tant, jo ho he corroborat amb Trescat i diuen que sí que seguirà la turra. I ella diu que està preparant un nou projecte. Per tant, la gent que té moltes ganes d'Alba Riera, que sàpiga que ben aviat la veurem o la sentirem
6: a
3: algun lloc.
6: Hi ha dues preguntes com a mínim, que és... Què farà ara l'Alba, que no ens ho ha volgut dir a la tarda de Catalunya Ràdio, i haurem d'estar atents. I l'altra és, qui presentarà la turra?
1: Jo et responc alguna de les preguntes, Marta. L'Alba farà la turra perquè faci el que faci, la turra és ella. I, per tant, la turra és igual qui la faci perquè no serà la turra. Serà un altre programa.
3: Però es dirà la turra. I el que farà l'Alba...
1: Que es digui com vulguin.
3: No es dirà
1: aquesta
3: la turra.
1: És la pitjor decisió que s'ha pres a Trescat en la història. No només forçar a marxar l'Alba i que hagi de buscar un altre projecte que estic segura que anirà genial i que li farà molta il·lusió, sinó decidir mantenir un programa que l'essència és, per sobre de tot, la presentadora. Perquè la turra no ha inventat res. És un programa de debat, és un programa d'entrevistes, com aquest programa n'hi ha molts altres. La gràcia de l'Alba, la gràcia de la turra, el que ha fet que funcioni, és l'Alba. Tu pots fer un altre programa de debat, canvia el nom, posa-hi una altra presentadora, un altre presentador i canvia el nom. No pots fer la turra sense l'Alba. L'Alba és la turra i la turra és l'Alba. M'entens? I fer veure que són dues coses indivisibles... Bé, jo no ho puc entendre. Per tant, què farà l'Alba? L'Alba farà la turra i la turra no existirà. Existirà un altre programa. No?
6: No ho sé.
3: És a dir,
6: jo no sé si l'Alba té en ment fer un projecte que sigui força similar, perquè si fa, si, jo què sé, imagina't que fitxa per la TDT.
1: Però no per similituds.
3: Jo crec que farà una cosa,
6: clar, estic convençut
3: que farà, no ho sé, farà una cosa molt similar, que és probable que s'assembli molt a la Torre, perquè...
6: I que sigui a 3CAT.
3: Quan has fet, a mi m'encantaria que fos a 3CAT, però quan has fet un programa, que té raó la Juliana, que és molt d'autor,
6: molt
3: difícil... Vull no aquelles... replicar una cosa que sigui pràcticament
6: aquelles
3: igual, perquè tu ets d'allò.
6: Aquelles entrevistes de sofà, és que ella és molt bona en la conversa.
1: Però és que encara que ara entrés a la TDT, l'essència de la Torre seguiria sent allà, perquè l'essència de la Torre és l'Alba. L'Alba és l'ànima d'aquest projecte. Per tant, encara que fes una cosa radicalment diferent, perquè jo no tinc ni idea del que farà i poder fer una cosa totalment diferent, serà el mateix, m'entens? Perquè en essència acabem allà, que és en l'Alba. No? No ho sé, aquí jo crec que el senyor 3CAT ha patinat moltíssim, perquè si tu, no sé si ha estat l'Alba que ha volgut marxar o ha estat 3CAT que decideix fer un canvi, etc. Però sigui com sigui, tu has d'intentar lluitar per un projecte que funcione, que funciona a més en un target tan complicat com el que abarcava l'Alba, que era un target de nenes de 20 anys fins a persones de 40, m'entens? Vull dir, com un ventall molt ampli, també en un moment on hi ha poc contingut per gent d'aquesta edat, o se'n fa molt però no acaba de calar o no acaba de funcionar, t'havies d'agafar això com un boig, havies de triplicar-li el sou si feia falta perquè l'Alba no marxés. No sé.
6: El comiat és molt emotiu.
3: Molt.
6: I... molt llarg, també.
1: Bueno, és que si no et donen espai per poder-te acomiadar en el teu propi programa, que és el que seria natural... Bueno, no sé, jo és que tot això m'estranya tot moltíssim i tot em molesta, com podeu veure.
3: Bé, ganes de saber què és el que farà per seguir-la i per seguir tenint a prop l'Alba Riera. 4 minuts i 2/4.

0: A tot això, ahir també vam saber que la Dulceida presentarà el Piro Musical de la Mercè a TV3, que aquest any té la selecció musical de Josep Montero, d'Oques Grasses.
1: Molt intensos de rodatge, a la gran cita. Quanta intensitat, quanta realitat, quanta veritat, espectacular. Però estic molt emocionada, encara estic en xoc, perquè seré la presentadora del Piro Musical de la Mercè a Barcelona i, uah, em moro d'emoció, d'il·lusió. Quan em vaig entrar, el primer que vaig fer va ser trucar a l'Alba, trucar a ma mare i dir-li a tota la meva família, perquè sabia que ho viurien amb la mateixa il·lusió que jo. No sé, em sento super agraïda i molt afortunada. Intentaré fer-ho el millor possible.
0: La Dulceida, que anunciava que presentarà el Piro Musical de la Mercè, aquí ens va sorprendre, no? No ens esperàvem aquest anunci de sobte.
2: Home, quan és un upgrade a nivell oferta 3CAT cap a una presentadora molt bèstia, perquè és enfrontar-te a un directe, amb el que això implica, un moment de màxima audiència, que aquests esdeveniments ja sabem que tenen una audiència brutal, i la Dulceida fins ara que havia fet coses que anaven gravades i que estan enregistrades com una gran cita. Mm-hmm. Vull dir que tens moltes oportunitats, que se't pot editar, etcètera, etcètera. Per tant, jo, si fos ella, estaria nerviosíssima.
3: I ella deu estar nerviosíssima perquè, a més, a mi em consta que no és per res dolent que durant la gran cita va haver de repetir alguns fragments, que també perquè era el seu gran projecte, el seu primer gran projecte de televisió en català. Vull dir que ara segurament
2: les segones temporades solen anar molt millor que molt les primeres millor. En aquest sentit.
0: I que segur sí que ho farà perfecte. Endavant,
3: és un gran pas endavant.
2: Vull dir que la casa aposta per ella.
0: Com el que va fer la Laura en el seu moment, que la van posar a presentar les campanades després de fer la travessa.
2: I ara venen preguntes, també, clar. Bueno, preguntes.
0: Tu la veus també com a possible presentadora de les campanades, per exemple?
2: No, perquè veig la dupla Miqui Núñez-Laura Escanes molt forta, que gaudeix de bona salut. Però en un futur, si la Dulceida continua a 3CAT, vés a saber què pot passar.
0: Bé, un Piro Musical que l'any passat va presentar la Núria Marín, que era el Piro Musical que els Stop havien fet la
3: publicatori i publicacions en castellà al teu perfil, veig.
0: I res, molta sort a la Dulceida. La podreu veure aquest diumenge a les 10 de la nit en directe per TV3 en aquest Piro Musical de la Mercè del 2026.
3: Sort que ha tret Carles per descansar, sí, perquè avui l'ambient està carregadet.
0: Hem entrat relaxats, llavors això s'ha carregat de sobte.
3: Però és que passa això. Jo estic en aquest moment ara de l'over era, que tot m'és una mica igual, que tot ho vist des de la perspectiva de dir res és tan important i no m'emprenyaré ni m'atacaré dels nervis per tonteries. Però quan la cosa es posa sèria i ja no són beneiteries del que estem parlant, aquí sí que ens tornem a tensar.
0: Bé, aquest cap de setmana han coincidit dos aniversaris importantíssims, almenys per aquest programa. Dissabte, la nostra perfecta Elena García Melero va fer 58 anys. I ho va celebrar amb la família Cadaqués, on va aprofitar per fer una de les coses que més li agraden, que és nedar a mar obert. Ho va fer acompanyada dels seus fills i l'Elena es va cascar ni més ni menys que 6,5 quilòmetres de la Marnató de Cadaqués. De fet, ella mateixa ho ha compartit al seu Instagram, dient que és un privilegi tornar a participar a la Marnató de Cadaqués, més de 2 hores nedant, i encara més feliç veure que els meus fills s'hi comencen a aficionar. Impressionant organització d'una cursa a mar obert que ha portat Cadaqués a nedadors d'arreu del món.
3: Sort que la meva mare no és l'Elena García Melero, perquè és que jo...
2: Quina pressió.
3: Aquest plan d'aniversari realment se'm col·locaria fatal.
0: I qui també feia anys justament el mateix dia és la Loli Bahia, la nòvia de la Rosaria. Per molts anys, també.
2: Amb cançons, ja basta.
3: Però, que feia molt que no la posaven. Estem en contra de les cançons fetes amb intel·ligència artificial.
0: No sabem si està feta a mi.
3: Però, Nino, com no estàs fet amb intel·ligència artificial?
2: Clar que sí, Roger.
0: És veritat.
3: Però si no, fa aquesta cosa tant de la intel·ligència artificial que sembla que parli britànic en comptes de català.
0: Ens la patem per sempre, cançons?
3: Sisplau.
2: Sí.
0: Diem no a la intel·ligència artificial en la música,
3: Per doncs, mi ja la fem servir una mica massa, sí, perquè els teatres també la fem servir una mica.
0: No, ja no, últimament.
2: Home, sí.
3: Sí, Nino.
2: Pels recursos final... de pantalla sí que es fan servir,
0: No, però dèiem la música, jo.
3: Ah, no, amb la música no.
0: Amb la música,
3: amb la música zero. I això ja sabeu que a mi m'encanta la cançó d'Ora Soy mi pròpia prioritat.
2: No, i que ens quedarem sense música al final, perquè entre Spotify, que ens peta el programa, quan sona Aitana, I ara que també batem la intel·ligència artificial, doncs no ens queda res.
3: Haurem de contractar algun professional del sector de la música
2: en directe. Un pianista, per exemple.
3: En Carles haurà de venir tot el programa sencer.
2: O un amic, un cosí d'en Carles, potser, no?
3: Home, segur que té molta família i molts contactes. Si amb ell no li va bé, ja ho trobarem.
0: Segur que coneix algú que...
3: Segur.
2: Molt bé.
3: Pianista és així.
2: Sí, que n'hi ha molts, sí.
0: En tot cas, la model francesa n'ha fet 24 i ho ha celebrat.
2: Quina model? De qui
0: parlàvem? L'Oli Bahia, que és la nòvia de la Rosalia.
3: La model francesa de 23 anys.
0: Que ara ho haurem de canviar. Merda, ho ha celebrat a un bar de París, envoltada d'amics i acompanyada per la seva nòvia, Rosalia. Aquest és l'àudio del vídeo que circula en què es veu la Loli entrant a un bar petat de gent que l'esperen amb el pastís i les espelmes. La Rosalia entra amb ella darrere seu i en el moment de bufar les espelmes és com que s'aparta una mica i s'amaga per no robar el protagonisme de la Loli, que es tapa un moment els ulls, deu pensar un desig, i llavors bufa les espelmes. I unes imatges que ens arriben només 10 dies després que les dues es fessin el primer petó en públic a l'Open dels Estats Units i oficialitzessin així la seva relació.
2: I que, escolta'm, l'aniversari de la Rosalia és d'aquí no res. D'aquí 4 dies.
0: Estan enganxats,
2: ben enganxats, aquests aniversaris.
3: Sí. I tot i així són de signes diferents.
2: Clar.
3: Tinguem-ho present. Mm.
0: A tot això, aquest cap de setmana ha acabat la gira de Lux.
2: Acaba després de molts mesos i de fer la volta per mig món, perquè ha passat per Europa, Llatinoamèrica, Nord-Amèrica, i un tour que finalitza amb una publicació a Instagram i un text molt llarg, gràcies a Déu, perquè feia molt que no la sentia molt, la llegíem tant, i jo agraeixo molt aquesta proximitat de l'artista cap als que som els seus fans. Un text on se sincera i on tornem a espiar una micona l'ànima de la nostra gran estrella. Déu així. El Lux Tour ha acabat. I la veritat és que estic una mica trista per això, però molt feliç i agraïda d'haver-ho pogut fer i d'haver arribat fins al final. Uf! Sentiments contradictoris. Perquè d'una banda trobaré a faltar les persones, els llocs i les cançons que han format part d'aquest tour, però de l'altra ha estat un repte que m'ha portat al límit de les meves forces en molts moments i la veritat, una mica de respir no va gens malament. En realitat, encara no em puc creure que hagi arribat fins al final. No estava segura que arribaria aquest dia ni que aquest tour arribaria a fer-se realitat d'aquesta manera. Van caldre diversos anys per imaginar-lo, molts mesos per donar-li forma i moltes nits per posar-lo en pràctica. Gràcies eternes a tots aquells que heu estat al Lux Tour, que heu vingut a compartir i que n'heu format part. Us adoro amb tot el meu cor. Ens veiem aviat, si Déu vol.
0: És com que està alliberada, no? Una
2: està
0: mica d'haver acabat el Lux i treure-se'l de sobre.
2: Però quina diferència amb el comunicat de final de gira de Motomami.
3: Sí. També quina diferència amb la recepció dels fans, per altra banda, eh?
2: Què vols dir?
0: Que... De com ho han viscut els fans.
2: No, de nivell de likes parles tu, no?
0: Ah,
2: en la publicació.
3: Comparant. No només és una qüestió de m'agrades, que també, sinó de repercussió en general del fi de la era, saps?
2: O sigui, tu afirmes que la Rosalia ha rebut menys likes ara, que està sent menys viral que en l'era Motomami, per exemple?
3: Una mica menys, sí, però més enllà de la viralitat, que és un fenomen que pot tenir, que té per mi relatiu interès, és una qüestió de transcendència, saps? Que sento que en Motomami va fer un statement, una declaració d'intencions molt ferma i que va aconseguir transcendir i que se la recordarà per Motomami. I Lux no ho tinc del tot clar.
2: No, tu creus que... Jo crec que sí que se la recordarà també per Lux, eh?
3: Mira, poder sí, eh? Cosa...
0: Però que la gent no ho ha vibrat de la mateixa
2: altra
0: manera que va...
2: Altra cosa és que la gent canti les cançons de Lux, però el concepte jo crec que sí que ha calat bastant.
3: No, i ha influenciat moltíssim en moltes coses que vindran ara, això segur. És que potser senzillament ho barrejo i és la meva percepció personal per com a mi m'ha impactat
2: segurament.
0: Aquell article que mencionàveu l'altre dia,
2: sí,
0: ho explicava
2: això
0: molt bé.
2: Sí, explica molt bé, sí.
0: Bueno, una gira molt, molt, molt diferent i ara suposo que s'agafarà unes vacances descomunals. No?
2: Sent ella estarà 3 anys sense treure
0: música. Exacte, i donar-se temps per fer música
2: per
0: o descansar.
2: Per estar enamorada.
0: O viure l'amor.
2: Feina, dos punts, ser nòvia.
0: Meravellós.
2: És que això és una feinada, eh?
3: I qui pogués.
0: Ai, sí.
3: Dedicar-se exclusivament a allò.
0: Bé, passen 5 minuts a 2 quarts. Mira, d'una estrella a una altra.

0: Parlem una mica de l'Aitana, que segueix amb la gira de Quart Azul regalant-nos grans moments, com quan l'altre dia ens va explicar que s'està traient gairebé tots els tatuatges, que un dia d'aquests en parlarem en detall. Però per sobre de tot, igual que la Rosalia, la nostra Aitana, el que segueix és enamorada. És tan fort com en el programa d'avui només estem llegint comunicats llarguíssims.
1: No, tothom està posseït pel teclat.
0: Les nostres famoses s'han llançat directament al teclat i a part sense l'ajuda, jo diria, d'intel·ligència artificial ni ChatGPT que t'ho redacti. O sigui, és un escrit visceral, escrit des del cor,
2: no
0: és el text d'Alba Riera com la Rosalia, com l'Aitana, ara que llegirem.
1: No és el text d'en Diego Matamoros quan va dir que ho havien deixat amb la Marta Rimbau, que va dir agradecido barra agradecida.
2: Tant l'Alba com la Rosalia, frases llarguíssimes.
0: Sí.
2: Amb molta coma i pocs punts. Sí.
0: Bé, l'Aitana està enamoradíssima. No té ulls per res, ni ningú, que no sigui el que és la seva parella actual, el youtuber Plex, de nom de pila Daniel. I en Daniel ens ha fet anys, justament, igual que la Melero. És que és un cap de setmana que el tenim a petar. Ha fet anys justament aquest cap de setmana. O sigui que, Carles, torna-hi. Va fer 24 ahir diumenge i l'Aitana no va voler perdre's aquest esdeveniment ni passar-lo per alt. De fet, l'any passat, si ho recordeu, ja el va felicitar a Instagram amb un recull de 20 fotografies i un text més aviat breu, que deia: per molts anys, Daniel. Careta somrient, cor gris i pastís. A funcionar. Una publicació, però, la de l'any passat, 2025, que va encendre les xarxes perquè era la primera vegada que veiem tantíssim contingut d'ells dos,
1: que els espiaven per un foradet.
0: Clar, i veníem, a més, de mesos i mesos de rumors no confirmats. Jo suposo que en aquell moment l'Aitana no va gosar dir més que un per molts anys, perquè duien pocs mesos, i per l'enorme pressió mediàtica que hi havia sobre la parella. Aquest any, però, ja us ho puc ben dir, que l'Aitana s'ha sentit més alliberada i no s'ha estat de res. Ha tornat a apostar pel maximalisme, és a dir, per un carrusel d'Instagram de 20 fotografies, que és el màxim que l'aplicació permet.
1: Perfecte.
0: Ja es veu que s'hi ha estat estona fent la curadoria de les imatges i et diré que és una estona que ha valgut la pena perquè la selecció excel·leix.
2: Mira que ets exigent, tu, amb la selecció de fotos de...
0: Bueno, perquè hi ha gent que fa autèntiques destrosses. Bueno.
1: Ella va dedicar, com a mínim, un dia sencer a pensar bé aquest post.
0: Sí, ordenar,
1: demanar, consell a les amigues, també, ja veuràs.
0: I tenim selfies de llit, fotografies divertides i informals en contextos clarament quotidians, molta selfie de mirall, alguna fotografia feta per professionals i fins i tot un vídeo, que és l'últim contingut del carrusel on surten ballant i se'ls veu extremadament tendres. Quina manera de mirar-se que tenen, família. Se'ls veu no? O si se'ls veu bé, no. Perfectes, Marta. Fan molt de goig.
2: No estàs d'acord?
1: No, jo puc opinar una cosa diferent o no?
0: Opina-la.
1: El vídeo aquest que ha penjat l'Aitana?
0: Ella tindrà tortícolos segur.
1: Sí, perquè recordem que ell fa 2 metres i ella 1,65 o així. Ell és un peix bullit.
0: I serà que una no es pot enamorar d'un peix bullit? Si és que jo no estic dient que ell sigui...
2: Si la majoria són bullits, Marta.
1: Com no li cau la bava tenint l'Aitana repenjada com un koala? Com no l'està mirant amb uns ulls d'enamorat?
0: Que la mira... Se la mira amb una carona, Marta, però si...
1: Mira cap a l'horitzó, no la mira als ulls. Com pot ser? Tens Aitana o canya penjada.
0: A la Marta
1: com
0: no
1: un os peresós.
0: No li pots presentar en la vida un nòvio. És que cap nòvio li està bé. Marta, en Plex, jo el veig de veritat que li cau la bava. Aquest és un vídeo d'ells
1: divertit. Jo necessito més.
2: És poc expressiu, segurament, ell.
1: Perquè recordo, te'n recordes, aquell que vam estar parlant de la prèvia a la velada, aquest estiu, i que l'Ibai li feia un test de mentides en el Plex i li preguntava: estàs enamorat? I ell deia que sí, molt bé, veritat. Del 0 al 10, com d'enamorat estàs? I te'n recordes què deia ell? Un 11, 12. Perdona'm. Perdona'm, Plex, però les coses no van així.
2: Un 12 va acompanyat de... una gesticulació
1: hauries
2: diferent,
1: hauries d'estar enamorat un 15.000.
2: Ah.
0: És que veus com no n'hi ha mai.
2: És que demanes
1: o superlatius
2: molt,
1: o res. Volem... maximalisme en tot, Juliana, no només en nombre de fotos d'Instagram. En l'amor. Volem un amor vibrant, volem un amor que brilli els ulls.
0: Però és que jo veig un amor vibrant. Que
1: no.
0: Ell és un tio avorrit, però serà que jo no m'he penjat
2: tot
0: vegades de tios avorrits? I això no vol dir que no estiguis tu enamoradíssima, penjadíssima, com la que més?
1: Bueno, doncs puc fer jo aquest paper, ja que veig que tu estàs al barco d'en Plex.
0: A veure, hem de representar la societat. Tu com que mai opines,
2: Rosi?
0: Com
2: que
0: no saps encara ben bé què són el Plex ni qui és l'Aitana.
2: Com a peix bullit, jo ho entenc, que estimes molt per dins, però per fora no es veu.
0: Bé, entre les 20 fotografies, perquè sortim ja d'aquest debat perquè ja es veu que no ens posarem d'acord, i com que en Roger veig que no fa buit de director, ja ho faig jo. Entre les 20 fotografies seleccionades, n'hi ha dues que vull comentar especialment. Les dues les trobem cap al final, i la primera que vull comentar és una imatge feta com de l'Aitana dreta dels seus peus des de dalt, i el que imaginem que és el terra de casa seva. I allà, tot ben escampat per les rajoles grises, tot de fotografies en blanc i negre impreses d'en Plex i l'Aitana, i el que ja es veu que va acabar sent un collage d'alguns dels moments de la parella, que ja tenen, també et diré, més fotografies que jo amb amigues amb qui em conec des dels 0 anys.
1: Ella és més mona.
0: Ella és molt mona. Tot el terra ple de retalls, de cola, de cúters. Una manualitat que entenem que l'Aitana va regalar-li per l'aniversari. I us diré, i això és important, Marta, molt més que una mirada, que l'estat de salut d'un amor es calcula amb aquests gestos. I el fet de fer tu mateixa un regal amb les teves pròpies mans, i més quan ets milionària, és un gran senyal d'estar vivint l'auge més intens de la relació. Aquests dos estan perfecte.
2: Demà, si penso, us portaré un collage que vaig fer.
0: I tant, segur.
1: I la veritat parles?
2: Que tinc un collage.
1: De nòvia. Dedicat a qui?
2: A dos viatges que vam fer. I
0: el vas fer tu, el collage?
2: Retallant, sí, amb una llibreta, i no va ser acabat.
1: Però no cal que el portis, ens pots enviar una foto.
2: Bueno, vull dir,
1: des de casa.
2: Us l'ensenyaré.
1: Ah, vale.
2: Vull dir que... Bé, bon exercici.
0: L'altra imatge que m'agradaria...
1: Merci, Roger, perquè t'estaves obrint una mica.
0: T'estaves obrint molt i molt. I a més, ja he vist que era amb la Maria, no amb la... No, amb la Sandra.
1: Amb la Maria o la Sandra?
0: No. Amb la Maria, que van fer els viatges grossos. Ah. Que ens vam trobar, per cert, l'excunyada d'en Roger, la Festa Verges. Bé, l'altra imatge que m'agradaria destacar és una selfie en un quiosc, concretament al costat d'una revista de lectures de la qual són portada. Una portada de l'abril que es va publicar després que l'Aitana s'hagués de posicionar per als rumors de crisi Manplex, ben gros de titular, i veiem. L'Aitana defensa el seu amor a Manplex. Es fan una fotografia al costat d'aquesta portada somrient, fent broma. Estan tan i tan bé que fan bromes sobre la crisi que els havien atribuït i sobre les portades posteriors dedicades a la parella, en comptes d'acabar-ho de fer esclat a tot, que és el que passaria si ja estiguessin una mica malament. I a banda, aquestes 20 fotografies van acompanyades d'una posseïmenta de teclat històrica per part de l'Aitana, perquè ella li ha dedicat pràcticament una novel·la. I crec que l'haurem de llegir tota. Feliç aniversari, amor meu. Qui m'havia de dir a mi, el 2025, que aquell noi que em va agradar tant i que se n'aniria a fer la volta al món acabaria sent la meva persona? Jo ni tan sols entenia gaire bé a què es referia el meu cosí José quan m'ho va explicar. I de sobte, allà estava jo mirant els teus vídeos cada nit, intentant conèixer-te una mica més des d'una pantalla.
2: Tampoc és ja, això.
0: Qui m'havia de dir que tot començaria al Japó? Que continuaria a la República Dominicana i després a Nova York. I que entre tants quilòmetres, tantíssimes ganes i també aquella por de pensar si tot seria igual d'increïble quan tornessis a Madrid, acabaries convertir-te en això per mi. El meu millor amic, el meu company de vida, la meva persona. T'estimo, Daniel. T'estimo moltíssim. I m'encanta poder-t'ho dir cada dia, demostrar-t'ho i cridar-ho als quatre vents.

0: mira,
1: 6.000 likes, aquest comentari.
0: Jo m'he escrit aquí al guió per si algú dubtava, i veig que l'algú és la Marta Montaner. Doncs per si algú dubtava, com Marta Montaner, aquests dos estan al punt més àlgid del seu amor. Estan penjadíssims l'un de l'altre i des d'aquí només els podem animar.
2: Jo vull matisar les meves paraules. No dubto en cap moment que estiguin enamorats i en el millor moment d'aquesta relació. I me n'alegro, sobretot, moltíssim per l'Aitana, perquè, ja ho sabeu, ens l'estimem, top 5 persones que estimem en aquest programa, l'Aitana hi és seguríssim.
1: Ara sí,
2: programa
1: no, ara Marta, sí.
2: A la meva vida personal inclosa.
0: Doncs imagina't. Ella està per sobre vostra, vull dir, hi ha me mare i l'Aitana.
2: Jo penso que l'Aitana és una més a casa meva, literal, perquè tenim la Nancy Aitana,
1: és veritat,
2: i és una figura molt present, sí. De veritat t'ho dic. Justament per això, vull que tingui al seu costat una persona... Saps allò de que se la mereixi? Sí, doncs això.
0: És que és
2: necessito, jo necessito que en Plex em vagi demostrant coses. Està bé aquest te amo para siempre, si és que l'Aitana també vol aquest sempre, que sembla que sí. Però jo necessito que ell em demostri que perd el cul per aquesta tia.
0: Però és que està més que demostrat.
2: Vale,
1: casa,
2: doncs, ja m'hi fixaré més i obriré
0: ara,
2: més els ulls.
0: Ara, el moment on ell puja a l'escenari a fer notes, per mi això ja és una declaració d'amor.
2: Segurament perquè no el conec prou, eh? Deu ser un tio molt tímid, aquí tots aquests flaixos i llums, quan ell no els controla, es posa més nerviós, vull dir, em falta conèixer-lo una mica més en aquest sentit.
0: Estic d'acord, Marta, que tu dius des del punt d'estima màxima cap a l'Aitana, perquè és que ens passa això, que volem que les nostres perfectes tinguin el millor nòvio i la millor persona al costat.
2: Em va passar amb en Joan Verdú, també, que tu també sempre dius que són una parella perfecta amb la Laura Escanes, però quan el tio es posa a veure el tour o el giro o no sé què era en un dinar mirant el mòbil i no mira els ulls a la Laura Escanes en una cita romàntica, doncs jo em queixo. Què vols que digui?
1: La Marta és l'Hermione de l'amor.
0: Jo soc de les dinàmiques en la parella, també.
2: Jo crec que soc pitjor que l'Hermione en aquest sentit.
1: Jaume Miranda, bona tarda.
0: Puc acabar, sisplau, el meu fragment? Podem tornar a tirar Love is in the air, sisplau, Fran? Que t'hi dic, sí que... Pues el... Per si algú dubtava, aquests dos estan en el punt més àlgid del seu amor. Estan penjadíssims l'un de l'altre i des d'aquí només els podem animar. Perquè passi el que passi després amb aquesta relació, com diria Roger Escap, encara que després s'espatlli, en aquesta vida hem vingut a ser passionals. I dir que sí a les històries d'amor que ens passen és l'única manera de viure plenament. O sigui que, Aitana, Plex, seguiu atrevint-vos a estimar-vos, que és el millor que es pot fer i el que dona sentit a l'existència. Parella de guapos!
1: Jaume, el que t'anava a dir, peix bullit o bon nòvio en Plex?
3: Absolut, peix bullit, absoluta ceba inflada d'aigua.
0: No és incompatible, és que no és un bon nòvio.
2: Perquè igual és un molt bon nòvio, igual és el tallista.
0: Serà que en Roger Escapa és l'alegria aquí de l'hort?
2: Jo l'he vist cara... Jo, en Roger Escapa, l'he vist ulls d'enamorat mirant la Diana, eh?
0: Però des de la Diana,
2: Roger Escapa se li cau la bava. En Roger Escapa hauria d'anar cada dia amb pitet caminant pel carrer i el portaria molt orgullós.
0: Però és des de la... I posaria Diana.
2: A mi és que m'agrada aquesta cosa del presumir de nòvia, saps?
1: I ell ho fa, ell és un expert presumint de nòvia.
2: I en Plex igual també, però diu, mi xica. I dius, home...
0: Per això, Marta, no hem de confondre, perquè aquí ho valorem també des de la nostra catalanitat molt profunda, en la que és inconcebible això, perquè no diem mi xica, però per ell deu ser tan i tan romàntic.
2: No sé, noia, igual sóc jo, eh? Igual tinc el dia així, eh?
0: Pensa que hi ha gent que parla de companys, eh?
1: Uf, duríssim,
0: La meva companya... A mi un dia,
1: duríssim,
0: tio, que m'havia agradat tan i tant a l'adolescència, me'l trobo pel carrer amb una persona i em diu, sí, tal, em presenta el meu vincle. Què vol dir el meu vincle? Vincle és el que jo tinc amb el Jaume, amb el Fran, el tècnic, amb els conserges, amb el nano que cada dia em ven al dinar a l'Ametller. Vincle és el que generes amb qualsevol persona en una interacció senzilla i humana, normal, al carrer.
1: Tu?
0: El teu nòvio, el meu xicot.
1: La meva parella.
0: La meva parella, la meva dona, el meu espòs.
1: El meu cosí.
2: Mare meva.
0: El meu cosí, el meu exmarit. Qualsevol cosa per sobre de vincle.
1: Crec
0: que és vincle. Hi ha un munt de paraules per definir les relacions, perquè sí, les relacions en algun punt s'han de posar, inclús quan no és res i és un gris, és un micronòvio, no doncs micronòvio, hi ha una paraula sempre.
2: Saps que no uns aires, eh? No uns aires. Algú t'ha passat aquest cap de setmana.
0: Aire, Marta, és el que necessito jo, que me n'he d'anar al Montseny que em toqui una mica, perquè vinc d'una emprenyada que no sé què em passa.
1: Per cert, demà parlarem de l'ex a la Itàlia.
0: Ui.
1: No?
2: Quin d'ells, no? Doncs parlarem demà parlarem de l'actor Miguel Bernardo, que va estar amb l'Aitana, i demà ho recordarem també durant 4 anys, del 2018, plena època d'Élite, fins al 2022.
0: Parlarem de l'ex bueno. Saps com el Jordi Cruz el malo i el Jordi Cruz el bueno?
2: Hi ha hagut girs, per això. Doncs ara Miguel Bernardo està promocionant La Bola Negra, que és aquesta pel·lícula tan sonada dels Javis, on té ell un gran paper. I clar, l'està presentant per festivals i està tenint la premsa. I en Miguel ha estat preguntat per l'Aitana. I la resposta mereixerà uns 10 minuts nostres d'anàlisi profunda.
4: Preguntarte porque se habló de que Aitana te había dejado de seguir en redes sociales.
5: No, no, no, no, tengo, no voy a hablar de esto, perdón.
4: Pues vale, sí. Nada, gracias.
2: Ara mateix hi ha molta tensió i un ambient un punt crispat. Per tant, demà agafarem el microscopi, ens posarem la bata de científics...
1: I tots els detalls.
2: I analitzarem bé aquesta situació.
1: Bé, falten 10 minuts per les 7. Ara fem una pausa molt ràpida i de seguida tots els detalls d'Aaron Piper aquest cap de setmana a Olot.
6: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
7: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana... i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: M'agrada, m'agrada aquesta com sintonia, saps?
3: És com simpàtica, perquè dilluns tampoc se pot ser molt festiu, simplement
1: tampoc
3: simpàtic.
1: Tampoc pots afectar molt a,
3: sí,
1: a la gent.
3: Sí, és lo que és un dilluns, no?
1: Escolta, hem de parlar de l'actor Aaron Piper, que aquest cap de setmana ha anat a una boda a Olot.
3: Sí, per ses desorientades, l'actor Aaron Piper és reconegut actor de 29 anys. Tothom el té localitzat, jo crec, no?
2: Justament que parlàvem de Miguel Bernardo, company seu a Élite, a la sèrie.
8: Justament que parlàvem de l'Aitana, es va rumorejar molt i molt que l'Aitana s'havia embolicat amb ell.
3: Però és cert que això no se va confirmar mai?
8: Bé, confirmar. No es va confirmar perquè l'Aitana mai va dir si va passar.
3: Ni va haver mai una foto com molt confirmativa.
2: No, crec que va ser les mamarazzis que parlaven, que en un casament també, justament, sí, que havien tingut un acostament. No
8: perquè s'havia dit que tenien una relació oberta l'Aitana i en Sebastián Yatra.
2: Ostres,
8: s'han dit. S'han arribat a dir.
1: No, de la sala d'un
2: pas. Tots de noms que ja no sé ni on paren.
8: Això també és una alegria, que hi hagi noms que vagin quedant enrere, que ens comencin a ser igual.
2: Sembla bé, sí.
1: Aaron Julio Manuel Piper Barbero, nascut a Berlín.
3: Té nom com de... com de Froilán, no?
8: Sí,
3: que és com de Todos los Santos.
2: I amb una connexió amb Catalunya, també.
3: Sí, efectivament. Bé, ja sabeu que ell és conegut a nivell mundial per sèries com Élite o El desorden que dejas, i també té un currículum amorós molt cosmopolita, ja ho dèiem, Aitana, suposadament, però també té dits parella a Jessica Goicoechea o a Dua Lipa.
8: Aviam, amb la Dua Lipa es van embolicar després d'un concert a Madrid.
2: Però es van veure diverses vegades, no?
1: Cosa, eh?
3: Va durar en els temps.
8: Jo tant com dir-li exparella, vols dir...
3: Ets història de gris.
1: És aquell vincle que...
8: Mira, és que em petarà al final una vena al cap, sisplau.
1: Apa, que no en deus tenir algun, tu també, de vincle d'aquests.
8: No, tinc ex-micronòvios, ex-embolics. Per què no podem dir? Van estar embolicant.
3: Ets cosins. Ets cosins, no?
8: Exacte.
3: Bé, i don Aaron Piper ha compartit amb els seus més de 10 milions de seguidors a Instagram que ha estat a una boda a Olot. Com deies, Marta, no mos hauria de sorprendre veure en Aaron Piper a Olot, ja que, a pesar d'haver nascut a Berlín, va viure gran part de la seva infància i preadolescència a la Garrotxa. Igual que altres celebritats estatals, com Negedet o Mario Casas, va fer quasi tota l'escolarització a Catalunya. I, de fet, en Aaron Piper parla català.
9: De la Cap de Vianya.
10: Saps que el Cap de Vianya és més renda per càpita de Catalunya?
11: Ah, sí?
10: Sí.
11: Hi ha molta calella, ja, no?
9: No, hi ha unes masies.
11: Masies guapes.
2: Amb un accent preciós.
1: Sí,
2: té un català,
1: sí.
2: Té un català.
8: Té el mateix català que les de Can Putades, per entendre'ns.
2: Ah, clar.
8: És que...
1: Sí, sí.
3: Mira, no esperava mai aquesta connexió, no? La mateixa frase, Can Putades era un Piper, però...
8: Ai, la vida, ja saps tu. Hi ha uns encreuaments aquí, si sortirà el Piper Piper a una pel·li de Woody Allen.
3: Clar, ja pot passar qualsevol cosa.
1: Sí, hem arribat ja fins aquí.
3: Bé, com deia, a pesar d'haver nascut a Alemanya i haver viscut a diferents llocs de l'estat espanyol, l'actor se va escolaritzar a l'Institut Públic de Montsacopa, espero haver-ho dit bé, jo crec que sí, Institut d'Olot, d'on probablement encara conserva amics, com la noia que aquest cap de setmana se casava.
1: Sí, potser és amic, perdona, d'algú de teràpia de xoc, eh? Perquè...
3: Per edat,
1: compartint
3: teràpia de xoc deuen tenir això, 29, 34...
1: No, potser són més de la meva quinta. 30 llargs deuen ser.
8: Sí,
1: 36, 37... Sí, llavors potser no.
3: Ai, potser ni se coneixen, no? Bé, sa boda anònima se va celebrar a una masia de la Garrotxa, una cerimònia molt convencional, familiar i molt quilòmetre zero, a pesar del seu convidat VIP, i Narón va ser un mes de sa festa nupcial. I com tota bona festa catalana, va sonar música en català, en concret, en triquell.
2: Molt contingut en Aaron Piper, no?, d'aquest casament.
3: Sí, i de fet m'ha sorprès perquè se sap la lletra de jugular, que jo no és que vulgui menysprear en Triquell, però no esperava que Aaron Piper el conegués. Escolta, perquè té una vida molt internacionalitzada, enteneu-me.
2: És que jugular va fer molta visita.
5: Va ser un èxit heavy, eh?
3: Crec que encara és la cançó més escoltada d'en Triquell a Spotify, segurament.
5: Home,
3: no?
5: segur. No.
2: Sí. Què està fent en Triquell? Vaig xerrar amb ell l'altre dia.
5: Com està?
3: Home, va llançar una cançó fa poc amb ses fades.
2: 4 milions de reproduccions. Sí. I ell té 36.000 oients mensuals.
3: Està molt bé.
2: Home, molt bé. Aquí parlem de personatges que en tenen molts menys fingint que són la Beyoncé, vull dir-te.
3: Ella va llançant statements a cada frase que diu, eh? Bé, sa boda aquesta era entre una noia catalana i un jove escocès, i ja sabeu que Catalunya i Escòcia són dues nacions agermanades per supressió històrica i política que han viscut des de fa segles. És per això que, de forma simbòlica, sa boda...
2: Jaume, visca!
3: Estic a tope, eh?
2: No.
3: És per això que, de forma simbòlica, això t'agradarà, sa boda se va decorar amb una gran bandera escocesa i una estelada blava.

0: pensa que jo cantava aquesta cançó a l'escola, eh? No jo, a l'escola cantàvem aquesta cançó.
1: Però se suposa que mos hauria de sorprendre, no me sorprèn gens.
2: Però la cantava
1: no,
2: com tots junts, a classe, clar, vols dir? No, a música.
0: No, per Sant Jordi anàvem tots al
1: mentre
0: vestíbul.
1: Mentre pujàveu la senyera.
0: Tota la generació i cantàvem.
1: Però és com molt d'Estats Units que canten l'himne dels Estats Units pujant la bandera abans de començar classe, no?
0: Sí, però és diferent, perquè és molt diferent quan cantes un himne d'una nació oprimida.
1: No, evidentment, té un altre valor. O sigui, lo dels Estats Units fa terror, bàsicament, no?
0: Però vaja, que perquè s'entengui una mica també el bagatge.
2: Per entendre una mica també
0: d'on
2: vens, eh? Per entendre una mica també el seu discurs a vegades. Ah, molt bé.
0: Em deixarà que el Sant Miquel no tiràveu més d'aquí que d'allà, és que...
2: Home, sí, Sant Miquel dels Sants de Vic.
0: Perdona, Jaume.
1: Bé, he de dir que a Aaron Piper li va agradar molt aquest joc de banderes i les va compartir diverses vegades amb els seus més de 10 milions de seguidors a Instagram. O sigui, no va penjar una foto de ses banderes, incloses estelades, sinó com dues o tres. M'apareix increïble. Però va compartir més coses. Perquè aprofitant l'esdeveniment, Aaron Piper ha passat el cap de setmana a Olot, la ciutat que l'ha vist créixer.
0: Ben fet.
1: I sabem gràcies a Instagram que va fer parada a l'Olotina, que és una pastisseria mítica. Veig que la coneixes, Juliana, jo no.
0: Evidentment. Però és que, perdona, Olot és una de les ciutats més boniques, més espectaculars de Catalunya. La Garrotxa és de lo millor que tenim.
1: Jo és que Olot hi vaig anar de molt petit, de viatge d'estudis, no me demaneu per què. Hi ha gent que va en el Carib, no els va demanar a Olot.
2: Sí, home, doncs meravellós.
1: Té lo seu de Carib.
0: Sí, la gent d'Olot segur que a Mallorca de viatge d'estudis.
1: Absolutament.
0: Vull dir
1: que... He de dir que crec que m'ha agradat, però no recordes que fa molt d'anys.
0: Ja hi anirem, Nino.
1: Bé, idò, l'Olotina...
0: De lo millor que hi ha.
1: L'Olotina és una pastisseria mítica en ple Firal d'Olot i amb un 4,3 sobre 5 a Google Maps, allà en Aaron Piper sabem que va prendre un cafè en llet, un croissant d'Oreo i un entrepà d'ofet amb formatge... I així mos explicava, o no ho podem escoltar?
2: No, ho sentirem demà perquè hem de tirar els anuncis i llavors hem de tancar la tarda.
0: Ens tenen collats demà de matí.
1: Totalment censurada, homofòbia.
2: Demà continuem. Jaume, moltes gràcies, fem una pausa i tanquem la tarda.
0: Jaume, m'ha encantat aquest...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències. El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. La Moncloa defensa que és un cas de persecució judicial només per intentar tombar el govern de Sánchez. La ministra Diana Morán ha condemnat la decisió.
2: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
1: Per la vicesecretaria de Sanitat i Serveis Socials del Partit Popular, Carmen Fúnez, els casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir a la Moncloa.
3: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita, sin ningún género de dudas, para seguir en el poder.
1: Des de Sumar, el soci minoritari del govern espanyol, afirmen que amb el processament de Begoña Gómez, el jutge Peinado fa un últim favor al Partit Popular abans de jubilar-se. El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o bé les espanyoles. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui és l'últim dia de la campanya electoral del Marroc. El Regne Lauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a centre i en un país embarcat en grans projectes faraònics com l'estadi Hassan II. Els indicadors macroeconòmics del país són bons, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump. Un Donald Trump que ha vist com quatre grans cadenes de televisió, la CBS, l'ABC, la NBC i la Fox, se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
4: Avui hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona. Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, del director valencià Roberto Bueso, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà el premi a millor interpretació. Una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després de que la desnonessin.
4: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer a la dona, que tenia dues filles, a treure's la vida. El seu entorn explica que es va separar, va perdre la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. També expliquen que va negociar una dació amb el Banc Sabadell a canvi d'un lloguer social, però que el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. El jutge no va ajornar el desnonament, tot i que la nit abans la dona havia ingressat a urgències per un intent de suïcidi. Jordi Naia era el seu advocat.
5: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
4: Ahir a Barcelona també van desnonar una dona amb problemes de salut mental i amb discapacitat reconeguda, segons el sindicat de llogateres.
1: Esports, la sisa joventut, ha celebrat aquest dilluns la Supercopa ACB aconseguida diumenge contra el Barça, el primer títol després de 18 anys. La plantilla ha enviat missatges d'agraïment i, sobretot, amb la promesa de continuar guanyant.
4: El futbol de la primera divisió masculina ha començat aquest dilluns una aturada de 3 setmanes pels compromisos de seleccions. L'èxode al Barça és de 17 internacionals. L'Espanyol en perd 3 i el Girona 6, tot i que en aquest cas la Lliga de Segona no s'atura.
1: La Federació Espanyola de Futbol ha arribat a un acord amb Luis de la Fuente per ampliar-li el contracte com a seleccionador masculí fins al 2032.
4: El jugador del Barça s'ha dit al Deportivo, Marc Casado, l'han operat aquest dilluns d'una fractura a la clavícula dreta i estarà uns 3 mesos de baixa.
1: I a segon, el davanter del Sabadell, Nico Joaquini, té un trencament del lligament creuat anterior del genoll dret i haurà de passar pel quiròfan.
0: Fins aquí les notícies.
6: Bon dia, matiners. Hem arribat al dimarts, el Dia favorit dels matiners per engegar la setmana. Jo tinc una pregunta que vull traslladar a tots els oients, sobretot els que ara mateix aneu per la carretera. Maiol, tu que ets un bon conductor, bon dia.
7: Bon dia.
6: Per què la gent va pel carril del mig?
7: Perquè un dia ho va dir Andreu Buenafuente no en entenc. Un monòleg que va dir als conductors els hi passa al revés que les papallones, que quan pugen al cotxe es converteixen en capullos.
6: És que estic adelantant tot el dia per la dreta quan baixo.
1: Home, millor que avancis per la dreta que no pas per l'esquerra.
6: No, però no, hauria d'avançar per l'esquerra.
8: Home, no.
7: És veritat, és veritat. Però si van pel del mig... Bueno, clar, perquè l'esquerra...
6: No em dóna la gana, perquè després no. Jo sempre vaig per la dreta, bé.
7: A mi un dia em van multar per anar pel mig.
6: És que des d'aquell dia jo...
7: I vaig pensar...
6: He començat a circular per la dreta. En tot cas, avui és l'últim dia de l'estiu.
7: Oh.
6: Comencem.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts, 22 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que, com us estàvem comentant, avui és l'últim dia de l'estiu. Això sí, tornarà a ser assolellat amb algunes bandes de núvols prims. Les mínimes seran tropicals en alguns trams de la costa central i l'Empordà. A la tarda es formarà alguna nuvolada al nord-est i algun núvol baix al litoral central. La temperatura màxima serà una mica més baixa, amb molts valors entre els 27 i els 31 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Igualada veuran sortir el sol a les 7:41 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 10 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Albert Om acaba de publicar nou llibre, Què dirà la gent, i en una entrevista al Nació per promocionar-lo ens ha deixat aquesta cita meravellosa. Trobo plaer en el record. Per mi és com viure dues vegades.
0: Comencem amb aquesta frase, amb aquest titular de l'Albert Om. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs parlarem de noves evidències de com afecten les pantalles al nens, farem la prèvia de l'amnistia amb el periodista Ernesto Ekaizer, parlarem de salut amb Rafa Vilà San Juan i tindrem una planificadora de divorcis. Després t'ho explico.
0: Oh, m'encanta. Estem en època...
2: Per això,
0: després de l'estiu...
2: Servei públic.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Bé, arrenquem el programa d'avui amb un dels cantants més irreverents del país.

0: No vull baixar és un dels molts èxits que han creat Stay Homes i en aquesta ocasió, amb una col·laboració per emmarcar, els acompanya Albert Pla. Avui li dediquem el programa a ell perquè avui és el seu aniversari. Números rodonets, Pla? En fa 60. Per tant, per molts anys estimat i respectat, Albert, ja saps que els 60 són els nous 50. O això diuen.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 11 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: M'he quedat sorpresa amb el que han decidit les principals televisions dels Estats Units, aquest boicot a Donald Trump, Realment un pas endavant,
2: I a més, una d'aquestes és la Fox.
0: Exactament.
2: Una mica de
0: l'amiga, no? L'amiga de Trump.
2: Doncs mira.
0: Bé, en tot cas, què més ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, ahir la Carola Gil ja us va dir que s'havia de fer una subhasta d'objectes de Brigitte Bardot.
0: Sí, i tant.
2: Estaves molt interessat en saber com anava el resultat.
0: No especialment, però sí que ens va dir que era una subhasta bastant popular perquè crec que començava tot a partir dels $100 o 100 euros, no?
2: Els hereus de l'actriu, que són el fill i la seva fundació d'ajuda als animals, han recaptat, poca broma, gairebé 1 milió d'euros.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: I la cosa ha anat molt més bé del que s'esperaven. Per exemple, un braçalet d'or, que tenia una estimació d'entre 800 i 1.200 euros, s'ha acabat adjudicant per gairebé 57.000 euros.
0: Molt interès hi havia segurament pels objectes de Brigitte Bardot.
2: I un dibuix que estava valorat en un màxim de 80 euros, doncs algú ha pagat 7.000 euros.
0: Déu-n'hi-do.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: I jo encara no he pogut prendre unes botes que tinc de muntanya a través de Wallapop.
3: Per 15 euros.
0: Però escolta'm una cosa, les has firmat? Has dit que són teves o no?
2: Jo ja ho dic públicament, escolta'm.
0: No, és que això està bé. On la poden trobar, les teves?
2: Amb
0: quin número de peu?
2: Amb 43. Escolta'm, i encara una altra notícia d'aquesta matinada que fa referència a un estudi que han fet les universitats de Bristol i Oxford. Gràcies a un superordinador i a la intel·ligència artificial han analitzat la publicitat que vam veure durant el Mundial de Futbol.
0: Sí.
2: No la de les pauses, El que es podia veure a les tanques publicitàries dels estadis. Vaja, la que veies sí o sí si veies qualsevol dels partits. La gran majoria, no ho diries mai, tenint en compte que són els Estats Units, el gruix del Mundial.
0: De què anaven?
2: Doncs va ser... doncs de menjar begudes poc saludables, alcohol, apostes...
0: Que estrany.
2: I criptomonedes.
0: Que estrany.
2: Qui veia el Mundial veia un d'aquests anuncis perjudicials cada 7 segons.
0: Que això algun impacte al nostre cap ha de tenir, clar.
2: Algun. El menjar poc saludable s'emporta a la Palma més de 65.000 aparicions.
0: Quina bestiesa.
2: Ja pots anar educant els teus fills.
0: Sí, els meus.
2: Sobre el valor de l'esport, que miren el futbol i pensen... Coca-Cola i hamburguesa.
0: Clar, si és que això és des de petits ja els estan educant així, després venen aquí i es sorprenen que mengem enciam. Saps què vull dir-te? Vaig a buscar les teves botes per Wallapop.
2: Va.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu.
0: 2 minuts, arribem a 5:15 del matí. Us acompanyem, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners des de Catalunya Ràdio. I avui el món, després de tot el que sabem i d'aquestes males notícies, serà un lloc millor per videojocs com el dissenyat per en Darius. Andreu Merino.
4: El seu nom és Darius Atanasio, té 15 anys i és madrileny. Avui i demà participarà a les Olimpíades Internacionals de la Tecnologia en representació de l'Estat espanyol i ho farà amb el videojoc que ha dissenyat, que es diu Màscara, i que pretén ser una eina contra el bullying. Al llarg de l'aventura gràfica, els usuaris han d'anar ajudant el protagonista davant de situacions d'assetjament que es va trobant. Segons en Darius, el missatge a transmetre està clar. No hem de callar davant del bullying. De fet, el videojoc comença amb una pregunta que ho deixa clar. Davant de l'assetjament, qui vol ser?
0: En un minut arribem ja a 5:15 del matí. 3 bones notícies per engegar aquest dimarts. El famós mico del Japó tindrà el seu propi llibre explicant la seva vida, Marta.
3: A veure, tots recordareu el mico Punch, aquell mico
5: Punch,
3: no?, que es volia integrar a la manada després que la seva mare l'abandonés. Doncs bé, ara es veu que una editorial del Japó ha decidit publicar un llibre que es titula Keep Going Punch, la història del creixement d'un mico bebé. Això és un llibre que té 48 pàgines.
0: Perdó, que és més llarg el títol que la seva pròpia
3: és
0: història.
3: Sens dubte, ara m'agradaria molt saber quants anys té el Punch.
0: Edat de mico o edat humana? És que no sé si és igual.
5: No, edat d'adolescent.
3: Clar, no sé, m'agradaria ara. És un llibre que té 48 pàgines i amb més de 10.000 fotografies, que els cuidadors es veu que li han anat fet des que era un bebé. un llibre que es publicarà el 26 de novembre i paral·lelament amb això, si us interessa, també es farà un conte infantil.
0: Doncs vinga, ja ho sabeu. I a Leioa, ja ho diré bé, Leioa, un poble basc, rescata joguines de fa 25 anys. Ot Serra.
5: Infants i adolescents van enterrar fa un quart de segle joguines, fotografies i textos amb un cert valor personal. Aquest diumenge va arribar el dia de recuperar-ho amb motiu del 500 aniversari de la localitat. Un miler de persones van fer una marxa fins al parc de Pinosolo i van desenterrar més de 1.500 tàpers i capses amb objectes. Ivan Rodríguez és l'alcalde de Leioa.
6: Serà un moment emocionant per ajuntar-nos tots, compartir-ho i fer comunitat.
7: Comunitat de Guitecom.
5: La iniciativa continuarà i el pròxim 31 d'octubre els infants nascuts entre el 2015 i el 2020 podran enterrar records que podran recuperar anys després.
0: Un quart de 6 del matí i un minut, una campanya de Change.org ha aconseguit 60.000 signatures per la televisió, perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics.
3: Sí, la iniciativa engegada per la Rosita, de 95 anys, ha estat tot un èxit aquesta setmana. Change.org ha començat una campanya publicitària amb la imatge de la Rosita, que es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. La Rosita fa 5 mesos que està ingressada i paga 25 euros cada setmana per poder mirar la televisió a la seva habitació de l'hospital.
8: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies. Today I looked in the mirror. And I caught me by surprise. The man I saw looking back at me.
0: Doncs era el primer cafè del dia amb els matiners. Tal dia com avui, de 1985, naixia el primer Farmite, el festival benèfic per ajudar els agricultors.
3: Darrere d'aquesta organització hi havia noms com Willie Nelson, Neil Young o Jen Mellencamp, que van decidir fer aquest macrofestival a Illinois amb l'objectiu d'ajudar els agricultors nord-americans que estaven ofegats en aquell moment, doncs, pels deutes i per les hipoteques. En només 6 setmanes van muntar aquell concert on hi van actuar noms com Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King o Loretta Lynn. En total s'hi van reunir unes 80.000 persones i van recaptar més de 7 milions de dòlars.

0: Per cert, que s'ha viralitzat i molt l'entrevista de Jofre Llombart al podcast Focus, presentat per la Vanessa Raja.
1: Sí, Jofre Llombart ha parlat obertament i sense fissures de Manel Fuentes quan presentava al Matí de Catalunya Ràdio un ambient insuportable de crits i maltractaments que ha explicat així.
2: Jo el 2009-10 vaig patir un cas d'assetjament laboral per part de Manel Fuentes i ja des d'aleshores m'he proposat treballar de manera que no reproduís allò que vaig patir. És, avui m'enfronto amb tu, demà no puc viure sense tu. Avui et t'esbronco, demà et dono les gràcies. Avui et felicito, demà et critico de manera descarnada. Avui no puc viure sense tu, demà t'amenaço de que no tornaràs a trobar llocs de treball en aquest sector, si depèn de mi. I el maltractament és tot. És tota la muntanya russa, quan puja i quan baixa. Haver vist en primera persona com es genera un ambient tòxic, i aquí és on hi havia insults, amenaces, mals tractes, mal humor, canvis d'humor, el que ara es diu ghosting, crec que una part de tu es vacuna per intentar no reproduir aquella toxicitat en els teus ambients de treball.
0: Doncs un valent, sens dubte, Jofre Llombart, també, en el seu moment, ho va comentar la Marta Romagosa. Mm-hmm. Per cert, que hi ha tensió a Mediaset.
3: Jorge Javier Vázquez tampoc té pèls a la llengua i ahir només començava el seu programa, el Diario de Jorge, va sentenciar el que estava passant actualment a la cadena.
4: Són quasi les 6 de la tarda. Són quasi les 5 de la tarda en Canàries i estamos en estos momentos viviendo un momento histórico en Mediaset. A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos. Y ahora vamos, hecho histórico, ¿eh? Hecho histórico.
0: Jorge, que Javier Martínez ya está
3: boníssim.
0: La monta de todo, que supongo que, se le está acabando todo el panorama. I escolta'm, uns tardets a la Quintana mai van malament. I, per cert, ja podeu veure a la plataforma 3Cat els dos primers capítols de la sèrie Gènesi.
3: I les persones que la van veure a la preestrena n'han dit això.
5: Conec tots els personatges que surten, crec que són molt encertats. El càsting està molt i molt bé, fantàstic.
6: Les caracteritzacions, el to, l'esperit, l'essència. Per la gent que hem conegut, alguns dels protagonistes, més enllà del Ferran i d'en Juli, tens certa nostàlgia.
7: Quan tu veus pel·lícules de Hollywood, quan veus sèries, però realment la majoria de cops es fan grans bogeries, grans bajanades a nivell gastronòmic, que en aquesta sèrie crec que ha sigut una de les obsessions, aconseguir veracitat no només actoral, sinó també gastronòmica.
8: Hem sortit tots els periodistes gastronòmics amb ànsia de veure els següents, ens ha encantat, i clar, són els personatges que tenen aquesta aura, no?, que t'atrapen realment, i a nivell de cuina crec que serà una cosa meravellosa veure la construcció d'aquests plats, que em consta que ha sigut molt complicada reproduir tots els plats, és a dir, fer renéixer el bulli una altra vegada, o sigui que molt emocionats.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem que aquest primer cafè sigui molt millor escoltant-nos, i arriba el moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. I parlem de Belén Esteban, perquè acaba amb els rumors sobre una possible tornada a Mediaset.
3: L'excol·laboradora de Salva m'assegura que no ha vist cap contracte sobre la taula, desmenteix el seu fitxatge per una nova edició de Gran Hermano VIP i diu que a ella ningú li ha trucat.
9: A mí no me importaría volver a la tele. Lo que pasa que creo que la tele ya no me quiere. Porque como dijo Julia Janeiro, hay que dejar a las nuevas generaciones pisar fuerte. Yo lo que más he hecho es... Déjame el abanico, cariño. Yo lo que más he hecho de menos es la rutina, el día a día, porque hago mis colaboraciones, pero es verdad que un día a día la rutina, que te peinen, que te pongan guapa, todo eso.
0: I avui els Gavis també es colen a la premsa del cor perquè estan en plena promoció de La Bola Negra, que s'estrena, per cert, aquest divendres. Ells sempre han triomfat treballant junts i, pel que diuen, no sembla que tinguin ganes d'anar per lliure, tot i que, evidentment, ja no siguin parella.
3: Al podcast de l'Script han explicat que no es veuen treballant per separat. Fins i tot Javier Calvo ha confessat que un bruixot francès, els va dir que l'èxit només el trobarien treballant colze a colze.
10: Jo no sabia ni quién era, ni nada, ni él sabía quién era yo. Y mira, sí, abre aquí, tal. Abro no sé qué. Y me dice, te va a ir muy bien, pero tu suerte es con él. Dice, separad todo lo personal. Dice, todo, pero en el trabajo, your luck is with him.
0: Estava pensant, els estava veient ahir l'entrevista sencera de Script, I dic, realment, com han gestionat la ruptura després de tants anys de relació de parella que pugui mantenir aquesta amistat i, a més, que hi hagi un projecte laboral pel mig com el que tenen.
1: Sí, tan sòlid, vull dir.
0: M'encanta.
1: Impecable.
0: Perquè, a més, crec que ho fan de veritat. És a dir, que no és de cara a la galeria.
1: Totalment.
0: Són un exemple. Un mirall on mirar-nos a l'hora de les ruptures. Per cert, volem saber també a aquestes hores del matí quins sons deixa la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar ahir amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que diplomàticament defensa les relacions d'Espanya amb el Marroc.
12: Decidamos lo que decidamos, hagamos lo que hagamos, siempre va a estar Marrocos. Y yo creo que es importante que se mantenga un diálogo diplomático bilateral y europeo con Marruecos. Cada país es soberano para tener las relaciones que quiera con terceros. Lo que yo sí pido y exijo a Marruecos es el tipo de relación que tiene que tener con España.
11: A la tarda, Adrià Sales, cantant de la Pegatina, explica què implica dur 23 anys ja dalt dels escenaris.
13: Realment el que està passant gràcies a tot això és que ja tenim públic de totes les edats i venen des dels més petits, els més grans, gent de la nostra edat que ens venia a veure aleshores el 2005,
11: clar.
13: Ara ja vem els nens i tal, i és molt guai. I ens hem passat a ser d'un grup que toca a les 2-3 de la matinada per fer festa a un grup en un horari més familiar, 10-11, tal, que està molt bé perquè vingui tothom. Està molt bé.
14: És premium.
13: És meravellós.
11: I més enllà d'aquesta casa, hi encara cuejava la ressaca del derbi madrileny de futbol. Federico Jiménez Los Santos continua amb Mbappé i companyia en la diana, ja sigui per matisar el suport a Ceuta o perquè no compleixin el terreny de joc.
15: Pidiendo la expulsión inmediata de los invasores, de los delincuentes invasores, es decir, esos que ponen tiernecitos, cariñositos, blanditos, a dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no jugar, no correr. ¿Para qué? Si ya han cobrado. ¿Para qué? Si en Madrid no hay nadie capaz de echarlos. Válgame Dios. Válgame Dios, Florentino. Estamos como España.
16: Els matiners.
1: Válgame Dios.
0: Entre aquest i l'Herrera, jo crec que ens espera una temporada d'escoltar grans moments, perquè és que, a més, parlen ja sense cap tipus de fissura, eh?
1: Però cada vegada més, no? Està passant cada vegada més amb tothom, trobo.
0: Ens hem de relaxar una miqueta, que encara queden pràcticament 4 mesos per acabar el 2026.
1: S'ha d'espatllar algun micro,
0: us dic una cosa, vaticino que el 2027 serà pitjor, eh?
1: Sí.
0: No anirem a millor. Jo ja m'ho veig a venir.
1: No, ja està desbocau.
0: Tenim ganes d'eliminar aquest any, però alerta amb el que ens espera. De totes maneres, després d'escoltar Federico Jiménez Los Santos, és un bon moment per connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Avui ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 22, últim dia de la temporada de Verge. Mercuri i Júpiter ens poden ajudar a mirar una mica més enllà del problema que tenim davant. És un bon dia per compartir idees, tenir converses que ens inspirin o atrevir-nos a pensar una mica més en gran. A vegades, una sola conversa ens pot obrir una possibilitat que no havíem contemplat. Així que avui, parla, comparteix i deixa espai perquè apareguin noves idees. Bon dimarts!
0: Doncs vinga, moment de compartir bones idees i també moment de felicitar, perquè aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui fan anys dues actrius que coneixem més que bé. Primer felicitem la Mercè Martínez, a qui podeu escoltar de dilluns a dijous a la Renaixença de Catalunya Ràdio. Avui en fa 50. També suma un any més Aina Clotet, l'actriu, directora i guionista, en fa 44. L'hem felicitat a l'inici del programa i ho tornem a fer. Albert Pla avui bufa 60 espelmes i qui també fa anys és l'estrella de la música Bruce Springsteen. En suma un mes i arriba al 77.
18: No m'ho puc creure!
1: Nosaltres tampoc, Helena, però és així com t'ho dic, en fa 77.
0: Cada dia els matiners, ja ho sabeu, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
19: Bon dia i bona hora.
20: David Verdaguer, actor. El seu bigoti està considerat el més sexy de Catalunya.
19: Vull recomanar una cançó que em fa molt feliç. És un bolero, però és un bolero tocat amb rumba catalana, tocada per el Pescaïlla, que es diu Sabor a mi, i és un temacle. Disfruteu-lo, i bon dia.

0: matiners. Som pura cafeïna.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 22 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. El Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè Carles Puigdemont pugui tornar de l'exili.
2: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada de Puigdemont.
1: Nou cop de la justícia contra Pedro Sánchez. La seva dona anirà definitivament a judici per malversació i tràfic d'influències.
2: El jutge Juan Carlos Peinado acusa Begoña Gómez d'haver impulsat, gràcies a la seva influència, la càtedra que dirigia a la Universitat Complutense. La Moncloa denuncia persecució judicial. Sentim la ministra Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer qué haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
2: El PP ho veuen del tot diferent. Sentim Carmen Funef.
4: Se han empeñado en no respetar a la justicia y yo creo que eso es algo que les inhabilita sin ningún género de dudas para seguir en el poder.
2: El judici pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles.
1: Es reforça la frontera de Ceuta i Melilla per evitar una altra entrada massiva.
2: Sí, hi ha una crida a través de les xarxes socials per creuar la frontera demà coincidint amb les eleccions al Marroc. Argumenten que les autoritats prioritzaran la seguretat dels comicis i relaxaran el control fronterer. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries i assegura que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent. Tot i així, hi estan a sobre. Sentim el ministre Fernando Grande Marlaska.
5: Independientemente del que hay esas alertas, hemos, con carácter preventivo, reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad ciudadana.
1: Avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU.
2: Se celebra a Nova York i arrencarà, com és habitual, amb el discurs del president dels Estats Units, que és l'anfitrió de la trobada. Les guerres d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà seran algunes de les pedres de toc de l'Assemblea, que arriba amb Donald Trump embolicat en una altra polèmica, aquesta vegada interna. Ha vetat la presència a la Casa Blanca de diverses cadenes de televisió, entre les quals la CNN, i les acusa de fer propaganda en lloc d'informar. No comptava, però, que altres grans cadenes se solidaritzarien amb elles i també deixarien de cobrir la informació de la Casa Blanca. Entre aquestes cadenes hi ha la Fox, que habitualment s'associa a la corda ideològica de Trump.
1: Avui també hi ha vaga als autobusos urbans de Barcelona.
2: Serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Els serveis mínims seran del 20% entre les 10 i les 4 i del 40% entre les 4 i les 5. La vaga arriba després del fracàs de les negociacions entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu.
1: Eduard Fernández protagonitza la pel·lícula El mal padre, que es presenta avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
2: Sí, la pel·lícula competeix a la secció oficial i l'actor barceloní optarà al premi a millor interpretació. Fora de competició s'ha presentat la producció catalana Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats que es cometien al Patronato de Protección de la Mujer durant el franquisme. El director de la cinta, Daniel Monzón, explica que el tema que tracta li ha dificultat trobar finançament.
6: En efecto, había en algunos casos, algunos despachos en los que sencillamente se me decía que querían trabajar conmigo, que el guion era estupendo, pero que en este caso no. Y no había más respuesta que esa. Entonces, bueno, pues cada uno que saque sus conclusiones. Yo sacaba las mías.
1: Ana Alfonso, que tinguis bon dimarts.
2: Que vagi molt bé.
1: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui, evidentment, amb Begoña Gómez a tot arreu.
7: Sí, comencem a Madrid. El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin i l'ABC que la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges.
8: De l'ABC, però, ens quedem sobretot amb la fotografia de la portada. És d'arxiu, s'hi veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. Riuen de manera exagerada en el que sembla un míting acompanyats d'altra gent. I just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats.
7: A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir a Madrid a Pau Casals amb titulars gairebé clavats. Homenatge del Congrés a Pau Casals i d'altra banda, l'Ara, hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
8: Això en un dia en què us costarà trobar el vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema "El futur és aquí".
1: 6:15 del matí, 5 minuts, i els articles d'opinió. Diversos temes: l'ONU, Trump, Alemanya i Begoña Gómez.
8: Els editorials del País i La Vanguardia reflexionen sobre l'ONU i coincideixen que dir que l'organisme està en hores baixes.
7: El País titula "Salvar l'ONU" i remarca que el multilateralisme i el dret són la resposta davant la destrucció de l'ordre i les institucions internacionals.
8: El diari de Prisa confia que l'Assemblea General de les Nacions Unides, que comença avui, permetrà unir forces davant de la successió d'Antonio Guterres.
7: El títol de La Vanguardia és "L'ONU en crisi davant del desordre mundial". Considera que a l'organisme li falta influència.
8: Diu que el Consell de Seguretat està paralitzat i que a l'organització li falta liquiditat mentre s'espera un nou secretari general.
7: El periódico es fixa en la política dels Estats Units i titula "Més maga que republicana".
8: Assegura que els fracassos exteriors i interiors de Trump han accentuat la divisió entre populistes i conservadors tradicionals.
7: Lara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país.
8: Destaca que la figura de l'actual canceller ha quedat molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar en aquestes condicions fins al 2029.
7: Per la seva banda, El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez i diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
8: Creu que el govern espanyol es troba en una situació agònica i nega que hi hagi lawfare en les causes judicials que envolten els socialistes.
1: Hola. A veure,
9: ara sí,
1: hola,
9: ara bon dia.
1: Sí. Què tal, Sílvia Solanes?
9: Doncs bé.
1: Dimarts ja.
9: Últim dia d'estiu, demà tardor.
1: És que sempre ho veus tot positiu.
9: És que m'agrada la tardor.
1: Aniràs a la fageda d'en Jordà, a recollir
9: colles. No, massa gent.
1: L'últim cop que hi vaig anar. Bé, anem-hi, va, repàs a la premsa digital. Què se n'ha fet del Bulevar Rosa?
9: Doncs mira, ara és un restaurant georgià, veus? Gegant, que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia, on no només s'hi va menjar, sinó fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
1: Canvien de zona per fer caixa.
9: Doncs empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que Ponent, apunten que a Lleida hi ha molt menys marge de beneficis, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
1: Qui demana passar d'incògnit?
9: La policia de Benidorm demana patrulla de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Media. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot de mojitos. Ara bé, hi ha un però. Bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
1: Pamplona reviu encierros en ple mes de setembre.
9: No és que hi hagi hagut una segona sessió dels Sanfermines en ple setembre. El tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness per Assassinos. En el joc de les diferències, a aquest cas no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien per al carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al diari de Navarra.
1: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna, també en emissió conjunta per ICAT, com cada dia de dilluns a divendres. Ens hi trobareu de 5 a 6 del matí i just en... Doncs mira, com sempre, quan falten pocs minuts ja per arribar a 5:45 del matí, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, amb què comencem? Va.
10: Mireu, avui parlant d'una estrena al Teatre Lliure de Gràcia.
11: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella... Helena d'Espart.
10: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que ja es va estrenar ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer, i ara doncs torna evidentment amb un nou repartiment. Al capdavant hi ha el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari doncs noms com Gerard Frank, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milàs, un muntatge que es pot veure, com dèiem, al Teatre Lliure de Gràcia fins al 18 d'octubre. I un pla que he pensat, mira, posa el No fos cas...
1: Per què? Perquè ho dius així?
10: No, perquè és a Milà. I he pensat, posa'l, que és una previsió
1: bonica.
10: I tant,
1: bonica. I tant. Agafem,
10: perquè avui comença la Fashion Week,
1: sí.
10: I he pensat, ostres, ja m'agradaria anar-hi.
1: Doncs vinga, Fashion Week.
10: Més coses, va, una altra previsió.
1: Tornem a casa, no?
10: Tornem a casa, tornem, ubiquem-nos, perquè avui també es presenta el nou director del MACBA, que serà Valentín Roma. De fet, ja s'havia anunciat el mes de juny, però avui es fa la presentació oficial, per tant, també sabrem tot el que ens espera al MACBA. Roma, fins ara, doncs, havia estat al capdavant de la Virreina Centre de la Imatge.

0: I acabem avui amb concert a Razzmatazz.
1: Sí, perquè hi actua aquest que sentim, Luke Winslow King. És un concert que es fa a 8:45 del vespre.
0: Ha arribat el moment, m'ha enviat un missatge i ja el tornem a tenir aquí. Eh?
1: L'Àngel.
0: Comencem la dada, Maria. 5:45 del matí, també, moment de participar tots els que ara mateix ens esteu escoltant. Teniu ganes de començar a activar les neurones a aquestes hores del matí? Maria Fernández Noguera, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: A veure, espera't, ara sí, bon dia, Maria.
3: Hola, bon dia de nou.
0: Bon dia. A veure, tornem a tenir participants actius.
1: Molt bé, això m'encanta,
0: sí,
1: som-hi.
0: L'Àngel està just despert ara, doncs bon dia, Àngel.
2: Bon dia.
0: Àngel Llàcer, participant des de la distància, també, evidentment, amb la Lara Garcia, la Marta Viana i jo mateix.
1: Va molt d'hora, no, l'Àngel?
0: Sí, últimament es lleva d'hora, s'està fent gran ja.
3: Es lleva tot, per l'edat. És bon senyal, no?
0: Sí,
3: fer-se gran.
0: A mi llevar-me m'encanta. Les 4 menys 20 m'encanta, m'encanta. No veus la cara que faig? Vinga, Maria.
3: Va, ja sabeu que els robatoris de coure estan a l'ordre del dia, sí, a la xarxa ferroviària. Ahir en parlàvem, de fet, al matí de Catalunya Ràdio, vam entrevistar en primícia un portaveu dels Mossos sobre això. Doncs bé, una de les excuses que posa DIF és que hi ha molts quilòmetres de xarxa ferroviària a Catalunya que és molt difícil controlar-los tots. Per això, avui us pregunto...
0: Ui, ara quants quilòmetres de coure han robat?
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa catalana? Això inclou tant les de DIF, com les de tramvia, com les de ferrocarrils,
0: tot,
3: com les de metro.
0: Tot. Metro, ferrocarril, llarga distància, tot la cerca que tenim al país.
3: Tot on tu vegis una via del tren, tot això.
0: Val. Uf.
1: Maria, per
3: és
1: favor.
3: És molt difícil,
0: eh? Que ens explotarà el cap amb aquesta secció. O sigui, tinc ganes de tornar a
1: llibre. Posaré plorar.
3: Ara hem de dir que és una dada que ha sortit, eh? Ahir, per exemple, va sortir a l'entrevista dels Mossos. O sigui, sí, heu estat atents.
0: Jo estic dormint aquelles hores.
3: És a dir, que és una dada que s'ha anat dient.
0: Val. Hosti, però han de ser milers de quilòmetres.
1: Són molts quilòmetres, Maria. Ho trobo dificilíssim.
0: Jo també, avui ho trobo molt difícil. A veure...
1: No pots fer una forquilla.
0: Tornem a fer la pregunta, Maria.
3: Quants quilòmetres de vies de tren hi ha a la xarxa ferroviària catalana?
0: Àngel està escrivint, espera't, a veure si l'Àngel...
3: Vinga, va.
1: Després de l'Àngel, que sempre ho fem tot després de l'Àngel.
0: Espera, que ara no m'escriurà res. Val. No, home, no, Àngel, jo crec que et quedes molt curt. L'Àngel diu 1.500
3: quilòmetres. 1.500
0: quilòmetres,
3: molt bé.
0: Jo crec que es queda curt, l'Àngel. Jo diria... 3.000.
3: 3.000 canalies.
1: Uau, jo dic 45.000.
3: Diana, 45.000.
0: És que, clar, hi ha molta cosa, és que és metro...
1: Jo, 32.000.
3: I l'Ara, 32.000.
1: M'encanta.
0: Us recordo molt que no bé. Podem canviar, eh?
1: No.
0: Àngel Llàcer diu des de la distància, des del llit, al costat del seu coixí, 1.500, perdó. Lara Garcia s'enfila fins als 32.000 quilòmetres, Marta Viana, 45.000 quilòmetres.
1: Cap sentit.
0: És que jo m'hauré quedat curt. Jo dic 3.000 quilòmetres.

0: aneu? On aneu?
1: A veure, us he de dir que a internet hi ha un batibull de dades, 1.300, 1.700, no va desencaminat, però el Departament de Territori hem preguntat i ens han dit 2050.
0: A veure, un momentet, sisplau.
1: Per tant, ens quedem amb això. A data de desembre del 24, 2050.
2: 24,
0: potser n'han fet
1: més.
0: Escolta, és la primera dada, Maria, que guanyes.
3: Però quan són, que no ho he sentit?
1: 2050, Àngel.
0: 2050.
3: Ho veus?
0: Molt bé.
3: Escolta, és que n'ha vingut, o sigui, he fet com tota la costa, he anat, he vingut, he fet una mica més i m'ha sortit 1.600.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, com et sents havent guanyat la teva primera dada, Maria?
3: Doncs mira, molt bé.
0: És que ets una altra persona.
3: Sí, vull dedicar aquest premi a les persones que m'estimen.
0: Sí?
3: Premi o no?
0: Sí, tant.
3: Ah, quin és?
0: Home, poder parlar pels micros dels matiners, això és el millor dels regals.
3: Escolta, una cosa.
1: I que bé que comença el dia, eh?
0: Clar, el dediques als teus amics, als que t'estimen.
3: Clar.
0: Molt bé.
3: Ja està. Escolta'm una cosa, jo, que no havíem de parlar tu i jo demà, no m'havies de fer una entrevista.
0: No, l'últim WhatsApp que t'he enviat, llegeix-lo una altra vegada perquè et vaig dir que havíem de parlar.
3: I què?
0: Demà parlem.
3: És que em pensava que era com de nòvios que havíem de parlar.
0: No, no, de nòvios no, de moment no. Però sí com per presentar el Soc i Seré segona temporada.
3: Això ja ho he fet. Què vols dir per presentar-ho?
0: Hem de presentar. Ja has de parlar-nos d'aquesta...
3: Perquè demà estreno.
0: Clar, per això demà et truco al matí.
3: Demà?
0: Sí, ara truco. A mig matí et truco i demà al matí parlem d'aquesta estrena.
3: Perfecte.
0: Felicitats, guanyador.
3: Per mi avui és el dia, eh? Maria, moltes gràcies.
1: A tu.
0: A tu, a tu.
1: Escolta'm, demà estaràs despert a aquesta hora?
0: Sí, perquè el trucarem, el trucarem.
3: Però és que no ho sé, perquè jo quan em desperto, doncs llavors poso la ràdio per escoltar-vos.
1: No passa res. Jo te la dedico a tu, estiguis en el despert.
3: És que m'he despertat 2 minuts abans de la de Maria.
0: Perfecte, perquè el cos ja t'ho demana, això és perquè el cos t'ho demana.
3: Exacte.
0: Un petonet, estimat.
3: Us estimo, adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, demà parlem del Soc i Seré amb l'Àngel Llàcer d'aquesta segona temporada. Gràcies, Maria.
1: A tu.
0: Per cert, avui us convidem a anar al teatre. Aquesta setmana tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra que és fantàstica, que es diu La primera llei de Newton, a la Sala Villarroel de Barcelona. Si voleu anar-hi, doncs ja ho sabeu, ja podeu començar a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, perquè d'aquí uns moments no només escoltem els matiners, que ja esteu desperts, sinó que us convidarem a anar al teatre. 93-201-7474. Passen pràcticament 2 minuts de 3:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Doncs mira, avui parlarem de noves evidències que demostren el mal que fan les pantalles a la salut, especialment dels nens. Parlarem amb experts. També, si a casa esteu preocupats per la influència que tenen les pantalles als vostres fills, ens podreu trucar, ja ho diré bé, a partir de les 9, en el 93-201-7474. També parlarem de l'amnistia, perquè avui comença el ple del Constitucional, amb el periodista Ernesto Ekaizer. Repassarem l'estrena de Gènesi, que va ser ahir, aquesta sèrie que retrata el bulli. I després, a la secció de salut, parlarem amb Rafa Vilasan Juan de tumors digestius. I a les 11, atenció,
0: a mi això m'encanta,
4: la primera planificadora de divorci o divorce planner, perquè aquestes coses s'han de dir en anglès, d'Espanya, Elena Martín. Les vacances sempre són proclius a les separacions, que després comporten divorcis, i per tant serà interessant sentir què ens diu. I res, acabarem amb una mica d'humor, perquè després d'un divorci ja va bé que ens ho prenguem amb conya.
0: Estava pensant que realment hi ha gent que li dona dues voltes en com puc muntar un bon negoci, i aquesta em sembla una molt bona idea, eh? Perquè hi ha vegades que els divorcis són molt complicats.
4: Ella és advocada, al final s'hi ha trobat en molts casos.
0: Clar.
4: I ha pensat, home, doncs convertim això en una manera diferent d'afrontar-los per no trobar-nos sempre en aquell moment a la taula d'advocats més complicat.
0: Crec que serà un tema interessantíssim. No me'l penso perdre, no em perdré tot el programa.
4: Ah, t'anava
0: no,
4: a dir,
0: home, no,
4: jo estic fora d'anterior.
0: Estic aquí a la ràdio. Però aquest pararé especialment l'orella.
4: Fantàstic.
0: Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
0: Fins ara.
5: La solució amb Elisenda de Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida, i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la ventana, en donarien alguna cosa, no?
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi Civil del Calçot.
11: Sí?
10: Menys de 12 és que no
2: t'agraden els calçons.
5: La solució. De dilluns a divendres d'una a dues del migdia. Amb Elisenda Carol.
10: La solució. Passa-ho.
11: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
5: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
12: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
5: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
13: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
14: Ara mateix, sí, sí.
5: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Vinga, va, 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, molt bon dia.
15: Bon dia, bona hora.
0: Escolta'm, has dit un bon dia que ja t'he vist la cara amb un somriure d'orella a orella.
15: Perquè fa 5 minuts que estic connectat, perquè no vull que m'enganxis una altra vegada sense connectar-me.
0: No, home, no. Això escolta'm, aquí. I si passa, no passa res, que la ràdio home, ja té no, aquestes no, coses.
15: Tenim s'explica. Unes obligacions, home.
0: No, però això ho expliquem als oients, els expliquem bé. Mira, ara l'Eloi no està connectat, doncs ara ens esperem i connectem. La vida ja és això, a vegades. S'ha de fer pauses en aquesta vida, que si no anem molt atropellats.
15: És veritat, és veritat.
0: Sí o no?
15: Com va,
0: com va el mur de contenció?
15: El mur de contenció va bé. De fet, ara en tinc com 3 en marxa.
0: Ai, parany, ara ets l'home dels murs.
16: Sí. Que estàs construint una fortalesa.
15: No, però he aprofitat, m'he anat animant. Hi ha un que ja l'he acabat, perquè és un que va caure amb la ventada de que va fer fa mig any o així, que va caure en un arbre i allò es va arrencar el mur. I després 2 més de pedra seca, que aquests són els que estic fent, i hi ha un que gairebé està acabat i un altre que no acabaré fins aquí un any, perquè fa molts metres de llarg, o sigui que... Però bé.
0: Però què és,
15: bé,
0: com
15: bé,
0: la muralla xinesa?
15: No, però hi ha un tros de terra que si no es cauria i això, i penso que si li faig una mica de mur, doncs podrà aguantar una miqueta més.
0: Ai, doncs
15: però
0: vinga.
15: Sí, home, fa 10 metres d'ample, vull dir que ja,
0: Déu-n'hi-do,
15: ja
0: té unes
15: dimensions considerables. Per això dic que no l'acabaré fins aquí un temps si l'acabo acabant.
0: Però escolta'm, està molt bé, perquè jo entenc que fent això tu et desestresses, desconnectes, no? T'agrada?
15: Molt. Molt. Doncs sí, la sensació que tinc, tu saps com quan et poses a construir Legos? Que vas
0: encaixant peces. No he sigut mai de Legos, jo.
15: No,
0: sigo més a saltar la corda.
16: Bueno, o puzzle, no, això?
0: No, em poso molt nerviós, sí. Jo, fent això. No tinc paciència,
15: Doncs és com un puzzle, és anar buscant la pedra que encaixa. De veritat, doncs que, de debò, que relaxa moltíssim.
0: El que ens relaxarà saber és que avui és l'últim dia d'estiu, però que les temperatures, Eloi, de moment no baixen.
15: Sí, bueno, avui baixen una miqueta, 1, 2, 3 graus respecte a les d'ahir, però es manté aquest ambient càlid, molt per sobre de les temperatures que toquen aquesta època de l'any, i així es mantindrà durant tota la setmana, pràcticament. Fins i tot a finals de setmana podria pujar una miqueta més. I res, avui un dia de sol, amb capes de núvols prims, hi ha una mica de tramuntana que ha fet pujar les temperatures una altra vegada a la zona de l'Empordà. Ara mateix a Roses tenen 26 graus ja a aquesta hora del matí.
0: Déu-n'hi-do.
15: En alguns llocs de la costa central 24, 25 a Barcelona. Al sud del país també ho fa una mica de vent de mestralet i fa que tinguem també 24, 25 graus. Per tant, anem disparats i avui es quedarà entre els 28 i 30, potser les més altes a l'extrem sud, 35.
0: Déu-n'hi-do. Està molt bé per ser l'últim dia d'estiu, que em sembla que tindrem un principi de tardor amb temperatures altíssimes, pel que es preveu o no?
15: Sí. De moment comencem amb aquest mateix peu. O sigui, demà i demà passat, més o menys, les temperatures es mantindran estables. A partir de dijous, divendres, tornen a enfilar-se.
0: Perfecte, que tinguis un bon dimarts, Eloi.
15: Igualment, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé, adéu.
5: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: 93 201 7474. Ens encanta que regaleu teatre, que és un d'aquells regals que sempre és perfecte. Si ho voleu fer d'una manera més senzilla, també podeu entrar a regalateatre.cat. I escolta'm, el més important, fer feliç a les persones que estimem. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar a veure una obra fantàstica que s'està fent a la Villarroel. Tenim un bal per dues persones, de La primera llei de Newton. És una comèdia intel·ligent, àgil i extraordinàriament divertida. Anem a saludar els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts. Mònica, molt bon dia.
17: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
17: Molt bé.
0: Com va aquest dimarts?
17: Doncs bé, mira, d'aquí un parell d'horetes a treballar.
0: Molt bé. I què fas desperta tan aviat?
17: Mira, jo truco perquè tothom truca a aquesta hora per explicar que està llevat perquè treballa o per les feines, no?
0: Sí.
17: Perquè és un forner, un peixater que està a la llotja. Però el motiu del qual jo estic llevada a aquesta hora, tot i que començo a treballar a quarts de vuit, les vuit, se'n diu perimenopàusia.
0: Oh, amiga.
17: I un dels símptomes, bueno, clar, a partir dels 50 la regla comença a fer el burro, i un dels símptomes és això, que et despertes a la nit o que et lleves molt d'hora. Et despertes molt d'hora, vaja.
0: Quan fa que et passa, Mònica, que estàs així?
17: Amb aquest tema de la son, porto mig any o una cosa així. Més.
0: Més.
17: El temps passa ràpid. Un any i pico, ja.
0: Ai, mare meva.
17: Em desperto 45 i he tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agraden, havia escoltat programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
0: Ai, que bé!
17: Sí, llavors us escolto, i hi ha dies que em torno a dormir, hi ha dies que no. Sí, no m'he adormit al cap de mitja hora de despertar-me. Em llevo, faig feina de casa sense fer soroll, perquè si no els veïns em fotran l'ou, no? I després, com que faig cosetes per casa i tal, quan me'n vaig a treballar ja tinc la feina feta, i a la tarda me la puc dedicar per anar al gimnàs i veure la tele.
0: Això està molt bé. Doncs escolta, veig que ho tens ben muntat, malgrat tot.
17: Quin remei.
0: I jo que ho celebro, que et puguem acompanyar. Mònica, t'envio una abraçada.
17: Moltes gràcies.
0: Tens el número 1, que vagi molt bé. Adéu.
17: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, adéu. Mònica. Adéu. I de la Mònica al Pedro. Molt bon dia, Pedro.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs tu? Com va el matí?
2: Pues bé, mira, aquí fent el suc, el cafè, els entrepanets, per la dona i per mi, per anar a baixar a Barcelona a treballar.
0: Molt bé, fa molt que estem desperts.
2: Pues a 5:30.
0: Déu-n'hi-do, dos quarts de 6. Sí. Doncs mira, t'hem acompanyat en aquest últim tram final del programa. Pedro, a veure si tens sort. D'aquí uns moments el nostre innocent, Ricard Ostrell, ens dirà un número. Tu tens el número 2, d'acord, Pedro?
2: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, adéu. Gràcies. Adéu. I d'en Pedro, en Joan. Joan, bon dia.
14: Bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
0: Sí, m'agrada, la gent amb energia. Des d'on ens truques tu, Joan?
14: Pues mira, us truco des d'Alcanar.
0: Molt bé. I preparat per anar a treballar o estem de moment esmorzant? Com ho tenim plantejat, això?
14: Preparat per esmorzar i després de treballar. Avui farem oficines, que jo soc jardiner, i avui toca fer oficines. I hi ha primeres hores de la tardor.
0: Ai, sí, noi. Ui, però veig que ho dius amb ganes, en deus tenir ganes.
14: M'encanta la tardor.
0: Clar, perquè els jardiners entenc que a ple estiu és bastant complicat haver de treballar amb el sol, no?
14: Sí, perquè ha sigut un estiu molt calorós, com ja sabeu tots i totes. I la tardor és molt bonica, perquè a mi m'agrada molt començar a donar-li toquets de color al jardí, amb els ciclaments, amb les caiunes i tot això,
0: que tocarà ara. Doncs escolta'm, a veure si acabem de rodonir aquest inici de tardor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Tens el número 3, Joan.
14: M'encantaria, moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. I d'en Joan, en Guim. Guim, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Què tal, Guim?
18: Molt bé.
0: Sí,
18: molt
0: bé, molt Guim, bé. Que em sembla que vas trucar-nos ahir,
18: trucar
0: Guim.
18: Vaig trucar ahir.
0: Bé, doncs tu, escolta...
18: T'ho he preguntat i m'han dit que es pogués tornar a trucar.
16: I tant.
0: Clar que sí, qui es pot trucar les vegades que us doni la gana, que ens encanta escoltar-vos. Jo sempre us ho dic, que sou també la nostra companyia des de l'altre costat de la ràdio. Guim, tens el número 4, a veure si tenim sort avui.
18: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu. Marta Viana, que tinguis un bon dimarts.
16: Igualment, fins demà, dimarts.
0: Aquesta mena d'al·lèrgia que tens cada dia al matí.
16: No puc més, ja.
0: Bueno, respiro una miqueta.
16: Sí.
0: Fins demà.
16: Adéu.
0: I d'aquí uns moments saludo Ricard Ostrell, però abans la música de Lax en Bustó.

0: La música de Lax and Busto, Pemi Fortuny al capdavant d'una banda que no ha parat de regalar-nos grans cançons com aquesta que es diu Ara. Ostrell, molt bon dia.
1: Hola, hola, hola.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, estava pensant ara que crec recordar que em vas dir que vas anar a un concert de Lax and Busto i que
1: sí,
0: vas destacar, no?, que encara Pemi Fortuny segueix amb aquesta bona salut.
1: No, va ser espectacular aquest estiu, sí, sí.
0: Ai que sí?
1: Sí, sí, un gran concert.
0: Ens
1: gossos,
0: agrada.
1: Tocaven amb gossos.
0: Sí.
1: I Lax and Busto estava en plena forma, gossos també, eh? Però Lax and Busto, fi...
0: Una meravella.
1: Sí, sí, sí.
0: Una meravella. Escolta'm, necessito novament la teva mà innocent de l'1 al 4.
1: L'1.
0: Una altra vegada?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la Mònica que s'emporta aquest parell d'entrades per anar a la Villarroel.
1: Ahir vaig regalar un llibre de poemes d'Antoni Clapés.
0: Home, molt bé.
1: Del poeta Antoni Clapés sabadellenc.
0: Sí.
1: Per exemple, ascendir fins al cim. Diu, ascendir fins al cim i continuar. A travessar el vent. Gosar anar més enllà, encara. Només l'absència deixa empremta.
0: Doncs escolta'm, ho deixes fantàstic, això. Que vegi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Demà hi tornem, matiners. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que ja comença un nou matí i ho fem, a més, amb temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, de moment sense canvis a la vista, avui es mantindrà el temps tranquil, amb quatre núvols prims, potser algunes nuvolades a la costa, i amb temperatures avui un palet més moderades, que poden arribar en general entre 28-30 graus, potser l'extrem sud de Catalunya puntualment arriben als 34-35, tot i això aquesta hora bufa una mica de tramuntana a l'Empordà i una mica de mestral al Baix Ebre, que fa que les temperatures ja siguin altes, de 24-25 graus en aquests trams.
0: I avui també el Tribunal Constitucional començarà a debatre els recursos presentats pels líders del procés després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Avui sobre la taula hi ha el de Jordi Turull, que es desestimarà perquè ha caigut en mans d'un jutge del bloc conservador.
2: Passarà el 6 o passarà més endavant? Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa, la magistrada que és la ponent de la Dolors Bassa, serà totalment contrària a la de Macías perquè és una magistrada que és del sector progressista.
0: Això deia l'advocat de Turull, Jordi Pina, ahir al matí de Catalunya Ràdio, situava el 6 d'octubre com el dia clau perquè el TC avali l'amnistia. Si es compleix el calendari, només quedaria que el Suprem l'apliqués perquè Puigdemont pugui tornar. I mentrestant, a Madrid, en aquest cas Pedro Sánchez, se'n va fins a Nova York a la inauguració de l'Assemblea General de l'ONU. Encara no ha dit res de que el jutge Peinado hagi enviat a la seva dona a judici. Sí que n'ha parlat algun dels seus ministres, per exemple, Diana Morán.
3: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
0: I per tancar la carpeta judicial, l'expresident Zapatero té tres dies per aclarir l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx. El mes de juny, davant del jutge, Zapatero va dir que aportaria la informació en una setmana o 10 dies. Això el mes de juny. 22 de setembre, ara té 3 dies. L'altra previsió també destacada del dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, tornarà a posar avui sobre la taula els ministres europeus l'oficialitat del català a les institucions comunitàries. Álvarez ens explicava en aquest programa que Espanya no donarà suport a l'entrada de Montenegro o Albània si abans no es resol aquesta carpeta.
4: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Tot això avui que l'atenció mundial se centra, com dèiem, a Nova York i arrenca l'Assemblea General de l'ONU amb el discurs de benvinguda del president nord-americà Donald Trump. Enviat especial, Oriol Serra, bon dia.
5: Bon dia. El discurs d'obertura del president dels Estats Units serà el plat fort d'aquesta primera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides. De fet, l'agenda de Trump també acapararà el protagonisme per la signatura de l'acord amb Dinamarca sobre Groenlàndia.
0: I Álvarez aprofitarà la seva estada a Nova York per reunir-se aquesta setmana amb el seu homòleg marroquí. Ahir Álvarez refredava la possibilitat de que demà hi hagi una nova entrada massiva a Ceuta, coincidint amb les eleccions al Marroc. Tot i això, el ministre Marlaska confirma que s'ha reforçat el control a les fronteres.
6: Hemos un carácter preventivo reforzado tanto la frontera en Ceuta como en Melilla con más grupos de seguridad.
0: És a dir, no hi ha alarma, però sí hi ha alerta per part del govern espanyol. I enmig de tot aquest soroll, també de baralles i de polèmiques que ens envolten, una mica més de pau al Congrés dels Diputats.

0: Va ser aquest homenatge en el marc del Dia Internacional de la Pau i coincidint també en el 150 aniversari del naixement del músic català.
1: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX. Un músico magistral, universal.
0: Així el va recordar la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.

0: les que alteren...
1: Tot això que m'ha dit, que parlarem, atenció, d'un nou cas, un segon cas que s'està investigant per part dels Mossos en 48 hores d'un home raptat també a la Força a Catalunya. Ho explicarem a partir de les 10 del matí també aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora fent un repàs, en aquest cas, a les notícies amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. El Consell d'Educació de Catalunya comença a perfilar avui el debat sobre l'educació.
2: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector, al febrer es faran les deliberacions i les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
4: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
2: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin.
5: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
2: El president Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra per Barcelona per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
6: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic als creuers a programes d'activitats de reforç escolar. Elisenda Alemanya, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
6: Aquests diners es destinaran a triplicar les beques i ajudes a les extraescolars perquè cap família es quedi sense fer-ne per motius econòmics. Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els propers anys amb la taxa de creueristes, 4 l'any 2027.
1: I aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat de la llengua catalana a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris.
2: Ha passat més d'un any des de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
8: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Constitucional activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i siguin amnistiats els principals líders del procés.
6: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany de sentència desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia que, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, en parlava ahir al matí de Catalunya Ràdio.
10: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
6: La direcció de Junts continua sent molt prudent sobre la tornada del seu líder, Carles Puigdemont, encara que l'expresident ha verbalitzat si pot tornar la seva intenció de submergir-se en la realitat del país 9 anys després d'exiliar-se a Bèlgica.
1: I el jutge Peinado ha enllestit la feina 4 dies abans de jubilar-se i deixa el futur de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, en mans d'un jurat popular.
2: El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol.
11: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
3: que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
11: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge del cas Plus Ultra, que investiga José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia, li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies que li van trobar al seu despatx.
6: El magistrat José Luis Calama reclama a l'expresident espanyol tota la documentació que tingui de les joies. També ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que el que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'instructor vol esbrinar l'antiguitat de les peces, el seu origen, els metalls preciosos de què estan fetes i quin valor individual tenen. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació banda del cas Plus Ultra per possibles delictes de frau fiscal i contraband. Calama també ha fixat data per la declaració de les dues filles de Zapatero, les ha citat el 30 de novembre i les investiga perquè veu indicis que la seva empresa va servir per canalitzar possibles comissions en el rescat de Plus Ultra.
1: I avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de la ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
2: Un Donald Trump que ha vist com les grans cadenes de televisió se solidaritzen amb els mitjans de comunicació vetats per ell i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
12: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
13: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha per realitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
12: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
6: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit als més petits. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys. Aquest acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la Comunitat Palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra pels possibles vincles amb el govern de Netanyahu. Fins i tot l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar al club que fes una auditoria de l'empresa.
14: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre està cometent un genocidi indirecte i embruta l'escut i els valors i el seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la de bandera palestina de Lamine Yamal?
6: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Asens lamenta que el Barça no aïlli una empresa israeliana tal com recomana la relatora especial de l'ONU per als drets humans, Francesca Albanese. Durant l'assemblea preguntes d'un soci, el president Laporta va explicar que el club havia fet les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat de l'estructura societària, ni dels accionistes, ni de les operacions de negoci de la companyia.
15: La normativa no estableix una prohibició general pel fet de que sigui una empresa israeliana.
6: Consulta pel matí de Catalunya Ràdio, el Barça ha explicat que s'ha fet un informe per avaluar el contracte, que no es pot fer públic perquè forma part d'un procediment intern. Fons del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra de Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la.
1: I les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
2: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les que Canàries.
1: Mallorca, Caterina Carmany.
16: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
17: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
16: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en 2 naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Carmen Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol continua explorant nous emplaçaments també a Ceuta per ubicar-hi més de 3.000 persones immigrants que calculen que continuen en aquest cas als carrers.
6: La instal·lació del port de la ciutat autònoma, 1.700 llits, ha quedat petita i ja el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que ja mouen fils per aixecar més campaments.
18: Tenemos ya habilitadas un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo es llegar a las 9.000, 10.000. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos.
6: També s'ha intensificat la presència policial a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància d'aquestes convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
1: I avui és l'últim dia de campanya electoral al Marroc.
2: El Regne Alauita celebra comicis legislatius demà amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embarcat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
19: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes ja apaivagades dels joves i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, investiguen, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya.
6: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de dos dies després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a la P7. Segons ha pogut saber l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un cotxe per la força al carrer Huelva. A primera hora d'ahir, l'home el van trobar a les proximitats d'una benzinera de Salta, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
1: I el Pirineu s'escalfa més ràpid a les cotes altes que a les baixes.
2: És la principal conclusió preliminar d'un estudi del Meteocat que analitza per primer cop aquest fenomen al Pirineu, conegut com a escalfament dependent de l'altitud.
1: Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
20: En els últims 24 anys, la temperatura al Pirineu ha pujat al voltant de 2 graus, sobretot entre els 1.500 i els 2.200 metres. En aquesta franja, la màxima ha augmentat 1,8 graus i la mínima 2,1. El Meteocat ho ha pogut determinar analitzant dades de les estacions meteorològiques pirinenques des del 2022. El tècnic del Meteocat, Pere Esteban, explica quines són les dues principals causes d'aquest escalfament més intens a les cotes altes.
21: Per una banda, canvis en la circulació atmosfèrica, canvis del comportament en els anticiclons i les depressions, i per l'altre, el retrocés de la presència de la neu.
20: És el primer cop que aquest fenomen es demostra al Pirineu, tot i que ja s'havia constatat en altres massissos del món. Des de Bonavé, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I és moment també de fer un cop d'ull als esports. Robert Prat, bon dia.
22: Bon dia. Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes, i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
23: Ferran Adrià, el rei de la salsa. Ferran Adrià, el salsero català.
1: I encara en titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
24: Molt bon dia.
1: La primera que sona?
24: Doncs és la salsa de l'Adrià, de la salseta de Poble Sec, perquè ahir va ser una nit d'estrena al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, on va rebre una forta ovació per part del públic. Avui s'estrena El mal padre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
1: La segona.
24: Avui s'estrena al Teatre Lliure de Gràcia La vella Helena, un espectacle estrenat ara fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomé. Ara al capdavant s'hi posa el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, i a l'escenari Gerard Frank, Mel Salvatierra i Carme Milán. És un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Roger, a 1:15 de la matinada a casa seva, a Sant Pere de Ribes, i l'Aran, amb 2 quilos 930 grams, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. Són les 6 i 22.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: A partir de les 9 reflexionarem sobre els efectes de les pantalles en infants i adolescents. En parlarem amb el psicòleg Marc Massip i un jove que ha superat la seva addicció.
3: A 9:15, tots els detalls sobre la possible aplicació de la llei d'amnistia que pot marcar el retorn de Puigdemont amb el periodista Ernesto Ekaizer.
2: A 10:15, secció de ciència amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem de tumors digestius amb Teresa Macarulla, la cap del Servei d'Oncologia Mèdica del Clínic, i amb una pacient que ha superat un càncer de pàncreas.
3: I a 11:00, si existeixen els planificadors de casaments, també els planificadors de divorcis. Amb Laura Fa parlarem amb Helena Martín, la primera divorce planner d'Espanya.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I aquesta hora fem també un cop d'ull al temps. Avui baixarà molt lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, ho notarem sobretot a la costa, al prelitoral. Ahir vam tenir valors disparadíssims, que en alguns casos van arribar als 33-34 graus. Avui aquí baixaran 3-4 graus a tot estirar la temperatura. En general, les màximes quedaran de 28 a 30 graus. Potser encara les Terres de l'Ebre podrien arribar als 34-35. I el dia estarà assolellat. Hi ha una mica de tramuntana en aquests moments a l'Empordà, una mica de mestral a la Vall de l'Ebre, que ha fet disparar les temperatures fins als 26 graus a Roses, també 26 a l'Hospitalet de l'Infant. En canvi, tenen 17 a Cervera o 13 graus a Roses. De Ter. En aquests moments, avui hi haurà 4 núvols prims poc importants i sembla que aquest temps estable es mantindrà encara tota la setmana. Fins i tot a partir de dijous podria pujar altra vegada la temperatura.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
5: Comprant Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
6: Que l'any serien 1, 2, 3...
5: Més de 2.400 euros.
6: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
5: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 6 minuts seran 6:45 del matí. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Pequín, Francesc Canals, ni hao.
9: Ni hao.
0: A París hi tenim la Isabel Galí, bonjour.
10: Bonjour, Ricard.
0: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia, buenos días.
11: Què tal, Ricard, buenos días.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Comencem avui al Japó perquè la seva atracció natural, més coneguda, el Mont Fuji, li passa com el Pedraforca, que hi puja massa gent poc preparada i se l'ha de rescatar. Doncs bé, les autoritats locals han decidit fer pagar l'helicòpter als que necessitin aquest rescat. Francesc.
9: Doncs sí, Ricard, de fet serà durant la temporada baixa, perquè en temporada alta, entre el juliol i principis de setembre, el Mont Fuji hi intenten fer el cim unes 200.000 persones i tota l'assistència està preparada. Però la resta de l'any no hi ha serveis i s'hi estan multiplicant les ascensions que acaben malament, especialment a l'hivern, quan el fred ho complica tot encara més. Uns 50 euros per hora d'helicòpter és el que hauran de pagar a partir de l'any que ve els excursionistes temeraris o que no vagin ben preparats. També es demanaran plans d'ascensió per endavant i qui no els presenti serà sancionat.
0: I a França, avui fa vaga el personal dels centres regionals que fan menjar per les escoles i universitats. Es queixen perquè estan desbordats i mal pagats. En parlen, sobretot, els receptors d'aquests àpats, els estudiants de les universitats. Isabel.
10: Des del maig passat, i a canvi de donar suport als pressupostos, els socialistes van aconseguir que el govern instaurés dinars a un euro per als universitaris, després de constatar que alguns només feien un àpat al dia. Des d'aleshores, però, les cues davant els menjadors de les facultats és tan llarga, amb esperes de més d'una hora, que molts hi renuncien i se'n van a comprar un entrepà si no volen perdre classes. En algunes universitats franceses, els àpats per estudiants s'han multiplicat per 4. Els pressupostos per al 2027 tornaran a ser restrictius, però, i la mesura pot tornar a caure.
0: I saltem al continent americà. L'Argentina és líder mundial en clonació de cavalls. El país sud-americà ja n'ha reproduït més d'un miler. Són, Joan, equins destinats a jugar a polo o a curses.
12: Sí, el que va començar el 2010 com un experiment amb cavalls de polo s'ha convertit ara en una potent indústria que mou 30 milions de dòlars anualment i que clona 800 cavalls a l'any. Adolfo Cambiasso és un jugador de polo argentí i és qui va tenir el somni de clonar un cavall seu amb qui competia, la Quartetera. 16 anys després ja es va per la 80a clonació de la Quartetera. Són cavalls exclusius de competició pel polo o les curses que poden arribar a costar un milió de dòlars. Tal ha estat l'èxit de la clonació argentina i de la coneguda com a biotecnologia reproductiva de cavalls, el país sud-americà s'ha convertit en un gran exportador també de semen congelat a nivell mundial.
0: I per acabar, si voleu comprar el polèmic àtic d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, teniu una segona oportunitat. Torna a estar a la venda per 6.700.000 euros, Paula.
13: Si la Comunitat de Madrid es vol treure de sobre com sigui l'àtic que s'ha convertit en una llosa per a Díaz Ayuso a pocs mesos de les eleccions autonòmiques...
14: Està en venda... Ciao, pescao.
13: Però en el primer intent de venda, l'àtic no va rebre ni una sola oferta. Ara torna a estar a la venda pel mateix preu i la subhasta serà permanent i indefinida fins a aconseguir un comprador. De moment, Madrid no recupera els 6.300.000 euros públics invertits i uns diners que Ayuso ha promès que destinarà als afectats pels incendis forestals de l'estiu.
0: Així tenim el món quan falten 2 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. Esport, Robert Prat, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no en les formes.
15: Sí, clar, la manera que té el Madrid de protestar dels àrbitres no és la correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama. I des del Madrid, Kylian Mbappé fa autocrítica. Són declaracions al diari AS.
16: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
0: El Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
15: L'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura. Aturada llarguíssima el primer partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley aquest dissabte.
17: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro... Lo mejor está por llegar.
0: El Barça, ara del Depor, Marc Casado, no jugarà fins a l'any que ve.
15: Com a conseqüència d'una topada al partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula i ja l'han intervingut.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Callús, al Bages, a les 7:40.
4: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
18: A Sant Pau de Segúries 11 graus, a Torredembarra 19 i a Barcelona 21.
0: Pel que fa al temps, avui el dia seguirà sent assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, a l'interior encara tindrem temperatures 3 o 4 graus per sobre del normal per l'època. Tot i això, sí que baixa lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral. Tot plegat amb un dia assolellat, amb 4 núvols prims i una lleugera tramuntana.
0: I com tenim aquesta hora del matí, les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
19: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha retencions a la ronda de dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la ronda litoral en sentit Llobregat. També a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst, però amb alguns retards, com per exemple el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16, el tren de Tortosa, que va cap a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
0: Tot això avui, que és dimarts 22 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Jordi Turull.
20: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació. És el tret de sortida per l'aplicació comunicació de l'amnistia Carles Puigdemont, encara que a Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
0: El segon, Begoña Gómez.
18: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera que és un cas de persecució judicial contra la seva parella, Pedro Sánchez. D'altra banda, el jutge que investiga José Luis Rodríguez Zapatero li dona 3 dies perquè aclareixi l'origen de les joies.
0: El tercer, Consell d'Educació de Catalunya.
20: Comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu. La consellera Esther Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matí us avança avui que Barcelona, PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
0: El quart, català, Europa.
18: Un any després del darrer intent d'aconseguir-ho, aquest matí el govern espanyol torna a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
0: I el cinquè és el Barça.
20: Amb polèmica per l'acord del club amb un grup empresarial d'origen israelià, es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
3: Doncs amb un anunci de Giorgia Meloni que barreja educació i immigració. La primera ministra italiana proposa limitar a un 30% la xifra d'alumnes estrangers a les aules. L'argument diu que no pot ser que els nens italians se sentin arraconats. Entre els seus plans també hi ha el prohibir el vel integral a les escoles.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units?
3: El ciutadà veneçolà, que ahir va ser tirotejat per la policia migratòria, l'ICE, ha estat traslladat del centre de detenció on estava, a Texas, fins a un hospital. Ho ha explicat la seva advocada, que també ha dit que, segons un altre reclús, guàrdies d'aquesta instal·lació van agredir Wilber Garcés, que estava perdent sensibilitat al costat esquerre del cos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
3: Amb novetats sobre la cursa de la intel·ligència artificial. El gegant tecnològic Alibaba ha anunciat que estrenarà un nou model amb entre 5 i 10 bilions de paràmetres. També ha presentat un xip que serà el més potent del país, amb un rendiment fins a 3 vegades superior al del seu predecessor.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
21: Bon dia.
0: Centrada, sobretot, en Begoña Gómez.
21: A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora. El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña abans que l'escollin. De l'ABC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero riuen de manera exagerada, acompanyats d'altra gent, i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. Això en un dia, Ricard, en què us costarà trobar tots plegats al vostre diari al quiosc. Tots porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada, amb el lema El futur és aquí.
0: I a la premsa comarcal, Tarragona s'ha convertit en un imant per als barcelonins que no es poden permetre viure a la capital catalana, Lara García.
22: El diari de Tarragona assegura que les ciutats de Tarragona triomfen entre els qui busquen casa fora de la seva província. S'hi han comprat 4.670 habitatges en un any. D'aquests, 3.000 els van comprar residents de Barcelona. Les xifres situen la província de Tarragona entre els principals destins de tot l'estat per a compradors que ja no poden viure a la seva ciutat per la crisi de l'habitatge. El diari de Girona destaca que un veler que va sortir de Roses ha estat interceptat a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna. L'operació ha permès desarticular una organització especialitzada a facilitar embarcacions per transportar grans quantitats de droga per encàrrec d'altres grups criminals. I el Regió 7 explica que més de 300 alumnes de Manresa han après a munyir amb el pas del ramat transhumant. Les cabres van atravessar diumenge al centre de la ciutat fent parada de 2 dies per tal, doncs, que escoles i instituts puguin fer activitats relacionades amb la pastura i la ramaderia.
0: I en esports, Robert Prat continua la polèmica arbitral arran de les queixes de Mourinho.
15: Mbappé, però, és realista, diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar aquest assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet, i el jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: De seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 42 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
2: Good morning, Catalunya. Avui la notícia sobre les midterms va precisament sobre les notícies. De fa uns dies, el president Trump va prohibir a les emissores CNN, MS Now i el Digital Politico entrar a la Casa Blanca per fer-hi la seva habitual cobertura mediàtica. Aquestes organitzacions ja han denunciat el fet als tribunals, adduint que aquest acte de censura representa una violació de la primera esmena, relativa a la llibertat d'expressió. Com ja ha passat alguna vegada, les emissores guanyaran el plet i tornaran a la Casa Blanca per preguntar al president i per rebre els seus insults. La diferència, no obstant, és que enguany els periodistes han actuat amb dignitat i s'han negat a cobrir els actes del president durant uns dies. Aplaudeixo els companys americans. Potser si això s'hagués fet fa uns anys, negant a Trump la possibilitat de ser una figura omnipresent a la tele, potser no hauríem arribat on som ara.
20: Dos quarts i mig de set del matí.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
20: Catalunya es desperta pendent del Tribunal Constitucional, que activa avui el compte enrere perquè pugui tornar de l'exili Carles Puigdemont i amnistia els principals líders del procés.
18: El ple del Tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per delictes de malversació. El magistrat conservador José María Macías ha redactat com a ponent un esborrany desfavorable, però la majoria progressista del Tribunal la tombarà. Aleshores, caldrà esperar el ple del 6 d'octubre perquè es voti un nou text favorable a l'amnistia. És prou contundent, si és prou contundent, deixaria poc marge de maniobra al Suprem. Jordi Pina, advocat de Jordi Turull, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
20: El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici per malversació i tràfic d'influències i ho fa 4 dies abans de jubilar-se.
18: L'acusada ha impulsat gràcies a la seva influència la càtedra que dirigia la Universitat Complutense. El govern espanyol condemna que s'enviï a judici la dona de Pedro Sánchez i critica que és una persecució judicial en tota regla per intentar tombar el govern espanyol. Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
6: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petició del senyor Aznar.
18: Per sumar soci del govern espanyol amb aquest processament, el jutge Peinado fa un últim favor al PP abans de jubilar-se. Els populars consideren que casos judicials inhabiliten Sánchez per seguir la Moncloa.
20: I encara en l'àmbit judicial, el jutge del cas Plus Ultra dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que li van robar trobar al despatx.
18: El magistrat també ha encarregat un nou informe pericial perquè sospita que les peces tenen més valor que les que es va taxar en un principi d'1,3 milions d'euros. L'Audiència Nacional va obrir aquesta segona investigació, banda del cas Plus Ultra, que investiga l'expresident espanyol pel rescat de l'Eurolínia per possible delicte de frau fiscal i contraband.
20: I en ple debat sobre l'educació, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar per tenir una anàlisi a l'abril.
18: Abans que s'acabi aquest mes, s'hauran d'escollir els temes de debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Fins al novembre s'escoltarà el sector i al febrer es faran les deliberacions. La consellera Esther Niubó demana que les mesures siguin concretes.
23: Aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes. Ara el que cal és passar a l'acció i superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys.
18: El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents s'hi impliquin. Salvador Illa ha convocat aquest divendres tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox seran desmarcats.
20: I encara una previsió més. Aquest matí el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia, però, continuen frustrant el consens.
18: Un any després de l'últim cop que Madrid va portar aquest tema a la taula dels ministres europeus, avui tornarà a fer una reunió davant tots els socis comunitaris. Aquesta sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albania. José Manuel Álvarez, ministro de Afers Estrangers.
24: Se están comportando no como líderes de gobiernos, sino como líderes de partido. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Y desde luego no deberían de prestarse a hacerle un favor al Partido Popular Español.
18: Avui no hi haurà cap nova votació. Després de l'amnistia, ja que ja està aplanada, es llegeix com un nou pas del govern espanyol per seduir Junts.
20: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí, les Nacions Unides alerten que els humans no tenen prou garanties per mantenir el control sobre la intel·ligència artificial.
18: Els experts de l'ONU avisen de la pèrdua de control sobre els programes informàtics que són capaços de saltar-se les salvaguardes de seguretat.
20: Rafael de Ribot.
25: Un dels membres del grup d'experts de l'ONU, el català Roman Urús, ha explicat al Catalunya Nit que el que proposen és millorar els controls.
26: Hi ha d'haver un control continu de monitorització de lo que passa amb aquests models, no? Que no se'n vagin de lo que haurien de fer.
25: Espanya Pedro Sánchez ha presentat el Pla de Desenvolupament Responsable de la Intel·ligència Artificial i proposa un nou pacte social a patronals i sindicats. El secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, ha assegurat que ja no es pot negar que la IA destrueix llocs de treball i ha avançat que els sindicats demanaran que la nova tecnologia pagui impostos.
7: De tal manera que se desarrolla lo que quiera, pero que cotiza.
25: Rafael de Ribot, Volanti, de Catalunya Ràdio.
20: I precisament Barcelona acull a partir d'avui una cimera sobre intel·ligència artificial que reuneix les principals companyies del sector.
8: Anthropic, OpenAI, Nvidia o Google participen en aquesta trobada de dos dies de durada i en què intervindran 200 ponents. El conseller delegat de l'entitat organitzadora, Guillem Rostan, ha explicat a 3Cat Info que la seguretat serà un dels temes centrals en la reunió.
9: Tenemos tres o cuatro paneles que van a hablar de las límites que tenemos que poner a la IA. Y para nosotros es muy importante de hacer debate, de hablar de que es una herramienta, debe quedarse como una herramienta y tenemos que cuidarnos de que no nos controla la IA.
8: L'organització espera que hi passi més de 10.000 assistents.
20: I l'autor del llibre Safaris Humans afirma a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans als anys 90 es van organitzar des de Barcelona.
8: El periodista italià Ezio Cavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entra a Barcelona, entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències que organitzaven safaris.
20: I cultura, Eduard Fernández presenta avui la seva candidatura a millor actor al Festival de Cinema de Sant Sebastià. És el protagonista del Mal Padre, que competeix a la secció oficial.
11: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana, participada per 3Cat, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit les atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
20: Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
12: Daniel Monzón, el director de pel·lícules com Les Leyes de la Frontera o Celda 211, detalla a Ruega por nosotras el tracte vexatori que rebien les nenes i adolescents internes en aquesta institució franquista.
14: Había muchos apartados de ese tipo de castigo sádico que decidimos de alguna manera dejar aparte porque a nosotros nos interesaba la violencia psicológica, como un sistema entero trata de quebrar, triturar la personalidad de un montón de niñas, que es incluso más dura que te den una bofetada o que las chicas que se orinaban le ponían ortigas en la vagina.
12: La protagonista del film, que s'estrenarà al novembre, és l'actriu Zoe Bonafonte, que va saltar la fama amb el 47. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
20: Parlem ara de teatre perquè el grup Balanyà comptarà aquesta temporada amb musicals, teatre i molta comèdia.
11: Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Cámara o Sílvia Abril. Esparvé, Queco...

0: Com el Consell Rector, amb una mare, jo sóc la mare.
1: Bueno, es troba que li donen un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
2: Aquesta temporada passada a Balenyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I encara relacionat amb el món del teatre, hem de lamentar la mort als 69 anys de l'escriptor i crític teatral Marcos Ordóñez.
4: Va exercir durant dècades com a crític de teatre, sobretot pel diari El País, i era una de les veus de referència de les arts escèniques. És autor d'una vintena de llibres, entre assajos, memòries i ficció, com Acapulco i Juegos Reunidos. També va ser professor de dramatúrgia, de guió i de direcció d'actors a la Universitat Pompeu Fabra.
3: I encara un apunt més, el pregó de la Festa Major de Santa Tecla posa l'accent en la inclusió.
4: Els pregoners d'enguany han estat els capitans del Nàstic a la Lliga Genuïna, Álvaro Cano i en Rubén Almazán. En el seu discurs han aprofitat per reivindicar que tothom, diuen, es mereix una oportunitat.
5: Perquè discapacitat no vol dir tu no pots. Vol dir encara ningú li ha donat l'oportunitat. I d'oportunitat aquesta ciutat en pot repartir moltes més.
4: El pregó és el punt d'arrencada d'aquests dies de Festa Major. Avui es fa la cercavila de Santa Tecla i el ball de dames i vells.
3: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui tornarem a tenir temperatures de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, sense previsió de canvis. De moment, tota la setmana tindrem aquests valors altíssims. Potser diumenge, dilluns, entre diumenge aquesta setmana i dilluns de la setmana que ve, comença a recular una mica el termòmetre i pot arribar un petit canvi, però fins llavors temps totalment estable, amb capes de núvols prims a tot estirar, que aquest matí s'han situat cap al nord de Catalunya, i amb aquestes temperatures que encara poden arribar avui entre els 28 i 30 graus a bona part de Catalunya. Sí que baixa una miqueta respecte a la d'ahir, però clarament quedaran per sobre del que és habitual. A l'extrem sud encara podrien arribar els 30, 4 o 35, per exemple, a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat. Cues també a la C58, la C33 i la 2 d'entrada a Barcelona i a l'AP7, al Nus del Papiol, en sentit sud. Pel que fa al transport públic, en general funciona segons el previst. Veiem alguns retards, com el del primer tren de l'R11 que surt de Figueres cap a Barcelona, que va 20 minuts tard, i el de l'R16 que va de Tortosa a Barcelona, que porta una demora de 25 minuts.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
10: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Soc mare i em poso en el lloc dels pares dels meus alumnes. Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
9: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua baixant de mica en mica. El barril de Brent ronda els $100 després que fa uns dies fregués els 110. Les borses europees han celebrat la caiguda del preu del cru. L'IBEX d'ahir va rebotar més d'un 1% fins als 19.720 punts. A Wall Street, el Nasdaq ha tancat amb una crescuda superior al 2% i el Dow Jones a l'1%. I acabem amb els parquets oberts d'aquesta hora. Els asiàtics aquest matí, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen prop d'un 1,5%. Mentre que a Hong Kong els inversors són més prudents i el Hang Seng es manté pla. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
13: Ara amb Lidl Plus, tria 200 grams de pernil cuit extra 1 amb 55 i estalvia't un 20%. I burger meat de porca 2 amb 19 i estalvia't un 15%. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà, no ves que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no faci res com el resto de la setmana.
16: I moltes eines, eh? Moltes eines.
17: Si ho peio, quins amics tens?
15: Bueno, tenia ja, no els
17: tenia.
15: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
3: 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
19: Bon dia.
3: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
3: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
21: Bon dia.
3: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
22: Hola, bon dia.
3: Comencem, doncs, a Barcelona. Avui hi ha, Marc, vaga als autobusos.
19: Sí, serà una aturada, Francesc, de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs, expliquen, de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
3: Saltem al sud del país. Avui sabrem quines han estat les al·legacions que han presentat les entitats que estan a favor de la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Ricard.
23: Sí, penseu que les entitats pro Parc Natural valoren molt positivament que després de dècades de reivindicacions la seva creació estigui ben embastada, però diuen que el moment històric requereix que el projecte sigui coherent i sòlid. Per això avui sabrem quines són les al·legacions que presenten a les 11 del matí. Ja han avançat que han demanat que reforci la seva protecció i es mantinguin els límits inicials. Les hectàrees del Parc Natural s'han reduït de les 43.700 hectàrees inicials a les 38.900 actuals perquè hi ha ajuntaments que han demanat deixar fora alguns espais agrícoles.
3: Més medi ambient a les comarques del Pirineu. Avui la protagonista serà la vespa asiàtica, aquesta espècie invasora que està tenint cada cop més presència a Catalunya. Júlia.
21: Sí, havíem parlat de la preocupació dels apicultors aranesos. Ara anem més avall perquè l'Ajuntament de Tremp ha començat a instal·lar trampes selectives per frenar l'expansió d'aquesta espècie que l'any passat ja va formar els primers nius al municipi. Des de l'Ajuntament fan ara una crida a la ciutadania per detectar possibles exemplars i evitar, sobretot, la formació de noves colònies.
3: I acabem a les comarques gironines. Ja hi ha veredicte dels veïns de Cassà de la Selva sobre quina ha de ser la bandera del municipi. S'havia de triar entre 4 dissenys diferents i un de cada 6 veïns del poble han participat en la votació organitzada per una entitat cultural, Maria.
22: Sí, de fet, la bandera guanyadora és la més diferent de les 4 opcions possibles. 3 jugaven amb dues franges horitzontals, una de verda com a símbol dels boscos de les Gavarres i una de taronja com el color del tronc de les Sureres. I ha guanyat la blava, del color de les equipacions esportives de Cassà, amb la silueta d'una alzina surera de color blanc. Ara l'Ajuntament haurà de decidir si l'agafa com a propi aquest procés engegat pel grup de recerca i estudis cassanencs. És la tercera vegada que s'intenta que Cassà de la Selva, el gironès, tingui bandera pròpia.
3: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I els esports, Robert Prat.
24: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, diu que entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. L'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral, el Joventut celebra a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de bàsquet i el jugador del Deport, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar, l'han operat d'una fractura de clavícula.
3: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
25: És fascinant recordar que avui, 22 de setembre, va néixer David Stern, l'home que va redefinir el bàsquet. Ell va agafar una NBA moribund dels anys 80 i la va catapultar cap a un fenomen global. La seva obra mestra va ser portar el Dream Team a Barcelona 92, obrint les fronteres del món. Sense la visió d'Stern, pioners com Pau Gasol mai haurien obert el camí ni viuríem en una era de gegants com Anteto, Doncic o el mateix Jokic, que dicten les lleis del bàsquet mundial. Avui la NBA no juga als Estats Units, es governa des d'Europa.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio. El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró. Del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat.
0: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
18: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
3: I a partir de les tres,
8: l'espai de reflexió a la tertúlia.
1: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va no vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
1: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí per exemple, és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
18: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer de l'agressió a una diputada que anava dins un cotxe a la ciutat autònoma de Ceuta.
17: Totes les cadenes de televisió van cobrir ahir l'agressió al cotxe d'una diputada per part d'un grapà de persones a Ceuta. I vaig veure com almenys Telecinco, 4 i Antena 3 es convertien en altaveus del feixisme, llevant-li importància al fet. Em va cridar l'atenció, per no dir que em va espantar una cosa, com una vintena de policies no eren capaços de protegir el cotxe i com els mateixos que tiren a una mestra jubilada per terra, tot i no fer res, o que apallissen a un jove amb una estelada, són tan educats en gent veritablement violenta.
3: I a la recomanació del dia, avui que el Tribunal Constitucional comença a estudiar els recursos contra la inaplicació de l'amnistia, la Cristina Bordes ens recomana El juicio de los siete de Chicago.
20: Molt enèrgica, un retrat potent de la tensió política i social dels Estats Units als anys 60, però que déu-n'hi-do els paral·lelismes que hi podem trobar amb l'escenari català. Un drama judicial dirigit per l'oscaritzat Aaron Sorkin, amb una desfilada d'actors importantíssima, un bon sentit de l'humor i línies de diàleg molt fines. Ens transporta al Chicago de 1968, quan un grup d'activistes que protestaven contra la guerra del Vietnam acaba jutjat després dels aldarulls durant una convenció del Partit Demòcrata. El juicio de los siete de Chicago és a Netflix.
3: I ahir què deien els altres, Jubany?
26: Després de la nova derrota del Madrid de Mourinho, que es queda 6 punts al Barça, ahir els altres no deien res, bramaven. Tomás Roncero.
27: ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Quieren machacar al Madrid! Y disfruta machacando al Madrid. Y voy a tus amigos del Barça. La nit te llamará para decirte que qué simpático has estado. Y no se hace la porra.
26: Jiménez Los Santos va aconseguir unificar la desfeta del Madrid amb la crisi de Ceuta.
28: A dos canallas llamados Vinicius y Mbappé y a un idiota que pasaba por ahí llamado Konaté. Por el Metropolitano ayer no pasó ninguno. Estos dos niñatos, encima inútiles, que ayer pues decidieron no.
26: I aquí, doncs mira, hem tingut dilluns millors.
29: Jordi, t'envio una... Perdona, Quim. Aquest dediques tu, Albert.
30: No, Jordi.
29: Ai, perdó, Jordi.
26: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
3: Gràcies, Jubany.

0: Elias, bon dia.
1: Bon dia, vas tenir època duta la música garage
0: no? Gens, no. Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Come As You Are, de Nirvana, una versió en directe de l'any 1991 a Califòrnia, i és que tal dia com avui, un 22 de setembre, però de l'any 1990, Nirvana va fer el seu concert més multitudinari, van aparèixer al Motorsports International Garage a Seattle, juntament amb els Melvins. Una curiositat, Dave Grohl, que faria l'audició per la banda uns dies més tard, es trobava enmig del públic. 15.000 persones van gaudir de la música de Kurt Cobain i els seus. Yeah.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui la carpeta judicial ve carregada. El més destacat és que el Tribunal Constitucional comença a planar el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia, tot i que la data que tothom té marcada al calendari no és avui, sinó és el dia 6 d'octubre. Pol Forada.
1: Sí, perquè el que estudiarà el Tribunal Constitucional les properes setmanes són els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín o Lluís Puig. El recurs que avui hi ha sobre la taula és el de Turull, que ha caigut en mans d'un jutge conservador del TC. Això vol dir que avui la sentència serà contrària a aplicar l'amnistia. L'advocat de Turull, Jordi Pina, en parlava al matí de Catalunya Ràdio.
2: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita, que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
3: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
2: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí.
0: Ara bé, aquí no acaba aquesta partida perquè hi ha un altre ple del Tribunal Constitucional convocat per la primera setmana d'octubre i aquí sí que el bloc progressista, després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia, podrà imposar el seu criteri.
1: Sí, perquè avui amb la sentència de Turull poden passar dues coses. Quan la majoria progressista digui que no està d'acord amb el contingut de la sentència que rebutja l'amnistia, el jutge Macías podrà tornar-la a redactar, assumint els arguments de la majoria del ple, o pot passar-la a un altre company. Sigui com sigui, per al 6 d'octubre hi ha previstos el debat i votació de la sentència com a mínim del recurs de Dolors Bassa, i aquest recurs sí que ha caigut en mans d'un jutge progressista. Per tant, aleshores, el 6 d'octubre, aquest recurs, aquesta sentència, sí que s'aprovarà segur, i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el TC digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina creu, vaja, no creu que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
2: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: I a l'Audiència Nacional, el jutge Peinado, 4 dies abans de jubilar-se, també ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
4: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles, i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat, i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
5: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
4: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta és la segona carpeta judicial. La tercera, encara n'hi ha una altra. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i es van taxar, recordem, en 1,3 milions d'euros.
1: Perquè fins ara Zapatero ha evitat donar-ne cap detall. Primer, el mes de juny, a l'audiència, en la seva declaració davant del mateix jutge.
6: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
7: No, no deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
1: Aleshores, 17 de juny, la seva defensa va dir que n'aportaria detalls en una setmana o 10 dies, i d'això fa 3 mesos. A mitjans de juliol va concedir Zapatero una entrevista a Televisió Espanyola.
7: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años.
0: Pel cas de les joies, va acabar obrint també una segona investigació per possible frau i contraband. Sobre la causa Plus Ultra, el jutge ha citat les filles de Zapatero com a investigades el 30 de novembre. Avui en parlarem també a l'Àgora del Matí, a partir de les 8 del matí, amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí, bon dia Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 22 de setembre, el dia comença amb 25 graus a Figueres, 24 a l'Ametlla de Mar, hi ha una mica de tramuntana i mestral que reforcen aquesta temperatura en aquests sectors, en canvi tenen 19 graus de Terrassa o 6 graus tan sols a Esterri d'Àneu. Dia de sol, dia amb algunes capes de núvols prims poc importants i dia amb unes temperatures una mica més moderades que les d'ahir. En general quedaran entre els 28 i 30 graus, sí que podrien arribar encara als 34 o 35 a l'extrem sud de Catalunya.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb un accident a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en direcció al nus de la Trinitat, que provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha aturades a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord, l'A2 i la B-23.
0: Ara són les 7:05. I ampliem aquesta hora els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
11: Bon dia.
0: A debat.
12: El sistema educatiu, a partir d'avui, el Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'encàrrec de Salvador Illa per fer propostes sobre el que no funciona. Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes del debat, com el paper de les tecnologies a l'aula o el model d'escola inclusiva. L'assemblea educativa hi tindrà un lloc al costat d'altres sectors implicats. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
13: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
14: Les propostes hauran d'estar enllestides a l'abril. Des d'un punt de vista polític, Salvador Illa ha convocat aquest divendres al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris per al futur acord de país sobre l'educació. El PP i Vox se n'han desmarcat.
0: I tornen amb el català.
15: Un any després, aquest matí, el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea en una reunió davant de tots els socis comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens.
16: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers José Manuel Álvarez.
17: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unió Europea, si no lo están también el català.
16: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mai vist.
12: El nombre de persones migrats que arriben a les embarcacions irregulars a les Balears, en el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
0: I en canvi, en un altre focus, més presència policial.
14: A les fronteres de Ceuta i Melilla, davant les noves crides a les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya, aprofitant que el Marroc celebra eleccions. La Moncloa rebaixa la importància de les convocatòries, però afirma que hi estan a sobre i insisteix que la comunicació amb les autoritats marroquines és fluida i permanent.
15: El Marroc celebra demà eleccions amb el descontentament juvenil com a eix central en un país embargat en projectes faraònics, com és el cas de l'estadi Hassan II.
0: Enviat especial al Marroc, Nandos de Noguera.
18: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes, ja apaivagades dels joves, i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Boicot.
12: El que faran les grans cadenes de televisió a Donald Trump, que se solidaritzen amb els mitjans de comunicació que el president dels Estats Units ha vetat, com la CNN. Com a mostra de suport, deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
14: I en aquest context, avui comença la 81a reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units.
19: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu ex assessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
20: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
19: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Polèmica.
15: Per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià, Babylon Park, que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris de dissabte. Els dies previs, la Comunitat Palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra. També l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens.
21: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans i la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre s'està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i als valors del seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de la Lamine Yamal?
12: Durant l'assemblea, Laporta va explicar que no havien detectat cap irregularitat. El club ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que s'ha fet un informe per avaluar el contracte i que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni constitueix per si sola un motiu per excloure-la. El guany econòmic per al Barça serà d'uns 100 milions d'euros en els pròxims 25 anys.
0: Un altre segrest.
14: Investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya. Segons l'Ara, va passar la matinada de dilluns a Barcelona quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir el van trobar prop d'una benzinera Salt, al Gironès, amb clars signes de violència. La investigació està oberta.
15: És el segon cas en menys de dos dies, després que dissabte a la tarda cinc persones disfressades de policia s'emportessin un home a l'AP7.
0: Atenció, perquè comencen els divorcis.
12: L'octubre és el mes amb més ruptures. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2024, el mes d'octubre és el segon mes de l'any en què es van sol·licitar més divorcis, un total de 1.485. El primer va ser juliol, en tot l'any van ser gairebé 14.000.
14: Les vacances trenquen matrimoni, segons la jurista especialitzada en violència masclista Elena Martín. Ella és també divorce planner, és a dir, planteja una estratègia divorce planner.
0: En comptes de plantejar, d'organitzar-te el casament, s'organitzen el divorci.
14: Sí, divorce planner. Plantegen una estratègia legal, emocional i patrimonial perquè la ruptura sigui el menys traumàtica possible.
0: Mira, de fet, ens ho explica a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, Elena Martín. Homenatge.
15: El Congrés reivindica el llegat del músic Pau Casals, coincidint ahir amb el Dia Mundial de la Pau.
3: L'encarregat de fer sonar l'històric instrument ha estat el jove virtuós italià Ettore Pagano. Com Casals fa 50 anys, davant Nacions Unides, ha fet ressonar el cant dels ocells al Congrés. Durant l'acte, la presidenta de la cambra ha parlat del compromís de Casals amb la pau i després el Fixa't com sona de Catalunya Música. Armengol ha admès que no se l'ha reconegut prou.
11: Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
3: El president Salvador Illa no s'ha perdut l'homenatge, tampoc alguns ministres i representants de la majoria de partits. Junts no hi ha anat perquè diuen que no s'ha respectat la dimensió catalanista de Casals. Des de Madrid, Dani Sanidaja, Plematí de Catalunya Ràdio.
0: I ovació.
12: La que va rebre ahir l'estrena de Gènesi al Festival de Sant Sebastià. La sèrie ja es pot veure a la plataforma 3CAT. Avui Eduard Fernández presenta la pel·lícula del mal padre que competeix a la selecció a la secció oficial.
14: Mentrestant, fora de competició, s'ha presentat la producció catalana en participació de 3CAT, Ruega por nosotras, que rescata de l'oblit atrocitats del Patronato de Protección de la Mujer.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, sincer.
22: Kylian Mbappé, que fa autocrítica del joc del Madrid. Són declaracions al diari AS.
23: Sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pueden hablar de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
22: El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes. Assegura que cap de les jugades que reclama el conjunt blanc hauria canviat el resultat del derbi madrileny, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral.
0: Ara són les 7:13, anem al quiosc.
24: Doncs des del quiosc d'aquí del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i les portades d'avui us hem de dir que són gairebé totes iguals perquè porten 4 pàgines de publicitat institucional, incloses portada i contraportada amb el lema El futur és aquí. Publicitat a banda, bona part dels diaris expliquen avui que el jutge Peinado obre judici a Begoña Gómez amb jurat. Ens fixem, però, amb la fotografia de portada de l'ABC. És d'arxiu i si veu el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero, tots dos rient, acompanyats de més gent i just a sota hi llegim Units pel banc dels acusats. A la premsa catalana, tant el periòdico com la Vanguardia dediquen la fotografia de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés de Pau Casals i a l'Ara hi veiem l'actriu Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià i l'actriu diu, un consell pels Javis, cuidar el cap i no perdre el seny.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
26: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
27: Mm-hmm.
26: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
27: I des de 16.400 euros.
26: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
28: Citroën.
26: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
28: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
29: I supem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
1: fem barri i fem pinya.
2: I fem i no deixem de fer.
4: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
5: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
6: Generalitat de Catalunya.
7: El govern de tothom.
8: Professionals. Sou els que convertiu les cases en llars i les obres en confort. A Obramat us acompanyem amb solucions completes, marques líders al millor preu i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Olost, 16 a Esparreguera i 22 a Mataró. Carreteres, Mireia Sala.
29: Retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, per un accident en direcció al nus de la Trinitat. També hi ha cua a l'entrada a Barcelona per la C-58, per la Pota Nord i a la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
15: Us ho avança al matí. A Barcelona, acord PSC-Esquerra per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents amb el triple de beques i ajuts per extraescolars.
30: El govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemany han pactat destinar el que recapti del recàrrec turístic al creuers a programes d'activitats de reforç escolar.
14: Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona.
31: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA.
30: Es calcula que uns 12.000 infants no fan extraescolars perquè no s'ho poden pagar. L'objectiu és ingressar 20 milions d'euros els pròxims anys amb la taxa de creueristes 4 l'any 2027.
15: Més notícies. Encara a Barcelona i encara pel que fa als joves, atenció a aquesta nova dada també preocupant pel que fa a l'ús del català. Només una de cada 10 converses entre joves esportistes de Barcelona és en català.
14: Ho diuen Informa, que sosté que un cop més el castellà guanya protagonisme.
15: Anna Escura.
32: Marta Salicru, comissionada d'ús social del català, destaca el pes que tenen entrenadors i dinamitzadors socials.
33: Que des d'aquestes figures que lideren les activitats es faci servir el català com a llengua vehicular és el que pot crear un espai de socialització en català en aquest àmbit de l'esport i del lleure.
32: L'estudi s'ha fet en 10 clubs esportius de Barcelona i 4 espais juvenils del districte de Sants. Anna Escurella Xas per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: A l'Anoia han desmantellat una plantació exterior de marihuana amb 400 plantes en una zona boscosa de Bellprat.
30: Segons explica l'Eix Diari, la policia ha detingut un home de 51 anys i es calcula que les plantes tenien un valor estimat de més de mig milió d'euros.
15: I a Collserola, Esquerra Republicana demana al govern de Salvador Illa la reobertura gradual del parc de Collserola.
14: Ha estat tancat des de fa 10 mesos per la pesta porcina africana.
15: I cultura. Anem d'estrena, anem al Teatre Lliure de Gràcia.
34: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia...
15: S'hi estrena La vella Helena, un espectacle que es va estrenar fa 50 anys amb Anna Lizaran i Imma Colomer i ara torna amb un nou repartiment. Al capdavant, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Mas, Fiol, i a l'escenari Gerard Franc, Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carme Milano, un muntatge que es pot veure fins al 18 d'octubre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
35: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
36: El 29 de maig del 2019.
35: I el número de la sort, el...
36: 6.
35: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
25: El Matí de Catalunya Ràdio.
35: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
0: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
3: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
14: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
7: Si passés el 6, evidentment es resoldria el 6, la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
11: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
12: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
13: Un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho.
15: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Pentinar.
16: És un verb ben interessant en sentit figurat. En esports, colpejar suaument la pilota amb el cap per desviar-la lleugerament o allargar-ne la trajectòria. La policia també pentina una zona quan l'escorcolla de manera exhaustiva per buscar algú. Pentinar també pot voler dir renyar durament algú donant-li una bona repulsa o advertiment. El que és més que evident és que el jutge Peinado no passa la pinta per la cavallera de Begoña Gómez.
15: Primera esmena.
16: El Congrés no podrà fer cap llei respecte a l'establiment d'una religió ni prohibir-ne la lliure pràctica, ni limitar la llibertat d'expressió de premsa, ni el dret del poble a reunir-se pacíficament i a demanar al govern de la reparació de greuges. La CNN, MS Now i Politico demanden Donald Trump perquè creuen que ha violat aquesta esmena constitucional en vetar-los l'accés a la Casa Blanca.
15: Gènesi.
16: Procés o manera com s'ha originat o ha pres naixença alguna cosa. Pel cas que ens ocupa, el Bulli de Ferran Adrià. Gènesi, la nova sèrie de 3Cats sobre la revolució gastronòmica que va liderar Adrià des dels fogons del Bulli, s'ha estrenat al Festival de Cinema de Sant Sebastià amb una acollida excel·lent.
15: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 5.600.
17: Són les persones migrants que han arribat a les Balears amb embarcacions irregulars en el que portem d'any. Han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
15: 8.500.
17: Són els conductors que en només dos mesos el Servei Català de Trànsit ha detectat que feien anar el mòbil mentre circulaven per l'AP7 o l'A2. Els van enxapar unes càmeres amb intel·ligència artificial en una prova pilot i ara el Departament d'Interior preveu incorporar aquesta tecnologia al Pla de Seguretat Viària.
15: 100 milions.
17: Serà el benefici que tindrà el Barça els pròxims 25 anys arran de l'acord amb el grup israelià Babylon Park. Aquesta companyia instal·larà al Camp Nou un espai de lleure per als més petits. L'acord es va aprovar a l'Assemblea de Socis Compromissaris dissabte i ha aixecat polèmica perquè els dies previs la comunitat palestina de Catalunya ja havia fet una crida a votar-hi en contra.
15: I ara posem-hi tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un calaix d'aquests llargs, de les farmàcies ple de medicaments i el braç d'una farmacèutica amb unes receptes a la mà que fa l'efecte que va buscar més medicaments.
14: Amb aquesta imatge s'explica que la Covid s'accelera l'última setmana i es posa al capdavant dels virus respiratoris. És una foto que veiem a La Vanguardia. El repunt de la Covid coincideix amb l'inici del període de vacunació en diverses comunitats.
15: A la segona, el Congrés, amb tots els diputats al seu lloc i al mig d'un piano hi ha dos músics també i un sosté un violoncel.
14: És l'homenatge que va fer ahir la Cambra Baixa Pau Casals coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement i en el marc del Dia Internacional de la Pau. El violoncel·lista de la imatge és Ettore Pagano, que va tocar el violoncel que va pertànyer a Pau Casals. La pianista és Yoko Suzuki. És una fotografia que veiem avui a la majoria de diaris.
15: I la tercera ens l'envien des de Girona. Veig les fotografies del que semblen quatre banderes diferents. En tres domina el color verd i taronja i la quarta és ben diferent, és de color blau. I veig al mig un arbre. Fèlix Martín, què són aquestes banderes?
18: Doncs són les quatre propostes que tenien els veïns de Cassà de la Selva per triar la bandera del poble perquè tenen escut, però bandera no. A partir de la iniciativa d'una entitat cultural han fet una votació. I del miler de veïns que s'hi han pronunciat, gairebé la meitat han triat aquesta que dius que és ben diferent. Blau intens de color de fons i al mig, exactament, la silueta de color blanc d'un arbre surer, que és típic de Cassà, amb el dibuix de les branques i les arrels. Ara l'Ajuntament ha de decidir si es fa seu aquest projecte i engega els tràmits legals per tenir bandera.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
15: 7:24 i avui a la cara ve del temps rematem l'estiu parlant de nous rècords de calor a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, avui és l'últim dia de l'estiu astronòmic i encara a aquestes altures continuem tenint rècords per un mes de setembre. Ahir a Constantí, el Tarragonès, es va arribar a gairebé 34 graus i mig, cosa que no s'havia vist mai en un setembre des que es va inaugurar l'estació el 1990. A l'Observatori Fabra de Barcelona, en més de 100 anys, mai havien superat els 33 graus en un mes de setembre. Doncs bé, ahir va ser la novena ocasió en menys d'un mes que va superar aquesta xifra. I un altre rècord de setembre, l'aeroport de Reus. L'estació meteorològica funciona des del 1952. Fins ahir mai havien passat dels 34 graus i mig en un mes de setembre. Ahir van arribar als 35 i mig. Potser el més curiós d'aquests rècords és la data en què es produeixen. Tenir rècords la primera setmana de setembre és fàcil i és probable en un context d'escalfament global, però tenir-los a dia 21, a les portes de la tardor, ens ha tornat a deixar bocabadats.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia part posterior a mar que terra endins pot ser davantera. I la resposta era popa. La popa és la part posterior del buc d'una nau, però a ponent les popes són també els pits que van davant. Avui dimarts un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment. De cinc lletres. Us en foteu amb el seu consentiment. Cinc lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Diu la notícia que l'informe de l'Exèrcit detalla clarament com les ONGs que estan treballant a Ceuta estan repartint tríptics en francès, anglès i espanyol, on expliquen als migrants com negar-se a sotmetre's a una prova mèdica per verificar les seves edats. La notícia recorda que aquesta prova mèdica determina la maduració òssia i dental a través de radiografies del canell, la dentadura i la clavícula. També diu la notícia que negar-se a fer-se les proves els donaria més opcions de ser considerats menors d'edat i evitar així la seva deportació.
4: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un informe de l'Exèrcit de Terra avisa que les ONGs estan explicant als migrants de Ceuta com mentir sobre la seva edat és una notícia falsa. De fet, l'Estat Major de Defensa ha desmentit la notícia i el suposat informe que circula de l'Exèrcit és o està fet amb intel·ligència artificial. També circula un vídeo on es veu un membre de la ONG Save the Children lliurant un tríptic als migrants. És un tríptic on se'ls informa dels seus drets i garanties, però no els explica com mentir sobre la seva edat.
4: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
4: I ara, a punt d'arribar a 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
21: Està molt bé que els germans Gallagher s'hagin retrobat després de 15 anys sense parlar-se i que es portin millor que mai. Es nota que tenen 54, en Liam els va fer ahir, i 59 anys, i que, com és sabut, amb el temps aprenem a triar quines batalles val la pena lliurar i quines no. Bones coses del retorn d'Oasis als escenaris mundials són la nova fornada de fans que ha emergit, perquè ara els concerts, adults i adolescents, comparteixen cridòria i llàgrimes. També que s'han convertit en dos països encantadors i elegants, que Stephen Knight i equip han parit un molt bon documental musical que ens mostra l'impacte dels germans avui, o que continuen tenint cançons per triar i remenar tan bones com aquest Roll With It.

0: Ara són 7:45. I avui és dimarts 22 de setembre. Ens despertem amb 11 graus a la Pobla de Segur, 17 a Sant Cugat del Vallès i 14 a Torroella del Montgrí. Dia que a 9:15 parlarem també amb el periodista Ernesto Ekaizer sobre l'amnistia i el ple també del Tribunal Constitucional. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Doncs precisament que el TC aborda avui el primer recurs d'empara sobre els líders del procés a qui no s'ha aplicat l'amnistia. És el cas de Jordi Turull. Probablement l'aval definitiu arribarà la primera setmana d'octubre.
1: També avui el ministre Álvarez tornarà a posar sobre la taula l'oficialitat del català a Europa avui, però no està prevista cap votació.
2: El president espanyol Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU. Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
1: La dona de Sánchez, Begoña Gómez, serà jutjada per tràfic d'influències i malversació. El judici encara no té data.
2: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries. En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
1: Els Mossos investiguen un segon intent de segrest en 48 hores. Primer va ser en plena P7, el segon dilluns a la matinada a Barcelona. Diversos homes van intentar introduir-ne un altre per la força dins d'un cotxe al carrer Huelva. El van trobar hores més tard a Salt amb signes de violència.
3: Mbappé diu que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes, afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama, mentre que l'Atlètic de Madrid demana aturar l'assetjament arbitral. El Joventut celebra a la plaça de la vida de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet.
0: I pel que fa al temps, avui no tindrem rècord de calor, però sí que seguirem amb temperatures d'estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui pot arribar a baixar 2, 3 o 4 graus la temperatura a la costa i al prelitoral, que és on ahir es va disparar més. Tot i això, encara arribarem amb facilitat als 30 graus a molts llocs de Catalunya, fins als 34 o 35 a l'extrem sud, amb una mica de tramuntana aquest matí i mestral als dos extrems de Catalunya, però amb tendència que vagi fluixant i amb un dia assolellat.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
5: Dintre els retards al servei de Renfe, destaquem el de l'R11, que ha sortit de Figueres cap a Barcelona i que porta una demora de 55 minuts. El de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va 25 minuts tard i 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que a aquesta hora va de la plana Pica Moixons cap a Barcelona. I atenció, si al llarg del dia d'avui heu d'agafar els autobusos urbans de Barcelona perquè fan vaga entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. Hi ha serveis mínims d'un 20% fins les 4 i del 40% entre les 4 i les 5.
0: I a les carreteres, a aquesta hora trobem les retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala.
6: Sí, a cua a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua, a l'A2 i la B23 a Sant Feliu de Llobregat i a les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda de dalt, un accident complica el trànsit també en sentit Besòs.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Bon dia. Avui, per cert, en publicitat, Ricard, institucional a tots els diaris, amb portada i contraportada incloses, on s'hi llegeix El futur és aquí. Més enllà d'això, però, destaquem el cas Begoña Gómez. A Madrid, El País explica que el jutge Peinado li obre judici amb jurat, però qui suca més pa és la premsa conservadora, El Mundo titula que el govern espanyol desacredita el jurat de Begoña Gómez abans que l'escollin. De la BC ens quedem sobretot amb la fotografia de portada, és d'arxiu, i s'hi veu rient el president espanyol Pedro Sánchez i l'expresident Zapatero. I llegim Units pel banc dels acusats. I d'altra banda, tant El Periódico com La Vanguardia dediquen la foto de portada a l'homenatge d'ahir al Congrés a Pau Casals, i a l'Ara hi veiem Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià, i l'actriu diu un consell pels Javis: cuidar el cap i no perdre el seny.
0: Avui a la Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Els articles d'opinió d'avui, diversos temes. Hi ha la ONU, hi ha Donald Trump i parlen també d'Alemanya i de Begoña Gómez.
8: Sí, per exemple, editorials del País i La Vanguardia que reflexionen sobre l'Assemblea General de les Nacions Unides que comença avui i coincideixen a dir que aquest organisme internacional està en hores baixes. El diari de Prisa titula Salva l'ONU, i el de Godó, l'ONU en crisi davant el desordre mundial. Un desordre al qual ha contribuït Donald Trump. Aquí El Periódico dedica avui l'editorial, explica que el Partit Republicà als Estats Units ara mateix és més afí al moviment trumpista MAGA que no pas al conservadorisme tradicional. L'Ara mira cap a Alemanya i es pregunta si Merz és el líder que necessita el país. Assegura que la seva figura està molt debilitada i que és molt difícil que pugui aguantar fins al 2029, mentre que El Mundo dedica l'editorial a l'obertura del judici contra Begoña Gómez per negar que hi hagi lawfare. Diu que la conspiració és a la Moncloa, no entre els jutges.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: A La Vanguardia entrevisten Meritxell i Toni Falgueres, pregoners de les festes de la Mercè. Demà ells seran la veu dels botiguers de Catalunya, els que atresoren la confiança dels clients, l'ànima dels barris, un teixit social que crea identitat i que massa sovint ha de baixar la persiana perquè, entre altres coses, no poden competir contra Goliat. De mitjana, 180 petits comerços tanquen cada mes a Catalunya. De fet, s'hauran adonat que de mica en mica van desapareixent drogueries, ferreteries, merceries, i que ara és molt més fàcil comprar un mòbil d'última generació que un cargol per penjar un quadre o un botó.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
13: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
14: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
15: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
16: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
17: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Catalunya Ràdio.
0: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què se n'ha fet del Boulevard Rosa?
2: Doncs ara és un restaurant georgià gegant que va obrir dissabte passat. Es diu Tbilisi Boulevard i està obert a les 12 del migdia i fins a la mitjanit. És el més gran de tot Espanya, amb 1.600 metres quadrats, i llegim a BTV que s'autodescriuen com un restaurant de cuina de la iaia. La iaia georgiana. No només es menja, sinó que també s'hi pot fer una immersió per entendre la cultura georgiana.
0: I canvien de zona per fer caixa.
1: Empreses constructores de Lleida, veiem el Segre, que se'n van a la costa i a Barcelona per tenir més beneficis. I és que les dades parlen per si soles. S'edifiquen el doble d'habitatges per cada 100.000 habitants a la capital catalana i a Girona, que no a Ponent. Apunten que a Lleida hi ha molts menys marge de benefici, ja que els preus de venda no tenen res a veure amb altres províncies.
0: Qui demana passar d'incògnit?
2: La policia de Benidorm demana patrullar de paisà per frenar la venda il·legal d'alcohol a les platges. Consideren que anar uniformats alerta els venedors, que tenen preparada una estratègia per evitar que els multin. Ho llegim a Punt Medi. Aquest any han posat prop d'un miler de sancions per la venda ambulant de begudes, sobretot mojitos. Ara bé, hi ha un però: bona part de les multes no s'arriben a cobrar.
0: Pamplona reviu encierros en ple setembre.
1: No és que hi hagi hagut una segona edició dels Sanfermines en ple setembre, el tema és que aquests últims dies s'han rodat escenes per una tercera temporada de la sèrie alemanya de Netflix Mindfulness para Asesinos. En el joc de les diferències no hi havia toros, sinó càmeres, i els Mossos eren figurants que corrien pel carrer Hilarión Eslava, un carrer que mai ha format part del recorregut real dels encierros. Ho hem vist al Diario de Navarra.
0: Què va l'alça?
2: Els alumnes de Ciències Religioses. Ah. Llegim el Diari de Girona. Sí, que s'han doblat en 5 anys aquí a Girona. Ara mateix, entre grau i màster, n'hi ha 59. A més, hi ha estudiants de la Universitat de Girona que s'hi formaran per ser mestres de religió. El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses assegura que hi ha un interès creixent, ja sigui des del punt de vista teològic, històric, cultural o patrimonial, i apunta també al boca a orella.
0: Busquen destí per 1.000 pel·lícules de col·leccionista.
1: El propietari d'aquest llegat és un veí de València, Pepe Galvis, que va morir el 2019. Els seus hereus busquen una institució, associació o entitat que pugui acollir tot aquest material. Hi ha des de grans documentals, cinema mut, recopilacions del Nodo, pel·lícules històriques com Ciutadà Kane d'Orson Welles. Una història que llegim al Levante.
0: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
8: Segueix la pressió alemanya contra el canceller Friedrich Merz després de la desfeta de la CDU a les eleccions regionals de diumenge. Ningú salta a titular el Frankfurter Allgemeine Zeitung, on llegim un article dur que parla del principal partit d'Alemanya com una formació prescindible. Diu que Merz s'ha equivocat volent desfer el camí de Merkel perquè diu que no ha entès que la CDU va triomfar com a partit de centre, agrupant sensibilitats i no des d'una posició ideològica definida. A Die Welt hi llegim, mentre el seu partit es preocupa per la supervivència, Merz comet un altre error, en aquest cas per unes declaracions on defensava el seu pla de retallades de servei públic. I a la premsa marroquina es fan ressò de les declaracions del ministre Álvarez en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio ahir dilluns, i la seva voluntat de cooperació amb el Marroc per evitar un nou assalt a Ceuta. Ho llegim al Express, que obre la seva secció d'opinió amb un article que afirma que Ceuta i Melilla han de ser l'últim capítol de la descolonització d'Àfrica.
1: I a la premsa econòmica, Brussel·les vol obligar Renfe a vendre a la seva pàgina web bitllets de Ouigo i Iryo. Ho explica l'economista. La Comissió Europea vol portar la liberalització ferroviària un pas més enllà. L'últim plantejament és que els operadors dominants obrin els seus canals de distribució als rivals. L'objectiu seria facilitar la compra de bitllets entre diferents operadors. Expansión publica dades sobre inversió estrangera. Espanya va rebre 12.400 milions entre gener i juliol, però les desinversions efectuades per empreses forànies van superar els 9.000 milions, cosa que ha reduït l'entrada neta de capital estranger a 3.400 milions. I parlant d'empreses, la indústria alerta al govern espanyol que les fàbriques hauran de fer parades aquesta tardor per als preus de l'energia. Cinco Días destaca que 10 patronals que representen el teixit productiu estatal demanen ajudes després de constatar una destrucció de l'activitat per l'encariment de costos.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, veig que encara porta en cua les queixes de Mourinho.
3: I en portaran. Mbappé, en una entrevista al diari, es diu que el que han de fer és fer-ho millor.
18: Sí, trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso.
3: Es reparteixen les crítiques i els culpables, Mourinho comença a ser qüestionat i no és l'únic. El periódico diu que els madridistes ja assenyalen la llotja i qüestionen Florentino Pérez per una mala planificació esportiva.

L'esportiu parla de campanya de distracció de Mourinho que deixa la letàrgia per distreure l'atenció de l'inici nefast del Real Madrid. Pel món deportiu, Mourinho fa teatre del dolent, un Mourinho dramàtic, mentre que l'esport es fa ressò de les queixes de l'Atlètic de Madrid. Stop a l'assetjament arbitral. Lara diu que Mourinho per adeptes i l'entorn del Madrid dubta de si s'ha equivocat repescant el tècnic portuguès. Per La Vanguardia, Mourinho no canvia res. Histrionisme vintage a la sala de premsa i més encara a la gespa. Emilio Pérez de Rozas afirma que la gent dolenta no canvia, en referència a Mourinho, i Lluís Carrasco diu que el Barça juga i el Madrid brama. I mentrestant, la Lliga es queda orfa de futbol fins al 10 d'octubre.

0: Quatre partits de seleccions buiden el vestidor del Barça. El diari Esport diu que Hansi Flick farà una preparació especial per gestionar aquesta aturada llarguíssima.
1: Dos minuts seran tres quarts de vuit del matí i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: Una rata entra en una habitació de l'Hospital Puerta del Mar de Cádiz i salta sobre el llit d'un pacient.
3: Sí, els familiars d'un pacient ingressat en aquest hospital han denunciat que la rata, grossa, va entrar a l'habitació, es va enfilar al llit i després es va amagar darrere d'una butaca. Van aconseguir gravar-la, instants més tard expulsar-la fins al passadís. UGT de Puerta del Mar diu que no és un episodi aïllat i que ha passat altres vegades. Ho explica 20 minuts.
1: I la Casa Blanca llança Trump TV. Després del veto a mitjans, transmetrà els esdeveniments del mandatari 24 hores.
4: Enmig de la disputa de Trump amb diversos mitjans de comunicació, la Casa Blanca ha decidit treure pit i crear aquest nou canal, que, per cert, ven molt bé, diu, gaudeix dels moments més destacats de l'administració Trump, tots en un mateix lloc, els millors vídeos, les declaracions més importants i els moments més destacats que no et pots perdre, disponibles les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Ho hem llegit a El Universal.
1: Dos visitants pengen els seus propis quadres a la sala de la Mona Lisa del Louvre i acaben detinguts.
3: Sí, es tracta de dos ciutadans alemanys que van tirar pel dret, van penjar les seves creacions utilitzant cinta adhesiva i les van fixar directament sobre la paret. En un dels quadres i les van fixar

0: Anant al quiosc vintage amb Albert Om.
1: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
2: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
3: 22 de setembre de 2006, pregó accidentat a les festes de la Mercè de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra divideixen la plaça de Sant Jaume entre partidaris i detractors de la pregonera, l'escriptora madrilenya Elvira Lindo. Els que hi estan a favor porten una pancarta que diu «Tots som Elvira Lindo». La majoria formen part d'un nou partit polític que es diu Ciutadans i que de moment no té cap diputat al Parlament. Els contraris a Elvira Lindo ho són perquè no volen un pregó en castellà fet per algú aliè a la realitat de Barcelona i Catalunya. Lindo va ser elegida pregonera per l'alcalde Joan Clos, però Clos se'n va anar de ministre i qui va haver d'entomar la polèmica és Jordi Hereu, l'alcalde que s'acabava d'estrenar. I ara fa 20 anys, atenció a la promesa electoral d'Artur Mas, donar 1.000 euros a cada família que tingui un fill, l'adopti o l'aculli. Ja falta poc per les eleccions de l'1 de novembre en què el PSC vol retenir la Generalitat. José Montilla diu que la cosa està entre ell o Artur Mas, o un president progressista o un de conservador, o un president federal o un de sobiranista.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:46. I aquesta hora repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Tret de sortida per l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont.
6: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació, encara que Junts es mostren prudents sobre el retorn de l'expresident.
0: El Consell d'Educació de Catalunya comença avui a debatre la transformació del sistema educatiu.
7: Abans que s'acabi el mes, s'hauran d'escollir els temes de debat com el paper de les tecnologies a l'aula o el model de l'escola inclusiva. Joan Manuel del Pozo, president del Consell d'Educació de Catalunya.
8: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Pedro Sánchez no assistirà avui a la recepció que ofereix Donald Trump a Nova York amb motiu de l'Assemblea General de l'ONU.
6: Segons fonts de la Moncloa, no hi anirà per motius d'agenda.
0: I el govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea.
7: Els dubtes de països grans com Alemanya o Itàlia continuen frustrant el consens. La sessió d'avui arriba abans que entrin a la Unió Europea nous països com Montenegro o Albània. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers.
9: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán, el euskera y el gallego.
0: Les Balears ja reben més immigrants en pastera que les Canàries.
6: En el que portem d'any han desembarcat a Mallorca i Formentera més de 5.600 persones, 200 més que les Canàries.
0: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià.
7: Es tracta de Babylon Park, una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. Es va aprovar l'assemblea de socis compromissaris dissabte, els dies previs. La comunitat palestina havia fet una crida a votar-hi en contra.
0: I estrena amb ovació de Gènesi al Festival del Cinema de Sant Sebastià.
6: És la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bull i la sèrie ja es pot veure a la plataforma 3Cat. Avui s'hi presenta el Malpadre, amb Eduard Fernández, que competeix a la secció oficial per la Conxa d'Or.
0: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: A Lleida també hi tenim l'Estel Bussoms, bon dia.
11: No, bon dia, ara sí.
0: A Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
13: Bon dia, també.
0: Comencem a Barcelona perquè avui hi ha vaga, Marc, als autobusos urbans.
10: Sí, Ricard, serà una aturada de 7 hores entre les 10 del matí i les 5 de la tarda. S'han dictat uns serveis mínims que han de garantir la circulació d'un 20% dels busos habituals entre les 10 del matí i les 4 de la tarda i del 40% entre les 4 i les 5. L'aturada es fa després del fracàs de les negociacions d'última hora entre els sindicats i la direcció de l'empresa per desencallar el nou conveni col·lectiu que fa temps que negocien. Segons fonts sindicals, els principals esculls són la reducció de la jornada a 35 hores setmanals o el calendari laboral del personal de circulació.
0: Això pel que fa a Barcelona, saltem ara a les Terres de Ponent, a Lleida, perquè hi ha nova denúncia i ja en són 7. contra el fisioterapeuta acusat de fer tocaments inapropiats a les clientes, Estela.
12: A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat quan l'havien denunciat 3 dones i els Mossos ja preveien que un cop fet públic el cas sortirien més denúncies. Doncs bé, una setmana després en són 7 i no descarten que la xifra encara creixi més. La detenció es va fer a Juncosa, les Garrigues i les presumptes víctimes són bàsicament d'aquesta comarca i del Segrià. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs acusat d'agressió sexual. D'altra banda, d'aquí poc més d'una hora, a les 9, al castell medieval de Cervera desvetllaran una troballa arqueològica que han fet a la campanya d'aquest estiu. De moment anuncien que és un descobriment inesperat i de gran importància.
0: I a Tarragona, una setmana després de l'accident en què va morir un treballador al pàrquing del Mercat Central, es vol engegar una investigació interna, Clara.
13: És el que ha demanat a l'Ajuntament l'empresa pública que gestiona els mercats municipals de la ciutat. El Consell d'Administració vol que s'esclareixin les circumstàncies d'aquest accident en què va morir un operari i una altra vegada ferit greu mentre reparaven el sistema de bombeig de l'equipament. També vol que s'investigui amb detall les actuacions que es van dur a terme després dels fets. En cultura, el cicle Perifèria Cultural portarà a petits pobles del Baix Penedès 4 concerts d'artistes de diferents punts dels països catalans. Roger Mas, Judit Nederman o Montse Castellà són algunes de les propostes. Els concerts es faran entre el 3 i el 18 d'octubre.
0: Per cert, que el Ball de Dames i Vells, això és demà?
13: Això és a partir d'avui i fins demà. Dames i Vells i tota la resta de balls parlats de Tarragona.
0: A la plaça dels Natzarens, no, això?
13: Sí. Sí, de fet, comença la plaça de Dames i Vells, que porta el nom del propi ball. Sí, sí.
0: És fantàstic, això. Escolta'm, ja vindrem. I a Girona, avui comença també els treballs per treure els arbres cremats de l'incendi de les Gavarres al Julià Fèlix.
14: Sí, el Consorci de les Gavarres ha arrencat aquests treballs per retirar la fusta cremada dels arbres que són més a prop de la carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge, travessant les Gavarres, i que és on va arrencar aquest incendi. És una franja de 20 metres de terreny a banda i banda de la carretera. Ho fan per seguretat per evitar que alguns d'aquests arbres cremats puguin caure al vial. D'altra banda, en un àmbit ben diferent, han enxampat a Galícia un vaixell carregat amb 2.000 quilos de cocaïna que havia sortit del port de Roses. Entre d'altres, han detingut el cap de la banda, que vivia també les comarques de Girona.
15: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, fa 10 minuts que ha sortit el sol i el dia arrenca amb tranquil·litat i 4 núvols prims. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, sí, així continuarà. Durant tot el dia, potser amb alguna nuvolada avui a la costa, poc important, amb una temperatura més moderada que ahir. Sí que a aquesta hora tenim valors alts, que per exemple arriben als 25 graus a l'Hospitalet de l'Infant, a causa d'una mica de ventet que bufa de mestral només aquest matí. També tenen 24 graus a Roses, n'hi ha 19 a Escó, 9 graus a Arties, a la Vall d'Aran, aquí sí que refresca una mica. Al migdia s'arribarà al voltant dels 29-30 graus a gairebé tot arreu, potser 34-35 encara a l'extrem sud, a les Terres de l'Ebre. Dia, com dèiem, de sol, es mantindrà així durant tota la setmana, com a mínim fins dissabte o diumenge. El proper canvi que veiem a llarg termini seria de cara a dilluns de la setmana que ve, així que encara falta molt.
0: I pel que fa al trànsit, un accident i una avaria a la C32 compliquen l'entrada a Barcelona. Mireia Sala?
17: Sí, a cua a Castelldefels per una avaria i de Gavà a Viladecans per un accident que talla un carril. Entrada complicada també per la B23 a Sant Feliu de Llobregat i retencions a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'APC de Santa Perpètua, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona.
18: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
2: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
19: Avui hem rebut el missatge d'una professora de secundària del Vallès Occidental. És especialista en castellà i anglès, però el primer dia de curs la direcció del centre li va comunicar que també s'havia de fer càrrec d'un grup de català a l'ESO, sense que ella sigui catalanoparlant ni hagi impartit mai la matèria.
20: Em preocupen els alumnes. Què passa amb el seu dret a rebre una educació de qualitat i a tenir davant seu un professor preparat per impartir aquella matèria? Els alumnes no poden pagar les mancances del sistema.
19: El Departament d'Educació reconeix que la professora té raó en la seva reclamació. Ella va recórrer a inspecció i ara aquest òrgan està intervenint per refer els horaris del centre i evitar així que hagi d'assumir la classe de català.
2: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
0: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, el 636-36-0609, 636-06-0609. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el de les entrades de teatre. Lara García.
1: Comencem per un dels teatres de Barcelona, el Lliure. La mitjana del preu de les entrades és d'uns 20 euros. Tenen rebaixes i bonificacions per fer el teatre més assequible. Sentim l'Albert Minguillón, director de Comunicació, Públics i Mediació del Teatre Lliure.
21: Els preus del Teatre Lliure van des de 14 euros pels menors de 35 anys fins a 32 euros. Però amb els descomptes diversos que tenim i abonaments, fan que el preu de l'entrada habitual sigui uns 20 euros.
1: A Tarragona hi ha la Trono, una sala petita amb capacitat per a 60 espectadors. Fan teatre independent i contemporani. S'estan plantejant a pujar el preu de les entrades i ens ho explica en Joan Negrier, director de la sala.
22: Una entrada de la sala Trono avui en dia costa 18 euros i portem 10 anys en aquest preu, que estem ja replantejant-nos pujar-lo per la temporada que ve, perquè cada vegada el marge és més petit i el preu mitjà, en definitiva, encara queda molt més baix, perquè hi ha preu de socis que són 14 euros, menors de 30 anys paguen 12, per tant, el preu mig ens queda uns 15 euros, 15 i mig.
1: És lògic que el teatre tingui un cost elevat perquè implica molts professionals, a més de despeses de producció, escenografia, etc. Això fa que sovint la gent jove no es pugui permetre anar-hi. Per aquest motiu, el Teatre Heartbreak Hotel de Barcelona ha anunciat que vendrà les entrades lliures 15 minuts abans que comenci la funció a 3 euros per als joves menors de 21 anys. L'Àlex Rigola és el director.
23: Potser el teatre no és el que més desitja anar a un jove. El que no pot ser és que cap jove, per una qüestió econòmica, no pugui venir al teatre.
0: I més enllà de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimarts, què costen els cotxes policials? Ot Serra, bon dia.
24: Bon dia. La Guàrdia Urbana de Lleida necessita 3 vehicles i ha optat per la fórmula del renting. Ha obert una licitació per adquirir un vehicle nou, tot terreny, de 7 places, i 2 vehicles més que siguin híbrids no endollables, també 4x4 i amb kit de detinguts. El contracte de renting seria de 4 anys i el pressupost, amb IVA, és de 435.600 euros. És a dir, uns 74 cèntims anuals per lleidatà.
25: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
26: Bon dia, Ricard. Doncs mira, poc s'ho imaginava aquest pare, un senyor que guardava com un tresor uns gelats Twister de nata i xocolata al congelador, que enxamparia el seu fill de no més de 5 anys devorant-ne un sense permís. L'enxampada és èpica, eh? El plançó es passeja en pijama pel menjador, pel que deduïm que és hora d'anar a dormir o s'acaba de llevar, per tant, no són hores de menjar gelat, mentre degusta la llepolia, que val a dir-ho, és més gran que el seu cap. Per proporcions és com si un adult estigués ingerint mitja tard al whisky. La cirereta d'aquest vídeo és l'excusa que troba la criatura per justificar la ingesta.
27: ¿Quién te ha dejado cogerlo?
28: Jesús me ha dejado. Vaya muestra, estás en el cielo.
27: Jesúsito de mi vida. Nacho, hijo, ¿has cogido un helado sin permiso?
28: De Jesús.
26: Diu que Jesús li ha donat permís. Clar. Clar, si aquest pare ha instruït el seu fill en la fe catòlica i li ha explicat que amb els ulls dels homes no veiem Déu, però que Déu existeix, amb quin argument li rebats ara la criatura que no pot ser que Jesús li hagi donat permís?
0: És difícil.
26: És difícil, clar, davant d'aquesta excusa, Ricard, només li queda l'opció de deixar-li menjar el gelat tu i que sigui el que Déu vulgui.
0: Alabat sigui Déu. Gràcies, Elisenda.
26: A tu, adéu.
0: I a aquesta hora cada dia dediquem la cançó a una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 22 de setembre, és Dia Mundial Sense Cotxes. Dediquem aquest tema mogut als qui us moveu a peu, en bicicleta o en transport públic. Als herois del pedal i del patinet, que feu la ciutat més respirable enmig d'aquests embusos, i també als que pregueu per un transport públic que no ens faci arribar tard ni a la feina ni al progrés.

0: Els nens i els joves són el centre del debat públic a Catalunya. Ja sigui pels resultats de les proves PISA, les vagues docents o les millores del sistema educatiu. Però és una conversa que sovint els deixa de banda. I és que quan parlem d'educació, gairebé sempre parlem de nosaltres mateixos, dels adults, de la pèrdua d'autoritat dels professors, de les ràtios a les aules, de l'esgotament a les famílies o també dels límits a casa. Un debat públic que recau sobre els nostres deures com a pares i formadors, i és normal. Com a societat tenim encomanada la vida i la formació de generacions futures. Però, i si en comptes de deures posem el focus en els drets que tenen els nens i nenes del país? Drets que recull la Convenció de les Nacions Unides de 1989. Parlem de drets tan bàsics com el de créixer sense por. Dret fonamental de no haver de viure en un estat d'alerta constant. Perquè a casa nostra i arreu del món, massa nens pateixen violències quotidianes. L'assetjament escolar, que avui dia sabem que deixa ferides per tota la vida. O la violència masclista, que tants infants pateixen com a víctimes directes o col·laterals. I d'altres que reprodueixen a l'escola amb actituds tòxiques. Aquesta mateixa indefensió es repeteix amb les pantalles i les xarxes. Un mal de cap per a moltíssimes famílies que genera ciberassetjament i també víctimes d'abús. Però el missatge és clar. La gestió de la vida digital no és només un problema domèstic. L'hem d'afrontar tots plegats posant els nens al centre. Fa pocs dies, Ursula von der Leyen anunciava que Europa faria el pas de vetar les xarxes socials als menors de 13 anys i exigir a les tecnològiques que n'eliminin el disseny addictiu. Avui, per exemple, la Generalitat anunciarà un pla per fer front als riscos que tenen les pantalles per la salut dels menors. Tot per protegir la salut mental, però també física dels nens. No es tracta de donar medicaments a la infància ni de convertir qualsevol comportament en una mena de diagnòstic. Però sí que cal assenyalar tot allò que amenaça el món dels més petits. L'ansietat a què estan sotmesos avui no és normal, com tampoc ho és que tinguin tanta poca visibilitat. Invertim una quantitat enorme d'esforços a fabricar nens resilients, estoics. Els eduquem perquè... perquè puguin navegar en aquest món hiperaccelerat com si fos normal. Però potser l'objectiu hauria de ser un altre. En comptes d'ensenyar-los només a encaixar les violències del món, ens podríem atrevir a qüestionar-ne les regles, a canviar-les perquè el món sigui, d'una vegada per totes, un lloc digne, un lloc segur per ells. Protegir els infants de debò. I això amb un objectiu clar, que el dia de demà no ens puguin retreure res i que ningú pugui dir que no ho vam intentar. Que protegir-los és el nostre deure, però sobretot és el seu dret.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber, Francesc Soler? Bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El govern prepara mesures per frenar l'impacte de les pantalles en els infants i adolescents. El president Salvador Illa i les conselleres d'Educació i Salut presentaran aquesta tarda un nou pla després que la Generalitat hagi fet pública una guia amb tots els riscos que tenen les pantalles.
0: La segona.
2: Comença avui a debatre's la transformació del sistema educatiu. La consellera Niubó demana que les propostes que es presentin siguin concretes. En paral·lel, el Matius avança avui que Barcelona, el PSC i Esquerra han arribat a un acord per garantir reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
0: La tercera.
2: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo per malversació. És el tret de sortida per a l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont.
0: La quarta.
2: El jutge Peinado envia a judici Begoña Gómez per tràfic d'influències i malversació. La Moncloa considera un cas de persecució judicial i el jutge Calama dona 3 dies a José Luis Rodríguez Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies.
0: La cinquena.
2: Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen australià. Es tracta de Babylon Park, companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar. L'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, amb qui ha parlat aquest programa, ja havia reclamat al Barça que fes una auditoria de l'empresa per possibles vincles amb el govern israelià.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Mbappé assegura que la solució del Madrid és treballar i fer més. El president de la Lliga, Javier Tebas, afegeix que entén les queixes del Madrid, no comparteix les formes i afirma que l'equip de Mourinho no va perdre per cap de les jugades que reclama. El jugador del Depor, Marc Casado, estarà 3 mesos sense jugar. L'han operat d'una fractura de clavícula.
0: Avui tornarà a ser un dia estable i força càlid a l'Icordomí. Bon dia.
4: Bon dia. Si avui no tindrem rècords de calor al litoral, com vam tenir ahir, avui podrien baixar 2, 3 o 4 graus les temperatures a la costa i al prelitoral. Tot i això, farà un dia de sol, un dia de calor, pujarà encara més la temperatura de cara a dijous i divendres, amb un temps que es mantindrà estable com a mínim fins aquest dissabte.
0: I retencions ara mateix a l'AP7 per un accident a Montornès del Vallès. Mireia Sala.
5: Sí, els vehicles són al voral i es forma cua en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha retencions a Santa Perpètua en direcció a Barcelona i a Sant Cugat en sentit Girona. Problemes també per un accident a la C32 a Viladecans i cues a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C58 a Sant Quirze i Montcada, la C31 a Badalona i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 7. I a aquesta hora, atenció, perquè us podem explicar que el govern de la Generalitat prepara mesures per frenar l'impacte de les pantalles en els infants i adolescents. El president Salvador Illa i les conselleres d'Educació i Salut presentaran aquesta tarda un nou pla després que la Generalitat hagi fet pública una guia amb tots els riscos que tenen les pantalles. Què diuen els experts, Txell Garriga?
8: Alerten que entre els 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o fins i tot càries pel menjar que acompanyen les estones de pantalles. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. Un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejo, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
9: Té un impacte, té a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials.
8: De mitjana, els joves passen unes 5 hores diàries connectats i al cap de setmana encara en són més. A les xarxes socials com a mínim n'hi dediquen 2 cada dia. El govern presentarà aquest dimarts una acció conjunta de diferents departaments amb mesures i recomanacions per un ús més conscient i saludable de les pantalles. Txell Garriga pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'informe serveix per denunciar els riscos, però també per establir recomanacions d'ús. Pel Foradada.
10: El text parla de retards en el desenvolupament del llenguatge i la dificultat d'atenció. I els pares i mares també en són responsables, com subratlla la subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública, Lluïsa Conejos.
9: No? La tele i que estigui entretingut, no? I em sembla que són situacions quasi quotidianes, no? I que estem d'alguna manera normalitzant i volíem posar l'accent en que això no és normal.
10: A banda de les afectacions pel simple fet de mirar una pantalla, cal afegir també el contingut que es troba a les xarxes que poden exposar els menors a situacions límit. Ho explica Roger Vallescà, que és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi de Psicologia de Catalunya, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Continguts violents, continguts sexuals, pornografia, continguts comercials que no són adequats per infants i que suposen un repte, no? Perquè ens trobem situacions de reptes virals, de ciberassetjament, de sextorsió, de fraus digitals, on els nostres infants i adolescents doncs, poden caure amb certa facilitat.
0: L'ofensiva de la Generalitat arriba després que la Comissió Europea anunciés que restringirà l'ús de la xarxa als menors. Al matí de Catalunya Ràdio n'hem parlat amb una de les eurodiputades que hi està treballant. És la socialista Laura Ballarín.
12: Es tracta no només de fer una restricció d'edat, sinó també d'abordar el model de negoci d'aquestes plataformes digitals que van ser creades fa més de 20 anys per captar la nostra atenció i les nostres dades per vendre-la als anunciants i fer ingressos milionaris.
0: Tot plegat ho analitzarem a l'àgora del matí, avui amb casos reals d'addicció, de joves que han quedat doncs, tocats per l'addicció que tenien a les pantalles i també amb les recomanacions del Marc Massip, que és un expert en addiccions digitals, també en joves i adolescents. També us volem escoltar a vosaltres. Per tant, pares i mares preocupats per la influència que tingueu de les pantalles o que puguin tenir les pantalles pels vostres fills, doncs us podeu enviar notes de veu ja al 636-36-0609, 636-36-0609, i a partir de les 9 també obrirem telèfons. També podeu dir-hi la vostra al 9-3201-7474. Abans, un primer comentari de la directora de BTV, Georgina Ferri.
13: Durant anys hem omplert les aules de pantalles, tauletes, pissarres digitals, ordinadors, perquè vam pensar que digitalitzar era avançar. Ara el govern ens diu compte i presenta una guia de salut digital. No es tracta de demonitzar la tecnologia, es tracta de saber què provoca en un cervell que encara s'està formant. Científics com el David Bueno fa temps que ens alerten sobre l'atenció, la lectura i l'aprenentatge. I potser toca fer-nos una pregunta incòmoda. Vam digitalitzar les aules abans de saber-ne prou? Passa això amb més coses?
0: El pla per les pantalles va en paral·lel també dels plans del govern per millorar el sistema educatiu a Catalunya, que Salvador Illa va formalitzar en la conferència de mig mandat.
14: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Doncs ja tenim dues cites aquesta setmana. La primera, la reunió, avui, del Consell d'Educació de Catalunya.
10: Que haurà de definir quins temes formaran part d'aquest debat. Fins al novembre s'escoltarà el sector. Al febrer es faran les deliberacions i les propostes haurien d'estar enllestides al mes d'abril. El president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, vol que les famílies i els docents també s'impliquin.
15: Que no només educa l'escola, sinó que la família educa també en el primer lloc. O, en el cas dels docents, acceptar que la carrera docent ha de tenir uns criteris i pot tenir una avaluació, com tenen moltes feines.
0: Del Pozo s'ha reunit amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i de què aniran aquests debats? Més detalls, Montse Poblet.
16: Els debats s'obren a tota la societat catalana, famílies, docents, experts i forces polítiques, i giraran al voltant de 5 o 6 temes. Encara per concretar, però que amb tota seguretat inclouran el paper de les tecnologies a l'aula, el model de l'escola inclusiva o com reforçar i consolidar l'aprenentatge dels alumnes. La consellera Esther Niubó aclaria que no ha de ser un nou diagnòstic, sinó propostes per selecció.
17: I superar, doncs, un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
8: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest és el debat del sector i també hi haurà debat polític.
10: Salvador Illa ha citat tots els partits divendres a una cimera a Palau per abordar aquest pacte nacional d'educació, una reunió on PP i Vox ja han dit que no assistiran.
0: I un últim apunt també d'educació que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Acord entre el PSC i Esquerra, Barcelona, per garantir el reforç escolar gratuït a infants i adolescents.
10: Govern municipal i el grup liderat per Elisenda Alemanya han pactat destinar el cas Recapta amb el recàrrec turístic als creuers i destinar-ho a programes d'activitats de reforç escolar, de beques o ajudes extraescolars. L'objectiu és ingressar uns 20 milions d'euros en els pròxims anys. Elisenda Alemany, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, en declaracions d'aquest programa.
18: Que serà un nou programa d'activitats de reforç escolar, gratuïtes per a tots els alumnes, per fer deures o per fer repàs, que és una recomanació de fet que feia el darrer informe PISA, i a partir de l'any vinent cap nen o adolescent a Barcelona es quedarà sense preguntar allò que no entès a classe perquè a casa seva no el poden ajudar o no li poden pagar classes particulars.
0: Aquest és un dels temes del dia. L'altre és l'acord del Barça amb una empresa d'Israel. Polèmica per l'acord del Barça amb un grup empresarial d'origen israelià. Es tracta de Babylon Park, és una companyia que instal·larà al Camp Nou un espai de lleure familiar dirigit, en aquest cas, als més petits. El guany econòmic pel Barça serà, atenció, d'uns 100 milions d'euros en els propers 25 anys. Sílvia Solanes.
8: Com a exemple dels dubtes que ha despertat també entre els socis, l'acord el va aprovar dissabte a l'Assemblea de Compromissaris, però només amb un 57% dels vots. La resta de votacions acostumen a superar el 90% dels vots. La comunitat palestina de Catalunya havia alertat ja contra els possibles vincles de Babylon Park amb el règim de Netanyahu. Fins i tot, l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, va reclamar una auditoria de l'empresa. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
19: El Barça diu que és més que un club, que defensa la pau, els drets humans, de la infància, però la veritat es posa al costat d'Israel mentre està cometent un genocidi indirecte i embruta a l'escut i els valors i el seu prestigi mundial. I crec que hi ha una pregunta que molta gent s'està fent. Quin gest representa més els valors del Barça? La foto del president Laporta darrere d'una bandera israeliana o la bandera palestina de la Mil Yamal?
8: Sense mente que el Barça no aïlli una empresa israeliana, tal com recomana la relatora especial de l'ONU pels drets humans, Francesc Albanese.
0: Durant l'assemblea, responent a les preguntes d'un soci, el president Joan Laporta va explicar que el club havia de fer, en aquest cas, les comprovacions necessàries i va assegurar que no es va detectar cap irregularitat en l'estructura de la societat, ni tampoc dels accionistes, ni de les operacions de negoci de la companyia.
20: La normativa no estableix una prohibició general pel fet de que sigui una empresa israeliana. El que sí que exigeix és una comprovació si aquestes empreses tenen vincles amb els territoris palestins o vincles amb els assentaments o vincles amb béns i serveis d'aquests territoris o són persones o entitats que estan sancionades internacionalment.
0: Consultat pel Matí de Catalunya Ràdio, el Barça no ha volgut traslladar aquest informe intern adjunt, que forma part dels procediments interns d'avaluació de contraparts.
2: Fonts del club subratllen que la nacionalitat israeliana d'un dels accionistes de Babylon Park no acredita cap vinculació amb la guerra a Gaza ni tampoc constitueix per si sola una motivació, un motiu per excloure-la. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Ali Samson, portaveu de la coalició Prou Complicitat, acusa el Barça de mentir.
21: Babylon Park Spain és filial de l'empresa israeliana Babylon Park, a més una empresa que té vincles directes amb, per exemple, amb l'aeroport de Tel Aviv, per tant, amb organismes de estatals de l'estat genocida d'Israel.
2: Babylon Park té més de 15 centres en diversos països, com el Regne Unit o Mèxic. Aquest any ha guanyat una licitació per instal·lar un espai de videojocs a la Terminal 3 de l'aeroport de Tel Aviv. Fins al 2024, un dels accionistes de la companyia era Teddy Saki, que ha donat suport econòmic a programes destinats a soldats retirats o famílies de militars.
0: La petició de trencar l'acord entre el Barça i Babylon Park, el que reprodueix és una dinàmica habitual, també, de cridar al boicot, empreses que tenen interessos relacionats amb l'ocupació israeliana palestina.
10: L'origen es remunta segurament al 2005, quan una multitud d'entitats palestines van impulsar una campanya de boicot, de desinversions o de sancions cap a empreses israelianes. Una campanya que, amb els atacs dels últims 3 anys, s'ha intensificat molt i ha provocat que algunes empreses trenquessin relacions. Per exemple, l'asseguradora AXA, el fons sobirà de Noruega, el tercer conglomerat empresarial japonès o el fons de pensions més gran dels Països Baixos, que va vendre les seves accions d'una empresa perquè la seva maquinària s'utilitzava per demolir cases de territoris palestins.
0: Aquesta és una de les notícies que, per cert, preocupa ara mateix també el Barça. I ho hem explicat al matí. Aquí sí.
22: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I ara fem un cop d'ull al temps a Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tornarà a ser un dia de sol, però amb una calor una mica més moderada que ahir. En general, la temperatura quedarà al voltant dels 29-30 graus. Si bé al sud del país encara podrien arribar als 34 o 35, hi ha una lleugera tramuntana a aquesta hora a l'Empordà que afluixarà i sembla que els pròxims dies mantindrem encara temps estable. Divendres puja altra vegada la temperatura. L'única esperança de canvi de temps la tenim entre dilluns i dimarts de la setmana que ve.
5: Retencions a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès per una avaria que talla un carril en sentit Girona i a la mateixa AP7, però en sentit sud, hi ha cua a Montornès del Vallès per un accident i més endavant també a Santa Perpètua. Aturades també a la B23 de Sant Feliu de Llobregat, la C32 a Viladecans, la C58 a Sant Quirze i Montcada, la C31 a Badalona i a la Ronda de Dalt a Collserol en sentit Llobregat.
23: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
24: Catalunya Ràdio.
25: Per tu, que tens el supermercat ben apamat, i per tu, que perds el carret i no saps on l'has deixat, gaudeix a Caprabo del salmó fumat Eroski bàsic, sobre de 120 grams, per 4,45 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins dimarts o dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a benviure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
29: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella. Ja podem obrir...
30: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regals. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
24: Catalunya Ràdio.
1: Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts.
3: Impensable para España que haya un solo idioma más, si no lo están también el català, el euskera y el gallego.
6: El ple del tribunal debatrà el recurs d'empara de Jordi Turull contra la decisió del Suprem de no amnistiar-lo pel delicte de malversació.
7: Si passés el 6, evidentment es resoldria la del Jordi Turull i la de la Dolors Bassa.
9: Un juicio que responde a la máxima del señor Aznar, quien puede hacer que haga. El señor Peinado ha hecho su aportación.
11: Hemos reforzado la frontera en Ceuta como en Melilla.
12: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8 i 21, aquests són els sons del dia d'avui, 22 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana, bon dia.
13: Bon dia.
0: Avui la carpeta judicial ve carregada, Tribunal Constitucional en marxa, que comença a aplanar ja el camí cap a l'aplicació definitiva de l'amnistia, tot i que el ple definitiu es preveu pel 6 d'octubre.
14: El Constitucional estudiarà els recursos d'empara dels líders independentistes a qui no se'ls ha aplicat l'amnistia per malversació. Avui començaran per Jordi Turull, però la ponència ha caigut a mans d'un jutge conservador, un text contrari a l'amnistia, com va explicar ahir l'advocat de Jordi Turull, Jordi Pina, al matí de Catalunya Ràdio.
7: El magistrat Macías, amb una cosa inaudita que jo no he vist mai, sí, amb quasi 40 anys de professió, ha filtrat als mitjans de comunicació el contingut d'una sentència del Tribunal Constitucional, que això és gravíssim.
0: La resolució del recurs que rebutjava l'amnistia.
7: Sí, sí, el teniu tots, o el tinc jo. Sí, sí.
14: El Constitucional previsiblement rebutjarà aquest text i s'haurà de tornar a redactar. El proper ple serà el 6 d'octubre, on també hi haurà la ponència del recurs de Dolors Bassa, redactada per un jutge progressista. Per tant, aquesta s'aprovarà segur i això ja marcarà doctrina per la resta.
0: I un cop el Tribunal Constitucional digui que els líders del procés han de ser amnistiats del tot, tocarà que el Suprem ho apliqui. I aquí Jordi Pina, l'advocat de Jordi Turull, no creu que els jutges tinguin gaire marge per seguir enrocats.
7: Si Llarena no volgués aplicar, si Marchena i els resta de magistrats no volguessin aplicar això, doncs, bueno, seria una barbaritat.
0: Això el Suprem perquè a l'Audiència Nacional el jutge Peinado, 4 dies abans de jubilar-se, ha decidit enviar la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a judici. Paula Brujats.
15: El judici encara no té data, però pot coincidir amb les eleccions municipals o les espanyoles i Sánchez les avança abans de l'estiu. La Moncloa carrega sense embuts contra Peinado. És inqüestionable la intenció política, la persecució sense proves, diuen en privat i ho condemnen. Creuen que és un judici arbitrari i injust només per ser la dona de Pedro Sánchez. En públic, la ministra Diana Morán denuncia que Peinado ha fet un últim servei al PP abans de penjar la toga.
9: Que responde a la máxima del señor Aznar. ¿Quién puede hacer que haga? Pues el señor Peinado ha hecho su aportación a esa petición del señor Aznar.
15: Begoña Gómez s'enfronta a 13 anys de presó i és un cop duríssim per a Pedro Sánchez, que fa 2 anys es plantejava dimitir quan la investigació tot just començava. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra carpeta judicial. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha donat 3 dies a l'expresident Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies que es van trobar al seu despatx i que es van taxar, recordem, per 1,3 milions d'euros. Anem cap a Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
16: Bon dia.
0: Fins ara Zapatero ho ha evitat en aquest cas donar-ne detalls.
16: L'expresident espanyol va demanar al jutge 10 dies per acreditar l'origen de les joies el dia que va declarar com a investigat a l'Audiència Nacional.
31: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
32: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
16: Però d'això han passat 3 mesos i ara el jutge li dona 3 dies perquè li doni tota la documentació que tinga de les joies. Zapatero manté que van ser un obsequi protocolari del qual no es va aprofitar mai.
32: Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía personal de hace muchos años.
16: Això pel que fa a les joies, pel que fa al rescat de Plus Ultra, el jutge cita les filles de Zapatero el 30 de novembre per esbrinar si feien servir la seva agència per canalitzar suposades comissions.
0: I avui al Sense Ficció de TV3 s'estrena el documental Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics.
33: El documental es pregunta com ha aconseguit Madrid prendre el lideratge econòmic a Catalunya i analitza les dues principals economies de l'Estat per entendre les claus de la seva evolució. Ho fa amb dues veus clau, la del president català Salvador Illa i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ara, al matí de Catalunya Ràdio, en podem avançar aquests fragments on els dos presidents discrepen de cada model.
34: A nadie se le escapa que económicamente y reputacionalmente ahora mismo Madrid y sus empresas y lo que estamos viviendo es algo nunca visto y va como nunca. ¿Por qué no se tiene la humildad de sentarse y decir, a lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos?
35: Catalunya té un sistema impositiu que està 2,7 punts per sota
2: de la mitjana europea. He sentit molt parlar d'infern fiscal a Catalunya. Doncs imagini's, estan ja cremats a la resta d'Europa.
33: El documental Illa es mostra també molt crític contra l'estratègia d'Ayuso de baixar impostos.
2: I si es anem baixant tots? I ens posem tots a competir per veure qui té els impostos més baixos? Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res. I com pagarem la sanitat? Ah, que se la pagui qui pugui. I l'educació, qui pugui. Aquesta competència a la baixa és perversa.
33: I sentirem també Isabel Díaz Ayuso defensant una vegada més les condicions de vida a Madrid.
34: Si tú tienes personal doméstico, tus hijos y ellos van a ir al mismo colegio, en igualdad. Pero también es un lugar donde el que tiene dinero no es perseguido, ni es castigado, ni es sospechoso de nada. Evidentemente paga más impuestos, evidentemente, pero yo creo que quien viene aquí y viene con dinero, por ejemplo, viene mucho desde el otro lado del Atlántico, lo hacen buscando seguridad y libertad.
0: Avui, Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics al Sense Ficció a partir de les 10 de la nit a TV3. I encara hem de parlar d'una estrena més, Gènesi, la sèrie sobre Ferran Adrià i el Bulli, que es va estrenar al Festival de Sant Sebastià.
33: Va tenir una acollida excel·lent i va rebre també una gran ovació per part del públic. La sèrie es pot veure a la plataforma de 3CAT, els dos primers capítols, després d'estrenar-se ahir a la nit a TV3 amb molt bones audiències. Va fer un 20,1% de share. El primer capítol el van veure 360.000 persones i el segon 260.000. A partir del novembre es podrà veure a Netflix.
0: A partir del novembre el veurem doncs, a partir de Netflix, però ja el podeu veure a 3CAT. I una altra cita important per aquest matí. El govern espanyol tornarà a reclamar l'oficialitat del català a la Unió Europea. Això un any després de l'últim cop que ho va intentar. Brussel·les, Bruno Fortea.
1: Amb l'aplicació de l'amnistia aplanada i a les portes de negociar uns nous pressupostos espanyols, Pedro Sánchez reactiva la carpeta del català a Europa per mirar de seduir Junts. Aquest cop no s'espera que hi hagi cap votació sobre el tema. Només sabem que el govern espanyol intervindrà en la reunió per demanar que el català sigui llengua oficial. I que això passi abans que entrin a la Unió Europea nous països, com Montenegro o Albània. Abans que el montenegrí o l'albanès siguin oficials, li tocaria el català, diu el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
3: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo están también el catalán.
1: Des de Brussel·les, Bruno Fortea, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eren declaracions del ministre Álvarez al Matí de Catalunya Ràdio en una entrevista en què també va parlar dels rumors, atenció, d'una possible nova entrada massiva a Ceuta per demà.
3: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: Contradicció al govern espanyol, que diu que no hi ha alarma, però que parla amb Rabat i que parla amb els mitjans d'allà per rebaixar l'alerta. Aquesta possible entrada massiva seria demà, coincidint també amb les eleccions legislatives al Marroc, i avui és l'últim dia d'una campanya que ens explica des del Marroc Nando Zanuguera.
4: Els indicadors macroeconòmics del Marroc són bons. Creixement que s'acosta al 5%, una inflació continguda al 2% i un dèficit i deute raonablement moderat, però les taxes d'atur es disparen, sobretot quan es tracta dels joves, que pot arribar al 40%. Més que el guanyador de les eleccions de demà, els analistes estaran atents a la participació. Les protestes, ja apaivagades dels joves, i la tensió migratòria han protagonitzat l'últim any al país, mentre el Marroc aspira a celebrar la final del Mundial del 2030 a l'estadi més gran del món, el Hassan II, encara en construcció, que costarà l'equivalent a una setena part dels pressupostos anuals en sanitat. Des de Fanidec, Nando Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el reforç de les fronteres al Marroc porta al límit les altres rutes migratòries. Les Balears assoleixen el rècord de persones migrants que arriben amb embarcacions irregulars.
33: En el que portem d'any s'han superat els 5.600 immigrants que han desembarcat sobretot a Mallorca i Formentera. Són 200 persones més que les Canàries.
5: La ruta entre Algèria i les Balears s'ha consolidat en els últims 3 anys, mentre que el nombre de migrants a les Canàries s'ha reduït a la meitat en un any. Segons Àlex González, de l'Observatori de Migracions de la Mediterrània, es tracta d'un desplaçament de rutes.
8: La cooperació per, diguem que, reduir la ruta canària no implica que la migració desaparegui, implica que es trasllada. Tancar les fronteres en una banda implica traslladar-se a unes altres. En aquest cas, la ruta algeriana està incrementant degut a aquesta raó.
10: L'anomenada ruta algeriana és de les més perilloses. A principi d'agost van morir 19 persones en dos naufragis quan intentaven arribar a les Balears. I aquests són els que sabem, però segons els experts hi ha centenars de persones que moren durant les travessies quan intenten accedir a una vida millor. Des de Mallorca, Caterina Kerman Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són 8:45, de seguida us expliquem que s'està investigant, atenció, un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la força a Catalunya i que també hi ha hagut una dona de 54 anys a l'Hospitalet de Llobregat que s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin. Serà d'aquí a un minut.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
17: I des de 16.400 euros.
13: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
18: Plutó!
19: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: 8 i 32, i atenció a això, investiguen un segon cas en 48 hores d'un home raptat a la Força Catalunya.
1: Els Mossos han obert una investigació sobre una presumpta segona detenció il·legal en menys de 2 dies després que dissabte a la tarda 5 persones disfressades de policies s'emportessin un home a l'AP7. Segons ha avançat l'Ara, aquest segon incident va tenir lloc dilluns a la matinada a Barcelona, quan diversos encaputxats haurien introduït un home a l'interior d'un vehicle per la força al carrer de Huelva. A primera hora d'ahir, l'home va ser trobat a les proximitats d'una benzinera de Sal, al Gironès, amb clars signes de violència. En aquest segon cas, la investigació està oberta i encara no estan clares les motivacions del segrest.
0: Sobre aquest segon segrest en donarem més detalls avui al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10 del matí. I una dona de 54 anys de l'Hospitalet de Llobregat s'ha suïcidat pocs mesos després que la desnonessin.
1: Segons la família i el sindicat de l'habitatge, l'abandonament de les institucions va empènyer la dona, que tenia 2 filles, a treure's la vida. S'havia separat, perdut la feina i no va poder pagar la hipoteca del pis on havia viscut 20 anys. Va negociar amb el Banc Sabadell, però el banc es va vendre el pis a un fons i aquest no li va renovar el lloguer. Jordi Naya era el seu advocat.
2: El dia abans del desnonament que va patir l'Olga, nosaltres vam demanar la suspensió perquè consideràvem que en aquestes condicions no podia afrontar el desnonament i que, a més, s'havia de tenir en compte una cosa que en dret es diu el principi d'interès superior del menor. O sigui, en aquella casa hi havia menors.
1: I ahir l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reaparèixer com a activista per evitar un desnonament a la ciutat.
3: L'exlíder de Barcelona en Comú es va sumar a una quarantena de manifestants que van intentar frustrar el desallotjament d'una dona al districte de Gràcia. La llogatera, en situació de vulnerabilitat, té una discapacitat reconeguda del 36% i portava 13 anys a la finca. La policia va acabar apartant els concentrats, inclosa de Colau, i la comitiva judicial va tirar endavant el desnonament.
0: La justícia ha imposat a un lladre de coure la primera ordre d'allunyament de qualsevol infraestructura de DIF. Es tracta de l'home a qui els Mossos atribueixen els 6 robatoris en 10 dies a l'estació de França de Barcelona.
1: Gairebé la meitat de les 66 persones detingudes per robatoris de coure en el que portem d'any s'han arrestat en l'últim mes i mig. El cap de la Divisió de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, Joan Salamanya, descartava ahir al matí de Catalunya Ràdio que hi hagi màfies darrere dels robatoris.
4: El que visualitzem són aquestes persones que de forma individual, amb pocs mitjans i amb poca infraestructura, doncs poden anar en un lloc en què hi ha cablejat més exposat i que puguin tallar el cable.
0: L'autor del llibre Safaris Humans afirma també a Catalunya Ràdio que alguns dels viatges de persones adinerades a Sarajevo per matar bosnians durant la Guerra dels Balcans dels anys 90 es van organitzar, atenció, des de Barcelona.
5: El periodista italià Ezio Gavazzeni ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: Jo sí que he sabut que en aquella època sempre aquesta font deia que aquesta persona havia anat amb agències locals i, de fet, entre Barcelona entre el 92 i el 95 hi havia dues grans agències organitzaven safaris.
5: L'autor xifra en més de 200 els italians que haurien participat en aquestes caceres humanes, tot i que també hi hauria milionaris d'altres països europeus com Bèlgica, Àustria i l'estat espanyol.
0: I encara algun apunt més. Avui comença la 81ena reunió de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York i ja tenim una primera polèmica. Atenció, perquè Pedro Sánchez no anirà a la recepció de Donald Trump.
3: El president del govern espanyol ha al·legat un problema d'agenda, tot i que oficialment avui no té cap acte a l'hora en què està convocada la cita. No és l'única crisi que té Donald Trump. Diversos mitjans deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca després del veto de Trump a televisions com la CNN.
7: Donald Trump centrarà avui l'atenció de l'Assemblea General de l'ONU amb el seu discurs d'obertura, però també amb d'altres qüestions de l'agenda internacional, com són el lideratge en l'àmbit de la intel·ligència artificial o la guerra de l'Iran. Serà l'última assemblea amb el portuguès Antonio Guterres com a secretari general de l'ONU. Segons el seu exassessor, Jeffrey Feldman, el llegat que deixa Guterres no és especialment positiu.
8: Guterres és un interlocutor brillant, té un gran domini de la història, té anècdotes meravelloses per il·lustrar el que explica, però ha paralitzat l'ONU amb un clima de cautela pel que fa a la seva agenda política de pau i seguretat.
7: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I de seguida ampliem també els esports, però abans hem de parlar de teatre. Perquè el grup Balanyà en viu aposta aquesta temporada pels musicals com Cabaret i Mamma Mia.
9: Durant aquesta temporada també hi podrem veure noms com Miqui Esparvé, Queco Novell, Àngels Gonyalons, Javier Càmara o Sílvia Abril. La temporada s'ha presentat amb una gran festa a la cúpula del Coliseum.
10: Com Mamma Mia, el Tivoli que arrenca funcions el 26 de setembre, o Cabaret, el Coliseum, fins al Teatre de Text del Teatre Borràs, amb muntatges com Les coses excepcionals amb Miqui Esparvé, Eureka amb Vicent Andongo, o La síndrome Natàlia de Jordi Casanovas, protagonitzada per Àngels Gonyalons.
11: És la primera vegada que em poso el cap davant d'un monòleg, em fa molta il·lusió, i amb un text que d'alguna manera és garantia de bones experiències, no?
12: És una paradoxa, perquè es troben uns professors que és com el consell rector, amb una mare, jo sóc la mare.
13: Bueno, es troba que li dona un diagnòstic, li diuen que té poc més de 15 dies de vida, i ella considera que allò no pot ser d'aquella manera, que allò ha de ser una comèdia, no pot ser un drama, no pot ser una tragèdia.
10: Aquesta temporada passada, Balanyà ha aconseguit prop de 670.000 espectadors. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un últim apunt per acabar. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem, atenció, de Divorce Planners.
5: Sí, s'acosta el mes d'octubre, el segon mes amb més divorcis, només superat pel juliol, unes dades que fan concloure als experts que les vacances trenquen matrimonis. En parlarem a les 11, Ricard, amb la jurista especialitzada en violència masclista, Elena Martín, la primera Divorce Planner d'Espanya, també amb Laura Fa.
0: Doncs a planificar un casament ja pots planificar un divorci. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
14: Doncs aquesta hora hi ha cua a la P7, al Papiol i a Sant Cugat en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu a Esplugues, la 2 a Abrera, la C58 a Sant Quirze i a Montcada, i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de Dalt i en sentit Llobregat.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dimarts, 22 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
15: Primera.
0: Si el barcelonisme s'ha manifestat reiteradament a favor de Palestina, que la directiva mantingui els pactes comercials amb Israel demostra que el Més Que Un Club i l'ètica institucional s'acaben exactament quan entren en joc els diners?
15: Segona.
0: Amb pantalles i algoritmes monopolitzant el temps dels infants, podem encara posar-hi límits abans que es escombrin la salut mental i la comprensió lectora? O anem tan tard i hem creat una generació connectada a la xarxa però desconnectada de la família i de l'aula?
15: Tercera.
0: Mentre el món es crema amb guerres i crisis migratòries com la que veiem a Ceuta, que Pedro Sánchez porti aquests debats a l'ONU és una estratègia valenta per cercar aliances globals, o la prova que l'Assemblea és només un plató de discursos on ningú escolta l'altre?
15: Al Matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
16: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
17: La
0: De seguida obrim l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Pere Rossinyol, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Però abans, en esport, Robert Prat, bon dia.
18: Bon dia.
0: El president de la Lliga. M'agrada això d'anar pujant i deixant la música.
18: Però els ACDC, això sona molt fort.
0: Això no ho podem frenar. Mentre la gent del cotxe no acceleri i freni l'hora. Deia, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no les formes.
18: Té clar que la manera que té el Madrid per protestar dels àrbitres no és correcta. Assegura que el Madrid no va perdre per cap de les jugades que reclama. I des del Madrid, les declaracions sinceres de Kylian Mbappé fent autocrítica són declaracions al diari AS.
19: Sí, sí, a trabajar y hacer más. El resto es la gente o otra persona que pone ahora de eso. Nosotros tenemos que hacer más y trabajar para, como lo ha dicho, que vuelve la ilusión en el Real Madrid y que vuelven los títulos.
18: L'Atlètic de Madrid demana acabar amb l'assetjament arbitral després de la llau de crítiques arran del derbi madrileny, i avui hi ha cimera d'entrenadors a Madrid amb una absència. José Mourinho ja ha anunciat que no hi anirà.
0: Thank you. Per cert que el Barça perd 17 jugadors per l'aturada internacional de gairebé 3 setmanes.
18: Gairebé tota la plantilla, l'Espanyol perd 3 jugadors, el Girona 6, tot i que la Lliga de Segona no s'atura, aturada llarguíssima. La selecció espanyola jugarà 4 partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. El primer dissabte que ve contra Anglaterra, Wembley, també jugarà contra Croàcia, la República Txeca i novament contra Croàcia. No hi haurà partits de Lliga fins al 10 d'octubre. L'aturada coincideix amb la renovació de Luis de la Fuente com a seleccionador espanyol fins al 2032.
20: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Es un sentimiento de todo el grupo de nuestro. Lo mejor está por llegar.
0: Barça, ara el Depor Marc Casador, no jugarà fins l'any que ve.
18: Com a conseqüència d'una topada del partit contra el Betis, es va fracturar la clavícula, ha hagut de ser intervingut. El Sabadell també es queda sense el seu golejador, Joachini, que es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll. I el Joventut, que va celebrar a la plaça de la Vila de Badalona el títol de la Supercopa de Bàsquet amb els aficionats. Ricky Rubio.
21: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
18: L'Europa destitueix el tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades. Luis Blanco, que va dirigir l'Atlètic Balears i també l'Espanyol en diferents categories, és ara qui es fa càrrec de l'equip europeista.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
23: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
24: Com et dius?
25: Josep.
24: On vius?
25: A Blanes.
24: 2+2?
25: 4.
24: Capital de França?
25: París.
24: Qui sóc?
25: En Peyu, no?
24: Amb qui tens el mòbil?
25: El mòbil...
24: La fibra?
25: La fibra...
24: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
25: Ah, això.
24: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
26: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
27: Viladrau.
26: Guissona.
27: Salou.
26: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
27: Només en quedaran 50. Torna Soc i Seré.
28: Nova temporada de Soc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Aquest hit

0: hay más que eso.
1: És una fàbrica constant de desigualtat.
2: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
3: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Passen dos minuts de tres quarts de nou. Comença l'Àgora al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb la periodista Anna Grau, el periodista Vicent Sánchez, la directora del diari Ara, Esther Vera, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
7: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
6: Quan ajuntes quatre periodistes en una taula, és habitual que s'acabi parlant de la cosa, del sector. I avui un tema interessant, sobre la viabilitat i el futur d'aquests mitjans que en part es financien a través de subscripcions i fins a quin punt el contingut i la línia editorial s'ha de basar en el que esperen els subscriptors o ha de pesar més el criteri periodístic, diguem-ho així, del mitjà en si dels professionals que hi treballen.
7: I la conclusió, Esther Vera?
8: La conclusió és que és importantíssim basar-se en subscriptors perquè és la manera de mantenir la independència del mitjà i que has de pactar amb els teus subscriptors que hi haurà coses que els agradaran i coses que no els agradaran. I normalment els subscriptors segueixen. Això sí, són exigents en la qualitat i en el rigor, però segueixen.
7: Pere?
9: Sí, aquesta és la conclusió. Com aconseguir això? Això ja ho donaria per un seminari sencer i qui ho sàpiga que m'avisi.
7: Hi ha una qüestió també cultural aquí, no, Vicent? Que és que no estem acostumats a pagar per consumir informació.
10: Des de no fa tant, eh? A veure, aquí que passen quatre dies i ja hem fet una cultura. Vull dir, la cultura de no pagar és nova, és bastant nova. Abans la gent sí que pagava. I el problema és que en lloc d'aquesta cultura, combatre-la, vés a saber com, perquè no és fàcil, les subscripcions mateixes s'han convertit en una subhasta, i ara ho parlàvem també, és a dir, a veure qui ho fa més barat. I llavors d'aquesta manera, aquesta sensació de que si tot és gratis o si no quasi, es manté i va augmentant. Aquest negoci és un peix que es mossega la cua, i quan penses que ja has trobat la pedra filosofal, canvia l'algoritme i el discovery no sé què, i t'ho tira tot per terra una altra volta, perquè una part dels ingressos que tenies depenien d'uns senyors de Califòrnia que han canviat el criteri.
8: Bueno, però aquests són els que baixen el preu o rebenten el preu i van a volum. Però sí, si tu vas a subscripció i no rebentes el preu, si en el nostre cas, nosaltres tenim la nostra comunitat, no rebentem els preus. Nosaltres de tant en tant fem una petita reducció, però per algun tema concret, per l'aniversari, per Nadal, per coses d'aquestes. Però nosaltres paguem, vull dir, els nostres subscriptors sí que paguen per la informació i són conscients que o la informació o la pagues tu o te la pagarà un altre.
7: Aquí també hi ha un punt de militància, no? De compromís també en el projecte. No? Sí. I això crec que l'Ara sí que ho té molt consolidat. No?
8: De creure que aquest és el sistema de funcionar, que això garanteix també la teva llibertat. Sí.
10: L'Ara pot ser un diari modèlic amb això, però tot el món es pensa que és el més bonic del món. I som tots.
8: No, perquè aleshores... no som uns ingenus, Vicent.
10: No,
8: és una qüestió del model de negoci. I el model de negoci és un paywall i que la gent pagui per la informació.
10: Jo encara no conec cap mitjà que visca només de les subscripcions. Ara només...
8: Jo no t'he dit només per de les subscripcions. Subscripcions i també comercial. Bàsicament, el 60% dels nostres ingressos són subscripcions.
10: El 60% no és res. El
8: 40%. Que no és res?
10: No, el 40%. El 40% de
8: dèficit... Hòstia, Vicent, 40... això sí que t'hi equivoques.
10: No, jo m'equivoco en tot. El 40%, sobretot quan parlem amb gent que té tanta experiència.
8: No, home, és que jo em dedico
10: això,
8: saps?
10: Jo no. Jo tota la vida m'he dedicat a córrer per el carrer.
8: No, però el paywall sí.
10: Jo m'he dedicat a tot, a buscar subscriptors, per als quals cobravem tots els que estem així, i altres coses. I sé que és una combinació que és difícil trobar la fórmula i que, per desgràcia, que creu que ja la té, i no és el cas de l'Ara, de vegades el que té és una secta, i això és una altra cosa, i em fa l'efecte que quan pensem que ja tot està clar, apareixen noves complicacions. Per exemple, els que estem ací no hem viscut gaire de la publicitat programàtica, que és la publicitat que dona en aquests moments el senyor Google. Però qui ha viscut de la publicitat programàtica, és a dir, d'aquella publicitat que es fa segons les visites que Google t'atorca i que et reparteix ella, estan patint molt.
8: Clar, jo crec que cada... per això jo crec... tries un altre sistema.
10: Jo crec,
8: i
10: sí,

0: És una altra, una altra manera de funcionar, que són les subscripcions, que et fan no dependre tant de la programàtica i no dependre tant de l'algoritme de Google,
1: mateix,
0: que te'l canvien en qualsevol moment.
1: Perdoneu, per situar més també l'audiència. És a dir, un diari funciona, els ingressos són les subscripcions, la publicitat directa, entenc, d'empreses, que aquesta continua, els continguts que són més patrocinats, que són aquells més clarament separats del periodisme, per entendre'ns.
2: La publicitat programàtica, que és la que dona Google.
0: Exacte.
3: I la subvenció institucional.
2: I les subvencions institucionals.
1: I esdeveniments que puguin fer, actes, exacte. No?
2: I actes que puguin fer. I aleshores,
1: seria el que són les fonts d'ingressos d'un diari.
2: I cada mitjà es decanta, o cada grup es decanta, per una fórmula que sempre, evidentment, considera la millor, perquè si no, no ho faria. És a dir, l'Ara considera que aquesta fórmula és la que li serveix, el Nacional considera, el Món considera, la Vanguardia considera. I entre tots, el problema és que allò que compartim bàsicament és el patiment. El patiment de pensar-te que quasi ho estàs tocant, de que un any passa una cosa i no sé què, i el patiment de vegades s'agreuja per filigranes que depenen d'un senyor que viu a Califòrnia o d'un govern que tots diuen empresa subvencionada, cosa que no és veritat, perquè els percentatges solen ser bastant minsos, però una subvenció, per exemple, atorgada a destemps, o que no arriba quan tu esperes, també et fa anar malament. I la veritat és que quan mires els responsables econòmics dels grups o dels diaris, tothom fa cara d'haver menjat una cosa que no li ha pegat bé, sobretot a final d'any. Per tant, alguna cosa falla, vull dir, ho estem trobant, estem fent-ho, cada un pot pensar-se que sí que ho té, però, vaja, jo crec que allò que compartim tots és el patiment.
3: Home, jo crec que el que hi ha és un fort desprestigi. O sigui, la gent li ha perdut el respecte a la informació. O sigui, en part perquè durant es va acostumar a no pagar per ella. I en part, doncs, perquè, bé, avui en dia, doncs, fins i tot quan es dona la batalla pels subscriptors, t'has dit una cosa molt important, Esther, vull dir que tu dius, tu intentes tenir un pacte amb els teus subscriptors, els dius, alguna cosa que faré no us agradarà. Que diria, bueno, això no és... Normalment no funciona així, perquè, de fet, la gent avui en dia tendeix a pagar no perquè la informin, sinó perquè la reafirmin amb allò que es pensa que ja sap. De fet, curiosament, els mitjans públics que històricament tenien fama d'estar controlats pels governs i tal, avui en dia acostumen a ser més plurals que molts mitjans privats, perquè, clar, els mitjans públics, per la seva condició, estan controlats parlamentàriament, o sigui, tenen unes quotes que els periodistes no ens agraden les quotes, però és veritat que a vegades eviten mals majors. En canvi, els mitjans privats poden tenir una dependència extrema d'ajudes institucionals o de tal, i això no ho controla ningú, i clar, la gent ho percep,
0: bueno,
3: això.
0: Bueno, depèn, hi ha mitjans públics que en realitat amb aquestes quotes polítiques el que aconsegueixen és no parlar de res, saps?
3: Sí, vull dir que jo...
0: Anestesiar el públic,
3: però
0: i en canvi
3: que...
0: els mitjans privats han de donar alguna informació, perquè si no la gent no paga per ells.
3: Però tu abans, per exemple, pagaves per llegir La Vanguardia, El País, el que sigui, i La Vanguardia i El País no eren complaents, o sigui, tot els llegies i et podien agradar o no. Ara jo trobo que els diaris que a vegades són més... tenen més por d'alienar el lector, que el veuen com un client, no com un lector. I s'ha perdut aquella jerarquia d'informar de la baix. Gairebé sembla, doncs, que hi hagi gent que aspiri a informar-se com en un bufet lliure. No?
4: Bueno, El País era el diari del món que més guanyés dinava, que més diners guanyava. Fa un parell de dècades guanyava quasi 200 milions d'euros l'any, ara perd diners. Bueno, això canvia tot, no només pel país, per tothom.
3: Vanguardia...
4: O sigui, un mitjà de comunicació que perd diners, doncs mala peça al taler. Sí, aquest és l'origen dels problemes. I llavors, de quina manera s'aconsegueix que no perdi diners i, per tant, reforci la independència? Aquest és el gran repte. Clar. Que ningú té, òbviament, la recepta, perquè ningú se n'ha sortit.
0: De tota manera, d'això del desprestigi de la premsa, jo afegiria que hi ha hagut una campanya de desmediació de la premsa i de desprestigi de la premsa.
1: Sí.
0: El primer, Donald Trump i companyia. I aleshores, quan tu dius aquesta gent són mentiders, aquesta gent no sé què, aquesta gent estan comprats, etcètera, etcètera, l'única cosa que estàs fent és alimentar el parafeixisme, per ser tan animal en aquest moment, però és que és això. Si tu vols que dirigir-te directament al teu públic, ho pots fer a través de xarxes socials i no tens un periodista que t'estigui molestant fent-te les preguntes que tu no vols respondre, doncs la teva vida és molt més còmoda anant a través de Twitter, de X o del que hagis d'anar. I això també ha alimentat el desprestigi de la premsa.
1: I després el que apuntava el Vicent, no? Que tenim una dependència de Google, de Meta, de TikTok, que és molt elevat, cada vegada més fràgil, perquè clar, al final són plataformes que controlen la distribució, l'algoritme, les dades d'audiència, la publicitat, la descoberta o no de continguts. I això hi afegim la intel·ligència artificial...
0: Bueno, la intel·ligència artificial que et roba els continguts.
1: Clar, i el valor, i el valor dels continguts, perquè clar, al final pot abaratar molt el periodisme, la intel·ligència artificial.
2: Però és que la gent que ja havia pensat que tenia consolidat un sistema de finançament a través d'una certa publicitat, o molta publicitat programàtica, de sobte es desperten i els diuen no, això ja no serà així. A partir d'ara nosaltres li pagarem menys per aquesta publicitat i ho decidim unilateralment, i a partir d'ara ja no li projectarem tantos continguts perquè tenim una cosa que es diu IA i és una cosa que fa que nosaltres li puguem robar continguts a vostè sense que vostè se n'adoni ni tinga dret a res. I això ha passat en l'últim any. I clar, sempre que tu consideres que has arribat a una fórmula que podia ser més o menys estable, que donava una certa tranquil·litat i que costa moltíssim, llavors apareix una nova història. I ja no ha parat, perquè si jo me'n recordo que abans la publicitat programàtica i qui projectava els continguts dels diaris digitals era Facebook. I un dia es va apagar Facebook i va morir un grup aquí a Catalunya, un grup de premsa per l'apagada. I ja va aparèixer Google. I ara Google, quan estava que més o menys pensaves que ja ho tenies controlat, implanta la intel·ligència artificial. I la pregunta és, i demà què passarà? Llavors, és un ofici aquest absolutament voluble i en mans del que pugui passar la setmana que ve, com tot segurament, tampoc estem així dient vés a saber tu quants oficis han mort pel camí. Però és un ofici de patiment.
0: És molt més segur que li demanis als teus lectors que confiïn en que et pots equivocar però que no vols enganyar-los i que posis les cartes al damunt de la taula, li expliquis quins són els teus ingressos, per on venen, i confiïs en que la major part dels teus ingressos vingui a través dels teus subscriptors. És la manera de ser més lliure i dependre menys de tota aquesta agenda que tu estàs dient.
1: Hi havia un informe que van publicar l'any passat, en aquest cas a l'Autònoma, a l'Institut de Comunicació de l'Autònoma, que deia que l'ús de les xarxes socials també com a fonts d'informació debilita especialment el periodisme en català. I que cada vegada fan més difícil establir fronteres entre mitjans i àmbits també contaminats per aquesta manera de fer política i de desacreditar els mitjans que assenyalava l'Ester.
2: Bueno, hi ha una cosa que és veritat i és que en la joventut, l'adolescència, etcètera, etcètera, hi ha aquesta no, jo no diria frivolitat, no? Però aquesta lleugeresa és molt més accentuada. I és veritat també que la militància que ara a Catalunya es torna a posar sobre la taula per salvar un idioma que està absolutament minoritzat i que és una gota en un oceà d'informació en totes les altres llengües, sobretot les més potents, doncs això en mans de gent jove que no valora aquesta militància perquè no l'ha viscuda, ho complica encara tot més. Això és veritat. És veritat que entre gent que ha reflexionat sobre el tema i en aquest sentit pot ser més adulta, pot ser més gran, tu saps en cada moment per què no canvies d'idioma i què li està passant a la teua llengua. I la gent més jove això no ho té assumit de cap manera. Viu en un altre món en aquest sentit. I efectivament, entre unes coses, entre el món digital, en el qual el teu idioma és una gota, entre noves tendències, entre xarxes socials, i entre una certa lleugeresa, que ja veurem si s'acaba amb l'edat, doncs el català cada vegada ho té més fotut. Si no, no hi hauria tants crits d'alerta, Tampoc estem tan bojos.
1: Ara parlarem a l'Àgora també de joves i de pantalles, perquè ha sortit un informe de Salut Pública que és interessant perquè certifica el que ja fa temps que anunciàvem, que és que l'ús abusiu de pantalles, l'ús de fet de pantalles a edats determinades, doncs té seqüeles tant psíquiques com físiques. Però abans, com tenim les carreteres? Mireia Sala.
5: Doncs a l'AP7 encara hi ha aturades al Papiol en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit sud. Retencions també a l'entrada a Barcelona per la B23 de Sant Feliu Esplugues i cua a la B23 per enllaçar amb la P7 en sentit Girona. Destaquem també la cua encara a l'entrada per la C58 i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
1: De seguida parlarem de pantalles, d'educació, també parlarem dels joves i de l'amnistia. Ho farem amb Ernesto Ekaizer, avui aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però de què més estarem pendents, Sílvia Solanes?
6: Doncs del català a Europa. D'aquí una hora comença la reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, on el català tornarà a estar sobre la taula després d'un any. Anem a Brussel·les. Bruno Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Després d'un any sense incloure-ho a l'agenda, el govern espanyol reobre la campanya per l'oficialitat del català a Europa, però no hi ha cap opció que avui el tema tiri endavant. La presidència europea descarta que ni tan sols hi hagi una votació aquest matí a la reunió de ministres comunitaris. Els dubtes de països grans, com Alemanya o Itàlia, continuen frustrant el consens. Madrid reactiva aquesta carpeta just ara que s'apropen les negociacions dels pressupostos espanyols, on tocarà buscar el suport de grups com Junts.
6: I estem pendents també de nou noves denúncies que s'han conegut contra el fisioterapeuta de Lleida acusat de tocaments. Ja en serien 7. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
8: Bon dia. A l'home de 30 anys el van detenir dimarts passat a Juncosa, a les Garrigues, quan l'havien denunciat 3 dones. I una setmana després, un cop fet públic el cas, la xifra ha pujat fins a 7 i els Mossos no descarten recollir-ne més. Són clientes que relaten tocaments a zones íntimes durant els massatges. El fisioterapeuta està en llibertat amb càrrecs acusat d'agressió sexual.
6: I tots els que hagueu d'agafar un bus avui a Barcelona, alerta, perquè a partir de les 10 hi ha vaga des d'una parada de Francesc Macià. Joan García, bon dia.
9: Hola, bon dia. Durant la pròxima hora ja es començarà a notar els efectes d'aquesta aturada perquè s'aniran retirant autobusos. Els serveis mínims seran només del 20%, de 10 del matí a 4 de la tarda i del 40% de 4 a 5. Passaran, per tant, molt pocs autobusos i les freqüències a les parades poden ser ben bé d'una hora. Per tant, si es pot dia per agafar metro, tramvia o qualsevol altra alternativa possible, i és que la plantilla de busos i la direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni.
1: Informen els serveis informatius de Catalunya Ràdio en connexió amb la redacció del Matí de Catalunya Ràdio amb Sílvia Solanes. Gràcies, Sílvia.
6: Fins ara.
10: La lletra petita.
1: I cada dia a aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
11: Bon dia, Ricard.
1: Catalunya té molts més ocupats que el 2008, però menys hores treballades que llavors.
11: És una paradoxa interessant. Si poses les dues sèries de l'IDESCAT una al costat de l'altra, el 2008 comencen juntes. De fet, avui Catalunya té 360.000 ocupats més que aleshores i treballa gairebé 8 milions d'hores setmanals menys. I es podria pensar que les màquines i la tecnologia ens han alliberat el temps, però la lletra petita ens diu que la jornada ha baixat gairebé igual a tots els sectors, entre un 11 i un 12%. A la indústria, on hi hauria d'haver més robots, ha caigut el mateix que els serveis. Si fos la tecnologia, la fàbrica aniria per una banda i el bar per una altra. Amb aquestes xifres, que caldria que es tinguessin en compte, sabem que a Catalunya hi ha la mateixa feina que el 2008, però repartida entre més gent.
12: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir, part posterior a mar, que terra endins pot ser davantera, era popa. Penseu en les popes de Ponent. Avui dimarts, un Enigmàrius sarcàstic. Us en foteu amb el seu consentiment, de 5 lletres. Us en foteu amb el seu consentiment, 5 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
15: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
14: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
17: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
18: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
20: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
21: De perdre la veu a Xambala, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco, a volar Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
3: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
4: Ciutadans de Catalunya.
22: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
23: Sorpresa.
24: Així que som-hi. A practicar.
4: M'acompanyeu?
3: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
25: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Vicent Sánchez, la directora del diari Ara, Esther Vera, la periodista Anna Grau i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
1: Passen 6 minuts de les 9 del matí, us ho avançàvem ara a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat el seu diagnòstic dels efectes que l'ús de les pantalles té en els infants i adolescents. Trobem dades que assenyalen, per exemple, que els adolescents d'entre 14 i 18 anys passen unes 5 hores diàries connectats. Redacció, Lara García.
26: Sí, que un 10% dels nois són addictes als videojocs i un de cada quatre a internet. Un dels focus d'anàlisi són les xarxes socials, a les quals gairebé el 75% d'alumnes d'instituts catalans hi dediquen com a mínim 2 hores al dia. L'ús del mòbil comença aviat, a partir dels 10 anys ja són un 82% els infants i joves que tenen telèfon propi. Tot plegat provoca riscos que van de la miopia, l'obesitat o els trastorns del son fins a l'absència, l'ansietat, l'absència d'autoestima o poca capacitat d'atenció.
1: I més enllà de la diagnosi, el govern també presentarà un pla d'acció.
26: Ho farà avui a la tarda. Es tractarà d'una iniciativa conjunta de diversos departaments amb mesures i recomanacions per abordar l'ús de pantalles amb la intenció de donar, doncs, eines a les famílies, professionals i centres educatius.
1: I l'ofensiva catalana arriba després que la Comissió Europea anunciés que restringirà l'ús de les xarxes a menors. Francesc.
27: Sí, això va ser la setmana passada i al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb una de les eurodiputades que hi està treballant. És la socialista Laura Ballarín.
28: La Unió Europea se situa a l'avantguarda mundial amb una proposta de llei ambiciosa que combina una edat mínima digital però també una aplicació de verificació d'edat que ja ha estat testada en alguns països i que haurà de ser aquesta combinació juntament amb els dissenys addictius que han de ser reduïts al màxim a partir dels 15 anys fins als 18.
27: En línia amb el pla d'acció de la Generalitat, Ballarín considera que per afrontar el problema cal anar més enllà de regular l'accés als menors a les xarxes, per començar implicant-hi també el sistema de salut.
28: Des de l'àmbit de la salut pública, considero essencial que els nostres metges, els pediatres, comencin ja a fer controls a les visites dels nens i nenes sobre les hores o el temps que passen davant de les pantalles. És una petició que ens està fent la societat civil des de fa temps i que està acompanyat per evidència científica.
27: Sistema de salut, però també sistema educatiu per combatre en concret els efectes de l'abús de pantalles en la capacitat de concentració.
28: També, per suposat, l'àmbit educatiu és rellevant i importantíssim que posem en marxa mesures radicals per incentivar la lectura, on ara mateix els nostres joves han abandonat l'ús, diguem, de la lectura està demostrat que la tecnologia ha perjudicat moltíssim l'atenció que poden passar davant dels llibres.
27: Però, esclar, tot això no servirà de res, diu l'eurodiputada Ballarín, sense el concurs de les famílies.
28: A la casa també cal que els pares i mares, tiets i tietes o fins i tot avis, facin un ús responsable dels dispositius davant dels nostres fills o filles. Cal ser exemplars i no servirà de res que restringim l'accés de pantalla si els adults no ho fem també.
1: Obrim telèfons al 9-3-2-0-1-7-4-7-4, on ja, per cert, estem rebent trucades si voleu compartir amb nosaltres dubtes o experiències també que tingueu a casa vostra i preocupacions que tingueu. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Vicent.
2: Jo crec que qualsevol regulació és complicada, però crec que més que mai que s'ha de fer. I aquí estem entre els dos pols. No només és complicada, sinó que crec que moltes vegades és contraproduent i moltes vegades és un brindis al sol. És dir, això ho farem i s'ha de fer així i tal. Llavors la realitat és molt obstinada. Però tots els símptomes que heu comentat, que s'observen avui en dia en la gent jove i més la gent que fem de professors en la universitat, els veiem en els nostres alumnes i més encara. Comença a ser molt difícil que contindre i regular uns usos que se'ns han escapat de les mans. Com sempre passa, reaccionem tard, perquè en la tecnologia tot això va molt per davant, i cada volta que, bueno, és això que comentava abans a la premsa, no? Quan ja pensaves que tenies l'algoritme no domesticat, però sí calculat, apareix la intel·ligència artificial. Doncs sempre hi haurà coses que ens desborden, i hi ha un punt, que és el que més falla, que caldria que hi haguera una certa complicitat o una certa comprensió per part dels propietaris, dels grans amos d'aquestes plataformes. I això no hi és. I això ho complica tot més. Sempre es posa com a exemple de fracàs a l'hora de controlar el consum d'alcohol, la llei seca dels Estats Units. Per tant, s'ha d'anar amb molta, molta cura i amb molta intel·ligència a l'utilitzar segons quins sistemes coercitius, però és que cal, perquè ja ho veiem tots. I és veritat que una persona que projecta la seva vida només amb una vida digital no practica exercici, per exemple. I és veritat que la seva alimentació serà molt més complicada. I és veritat que si els pares o els tutors o els germans grans estan tot el dia penjant del mòbil, en quina autoritat els diran que el rebaixen a ells? Però benvingut siga... No, a mi no m'agrada això de... Hem obert un nou debat, perquè és el país dels mil debats, cada dia se n'obrin 350 i no en tanquem ni un. Vull dir, obrim més debats que melons, tots són debats.
1: I però plans, també fem molts plans.
2: Tot el dia.
1: I observatoris.
2: I ara, sí. I mire, ara, jo crec que tocaria fer un debat, conyons, escolta, doncs espera que arraconaré els 250 que tinc ja vius i posarem aquest que arriba ara. Però, evidentment, que cal un debat social molt seriós i, sobretot, anar prenent algun tipus de mesura i estudiar-la contínuament perquè no se't gira en contra.
1: Bé, tenim alguna trucada, anem a passar-la i ara us deixo parlar també. Noemí, bon dia.
0: Hola, bon dia. Moltes gràcies. Doncs bé, jo truco com a mare, tinc una nena de 7 anys i també truco com a portaveu d'Adolescència Lliure de Mòbils, que és una associació que portem ja 3 anys treballant intensivament doncs, per intentar protegir els menors en els entorns digitals. Llavors, voldria compartir d'una banda què fem a casa, tot i que la nostra filla sigui petita, doncs ja prenem mesures, no? Tenim tota la consciència de que estem davant, en alguns casos, com és el cas de l'smartphone, doncs de productes digitals, sobretot les xarxes socials, a les que el smartphone ens dona accés i altres eines que estan dins de l'smartphone, per parlar de manera no tècnica, som conscients que són addictius i, per tant, no en fem ús davant de la nostra filla, no? I en fem ús, doncs és de manera molt excepcional per trucar als avis o li expliquem estic fent una trucada de feina, però no estem mirant xarxes socials mai davant d'ella, no?
1: Una altra cosa és important, perquè parlem molt dels infants o dels adolescents, però clar, els adults què fem, no?
0: Correcte, nosaltres doncs som molt conscients que som el mirall on es miren els nostres fills i per tant, doncs, aquesta és una mesura essencial. També procurem, jo en particular, parlar-ne sempre que puc amb tothom, és a dir, tant amb familiars com sobretot doncs amb famílies. Les famílies, doncs, bueno, comentàveu abans, no? La regulació va molt lenta, efectivament, en aquest front també estem intentant incidir, i incidim, de fet, que faig un especial incís perquè fem una demanda al govern que facin doncs, la voluntat política i el consens d'aprovar doncs, aquesta llei orgànica de protecció del menor en els entorns digitals, que porten 2 anys treballant-la, aviam si posen i ho fan. Però bé, doncs és molt important també les famílies que s'empoderin fins que aquesta regulació no existeixi. Llavors el que posem a disposició de totes les famílies, nosaltres és el pacte de famílies, que és una eina essencial perquè si les famílies s'hi adhereixen, quantes més n'hi hagi, les altres van veient quants fills o filles no tenen a l'smartphone encara en una classe determinada i per tant quan el teu fill o filla et diu jo ja tinc l'smartphone, el vull tenir perquè tothom el té a classe, tu li pots dir no, mira, estic veient aquí a la teva classe que tants nens o nenes encara no el tenen. És una eina, de més, que podeu consultar doncs, a la pàgina web d'Adolescència, que està molt bé. Després també activitats alternatives, també ho comentàveu, no? No podem treure allò digital i no donar una contrapartida, que també la demanem al govern, no? Espais lliures de mòbils i activitats alternatives de contacte entre persones, doncs, bueno, fomentar la lectura, l'espai, sortides a la natura, esports, música, etcètera. I després, doncs, lògicament, doncs, intentar parlar a nivell educatiu. També comentava abans l'eurodiputada Laura Ballerín en aquest sentit, no?, en relació en algun espai de, en relació amb salut i amb educació. Clar, amb educació és molt important. Hem vist els resultats de les PISA. Vull dir, no, nosaltres particularment no necessitàvem veure aquests resultats per saber, no?, perquè parlem amb moltes societats mèdiques que ja ens alarmen des de fa molt temps de quins són els efectes de la digitalització massiva de les aules. I, per tant, el que, com a principi, bàsic, demanem tant a les escoles, jo a nivell personal com a mare a la direcció de la meva escola o també en aquest cas a la Conselleria d'Educació, i veurem què s'ha establert en aquesta guia, doncs són unes pautes d'exposició horària a pantalla respectant allò que han dit les societats mèdiques, que han dit doncs, una hora màxima al dia, no? Per exemple, entre 7 i 12 anys, i que aquests productes digitals als que accedeixin, he vist algun titular doncs, que la IA la deixaran fer servir a partir de 14 anys, cal recordar doncs, que és un producte avui en dia no regulat i que està causant danys en algunes de les seves vessants, no? Com els amics virtuals, per exemple, per tant, molt de compte, doncs que facin, sisplau, respecte a les recomanacions de les societats mèdiques. És molt important pel neurodesenvolupament i per l'aprenentatge, per les dues coses.
1: Noemí, moltes gràcies per trucar, és que vull sentir també més oients. Gràcies, de veritat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. Anna Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal?
1: Vostè dirà, Anna Maria.
5: Mira, jo, igual que la Noemí, vale, per de manera resumida, tinc dos preadolescents, un de 10 i un de 12, estic super preocupada pel tema, super, vale? Tant que a casa no hi ha dispositius amb internet, però sóc molt radical, eh? I ni per excuses de feina ni per res. O sigui, quan ens fem a casa, s'ha acabat. I estic molt preocupada pel tema del que veuen, els continguts que veuen, ja. Perquè hi ha pares que donen mòbils als seus fills i entre ells es van escaquejant i els estic adonant de moltes coses, com per exemple continguts pornogràfics. Vale. Estic super preocupada.
1: Perquè no saps el que estan veient quan utilitzen aquestes xarxes, sí, sí.
5: Quan no els tinc a casa.
1: Quan els tens a casa. El que passa fora. Queda clar, Anna Maria, gràcies. Ara ho comentarem tot plegat, també. I ens truca també el Lluís, de Palautordera. Lluís, bon dia.
6: Bon dia. Vinga, anem ràpid. Res, jo, mira, la meva consulta de psicologia, principalment els problemes que arriben, moltes vegades diuen que és un problema de l'ús de la pantalla. Però normalment abans també hi ha un trastorn primari. Jo m'he donat compte, fent talles a les escoles i instituts, de la importància que és en els nanos demanar-los perdó. Perdona el sentit de dir, escolta'm, perdoneu, arribem tard, però arribem bé. Arribem amb ganes de fer coses i amb ganes també de desmentir. Jo, per exemple, fent tallers de sexualitat, m'he adonat, per exemple, de les fake news que propaga TikTok. En l'Institut de Girona, tres noies es van acabar, si es pot dir, menjant la seva pròpia menstruació, perquè no TikTok ho van dir, van acabar totes al trobeta malaltes, no? Gran. Sí, això sí. Tot l'altre ja ho han dit les companyes. Jo formo part de Check el Cap, d'aquí de les Montseny, tinc la meva consulta de psicologia i veiem casos dia rere dia d'un consum massiu i compulsiu del telèfon. I això, doncs, realment és preocupant. I, com sempre, doncs, la societat civil va per davant i els governs venen més tard. En una ciutat del Mobile World Congress serà molt difícil posar límits al telèfon, però en això estem la societat civil organitzada per intentar que s'aconsegueixi.
1: Lluís, gràcies, una abraçada, bona bueno, feina, que vagi
6: bon
1: bé.
6: Adéu.
1: Anna.
7: Home, a veure, jo crec que tan tard arribem que haurem de pactar els no nadius digitals amb els nadius digitals. O sigui, jo penso que ja és... hi ha un canvi de paradigma, un canvi d'actitud. Vull dir, a veure, jo, per no redundar, aquí s'han dit coses que estic molt d'acord, però, per exemple, l'accés a la pornografia, que evidentment amb xarxes, via internet és molt ràpid, sempre ha existit l'accés a la pornografia, no seria amb revistes, seria d'una altra manera. Però jo veig, amb la gent més jove que jo tracto, és com si vinguessin d'un altre planeta, però compte perquè tu tendeixes a pensar que la raó la tens tu i que la manera adequada d'entendre el món és la teva, i ells, per exemple, de vegades et surten amb una notícia que han vist a Instagram que tu automàticament penses si això no ho sé, és que deu ser un bulo, i no, llavors ho comproves i era veritat i ho acabes veient en un diari i dius, oi, jo això no ho havia vist. I, per exemple, és veritat que les persones acostumades a pantalles tenen un nivell d'atenció molt baix, per exemple, els costa aguantar una novel·la de 800 pàgines, els costa llegir,
1: però en canvi... Fins i tot una sèrie, eh? Jo crec que una sèrie hi ha un capítol de 50 minuts sense mirar el mòbil entremig, costa
7: però,
1: ja...
7: Però, no, però és que anava a dir... les sèries sí se les miren, bueno, poden tenir sí. aquesta cosa al mòbil. Llavors, a veure, jo penso que hem de trobar, vull dir, no n'hi ha prou en dir no, tira el telèfon o tira la pantalla, perquè és un món que ells tenen, que nosaltres hem entès. Llavors, la solució jo crec que és un retrobament dels dos mons, o sigui, incorporar algunes coses bones que té el món del nadiu digital i buscar una manera híbrida, potser, d'accedir als continguts i que avancem en lloc de recular.
1: Mira, avui ens acompanya també el Marc Planes. Marc, què tal? Bon dia.
8: Molt bones.
1: Quants anys tens tu?
8: En tinc 16.
1: 16.
8: Sí.
1: I tu has sigut addicte a les pantalles.
8: Sí, més o menys.
1: Què vol dir això?
8: Doncs que he passat per moments tensos de la meva vida i m'he refugiat més que a les pantalles, al mòbil.
1: O sigui, moments en què tu et senties més sol...
8: Em sentia sol, trist. O tenia problemes amb mi mateix o alguna cosa, i em refugiava al mòbil i no sortia de casa o...
1: Per trobar un lloc segur, la pantalla.
8: Exactament, sí.
1: I allà quanta estona t'hi podies passar?
8: Buah, entre 4 i 7 hores al dia.
1: Si et despertaves al matí?
8: Bueno, per exemple, a dies d'institut em llevava, però clar, tenia quina mandra en el col·le o tal, i em quedava a casa i agafava el mòbil i pues, em començava a mirar els missatges, no sé què, tal.
1: Si no anaves a l'institut?
8: No anava, em quedava a casa amb el mòbil i agafava i pues, mira, primer els missatges, tal, i després amb el TikTok. Clar, ja... És com que et quedes allà pues, enganxat durant hores i no te n'adones, saps? Estàs allà que dius, buah, he estat així escrollant, que es diu,
1: sí.
8: tantes hores que estàs com pots arribar a estar 4 hores seguides sense que te n'adonis.
1: I tu eres conscient de que allò t'estava consumint la vida, que estaves dedicant temps a una cosa que no mereixia tant de tu?
8: Temps enrere no. Però ara, avui en dia, tipus, aquests dies, aquestes setmanes, aquests mesos, pues, hi ha dies que estic com 3 o 4 hores al TikTok o algo, i arriba un punt on dic, ostres, estic aquí sense fer res, perdent el temps, que dic, hòstia, una mica de freno, sisplau, no? I llavors, pues, desconnecto, deixo el mòbil i faig una altra cosa. Que o poso a mirar la tele o vaig amb un pare a fer alguna activitat, saps? Qualsevol cosa així.
1: En aquell moment no eres conscient que estaves desenvolupant una addicció?
8: No.
1: I ara sí.
8: Ara sí, sí, sí. És com que al principi pues, estava... No, com dir-ho ara? No estava gaire acostumat a... Bueno, no, era com, no sabia el que era una addicció al mòbil, perquè, clar, jo estic acostumat a mirar els missatges, tal, no sé què, però un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigui una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està... tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok, pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares, etcètera, etcètera.
1: La teva vida com ha millorat des de que has passat per una teràpia?
8: Bueno, doncs pues ha millorat en el sentit de que amb l'ajuda del Marmasip i el Desconnecta i amb les teràpies, me'n vaig anar adonant que, bueno, les teràpies em servien per... com treure el que no donava, com dir-ho, no sé.
1: No eres capaç de treure.
8: Exacte, no era capaç de treure el que passava a casa amb el mòbil i tal, i a mesura que anava fent teràpies deia, mira, jo, a mi passa això, no sé què, tal, tal, i m'anaven ajudant. I a poc a poc pues, vaig anar dient, ostres, és veritat, estic malament.
1: És prendre consciència, suposo.
8: Exacte, prendre consciència
1: del que passava. I trobar eines per sortir-ne. No?
8: Sí, sí, sí.
1: Ens acompanya també el Marc Massip. Què tal, Marc? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Marc ens ha acompanyat alguna vegada, psicòleg, és fundador de Desconnecta. Explica'ns com és aquesta teràpia, que no sé la teràpia exacta, però les que feu habitualment per tractar una addicció, en aquest cas en una edat complicada, en una adolescència, per desenganxar-se del telèfon mòbil.
9: Sí, el cas del Marc és un cas que molta gent que ens escoltarà li pot ressonar, no? El Marc no tenia una addicció a les tecnologies o a les xarxes o al telèfon mòbil com a tal, pura i neutra, no? Venia d'un origen, suposo, si el vols preguntar ell, els orígens del malestar quins eren, per no explicar-ho jo, i el telèfon mòbil el que feia era potenciar-ho al màxim, no? No sé, digue'ns tres orígens, Marc.
8: Si per exemple... A l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més, i em refugiava al mòbil i allà pues, no, saps? Què més? També conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de... com dir-ho ara? Crits i soroll, saps?
9: Bueno, amb la relació familiar, no?
8: Exacte, relació
1: familiar. Cuidaves els teus pares.
8: Sí.
9: aquí el que veus és que les tres àrees de la seva vida estaven afectades. L'escola va baixar molt el rendiment acadèmic, a la família, tenia aquesta situació familiar a casa on amb els pares tenia dificultats, els pares van fer molt bona feina, sí, també sí. A la teràpia, que em preguntaves per ella, és importantíssim que els pares hi col·laborin, i després en la part social feia aquestes conductes de risc o cap a ell mateix, no? Quin paper tenia les xarxes i el mòbil amb tot això? Perquè això ho pot fer qualsevol nano. Estem amb l'índex de suïcidi més alt de la història adolescent, estem veient els resultats PISA, i segur que més d'un pare ens dirà, escolti, el meu fill no té un problema greu, però la meva relació amb ell doncs és la que és, no? Doncs el mòbil, quan no anava a l'escola, s'aïllava a casa i tenia aquest aïllament, estava amb el mòbil. Quan tenia que quedar amb algú que no tocava o fer alguna activitat que no tocava, ho feia a través del mòbil. Quan tenia problemes amb els seus pares, li treien el mòbil, li tornaven, hi havia escridassades. El mòbil feia de potenciador d'aquest origen de malestar. Abans de res, dir-te que el Marc ha fet 2 anys i mig de teràpia.
8: Sí, quasi tres.
9: Ara farà la selectivitat aquest any i el portem aquí com a exemple per qualsevol altre nano o família que vulgui veure que hi ha una solució tan maca com ell.
1: És a dir, això vol dir que ara ja no has suspès assignatures?
8: Bueno, n'he suspès, me'n vaig suspendre unes quantes, però les vaig poder recuperar totes. Sí, sí.
1: Per tant, és reversible, Marc.
9: Sí, sens dubte. Home, el Marc m'ha barallat molt, eh? No et vagis a pensar.
1: Ha costat.
9: Sí, sempre ens hem estimat molt, però a vegades repetir-ho tant, la teràpia funciona. Aquestes lleis ens ajudaran. Ja ho hem parlat tu i jo 1000 vegades. Necessitem aquestes lleis perquè puguem donar classes més tranquils, perquè els pares puguin ficar límits més senzills i perquè la gent pugui tenir una consciència més global. És veritat que l'edat... Vull veure aquesta tarda, Ricard, si posem una edat o no, i el contingut. Perquè, clar, si estem parlant molt dels 16 anys, però els 16 anys veure certes coses tampoc em convenç. Anem a veure si fan una restricció d'aquest contingut, que, com molt bé apuntaves, els que guanyen quartos amb tots aquests nanos... haurien de mirar-se una mica l'assertivitat, no? Per tant, anem a veure si això ens ajuda a tots. No estic molt, molt animat, però sí, sense cap mena de dubte, qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs, i tenim exemples doncs, tan potents com el Marc, no?
1: Esther.
10: Sí, jo felicito el Marc, perquè no és tan fàcil admetre que tens un problema i que l'has de tractar. Clar. Aquest és el primer pas perquè la teràpia funcioni. Per tant, felicitar-te, perquè hi ha tanta gent que ens escolta que en aquest moment deu pensar el meu fill també hauria de fer, o la meva filla hauria de fer el pas d'aquest de valent de dir tinc un problema, ajuda'm, no? Que és el començament de la solució. Aleshores, jo sobre l'assertivitat d'aquestes empreses confio zero. Per tant, confio més en la regulació. Les empreses tecnològiques que tenen en el seu motor de funcionament la cobdícia, que és el cas en el que estem vivint en aquest moment, no tenen cap mena de capacitat d'autoregulació, ni la necessiten ni la volen. L'única cosa que han fet ara és veure que havien de sortir a borsa, que potser rebentaven, i començar a obrir ells mateixos un debat perquè realment fins i tot ells mateixos en la intel·ligència artificial estan desbordats. Per tant, crec que hi ha d'haver regulació i crec que el moment s'ho mereix, que el moment és prou greu perquè realment hi hagi una regulació. I respecte a les addiccions, i aquest és un cas d'addicció, jo no parlaria només dels joves, jo també parlaria dels grans. Jo crec que també sí, els grans tenen un problema d'addicció. El que passa és que en els nostres casos, doncs, moltes vegades doncs, hi ha un component, que és la feina, que ho justifica. Però si som honestos, jo crec que tenim entre les mans una nova addicció i que no l'estem sabent regular fins al moment. Això és com el tabac en el seu moment, però crec que passarem més o menys pel mateix procés.
9: Però és que els pares, els adults, no us porten a teràpia? Aquests nanos sí, els porten de l'orella, perquè el Marc jo crec que el primer dia no volia venir, eh? Mm-hmm. Clar, els adults no ens els porten. Alguna parella obliga la seva parella a venir, però sense cap mena de dubte tota aquesta xerrada quan parlem d'adolescència és perquè els adults també se'n remogui
1: perquè es pot obligar, diguéssim, sí, no? Perquè clar, en el cas d'adults no pots obligar si no hi ha la voluntat d'acceptar, no? Estel, el que deies tu, que tens un problema. Mm. I molts adults no ho accepten perquè no volen.
10: El que passa
1: és un procés que és feina.
10: El que passa és que en els joves els agafa amb una edat que és crucial pel seu desenvolupament futur, perquè si tu fracasses ara en els estudis, doncs potser si vols entrar a la universitat o vols fer un grau o el que sigui, doncs no hi podràs entrar. Ja. Per tant, és un moment en el que, per això és especialment valuós que vosaltres mateixos digueu no, no, és el moment de parar, això perquè sé que no em condueix al lloc. I que és una trampa d'addicció, és evident, perquè tots sabem que tens problemes, entres a Instagram o allà on sigui, t'anestesies una estona de, tot el, de tots els problemes que tens. Doncs això val per un jove o val per un adult.
11: Pere. Sí, molt d'acord amb tot el que s'ha comentat i també, òbviament, felicitar per la valentia d'afrontar amb la teràpia. Però per posar una mica de contrapunt, jo crec que també escoltant el cas ens podem adonar que hi ha unes causes prèvies problemàtiques i que les xarxes o la tecnologia poden exercir de potenciadors. Però no ens podem autoenganyar pensant que regulant les pantalles, regulant les xarxes socials, han desaparegut les causes prèvies dels problemes que pot tenir la societat nostra contemporània, que són d'una competitivitat extrema, una incertesa pel futur potenciada per la intel·ligència artificial, dificultats de moltes famílies per arribar a final de mes, l'angoixa climàtica... O sigui, hi ha una pila de coses que potser les pantalles i la tecnologia potencia. I en aquest sentit, crec que n'hem de ser conscients i no pensar-nos que regulant això s'acaben els problemes. Alhora, crec que hem de ser honestos també i reconèixer, sobretot els que no som natius digitals, que tot aquest nou món no l'entenem i que està aquí per quedar-se. Això és una tecnologia que no és en si mateixa dolenta o malvada o addictiva de per si, sinó que aquí, a parer meu, jo crec que el que seria important seria de quina manera organitzar no tant la prohibició, sinó de quina manera s'aconsegueix que siguin espais cada vegada més segurs, que es tinguin en compte una pila de variables i no només el lucre de les grans plataformes que fomenten l'addicció, perquè la infraestructura i el potencial també pels joves és espectacular. Una altra cosa és que hem de garantir que això siguin terrenys segurs i que siguin profitosos per la vida de la gent i no només pel compte de resultats de les grans plataformes i negatiu per la gent. Però no podem errar el tret en aquest sentit i centrar-nos també, sobretot, a parer meu com a mínim, davant d'una tecnologia que té moltes coses bones i que és irreversible, doncs que sigui el millor possible. No pensar en aquest escenari de que la prohibim i s'ha acabat.
12: Perquè en el teu cas, Marc, els teus pares quin paper van jugar amb tot això? O sigui, al principi, per exemple, com van reaccionar?
8: Bueno, uns pares al principi estaven pues, bastant preocupats perquè, com dir-ho ara, estava pues, en un punt que uns pares no sabien què fer. No sabien què fer en el moment que bueno, pues, m'autolesionava, tal, mirava molt el mòbil, el que sigui. Llavors pues, van decidir pues, investigar sobre el desconnecto. Llavors em van dir, mira, ves aquí a aquest institut, que aquí t'ajudaran. Clar, i al principi no els entenia, perquè no sabia què era això del desconnecte, no sabia què m'estava passant. Llavors, pensava jo, clar, al mateix moment, jo pensava que no em passava res, saps? Llavors em van dir, mira, anem a aquest institut, que tu aquí t'ajudaran amb el que et passa. Clar, repeteixo, no sabia el que em passava. Llavors, a mesura que anava amb la teràpia, me n'anava adonant de que tenia un problema greu, bueno, no greu, però mig greu amb les pantalles, que sempre pues, ho relacionava tot amb el mòbil.
9: El paper dels pares és bestial. O sigui, nosaltres no podem recuperar un nano sense les famílies, però molt bé que ho fem. Cas del Marc, els seus pares són d'edat més avançada de l'habitual i han fet una feinada bestial. Venint setmanalment, si calia dos o tres cops, tenint la paciència que terapèuticament li demanàvem quan ells no coneixien i no sabíem com actuar, i van seguir totes les pautes. Clar, això et facilita moltíssim. O sigui, quan diem que cal buscar ajuda professional, està molt bé, però si no t'impliquem, no ens en sortirà. El seu cas ho van fer de forma extraordinària.
12: Sí, clar, és que clar, aquí també és el que dèiem de l'entorn, només els pares, no? Perquè al final ell trobava, tu trobaves la seguretat en una pantalla, no?
8: Sí.
9: A l'entorn li vam treure, eh?
12: Clar, però vull dir que aquí també hi ha d'haver un esforç col·lectiu de perquè l'aula sigui un espai segur, hem de parlar d'assetjament, hem de parlar de molts temes que durant molts anys això ja han sigut presents i que ara és un moment que s'ha d'afrontar sense tremolar, perquè si no una cosa porta a l'altra, no?
7: Sí, jo volia preguntar això precisament, vull dir, quan un noi com el Marc desconnecta, pot quedar aïllat socialment si la majoria dels companys, amics, no han desconnectat?
9: Mira, aïllat ja ho està. És a dir, no estan anant a l'escola, no poden una bona relació amb els seus pares i, evidentment, el seu grup social ni l'admira ni el vol fer pertanyent al seu grup perquè fa coses disruptives o coses rares o coses perjudicials, no? Per tant, la desconnexió pot estar present, però està totalment desconnectat, no? Amb un procés com aquest, normalment els hi traiem el mòbil i les xarxes socials, sí. A més, amb un llarg temps, i saben que després la tornaran a tenir perquè coneixen els pacients que han anat passant i que després la poden retomar amb un bonus i amb una certa edat. I aquí, lligant amb el que deia el Ricard, és que l'entorn és molt segur. Pensa que són 6 o 8 nens per classe. Evidentment hi ha assetjament. L'altre dia em deien, no diguis que hi ha assetjament. Dic, hi ha assetjament a tot arreu. I el qui no ho vulgui entendre serà fent l'educació clàssica.
12: Mira, Twitter és un assetjament lliure. I
9: a tot arreu hi ha assetjament.
12: Si no, per mi hi ha un like i hi ha un retuit. Vull dir, té premi, l'assetjament té premi a Twitter.
9: Però ho pots amagar sota la catifa o pots sortir i dir, escolta, què ha passat? El Marc ha tingut assetjament i n'ha fet d'assetjament i ho hem treballat.
8: Sí.
9: I, evidentment, la forma de treballar és el que hem de parlar, no si n'hi ha o no n'hi ha, perquè sempre n'hi ha hagut i sempre n'hi haurà. No? Evidentment, tenir una terapeuta, una família, una escola, tot ben reduït, sense mòbil i sense xarxes, en aquell moment el que li fa és fer un petit reset, aquest clic terapèutic del que parlem, que és poc seriós dir clic terapèutic, però és un clic de... És veritat, tenia un problema, és veritat, m'estan ajudant. Ei, començo ara a poder treballar. I quan els hi treus el mòbil i les xarxes no es foten de color verd ni els hi passa res, eh?
12: Marc, m'has dit que ara vols estudiar, bueno, faràs la selectivitat, per tant vols anar a la universitat, entenc?
8: Sí.
12: Què vols estudiar?
8: Aviam, a mi m'agradaria fer ben bé una enginyeria. Qualsevol, no?
12: Sí. Telecomunicacions, en principi no...
8: No és el meu. No
12: saps de quina?
8: No, de moment, però suposo que com em diu mon pare, pues, el que més m'agradi, el que més bé se'm doni.
12: Doncs això és molt important.
8: Sí, sí.
12: Encara tens uns mesos per acabar de pensar-t'ho.
8: Sí, sí.
12: Marc Massí, Marc Planes, gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres.
12: I per compartir, sobretot, Marc, el teu testimoni amb nosaltres. Una pausa i parlem de l'amnistia.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
15: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
16: Hola, bon dia. Mira, quan vols comprar bé i dones importància a l'alimentació dels teus, busques el Corte Inglés. I quan busques, trobes fruita i verdura fresca de temporada, de productors locals i amb denominacions d'origen. Peix i marisc amb varietat i qualitat, o de llotges d'origen o pesca sostenible. Carn amb els talls que t'agraden i una acurada selecció de procedència i denominacions d'origen. I quan busques el supermercat del Corte Inglés, també hi trobes ibèrics, embotits i formatges únics i els de sempre. I quan t'ho estimis més, els nostres plats preparats, receptes casolanes i sanes que són bones i venen de gust, elaborades cada dia a les nostres cuines per tu. I tot sempre amb el servei atent, professional i especialitzat del Corte Inglés. A més, pots comprar des de l'app o al corteinglés.es amb garantia de varietat, qualitat i productes frescos. Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés, quan compres bé, ho trobes més bo. I aquest dijous, Diada de la Mercè, les nostres botigues del Corte Inglés de Sabadell, Cornellà, Girona i Tarragona estaran obertes amb l'horari habitual de 9 a 21:30 perquè puguis fer les compres amb tota la comoditat. T'hi esperem. Això és tot per avui. Adéu-siau.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
3: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
4: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
7: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
9: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
10: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
9: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
11: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
9: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
12: Me siento súper, me siento fantástico.
9: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
13: amunt,
9: però que al final són falses.
14: El rotllo, no m'agrada.
15: Increïble però fals. Amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: 4 minuts i mig seran 9:45 del matí. Avui el Tribunal Constitucional comença a estudiar l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació i és un debat que no acabarà avui, però sí que ha de ser el definitiu per l'aplicació completa de la llei. Què n'espereu del que comença avui? Creieu que s'allargarà fins a principis d'octubre, com tothom preveu? Bàsicament perquè la ponència presentada, que ja s'ha filtrat per cert als mitjans de comunicació, doncs apunta que això no anirà endavant, per tant s'haurà de posar a votació, la majoria, recordem que és progressista, ho tombaria i per tant s'hauria de redactar una altra ponència, en aquest cas favorable a l'aplicació de l'amnistia. Pere Rossinyol.
18: Sí, em temo que aquest és el guió, no? L'ha explicat molt bé, molta gent, però sobretot l'Ernesto Kaiser, amb qui ara parlarem, de que hi ha un cert filibusterisme aplicat, diguem, al Tribunal Constitucional amb l'objectiu d'anar allargant, de controlar el relat i de controlar els terminis per tot un sector en peu de guerra, disposat a boicotejar en lo possible una decisió, diguem, legítima del Congrés dels Diputats, que no hi ha manera de que es pugui aplicar perquè hi ha tot aquest dispositiu polític intentant evitar que això sigui possible.
17: Esther?
19: Sí, sembla que es elaborarà la ponència, no? I que el dia important serà el 6 d'octubre.
17: Sí, sí. El que preveiem que passi, però mai se sap, perquè la justícia també té aquestes coses, Vicent.
20: La divisa fins ara, sobretot en mans de, bueno, la boca, millor dit, de dirigents socialistes encausats en diferents històries, era sempre plena confiança en la justícia. I sempre, sempre, sempre, sempre, escolti, plena confiança en la justícia. Ara ja no, la paraula mantra ja no existeix, perquè moren i neixen amb una facilitat terrible, com els debats, però era un mantra. I això hem vist ara que Pedro Sánchez ja no li diu plena confiança en la justícia i, per tant, alguna gent del PSOE comença a dir no tenim. Jo en tinc una altra, que és plena desconfiança amb la justícia per segons què. Plena desconfiança. I, per tant, segons també observa, segons diu la Bíblia, fins que no ho toquen el Nou Testament, fins que no ho toquen no m'ho creuré. Jo crec que faran tot el possible per retardar-ho, per complicar-ho, per no aplicar-ho, i diuen, no, és que a final d'any això ja estarà encarrilat, bueno, tant de bo finalment el Poder Judicial faci una mica de cas al Poder Legislatiu.
17: Anna.
21: Jo sempre he dit que qui es va tirar 4 anys desenterrant a Franco al Valle de los Caídos es pot tirar el temps que faci falta amnistiant o gairebé amnistiant, perquè aquí el Rossinyol ha parlat de filibusterisme, estic totalment d'acord, però hi ha un filibusterisme mutu, o sigui, diguem-ne, a veure, una amnistia ad hoc, una amnistia a mida, o sigui que no és una amnistia general, sinó que és una amnistia per una gent concreta, legalment, jurídicament, és atacable. El lògic és que això finalment surti, perquè és una llei aprovada pel Congrés dels Diputats i teòricament la majoria, tothom dona per fet que finalment sortirà. Però, és clar, entre que els uns els interessa retardar-ho i en els altres també, perquè a mi em sembla clar, vull dir, si es compleixen els vaticinis que hi hagi eleccions al març, clar, és un mal escenari per segons qui, que arribem al març amb el més calent a l'aigüera amb aquest tema. Però és que jo penso que al govern ja li va bé, a Pedro Sánchez ja li aniria bé aquest escenari. Per tant, penso que no és només que hi hagi, diguem-ne, uns angelicons allà, diguem-ne, tocant l'arpa a l'amnistia i uns jutges molts fatxes i tremendos que no la volen. És que això és un joc d'ous generalitzat.
17: Saludem ara sí el periodista especialitzat en informació judicial. Ernesto de Cáceres, bon dia.
0: Molt bon dia.
17: I gràcies per acompanyar-nos. Més enllà del que ha de passar avui, a partir d'avui, què espera que passi?
0: Bueno, a mí me gustaría que los ciudadanos puedan acudir a una sesión como la de hoy, que la de hoy empieza, son 22, 23 y 24, es el pleno, son tres días, para que vean el espectáculo de la justicia. El espectáculo de justicia de estos tres días va a ser, digamos, una cosa inenarrable. La narraremos, pero inenarrable en el sentido de que es una expresión de la podredumbre y de la personalización de la justicia española, ¿no? Aparte de la criminalización. Lo que yo veo es que el Tribunal Supremo, la Sala Penal, la Sala Segunda, ya asume que va a aplicar la amnistía, porque después que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha destruido una de las patas de su argumento para saltarse la ley, que ha sido la unidad financiera de la Unión Europea, que esa amnistía, esa desconexión que anunció Puigdemont en octubre del 2017, según el magistrado Manuel Marchena, suponía una desconexión, aunque sea de unos segundos, pero que afectaba a la unidad de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia Europea ha dicho no.

Aquest dimarts posem el focus en l'educació infantil i en unes dades que ens permeten veure com està evolucionant l'escolarització dels infants al Baix Llobregat. L'Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha publicat aquest setembre les dades del curs 25-26, el que acabem de tancar just fa uns mesos. I una de les principals conclusions és que la taxa d'escolarització dels infants de 0 a 5 anys ha crescut fins al 70,6%. En total, 26.128 alumnes estan matriculats en educació infantil. Especialment destacable és l'evolució del primer cicle, del 0 a 2 anys. La taxa d'escolarització arriba al 48,5%, el màxim de tota la sèrie i un punt més que el curs anterior. A més, és una xifra superior a la mitjana catalana, que es situa en el 43,6%. Per edats, l'escolarització és del 12,8% entre els infants de 0 anys, i és que ens situem en el 54,4% entre els d'un any i del 69,8% entre els de 2 anys. Tot això es produeix en un context de descens de la població infantil. Actualment hi ha 17.170 infants de 0 a 2 anys, un 3,8% menys que l'any anterior. Pel que fa al segon cicle, dels 3 als 5 anys, la taxa també creix i arriba al 89,8%, mig punt més que el curs anterior. En aquest cas, però, el Baix Llobregat encara se situa per sota de la mitjana catalana, que és del 92,7%. Són dades que ens parlen de més escolarització en les primeres edats, però també d'un canvi demogràfic que continua marcant el territori. Cada vegada hi ha menys infants, això és una realitat. I això, doncs, té conseqüències en les escoles, en les places disponibles i, evidentment, en la planificació educativa dels propers anys. Ho seguirem aquí, a Ràdio Desvern. Bon dia, sóc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem donant un cop d'ull al sumari d'avui dimarts, avui 22 de setembre. Arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius. Tot seguit també parlarem avui de les efemèrides del dia. A l'Espai Rambla ja en repassarem l'agenda i les accions que s'impulsen a Sant Just i tancarem amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després de la primera hora, marxarem a la segona, avui amb el Casal de Joves. Parlarem de les portes obertes i del nou curs 26-27. Seguirem avançant en la nostra graella parlant d'economia amb Rafael Redondo, l'especialista que vindrà doncs cada 15 dies, com la temporada anterior, i que ens ajuda a entendre una mica més les xifres que s'amaguen darrere de les notícies. I tancarem avui el programa amb llibres, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter a l'espai Va de Llibres, i també avui amb una conversa amb el doctor Arribas, que parlarem del Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a Ràdio Desvern. Ahir vaig descobrir una cançó que em va agradar molt i avui la vull compartir amb vosaltres. És el Segurament t'estimo dels Amics de les Arts.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: En dos minuts seran un quart d'onze del matí. Saludem ara a Mariona Sales, cap d'informatius. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa Un Matí Més. Arrenquem amb els titulars de la jornada. A Sant Just destaquem el concurs fotogràfic de la CES 2026, que mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu. Qui sap, conte zen, porta les ombres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu. I la gent gran de Sant Just farà una estada de 5 dies a la Ràpita amb el recorregut per l'Ebre. I només faltaria dir ara a l'Ateneu, perquè avui les dues notícies primeres acaben amb a l'Ateneu, però aquesta tercera no. Aquesta tercera no acaba a l'Ateneu, acaba a l'Ebre amb aquest recorregut. Sigui com sigui, l'Ateneu, doncs, motor també de la cultura de Sant Just, i la gent gran, que va passar la setmana passada també pels micròfons de Ràdio d'Esvern, que també, doncs, és que no paren de fer coses. Vinga, comencem amb les tres notícies de la jornada. Mariona, tot teu.
1: Doncs comencem amb cultura i parlem de l'Ateneu, tal com has dit tu, i és que la Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del 28 de setembre una exposició amb les 30 millors fotografies presentades al concurs fotogràfic de la CES. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 9. L'exposició està vinculada, doncs, evidentment, al concurs organitzat per la CES, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, que és l'entitat que col·labora en aquesta activitat cultural.
0: Molt bé, doncs, primera notícia feta, marxem a la segona. Avui us volem parlar també de cultura i sense marxar de l'Ateneu.
1: Exacte, i és que la sala del cinquantenari de l'Ateneu acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle amb el nom Qui sap, conte zen, que és una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i plantejar una mirada oberta i reflexiva sobre el món. És una funció que tindrà 50 minuts de durada i llavors, per tant, durarà aproximadament fins a les 11:50 del matí. L'activitat és organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament.
0: Molt bé, i ara sí, cloem aquest espai de notícies de Sant Just amb la darrera en clau de societat.
1: Parlant de l'Associació de Gent Gran, en concret, que organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpita, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. El programa preveu, doncs, això, una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies, i important que per participar-hi cal inscripció prèvia.
0: I acabem fent un resum dels titulars de la jornada. Avui hem parlat en clau cultural d'una qüestió que arriba un any més. Quan arriba el mes de setembre, el concurs fotogràfic de la CES 2026 mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu. La selecció es podrà visitar a la Sala Piquet del 28 de setembre al 22 d'octubre. Qui sap? Contes zen, porta les ombres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu de Sant Just. Nico Bassó protagonitza diumenge una proposta de narració i transformació a la Sala Cinquantenari. I hem tancat amb la gent gran de Sant Just, que farà una estada de 5 dies a la Ràpita, amb un recorregut per l'Ebre. La sortida, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà el 28 de setembre i requereix inscripció prèvia. Breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris. Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas. A casa, la feina i al carrer, quan anem de festa o al taller.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
3: Generalitat de Catalunya.

0: i marxem a destacar les portades del dia, començant, com sempre, amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb judicialització dient que el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. La Moncloa veu persecució judicial en la imputació de la dona de Sánchez per tràfic d'influències i malversació. El jutge Calama dona 3 dies a Zapatero per aportar informació sobre les joies i cita a declarar les seves filles. En fotografia principal veiem a Penélope Cruz i una frase que ha dit ella, diu: un consell als Javis, cuidar el cap i no perdre el seny. Penélope Cruz interpreta un paper petit però essencial a La bola negra dels Javis, que ahir va projectar al Festival de Sant Sebastià just el dia que guanyava el Premi del Públic de Toronto, una nova empenta per l'Oscar. I l'actriu, doncs, ha parlat amb l'Ara. Veiem més notícies de la portada del diari Ara. Marxem a parlar de la inversió estrangera que creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola. També veiem que els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. I les dues últimes notícies, parlem de 6 de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions. I tanca portada del diari Ara dient que només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esport.

0: I seguim amb més qüestions. Parlem també del periòdico en català. En aquest cas, doncs, recordar que avui tant el periòdico com la Vanguardia exhibeixen doncs, un fons on es pot llegir el futur és aquí, en una campanya, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. I bé, és recordant també aquests 2 anys de mandat. Aquest cap de setmana el president Salvador Illa ha fet doncs, juntament amb els consellers i conselleres actes arreu del territori català per donar comptes dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, de tota la feina que s'està fent i que es seguirà fent. I en aquest cas, doncs, aquesta campanya que ha impulsat la Generalitat de Catalunya amb el lema «El futur és aquí». És per això que avui entrem dins de la web del periòdico en català per oferir-vos algunes de les notícies que podreu llegir tant en digital com també en format físic. Per una banda, ens parlen d'Esquerra, que pacta amb Collboni destinar a educació la sobretaxa de creuers. Els republicans accepten les ordenances fiscals a canvi que 4 milions procedents de l'impost s'inverteixin en reforç escolar amb un programa de classes particulars gratuïtes i amb beques. Per altra banda, podem parlar també de Catalunya, que activa un gran debat social per recuperar l'excel·lència educativa. També ens parlen del jutge Peinado, que envia a judici oral amb jurat popular Begoña Gómez. Pel que fa, doncs, en aquest cas, al Congrés, destaquen l'homenatge a Pau Casals en el Dia de la Pau, que va ser ahir. Trump blinda amb diners el seu poder sobre el Partit Republicà i nou segrest a Barcelona, a Sant Martí. Un home obligat a pujar-se a un cotxe és localitzat més tard a Girona. Com dèiem, totes aquestes notícies les podeu repassar al periódico.cat. Mariona, parlàvem del periòdico, però La Vanguardia també és un dels diaris afectats per aquesta publicitat, per aquesta informació que fa enviar doncs, el govern de Salvador Illa amb aquest El futur és aquí.
1: Exacte, per tant, també haurem de fer una visiteta a la pàgina web de La Vanguardia, lavanguardia.com/encatalà, i mirar una miqueta doncs, què s'hi cou avui per La Vanguardia. Podem parlar del desafiament migratori. Veiem que Feijó i Weber exigeixen al Marroc facilitar el retorn d'immigrants. El líder dels populars europeus vincula la regularització amb l'entrada massiva a Ceuta. També veiem que La Vanguardia parla del futur d'Alemanya. Friedrich Merz vol resistir. També seguim parlant de crisi migratòria. Veiem que l'executiu busca espais per 3.500 immigrants encara al carrer a Ceuta. Avui també veiem que fan un suplement especial a La Vanguardia sobre amb el títol que posa Catalunya avança. Es podran veure doncs, diferents peces relacionades amb aquest tema avui a La Vanguardia en digital. Pel que fa una mica a l'espai d'opinió i a la contra, veiem a Opinió El Duende d'Ivan Redondo i a la contra parla d'una nena rara, lletja, diu va sobreviure, la va cuidar el grup, una peça d'Ignacio Martínez Bendizábal. També veiem que La Vanguardia avui parla del Consorci Oncològic Integral. Hospitals de Barcelona i Girona treballaran en xarxa per tractar el càncer. També parla de, pel que fa a successos, el robatori de cable de coure arriba als carregadors de cotxes elèctrics. I veiem que parla també del desafiament de la intel·ligència artificial. Sánchez llança una estratègia dia i carrega contra els tecnooligarques. I això és una mica el que veiem avui a La Vanguardia.
0: Gràcies, Mariona. Marxem a la darrera portada del dia.

I parlem del punt avui perquè entrevisten a Robin Yassin Kassab, periodista expert en Síria, i en una cita seva diu: la guerra a Síria va ser un conflicte d'alliberació nacional. També fem lectura de l'entrevista municipal a Marratxí, entre avions i plaques solars. Entrevista a Aina Amangual, portaveu de Més per Marratxí. Pel que fa, doncs, a la imatge del dia, parlen de Quebec. El referèndum sobrevola el Quebec. Els independentistes del partit quebequès, favorits en les eleccions del 5 d'octubre, prometen convocar una tercera consulta si recuperen el poder. A l'espai del Taí, signats per Saúl Gordillo, obra Amazon, que s'atrinxera al Congrés. Begoña Gómez anirà a judici i el cas Plus Ultra arriba a les filles de Zapatero en un nou dia de descrèdit institucional. Tanquen portada amb les cròniques i l'esportiu. Per una banda, les cròniques, David Portabella diu: l'amnistia busca l'aval final al TC. I a la crònica de Gemma C. Serra, Merz no activa el compte enrere. A l'esportiu arrenca la Champions amb el Barça vigent campió de favorit. Parlem, en aquest cas, evidentment, del femení. I és que les jugadores de Pere Romeu s'estrenen demà a casa contra el París.

0: I en un principi, Mariona, aquí estaria tot.
1: De
0: aquí,
1: moment.
0: Aquí tancaríem les portades, però deixa'm afegir.
1: Digues.
0: Afegir una notícia. Et deus haver assabentat, com a bona cap d'informatius que ets d'aquí, de casa nostra, a Ràdio d'Esvern.
1: Ara no em deixis malament, eh?
0: No, no, segur que ho saps, perquè ho sap tothom. La notícia d'ahir de Sant Feliu, de fet, són dues. Per una banda, quatre ferits després de xocar un autobús contra la façana d'un edifici a Sant Feliu del Llobregat, una incidència que ocorria a la tarda i que, en aquest sentit, doncs, el xoc d'un autobús de la línia contra la façana d'un edifici a Sant Feliu del Llobregat ha deixat quatre persones ferides en estat menys greu. Passaven 4 minuts a 2:45 d'aquest dilluns 21 de setembre quan els testimonis han trucat al telèfon d'emergència 112 informant que el vehicle que cobria la línia SF2, que és una de les internes del municipi de l'enclau de Sant Feliu de Llobregat, ha xocat contra l'immoble situat al número 10 del carrer Josep Maria de Molina, a la cruïlla del carrer Laurea Miró, a aquesta ciutat del Baix Llobregat. Fins al lloc de l'accident s'han activat immediatament els serveis d'emergències. Segons s'ha pogut saber, doncs, en aquest cas, en fons del sistema d'emergències mèdiques, els professionals sanitaris han atès els afectats, 3 passatgers i el conductor, que han resultat ferits menys greus, i que bé, han estat atesos a l'Hospital Sant Joan de Déu, per una banda, de Sant Boi, i 2 més a l'Hospital Brogi. Bé, les imatges són bastant impactants. Veiem com l'autobús xoca directament contra l'edifici. Semblaria que li han fallat els frens. Segons ha informat l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, han fallat els frens de l'autobús i això ha fet que s'acabés xocant contra l'edifici. Com a conseqüència, la part davantera del vehicle ha quedat encastada contra la façana a tocar de la finestra dels baixos de l'immoble. Bé, una imatge bastant dantesca i que en aquest sentit ha deixat de moment només un ensurt. Sembla que les persones ferides estan en estat menys greu i res, doncs, una de les imatges sens dubte del dia d'ahir. I recordar també que molts autobusos de diverses línies que passen per Sant Just també ho fan per aquest enclau, per aquest espai, per el carrer Laurea Miró, per aquesta carretera que nosaltres li diem la carretera Reial, però que ha arribat a aquest punt, a Sant Feliu de Llobregat, canvia de nom.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, Mariona?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. I després també deia que hi havia dues notícies, perquè a Sant Feliu han desmantellat un punt de venda de droga en un bar de Sant Feliu. I mira, la notícia es va donar a conèixer també fa pocs dies i bé, volíem també comentar una mica la jugada, la qüestió, perquè bueno, en les darreres hores hem sabut també aquesta informació i bé, tot i que són notícies totalment paral·leles, que no tenen res a veure, però bé, han passat en la mateixa ciutat, a una ciutat que és la ciutat capital de la comarca i que la tenim molt a vora, tan a vora que compartim barri, el de Masllubí. Mariona, gràcies una vegada més. Com sempre t'escoltem als butlletins informatius i també a l'edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Perfecte, Dani, ens escoltem ara.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: I és moment de donar un cop d'ull a les efemèrides del dia, és un moment també de fer-nos la pregunta de què va passar tal dia com avui, 22 de setembre. Marxem a l'any 1928, quan l'astrònom alemany Carl Wilhelm Reinmund descobreix Àrnica, l'asteroide 1100. Marxem també a parlar de l'any 1964, quan s'estrena el musical El violinista a la Teulada, al Teatre Imperial de Broadway. També, doncs, a l'any 1994 passaven coses com, per exemple, que la cadena NBC emet el primer capítol de la popular sèrie Friends, que després de 10 temporades va acabar el 6 de maig de 2004. A l'any 2006, el govern espanyol i l'Església acorden un nou model de finançament a través del IRPF i el 2013 es celebren les eleccions generals a Alemanya. La cancellera i líder demòcrata cristiana, Angela Merkel, s'imposa amb el 41,5% dels vots. És la seva tercera victòria consecutiva des del 2005. Marxem als naixements. Avui volem destacar el d'Andrea Bocelli, cantant italià, a l'any 1958, i el d'Isaac Herzog, polític israelià, que va néixer l'any 1960.

i en defuncions, qui ens va deixar tal dia com avui? Doncs bé, aquesta és la pregunta que ens fem arribats a aquest punt i la resposta és a l'any 1958 amb Axel Springer, magnat de l'empresa alemanya. També a l'any 2007 Marcel Marceau, mim francès, i a l'any 2010 Eddie Fisher, cantant estadounidenc. Però l'efemèride musical del dia la trobarem a l'any 91 quan ens va deixar Tino Casal, cantant i músic espanyol. Abans d'escoltar Tino Casal, parlem de la dia 22 de setembre que celebra el Dia Mundial del Rinoceront. I com dèiem, avui volem parlar de Tino Casal perquè és doncs, l'aniversari de la seva mort, el 35è aniversari de la mort de Tino Casal. José Celestino Casal Álvarez, més conegut com Tino Casal, va ser cantant i compositor espanyol de música pop, i en aquest cas doncs, inscrit a les corrents del techno i el new romàntic dels anys 80. Va desenvolupar també altres facetes com a productor d'altres cantants, pintor, inclús escultor. I avui escoltem una de les cançons més conegudes de l'artista, Eloís, aquí a Ràdio Desvern.

I vinga, agafeu la motxilla, que marxem a ramblejar. Que no vaig en broma, que vaig en sèrio, i tant que vaig en sèrio, perquè això va de debò. Marxem a ramblejar per les activitats i accions que es celebren a Sant Just al llarg d'aquesta setmana. La primera d'elles és una qüestió més tècnica, més informativa. Ja l'hem anat donant aquests dies aquí a Ràdio d'Esvern, però volem seguir fent-ho perquè l'ATM facilitarà l'accés al transport públic amb el pagament directe en targeta bancària. Us ho expliquem una mica més a fons, perquè és una qüestió que quan viatgem a altres ciutats del territori, inclús altres ciutats d'arreu d'Europa, ens trobem que podem agafar, fer ús del transport públic sense necessitat de tenir la típica targeta com la T-Mobilitat que tenim aquí, sinó que passant la compte bancària, la targeta que està adreçada a la compte bancària, la targeta bancària, doncs ens permet accedir aquest recinte, aquest transport, i ens permet fer els viatges que nosaltres considerem oportuns, que necessitem, etc, etc. La qüestió és que en moltes ciutats aquesta validació ha de ser tant a l'entrar com al sortir, perquè va per quilometratge. Aquí no. Aquí mantindrem aquests bitllets senzills, i ara us ho explicarem més a fons. L'Autoritat de Transport Metropolità ha iniciat els tràmits per implementar el pagament directe amb targeta bancària, sense contacte o dispositiu mòbil al transport públic. Tot i que alguns operadors, com TMB, ja permeten pagar el bitllet senzill amb targeta bancària en determinats serveis, el projecte de l'ATM té com a objectiu estendre aquesta funcionalitat de manera progressiva al conjunt de la xarxa de transport públic integrada. Aquesta funcionalitat permet, com hem dit, comprar i validar un bitllet senzill apropant la targeta o el dispositiu mòbil directament als terminals de la T-Mobilitat, sense haver d'adquirir el títol prèviament, sense fer cap gestió prèvia o en un terminal que trobem a l'estació o amb el mateix telèfon mòbil. No caldria aquesta gestió, directament l'accés al transport públic seria més ràpid, més senzill, especialment per les persones usuàries esporàdiques, visitants i turistes. I és que en els serveis en els que el preu depengui del recorregut o del nombre de zones, caldrà presentar la mateixa targeta a l'inici i al final del trajecte. És l'única excepció, perquè el sistema en aquest cas sí que calcularà automàticament la tarifa corresponent, però no amb quilometratge, com hem dit, sinó amb aquesta qüestió de tarifes per zones, que sabem que

procés d'implantació durant l'any 2027. I després d'aquesta informació, ara sí, marxem a destacar una activitat en el nostre calendari del mes d'octubre. Sant Just celebrarà la tercera edició de l'Oktoberfest. I és que el Club Internacional Sant Just d'Esvern organitza el dissabte 3 d'octubre la tercera edició de l'Oktoberfest. La celebració tindrà lloc al Casal de Joves de 12 a 11 de la nit i està oberta a tota la ciutadania. La jornada permetrà gaudir de gastronomia i cervesa alemanyes, música tradicional en directe, activitats infantils, jocs i diverses propostes vinculades també a la cultura catalana. L'entrada és gratuïta, l'organització recomana inscriure's prèviament, ja que l'aforament de les taules interior és limitat, això sí, doncs, és per una qüestió de si volem anar a seure a les taules de la Salutopia, però per accedir al recinte no cal cap tipus d'inscripció ni entrada doncs, de compra. També es poden comprar anticipadament els tiquets de menjar i beguda, això sí, que es recolliran el mateix dia de l'activitat. Per tant, es poden avançar gestions, aquestes gestions prèvies, si sabem que hi hem d'anar, a través del web del Club Internacional de Sant Just d'Esvern. La música en directe d'una banda alemanya començarà a les 5 de la tarda i podeu consultar el programa complet i fer la inscripció prèvia al club, al web del club, que doncs ara us avançarem, que és a l'internacional.club/sjd.org. Allà trobareu tota la informació i trobareu també doncs el PDF amb les activitats, l'obertura de portes a les 12 i totes les accions que s'aniran desenvolupant al llarg de la jornada del 3 d'octubre. L'Oktoberfest arriba a Sant Just un any més, per tercera vegada, i nosaltres tindrem l'entrevista del dia el 29 de setembre a les 11:10 amb doncs, la gent de l'Oktoberfest, amb la gent de l'Associació Internacional. Fem una petita pausa musical, tornem de seguida amb el temps aquí, amb Carles Rius. Fins ara.

0: En 7 minuts seran les 11 del matí. Estem escoltant aquesta cançó Say, Say, Say de Paul McCartney i Michael Jackson. I marxem ara a parlar del temps. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, Dani, què tal?
0: Benvingut al programa, un matí més. Avui parlem del temps, quan queden pocs minuts per arribar a les 11, per fer també un repàs de la previsió pels propers dies. Primer de tot, avui, què ens hi trobarem avui a Sant Just?
1: Doncs ens trobarem sol i alguns núvols baixos que ens venen del mar, que no són amenaçadors, tot i que com que són baixos, com diu el seu nom, doncs la base està molt a prop de la superfície, semblant molt foscos, semblant amenaçadors, però no ha de passar res. O sigui que tenim una situació d'anticicló encara, de molta tranquil·litat, i l'única diferència comparat amb ahir doncs són les temperatures. Per què? Doncs perquè hi vam arribar gairebé a tocar els 31 graus, 30,7 a Sant Just, és una autèntica animalada, penseu que hauríem d'estar en 25 o 26, i realment aquesta temperatura ahir, fruit d'aquell vent del Garbí que va bufar, tampoc no molt intens, però sí que havia la influència, doncs va provocar que tinguéssim aquests valors alts i que realment, doncs, com també comentàvem ahir, el fet de que a la que el sol comença a fluixar una miqueta i cap a la tarda vespre comença a perdre pistonada, les temperatures baixen molt ràpid i podem arribar, com ha passat, als 19 graus, o sigui que és un valor que baixa molt ràpid si comparem amb... Doncs ara t'ho diré, que ho tenia aquí davant, abans ho he mirat. A les 5 de la tarda estàvem a 30,6 graus, per exemple, a una estació molt propera de la superfície de terra, com és la de l'escola Montseny. Doncs 30,6 graus a les 5 de la tarda i a les 10 de la nit ja estàvem a 24, són 6 graus menys, i a les 2 de la matinada estàvem a 22. O sigui, hi ha una baixada molt ràpida perquè la nit és més llarga i la temperatura pot baixar. I això ens ha portat avui a tenir una màxima ahir de 31, i una mínima de 19. Hi ha molta amplitud tèrmica, molta diferència entre les màximes i les mínimes. No serà tant avui, perquè la màxima quedarà força més curta. El Garbí ahir ens va fer extraordinàriament pujar la temperatura cap als 30, o ja tocar dels 31, i avui quedarem en 26 o 27. Si ahir estàvem gairebé a tocar de 28-29 graus a les 11 del matí, ara estem a 23 graus i mig. Hi ha una gran diferència pel que fa a la temperatura. I, tot i la presència d'aquests núvols que s'aniran trencant i el sol també tindrà el seu protagonisme aquest matí i a la tarda, la temperatura màxima avui es quedarà al voltant dels 26 o tot estirà 27 graus a Sant Just. O sigui que és un valor que respirem una miqueta més i és una mica més agradable que no els 30 i que vam tenir ahir. I aquesta situació de tranquil·litat doncs, més o menys es va mantenint durant pràcticament tota la setmana. Avui ho comentava amb xarxes perquè realment és una situació de bloqueig anticiclònic. Tots els fronts, totes les depressions passen per al nord d'Europa i tot el que és la conca mediterrània ens veurem doncs, una mica fora d'aquesta situació d'inestabilitat. Però el que tindrem aquests propers dies és una situació de pujades i baixades de temperatura, o sigui, hi ha petites pujades en dies que potser doncs, tenim una miqueta de garbí i això ens fa que la temperatura pugi, però anirem contrastant. I pel que fa a les mínimes, hem baixat fins als 19, doncs probablement els propers dies baixem cap a 18, 17, o sigui que les nits bàsicament aquesta propera nit i les dues properes fins dijous s'equiparen el dia i la nit, perquè, com ja sabeu, avui és l'últim dia d'estiu, és una d'aquelles frases desitjades que porto preparant-me-la des del 5 de juny, pràcticament, que vam arribar al primer 30, doncs avui és l'últim dia d'estiu, aquesta matinada, quan siguin les 2 i 5 de la matinada, entrem a l'estació astronòmica de la tardor, i aquesta tardor, que és una estació curteta, no és tan llarga com l'estiu, doncs ens acompanyarà fins al 21 de desembre. Sí que tenim una tardor que comença, podríem dir que molt tranquil·la, però que es podria animar perquè ja fa molts dies, no ho hem dit massa aquí, perquè com que falta molts dies tampoc no ho veiem massa clar, però sí que sembla que a finals de setembre i primers d'octubre podria canviar una mica la truita amb potser més inestabilitat, amb una situació de precipitacions, que tampoc no tots els dies, però vull dir, hi haurà una mica més de moviment. O sigui que aquesta situació de tanta tranquil·litat, de bloqueig, que tenim amb l'anticicló, ens podria acompanyar fins ben bé aquest cap de setmana i després, a partir de la setmana que ve, doncs la cosa començaria a canviar una miqueta. L'anticicló es debilita, es retira i els fronts atlàntics ens poden començar a afectar. No vol dir que això hagi de ploure la setmana que ve, sinó que els fronts lliscaran per Catalunya, poden portar al Pirineu ruixats i tempestes de mitja tarda, potser a Sant Just el dimarts que ve ens pugui arribar alguna precipitació. O sigui que hi ha el desig o la intenció de canvi. El canvi fins i tot podria ser una miqueta més important de cara als primers dies d'octubre, o sigui, però això ja ho anirem veient perquè encara queden, en queden un tou de dies. O sigui que de moment tranquil·litat, temperatures que avui reculen una miqueta, si ahir arribàvem als 31 gairebé, doncs avui ens quedem en 26-27, demà una situació molt semblant, dijous un dia més variable, amb sol i núvols, però amb una temperatura que no es mourà massa, potser divendres tornem a recuperar valors de 28-29, ja ho confirmarem al llarg d'aquesta setmana, i el cap de setmana serà una mica més variable, amb sol i núvols, però amb temperatures una mica més normalitzades, més normals per l'època. Recordeu que molta gent doncs, que ens escolta i treballa a Barcelona, doncs el dijous és festiu, divendres molta gent fa pont, o sigui que a partir de dimecres molta gent s'escapa per fer aquest pont de la Mercè i realment doncs, el temps acompanyarà tot i aquests petits alts i baixos pel que fa a les temperatures.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents d'aquests altibaixos i tot i que tu doncs, tens aquest missatge positiu no, de final d'estiu, també recordar que final d'estiu no vol dir que aquestes temperatures acabin de marxar, no, Carles?
1: No, perquè la tardor també és una... La tardor mediterrània tampoc és que sigui freda, o sigui que nosaltres no és com el Pirineu que al mes d'octubre ja porten jaqueta perquè ja refresca molt a la conca mediterrània, mentre l'aigua del mar mediterrani doncs continuï tan calenta o es vagi refredant tant a poc, com que tenim molta influència marítima aquí a Sant Just, perquè el mar el tenim molt proper, doncs això el que provoca és que les temperatures puguin anar pujant i realment tot el que queda de setembre i a l'octubre, 30 dies puntuals que pugui ploure i que puguem tenir alguna precipitació, són temperatures molt agradables, 23, entre els 23 i els 25-26 graus tot el mes d'octubre, o sigui que realment podríem dir que les temperatures són d'estiuet, no d'estiu, d'estiuet, però és típic de la tardor parlar de valors superiors als 20 graus durant gran part d'aquesta estació. A partir del novembre, mitjans de novembre, desembre, ja sí que comença a canviar una mica la truita, però vaja, encara és una estació molt agradable, igual que la primavera, el clima mediterrani.
0: Molt bé, doncs, Carles, molt pendents de tot plegat. Demà, més informació a la mateixa hora aquí a Ràdio Desvern. Gràcies, una abraçada,
1: doncs
0: cuida't molt.
1: Farem. Que vagi bé,
0: adéu.
1: Bon dia.
0: Marxem a fer butlletins. Tornem de seguida amb la segona hora de la Rambla, amb l'entrevista del dia amb el casal de joves. Fins ara.
2: Obligarà el jutge Llarena a retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, ha dit a TV3 que llavors serà el moment del retorn.
3: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal i política que corresponda. No?
2: La primera sentència del Constitucional també obligarà el Suprem a aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Més notícies, Natàlia Ramon.
5: Els socis europeus donen l'esquena a la proposta del govern espanyol per aconseguir l'oficialitat del català. Els ministres europeus no volen barrejar el reconeixement d'aquesta llengua amb l'adhesió de nous estats com Montenegro o Albània, cosa que l'executiu de Pedro Sánchez defensa a Brussel·les. Brussel·les, Bruno Forteo, bon dia.
6: Hola, bon dia. El govern espanyol creu que el català hauria de ser oficial abans que el montenegrí o l'albanès.
7: Espanya confia que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres.
6: Però Alemanya i Suècia ho rebutgen.
8: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar i, en aquest sentit, demanaria una mica més d'esperit europeu.
9: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
6: Per a Lituània, barrejar les dues coses és inacceptable i diu que es queixarà avui a la reunió. Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
4: El sindicat de professors de secundària descarta que el debat obert al Consell d'Educació per encàrrec del govern pugui respondre als problemes de la ensenyament al país. El sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que va invalidar les dades catalanes. Barcelona, Montse Poblet.
10: Bon dia. La simulació dona per fet que el 23% d'alumnes que es van excloure de la mostra estan a la franja dels que obtenen pitjors resultats acadèmics. Amb ells inclosos, Catalunya se situa en 12a posició de l'Estat pel que fa a les matemàtiques i en 11a en ciències i lectura. Ignasi Fernández, secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, parlava així dels resultats de l'informe.
11: Dintre del desgavell i el desastre general d'OCDE i d'Espanya, la conclusió de l'informe és que Catalunya obté uns resultats desastrosos, preocupants, per no dir ja inquietants, i amb els quals s'ha de buscar una solució radical. I ja vagi per endavant que no passa per convocar el Consell d'Educació de Catalunya, perquè tornarem a caure en el mateix lloc on érem.
10: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Donald Trump insisteix a defensar les restriccions en l'accés a alguns mitjans de comunicació a la Casa Blanca. S'hi ha referit davant de la premsa, justament reunida per la seva compareixença amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani.
12: Deien que em boicotejarien, però mai ho fan. Així que no estava gaire preocupat. Mireu tota aquesta premsa, però no, només ho faig perquè crec que la premsa també té una obligació.
5: Les grans cadenes de televisió dels Estats Units s'han solidaritzat amb els mitjans de comunicació que Trump ha vetat i deixaran de cobrir els actes de la Casa Blanca.
4: En 10 anys, la Sagrada Família podria estar totalment acabada. Per culminar l'obra del temple, amb la façana de la Glòria i l'escalinata, el patronat proposa ara un acord de mínims amb els veïns i l'Ajuntament de Barcelona que implicaria reubicar o indemnitzar els veïns del bloc de Núñez i Navarro. Barcelona, Marriera.
13: Bon dia. Aquesta seria l'opció de mínims pels responsables del temple que volen que les negociacions tirin endavant el més aviat possible i avançar així amb les obres. Uns treballs que es concentren principalment en la façana de la Glòria, la porta principal a la Sagrada Família. Xavier Martínez és el director general del temple.
14: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
13: Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que ara la majoria de visitants són de nacionalitat espanyola, fins i tot per davant dels Estats Units, que han encapçalat la llista durant molts anys, i molts d'aquests visitants són catalans i fins i tot de Barcelona. Mar Riera, Catalunya Ràdio, La Sagrada Família.
4: Marcos García.
15: A aquesta hora arrenca el darrer entrenament del Barça femení abans de l'estrena de la Champions. Demà el Johan Cruyff, Barça, París Futbol Club. A la una del migdia, roda de premsa del tècnic blaugrana Pere Romeu i de la golejadora Eva Pallor. Avui al Tot Costa, entrevista amb la portera Cata Coll. Avui comença aquesta Champions femenina entre els partits més destacats del dia. 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal Q de Dinamarca. El president de la Lliga, Javier Tebas, entén les queixes del Madrid, però no comparteix les formes com les expressa. Tebas diu que l'equip de Mourinho no va perdre contra l'Atlètic de Madrid per l'arbitratge. El Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa de Bàsquet, ho va fer amb la seva afició. Entre els jugadors més aclamats a la celebració, els bases, Ricky Rubio i Nicola Provítola.
16: Fins aquí les notícies.
17: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts de les 11, uns informa Mariona Sales Vilanova. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la CEAS. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit. L'exposició està vinculada al concurs organitzat per la CEAS, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, que és l'entitat que col·labora en aquesta activitat cultural. I encara en cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle Qui sap, conte zen, una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i planteja una mirada oberta i reflexiva sobre el món. La funció tindrà una durada de 50 minuts fins a les 11:50 del matí. L'activitat està organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. I pel que fa a societat, l'Associació de Gent Gran de Sant Just organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpida, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. El programa preveu una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies i per participar-hi cal inscripció prèvia.

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimacho.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parassi,
10: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
12: Cinema sense límits.
13: Cinema sense fronteres.
14: Cinema sense mesures.
15: En definitiva,
16: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
17: Quan el cinema es fa ràdio.

0: En 2 minuts serà 11:45 del matí. Seguim aquí a Ràdio d'Esvern, a la Rambla. Encetem la segona hora del magazín de matins d'aquesta casa amb el Casal de Joves de Sant Just, perquè aquesta setmana hi ha una proposta especialment pensada perquè els joves coneguin de primera mà totes les activitats i cursos que s'hi fan. Del 21 al 24 de setembre, el Casal de Joves obre les portes perquè es puguin provar gratuïtament els cursos trimestrals, i divendres culmina aquesta setmana amb l'arribada d'una tarda molt especial amb música en directe, dansa, circ, jocs de taula, jam session, entre d'altres. Per parlar de tot plegat, avui hem convidat el Guillem Alberic, del Casal de Joves de Sant Just, perquè ens expliqui una mica més en profunditat tots aquests temes que engega el Casal de Joves. Guillem, bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa. Encetem, doncs, com és que aquesta setmana de prova gratuïta que heu preparat al Casal de Joves doncs arriba en aquest punt, no?, en l'inici de curs. Com serà i què és el que esteu oferint?
1: Vale, doncs, a veure, portem uns anys que per portes obertes fèiem propostes, però aquest any sí que hem cregut fer una mica més. Sí, sempre fèiem alguna classe gratuïta i tal, però aquest any vam dir, en plan, per què no fem? Doncs cada curs de cada dia, doncs a la seva hora, perquè passava que a vegades venia gent a provar un curs, ho fèiem tot en un dia normalment, o en dos, però clar, venia a provar un dilluns a les 7, però el curs després durant el trimestre era el dimecres a les 8. Uh-huh. Llavors vam dir, per què no plantegem la setmana sencera, de que cada dia doncs oferim els cursos que després s'oferiran el dia i la franja horària en qüestió. I ahir vam començar amb còmic, que és per menors, o sigui, de 12 a 18 anys, i va funcionar bé, i també amb els cursos d'Aeris, que ja funcionen molt bé, perquè les inscripcions ja s'havien esgotat i hi havia llista d'espera el primer dia que les vam obrir. Però tot i així volem, bueno, la idea una mica de tot això és oferir-ho de cara al públic, encara la gent ho coneix, pues que encara que no es pugui inscriure en alguns casos, però que pugui venir i veure-ho de primera mà. I això, una mica cada dia, doncs els cursos que fem. I avui oferim teatre social, que és un curs que fa molts anys que es fa al Casal, que és gratuït a part, que és per menors. I després tenim a Eri Júnior i corda, i després dancehall. Bé, tota la programació està a l'Instagram, a la web també, es pot consultar. Vull dir, nosaltres animem una miqueta a tothom que vingui a provar els cursos gratuïts.
0: Doncs aquesta és la invitació que fa el Casal de Joves per animar tots els joves de Sant Just a tenir doncs aquest espai, aquest lloc on poder explayar-se i on poder fer aquests cursos, aquests tallers de forma trimestral, perquè expliquem una mica la durada, són cursos trimestrals, és un cop a la setmana. Explica'ns una mica com funciona tot plegat, horaris.
1: Sí, està bé que m'ho diguis, perquè estem acostumats a ja donar-ho per fet.
0: A llançar tota la informació, i hi ha gent que a vegades doncs no n'és conscient de quina és la temporalitat, dels preus, perquè això també és una cosa a explicar, no?, que són preus bastant públics, bastant populars, perquè tothom doncs pugui tenir accés a aquest espai de lleure, d'esbarjo, i que és una manera doncs que els joves de Sant Just tinguin també extraescolars a fora de l'institut.
1: Sí. No, realment els cursos, ho has dit bé, perquè tu ja t'ho saps bastant.
0: És que he sigut d'un d'aquests, ara ja fa, si mires enrere, més de 10 anys, no? Però sí, jo he sigut un d'aquests que anava allà a fer cuina, quan fèieu cuina.
1: Sí.
0: Quan fèieu cuina al Casal de Joves, molt fort, molt fort.
1: Doncs sí, tots són cursos d'un dia a la setmana, perquè ens agradaria oferir-ne més, però bueno, hi ha el pressupost que hi ha. I són trimestrals, sí que si funcionen, si el primer trimestre funcionen, doncs la idea és que segueixin tot l'any, i si a l'estiu encara estan funcionant, la idea és reprendre al setembre. Vull dir que no, si les coses funcionen les mantenim perquè hi ha demanda, com això els d'Aeris, que encara ens demanaven un tercer grup d'Aeris, i és que no podem, perquè necessitem oferir altre tipus de cursos.
0: Clar, però el Casal de Joves és l'únic espai del municipi on es pot donar aquesta disciplina d'Aeris, no?
1: Del municipi, i no només del municipi, i aquest preu, perquè el que deies del preu és això, també, bueno, fem aquestes portes obertes perquè, tot i que la gent ho sap, en teoria i d'això, vas competir contra les extraescolars, sobretot dels menors, és molt complicat, tot i els preus que tenim, que és que un curs per menors d'una hora i mitja a la setmana són 22 euros al trimestre. I d'una hora són 16 pels menors, i pels adults són 22 i 30. Vull dir, és que els preus que es ven per si sol. Per això
0: sí.
1: És com que volem fer això perquè arribi la gent de veritat. I també d'aquí ve la idea una mica de fer, doncs això, cada dia els cursos, i el divendres fer aquest acte com més gran, una mica de cloenda, que creiem que és el diferencial d'aquestes portes obertes d'enguany, que és doncs, una mica que va demostrar tot el que no són cursos només, sinó doncs això és amb sessió de música amb grups que toquen els books d'assaig, que és un altre servei que oferim. Les amb sessió també hi ha circ, que són en gran part alumnes, però també ve de gent de fora. La barra i el servei de Terrassa que hi haurà al Port del Col·lectiu, que és un grup de circ que fan el cabaret i altres coses, que sorgeix dels grups d'aeris del casal. Una miqueta totes aquestes, també hi ha els jocs de taula, esport, bueno, el que oferim sempre, si es vol venir al casal, però tot en un dia perquè tothom ho vegi, tot el que es pot fer al casal.
0: Doncs divendres arriba el Quedem al Casal, que és aquesta iniciativa on hi haurà portes obertes, com bé ens has explicat, música en directe, dansa, circ, jam session, jocs. Aquests dies hem pogut veure també un reel a xarxes on ho explicàveu, tant a TikTok com a Instagram. Entenc que és una iniciativa que a vosaltres us fa il·lusió i que creieu que també d'aquesta manera, provant aquests cursos al llarg de la setmana i veient també l'ambient que s'hi respira al Casal de Joves, podeu atraure aquest públic jove que potser doncs, no coneixia els vostres serveis.
1: Sí, creiem que sí, perquè moltes vegades la gent ho sap, però al final bueno, pues la vida i te n'oblides o t'apuntes a una altra cosa, tal. I jo crec que això, si com fem el màxim de coses possibles que ja fem nosaltres, les mostrem totes alhora, potser és la manera que la gent... I al final no ens enganyem, un divendres a les 6-7 la gent que li ve de gust anar a prendre alguna cosa. Pues, en aquest cas tenim barra oferta pel col·lectiu i potser estàs prenent alguna cosa, però veus doncs, que hi ha músics, hi ha jam session de circ, pots jugar un joc de taula si vols, pots jugar a badminton si et ve de gust també, i tot alhora.
0: Sí,
1: a veure, què tal. Sí, sí que és la veritat que estem contents i amb ganes, a veure com funciona. Esperem que bé. Esperem veure-t'hi.
0: Ai, aviam, divendres, què és divendres? Divendres és 25... No descarto.
1: Tranquil.
0: No descarto. No descarto. Jo és que m'apunto perquè tothom em va dient vindràs. Home, això d'entrevistar a mig Sant Just doncs és el que té, no? Però hi ha mig Sant Just que... en el que s'hi pot anar, i en l'altre, doncs, que a vegades per agenda, però és que es fan moltes coses a Sant Just, és el que dèiem. A vegades jo crec que també és veritat que coincideixen totes a vegades en el mateix dia, no? I això és una cosa bastant, bastant curiosa que passa a Sant Just. Divendres no sé si és el cas, crec que divendres la gent està bastant tranquil·la.
1: Creiem que sí.
0: Crec. Però sí que és veritat, no sé si vosaltres teniu aquesta sensació des del Casal de Joves, que per una banda a vegades es concentra tot els mateixos dies i després per l'altra, que sigui per comunicació o sigui perquè a vegades anem molt a la nostra, hi ha gent que a vegades no s'acaba d'assabentar de les coses que passen i s'enteren una mica quan ja ha passat, no?
1: Sí, bueno, i això ens passa sovint a vegades, que també nosaltres veiem que algunes entitats han ofert coses i nosaltres algo que ja teníem programat hem acabat dient de no, però bueno, ja que fan coses ells, doncs nosaltres ja ho farem un altre dia. Però sí que a vegades falta una miqueta de... I jo sempre dic, no és per fer propaganda, però que segueixin a Ràdio d'Esvern, perquè t'enteres de tot el que passa al poble, i jo els dic als xavals també, però no sabia que feien. Dic, tio, segueu a Ràdio d'Esvern i... De veritat, no és per fer la pilota.
0: Gràcies. La feina que fem aquí, doncs intentem que vengui els seus fruits. A vegades surt, a vegades no, però sí, intentem que arribi a tothom i que tothom doncs, es pugui assabentar del que passa. A més, també hem de tenir en compte que el Casal de Joves, a més de ser un motor d'activitats i que aneu proposant coses, també albergueu activitats d'entitats del poble.
1: Sí.
0: I bé, al final sou un espai que es pot llogar. I per tant, no només teniu la vostra vida, sinó la vida de les entitats, no? Ara que sí, un sopar de no sé què, el cocido extremeño, ara no sé què. Vull dir que al final també tot això, m'imagino que tancar la programació deuen ser uns dies de molts disgustos, no? Quan esteu allà trencant-vos el cap el dia que tanqueu la programació.
1: Ara ja estem més tranquils, però els inicis de setembre, déu-n'hi-do. Sí. Però bueno, ja forma part de la feina i ja ens agrada, al final. És acabar fent la programació el més adequada per tothom i són les peticions.
0: Jo no sé si encara es conserva, però al Casal de Joves hi havia una mítica pissarra amb un calendari i amb un retolador i anàveu apuntant tot. No sé si encara ho conserveu, això, o heu passat al digital.
1: No només es conserva, sinó que ha doblat la pissarra.
0: Ha doblat,
1: És el doble de gran, ara. Abans hi havia dues setmanes, ara n'hi ha quatre.
0: Ostres, abans de passar-vos al digital, heu preferit doblar la pissarra, no? No, està molt bé. És important tenir el croquis fet. Doncs avui estem parlant amb el Casal de Joves, ho estem fent amb el Guillem Aymeric, Alberic, ho estem fent també en clau doncs, d'aquesta setmana on s'estan presentant totes aquestes activitats, tallers i accions que el Casal de Joves durà a terme durant aquests mesos d'octubre, novembre i desembre. Inscripcions ja obertes? No, a partir del 14.
1: Es van obrir el 14 de setembre. Per això desgraciadament, hi ha cursos que ja estan plens i que hi ha 10 persones o més de llista d'espera, però hi ha cursos que no. I per això doncs, acabem d'oferir doncs, això. Avui a Eris, Junior, Corda, Teatre Social i Dancehall, Demà barre, que ja és un curs que funciona molt bé, que és una mena de pilates barrejat amb altres disciplines. I dijous és un curs que va funcionar molt bé al casal d'estiu per menors, que és de costura, costura estètic. El terme és important perquè és una mica enganxo. Uh-huh. I el fem dijous, fem la classe oberta per començar-lo aquest trimestre.
0: Quins són els que estan omplint més? Aquests que deies que hi ha 10 persones o més a la cua?
1: Els d'Aeris sempre ho peten.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. Perquè és un espai que va molt adequat per fer aquesta disciplina i no hi ha massa llocs al Baix Llobregat on es pugui fer això i a aquest preu. Uh-huh. I sí, ve gent de tot el Baix Llobregat i al final és el que hi ha.
0: Una cosa important pels menors d'edat, perquè els menors d'edat s'han d'inscriure amb la presència d'un adult. Com va això?
1: Sí, o sigui, les portes obertes no cal, però de cara a les inscripcions, com que és tot online, està tot com molt explicat i si no sempre diem que ens truquin o a mi WhatsApp i ho expliquem. Però sí, per menors de 16 s'ha de registrar l'adult i després vincular el menor. Però, que això, qualsevol dubte, nosaltres sempre diem que ens truquin i ho aclarim, o poden venir allà i ho fem allà. Vull dir, com que antigament es feia tot presencial i que
0: encara bé.
1: Que nosaltres encantats. Sí.
0: I per acabar, què li diries a un jove de Sant Just que encara no ha trepitjat el casal de joves perquè s'hi acosti aquesta setmana?
1: A veure, jo crec que n'hi ha pocs, però bueno.
0: Sí. Hi ha pocs que no l'hagin trepitjat, vols dir?
1: Sí, el coneguin, jo crec que el coneixen
0: la majoria.
1: La gran majoria.
0: Perquè, a més, també feu pedagogia bastant a l'Institut de Sant Just, que ja aneu allà, no?
1: Sí, a l'Institut i a la Mare Sacramento també. Sí, sí. Però sí que n'hi ha molts que el coneixen o venen, però bueno, tenen una certa visió o venen a jugar a ping-pong a la Play i ja està. I una mica és vine i descobreix tot el que fem, aprofita ara, que és gratis, que després és tirat de preu, però bueno, és com aprofita ara, gaudeix de cursos que segur que a molts els interessen i després si vols inscriure, doncs la veritat que hem d'endavant i si nosaltres estem allà disposats a explicar-los i acompanyar i tot. I això, jocs de taula que tenim cada dia, no és que diem avui tenim jocs de taula, no, en tenim cada dia i no sé quants n'hi ha, però més de 100. Però és una cosa que costa, avui en dia amb les pantalles i tot, costa. Però bueno, aquests dies que traiem les taules, ho fem una mica així més visible, doncs sempre enganxa una miqueta més.
0: I que estan tornant els jocs de taula, penso.
1: Sí, estan tornant.
0: Bastant. I sobretot a la gent jove, clar, anava a dir la gent de la meva edat, jo em considero jove encara, per tant, sí, a la gent jove jo crec que està tornant bastant, aquelles sobretaules...
1: Sí, i a vegades és com hi ha algun fenomen viral, que de sobte venen a jugar a un joc concret, tal, però després ja se'ls oblida, però la idea és allà, sí que els anem enganxant i anem jugant, vull dir, a poc a poc. Mm-hmm.
0: Doncs, més informació dels cursos, casaldejoves.com. Inscripcions, casaldejoves.com. Alguna cosa que els hi vulgueu dir, pues, casaldejoves.com.
1: I trucada, WhatsApp, el que sigui. Nosaltres encantats de rebre consultes i d'això.
0: Exactament. Recordeu que estan a l'Avinguda Indústria 34 d'aquí de Sant Just. El telèfon és el 933710252, 933710252, o podeu fer un mail a info@casaldejoves.com. Guillem Alberic, gràcies, que vagi molt bé aquest curs 26-27 i que vagi molt bé aquesta setmana d'inscripcions, aquesta setmana de portes obertes i el divendres a petar-ho.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i ens anirem veient perquè l'any que ve el casal fa 30 anys i
0: opa,
1: se vendran cosites.
0: I tant que sí. Doncs vinga.
1: Moltes gràcies.
0: Tenim pendents. Gràcies. Adéu. Adéu.
2: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat. La gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Parassi, marimatxo.
11: Estic solo.
12: Terroristes.
13: Parassi, matant.
14: Tot això és odi. Aturem-lo.
15: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
16: Cinema sense límits.
9: Cinema sense fronteres.
10: Cinema sense mesures.
11: En definitiva,
12: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
13: Quan el cinema es fa ràdio.

A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
6: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. Canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio d'Esvern FM 98.1.
8: I seguim avançant, seguim amb més qüestions. Marxem a l'última secció d'aquesta segona hora. Ara és moment de parlar d'economia, és moment de parlar amb el nostre estimat Rafael Redondo. Rafael Redondo, bon dia.
9: Hola, Dani, molt bon dia.
8: Benvingut al programa una setmana més, una temporada més. Primer episodi de la temporada amb tu per parlar d'economia. Està el tema bastant... Hi ha bastant de suc per tot arreu, eh?
9: Està tot... Jo he mirat de fer un resum de lo que ha passat aquest juliol-agost i el que està passant al setembre, per posar-nos més o menys amb solfa de què és el que tenim i què és el que s'espera. Que realment a nivell econòmic, a nivell familiar, pues, ho estem notant i encara ho notarem una miqueta més. Tot indica que no notarem més, però quan jo dic que notarem més a la butxaca. És a dir, que no que augmentin els ingressos, sinó que la despesa està pujant per tot arreu. He fet un resum més o menys en línies generals, perquè sapiguem què és el que s'ha passat amb aquests dos mesos. Molts canvis.
8: Aviam, per on vols començar?
9: Sí, principalment va començar. El mes de juny va pujar el diner al Banc Central Europeu, no res, però el setembre, el dia 10 de setembre, va tornar a pujar un altre cop. I cada vegada que augmenten el diner al Banc Central Europeu, que et diuen, han pujat un 0,25 o 25 punts bàsics, realment el 90% de les persones no saben de què estan. Bueno, han pujat un 25%.
8: I ja està,
9: o 0,25, no? I es queden tan tranquils.
8: Clar.
9: La realitat, pues, que cada vegada que augmenten un quart de punt, que sempre ho notifiquen com un quart de punt, puntos bàsicos, 0,25, són xifres que realment pues, la gent el que percebeix és que és una cosa petita. Clar, si jo te dic del 2,25 al 2,50, pues, tu te quedes tranquil. La realitat és aquesta, no? Si jo te dic que això és que t'acabo d'augmentar un 10%, tu ja comences a dir, oi, què dius? perquè sí, com ho canvia, no?
8: Sí, sí.
9: El 0,25 és un 10%, doncs pues el Banc Central Europeu va augmentar un 10%. Automàticament, això fa un encadenament. Això va. Ells, el Banc Central Europeu, diu, te pujo això, aquest 10%, perquè la previsió d'inflació que teníem no solament no està baixant, sinó que s'està mantenint, és a dir, que estan reconeixent que no baixa, i com a contrapartida això es trasllada a les hipoteques, als préstecs, però automàticament. És clar, què passa amb l'Euribor? Pues l'Euribor ha passat d'estar a un 2,90, pues està a un 3,15, un 3,20. Ja no és un 10%, ja estem enronant que l'Euribor ha pujat un 12%. Ja puja més, perquè sempre l'Euribor puja alguna cosa més de lo que augmenta el Banc Central Europeu. Va, com això l'han fet el dia 10 de setembre, pues, tampoc ningú se n'adona de que realment què ha passat, perquè les hipoteques no s'han tocat. Perquè les hipoteques, la del setembre, no la referència és del mes d'agost, o en aquest cas seria del mes de juliol, gairebé no les van tocar. Però ara, quan arribin la revisió d'hipoteques a l'octubre, a tothom li aplicaran l'Euribor, si amb diferència l'Euribor, del mes de setembre, perquè ho fan amb el mes anterior. Pues, llavors la gent es trobarà que de cop i volta les hipoteques li pujaran un 12%. Començaran a notar-lo. És clar, ja no estem enronant d'un 2, d'un 10, ja estem enronant d'un 12% a nivell hipoteques. Què significa? Bueno, pues, si estàs pagant 500, pues, pagaràs 60 euros més. Si estàs pagant 1.000, pues, pagaràs 1.100 euros més. Pues, pagaràs 120 euros més. Això és el que ja s'aplicarà a l'octubre. Si a més, és que les notícies no és que són les que n'hi ha a la parada. La benzina, pues, amb tot el problema que n'hi ha en Iran, principalment, què estava passant? Pues, si el mes de juliol pagaves la benzina del Simplomo 95, que és la més fa servir, a 1,50 estàs pagant ara 1,95. Estàs pagant un 30% més cara, un 40% més cara, tranquil·lament, segons on posis la benzina. Per què? Perquè el petroli també s'ha incrementat amb el mateix percentatge. És a dir, tenim la benzina més cara, la benzina o el dièsel, qualsevol dels carburants, el preu de les hipoteques les tenim més cares i per acabar de rematar, pues, el gas pujarà bastant més al mes d'octubre. Per què pujarà més al mes d'octubre? Pues perquè el govern espanyol tenia aplicada una rebaixa fiscal amb el gas del 10% i al mes de juny la va treure. Llavors va passar l'IVA un altre cop del 10 al 21%. És a dir, això va representar un 11%. I com n'hi ha bastanta demanda de gas a nivell mundial, pues això fa de que la factura pujarà tranquil·lament un 20% més, que és el que pujarà a partir d'octubre. Tot això són indicadors, però ja t'estic dient que amb el problema de l'estret d'Hormuz i tot això, pues, bueno, encara que el preu del gas en origen no es manté d'un any a l'altre, però els preus de comercialització, els preus de transformar-lo i tal, pues, estan pujant. I llavors està fent que el gas pugi, però que dic amb el gas principalment és perquè l'estat espanyol la rebaixa fiscal que tenia del 10% l'ha tret i l'ha tornat a posar al 21% per seguir recaptant més IVA. Que sempre l'IVA és un d'aquests impostos que no el veus, però el percebeixes. Si ets una empresa ho pots recuperar, però si ets un particular ja el tens dintre del preu. És a dir, en resum, el que és la tardor, pues, ens esperen pujades per tot arreu. Benzina, gas és molt segur per la rebaixa fiscal, és a dir, que l'11% no te'l traurà ningú. Ara ningú se n'ha adonat perquè juliol, agost, setembre, el consum de gas dintre de les vivendes o dintre de les empreses pues, baixa molt. Les empreses tanquen 2 setmanes, 3 setmanes, al mes d'agost. No, ningú ha percebut encara aquest augment fiscal. Però quan ho notarem? A partir de quan comencem a consumir, que serà a partir d'octubre, que és quan es faran octubre-novembre, que es començaran a fer servir les calefaccions dintre de les vivendes, no? Aquesta, en termes general, el que he fet un resum és dir, per què estem aquí, en aquesta situació, a què és degut aquesta situació i què és el que ens espera, que el que t'he dit, el que ens espera és una tardor bastant, bastant, bastant complicada, que de moment està, tot està a l'expectativa de lo que passi en les eleccions americanes de medio formato, de medio...
8: De mig mandat, no? Aquestes eleccions de mig mandat, que són al novembre. Uh-huh.
9: Per això de que fins al novembre la cosa pot estar mig continguda, poden arribar a acords en algun puesto o en un altre, que arribi un acord entre Iran i Estats Units,

0: que li va caure, però de fet una planta la van fer, li van fer molt de mal. Els iranians, que els iranians són els que bombardegen Aràbia Saudí, el que passa que Aràbia Saudí és content i no li correspon, no diu res. Bueno, sí, protesta, però res més. Ara estem en aquesta situació amb aquest interpàs del que passarà amb l'estret d'Hormuz, que passarà amb tot això, que està molt lligat a les eleccions americanes, encara que no em sembli. Sí. I el de cara al futur sembla ser que si n'hi ha un acord, que si n'hi ha un acord i torna a baixar el preu del petroli, faria que la inflació baixés i no pujés el mercat europeu als tipus d'interès. Mm. Amb la qual cosa, però això no vol dir que els baixarien, t'ho dic que no els augmentarien. Si no els augmentarien, doncs, les hipoteques tindrien un final d'any tranquil. El que és segur és que la pujada del gas natural per les vivendes al mes d'octubre ho notaran perquè aplicaran la tarifa d'últim recurs, que diuen, que amb la qual incorpora aquesta pujada de l'IVA. I havien baixat també un impost sobre el carbur. És un pool d'impostos que cobra l'Estat que els ha tret la rebaixa fiscal i ara tot ha augmentat. Per això el que més ho notaran les famílies serà el gas, però no ho notaran d'immediato. Serà a partir de novembre, desembre, quan comencin a tindre el consum, que realment diran, ostres, però sí que ha pujat el gas, no? Ara per ara la situació és que no l'adverteixes perquè no consumeixes. Ara que comencis a consumir, ho notaràs.
1: Rafael, avui estem fent doncs un resum de tot el que ha passat al llarg de l'estiu, el que ha passat en els darrers mesos que doncs no hem tingut emissió d'aquest espai. Feies un link, linkaves el tema de les eleccions a Amèrica, als Estats Units, aquestes eleccions a mig mandat del mes de novembre, que teòricament haurien de revalidar a Donald Trump, però veurem què passa perquè la situació doncs és molt convulsa. Amb tot el tema doncs, de les nostres butxaques, de l'estret d'Hormuz, etc. Jo ara et proposo un altre plantejament i et faig la següent pregunta. Quina relació té el que està passant a Ceuta, que també és una crisi migratòria important, amb doncs, l'economia, les butxaques dels espanyols, espanyoles, catalans, catalanes? Creus que ha afectat d'alguna manera tot el que està passant i que està durant tant?
0: No. És un tema polític. I jo com a tema polític...
1: Absolutament polític,
0: Totalment. Mm-hmm. Jo estic convençut que és un tema polític. Total, a l'economia això no li afecta per res. El que passi en una ciutat de 80.000 habitants no li afecta. En una població de 48 milions no li afecta. Això és fred, però és la realitat. Si li afecta a les persones que viuen allà, jo faig un exemple, és dir que si la ciutat de Barcelona, que té 2 milions d'habitants, de cop i volta arribessin 200.000 persones, no sé què passaria. Això és el que està passant a Ceuta. Una ciutat de 80.000 arriba en 10.000, va ser un 10%. Quanta població té Sant Just ara?
1: Ara estem amb 21.000 habitants.
0: Bueno, si de cop i volta arribessin 2.000 persones, i les que estan allà, magrebis, saharians i tot això, i què passaria dintre de Sant Just? Que estaria ple de 2.000 persones al carrer.
1: Tu, es desbordaria.
0: Com ho veus? Uh-huh. Doncs això és el que ha passat amb aquesta ciutat. És un tema de que l'estat espanyol no ha volgut posar fre, sapiguent-lo, que ja ha quedat superdemostrat, ha quedat demostradíssim de que ho sabíem, però el govern central, el president, al capdavant, no van voler fer res. Per què no l'han volgut fer? Aquí ja a mi això se m'escapa. Hem de tenir en compte que demà o passat demà són les eleccions al Marroc. Ah. El dia 23 fan les eleccions al Marroc i tenen un problema molt convulso, tenen un problema de successió. El rei físicament no està bé, el fill que tenia que ser l'hereu no està d'acord que sigui, el germà que voldria heredar, el primer ministre que vol quedar-se amb no sé quantos. Ells tenen un problema intern bastant fort. El Marroc. I jo crec que lo de Ceuta, pues, és quan tu tens un problema, què fas? Derives el foc d'informació cap a l'altre.
1: Clar.
0: És a dir, quan teníem aquí un problema a la Begoña, pues va sortir el tema de Julio Iglesias, que es va demostrar que no era res, no? Pues, però es deriva el foc d'informació cap a un altre puesto. Uh-huh. I tu com a comunicador, això sí saps realment a què m'estic referint, no?
1: Sí, sí,
0: pues, Ceuta s'ha desviat el foc cap a un altre... Bueno, Ceuta és de Marruecos, quan Ceuta i Melilla eren espanyoles i el reino de Marruecos no existia. Realment no existia. Així que això la gent ho ha de tindre clar. Uh-huh. Que tota aquella part d'allà era espanyola, que no existia. Marruecos no existia. Uh-huh. Marruecos, com a tal, es va independitzar de França més tard, és a dir, que no... I tot allò pues, era possessions espanyoles, res més. Uh-huh. Això, però que a nivell econòmic què li afecta? Res.
1: Val, doncs...
0: Això és molt fred, però no li afecta en res. Li afecta a l'economia, pues, de l'economia ceutí. Uh-huh. I a les persones que estan, i clar, sobretot personalment a les persones que estan visquent, pues, que no és gens agradable totes les imatges que estan sortint i com estan visquent allà. El que t'he dit, que Sant Just de cop i volta, que arribessin 2.000 persones que estiguessin al carrer tot el sant dia. Bueno, pues això crearia inseguretat, crearia tensions, crearia problemes.
1: Mm-hmm, totalment. Doncs, si et sembla, passem de full, marxem a comentar una altra qüestió. No sé si tenies alguna cosa més en llista que volies comentar.
0: No, jo per això t'he dit que el que volia era fer un resum de què és el que havia passat aquests dos mesos i què és el que ens espera, més o menys, que el que n'hi ha previst d'arribar. Però que està molt condicionat a les negociacions de l'estat normal, estan condicionat amb aquestes eleccions de mig mandat, uh-huh, i el que està passant en Ucrània i en Rússia, que com els ucranianos ja han descobert com fer-li mal a Rússia, que és bombardejar-li les refineries, pues, estan havent problemes de gasoil. A França ja el 15% de les bencineres no tenen gasoil, o tenen problemes de combustible. A França, Això l'acabo de llegir aquest dematí, el 15%.
1: Uh-huh. Totalment.
0: Trobarem una tardor bastant... Tot el que apuntar serà bastant convulsa, uh-huh, bastant.
1: Clar,
0: ojalà m'equivoqui, ojalà.
1: Jo també et volia preguntar, perquè en les darreres setmanes, de fet en els darrers dies, hem sabut també del xoc entre Trump i Mark Carney, recordem el ministre, primer ministre de Canadà, que també s'ha anat apropant, diguéssim, a Europa i a la Comissió Europea, i el primer ministre canadenc, d'alguna manera està allà movent les aigües després d'unes setmanes en les que Trump ha patit diversos revés, i la veritat és que l'economia en els propers anys, també Mark Carney aquests dies l'ha estat, diguéssim, pronosticant, no? Ha fet el seu pronòstic de l'economia i la situació que està havent-hi a Canadà amb els Estats Units també és bastant complexa.
0: Sí, però mira, la Comissió Econòmica Europea ja li ha dit, escolta, sí que podem arribar a tindre una relació de país preferent amb vosaltres, igual que el Mercosur i tot això, però res més. No de que formis part de la Comunitat Europea, que ell va deixar caure això. Ja li van, des d'aquí li han contestat, li han dit, no, això no és, això no és.
1: El suport pot ser-hi, però vostè no pertany geogràficament a la comunitat, a Europa, per tant, no podria pertànyer.
0: No demani més, perquè més nosaltres no li podem donar. A veure, l'economia canadenca depèn de l'americana. No. Sí. Canadà exporta a Estats Units igual que els Estats Units exporta a Canadà. Sí. Però, bueno, els conflictes de vecindat sempre n'hi ha. Sí. Que nosaltres hem tingut problemes amb els francesos quan ells han tingut problemes, han cremat camions a la frontera, que això no fa tant de temps, no? Pues és un problema de vecindat que... És un problema polític, principalment és un tema polític, perquè entre la gent no passa res. Bueno, ara dic jo que m'enfado, escolta, que no passa res. Igual que la mexicana, la Zimbabue, pues ara m'enfado contigo, i l'altre dice, no t'enfades, que si no me voy a enfadar jo. Bueno, pues tampoco nos enfadaremos tanto. Perquè són economies que estan molt lligades, La mexicana, l'americana i la canadenca estan molt lligades, més del que...
1: Més de que ens pensem, oi?
0: Sí, no. Jo he llegit bastant i, esclar, n'hi ha totes les empreses, moltes empreses americanes treballant en Canadà i moltes empreses canadenques treballant als Estats Units, però moltíssimes. el mercat seu principal de les canadenques és Estats Units, no és Europa, eh? Uh-huh. Europa no exporten tant com el que estan exportant a Estats Units. És a dir, que Toronto està al costat de Chicago, de Detroit, allà en els Grandes Lagos, pues, clar. I és la ciutat més important de Canadà. Vull dir que una cosa és la política, com m'has preguntat tu al respecte de Ceuta, i una altra cosa és la economia. Uh-huh. I l'economia va per una banda i la política va de vegades va totalment per una altra.
1: Sí, sí, que són temes que a vegades s'uneixen, però que d'altres segueixen tan sols camins paral·lels.
0: Efectivament.
1: Doncs Rafael Redondo, moltíssimes gràcies per l'espai d'avui, per haver-nos posat una mica al dia, també per la teva opinió sincera en els diferents aspectes que avui s'han tractat. I res, en dues setmanes tornem a estar aquí al peu del canó per seguir informant a l'audiència sobre l'actualitat econòmica de casa nostra.
0: Esperem que n'hi hagi notícies més bones, més alentadores.
1: Esperem que sí. Adéu, Rafael, gràcies.
0: Vinga, adéu, Dani, molt bon dia. Adéu.
1: Doncs fins aquí la segona hora de la Rambla. Avui hem pogut parlar amb en Guillem Alberí, que hem fet l'espai de l'entrevista del dia amb el Casal de Joves de Sant Just, amb aquestes preinscripcions i també amb les portes obertes que s'estan duent a terme al llarg d'aquesta setmana, culminant amb la festa de divendres. Per altra banda, en aquest últim tram d'aquesta segona hora, avui hem tingut l'espai de Rafael Redondo, on hem pogut parlar precisament doncs, de l'actualitat econòmica del nostre país i també a nivell nacional i internacional. En breus, marxarem cap als butlletins de les 12, escoltarem les veus de Catalunya Ràdio i Ràdio d'Esvern i tot seguit, doncs, segona hora de la Rambla, tancada. Iniciaríem la tercera. En aquest cas, avui tenim doncs, l'espai de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i marxaríem també doncs, avui cap a casa amb l'entrevista del doctor Arribas parlant doncs, del Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Com deia, en breu, pausa per butlletins i tornem de seguida. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Barcelona acull fins demà el congrés AI Summit, per on passaran més de 10.000 assistents del sector de la intel·ligència artificial. La trobada al World Trade Center Barcelona arriba en ple debat mundial sobre els riscos de la tecnologia. La Generalitat veu en aquesta trobada una oportunitat per posicionar el país com un pol digital al sud d'Europa. Barcelona, Núria Jarr.
2: Hola, bon dia. El govern ha donat el tret de sortida en aquest congrés que per primer cop es fa a Barcelona. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Hort, a Catalunya Ràdio.
3: Des de les institucions públiques el que hem d'afavorir i potenciar és aquest ús responsable i aquest ús ètic que, evidentment, necessita marcs de governança clars.
2: La Generalitat impulsa l'estratègia IA 2030 i aprofita per explicar-la aquí davant del sector. Això sí, fora del World Trade Center, aquí al costat, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades per protestar contra el projecte de gigafactoria de Móra la Nova. Núria Jarr, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: Retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultat d'atenció, augment de pes o fins i tot càries són només alguns dels efectes de l'ús abusiu de les pantalles. La Generalitat ha plasmat tots aquests riscos en una guia segons cada etapa vital fins a l'adolescència, que servirà per denunciar els perills de les pantalles, però també per establir-ne recomanacions d'ús en cada etapa dels infants i dels joves. Alerten que entre el 0 i 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, la miopia, l'augment de pes i la càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos, subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
5: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat augmentar de manera gradual la taxa turística als creueristes de curta estada fins als 24 euros el 2030. Per altra banda, la Comissió Extraordinària d'Economia ha votat en contra de modificar les actuals ordenances fiscals per apujar la fiscalitat turística. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
6: Bon dia. A partir d'ara, totes dues propostes passen a exposició pública perquè s'hi puguin presentar al·legacions. L'increment de la fiscalitat turística s'ha tombat amb els vots en contra del PP, Vox i Junts i l'abstenció dels comuns. Sentim Jordi Valls, regidor d'Economia, i Marc Serra, portaveu dels comuns.
7: En un context on les valoracions patrimonials dels hotels augmenten, on dos terceres parts d'aquests hotels que estan afectats no són propietat dels hotels, sinó de fons d'inversió, i on els actius hotelers en aquesta ciutat s'han multiplicat a vegades per dos, i també s'ha multiplicat el preu de l'habitació d'una forma substancial, no és de justícia social augmentar la fiscalitat d'aquest sector.
8: L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
6: L'increment de la taxa turística als creueristes de curta estada s'ha tirat endavant amb el suport del PSC, Junts i Esquerra. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, Marcos García.
9: A marxa el darrer entrenament del Barça femení abans de l'estrena de Champions. Irene Paredes i Aitana Bonmatí, que no van jugar el darrer partit contra l'Alavés per lesió, participen en la sessió de cara al partit de demà al Johan Cruyff Barça París Futbol Club. A la una del migdia, roda de premsa del tècnic blaugrana Pere Romeu i de la golejadora Eva Payor. Avui, per ser el Tot Costa, entrevista la portera Cata Coll. Avui comença la Champions femenina entre els partits més destacats. A 7:15, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal Kiu de Dinamarca. I el Joventut de Badalona va celebrar ahir el títol de la Supercopa amb la seva afició, entre els jugadors més destacats Ricky Rubio i Nico Laprovittola.
0: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts a les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la SEAS. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. L'exposició està vinculada al concurs organitzat per la SEAS, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, l'entitat que col·labora en aquesta activitat cultural. I pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle amb el nom Qui sap, conte zen, una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i plantejar una mirada oberta i reflexiva sobre el món. La funció tindrà una durada de 50 minuts fins a les 11:50 del matí. L'activitat és organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. I pel que fa a societat, l'Associació de Gent Gran de Sant Just organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpita, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. El programa preveu una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies i per participar-hi cal inscripció prèvia. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1 del migdia. Fins ara!

I així són els matins a Ràdio d'Esvern, així són els matins a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. En 5 minuts serà un quart d'una del migdia i en breus ens situarem doncs, en el següent espai del programa d'avui. Parlarem de llibres, ho farem amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, com cada setmana, i és que al carrer Bonavista tenen molts llibres, cada vegada en van descobrint més, i avui marxarem fins a Malàsia. Això és una història que us explicarem en breus minuts, però abans us deixem amb una cançó que ens agrada molt i que també ens fa molt bona companyia, que és la cançó Tòquio dels Catarres. Tot seguit l'espai d'Això va de llibres amb l'Arnau Cònsol. Fins ara.

0: I avui, com cada setmana, fem un viatge. Fem un viatge a través dels llibres, de la literatura i de la gent de Cal Llibreter, en concret, d'una gent de Cal Llibreter, Arnau Cònsol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa una setmana més. Avui ens presentes una música, bé, per què no dir-ho, una mica més exòtica que de costum.
1: Sí, sempre quan el llibre ens porta de viatge físic, no només al mental de qualsevol obra de ficció, sinó fins i tot que ens proposen anar a conèixer algun país, doncs en aquell país deuen tenir música, no? Quina música i com deu sonar? Doncs ara potser de fons sona un rock potser més clàssic i que podria ser de mil parts del món occidental, però aquests crits al principi, aquests ocellets, sí que d'alguna manera ens ambientaven a Malàsia. Que aquest és l'objectiu per parlar-vos del llibre que es titula El Sud, d'un autor malai, Taj Au, tot i que de pares... De fet, ell és nascut a Hong Kong, per tant és xinès, però tota la seva vida la va viure a Malàisia, i de fet aquest origen xinès tindrà molt a veure amb aquest llibre que, insisteixo, es diu El Sud, traduït per Míriam Cano, en català publicat aleshores i en castellà a Anagrama. Una novel·la que ens planta justament en aquest país llarguíssim, format per una part peninsular, a la península de Malàisia, després d'unes quantes illes, i que volgudament l'autor no situa ben ben lloc. En tot cas, situa en aquest sud del sud, perquè si a Malàisia ja ens sona que és com bé algun país del sud, tot i que jo diria que està al centre de la Terra, no? Diguéssim, en la part tropical que toca l'Equador, no et sabria dir ben bé en quin hemisferi, aquí el situem al sud. I els protagonistes són una família que viatgen d'una ciutat gran, que pots deduir que pot ser Kuala Lumpur, però no queda clar, i se'n van cap al sud. I el sud és un lloc físic, el sud és un lloc on, en el fons, aquestes connotacions que té sempre el sud, no? Un lloc per civilitzar, un lloc salvatge, un lloc lluny d'aquesta gran capital, d'on marxa una família amb tres fills, adolescents, en una granja que han heretat. Aquest és el punt de partida. I a partir d'aquí, doncs clar, doncs l'arribada dels nouvinguts, l'argument al principi pot semblar clàssic, en un lloc on sí, hi ha una granja que és seva, però que evidentment hi viuen el que aquí en diríem masovers. Tots ells vas descobrint a poc, que malgrat que són malais, tenen noms clarament xinesos. I és important aquest xinès al llarg de la novel·la, perquè t'adones que justament quan parlen dels malais parlen d'un altre tipus de gent. De fet, una gent que són, d'entrada, musulmans. I sobre els quals hi pesa un cert racisme. Potser no els nens, però sí els pares, perquè evidentment els nens a poc s'enamoraran, tindran relacions i començaran a veure que hi ha algunes persones que seran acceptades o no. Però aquest és un tema secundari de la història. El que és més important és veure com aquest desplaçament cap al sud, doncs clar, d'entrada, més que de racisme, el que provocarà és un classisme, perquè hi ha aquests rics de ciutat que d'una granja enmig de pràcticament, no de la selva, però d'un ambient ple d'animals i molt més primitiu, per dir-ho d'alguna manera, on s'ha de fer una feina de pagesia important, on les collites es perden segons si plou molt o plou poc. Doncs clar, tota aquesta gent és molt diferent que els masovers. Uns masovers que estan acostumats a viure en aquestes condicions molt més dures, en un lloc on fa molta més calor que la ciutat d'on venen, encara que sigui Kuala Lumpur, i que si algun europeu hi ha anat, suposo que Kuala Lumpur i calor són sinònims, però més al sud en fa més. I, evidentment, uns són més fins que els altres. Bé, llimar totes aquestes expreses crec que és un dels arguments importants d'uns, sobretot d'uns dos protagonistes, el fill dels masovers, el fill d'aquesta família, entre els quals començarà a néixer més que una amistat. Una amistat que, evidentment, que quan vagi més enllà potser l'hauran d'amagar. De fet, s'hauran d'amagar d'ells mateixos, perquè no n'acabaran d'estar convençuts. Per tant, tot aquest procés de descoberta d'un paisatge, d'un nou lloc, d'uns nous amors, doncs són l'eix d'aquesta novel·la que a poc ens anirà desvetllant que potser també entre els adults hi ha una sèrie de secrets, perquè els adults tenen orígens diferents i n'hi ha que sempre han sigut rics, n'hi ha que s'hi han tornat gràcies a l'herència. I hi ha uns masovers que potser al principi no ho eren i també eren de ciutat. Bé, tots aquests secrets i algunes altres històries que convé no desvetllar aniran sortint mentre la calor opressiva, la pèrdua, la crisi econòmica que en el fons no se'n parla o se'n parla en la boca petita perquè vas veient que va dominant totes les accions, en el fons és el que marcarà, diguem-ne, el destí d'aquests personatges, no? Que a poc aniran abocats a dir, bé, Semblava que a aquesta granja només hi vindríem a passar les vacances, però potser ens hi haurem de quedar. No desvetllaré gran cosa més, una novel·la molt rodoneta, que insisteixo, publica les hores en català, publica Anagrama en castellà, i el seu autor, Taix Au, amb el qual vam tenir l'ocasió d'esmorzar la setmana passada, doncs la veritat és que ens va explicar un munt de coses sobre ell ara viu a Europa, sí, i com aquesta novel·la, explicant moltes de les maneres de ser de la diferent gent que poble el seu país d'adopció, perquè insisteixo, ell és hongkonès, doncs només l'ha pogut escriure des d'Europa. Des d'allí no hauria sigut capaç d'explicar-ho, no? I, per exemple, diu, jo ara, avui, tinc un esmorzar amb llibreters barcelonins, si jo provo d'explicar-li això al meu pare, directament no m'entendrà. Perquè la conversa, bàsicament, anirà sobre l'arròs, el preu de l'arròs, i què fer per plantar abans o després. Són dos mons tan separats que només allunyantment he sigut capaç de descriure'l. Per tant, insisteixo, una gran opció per a aquells que busqueu ja no literatura exòtica perquè ens expliqui un lloc exòtic, sinó una veu absolutament diferent d'explicar-nos una realitat que s'assembla en part, perquè la música que escolten aquests adolescents és aquest rock malai que sona de fons, que té unes ressonàncies, com veiem al principi, de sorolls ambients, però que després està occidentalitzada del tot. Són uns nois que han perdut del tot aquesta connexió amb la terra, que Tajau intenta recuperar amb aquesta anada d'una família en una granja del sud on encara s'ha de lluitar contra els elements.
0: Doncs si voleu experimentar aquesta llista de reproducció musical, ho podeu fer a la playlist de Spotify Malai Heavy Metal Rock. I potser doncs, és un camí que podem seguir amb
1: sí,
0: el llibre,
1: que,
0: no?
1: Probablement, exacte. Tot i que paral·lelament he estat dubtant si no posar Jackie Cheung. Jackie Cheung, que tampoc no coneixia, però el gran, un dels grans cantants pops icones de la Xina. I de fet el que escolten aquests nois quan van a un karaoke canten a Jackie Cheung. De fet, només la filla rebel és la que escolta rock dur i tothom se la mira com de dir, sí, clar, aquesta és això, és la filla rebel, ja la veus, la que té opinions independents, la que es vesteix diferent, la que pinta, es pinta els cabells de colors, no? Però quan he buscat a Jackie Cheung m'ha semblat una mica massa popat. He pensat, no, jo vull una cosa més dura. No anava amb mi. Doncs, però és important, sí, també, justament, que a Malàsia la música que escolten els joves és la xinesa, que clarament a la zona és la gran potència per tot, com d'alguna manera ho aquí és als Estats Units, no? La música, el rock, les tendències venen dels Estats Units. A Malàsia, a Indonèsia, la gran potència dominant culturalment és la Xina. Tot això també ho explica el sud.
0: Doncs un llibre que no s'hagués pogut escriure igual o com a mínim doncs, hagués quedat una cosa diferent si s'hagués escrit des d'allà.
1: De fet, ell escriu en anglès, per això va ser un llibre nominat al Booker Prize, un dels llibres més notables de l'any, segons el New York Times, perquè, evidentment, forma part de la cultura anglosaxona. I ressona també tot això. Vull dir, de debò que és un llibre molt complet, molt perquè disfruteu una literatura diferent.
0: Molt bé, doncs amb diverses nominacions i també amb algun premi i algun doncs, reconeixement destacat. Avui el llibre que ens recomana l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter és El sud de Taix Au i que bé, que també doncs, ens convida a experimentar una mica amb la música de Malàsia i també amb les tradicions i la cultura d'allà. Arnau, deixem aquí, si et sembla.
1: Semi.
0: Vinga.
1: Que soni rock malai.
0: Vinga, som-hi.

A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

I ara seguim avançant en el contingut d'aquest magazín, però abans fem una aturada a les notícies esportives. Perquè Sant Just d'Esvern acull el 12è triatló de l'escola amb una nova modalitat femenina. La cita esportiva se celebrarà el 27 de setembre al complex esportiu de la Bonaigua. Sant Just d'Esvern acollirà el proper 27 de setembre una nova edició de la dotzena, en aquest cas del triatló de l'escola, un clàssic de calendari esportiu local i també d'aquest mes que inicia curs i que també ens porta propostes destacades a nivell esportiu. Aquesta nova iniciativa s'organitza en col·laboració amb la Federació Catalana de Triatló. Ens estem referint ara a la jornada dedicada a la promoció de l'esport femení, perquè a part d'aquest triatló, aquesta dotzena edició, acollirà també aquest cap de setmana el primer aquatló i triatló femení. Sí, en aquest cas és una iniciativa encapçalada per la triatleta d'elit Judit Corachan. La prova femenina tindrà un caràcter gratuït i no competitiu, concebut com una jornada festiva per facilitar el descobriment d'aquesta disciplina esportiva, amb la finalitat d'eliminar barreres d'accés. A més, al triatló també per noies menors s'oferirà la modalitat d'aquatló, nada i córrer, per dones adultes, prescindint així del segment de bicicleta. I és que també tindrem categories pel que fa al triatló infantil tradicional. La competició oficial comptarà amb diferents categories en funció de l'edat dels participants. Per una banda, prebenjamins, infants de 5 a 6 anys, amb distàncies curtes i adaptades a la piscina, benjamins alevins infantils, amb categories intermèdies, amb circuits progressius de natació, ciclisme i cursa a peu, i els cadets joves de 13 a 14 anys, que recorreran a circuits d'asfalt d'uns 6 a 7 quilòmetres en bicicleta. L'organització preveu la participació d'entre 150 i 200 esportistes provinents de diversos clubs de Catalunya, a més d'infants no federats que vulguin tastar l'experiència per primera vegada. Recordeu que les inscripcions ja són obertes al web oficial triatló.org. I seguim parlant d'esports perquè Sant Just viurà una gran vetllada d'arts marcials amb 25 combats a la Bonaigua. I vam poder parlar amb en Jordi Soto, i és que el pavelló municipal de la Bonaigua es convertirà el proper 17 d'octubre en l'escenari d'una destacada vetllada d'arts marcials organitzada pel Club Taekwondo Sant Just en col·laboració amb l'Ajuntament del municipi. La cita esportiva tindrà lloc entre les 5 i les 9 del vespre i oferirà una tarda plena d'activitat sobre un ring professional instal·lat a la pista del complex. Si parlem d'esports, també ho hem de fer en caire, de patrimoni cultural. I és que en aquesta vessant esportiva tenim dues notícies que hem anat destacant aquests dies i que ho seguirem fent al llarg d'aquestes setmanes. Per una banda, la Vertical Walden, que tornarà el 17 d'octubre en 240 graons i 4 categories per totes les edats. La segona edició de la cronoescalada, organitzada per Trail Barcelona, obrirà les inscripcions el 14 de setembre, ja estan obertes, per tant, i permetrà participar-hi a partir dels 4 anys. L'emblemàtic edifici Walden 7 de Sant Just d'Esvern es converteix un any més en una autèntica muntanya urbana. El proper 17 d'octubre, a partir de les 10 del matí, el municipi acollirà la segona edició de la Vertical Walden, una cronoescalada organitzada per l'escola d'atletisme local Trail Barcelona, que desafia els principals, que desafia els participants a conquerir el cim d'aquest símbol arquitectònic. Les inscripcions per la Vertical Walden estan obertes des del 14 de setembre i és que es tracta d'un espai privat i comunitari. Entenem que és un edifici emblemàtic, però que allà hi viu gent. Per tant, les places seran molt limitades per garantir la seguretat de la prova i minimitzar les molèsties als veïns de la comunitat. Des de l'organització també es fa una crida a aquelles persones que vulguin col·laborar com a voluntaris durant la jornada.
I tanquem aquest bloc de notícies esportives amb la cursa de karts de coixinets que tornarà a Sant Just el 7 i el 8 de novembre. Les inscripcions s'obriran el 5 d'octubre i es podran fer fins al dia 25, mentre que la reserva de karts de lloguer començarà el mateix dia a les 12 de la nit. La 49a cursa de karts de coixinets se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just d'Esvern. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Padró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als cars de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. És una cursa que es converteix en una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar la tardor de 1977. Ha plogut força. Després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. Fem una breu pausa i tornem de seguida amb l'entrevista d'avui a nivell de salut. Parlarem amb el doctor Arribas del Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Petita pausa i tornem. Fins ara.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, dimarts 22 de setembre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, un plaer, com sempre, estar amb vosaltres aquí de 10 a 1 a Ràdio d'Esvern. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i també en aquest primer bloc informatiu hem parlat de les efemèrides del dia, de l'Espai Ramblejant i del temps amb en Carles Rius. Tot seguit hem tingut l'espai de l'entrevista del dia amb el Casal de Joves de Sant Just, amb el Guillem Alberic, hem parlat de les portes obertes i també de les inscripcions pels cursos, i hem parlat de l'actualitat econòmica. De fet, hem fet un repàs de les darreres notícies dels darrers mesos en aquesta època estival en la que no hem tingut programa i en la que sí que han passat coses. Ho hem fet amb en Rafael Redondo. I hem tancat el programa d'avui amb Ada Llibre, recomanacions literàries amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, que avui ens ha portat fins a Malàsia. I hem tancat amb l'entrevista amb el doctor Arribas. Hem parlat del Dia de la Recerca en Càncer, que es celebra el 24 de setembre. Això ha estat tot, ha estat un plaer estar amb vosaltres un matí més aquí al 98.fm. Anem sumant, eh? Anem sumant perquè en res ja farà un mes que estem en emissió d'aquesta nova temporada de La Rambla, segona meva al capdavant d'aquest magazín. I res, ara com sempre us deixem amb els informatius de la casa, Mariona Sales, i a la tarda doncs continua tot igual amb l'Smooth Jazz i també amb el nostre company Jaume Elias amb el magazín de tardes de Ràdio d'Esvern amb el Refugi. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: El concurs fotogràfic de la CES 2026 mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 22 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Qui sap compte zen, porta les obres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu de Sant Just. La gent gran de Sant Just farà una estada de 5 dies a la Ràpita amb un recorregut per l'Ebre. La sortida, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà el 28 de setembre i requereix inscripció prèvia. Portes obertes al Casal de Joves. Una setmana per provar gratis els cursos en el seu horari habitual. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la CES 2026. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 9 de la nit. L'exposició està vinculada al concurs organitzat per la CES, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, entitat que col·labora en aquesta activitat cultural. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle Qui sap, conte zen, una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i plantejar una mirada oberta i reflexiva sobre el món. La funció tindrà una durada de 50 minuts fins a les 11:50. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. L'Associació de Gent Gran de Sant Just organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpita, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. El programa preveu una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies i per participar-hi cal inscripció prèvia. El Casal de Joves de Sant Just ha engegat aquesta setmana una edició renovada de les seves portes obertes amb l'objectiu que el jovent del municipi conegui de primera mà la seva oferta d'activitats pel curs 2026-2027. Del 21 al 24 de setembre, qualsevol persona interessada pot assistir gratuïtament a les sessions dels cursos trimestrals abans de formalitzar la matrícula definitiva. Guillem Alberic, membre de l'equip del Casal de Joves, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern que enguany s'ha optat per un format més pràctic. D'aquesta manera, els usuaris poden comprovar si l'horari i la dinàmica s'adapten a la seva rutina.
1: A veure, portem uns anys que per portes obertes fèiem propostes, però aquest any sí que hem cregut fer una mica més. Sí, sempre fèiem alguna classe gratuïta i tal, però aquest any vam dir, en plan, per què no fem? Doncs cada curs de cada dia, doncs a la seva hora, perquè passava que a vegades venia gent a provar un curs. Ho fèiem tot en un dia, normalment, o en dos. Però, clar, venia a provar un dilluns a les 7, però el curs després, durant el trimestre, era el dimecres a les 8. Uh-huh. Llavors vam dir, per què no plantegem la setmana sencera, de que cada dia doncs, oferim els cursos que després s'oferiran el dia i la franja horària en qüestió. I ahir vam començar amb un còmic que és per menors, o sigui, de 12 a 18 anys, i va funcionar bé, i també amb els cursos d'Aeris, que ja funcionen molt bé, perquè les inscripcions ja s'havien esgotat i hi havia llista d'espera el primer dia que les vam obrir. Però tot i així volem, bueno, la idea una mica de tot això és oferir-ho de cara al públic, encara la gent ho coneix, pues que encara que no es pugui inscriure en alguns casos, però que pugui venir i veure-ho de primera mà. I això, una mica cada dia, doncs els cursos que fem.
0: Entre les propostes que es poden provar aquests dies hi ha disciplines molt variades. El dilluns es va fer còmic per menors i cursos aeris. Dimarts avui hi ha teatre social, aeris júnior i corda i dancehall. Dimecres hi ha barre, una disciplina que combina pilates amb altres tècniques corporals, i dijous costura estètica adreçada al públic jove. Un dels tallers amb més èxit continua sent el d'Aeris, una modalitat amb gran demanda i llista d'espera en què el casal és un referent comarcal. Alberic ha remarcat que els preus públics són molt reduïts per garantir l'accés universal al lleure. Per menors, les quotes trimestrals oscil·len entre els 16 i els 22 segons la durada, i mentre que els adults se situen entre els 22 i els 30 euros. La setmana culminarà el divendres 25 de setembre a la tarda amb l'activitat Quedem al Casal, una trobada oberta pensada per mostrar totes les facetes de l'equipament. L'esdeveniment comptarà amb concerts de bandes dels Bucs d'Assaig, jam sessions de música i de circ, exhibicions de dansa, més de 100 jocs de taula disponibles i servei de barra a càrrec del col·lectiu de circ.
1: els preus que es ven per si sol. Per això sí, sí. És com que volem fer això perquè arribi la gent de veritat. I també d'aquí ve la idea una mica de fer doncs això, cada dia els cursos i el divendres fer aquest acte com més gran, una mica de cloenda, que creiem que és el diferencial d'aquestes portes obertes d'enguany, que és doncs una mica que va demostrar tot el que no són cursos només, sinó doncs això és amb sessió de música amb grups que toquen els books d'assaig, que és un altre servei que oferim. Les amb sessió també hi ha circ, que són en gran part alumnes, però també ve de gent de fora. La barra i el servei de terrassa que hi haurà al Porta el Col·lectiu, que és un grup de circ que fan el cabaret i altres coses, que sorgeix dels grups d'aeris del casal. Una miqueta totes aquestes, també els jocs de taula, esport, bueno, el que oferim sempre, si es vol venir al casal, però tot en un dia perquè tothom ho vegi, tot el que es pot fer al casal.
0: Les inscripcions pels cursos estan obertes des del 14 de setembre a través del web casaldejoves.com i els joves menors de 16 anys han de comptar amb el registre previ d'un adult per vincular la plaça. Per més informació o consultes presencials, el casal atén al seu edifici de l'Avinguda de la Indústria 34 o al telèfon 93-371-0252. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves de Sant Just acollirà el dissabte 26 de setembre a les 11 del matí una nova xerrada de la tribu, amb la participació de Fran Rojas i adreçada a adolescents i famílies. La sessió se centrarà en l'acompanyament durant l'adolescència i formarà part de les propostes educatives impulsades al municipi per donar eines a les famílies en aquesta etapa. La tribu és un espai de trobada impulsat per les associacions de famílies dels centres educatius de Sant Just amb el suport de l'Ajuntament, que busca reunir famílies i comunitat educativa per compartir experiències, preocupacions i recursos relacionats amb la criança i l'educació. El projecte organitza trobades obertes a les famílies del municipi i en edicions anteriors ha tractat qüestions com la gestió de les pantalles o l'educació afectiva i sexual. Fran Rojas és educador social, terapeuta gestal i especialista en el treball amb adolescents i joves, amb més de 20 anys d'experiència en aquest àmbit. La seva activitat formativa aborda qüestions com els límits, la gestió emocional, els conflictes familiars, la comunicació i la relació entre adolescents i famílies, sovint incorporant l'humor com a eina educativa. El pavelló municipal de la Bonaigua es convertirà el pròxim 17 d'octubre en l'escenari d'una destacada vetllada d'arts marcials organitzada pel Club Taekwondo Sant Just, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just. La cita esportiva, que tindrà lloc entre les 5 i les 9 de la nit, oferirà una tarda plena d'activitats sobre un ring professional instal·lat a la pista del complex. La vetllada reunirà un total de 50 lluitadors procedents de diferents punts del territori català que disputaran fins a 25 combats a nivell amateur. Entre ells hi prendran part 4 esportistes del mateix club, Taekwondo de Sant Just, al costat de participants de 6 clubs convidats.
2: Durant el campionat, bueno, es muntarà un... tots els combats seran en ring. Les disciplines en les que es competirà serà tant en boxa, kickboxing, KAU, que el KAU és com una variant del kickboxing amb altre tipus de normativa de combat, però molt semblant. I han previstos 25 combats. 25 combats. Intentarem que vagi tot el millor possible i en temps. Del Club Taekwondo Sant Just competiran 4 esportistes en la modalitat de tant de kickboxing com hi hauran després 2 combats de Taekwondo Pro, que és una modalitat de Taekwondo que es competeix en ring també, amb una normativa una miqueta més oberta. I després hi han participants altres 6 clubs de Catalunya, que portaran els seus competidors també.
0: Els espectadors podran gaudir de diverses disciplines de combat al llarg de la tarda, com boxa, kickboxing i modalitat KU i Taekwondo Pro.
2: Volem que tingui la funció de donar a conèixer una miqueta, qui no conegui encara, tot el tema dels esports de contacte i arts marcials, no? I seguir promocionant l'esport base, perquè al final no deixarà aquest event no deixarà de ser un de nivells amateur, perquè volem donar sortida a la gent que està entrenant cada dia al gimnàs, nanos joves o no tan joves, però encara no han tingut gaire contacte amb la competició i fer una festa, realment fer una festa, estarà molt xulo. A part de les disciplines que s'estaran en les que s'estarà competint, volem posar... Bueno, hi haurà un grup de música en viu, espectacles de ball, també... Bueno, estarà molt bé, la veritat que estarà molt bé.
0: L'esdeveniment, que s'havia de celebrar inicialment abans de l'estiu, però es va haver d'ajornar per les onades de calor, tindrà un caràcter festiu i transversal. Més enllà dels afrontaments esportius, el pavelló acollirà exhibicions de ball i l'actuació musical en directe de la banda de rock Chrome Falls, una combinació inèdita en aquesta mena de trobades esportives del municipi. L'organització ha informat que les entrades de pista ja estan exaurides, però encara queden les darreres localitats per la grada a un preu de 15 euros. Les persones interessades a assistir-hi poden reservar la seva entrada a través del correu electrònic oficial del club anfitrió o bé mitjançant l'adreça de Wellness Tarot Molins. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La plaça de la Pau acollirà l'última cita del Summer Fest el dissabte 26 de setembre, de les 7 de la tarda fins a les 3 de la matinada, amb una jornada dedicada als esports extrems i la festa. La proposta inclourà un circuit extrem i activitats festives en una nova cita adreçada especialment al públic jove de Sant Just. El Summer Fest és una iniciativa d'oci juvenil estrenada aquest any al municipi i plantejada com un cicle de 4 festes temàtiques entre els mesos de maig i setembre, cadascuna en un espai diferent de Sant Just. El programa va començar el 30 de maig amb una festa Far West al Parc del Canigó. Va continuar el juny amb una pool party al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua i el juliol amb una Holy Fest a Masllui. La jornada del 26 de setembre a la plaça de la Pau tancarà així la primera edició del Summer Fest, un cicle impulsat per oferir propostes d'oci variades i convertir diferents espais del municipi en punts de trobada pel jovent. Les festes han combinat durant aquests mesos música, activitats temàtiques, propostes lúdiques i sessions de DJ. L'Espai Mercat de Sant Just ha inaugurat aquest dissabte passat a la una del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
3: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente quién puede acceder a la vivienda y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y en el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: A diferència dels formats expositius convencionals, una casa superstar es concep com un espai de transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de 3 etapes temàtiques. Les plantes, del 19 de setembre al 19 d'octubre, la construcció del 19 d'octubre al 19 de novembre i els interns, del 19 de novembre al 19 de desembre. L'exposició aplegarà entre 20 i 25 participants, combinant treballs d'artistes de trajectòria reconeguda com Susana Solano, Juan de Andrés, Natàlia Cao o Sol Vidal, amb la mirada de persones en situació de sensellarisme, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Arrels.
4: També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, l'exposició presenta, per un cantó, l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent sobre el sensellarisme, uh-huh. amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art, l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània, a través i amb la mirada de la gent que no té casa.
0: A més, la mostra comptarà amb intervencions com la recreació a escala real a terra d'un mòdul de 30 metres quadrats inspirat en l'edifici Gualdens 7 de Sant Just, per convidar els visitants a reflexionar sobre les dimensions i condicions de l'espai habitable. La proposta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just, s'acompanyarà de visites guiades, trobades amb centres educatius i un debat participatiu sobre la problemàtica del sensellarisme. L'espai Mercart es podrà visitar els dimecres, dijous i divendres de 6 de la tarda a 8 i els dissabtes d'11 del matí a 2:15. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La 49a cursa de carts de coixinet se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als carts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit i l'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de carts és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor del 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha inaugurat el curs polític a Ràdio d'Esvern, on ha fet un repàs exhaustiu dels temes clau de l'actualitat municipal, des del desenvolupament urbanístic fins a les incidències de l'estiu, el retorn a les aules i les noves promocions d'habitatge públic. Pel que fa als acords del ple municipal de juliol, l'alcalde ha defensat la decisió de mantenir vigent el conveni per la transformació de la carretera Reial davant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i Fatjó. Basaganyes ha subratllat que el consistori ha anat complint els seus compromisos i ha detallat l'estat dels sectors previstos.
5: I davant d'aquesta reclamació, doncs, el ple municipal es va posicionar doncs, dient que no era així. L'Ajuntament ha anat complint amb els seus compromisos. L'únic planejament que falta ara mateix per desenvolupar és el Pont Reixat 3. Hi havia una proposta de la Junta de Compensació que va ser resposta mitjançant un escrit de l'Ajuntament en el qual es demanava que es fessin un seguit de modificacions i a partir d'aquest escrit la Junta de Compensació va decidir recórrer la via judicial. Uh-huh. És una opció legítima, però que nosaltres creiem que no té cap recorregut i que tampoc té cap sentit en un context en el que l'Ajuntament ha anat complint amb tots els compromisos assolits en el conveni.
0: Així mateix, el Batlle ha defensat l'ampliació del personal de la unitat d'intervenció ràpida, amb un nou integrant per reforçar el manteniment davant l'ús intensiu que reben els equipaments municipals. En el balanç de la Festa Major 2026, Basaganyes ha qualificat la celebració d'èxit de concurrència i ha celebrat que es desenvolupés amb normalitat, lamentant només 3 incidències aïllades. Com a aspecte a corregir per futures edicions, ha assenyalat la concentració d'activitats al barri centre durant 3 nits feineres seguides. D'altra banda, l'alcalde ha reconegut la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències en 2 episodis viscuts al mes d'agost. L'incendi forestal a l'entorn d'en Sant Pere Màrtir a Collserola i l'accident d'un tramvia de la línia T3 que va descarrilar la Rambla Modolell provocant 2 ferits lleus. Pel que fa a l'àmbit educatiu, prop de 1.900 infants i joves han iniciat les classes al municipi. Basaganyes ha destacat la fi de les obres derivades de l'enderroc de l'edifici dels mestres a l'escola Canigó, una actuació que ha permès guanyar espai de pati i millorar el trànsit escolar mitjançant la creació d'una zona de petó i adeu. Alhora, ha apuntat la necessitat d'afrontar durant el curs un pla de xoc per la climatització dels centres educatius davant les altes temperatures.
5: El canvi més important que s'ha fet ha estat el... S'han acabat les obres posteriors a l'enderroc de l'edifici dels mestres del Canigó. Això ha suposat, per un costat, l'ampliació de l'espai de pati, que era una reclamació de les famílies i dels docents del centre, i, per altra banda, això ens ha permès també que l'obertura, l'accés a l'escola, per la part superior, per la part de dalt, doncs es pogués apropar a la rotonda, que és on hem situat a la zona de Petó i Adeu. Creiem que aquesta mesura ajudarà a millorar la mobilitat en un entorn que, on aquesta mobilitat és prou complicada, entre l'escola Canigó i l'escola Miranda, en un barri doncs, que li costa absorbir tot el trànsit que generen aquests dos centres educatius. No? Creiem que en els darrers anys s'han anat fent millores en la mobilitat d'aquest barri, en l'horari escolar, i creiem que aquesta mesura també ajudarà en aquest sentit.
0: Finalment, en matèria d'habitatge, l'alcalde ha posat en relleu la recent adjudicació de 16 nous habitatges de protecció oficial de lloguer al sector dels Garrofers, a la Bonaigua, amb previsió d'enllestir-se cap a l'any 2029. Aquests nous pisos se sumaran a les promocions públiques de lloguer previstes al segon mil·lenari, al front nord de la carretera Reial i als Jocs Juvenívols, per donar resposta a la demanda residencial del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026, amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini, de Masllorí. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda, en funció del Dia Mundial de l'Alzheimer, es farà una xerrada sobre aspectes legals i testament vital al Centre Social El Mil·lenari. Divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda tindrà lloc un curs de formació de voluntariat d'en Bici Sense Edat a Sant Just Solidari, al carrer Montserrat número 2. També divendres a 6:15 de la tarda es farà un bingo musical i pica-pica al Centre Social El Mil·lenari en motiu del Dia de l'Alzheimer. I a 9:15 de la nit, el divendres, música en directe al Chocolate Box, al carrer Rosa de Luxemburg número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 26 de setembre a les 11 del matí, al Casal de Joves, es farà una xerrada de la tribu amb Fran Rojas, una xerrada per adolescents i famílies. I a les 12 del matí dissabte, Jugateca Ambiental al Parc del Mil·lenari, amb una activitat sobre hotel d'insectes. I el dissabte hi haurà música en directe a 6:45 de la tarda al bar de Can Ginestar, al carrer Carles Mercader número 17, i a les 7 de la tarda al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159. Les dues dins la programació de terrasses musicals. I dissabte a les 7 de la tarda, l'última edició de la Summer Fest, amb una jornada d'extrem esports, a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau, una activitat amb un circuit extrem i festa. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 27 de setembre a les 9 del matí, al Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua i a la zona colindant, se celebrarà el 12è triatló infantil, el primer aquatló i triatló femení. I també diumenge a 11:15 del matí hi haurà la pedalada en bicicleta, la bicicletada, pel recorregut dels carrers del municipi i del Baix Llobregat. Serà aquesta 23a edició dins la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura. I diumenge a 11:00 del matí a la sala del cinquantenari de l'Ateneu hi haurà l'actuació Qui sap, conte zen, una proposta de teatre de narració i transformació que a través de contes i paradoxes i amb el joc de l'efecte òptic que fan les ombres xineses es representarà a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, de la mà de Nico Bassó. I a les 12 del matí diumenge, Jugateca Ambiental al Parc de Torreblanca, amb l'activitat Loca de la Mobilitat Sostenible, on s'aprendran quins són els mitjans de transport que contaminen més i s'imaginarà la ciutat on es voldria viure. I per acabar amb la programació de les activitats a Sant Just, diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, dins del cicle Contrabaix, hi haurà el concert de Moon Rivers i Laura Simó, un jazz de pel·lícula.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El concurs fotogràfic de la CES 2026 mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu, a la Sala Piquet. Qui sap, conte zen, porta les ombres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu. Nico Bassó protagonitzarà diumenge una proposta de narració i transformació a la Sala del Cinquantenari. La gent gran de Sant Just farà una estada de 5 dies a la Ràpita amb un recorregut per l'Ebre. La sortida, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà el 28 de setembre i requereix inscripció prèvia. Portes obertes al Casal de Joves, una setmana per provar gratis els cursos en el seu horari habitual. La proposta permet conèixer les activitats en el mateix dia i franja horària que tindran durant el trimestre abans de decidir la inscripció.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 22 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: El Tribunal Constitucional activa el compte enrere pel retorn de Carles Puigdemont. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'exili de Carles Puigdemont es podria acabar aquest mateix mes d'octubre. Aquest és l'horitzó que ha fixat avui el seu advocat Gonzalo Boye en una entrevista a TV3, Joan Bota.
2: El dia que el Constitucional comença a estudiar els recursos dels exconsellers a qui el Tribunal Suprem encara no ha amnistiat, Boye ha estat més clar que mai a l'hora de fixar data pel retorn de Puigdemont. Avui no hi haurà sentència del Constitucional, però previsiblement d'aquí 15 dies sí i favorable a l'amnistia total.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: Sí, d'aquí a poca estona el Constitucional tombarà l'últim obstacle a l'amnistia, es frenarà les intencions dels magistrats conservadors contraris a amnistiar la malversació i en dues setmanes hi pot haver la primera sentència que obliga el Suprem a aplicar l'amnistia a Puigdemont i als exconsellers. Els efectes es poden notar a finals d'octubre, és la data que situa l'advocat de Puigdemont pel seu retorn a Catalunya.
4: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
0: Mentrestant, nou revés pel reconeixement del català a la Unió Europea.
2: Els socis europeus rebutgen l'estratègia del govern espanyol de vincular noves ampliacions de la Unió, com l'entrada de Montenegro o Albània, al fet que primer es reconegui oficialment el català. Diuen que els dos temes no s'han de barrejar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
5: A l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc concreta si l'oficialitat del català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de nous països a la Unió Europea. Però sigui com sigui, aquest nou gir de guió de Madrid ha irritat alguns socis com Alemanya, Lituània o Suècia. La ministra sueca d'Afers Europeus creu que Espanya s'equivoca quan vol vincular les dues coses.
6: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
0: De tornada a Catalunya, el govern aposta per prohibir la intel·ligència artificial a l'educació fins als 14 anys i també per recuperar les lectures obligatòries. Això el dia en què es presenta una guia sobre els efectes de l'abús de les pantalles que van des de retards en el llenguatge i dificultat en l'atenció fins a l'augment de pes o la miopia.
2: En ple debat sobre la crisi educativa, els sindicats de docents marquen distàncies amb el pacte de país que impulsa la Generalitat i amenacen amb noves vagues.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
7: El govern de Salvador Illa adverteix que l'addicció a les pantalles no només s'està notant en les proves d'avaluació dels alumnes catalans, sinó que ja hi ha evidències científiques que estem davant d'un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
8: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
0: I d'aquí una hora comença a Nova York una nova Assemblea General de les Nacions Unides, marcada pels conflictes d'Ucraïna i de l'Orient Mitjà i per tot el debat entorn de la seguretat de la intel·ligència artificial. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra.
9: Sí, i amb un Donald Trump que d'aquí a un parell d'hores està previst que faci el seu discurs davant dels altres 192 països que formen part de l'ONU. S'espera un Trump triomfal i no es descarta algun cop d'efecte en relació a la guerra de l'Iran.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui comença la Champions femenina.
10: Es juguen ja els primers partits. A 3 quarts de 7, Bayern de Múnich, Manchester City. A les 9, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca. El Barça, que defensa títol, jugarà demà amb el París, a casa. I el tècnic Pere Romeu ha assegurat que l'equip torna a ser candidat a guanyar-ho tot, malgrat la gran renovació de la plantilla. Avui, el Tot Costa, entrevista amb Cata Coll. I el Madrid ha comunicat que el seu jugador, Fede Valverde, té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Algunes fonts el situen com a dubtós per poder jugar a la represa de la Lliga després de l'aturada.
0: Si sou de la ciutat de Barcelona, potser heu notat que hi ha vaga d'abusos a la ciutat. Fins a les 5 de la tarda hi ha aquesta vaga. Els serveis mínims ara només són del 20%. Això vol dir que les freqüències d'algunes línies arriben a ser de mitja hora. De 4 a 5, els mínims seran del 40%. Sindicats i direcció de TMB estan encallats en la negociació del conveni i l'empresa xifra el seguiment de la vaga en un 68%. Això pel que fa referència a l'interior de la ciutat de Barcelona. Si eixamplem la mirada, la resta de la xarxa viària, quina situació tenim, Mariluz García?
11: Doncs a força de tranquil·litat, només petites retencions a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit sud, a Bellaterra, en direcció Girona, i a les rondes de Barcelona. La que més, la ronda litoral, amb retencions entre Montjuïc i el Port i de Sant Adrià a Santa Coloma.
0: I una notícia que us ampliarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Migdia, i és que els patinets elèctrics tornaran al transport públic a Catalunya. Encara no sabem quan, però un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit, que obliga els patinets a estar homologats i registrats i a tenir assegurança obligatòria, hauria millorat la situació per tal de replantejar aquesta prohibició que es va decretar el gener del 2023, segons que ha explicat a 3Cat Info fons del sector. Per tant, en les pròximes setmanes s'aprovarà la tornada dels patinets al transport públic català. I ara ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Seguim en aquesta setmana tranquil·líssima.
13: Absolutament. Tenim una novetat important pel que fa a l'astronomia. La propera matinada, quan passin uns minuts de les dues, estrenem estació, però aquest canvi astronòmic no farà cap pessigolla als termòmetres. Termòmetres que continuaran, com a mínim, d'aquí a diumenge iguals, o fins i tot repuntant divendres que ve. En definitiva, no hi ha manera que marxi la calor, que arribin a aires de tardor, que ningú faci el canvi d'armari, tot i que les nits són molt més fresques, especialment al Pirineu, però quedem lluny dels valors de tardor veritables. En definitiva, sense canvis a la vista i amb el sol com a protagonista i pocs núvols.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El Tribunal Constitucional encarrila l'últim capítol de l'amnistia. El retorn de Carles Puigdemont a Catalunya i l'amnistia als exconsellers és més a prop que mai. El Tribunal Constitucional ha començat avui a estudiar els recursos dels líders del procés. Avui no en sortirà cap decisió favorable a l'amnistia, però sí que s'activarà la maquinària perquè d'aquí a 15 dies ja pugui sentenciar a favor de l'oblit judicial total, que després el Tribunal Suprem haurà d'acatar. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia? I de moment avui ja s'ha superat l'últim entrebanc per a l'amnistia. La majoria progressista del Constitucional s'acaba d'imposar i ha fet descarrilar els plans del magistrat conservador José María Macías, contrari a amnistiar Jordi Turull. Macías s'ha quedat en minoria en la reunió d'avui, defensant que el referèndum va suposar un enriquiment personal per als líders del procés, i a partir d'avui ja hi havia lliure per a l'amnistia total. La cita clau després d'avui serà la del 6 d'octubre, és a dir, d'aquí a 15 dies, quan el Constitucional té previst dictar la primera sentència a favor d'amnistiar la malversació. Això obligarà el Suprem a retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. El retorn a Catalunya, per tant, podria ser aquest mateix mes d'octubre, segons Gonzalo Boye, el seu advocat, en declaracions a TV3.
4: Yo creo que la fecha la va a poner el juez Llarena, básicamente cuando él dicte la resolución que tenga que dictar. Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
3: També s'haurà d'aixecar l'ordre de detenció contra Toni Comín i Lluís Puig. Aquest últim és molt més prudent sobre quan podrà tornar, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
14: No em ve de 15 dies, ni de 15 mesos, ni de res. I m'agradaria veure amb quina celeritat i contundència serà aquesta sentència del Constitucional i amb quina ho aplicarà el Suprem.
3: 2 anys i mig després d'aprovar-se l'amnistia i després de molta reticència, s'aclareix el futur dels líders del procés, tot i que la decisió final continua en mans dels jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena. El Tribunal Suprem, però, reconeixen que poc més s'hi podran resistir. Amb aquesta primera sentència del Constitucional, previsiblement el 6 d'octubre, Marchena també haurà d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers Junqueras, Turull, Bassa i Romeva. Això pot arribar a finals d'octubre, tot i que l'aplicació definitiva de l'amnistia pot trigar encara una mica més.
0: Nova ensopegada per l'oficialitat del català a la Unió Europea. El govern espanyol no ha aconseguit el suport dels socis europeus a la reunió del Consell d'Afers Generals. En un debat molt breu, 7 minuts de rellotge, ha rebutjat la intenció de l'executiu espanyol de vincular el reconeixement de la llengua catalana a l'entrada de nous països a la Unió. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
15: Hola, bon dia. Fonts diplomàtiques asseguren a Catalunya Ràdio que en la reunió, a porta tancada, el govern espanyol ha rebut les crítiques d'Alemanya, Suècia i Lituània. Els seus ministres han expressat en privat i cara a cara la queixa que ja havien mostrat aquest matí en públic. El representant alemany, per exemple, es nega a condicionar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea al fet que abans es reconegui el català.
16: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. El procés ha de continuar, i en aquest sentit demanaria una mica més d'esperit europeu.
15: I l'opinió de Berlín importa, perquè fins ara ha estat un dels principals obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Els governs alemany i espanyol van crear un grup de treball per llimar les seves diferències, per ara sense resultats. La nova estratègia de Madrid de vincular el reconeixement del català amb l'adhesió de nous països encara ha irritat més alguns socis, però a l'hora de la veritat, el govern espanyol tampoc ha aclarit si el català realment seria una línia vermella per bloquejar l'entrada de Montenegro i Albània a la Unió Europea.
17: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
15: Més enllà del debat, a la reunió d'avui no hi ha hagut cap votació formal sobre l'oficialitat del català. Per aprovar-la caldria el suport unànime dels 27 països europeus i això encara queda molt lluny.
0: Aquí a Catalunya el govern es prepara per prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins a segon d'ESO.
8: Ens plantegem prohibir l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit educatiu fins als 14 anys. El llindar orientatiu que ens marca aquest estudi plantejat per experts són aquests 14 anys.
0: En ple debat sobre com millorar el rendiment a les aules i el dia abans que el president Salvador Illa comparegui al Parlament, la Generalitat ha avançat les primeres mesures per intentar reconduir la crisi al sistema educatiu català. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
18: Què tal? Bon dia. Sí, el govern ha començat a anticipar la seva recepta per revertir no només els mals resultats dels alumnes catalans, sinó el que ja és un problema de salut pública. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
8: Un podia intuir que l'ús excessiu de pantalles en edats molt primerenques doncs era, en fi, una qüestió que d'alguna manera estava afectant el sistema educatiu i l'aprenentatge. Què tenim avui? Evidència científica i tenim... el fet de poder-ho abordar des d'una perspectiva de salut pública.
18: Doncs bé, la Generalitat diu que vol regular aquesta prohibició durant l'any que ve, de manera que els menors de fins a 14 anys no puguin fer servir a les aules eines d'intel·ligència artificial. Es tracta d'un primer pas per combatre, no només diuen l'addicció a les pantalles, sinó també altres riscos com el sedentarisme. A més, la Generalitat també ha avançat que reforçarà les lectures obligatòries, tant els clàssics com títols contemporanis, tot plegat anuncis que el president Salvador Illa defensarà demà al Parlament, on s'ha de sotmetre a les crítiques de l'oposició per l'error de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya dels resultats d'avaluació internacionals.
0: I a tot això, el govern hi suma l'actualització de la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència i fa un diagnòstic sobre l'impacte en la salut de l'abús de les pantalles. El document parla de retards en el desenvolupament del llenguatge, dificultats d'atenció i d'aprenentatge, augment de pes o insomni, i ha de servir per elaborar una guia de bons usos. Mònica Mas, bon dia.
19: Bon dia. Durant 2 anys s'han revisat fins a 700 articles científics que constaten que aquests efectes ja comencen en la primera infància. Entre els 0 i els 6 anys ja apareixen problemes relacionats amb l'aprenentatge, miopia, augment de pes o càries. I aquests símptomes s'amplien encara més durant l'adolescència. De fet, un de cada 4 adolescents té addicció a internet. Lluïsa Conejos és subdirectora d'Addiccions de la Secretaria de Salut Pública.
20: Aquest ús problemàtic té un impacte a veure amb la son, en l'activitat física, en la salut mental, en l'autoimatge, en les relacions socials, a l'exposició de continguts inadequats, amb la privacitat, també a desenvolupar conductes de risc.
0: De quin temps d'ús de pantalles estem parlant?
19: Els joves passen de mitjana 5 hores diàries connectats i al cap de setmana fins a 7 hores. Només a les xarxes socials hi dediquen unes 2 hores al dia. I el mòbil cada vegada arriba més aviat. Abans dels 11 anys, més del 80% dels nens i nenes ja en tenen. Marc Planes té 16 anys i ha superat l'addicció a les pantalles. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
21: Al principi pues, no sabia el que era una addicció al mòbil. Un cop estàs amb el TikTok hores i hores, pues, te n'adones que sigui una addicció. Més bé al mòbil, sí al mòbil, però al TikTok també, saps? Està tot el dia ja amb el mòbil sense fer res, perdent el temps. Clar, en comptes d'estar mirant el TikTok pots estar fent altres coses, com estudiant, fent activitats amb tons pares...
19: Es calcula que hi ha un 34% dels joves que fan un ús problemàtic de les xarxes socials.
0: Per cert, que reticències dels sindicats de mestres i professors amb el debat obert al Consell d'Educació per millorar el sistema i els resultats acadèmics. La USTEC acusa el govern de voler desactivar les mobilitzacions i li exigeix que continuï negociant. Si la situació no avança, anuncien noves vagues de professors al mes de novembre. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
1: Bon dia. USTEC no descarta participar al debat del Consell d'Educació de Catalunya, però avisa que no permetran que això substitueixi la negociació col·lectiva. Andreu Montbrú és un dels portaveus del sindicat.
5: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
1: Consideren que el diagnòstic ja està fet i que el que cal és continuar negociant temes clau com el calendari per climatitzar els centres o l'aplicació del 6% del PIB en l'educació pública. En una línia similar a la d'USTEC, el sindicat de professors de secundària també ha expressat la seva desconfiança amb el que es pugui aconseguir amb el debat obert al Consell d'Educació de Catalunya. Avui aquest sindicat ha presentat una simulació dels resultats de PISA sense el fiasco que els va invalidar. Segons els seus càlculs, si haguessin participat el 23% d'alumnes que es van excloure, Catalunya hagués quedat en la 12a posició de l'Estat en matemàtiques i en la 11a en ciències i lectura.
0: Bé, doncs el govern ja ha reaccionat a aquesta nova amenaça de més vagues de mestres al mes de novembre. Tornem al Palau de la Generalitat, Albert.
18: Sí, perquè la portaveu ha sigut clara a l'hora de marcar límits a USTEC, que avisa que el futur del model educatiu va més enllà de l'opinió dels mestres i sobre les seves reclamacions laborals. Sílvia Paneque insisteix que hi ha un bon acord signat com a punt de partida.
22: Nosaltres interpretem que la negociació ha d'anar en el desplegament d'aquestes pròpies mesures i parlar-ne si n'hi ha d'addicionals. No confondre amb el debat de país i obert que vol tenir el govern. Aquí és el govern qui pilota.
18: Doncs bé, divendres al matí recordem que el president ha convidat al Palau de la Generalitat tots els grups parlamentaris perquè comparteixin les seves idees per mirar de sortir d'aquesta crisi. Vox ja ha confirmat que no hi anirà i el PP s'està rumiant si participa en aquest debat de país que reclama Salvador Illa.
0: I més enllà dels recels que desperten la IA, ara us ho explicaven també en el món educatiu, el sector no para de repetir que vol un desenvolupament responsable d'aquesta tecnologia. És el que s'ha sentit durant tot el dia d'avui al Congrés AI Summit, que s'està fent aquests dies a Barcelona i que arriba en ple debat mundial sobre els riscos d'aquesta indústria, Núria Jarre.
23: Sí, el sector sap que està en el punt de mira, per això els que impulsen la tecnologia defensen un ús responsable i demanen confiança. També des de la Generalitat, que vol que Brussel·les instal·li a Móra la Nova una de les gigafactories d'Europa. El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha dit a Catalunya Ràdio que no es volen quedar enrere.
24: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. Estem parlant no només de tecnologia, i en aquí el paper de la Generalitat i de Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
23: A la mateixa hora, ben a prop d'aquest congrés, al Moll de la Fusta, un centenar d'entitats socials han presentat la campanya No als megacentres de dades. Una de les seves portaveus, Clàudia Bosch, de Setem Catalunya, diu a Catalunya Ràdio què demanen.
25: Una moratòria, aquest pla, fins que no es compleixin aquests requisits, no?, de rendiment de comptes, de transparència, de previsió de quins serien els riscos i els impactes en el territori.
23: A Catalunya hi ha 26 projectes de centres de dades que volen instal·lar-se arreu del país.
0: Passant 18 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
26: Catalunya migdia.
27: Avui, 22 de setembre, és el Dia Mundial de la Leucèmia. Sabies que el teu testament pot ser molt més que un tràmit legal? Pot ser una segona oportunitat per les persones que tenen un càncer a la sang. Amb el teu testament solidari pots donar suport a investigacions que salven vides, com les que impulsa la Fundació Josep Carreras, perquè la leucèmia sigui 100% curable. En incloure la Fundació Josep Carreras al testament, el teu llegat ajudarà a finançar avenços científics que encara són necessaris i que faran possible l'esperança d'un futur sense leucèmia. Fes que la teva herència també sigui recerca, ciència i futur. Informa-te'n a www.atestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
2: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Catalunya migdia.
0: Les 2:20 minuts. L'Assemblea General de l'ONU arrenca avui a Nova York amb el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del debat sobre els riscos de la intel·ligència artificial, ara en parlàvem, la inestabilitat a l'Orient Mitjà i la guerra activa de Rússia contra Ucraïna. Trump, que viu el moment de més baixa popularitat en tota la seva carrera política, firma avui un nou acord sobre Groenlàndia, que ha de permetre el desplegament de més militars nord-americans en aquest territori semiautònom de Dinamarca. El president dels Estats Units s'ha refermat avui en les restriccions en l'accés d'alguns mitjans a la Casa Blanca. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. El secretari general de l'ONU, el portuguès Antonio Guterres, presidirà la seva última Assemblea General de les Nacions Unides aquest matí a Nova York. Guterres deixarà el càrrec el 31 de desembre i s'espera que els pròxims mesos es decideixi qui el succeirà. El president dels Estats Units, Donald Trump, farà el discurs en representació del país anfitrió de l'Assemblea. S'espera un discurs amb referències a la guerra de l'Iran, a la situació al Pròxim Orient i a la guerra d'Ucraïna, sempre subratllant els mèrits que ell mateix considera que ha fet. Trump també aprofitarà l'Assemblea General de l'ONU per assignar, juntament amb Dinamarca, l'acord sobre el control militar de Groenlàndia. I, com no, s'espera que recordi un cop més que els Estats Units han de liderar la cursa per dominar la intel·ligència artificial, una qüestió que tindrà molts espais aquest any, tal com recorda l'exassessor de l'ONU, Jeffrey Feldman.
11: Si et fixes en la quantitat d'esdeveniments privats relacionats amb la intel·ligència artificial que tenen lloc al voltant de l'Assemblea General, és increïble. Penso que això és una mostra que la IA està transformant l'economia i la societat més ràpidament que la governança. Això serà un tema tant en l'agenda oficial com en les converses privades.
10: Destaca també l'estrena de la presidenta veneçolana en funcions Delcy Rodríguez a les Nacions Unides i un any més el líder palestí Mahmoud Abbas haurà de comparèixer per videoconferència perquè els Estats Units li han negat el visat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en canvi, podrà fer la seva intervenció amb tota normalitat.
0: I en el marc d'aquesta assemblea de l'ONU està prevista aquesta tarda una reunió entre Donald Trump i Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès pressiona per una treva energètica amb Rússia que Washington veu amb bons ulls. Tot mentre s'endureixen els atacs entre totes dues parts. Moscou ha llançat un gran atac aquesta matinada amb míssils balístics, 300 drons i artilleria que han destruït refineries, fàbriques i magatzems de material militar i infraestructures elèctriques. L'atac ha causat almenys 4 morts i una desena de ferits. Ucraïna, però, també ha atacat una refineria russa i ha causat un mort. A Madrid, el Partit Popular torna a escalfar la crisi de Ceuta i crida a manifestar-se aquest cap de setmana a Madrid. Ho fan, segons la convocatòria, en defensa d'Espanya i per reclamar eleccions anticipades. El govern espanyol demana als populars que proposin solucions en lloc d'agitar el carrer. Madrid, Dani Saideaja.
12: El número 2 del PP ha fet una crida a les xarxes a sumar-se a la manifestació convocada a Madrid, que té per lema Marxa per la dignitat, no a la invasió, i en què tampoc hi faltarà Vox. Això quan fa 2 dies que desenes de persones van atacar el cotxe on anava una diputada ceutina i dos activistes. Per això avui el ministre Ángel Víctor Torres feia una crida a rebaixar la tensió, a condemnar tota violència i demanava al PP que s'arromangui amb l'acollida dels menors.
13: Más que manifestació es que ponga a la mesa alguna solución. Alguna solución. Yo le voy a poner una fácil. ¿Quieren ayudar a Ceuta? Que sus comunidades autónomas digan que sí, a que los menores, que son cerca de 3.000 vayan a sus comunidades autónomas?
12: Torres reconeix que encara queden a Ceuta entre 700 i 500 menors malvivint als carrers i uns 2.300 ja s'han pogut identificar.
0: A tot això, avui és l'últim dia de campanya electoral per a les eleccions legislatives que es fan al Marroc demà. Uns comicis en què pot ser determinant el descontentament juvenil pels alts índexs d'atur. Associacions civils marroquines es dediquen a combatre la desigualtat en un país que presenta bones dades macroeconòmiques i que aposta pels projectes faraònics. Enviat especial a Tetuán. Nando Zanoguera, bon dia.
3: Bon dia. El Marroc de l'estadi de Hassan II, on vol celebrar la final del Mundial 2030 o la del conegut com el Borac, únic tren d'alta velocitat d'Àfrica, contrasta amb la dels joves de la generació Z212 que van protagonitzar protestes massives al país, ara apagades. Per al sud del Marroc hi treballen associacions que intenten donar oportunitats als joves. L'entitat APIF, amb seu a Tetuán, acull menors no acompanyats, molts dels quals subsaharians. La coordinadora de projectes, Mariam Saadi, conscient del que ha passat a Ceuta, ens explica que els desaconsellen marxar a Europa de forma irregular.
4: Los menores no saben lo que se van a encontrar cuando llegan allí. Piensan que es como el dorado. Y no es así. Nosotros, desde nuestra asociación, a las propias autoridades e instituciones públicas de Marruecos, siempre se intenta sensibilizar a los menores sobre los riesgos que acarrea una migración irregular.
3: El Marroc té un creixement de prop del 5% amb inflació, deute i dèficit continguts, però l'atur juvenil es dispara fins al 30 i el 40% segons quines franges d'edat es tinguin en compte.
0: Els patinets elèctrics tornaran al transport públic català. Cal veure a partir de quan i en quines condicions. L'Autoritat del Transport Metropolità, on hi ha el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i Àrea Metropolitana, han posat en marxa avui la revisió de la prohibició decretada al gener del 2023, segons que han explicat fons del sector a 3Cat Info. Joan Garcia, bon dia.
8: Hola, Òscar.
0: Per què ara es revisa el retorn dels patinets als trens i als autobusos?
8: Per un canvi normatiu impulsat per la Direcció General de Trànsit que obliga els patinets a estar homologats i registrats i tenir assegurança obligatòria. Això hauria millorat la situació d'aquests vehicles de mobilitat personal per replantejar la prohibició en base a la finalitat que exposa la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
22: S'ha obert novament aquest debat de regulació també per fomentar la intermodalitat també.
8: De fet, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ja va donar per fet el retorn dels patinets al transport públic ahir a l'acte dels 25 anys de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, l'AMTO. Aquest migdia, el comitè executiu de l'ATM s'ha decidit revisar la prohibició d'acord amb els criteris adaptats per la DGT. Es farà una anàlisi dels riscos amb tots els agents implicats, però, això sí, no s'ha posat cap calendari encara sobre la taula. Recordem que la prohibició es va decretar després que la bateria d'un patinet trucat per poder córrer més, precisament, es va sobreescalfar dins un tren de Ferrocarrils de la Generalitat i es va acabar incendiant sense provocar víctimes. Fa uns dies, Renfe ja va anunciar que tornava a acceptar patinets elèctrics als seus trens, excepte, això sí, a Rodalies de Catalunya i d'Euskadi.
0: De notícies ara sobre la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament de la capital catalana augmentarà la taxa turística als creueristes d'escala fins als 24 euros l'any 2030. L'increment, que s'anirà aplicant de manera gradual, s'ha aprovat aquest matí provisionalment durant la Comissió Extraordinària d'Economia. En canvi, el que no s'ha aprovat és augmentar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. Anna Escura, bon dia.
14: Bon dia. Aquest matí es votava la modificació de dos punts de les ordenances fiscals. Primer, es volia incrementar l'IBI als hotels de luxe més grans, l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Però això no ha tirat endavant, entre d'altres, perquè els comuns s'han abstingut i la proposta només ha rebut el suport del PSC i Esquerra. Marc Serra és el portaveu dels comuns.
15: L'alcaldessa Colau tenia el seu model de ciutat, que implicava moltes vegades cedir i negociar i arribar a acords. L'alcalde Trias tenia un model ben diferent, però també sabia arribar a acords. L'alcalde de Collboni ens porta unes ordenances fiscals sense negociar-les, sense parlar-les, sense incorporar cap de les propostes que el nostre grup ha posat sobre la taula.
14: El segon punt sí que s'ha aprovat, aplicar un recàrrec a la taxa turística que ja paguen els creueristes d'escala, que són els que fan una parada de menys de 12 hores a la ciutat. L'increment, com deies, serà progressiu fins a arribar als 24 euros el 2030. Segons el tinent d'alcalde Jordi Valls, l'objectiu és reduir dràsticament els creueristes d'escala i ha anunciat que abans d'acabar l'any deixaran d'operar dues de les 7 terminals de creuers del port. Tot plegat es debatrà al plenari de divendres per després sotmetre-ho a informació pública durant 30 dies i, segons el calendari previst,
1: L'aprovació definitiva es podria produir abans que s'acabi el 2026.
0: I atenció a aquesta notícia. La Sagrada Família proposa construir l'escalinata de la façana de la Glòria, la que encara queda pendent, enderrocant només un edifici. Als veïns afectats del bloc Núñez i Navarro se'ls indemnitzarà o se'ls reubicarà en un solar pròxim. Aquesta és l'opció de mínims que fa la Junta Constructora del Temple, que calcula que la basílica podria estar acabada d'aquí una dècada, Marriera.
5: Per primera vegada, la Sagrada Família dona detalls de la proposta que plantegen per desencallar les negociacions amb els veïns i l'Ajuntament. Plantegen que els veïns amb pisos de propietat que hi viuen siguin reubicats en un nou edifici que es faria al solar del carrer Mallorca, propietat del Temple, i els que tenen pisos turístics o de lloguer se'ls indemnitzaria. Ara és l'Ajuntament qui ha de moure fitxa, diuen, i esperen que ho faci ràpid abans de les eleccions municipals. Xavier Martínez és el director de la Junta Constructora del Temple.
16: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
5: Els pròxims anys, els principals treballs de la Sagrada Família es concentren en aquesta façana de la Glòria i l'any que ve ja es començaran a aixecar les columnes que aguantaran les torres. Pel que fa a l'impacte de la visita del Papa, asseguren que s'ha notat un increment de visitants espanyols al davant dels Estats Units, que encapçalaven fins ara el rànquing, i prop de la meitat són catalans i de la mateixa ciutat de Barcelona.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Unió de Pagesos reclama que s'aturin les importacions d'arròs al sud-est asiàtic pel dany que ha causat en el sector a casa nostra. A partir de l'any 2025, les compres d'arròs es van duplicar i el preu ha caigut un 40%. Tortosa, Jordi Barranca.
17: Aquell any es va passar de les 240.000 tones importades a unes 570.000. L'aturada de les importacions forma part dels acords comercials que Brussel·les ha arribat en països com Myanmar, l'antiga Birmània. Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos.
18: Una és parar les importacions, perquè, claro, els importadors han tocat el mercat i l'han destrossat, i la segona qüestió és que, degut a la destrossa de la incompetència dels nostres dirigents polítics, hi ha una sèrie de diners que estan precisament i no estan. Per tant, estarem parlant pel 2027.
17: Tot plegat es tradueix en que el pagès cobra 33 cèntims al quilo, quan, com a mínim, n'hauria de cobrar 45.
18: Evidentment, algú ha descobert aquí a Europa de comprar barat o fora d'Europa i vendre cara aquí a Europa. Els consumidors no ho notem, la baixada de preus, però els productes sí. I després d'aquestes coses mal fetes ens trobem en aquesta situació de l'arròs a 30 cèntims com fa 10 anys. Això és degut a que Europa no pensa en l'agricultura, evidentment, i el Ministeri d'Espanya tampoc.
17: Ja han demanat reunions tant amb el conseller com amb el ministre.
0: I avui han començat els treballs d'urgència per treure els arbres cremats pel foc de les Gavarres del mes de juliol. S'estan netejant un total de 12 hectàrees del terreny, a banda i banda de la carretera de la Ganga, per evitar que alguns d'aquests arbres puguin caure al vial. La Bisbal d'Empordà, Pau Bartrolí.
19: Els treballs, que han de durar 2 mesos, s'estan efectuant a la carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, uns metres més amunt d'on va començar el foc. En paral·lel, s'ha començat a redactar el pla de restauració de tota la zona afectada per definir les actuacions dels propers anys. Quim Gumbau, gerent del Consorci de les Gavarres, explica que poden passar ben bé 30 o 40 anys fins que el bosc recuperi el seu potencial.
20: A tornar-lo a veure semblant en el que era, doncs, evidentment, porta unes dècades, perquè el creixement dels arbres són espècies de creixement lent, el suro especialment, i en els llocs on s'hagin de tallar, abans no tinguem una coberta arbòria semblant a la que teníem, doncs passaran tranquil·lament 30-40 anys.
19: També s'està treballant perquè no quedi cap finca de la zona sense gestionar i, per tant, sense prevenir incendis.
0: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
26: Catalunya migdia.
21: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
2: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare, literalment.
2: O poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
6: I jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
2: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia.
0: Passen 4 minuts a 2 quarts.
10: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta.
0: El 1979, el Teatre Lliure de Gràcia va estrenar això que sentim, La vella Helena, de Jacques Offenbach, protagonitzada per Anna Lizaran i Imma Colomer, entre altres actors. Bé, doncs, gairebé 50 anys més tard, i dins de la celebració del 50è aniversari del Lliure, el col·lectiu Miserable, liderat per Miquel Masfiol, estrena aquest vespre una versió molt especial d'aquesta mateixa obra. Marta Vives.
11: Tot i que l'encàrrec que Masfiol va rebre del Lliure era aquest...
23: Que agafis La vella Helena i la passis per la Tormitz, que és un poc el que faig sempre.
11: El director teatral no s'ha limitat a la relectura de l'obra, sinó que l'ha volgut convertir en una experiència per descobrir què queda d'aquell esperit dels inicis 50 anys més tard. És per això que des de fa 2 setmanes la companyia viu literalment al teatre, entre matalassos inflables, coixins, maletes obertes i neveres plenes de menjar per alimentar un regiment.
23: És vera que en el principi va ser molt dur perquè no teníem manera d'organitzar-nos, ens van organitzar ben fatal i va ser tot molt intempestiu, entendes, de campanya. Però és vera que a poc estem aprenent a conviure, que això també és, crec que és molt guapo.
11: La mateixa idea serveix de punt de partida per l'espectacle que es veurà a partir d'avui, un grup de nostàlgics que pensa que el teatre actual és un desastre i farà mans i mànigues per recuperar l'essència dels anys 70 i muntar l'opereta d'Offenbach amb música en directe. El repartiment està format per Gerard Frank, que tindrà el repte d'encarnar el personatge d'Helena, interpretat originalment per Anna Lizaran, també Lluís Oliver, Mel Salvatierra i Carmen Milán. S'estrena avui i ocuparà el Lliure de Gràcia unes quantes setmanes més fins al 18 d'octubre.
0: I ara, cinema.
24: La petite fille chante sainte nuit.
0: Albert Serra està molt present aquests dies al Festival de Sant Sebastià i ha presentat 16 Momentos de mi vida, la gravació d'un concert de la diva alemanya Ingrid Caven, que ha dirigit ell mateix, i també presenta Roques Roges, de Bruno Dumont, que ha produït. Són dues pel·lícules que han aixecat força expectació. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: El concert de Caven el va gravar perquè no va quedar satisfet del disc que va fer amb ella i la banda de les seves pel·lícules, Els Molforts. És una gravació fosca i tenebrosa que vol destacar sobretot la veu i la presència de l'actriu i cantant musa de Fassbinder. Però en declaracions a Catalunya Ràdio ha confessat que ha estat un projecte puntual.
27: No, a mi no m'interessa, és molt poc creatiu fer un concert. Vull dir, gravar un concert ni que fos, vull dir, del músic que m'agrada més del món. I no, si no estic involucrat amb la música, no té cap interès.
25: Pel que fa al film de Dumont, és una experimentació fantàstica protagonitzada per nens de 5 i 6 anys que es comporten com adults, una cinta hipnòtica.
27: Sí, bueno, té això. És que els nens tenen algú que no t'encansaries mai de mirar-los, perquè com que són tan espontanis, saps sempre tots els gestos, les reaccions, no? És una cosa que no cansa de mirar, perquè és com veure un animalot.
25: Finalment ens ha confirmat que Out of This World estarà a punt l'any vinent i que serà la pel·lícula més original de l'any, amb la millor escena final del cinema recent.
0: I ara anem a València. Perquè el Teatre Principal de la ciutat de València tanca per motius de seguretat. L'edifici necessita una rehabilitació integral que s'allargarà durant 4 anys i que costarà uns 50 milions d'euros. València, Pepa Ferrer.
30: Que el Teatre Principal de València estava en obres, el sector ho sabia. La notícia d'avui, però, ha estat una sorpresa. Ahir mateix es presentava la programació. Isabel Martí és membre de l'Associació d'Escriptors i Escriptores Teatrals.
31: L'espai ha estat en obres puntuals i que anaven a aprofitar-se les obres així més intenses en el període de vacances que estava tancat l'edifici, el teatre, en estiu. Ara ens trobem amb que el principal espai d'exhibició escènica amb les millors condicions desapareix.
30: El Teatre Principal és un dels més emblemàtics i importants de la ciutat. Segons explica, la Diputació de València tanca per risc de despreniment i per no poder garantir la seguretat. Els que es queden també orfes són els músics en valencià. Pau Alabajos és del col·lectiu Ovidi Montllor.
32: Molta de la programació dels nostres artistes no es podrà fer en aquest espai tan emblemàtic del Cap i Casal. I un poc s'ajunta amb aquesta falta de prioritat de la cultura des del punt de vista de la gestió del Partit Popular i de Vox.
30: El malestar de l'escena teatral és palès a les xarxes i ja preparen mobilitzacions de protesta.
0: I una cosa més abans dels esports. El nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Valentín Roma, s'ha proposat augmentar l'afluència de públic al MACBA amb un equipament que tindrà una veu pròpia, progressista i basada en els continguts. El curador d'art ha presentat avui el seu projecte pel museu, que dirigirà durant els pròxims 5 anys. Barcelona, Òscar Callau.
1: Els membres del patronat del MACBA han presentat Valentín Roma com un intel·lectual de barri, per la sofisticació del seu pensament artístic i alhora la seva capacitat de connectar amb la societat i el públic de l'art contemporani. El fins ara director de la Virreina Centre de la Imatge ha reivindicat la feina de les anteriors direccions, però no s'ha estat de criticar les xifres de visitants que té el MACBA.
3: El MACBA és els seus continguts, i està clar que els continguts dels museus no estan funcionant i tenim que canviar els continguts, canviar l'enfoc del que proposa el museu a la seva audiència.
1: Roma ha detallat també com planteja dotar de veu pròpia el nou MACBA.
3: Un MACBA que es separa frontalment del pensament reaccionari que avui assetja la cultura, però també d'aquestes tendències que pretenen convertir els museus en una mena de fotocalls inofensius.
1: El nou director del MACBA ha parlat avui de l'orientació general del seu projecte sense concretar els eixos temàtics i els continguts que explicarà en els pròxims mesos.
2: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Amb l'arrencada de la Champions femenina.
4: Avui es juguen els primers partits i demà serà el debut del Barça.

0: Doncs arrenca la Champions femenina. El Barça jugarà demà el primer partit per defensar el títol aconseguit a Oslo el 23 de maig.
1: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana. Un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat. Hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots. D'un equip que ha canviat el paradigma del futbol. Sovint...
0: Sense Alexia, Mapi, Ona ni Salma, però amb cares noves i amb jugadores que ara pesen més a l'equip, el Barça debutarà demà contra el París, però serà un debut on hi faltaran moltes jugadores, i no aquestes que dèiem ara, que ja van marxar a l'estiu, sinó d'altres que estan pendents per el seu estat físic. Marcos García, quina és l'última hora de la infermeria?
2: Doncs la bona notícia, encara no confirmada, apunta que potser torna demà Irene Paredes. No va jugar contra l'Alavés, la central del Barça, i potser podria tornar demà contra el París. Ho sabrem demà al matí quan hi hagi la llista de convocades. No pinta que arribin per al partit Kika ni Vicky López. Alexandri i Van Asten són baixa segura i tampoc indica la informació que tenim que arribi Aitana Bonmatí. A banda, ja sabeu, estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Camara, que tampoc hi seran.
0: I han parlat fa poca estona el tècnic Pere Romeu, també la jugadora Eva Payor. Es veuen favorites per revalidar el títol, Marcos?
2: Sí, començant pel tècnic. Ja saps que allò de favorit a vegades fugen d'allò, però Pere Romeu ha entomat el repte de ser de nou candidates a tot.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot segur.
2: Primera roda de premsa completament en castellà per Eva Payor. S'ha defensat prou bé en castellà. Ha explicat que vol seguir el Barça més enllà del proper estiu, que és quan acaba el seu contracte. També ha explicat que per ella no és especialment destacat que la final es jugui a casa seva, a Varsovia. I sí, en clau de grup, Payor admet que són les candidates a batre.
4: Cuando estás mejor equipo del mundo, siempre otros equipos quieren... jugar contra ti muy bien y más motivación, pero nosotras también, nosotras estamos preparados y que dice, es nuestro objetivo, otra vez va ahora a Polonia, a Varsovia y paso a paso porque son muchos partidos en esta temporada.
2: Ara ja sí, ha acabat el mercat de fitxatges. El Barça ha donat per tancada la plantilla, ja sabeu, sense cap més incorporació en defensa. Pere Romeu destaca que tothom al club va a la una.
3: Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve, que segur que si seguim alineats i seguim de la mà tots i totes juntes, segur que donarem molt a parlar.
2: Hem sentit, doncs, avui Pere Romeu i també Eva Payor, que, sens dubte, la polonesa és una de les jugadores pal de paller d'aquest equip, com ho són Paredes, Patri o Aitana, i sense cap mena de dubte, Cata Coll a la porteria.
0: Precisament, Cata Coll, que avui serà protagonista al Tot Costa a partir de les 7, entrevista amb la portera blaugrana, i ara podrem sentir un avançament d'aquesta entrevista on Cata Coll fa el seu podi per la pilota d'or.
5: Jo, Patri, que guanyés, crec que de Pajot havia de fer un any increïble l'any passat, també la ficaria, i Alexia Botella. Jo crec que seria tres jugadores que m'agradaria que estiguessin allà.
0: Doncs entrevista sencera amb Cata Coll, que sempre és interessant sentir el que diu. Avui al Tot Costa, a partir de les 7, com dèiem, arrenca la Champions femenina, hem parlat del Barça, tota aquesta prèvia del partit amb el París, que jugarà demà, però avui ja hi ha partits, Marcos.
2: Sí, entre els més destacats del dia, 6:45, Bayern de Múnich, Manchester City, i a les 9, dues cites interessants, Real Madrid, PSG i Arsenal, Kiu de Dinamarca, a la final de la Champions femenina del 27, a Varsovia, el cap de setmana del 28 al 30 de maig.
0: I, per cert, recordem que ha tornat el Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio, en aquest primer episodi de la temporada. Sonia Gelmà i la resta de col·laboradores se centren en la figura de Maïssa Baja, la perla més jove de la Masia. seguim parlant de futbol. Mentre esperem l'entrega d'avui de Tiempo de Revisió del CTA, l'arbitratge de diumenge al derbi madrileny encara porta cua i compta perquè el darrer capítol és ben fresc, torna a tenir Mourinho com a protagonista. Jordina Terrer.
6: Aquesta vegada per passiva, i és que el tècnic portuguès del Madrid, que va situar-se sota els focus després de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid amb la seva polèmica roda de premsa, ha estat el gran absent de la trobada anual que tenen els tècnics de primera. Mourinho ha argumentat motius personals per no assistir aquest migdia a la seu de la Federació Espanyola, a Las Rozas, a Madrid, a la reunió d'entrenadors aprofitant l'aturada de seleccions. En la reunió, a més, hi ha trobada amb Fran Soto, el responsable del comitè tècnic d'àrbitres. Mourinho, doncs, queda fora de la foto, on sí que hi sortiran Hansi Flick i Simeone, entre d'altres.
0: També ha parlat de tot aquest embolic, de tota la polèmica, el president de la Lliga, Javier Tebas, que ho ha fet a Twitter, al seu compte d'X, Jordina.
6: A les seves xarxes socials, Javier Tebas diu que cap equip pot tenir un arbitratge a la carta. Tebas diu que la competició no és propietat de ningú i es pregunta si algú pretén que xiuli segons la facturació, les audiències o l'escut. Tebas torna a referir-se a Real Madrid Televisió com la televisió del règim. El president de la Liga argumenta que és més còmode apuntar que hi ha una conspiració contra el Madrid que parlar del que passa a la gespa. I Tebas remata que la coartada de sempre no se la creu ningú amb sentit comú. A les darreres hores ha fet un comunicat també l'Atlètic de Madrid i ha demanat acabar amb l'assetjament arbitral després de l'allau de crítiques arran del derbi madrileny. I aquesta tarda, nova edició de Tiempo de Revisió del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
0: I a l'Espanyol, el tècnic Manolo González ha decidit mantenir el pla previst per aquesta setmana, tot i la derrota de divendres contra l'Elx, que és el cué de la Lliga. I aquest pla passa, Sergi Andreu, perquè els jugadors tinguin 6 dies de festa.
7: Sí, el primer equip de l'Espanyol té festa des d'avui i fins diumenge. Això vol dir que tornaran als entrenaments dilluns vinent, dia 28 de setembre, amb la mirada posada en un partit amistós que jugaran divendres, dia 2 d'octubre, contra l'Ipswich Town de la Premier League al RCD Stadium. De fet, serà com un entrenament a porta tancada on no hi podrà accedir cap aficionat. Semblava que el pla podria haver canviat després de la desfeta dolorosa de divendres contra l'Elx, però Manolo ja va insinuar a la sala de premsa després del partit que, en principi, no era aquesta la intenció.
8: Si al final no es una cuestión tampoco ni de más tiempo libre o menos, es una cuestión de... Porque le quites un día parece que seas mejor entrenador, no es una cuestión de quitar días ni de nada esto. Pero lo que tenemos que hacer, repito, es analizar bien lo que está pasando, que yo ya te digo que lo tengo bastante claro, y darle la vuelta a la situación ya.
7: Per cert, hi ha com a mínim 5 jugadors que de vacances en faran poques. Són els 3 internacionals, que són amb les seleccions, Roberto Fernández, Vanja Derkusić i Javi Hernández, que és amb Roberto Fernández.

0: Xavi, però, n'assumeix el repte.
1: Many of the staff are from Netherlands.
2: Una bona part del meu cos tècnic és neerlandès i n'estic molt content perquè són gent molt directa i honesta. I jo prefereixo això. Estic molt content i còmode. Sóc al millor lloc on podria ser. És perfecte per a mi. Ara només ens falta competir i obtenir resultats, cosa que no serà fàcil, tot i que estem preparats pel repte.
1: It will be not easy, but I'm ready for the challenge.
0: L'ex-tècnic blaugranà treballa amb un grup de 26 jugadors, entre els quals no hi són Frenkie de Jong, que continua lesionat, i tampoc un ex-blaugrana, Memphis Depay. Per Xavi, comunicar-li a Memphis que no formaria part de la convocatòria ha estat el més difícil que li ha tocat fer des que va assumir el càrrec.
2: Segurament la decisió més difícil fins ara ha estat haver de trucar en Memphis. Havia de ser honest amb ell, perquè el conec i tinc una molt bona relació. I la seva resposta ha estat increïble. Ho han tomat amb maduresa, ha entès la meva decisió i ens tenim un gran respecte mutu. Però també vull aclarir que la porta continua oberta per a tots els jugadors.
1: The door is open for all the players.
0: Recordem que Xavi va assumir tot just el mes passat el càrrec de seleccionador dels Països Baixos en substitució d'un altre ex-blaugrana, Ronald Koeman.
3: Un apunt més a futbol, en aquest cas a casa nostra, la primera federació, la mala arrencada de temporada que està fent l'Europa, ja s'ha cobrat la primera víctima, David Ubach.
4: El club de la Vila de Gràcia de Barcelona ha cessat el seu entrenador, Josep Maria Gené, després de només 4 jornades de Lliga. L'Europa ocupa ara la penúltima posició a la classificació de la primera federació, amb només un punt sumat de 12 possibles. Des del club graciany, a més dels resultats adversos, apunten a una pèrdua de confiança com a detonant de la destitució de Gené, de 68 anys. Es dona el cas que Gené havia rellevat a la banqueta a Dai Benítez aquest mateix estiu després d'haver estat el responsable esportiu de l'Europa els últims 4 anys. Amb el tàndem Gené als despatxos i Dai a la banqueta, l'Europa va jugar el play-off per pujar a la segona divisió la temporada passada, just en la temporada en què venia d'assolir l'ascens de segona a primera federació. A Gené ara el rellevarà Luis Blanco, de 48 anys, després d'haver dirigit l'Atlètic Balears. Anteriorment, Blanco havia treballat a l'Espanyol com a tècnic del filial, segon entrenador del primer equip i fins i tot com a preparador principal en alguns partits de primera. A la banqueta de l'Europa, a Blanco l'acompanyarà ara l'emblemàtic exjugador escapulat Alberto González com a tècnic assistent.
3: Farem una pausa i després... reviurem la festa de la penya a Badalona.
5: Catalunya migdia.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
5: Som
11: 3CAT.
3: El que dèiem abans de la pausa, moment per reviure la festa i de la penya a Badalona per aquest títol de la Supercopa ACB que va aconseguir diumenge. Ernest Macià.
12: Doncs sí, Laia, per primer cop en 18 anys van veure aparèixer pel balcó de la plaça Cap de la Vila a Ricky Rubio. Escoltem-lo.
13: Espero que molts nens i nenes en el futur us pugueu alimentar del que vam viure ahir l'Olímpic, que va ser molt màgic. Crec que la penya és màgica, viure això és màgic, així que moltes gràcies.
12: Doncs Ricky Rubio, que va justament apel·lar que hi havia molts nens a la plaça, més de 2.000 persones, de les quals molts, una proporció bastant elevada, eren nens que volien veure de prop els seus ídols. Ens diuen des de la penya, doncs, que han notat el ritme de creixement en la campanya d'abonaments perquè aquesta Supercopa ha tornat a posar Badalona al mapa del bàsquet europeu i, sobretot, quin és el principal culpable, i ahir tothom volia que sortís i digués alguna cosa, tot i que ell és molt tímid, és Nicola Provítola.
14: Yo quiero que tomemos esto como un impulso, que Badalona siga creciendo, que la peña siga creciendo y que volvamos otra vez a disfrutar de esta fiesta. Vamos por más. Visca la peña y visca Badalona.
12: Aquesta tarda sentirem a Dani Miret aquest crit de visca la penya, visca Badalona. Doncs el va trencar Eli Indiae, que va dir visca la penya i visca Catalunya. Evidentment a la plaça doncs molta gent van riure. I hem de dir d'altra banda que aquesta setmana és la setmana important, Laia, que comença el bàsquet, primer amb l'Eurolliga amb el Barça, Barça-Efes, i el Joventut, ja que parlàvem, debuta també, com tots els equips catalans, aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge, a la pista del Breogán.
3: I el Mundial de Ciclisme, les últimes hores, han estat per oblidar per als germans catalans Sef i Matís van Kerkhove, Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, amb molta mala sort, especialment per a Sef, el germà petit que avui havia de disputar la contrarrellotge júnior. De fet, Sef van Kerkhove era un clar candidat a medalla tant en la crono com en la ruta. Diumenge, però, mentre s'entrenava amb la bici de contrarrellotge, un cotxe el va atropellar. El seu germà, que era amb ell, explica que el cotxe va sortir d'un encreuament sense veure el Sef i el van vestir. El de Montbrió del Camp es troba bé, però amb lesions considerables hi haurà d'estar unes 6 setmanes immobilitzat. Es perd, per tant, el Mundial i l'Europeu. Just mesos enrere també el va atropellar un cotxe i va estar unes setmanes de baixa. Pel que fa al germà gran, Matís, no va completar ahir una bona crono en la categoria sub-23 i va ser 12è, quan era un dels grans candidats a medalla. Avui, per cert, es disputa la crono mixta per equips amb la presència de Paula Blasi i Mireia Benito, formant part del conjunt espanyol. El trio masculí sortirà a 3:45 de la tarda, d'aquí pocs minuts, i Benito, Blasi i Sandra Alonso els agafaran el relleu a la segona part de la cursa.
3: I en tenis, aquest matí ha començat a la Xina la fase final de la Copa Billie Jean King, que seria l'equivalent a la Copa Davis masculina, i el torn per l'equip espanyol arribarà demà amb la presència d'una tenista catalana, Odal.
0: Parlem de la tenista de Blanes, Marina Bassols, de 26 anys, que després de 2 anys d'absència torna a formar part de l'equip espanyol, que demà al matí s'enfrontarà al Kazakhstan en una de les eliminatòries de quarts de final. Bassols considera tot un premi per l'any que està fent poder participar en aquesta competició i formar part de l'equip que dirigeix Carla Suárez.
15: Súper contenta al final volver aquí al equipo con las jugadoras que nos llevamos súper bien y también yo después de este año yo creo que refleja un poco, ¿no?, el trabajo que he estado haciendo y también pues de momentos que he pasado.
0: A més de Bassols, també formen part de l'equip espanyol femení de tenis Sara Sorribes, Caitlin Quevedo i Jessica Bouzas. El Kazakhstan, el rival demà de l'equip espanyol, té la baixa segura de l'actual número 1 mundial, Elena Rybakina, que arrossega problemes físics des que va guanyar fa poc el US Open. Si les espanyoles superen el Kazakhstan a quarts, s'enfrontaran en semifinals a l'equip guanyador del República Txeca Gran Bretanya, que juga ara mateix. D'altra banda, l'equip espanyol masculí de Copa Davis ja sap quin rival es trobarà als quarts de final d'aquesta competició. Serà Àustria, després del sorteig celebrat aquest migdia a Bolonya, on es disputarà aquesta final avui de la Copa Davis, a finals de novembre.
3: I ara parlem d'una modalitat de les curses de muntanya. Es tracta de l'Sky Ultra, una cursa de muntanya que es disputa en una altitud superior als 2.000 metres i on tenim un subcampió del món català, Carles Vila.
16: Estem parlant del reusenc Julen Calbó, que a la Gomera va acabar segon al Mundial de Sky Running en un recorregut de 62 quilòmetres i 3.700 metres de desnivell positiu. Va acabar per darrere de l'italià Cristian Minoggio.
17: Tenia al cap que havia d'arribar bé aquí perquè ja havia anat amb la selecció altres vegades i no hi ha pogut plasmar el resultat que volia, i la veritat que estic molt content perquè hi havia un nivell de corredors que sabia que era molt difícil lluitar per les medalles, però si ja arribava bé i ja em trobava bé, podria fer-ho. Vaig sortir valent, tenia bones sensacions de les últimes setmanes després de l'estiu que vaig afluixar una mica, un parell de setmanes després de l'última cursa que vaig fer, i al final tot va sortir més o menys bastant bé.
16: La plata de Julen Calbó confirma la seva progressió els últims anys. En anteriors edicions del Mundial ja havia acabat entre els 10 primers. El seu pròxim objectiu serà l'Ultra Pirineu, una prova de 100 quilòmetres i 6.700 metres de desnivell positiu.
3: Recordeu aquest nom, Yu Zidi. Si teniu memòria, potser us ve al cap aquella nedadora que al Mundial de l'estiu passat a Singapur va despuntar amb només 12 anys. Doncs a les últimes hores, ara amb 13 anys, s'ha superat, David.
4: Durant la celebració dels Jocs Asiàtics, que es fan aquests dies a Tòquio, al Japó, Yuzidi ha fet la segona millor marca de la història als 200 metres d'estils. Amb 13 anys ara, la jove xinesa s'ha penjat l'hora a la prova, òbviament, amb una marca de 2 minuts, 6 segons i 10 centèsimes, només 40 centèsimes més que l'actual record del món en poder de la canadenca Summer McIntosh. Yuzidi ha superat llegendes de la natació en aquesta prova com Katinka Hosu, Kaylee McKeown i Kate Douglas. Recordem que l'any passat, al Mundial de Singapur, Yuzidi va saltar a la palestra amb només 12 anys quan va assolir el quart lloc als 200 estils i als 200 papallona i fins i tot es va penjar el bronze mundial en relleus.
3: I el Madrid ha dit que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre, però parla que potser només estarà 3 setmanes de baixa. Grau 3. Això és un esquins
4: un sever. Esquins,
3: un senyor esquins. Però vaja, en principi, diu, només 3 setmanes. Deixem aquí els esports a les 7, més esports del Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
18: Són les 3.
19: Catalunya Migdia.
18: Fa una hora hem començat el Catalunya Migdia explicant-vos que la majoria progressista del Tribunal Constitucional ha activat el compte enrere per l'aplicació total de la llei d'amnistia. Aquest migdia ha tombat la tesi conservadora que el referèndum va suposar un enriquiment personal als líders del procés. A TV3, Gonzalo Boye ha situat el retorn de Carles Puigdemont a finals del mes d'octubre. També hem connectat amb Brussel·les, on no ha agradat gens l'estratègia del govern espanyol de vetar noves ampliacions de la Unió Europea fins que no es reconegui abans l'oficialitat del català. I ens hem fixat en la guia del govern sobre les pantalles, que adverteix de conseqüències com el retard en el llenguatge o els dèficits d'atenció en els menors que estan massa hores davant de les pantalles. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
20: Doncs mira que la Sagrada Família rectifica i ara diu que l'escalinata de la façana de la Glòria comportarà l'enderroc de més d'un edifici. A primera hora i en roda de premsa, el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ho heu sentit fa uns minuts al Catalunya Migdia, apuntava que la façana de la Glòria i l'escalinata es podrien fer només afectant el bloc Núñez i Navarro.
21: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
20: Doncs bé, el temple ha matisat poc després que també es veuran afectats altres edificis de la zona. Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Més qüestions. El govern espanyol demana al jurat popular que absolgui Begoña Gómez i la declari innocent. A l'espera que es posi data pel judici a la dona de Pedro Sánchez, la ministra portaveu Almasaiz ha demanat als nou ciutadans que la jutjaran que siguin justos.
22: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
20: I Codorniu es prepara per ampliar el seu negoci del vi a Espanya amb l'adquisició de cellers a Galícia, Andalusia i la denominació d'origen Rueda. Aquest any ha tornat a batre rècord de vendes sense pràcticament cap afectació per les turbulències al mercat nord-americà. Anem a Barcelona, Sara Riera.
23: Bona tarda. Reventós Codorniu, líder absolut al mercat del Cap Espanya, vol créixer el sector del vi i penetrar en zones on encara no ha entrat. Una estratègia que compensaran aturant alguna inversió a l'estranger. Aquest any han guanyat 14 milions d'euros i, segons el CEO, Sergio Fuster, la clau ha estat adaptar-se al que demana la gent.
24: Bebidas más frescas, más fáciles. Que eso es lo que te está llevando a esos segmentos que, de alguna manera, son momentos de consumo y experiencias un poco, se perciben como más fáciles, más ligeras, menos contenido alcohólico. Entonces, es un fenómeno transversal en todas las edades. Se ve en jóvenes, pero te diría que también se ve en adultos. El mercado está claramente gravitando en esa dirección.
23: Mentrestant, continuen les converses per la sortida del seu accionista majoritari, el fons nord-americà Carlyle, que continua negociant la venda del seu 55% de la companyia.
18: Passen 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
18: I amb Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
25: Bona tarda.
18: L'advocada Gemma Calvet. Bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
18: I el consultor de comunicació Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
26: Bona tarda.
18: Com esteu? Tot bé?
25: Tot bé.
26: Molt bé.
1: Perfecte, escolta, doncs mira, que duri. No, intentarem no espatllar-ho, com a mínim durant la pròxima hora. A partir d'aquí, quan sortiu del Catalunya Migdia, ja no em sento obligat a fer-vos la vida més fàcil.
3: L'espai fa la cosa, eh?
1: Ah, doncs mira.
2: I la companyia. I la
1: companyia. Heu quedat molt bé, heu quedat molt bé. A veure si ho manteniu d'aquí un moment. Quan afegim a la conversa, com cada dimarts, el David Caravent. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
1: Estan tots encantats de la vida, per tant, no ho espatllis ara tu.
6: No, jo crec que té a veure amb l'aire condicionat.
1: Però això podria ser, perquè fora encara fa molta calor i, per tant, aquí dins està més bé.
7: Sí, això també és veritat.
1: Sí.
7: Un mes era...
1: Home, estem a finals de setembre.
6: Ja.
1: Anirà anar afluixant, això, però bé. A veure, quin tema ens vols proposar?
6: Doncs la meva dèria d'avui és que m'he assabentat que s'ha mort el Marcos Ordóñez, el gran crític teatral, i m'he quedat, ostres, molt garrativat. Bàsicament, jo el vaig tractar molt fugazment fa anys, i era un tio que jo crec que representava molt bé la figura aquest del crític com a veu amb molta autoritat i que tothom respecta, i que ha anat elaborant un discurs i una, diguéssim, un criteri estètic, allò que diuen, ha sigut una bona policia duanera cap al país de l'estèticament correcte. I aquestes figures, encara n'hi ha, evidentment, a tots els mitjans, però aquestes figures crec que han anat perdent, si no autoritat, respecte per part dels lectors i per part dels consumidors culturals. Mm. Llavors, jo em volia preguntar per què, perquè ràpidament em surten moltes possibilitats, no? La difuminació o la relativització dels cànons estètics d'Occident, el fet que la premsa tradicional doncs està perdent pistonada davant de les xarxes socials, moltes coses, però jo recordo que d'adolescent li tenia un respecte molt gran als crítics culturals. Ma mare era crítica de dansa a La Vanguardia, i jo havia hagut de contestar moltes vegades trucades de coreògrafs i coreògrafes emprenyats amb ma mare.
1: Que tocaven el fixe, clar.
6: Exacte, tocaven el fixe i necessàriament havies d'interactuar amb ells. I llavors, ostres, els crítics eren gent que tenia molt poder, i crec que ja no en tenen tant, no?
1: No sé si va molt lligat també a la figura del periodista, que també està molt més discutit del que estava abans. Clar, abans que un periodista anava a missa, i ara, en canvi, algun interès hi ha al darrere, però no sé com ho veieu. Primer, si se n'està fent de crítica als mitjans, als llibres, a les pel·lícules, a les sèries, si se'n fa molta, si se'n fa poca, si se'n fa com es feia abans, i si la figura del crític, com diu el David, ha perdut una mica d'aquesta àurea que els envoltava. No sé com ho veieu.
8: Començo jo.
1: Per exemple?
8: Com estic en un mitjà, doncs igual ho puc veure des d'aquesta banda. Jo crec que estic d'acord amb que ha perdut una certa influència. Primer, perquè hi ha hagut una precarització en general dels mitjans, i la cultura, com passa amb els pressupostos dels governs, doncs sempre és la ventafocs, i per tant, a l'hora de retallar, doncs malauradament, moltes vegades quan s'ha de retallar, doncs es retalla a cultura i no a política o a esports. Abans hi havia noms que eren de referència als mitjans, perquè era gent que estava en plantilla, ben pagats, i per tant, ben pagats vol dir més blindats a les crítiques, no? I ara la gran...
1: A les influències,
8: a les pressions, perquè he de dir que jo, que en temps lliure faig com a hobby gairebé ressenyes de llibres, doncs se'n publiquen molts. Hi ha moltes editorials, encara que n'hi hagi dos grans que són les que es mengen el gran pastís, doncs hi ha moltes. I llavors, no és que rebis molta pressió, però en reps moltíssims i coneixes a més editors i editores, i amb alguns fins i tot pots tenir una certa amistat, i això fa doncs que, no en diria potser una pressió, però sí un afegit a l'hora de decidir de quins llibres parles o de quins parles més o menys, no? I per tant, a la precarització, el fet de que molts mitjans doncs tenen alguns crítics de referència, cada cop menys perquè se n'han anat jubilant, no ens equivoquem, i la resta són col·laboradors. I els col·laboradors, com en totes les àrees, en fi, han de fer moltes col·laboracions per sobreviure, i això vol dir que algú, una especialització, no? Tu parlaves de la teva mare amb dansa. Amb dansa, doncs, clar, algú que faci dansa ara vol dir que per viure només de col·laboracions parlant de dansa has de tenir com a mínim 3 o 4 mitjans. Mínim. I tot i així, segurament hauràs de fer alguna altra cosa que no sigui només crítica de dansa, no? I això fa que que tots, els lectors també, o els oients, o els espectadors, perdis aquella referència, no? No sé, abans hi havia gent experta en còmic, no? La gent que li agrada el còmic sabia que aquella persona, no?, doncs era una mica el seu referent. Ara costa molt trobar algú que diguis, mira, és aquest nom en còmic, no? I una última qüestió. Crec que tu citaves l'exemple de les xarxes o el paper de les xarxes que ens afecta a tots, i no només a la gent que fa crítica literària, però en xarxes hi ha gent que està fent coses molt xules.
2: I tant.
8: Per exemple, jo el que controlo més, que no és dansa, però sí en llibres, no? Doncs hi ha gent jove que està recuperant clàssics, no et dic ja el romanci o aquests fenòmens més juvenils, no? Sinó clàssics durs, no? I que els estan fent com molt digeribles perquè els adolescents, que és veritat que costa que llegeixin, però encara llegeixen, doncs arribin a títols que probablement ni llegint els suplements literaris dels diaris que puguem tenir nosaltres al cap, ni en programes especialitzats o seccions culturals de ràdios o televisió, no hi arribarien, no? Per tant, jo crec que sí que s'ha canviat la figura del crític en algunes coses per mal, però a mi, que sempre m'agrada ser una mica optimista, penso que també s'estan fent coses xules per arribar a més gent. I una última cosa, abans els crítics, que ens passava també els altres mitjans, com que no tenies retorn, tu pensaves que allò ho havia llegit tothom i que havies convençut a tothom i que tothom ja estava d'acord.
1: T'havies marcat l'agenda.
8: Clar, i ara saps que potser no és així.
2: Sí, però és a dir, estic d'acord amb tu, perquè les xarxes trobes prescriptors, també. És a dir, prescriptors de pel·lícules, de clàssics de la literatura, i a més gent que s'ho curra moltíssim.
8: O podcast, eh? Hi ha podcast meravellosos.
2: El que passa que la funció que hi ha de dir sí, yeah, no, o ni fu ni fa, que era realment de policia de duanes. Mm. Saps? Vull dir, tu pots entrar en l'Olimp dels artistes valorats i tu no. I aquesta autoritat és la que separa... Ara tot és una mica...
8: Sí, però, per exemple, hi ha un crític de cinema que fins i tot té un documental, no? No direm el nom perquè sí, és d'una altra empresa. Sí. Doncs aquest sabem que el que faci Almodóvar, estigui bé o malament, que a mi no m'agrada tot l'Almodóvar, ja sabem que s'ho carregarà.
1: Hi ha fòbies.
8: Esperes la crítica destructiva sabent que faci el que faci no li agradarà. I això pot passar en altres casos, no? Que també, com que es movien a vegades per unes certes fílies i fòbies de tants anys d'aquest món tan petit i endogàmic, doncs no sé si sempre actuaven amb aquesta...
2: Objectivitat que o aquesta recerca
8: d'honestitat, no?
2: El crític és un subjecte que té un criteri subjectiu, però que el busca objectivar-lo a través de la crítica. Aquesta és la feina, no?
1: I això que hi ha àmbits en els que la figura del prescriptor és gairebé, diria que, bàsica, perquè, per exemple, si t'agraden les sèries, algú t'ha de posar una mica de mapa, sí, perquè la quantitat de sèries que arriben a la nostra pantalla, algú t'ha de dir, escolta, tira cap aquí, cap allà. Després tu ja, depèn de qui et faci la crítica, saps que la crítica d'aquell normalment coincideix amb els teus gustos, o la d'aquell altre no, i per tant més o menys te l'encerta. En el cas dels llibres, clar, és que n'arriben de novetats milions cada vegada. A les llibreries pràcticament només trobes novetats, perquè la que tenen una mica d'antiguitat ja els han de treure de les taules perquè no hi caben totes les novetats. Per tant, algú que et digui, com a mínim que et digui, mira, aquest llibre fa això, això, això i això. Si vols això, el tindràs.
8: Però
1: si
8: saps
1: no,
8: que
1: no.
8: Notar les editorials, per exemple, una cosa que els hi funciona... Ja acabo, eh? Agafa la pilota i no la suelto. Sí.
7: Passa-la, home, Neus, passa-la.
1: T'ha agradat el tema t'ha agradat.
8: No, m'encanta, és que m'agrada molt el tema. Han notat que, per exemple, no sé, si Caravent, a la seva columna, parlant del Barça, per no dir una de cultura, parla d'un llibre, no sé, d'una biografia d'un esportista o d'un programa i tal, té molta més incidència que en un suplement literari algú que parli d'aquest llibre. Per què? Perquè la gent que llegeix el Caravent a La Vanguardia parlant del Barça té un perfil que pot estar més interessat en aquest tipus de llibre que no aquestes aiguabarreig que fem en els suplements on hi ha de tot i res. Ja està.
1: Ja
8: em callo fins a les 4.
1: Bona
8: tarda a tothom, gràcies.
1: Recordo que fa molts anys hi va haver que li van fer una entrevista a Pep Guardiola quan era jugador de futbol i va esmentar Els ponts de Madison County com un dels llibres que més li havia agradat i es va esgotar el dia següent, clar, perquè la gent el va agafar com a referència.
7: El que ja no és el que era, és l'autoritat. No?
9: combinat amb uns codis diferents, perquè es mouen altres terrenys que no són analògics, que són digitals, i amb un canvi generacional que afegeixi altres prescriptors, i per tant que busquem una prescripció que s'assembli més als nostres gustos i no tant aquell patró que potser el que tenia aquella figura majestàtica, no?, que estava a l'avantguàrdia, estava al país. Doncs clar, tot això representa un canvi. Jo crec que la crítica existeix, i a més és bo que existeixin i que sigui per fer-te el mapa, no?, que parlaves abans, Òscar, però sobretot ja no des d'aquesta posició de poder, sí, que sí, és d'on emanava, diríem, el criteri, no?, sinó que el criteri es conforma d'una altra manera, potser més democràticament, vés a saber.
2: És que ara m'has fet pensar en una cosa. És veritat que abans, davant de la gran autoritat, per exemple, que anava creixent, Pedro Almodóvar comença a adquirir una autoritat molt bèstia, contra ell no hi havia gran cosa, llavors necessitaves un crític que tingués autoritat perquè gosés portar-li la contrària. Avui dia, amb tots els comentaris, amb el Twitter, amb el no sé què, tothom opina i tothom, per tant...
9: I quan comences a seleccionar un hotel o comprar alguna cosa, buscar els comentaris. Exacte. I no t'importa qui és. Simplement fas una mitjana dels comentaris positius o negatius i a partir d'aquí prens una decisió.
2: Sí, sí.
3: Però després hi ha una cosa. Vas al teatre, veus una pel·lícula o compres un llibre. Per tant, després és el espectador, l'actora, oient, no?, que decideix si li agrada o no li agrada. Jo, amb aquest concepte d'autoritat, per discapar una mica, diguem, no?, i fer una mica així,
1: sí,
3: home,
1: sí, sí,
3: si ens pagueu per això, també, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Mira, la idea de l'autoritat, entre cometes, moral, que pot representar la persona que avui ha portat la dèria, encertadament, jo crec, el David, per poder-ne parlar d'un tema que no està normalment... És que també hi ha una feina al darrere. És a dir, el Marcos Ordóñez, com a molts altres crítics, anava a dir prehistòrics, però no, històrics, recents, tenen criteri construït a partir d'un coneixement comparat, d'un aprofundiment, d'una perspectiva personal, també, perquè la crítica és molt personal. Tu pots fer una crítica tècnica, de dir, mira, aquest llibre està ben escrit, no? A mi, per exemple, Vargas Llosa és un senyor que escriu bé, però a mi no m'arriba. No he gaudit mai llegint en Vargas Llosa, i l'he llegit perquè escriu bé i perquè de tant en tant has de llegir coses que no t'entren, no? Però hi ha una altra qüestió que també m'interessa posar sobre la taula. Jo recordo quan era molt jove que llegia, sempre vaig llegir molt, però a més hi havia hi ha la revista Quimera, no? Jo encara les guardo totes. Allò era increïble perquè era a través de la crítica que tu arribaves a la cultura. I a mi em passa amb els caps de setmana i els diaris. M'adono que espero el cap de setmana per poder saltar-me d'entrada les notícies desagradables, anar-me directe a la cultura i als llibres, començar per aquí a l'esmorzar i després ja, ben dinat, llegir-me el gruix que t'has de llegir cada dia per poder estar en una taula com aquesta i opinar de les coses, no? Per tant, crec que encara avui és imprescindible construir aquest pilar d'una crítica, entre cometes, amb autoritat moral, amb coneixement, i això no treu que el que dieu, la espontaneïtat de les emergències de crítica cultural siguin supervaluoses. Jo també segueixo alguns joves amb Instagram, sobretot amb música, en el meu cas, i és al·lucinant. Et fan descobrir coses, veus que composen, tu els has de fer un like perquè ells puguin obtenir no sé quin ressò, i és preciós que tu vegis que amb aquesta cadena, a través de les xarxes, pots contribuir a enfortir a un músic que està començant a Austràlia. Ho dic perquè l'últim és australià, l'últim que he fet el suport aquest, no? I després, ja per acabar, la cultura és una bona droga. Jo crec que quan tu comences aviat i entres, ja no pots prescindir-ne. Llavors, a mi em fa l'efecte que la posició aquesta de la crítica en general sigui d'una manera o d'una altra, estimula una avidesa, un interès. I si tu hi entres, ostres, doncs ja estàs enmig d'una droga bona, d'aquestes que no prohibeix ningú, no? I que et fa ser molt més autocrític.
1: Jo li volia girar la dèria amb el David, i és a l'inrevés. Els que us dediqueu a la cosa, o sigui, quan tu tens una cançó, què t'importa més? L'opinió de la crítica o que els teus fans de peu, diguem-ne, la rebin amb eufòria i, per tant, t'omplin de comentaris de què bona aquesta cançó...
2: No,
1: què bona aquesta...
2: cap de les dues. El que m'interessa és que m'agradi a mi. O sigui, és absolutament subjectiu, és a dir...
1: Però no esteu pendents de la crítica.
2: Jo gens. Ara, per formar el meu gust, vaig aprendre dels crítics, tal qual. És a dir, això que deia la Gemma té molt sentit, en el sentit de que és gràcies a haver llegit molta crítica he anat afilant, esmolant
1: perquè
2: el meu gust.
1: T'han anat ensenyant coses,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte. I llavors em deia, ostres, aquest artista que t'agrada tant ve d'aquesta tradició, i llavors segur que ha escoltat molt amb aquell altre, i llavors jo he pogut anar aprenent això, saps? I llavors et fas el teu gust. Però és amb aquest diàleg amb la gent que fa l'esforç d'objectivar els seus criteris objectius, no? I clar, i si perdem aquesta figura, que sí que era molt tenia molta autoritat i de vegades era autoritària. Jo, diguéssim, la caricatura seria aquell personatge, el crític culinari de Ratatouille, te'n recordes?
3: Sí.
2: Tot un tio tot repel·lent i tal, que de gel, que allò se li trenca el cor perquè ha provat una Ratatouille de fàbula, no? Doncs, però aquests personatges pedants i llepafils, ostres, a mi em van servir molt. I llavors, doncs, per això els trobo a faltar una mica, no? Aquesta cosa, aquest tio que està en una torre d'ivori i que tothom el voldria fer caure d'allà, però que, ostres,
1: costa molt.
9: Ja ha construït la torre d'ivori fonamentalment perquè en sap.
2: Exacte.
9: No? Abans l'autoritat estava associada al coneixement.
2: Sí.
9: Abans, ara l'autoritat està associada a la celebritat.
2: Els followers.
9: Els followers.
2: Sí, sí, sí.
9: No? I aquest és el gran amac, els followers no necessàriament implica que en sap qui està prescrivint. Bueno, si és que abans era una persona molt antipàtica...
3: Un mix, sí. No,
9: vull dir que no necessàriament,
3: en sap molt.
9: Però potser no, i simplement te'n refies al criteri perquè hi ha molts seguidors, no perquè en sàpiga molt. Potser a banda també en sap molt. Abans, això dels seguidors no existia. Parlaven des de la tribuna i se'ls atribuïa un coneixement que desprenia, doncs, curiositat, aprenentatge...
3: Hi ha crítics que no estan a xarxes.
9: No, clar.
3: Molts dels que publiqueu en els diaris no estan a xarxes, no tenen Insta, tu has de llegir, ja trobo molt bé que s'hagi de llegir o el diari digital o el diari en paper, que s'hagi de llegir.
9: Però participen a tertúlies, estan a
3: alguns
9: programes...
3: Alguns no, alguns estan en torres d'ivori, eh? Aquests estranys o estranyes...
9: Però jo crec que això ja és una espècie...
8: No. Són uns privilegiats, aquests.
1: Clar.
8: Puc dir una cosa més? Ja sé que deixo la pilota. No, per citar el nivell de precarització en aquest sector.
3: Mira,
8: m'explicava una amic que tinc en un editorial que han decidit no enviar els llibres en PDF... perquè s'han trobat que la gent no els llegeix. Molta gent no els llegeix. Molta gent no els llegeix. Agafen la IA, la IA els hi fa el resum, la IA els hi prepara l'entrevista amb l'autor, i, per tant, han decidit que...
1: Si l'envien físic...
8: L'envien físic, no, encara que siguin les galerades, que això jo moltes vegades rebo galerades en lloc del llibre ja editat, o sigui, encara en falta de correccions, però perquè s'han adonat que hi ha casos on directament no es llegeixen els llibres.
1: Doncs fem la reivindicació de la figura del crític, eh? A vegades pedant, a vegades allò insuportable, però que després acabaves descobrint que efectivament havia obert una finestra per la qual podies ampliar el teu coneixement i la teva formació. David, gràcies.
2: A vosaltres. Bona tarda.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Una pausa i anem amb l'amnistia, les pantalles...
10: Catalunya migdia.
11: Únic s'escriu amb H o sense H?
12: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
25: Sí, ara te digo que tu chico está con otra.
14: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
26: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
14: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
27: Me siento súper, me siento fantástico.
14: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
28: amunt,
14: però que al final són falses.
28: El rotllo, no m'agrada.
29: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya migdia.
30: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
31: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp
0: i el ritme de les estacions.
4: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Ostres, n'hi buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix, sí, sí.
0: Camí de cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Passant 23 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. El dia en què podríem dir que ha començat el Tribunal Constitucional el que podria ser l'últim capítol per l'aplicació de la llei de l'amnistia. La majoria del tribunal ha rebutjat aquest matí la proposta de sentència que havia escrit el magistrat català José María Macías, del sector conservador, contrari a amnistiar la malversació, en aquest cas, de Jordi Turull. El magistrat Macías ara tornarà a redactar la proposta de sentència, però recollint l'opinió majoritària del tribunal, i la portarà al ple el dia 6 d'octubre. Però, davant la possibilitat que els seus arguments siguin una mica descafeinats, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que és l'encarregat del següent recurs, el de Dolors Bassa, també portarà el mateix dia la redacció d'aquesta mateixa sentència, que serà favorable en aquest cas a l'amnistia i que es votarà primer. Per tant, amb la sentència pel recurs de Dolors Bassa, quedarà clara la posició de la majoria del Tribunal Constitucional i això provocarà la resolució de tots els altres recursos que queden pendents. El que digui el Constitucional obligarà al Suprem, que no tindrà més marge per no aplicar l'amnistia. De fet, Pablo Llarena ja es prepara, segons fonts jurídiques, per retirar l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, tan bon punt es publiqui la primera sentència del Constitucional, previsiblement a mitjans del mes d'octubre, d'aquí un mes, per tant. Això, segons ha indicat avui Gonzalo Boya, advocat de Carles Puigdemont, en declaracions a TV3, podia provocar el retorn de l'expresident Puigdemont.
19: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el presidente tomará la decisión personal y política que corresponda, ¿no?
1: També la sala segona del Suprem, la que va condemnar Junqueras, Turull, Romeva i Bassa per malversació, té previst aplicar la doctrina del TC i, per tant, començaria aixecant les inhabilitacions als exconsellers. Bé, sé que sembla una mica la cançó de l'enfadós i que la gent a casa deu pensar, bé, però això de l'amnistia quan s'aplicarà? Bé, ara sí que sembla que hem entrat en l'últim capítol, si és que això es pot dir.
8: Aquí la jurista.
1: La jurista és la Gemma.
9: I l'autoritat.
3: Sí, no, no. Has dit que és veritat que la gent, quan ens estigui escoltant, dirà ponent, què és això del clar. Ponent? Tal deliberació, a veure, el més normal és haver evitat el que ha passat avui. És a dir, els ponents el que fan és redactar, però bàsicament abans hi ha una deliberació i un acord. I és saludable que el Tribunal Constitucional no es permeti aquestes seqüències de discrepàncies tan públiques. Després et pots trobar vots particulars, com va passar amb l'Estatut. És a dir, que hi ha sentències molt polítiques que tenen, i en aquest cas ho és. És un episodi que jo penso que efectivament no hi ha un altre després de la sentència de Luxemburg, és que no hi ha un altre. I el problema és si avui s'ha arribat a aquest acord, perquè clar, que sigui el mateix dia els que els dos ponents ja posin sobre la taula les propostes de sentència per cadascun dels dos casos, és perquè ja hi ha hagut, se suposa, un acord, perquè imagina't que arriba el dia 6 i un ponent tira cap un cantó dient que sí que hi ha malversació i un altre diu que no. Que arriba un moment que dius o que no s'aplica la llei d'amnistia pel motiu que trobin. Jo penso que aquí encara no s'ha dit l'última paraula. Jo espero que aquest... jo estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet avui el Gonzalo Boye, que he estat seguint l'entrevista que ha fet a TV3, però també penso que amb el sistema judicial espanyol a aquest nivell, fins que no està la cosa ben signada, no podem. Què passarà després? Que és una mica el que tu introduïes. Bé, que haurà de tornar el president Puigdemont, haurà de tornar i haurà de ser lliure per fer el que vulgui en termes polítics, que això és la democràcia. El que vulgui i el que ell digui i el que ell faci, però és que la resta també. Hi ha moltes altres persones que també s'hi entren en el... I aquí hi ha el debat de si els que han estat durant el procés han de continuar o no. Jo no m'atreveixo a dir que no. No m'atreveixo a dir que no perquè després del que han passat, doncs, al final també és el respecte doncs, a l'itinerari de cadascú. Jo crec que han de ser ells mateixos que individualment decideixin si creuen que tenen alguna cosa més a aportar
2: a la política y a Cataluña en particular, y a la política, que fer política vol dir una cosa, vol dir arribar a acords, fer que les coses avancin, guanyar vots, no? O volen dir, escolta, mira, que siguin uns altres els que ara tirin endavant aquest carro. Tant de bo arribi aviat aquest escenari i puguem saber què decideixen.
9: Home, tractant-se del sistema judicial espanyol i de la conducta que ha tingut al llarg dels últims anys, doncs més val ser prudent que no pas alegrar-se molt per aquesta decisió, que sembla que va en el camí lògic després de la sentència del TJUE i en funció dels posicionaments que ja s'han observat, no? Fins i tot dintre del propi Tribunal Suprem, en el sentit d'acatar el que digués el Constitucional, no? Però des d'aquesta prudència, doncs penso que, bueno, per fi acaba, no? Un procés que no ha permès normalitzar-se la política catalana, potser tampoc l'espanyola, però la catalana és evident, que els drets d'aquestes persones a l'exili, doncs, al final s'han vist reivindicats, i reivindicats no des de la justícia espanyola, sinó des de la justícia europea, que és una mica el que anaven al principi, a buscar justícia a Europa, perquè no estaven segurs que aquí a Espanya la podrien obtenir. I tant de bo, si acaba com sembla que pot acabar, més enllà de la prudència, doncs que a Catalunya es pugui haver una etapa de normalitat on tothom pugui fer política, com diu la Gemma, si vol o si no vol, però en tot cas ja en igualtat de condicions i des de la normalitat, diguem-ne, de com s'ha de fer en democràcia, doncs l'activitat política de partits o la que sigui, no? A partir d'aquí, doncs, no deixa ser una incògnita que s'ha de resoldre a partir de la tornada del president Puigdemont, d'Antoni Comín i d'en
1: Lluís Puig.
9: Lluís Puig, no?
2: On el projecte independentista hi tingui plena cabuda, perquè aquí el que hi ha hagut és una esmena al com, no? Evidentment amb una repressió absolutament excessiva, però el que no canvia és la Constitució, que diu pluralisme polític. Per tant, alguns encara poden pensar, bueno, ja no hi tornaran en el sentit de l'ideari.
9: Jo moltes vegades...
2: L'ideari ha de prevaldre, per sobre qualsevol altra qüestió.
9: Sí, sí.
2: El tema és que els mecanismes segurament s'ajustaran i tothom ha après d'aquest episodi, no?
9: Jo me'n recordo molt, sobretot als anys just, diguem-ne, d'ETA, no? Que hi havia una frase que dèiem i que crec que ens la creiem tots, no? Que en absència de violència es pot parlar de tot. Mm. El procés va esmenar aquesta idea, no? Perquè tu pots defensar el que consideris que has de defensar, evidentment, per un cop.
2: Però perdona que t'interrompeixi, justament arrel del que dius, que és totalment encertat la meva opinió, la sentència del Tribunal Constitucional contra la declaració de sobirania que es va aprovar en el Parlament, hi ha un paràgraf,
8: aquest paràgraf tot, és clau.
2: Que és clau, que diu, hi haurà algun moment on haurem de veure com articular aquest dret a decidir, clar, perquè existeix aquest dret a decidir del poble de Catalunya, i allà es va quedar en via morta. Què fan falta? Juristes i polítics d'alçada, de totes les ideologies, que sàpiguen canalitzar aquesta situació en termes polítics i democràtics.
9: Això, a Espanya té difícil canalització.
2: Clar, jo espero que hi hagi...
9: Trenca, allò que dona raó de ser a la pròpia Espanya i Constitució del País.
2: Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
9: Ni els valors, sinó la unitat.
2: Que rellegeixin la sentència del Constitucional.
8: Aquella sentència del Constitucional, que és veritat que la citem molt pocs, bueno, els juristes potser més, no? però aquella sentència el que indicava era el camí per evitar el que va acabar passant, i és subcontractar a la justícia perquè faci la feina de la política. I tu vas subcontractar a la justícia perquè es fes la feina, i vas subcontractar a una justícia que no era cega ni sorda, tot el contrari, que a més tenia una afrenta respecte a un govern que s'ha demostrat, perquè alguns d'aquests jutges ho han dit públicament en conferències, doncs que no és del seu agrat en molts dels casos, i per tant el que van decidir és, ah sí, em passes la pilota, doncs jo m'ho agafo, i el gran motiu o l'espita que explica l'enfrontament gairebé permanent que té el Suprem amb l'actual govern és la llei d'amnistia. Uh-huh. Perquè ells consideren, aquests jutges consideren, que la llei d'amnistia el que fa és esmenar-los la seva tesi, que en realitat ho fa. Però clar, el que tens aquí és, com a mínim, el xoc entre dos poders, no? qui t'ho desempata, que en aquest cas és la sentència que citaves tu del Tejue, no? I tu també, doncs la sentència et desempata en favor del legislatiu, que després podem qüestionar si la tramitació de la llei d'amnistia va ser prou garantista. Jo crec que els que dubten de que probablement una llei com aquesta doncs hauria hagut de tenir unes passes que no fossin només un acord entre partits i un major pes al Congrés i no només a l'executiu, doncs hauria estat bé. Però més enllà d'això, la llei està aprovada, la llei el que se'ns ha dit és que és constitucional i per tant el que hi ha aquí és uns jutges estirant fins a l'últim moment l'argument de la malversació fins que el Tejue els hi diu no, miri, aquí no hi ha hagut fons europeus malversats, aquí no hi ha hagut un enriquiment personal i per tant aquest camí ja s'ha acabat. Hi havia el dubte de si el Suprem encara intentaria un últim moviment quan es fa l'inici de l'any judicial, ho expliqueu aquí i altres mitjans, doncs allà els jutges ja deixen clar que quan fixi posició al Constitucional ells ho respectaran. I des del punt de vista polític és el millor per tots. Per tots vull dir també pel PP. Sí. És a dir, perquè si el PP arriba al govern, com sembla que les enquestes apunten, de la mà de Vox, esperem que no, però és probable que sigui així, es trobarà aquest tema resolt. I la prova de que ells ja han superat també això és que dels tres que van venir aquest cap de setmana, per a ordre Abascal, Feijóo, Sánchez, a mi, que ningú me l'interpreti, la intervenció més interessant em va semblar la d'Abascal. I et dic per què. No, que ningú me l'interpreti.
1: Ja no és una lluita entre castellans i catalans. Va venir d'aquí. Sí.
8: Va venir aquí, és a dir, va fixar. Des feia 2 anys que no havia vingut.
1: Va passar pàgina.
8: O sigui, ja, Feijóo ja l'havia passat amb un parell d'intervencions aquí i també a Madrid, però ell ja diu, això no va entre independentistes i no independentistes. No?
1: I diu castellans i catalans, que em va fer gràcia de castellans.
8: Sí. I ell agafa la gran bandera, que és la seva, i que serà probablement la de les pròximes eleccions, no només les catalanes.
9: Té una bandera que és d'immigració.
8: Que és la immigració, i per tant això ja ho dona descomptat. Escolta, això ja està resolt, i per tant jo crec que aquesta interpretació de que no té més recorregut i que potser els hi convé a tots, també a la dreta i l'extrema dreta, que quedi resolt i que el president Puigdemont pugui tornar, és una lectura que també han fet els jutges més conservadors.
2: Jo totalment d'acord, però també crec que hi ha l'efecte pervers posterior, perquè ara diuen això després, pot, que és la utilització en contra del Sánchez de la plena aplicació de la llei d'amnistia. És a dir, és un biaix que tindran per fer campanya en contra d'una manera molt productiva.
8: Volen que torni, però li diran és culpa teva que hagi tornat.
1: A mi em va bé, però... Sí.
8: Però no t'ho diré.
1: Exacte. Passen 6 minuts de 2/4, veurem com evoluciona tot plegat, i al mes d'octubre segur que tenim novetat sobre tot això. Ara fem una pausa i de seguida entrem en un tema que coneixerem més aviat aquesta tarda, perquè hi ha un acte per presentar-ho, però el govern parla de pantalles. N'hem parlat molt en els últims mesos, però avui encara en parlarem més de pantalles.
5: Catalunya migdia.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.
5: Catalunya migdia.
18: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
20: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
21: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
22: Esto promete, Manu.
21: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
22: Huele a compra, Manu.
21: Huele. Va. 24 horas.
22: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
21: Venga.
7: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
12: De 12 a 2 és la meva vila de pau.
7: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
13: Ara sense els pares vius, però sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
14: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
22: Catalunya migdia.
23: Si torna la Champions femenina, tornen les campiones i torna la TDG, la transmissió de la Germà.
24: Nou repte per les campiones blaugranes. El nou Barça sense Alexia vol demostrar que segueix regnant a Europa.
23: Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
24: Aquest dimecres, a partir de 8:45 del vespre, Barça-París, a l'antena de Catalunya Ràdio.
23: La transmissió de la Gelmà.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
1: Passant 8 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Gemma Calvet i el Miquel Àngel Escobar. La Generalitat considera l'ús abusiu de les pantalles un problema de salut pública. Per això, a través del Departament de Salut, ha posat fil a l'agulla i ha fet un llistat de l'impacte que tenen les pantalles en la salut dels infants i els adolescents i començarà a regular aquesta qüestió. La consellera Sílvia Paneque ha apuntat avui per on es dibuixa el camí. Tornaran les lectures obligatòries amb llibres de paper a les escoles. Es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial fins als 14 anys a les escoles. Aquesta tarda el govern presentarà una guia que ha de servir per explicitar els perills de les pantalles i fer recomanacions d'ús a cada etapa dels infants i els joves. Del 0 als 6 anys, els experts asseguren que l'ús inadequat de les tecnologies pot fer que comencin a parlar més tard, que desenvolupin miopia o que tinguin dificultats motores. Entre els 7 i els 11 anys pot empitjorar el cicle del son, afavorir el sobrepès i afectar el rendiment acadèmic. I entre els 12 i els 18 pot augmentar el malestar emocional, distorsionar la pròpia imatge. Tots aquests efectes poden ser acumulatius. Per tant, un infant que ha fet un ús desproporcionat de les pantalles des de ben petit pot acumular molts d'aquests problemes de salut. Saludem el neurocientífic David Bueno. David, bona tarda.
25: Hola, bona tarda.
1: Hem parlat amb tu diverses vegades sobre aquest tema. Correm el risc de fer-nos pesats, però avui, amb aquest informe, clar, no hi ha cap d'aquestes conclusions que et pugui sorprendre, no?
25: No. De fet, ja fa uns quants anys, ara no sabria dir-te si 3, 4 anys, que tot això ja està clar. El que faltava era, doncs, precisament que des de les institucions doncs, posés, com heu dit, fil a l'agulla per portar-ho cap a les famílies, per començar, i cap als docents, també.
1: Per exemple, avui la Generalitat ha anunciat que tornen les lectures obligatòries en paper i que no hi haurà intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys. Són dos passos en la bona direcció, creus?
25: Sí, absolutament. El paper és la millor manera per aprendre a llegir. S'ha vist, ja fa diversos treballs, un munt de treballs que indiquen que aprendre a llegir en paper s'entén molt millor allò que s'està llegint. Quan parlem d'aquesta davallada de comprensió lectora que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any. Perquè tampoc no. Depèn de cada persona, però ni xarxes socials ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
1: El que passa és que ara ens poden estar escoltant alguns pares que els seus fills utilitzen el telèfon, utilitzen l'ordinador, estan enganxats a les pantalles, que el fet de posar-los límits suposa una batalla, però una batalla campal, a més a casa, que a més a més saben que els seus fills, el seu lloc de socialització ara mateix, sobretot és a través de les xarxes i de les pantalles, i que a més no tenen temps per estar pels seus fills, o que han delegat, entre cometes, en les pantalles l'esbarjo dels seus fills. Què se'ls pot dir a aquests pares que gairebé han llançat la tovallola a l'hora de forçar els seus fills a reduir les hores davant de les pantalles?
25: Home, el primer que diria és que no llencin mai la tovallola. És un error absolut llançar-la. Que no ho tenen fàcil, no. Tampoc no ens hem d'enganyar. És difícil quan ja s'ha començat aquesta dinàmica, perquè tota aquesta tecnologia és molt atractiva pel cervell. Jo el que els proposo és que busquin activitats alternatives per fer en família, espais, caus, llocs on els seus fills puguin socialitzar de forma tradicional, persona a persona, i que totes les estones que tinguin vinguin lliures i que se les busquin, si no en tenen prou, puguin sortir a la muntanya, al mar, a fer un tomb, és a dir, de viure una altra vegada la presencialitat des d'una positivitat.
1: I es poden donar recomanacions concretes als pares? Escolta, no sé, poseu un límit i que a tal hora el telèfon queda requisat, que no estiguin a l'habitació amb el telèfon mòbil. Obligar-los a quedar amb els amics físicament i no només a través de les pantalles. Aquestes recomanacions funcionen o això tampoc no és el camí?
25: Mira, funcionen sempre i quan els progenitors també donin exemple d'això. És a dir, si jo els dic als meus fills no podeu fer servir les pantalles, però ells em veuen que quan estic a casa sempre estic enganxat a una pantalla, el cervell infantil i adolescent està programat, per dir-ho d'alguna manera, per imitar els adults del seu entorn. Per tant, som els primers que hauríem també de ser capaços de posar-nos un fre pel bé dels nostres fills i filles. I obligar-los ha de ser amb el nostre acompanyament i mai de forma radical. A partir d'avui ja no farà servir més el mòbil. No, perquè això és un xoc. És progressivament, però sempre que hi hagi doncs, una oferta alternativa. Mm.
1: Si aconseguim regular l'ús de les pantalles a l'escola i aconseguim que els pares, que cada vegada ho són, més conscients dels perills, aquí tenim molt terreny guanyat?
25: Oh, i tant que sí, oh, i tant que sí. No hi ha res que sigui 100% irreversible. Sempre escollirà alguna cosa de la situació que s'ha viscut, però el cervell és molt plàstic i es recondueix, i més amb infants i adolescents es recondueix amb relativa facilitat.
1: Per tant, si hi ha pares que consideren que ells tenen una generació perduda, entre cometes, aquells que els hi ha arribat tard tot aquest moviment, encara tenen esperança?
25: Sí, sí, sí, perduda no ho és mai. Una altra cosa és que ho tindran més difícil segons el temps que faci i la intensitat de l'ús. Ho tindran més o menys fàcil o més o menys difícil. I potser no recuperaran el 100% el que és una persona sense aquesta immersió digital tan brutal. Però hi ha molt camí per fer i qualsevol pas en aquesta direcció és un pas guanyat.
1: Doncs veurem el detall aquesta tarda en aquest acte, però ja hem tingut aquests primers, perquè a més en aquests, diguem-ne que són unes conseqüències com molt palpables, no? La miopia, dificultats motores, dificultats a l'hora d'aprendre el llenguatge, dificultats de socialització, vull dir que són coses com molt, molt fàcils de veure, no? De comprovar-ho.
25: Sí, sí, que ho estem veient, o fins i tot els alumnes que ara ens estan arribant a la universitat on jo faig docència, doncs ja notes que hi ha canvis importants en fa 10 o 15 anys.
1: Doncs és el David Bueno, neurocientífic, que ens ha acompanyat. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.
25: A vosaltres, bona tarda.
1: Un té la sensació de ser repetitiu, abans ho dèiem amb l'amnistia de la cançó de l'Enfadós, una altra vegada, però és que... Si tinguéssim un foradet a les cases, és una batalla contínua els que tenen fills en aquestes edats, no? Que acaben la infantesa, entren a l'adolescència, o cada vegada més petits també, continua sent el tema.
2: Però mira, jo recordo el dia després de l'informe PISA aquí, amb tu, bueno, amb vosaltres, que vam tenir el debat sobre la lectura. I jo estic contenta perquè els polítics deuen escoltar Catalunya Ràdio. Estic fent broma, eh?
1: Estan tots, i prenen nota.
2: Posant una mica d'ironia al tema. Però me n'alegro i trobo que és una bona decisió que ho posin en agenda, aquest, el mateix que fan els països nòrdics, aquest replegament digital cap a una orientació de la lectura, que és el tema que vam tractar i que vam aprofundir bastant, jo crec. I evidentment que escolten Catalunya Ràdio. Evidentment, per lo bo i per lo dolent.
9: Vagi per endavant, que jo crec que està bé. El que passa que sempre que assistim a aquests, no, girs de guió, tinc la sensació que no sabem trobar el terme mig de les coses. No? Vull dir, fa dos dies era la gran innovació a les pantalles, me'n recordo que fins i tot en pandèmia, no?
1: Oh, en pandèmia, la digitalització, no? Un ordinador per cada alumne.
9: Sí. S'havia d'arribar a casa.
2: Fa cinc anys, no? Dos dies.
9: Sí, bueno... Fa 3 o 4 que se sap que això té uns efectes perniciosos per a la gent jove i encara estem decidint, no? I ara tinc l'extrem a l'extrem contrari. I segurament és millor el que estem fent ara que no fer res. Però crec que si trobéssim un terme mig per saber utilitzar com Déu mana la intel·ligència artificial, les pantalles o els continguts que hi ha entre les pantalles, potser estaria millor que no aquests bandassos que de vegades fa que molta gent es quedi això, no? En forma de generació perduda. Jo què faig si estic acostumat a viure així?
2: Però amb el problema de salut mental, ara, perdona que seré jo la pesada, diguem, amb els problemes que han generat el David fa anys que també el seguim, no? I no ells sols, hi ha molts psiquiatres i psicòlegs. És que ja hi ha una evidència científica que afecta en termes de desenvolupament neurològic, però també en termes d'ansietat, d'afeccions a la salut mental. I jo crec que davant d'aquest panorama el replegament ha de ser contundent. No podem estar aquí a mitges tintes. Jo crec que les pantalles seguiran, la IA seguirà, i l'adequació del mètode d'aprenentatge correcte de l'ús d'aquests instruments de progrés, que ho són, doncs no va en detriment que en la fase de l'educació hi hagin decisions una mica valentes garantir això.
9: No dic que no, el que dic és que al final ves al tanto si no acabes convertint l'escola en una cosa aïllada del món.
2: No, què dius? Si això
9: perquè ja al final a l'escola estàs unes hores, però després el món fora, a l'hora d'utilitzar la intel·ligència artificial o altres coses, està obert.
2: Bueno, però per això parla dels pares, el David, no?
9: No, i està molt bé, no? Però al final pares el control mares, sí. Sobre això, quan no hi ha convivència, sí, perquè ara doncs, tot s'ha distribuït en funció de dispositius i habitacions, no? Televisions o ordinadors, estàs fent feina, quan fas classe i tots aixequen el portàtil, jo ara tinc dubte de si estan escoltant o si realment estan fent altres coses a la vegada que escolten, no? I segurament és això segon. Bueno, al final formem part d'un món que hem creat nosaltres, perquè tot això ho hem creat nosaltres i a partir d'aquí s'ha de poder compensar una cosa amb l'altra, no?
8: Jo crec que el que té d'interessant respecte a, com comentaves tu, és que la guia va per franges d'edat. Mm. Per tant, el que demana o el que proposa pels 8 anys no és el que proposa pels 15.
2: Exacte.
8: Perquè amb 15 anys no pots aïllar-los. És a dir, tu pots intentar que no utilitzin la intel·ligència artificial a classe i la utilitzaran a casa. O és igual, o això diu el telèfon. No? Per tant, a mi el que em sembla interessant és que s'adapti una mica en funció també de l'edat i, per tant, de la pretesa maduresa de l'infant, que en alguns casos ja és jove o adolescent. A mi m'ha cridat l'atenció això de que diguin que les lectures obligatòries seran en paper, perquè jo em penso, o sigui, jo, el meu fill, que és adolescent, les ha fet totes en paper. Jo em pensava que eren totes en paper. No sabia jo que les lectures obligatòries no ho podien ser. I després, lo de la IA fins als 14 anys, clar, m'he espantat perquè he pensat, bueno, això és que vol dir que ho estan utilitzant abans dels 14, no? Que ja sé que més endavant a batxillerat ho fan perquè, en fi, ho he vist a casa meva.

0: o és igual, o qui sigui, o a través de Google o el que utilitzin, no puguin trobar. Però el que troben amb un clic, tu posa'ls allà, és com quan van començar nosaltres les presentacions aquestes en PowerPoint, no? Que dius, per favor, si això... No? Tres quarts d'hora amb un PowerPoint que ja estic veient. Doncs això és una mica és el mateix. Llavors, també els professors, més a la universitat, probablement, però també al batxillerat, han d'adaptar la formació a aquests nous temps, perquè si no és quan s'avorreixen molt més dels que ens avorríem nosaltres, que ja a vegades ens avorríem molt, i perquè tenen altres maneres d'informar-se...
1: Però no trobes que avorrir-se abans una hora era raonable.
0: Sí.
1: Perquè tocava un profe que era avorrit, o feia malament, o jo què sé, el que fos, no? És que ara l'avorriment s'ha encongit. Vull dir, és menys suportable... avorrir-se.
0: Bueno, també hem d'entendre que avorrir-se tenen... està bé, que forma
1: sí,
0: part de la vida,
1: sí,
0: avorrir-se.
1: Per això és com
0: que això també ho hem d'entendre els pares, perquè a vegades sembla que els pares necessiten que els seus fills estiguin permanent
1: coses,
0: fent
1: moltes,
0: coses. Perquè, sí.
1: Estic d'acord, però al final les xarxes funcionen a una velocitat i que generen aquesta idea de la immediatesa, que jo necessito consumir constantment coses noves. No? Clar, en una classe doncs, has de donar un temari i els pots fer de manera més inspiradora o menys. Despertant l'esperit crític o el que sigui, no? Però el problema no és només aquest, és que això és una plataforma on arriben WhatsApps, mails...
2: Para el micro, és que estàs...
1: Ah, sí, perdona.
2: És que estic jo aquí, m'estic animant i...
3: No, fa molt bé, estàs parlant amb la Gemma i amb la Neus, però ho hauries de fer a través del micròfon.
1: I per tant, doncs, l'ordinador, mentre estan apuntant el que sigui, estiguin apuntant, estan passant altres coses que al final desvien l'atenció. I el problema és l'atenció.
0: Mira, et poso un exemple domèstic que no m'està escoltant perquè crec que no m'està escoltant, perquè els polítics escolten Catalunya Ràdio, però els nostres fills potser no tant. Ahir jo havia d'escriure i el meu fill havia d'estudiar. I resulta que els dos vam deixar el telèfon en un altre lloc perquè els dos sabíem que amb el telèfon al costat no podríem. Clar, fins a arribar a aquest punt vol dir que t'has hagut de despistar molts dies mentre estudiaves o escrivies.
4: Sí, és que jo crec que s'està introduint aquest... jo ho he notat al meu entorn també, amb persones adultes i algunes més joves, diguem, que s'està sociabilitzant en termes de qualitat de vida i de qualitat d'hàbits el fet de deixar el mòbil fora de l'habitació on estàs enraonant o fins després de dinar, o tot un dia sense mòbil, no? Sobretot els caps de setmana. Això, que abans era impensable, perquè si no contestaves un WhatsApp l'altra persona es pensava que t'havies enfadat o que eres una persona maleducada, això ara ja no està passant tant, perquè s'està integrant aquesta idea de be careful. Però hi ha un altre tema, que és el tema a la ment addictiu. Jo fa poc parlava amb una psicòloga i em deia, mira, oi que tothom té clar que és la ludopatia? Tothom ho tenim clar, que és la ludopatia. Doncs el que està passant amb el TikTok, per exemple, que és potser el fenomen sí, sí. més vertiginós, que genera més ansietat i més consum ràpid, i a nivell neurològic tot el que això comporta, és una addicció pura i dura. I és per això que als Estats Units hi ha hagut demandes i hi ha tot aquest... Bueno, i que els països nòrdics han anat per feina i han dit, ei, un moment, això ho hem de canviar des del punt de vista de franges d'edat, que jo estic d'acord amb tu, no demonitzar, eh? Estic a favor de la tecnologia i de la IA ben utilitzada i de la regulació també, però clar, amb seny.
3: Tot això que deia el Miquel Àngel de no fer que l'escola sigui diferent del món, ara, per exemple, ens està escoltant el Tomàs Molina i diu, penseu que ara la majoria de buscadors ja són a través d'intel·ligència artificial, clar. Per tant, qualsevol alumne, fins i tot de sota de 14 anys, si ha de fer una cerca, és probable que necessiti la intel·ligència artificial, clar. Perquè ara mateix ja no van a Google, ja no et dic a les enciclopèdies, que anàvem nosaltres a paper, que clar, allò és la prehistòria.
4: Home, estaria bé anar-hi també, sí, que encara hi són a les biblioteques.
3: A les biblioteques, a les cases sí. ja no, que el menjador de casa sempre ocupava un lloc central.
1: I hi havia una enciclopèdia.
4: Jo la tinc.
1: A Google i al final hi ha 10 índexs i mires els 10 primers.
0: Els que venim de família obrera sabem que l'entrada de l'enciclopèdia era un luxe.
4: Exacte.
3: I tenia un lloc primordial al menjador. Sí, sí, sí.
4: I es pagava, com deia la meva àvia, per lletres i a més a més, grans enciclopèdies que encara són super... Històries de l'art, històries de la literatura, enciclopèdies... Bueno, l'espasa Calpe, en fi...
1: Larús, a casa érem de Larús.
3: 5 minuts i seran les 4, de seguida amb el Francesc Garriga, però deixem-ho només perquè sé que, a més, el Miquel Àngel està especialment tens amb aquest tema. Els patinets elèctrics podran tornar a pujar al transport públic, eh? Ara falta saber quan, però...
1: Jo ho trobo una decisió absolutament errònia.
3: Carai, un dia.
1: No, és que no...
4: Està
1: jo ho sento molt, no entenc. O sigui, tu tries el patinet o la bicicleta per com a mitjà. Per què la necessites pujar amb un transport?
3: Perquè el necessites per arribar a l'estació i de l'estació allà on treballis. No tothom viu al costat de l'estació.

0: de Rodalies, t'ho accepto, però si estem parlant del metro, la xarxa d'autobús de Barcelona, no.
1: Jo sí, t'ho explico, perquè conec casos, obrers, gent que treballa a Zona Franca, bastant lluny del metro, pues, perquè hi ha o centres de reciclatge, et poso aquest exemple, o altres. Necessiten poder arribar amb transport públic i allà, amb el patinet, poder anar al lloc de treball.
0: I això no és més fàcil que hi hagi un d'aquestes bicicletes o patinets a lloguer i que el transportin cap a l'altra banda? Perquè no crec que la distància sigui tan còsmica.
1: Escolta, aquests canvis...
0: Tu saps els problemes de convivència que genera un lloc amb poc espai? Que hi hagi un trasto per allà, picant aquí, picant allà.
2: Ja veieu que el Miguel Àngel tenia ganes, eh?
3: Mira, una línia
0: home,
3: que,
0: és que
3: una
0: jo
3: línia
0: que agafo el tram clar, o l'autobús i és que dic...
3: Una línia que connecta aquí. Mm-hmm. Per posar un exemple, a l'UV, no es pot dir UV, no? Com
2: B baixa.
3: B baixa 11.
2: O B11.
3: Bueno, jo li dic UV11.
2: O B11,
3: és igual.
2: Sí.
1: B11,
2: és. No, B11. Si dius UV11, si ho dius malament.
3: Ho dic malament, però ho dic malament.
2: B11, sí.
3: Ho dic malament, va. Ho dic malament. Va. B11. I et dic jo que encara que vulguis, a les 8 del matí no entraràs
0: no
3: un patinet.
0: No entres un patinet, exacte.
3: Ni dels petits gràcies. Ni dels grans.
1: No, ni al metro, tampoc.
0: O patinet,
1: la línia blava,
3: sí, però com parla, és el d'autobús o és també el metro?
2: A tot. Sí, sí. Vale. I ferrocarrils, i trambaix. Sí, a tot arreu.
0: És que...
2: Fa 3 anys que està prohibit, però vaja. No sé si el Francesc Garriga és dels que posarà un patinet o no al transport públic. Francesc, bona tarda.
4: No.
2: Compte, tenim alguna cosa per aquí que...
4: Hola, ara sí.
2: Ara. Un altre cop quasi t'enxampo, eh?
4: No, sí. A mi no. Ah. Jo estava amb l'orella preparadíssima.
2: He vist com aixecaves les mans i veies així com l'hem dit, ep, que bé.
4: Perquè potser no tothom estava a punt.
2: Ah,
4: jo
2: això,
4: sí.
2: No ho sé.
1: O que lleig.
4: Ah. Potser, i no he assenyalat.
2: Molt lleig, t'estan dient aquí, eh? Tu mateix.
4: Ja em trec les ulleres.
2: Jo esperava poder donar-te pas amb un amic teu parlant, però encara no parla, perquè, a veure...
5: Governments must remain at the heart of this.
2: No és encara, no.
5: But governments do not...
2: Aquest és el president de l'Assemblea General. El president de l'Assemblea General de les Nacions Unides encara no...
4: Encara no és el secretari general.
2: No, el secretari general ja ha parlat. Antonio Guterres, que era el seu últim, la seva última Assemblea General, perquè deixa el càrrec. Ara és Khalil Rahman, de Bangladesh, que és qui està parlant. És el taloner de Donald Trump, per tant, t'ho deixo, tu, Donald Trump.
4: De fet, abans encara de parlar Lula.
2: Sí.
4: Si algú obre... Escoltarem Trump, que ha vist que van ja tard avui. Sí, suposo que parlarà cap a 4:45.
2: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, amb la tarda de Catalunya Ràdio, sí. D'aquí hi ha 2 minuts, de què estareu pendents,
4: mira,
2: de què parlareu?
4: Ara que parlàveu de transport públic, recuperarem avui, que és el dia sense cotxes, un moment històric.
2: Home,
4: sí, casa.
2: Sí, clar.
4: Hem intentat parlar amb un dels dos protagonistes.
2: Clar. És que mira, sento l'Eloi.
4: Eloi Vila, bona tarda. Hola, bona tarda.
2: L'Eloi, el Miquel Àngel aquí també. És que és només dia sense cotxes i ja tots pensem en Joan Clos.
6: Home,
2: i en Toni Bassas.
6: És que a més a més me'n recordo tant del moment, o sigui, estava escoltant la ràdio.
4: El recuperarem.
6: Estem parlant d'això, estem parlant de quin any era? 2003, imagina't.
4: Hem trucat a Joan Clos, eh?
2: Què?
4: La resposta a les 4.
2: Ah, molt bé. El 7 era el que li anava bé.
4: Sí. Però clar, és que trigarem molt.
2: Ha trucat un oient, eh? No, és que te'n
4: podia
2: reproduir.
4: No, facis espòlis.
2: Te'n podia reproduir íntegre,
4: gairebé. Ara recuperarem el tall. Sí. 22 de setembre de 2003.
2: Sí. Molt bé.
4: Fa 23 anys.
1: De tota manera, aquests problemes que es preveuen, jo crec que tindran solució. Si realment es detecten determinades hores punta i tal, no?
2: La Gemma encara està amb els patinets als alts del sí. Públic, eh? Vull dir que
1: home,
2: aquí...
1: No, tu i Pep.
2: Gemma, has estat donant-hi voltes el que deia el Miquel Àngel de si a les 8 del matí
1: clar,
2: en un autobús que està dojo allò a petar, si és, cabreu la
1: trobada.
0: Quan pugen els carritos dels ens, lògicament...
3: Sí, costa ja un munt.
0: Ja s'ha de fer un Tetris.
1: No, sí, ja ho sé.
0: I tenen tot el dret a pujar, i dirien.
2: S'han quedat amb ganes, Garriga, ja ho veus, eh?
4: Que baixin, eh, qui les modificaven.
2: Si voleu,
1: però per aquesta regla de 3, la mobilitat de les persones amb... Clar, és que
0: bueno, però no té res a veure, home.
1: Estem en una ciutat.
0: No té res a veure. La mobilitat
1: és
2: per fent. És per fent. Si de cas jo vaig acomiadant, Neus Tomàs, Gemma Calvet, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres, de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Aquí, a l'estudi, amb les llums apagades, ells continuaran fent la tertúlia. Demà a les 2 espero que ja no hi siguin, que llavors tornarem al Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
7: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Cinema sense límits.
1: Cinema sense fronteres.
2: Cinema sense mesures.
3: En definitiva,
4: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
5: Quan el cinema es fa ràdio.
6: Això és un autobús, tu. Sí, home. I tant.
7: Això és un blues, tio.
6: Com que un blues?
7: Sí,
6: per just... Què? Per què un blues?
7: Just blues.
6: Ah, just blues. Perfecte. Si t'agrada el blues, tots els dimarts de 9 a 10.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. De seguida, l'última hora de la intervenció de Donald Trump. Abans us expliquem que el govern regularà al llarg de l'any que ve la prohibició de la intel·ligència artificial per als menors de 14 anys. Ho vol fer en l'àmbit educatiu, però també fora d'aquest àmbit per intentar pal·liar-ne els efectes a la societat i encara més en plena crisi educativa. És la recepta principal a banda de la recuperació de la lectura. Última hora des de Barcelona, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Maria Costa. Bona tarda.
2: Bona tarda. A l'inici de curs, el Departament d'Educació ja va obrir aquest meló. Avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha avançat les primeres mesures. La principal, que la prohibició de la intel·ligència artificial fins als 14 anys estigui reflectida en un marc legal, en un marc normatiu, i, per tant, deia no deixar el pes de la salut de les criatures només a les mans de les famílies.
3: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, que no tingui vocació de continuïtat, i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències i del nostre àmbit de responsabilitat en llei.
2: També la recuperació de la lectura en tots els àmbits i els llibres de text a les escoles. Unitat Mòbil, Xavier Cussó, Maria Costa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Àlex Giral Robert.
4: Donald Trump intervé a aquesta hora davant l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. Trump ha arrencat el seu discurs amb to triomfalista, destacant que els Estats Units estan vivint, diu, el seu millor moment. També ha parlat de l'Iran i s'ha mostrat optimista de poder arribar a un acord per aturar el conflicte. Anem en directe a Nova York. Oriol Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Tal com s'esperava, Donald Trump ha fet un discurs en clau domèstica molt semblant als que fa en campanya electoral en aquesta campanya que hi ha en curs aquí als Estats Units. El president nord-americà ha parlat de bonança econòmica sense precedents al país i pel que fa a l'Iran ha repetit que és un país sense capacitat militar i amb una inflació del 300%. Trump ha vaticinat un acord amb l'Iran després de les eleccions de mitja legislatura al Congrés dels Estats Units.
6: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
5: Donald Trump també ha apuntat a un possible acord de pau entre Rússia i Ucraïna. I, per cert, la delegació cubana ha abandonat l'Assemblea General de les Nacions Unides quan Trump ha començat a atacar el país i a insinuar un canvi de règim a l'illa. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, creu que el posicionament d'avui de la majoria progressista del Tribunal Constitucional és una desautorització cap al jutge Pablo Llarena i la cúpula judicial i una esmena a la totalitat a la repressió de l'Estat espanyol cap a l'independentisme.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei, una llei que és molt clara com és la llei d'amnistia.
4: L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, presenta la renúncia després de 16 anys al capdavant de l'Ajuntament del Baix Ebre. Diu que la seva decisió no té res a veure amb la causa oberta del jutjat de Tortosa per suposades irregularitats en l'adjudicació de contractes municipals. Anem ara cap a Tarragona, Ricard Buigas.
8: Bona tarda. El número 2 de Junts, Víctor Colomina, serà el nou alcalde. Francesc Arasa ha dit a l'ACN que la decisió és fruit d'una llarga reflexió i el procés judicial obert no hi ha tingut res a veure.
9: No ha condicionat absolutament res. No he comès cap delicte, estic molt tranquil. La meva decisió ja va ser presa abans d'acabar l'any del 2025.
8: Arasa continuarà com a primer tinent d'alcalde. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.

0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Són localitats que s'han pogut posar a la venda un cop ajustada la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per a les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden adquirir als canals oficials. Esport, Sònia Olert, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Avui arrenca la Champions femenina de futbol. Demà debutarà el Barça, el vigent campió, rebent el París. Pere Romeu recupera Irene Paredes, però en quedaran fora de la llista, probablement, Aitana, Vicky López i Kika. Les 9 avui debuta el Madrid, que rep el PSG. Encara en futbol, Luis Blanco el presentaran avui com a nou entrenador de l'Europa. L'equip gracienc va anunciar la destitució del tècnic Josep Maria Jané després de 4 jornades de Lliga. I en tennis ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol amb la catalana Marina Bassols debuta demà contra el Kazakhstan.
2: Fins aquí les notícies.
3: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la CEAS. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit. L'exposició està vinculada al concurs organitzat per la CEAS, la secció excursionista de l'Ateneu de Sant Just, entitat que col·labora en aquesta activitat cultural. I pel que fa a societat, l'Associació de Gent Gran de Sant Just organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpita, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. I el programa preveu una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies. Per participar-hi, cal inscripció prèvia. I pel que fa a joventut, el Casal de Joves de Sant Just ha engegat aquesta setmana una edició renovada de les seves portes obertes amb l'objectiu que el jovent del municipi conegui de primera mà la seva oferta d'activitats pel curs 2026-2027. Del 21 al 24 de setembre, qualsevol persona interessada pot assistir gratuïtament a les sessions dels cursos trimestrals abans de formalitzar la matrícula definitiva. Guillem Albaric, membre de l'equip del Casal de Joves, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern que enguany s'ha optat per un format més pràctic. D'aquesta manera, els usuaris poden comprovar si l'horari i la dinàmica s'adapten a la seva rutina. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja tornem a ser aquí, ja tornem a estar el dimarts. Ja encarem la setmana amb una mica més de força després d'aquest primer dilluns, que escolta que el dilluns sempre costa una miqueta més, però ja dimarts ja anem amb la carrereta, eh? Clar que sí. Però va, ara sí, ens deixem de rellos i descobrim què farem avui. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 5:45 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem xerrant amb el Cesc Torres sobre les festes de Sant Mateu a Esplugues de Llobregat. Seguidament, Mare meva, quin show, amb tota l'actualitat teatral. I posarem fi amb Sabies què legal, amb l'Ariadna Diví, estrenant nova secció. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu.

El Tribunal Constitucional ha començat aquest dimarts a estudiar els recursos dels líders del procés contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació. Un debat clau que pot acabar obrint la porta al retorn de Carles Puigdemont i els altres exiliats a Catalunya. El primer cas sobre la taula ha estat el de Jordi Turull. El Constitucional ha refusat la ponència del magistrat conservador José María Macías, que apostava per negar-li l'amnistia, i el mateix magistrat ara haurà de redactar una nova sentència favorable, tot i estar-hi en contra. La data clau, però, serà el 6 d'octubre, quan el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, favorable a l'amnistia, presentarà la seva ponència sobre el cas de Dolors Bassa. Si s'aprova la sentència, la postura del tribunal ja quedarà marcada i la decisió podria afectar en efecte cascada els casos de Jordi Turull, Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Si la sentència és prou clara, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, podria retirar l'ordre de detenció contra els exiliats i aixecar les inhabilitacions dels exconsellers condemnats per malversació. Tan bon punt es publiqui la resolució, previsiblement a mitjans d'octubre. Junts i Esquerra Republicana es mostren confiats, però mantenen la prudència després dels obstacles que ha trobat fins ara l'aplicació de la llei de l'amnistia. I avui arrenca l'Assemblea General de les Nacions Unides, on es trobaran els líders de la majoria de països del món. Els conflictes mundials, el paper de la intel·ligència artificial, la pèrdua de pes de l'ONU o el rol dels Estats Units en l'ordre mundial seran alguns dels grans temes d'aquesta trobada. L'Assemblea arriba en un moment especialment delicat per l'ONU, amb 65 conflictes oberts arreu del món i un multilateralisme cada vegada més qüestionat. També serà l'última Assemblea General d'Antonio Guterres com a secretari general. El portuguès acaba el seu mandat el 31 de desembre i l'ONU ja busca la persona que el substituirà després de gairebé una dècada al capdavant de l'organització. En aquests mateixos moments està fent el seu discurs Donald Trump.

Pedro Sánchez no assistirà aquest dimarts a la tradicional recepció que Donald Trump ofereix als líders mundials amb motiu de l'Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York després de la primera jornada. La Moncloa justifica l'absència per motius d'agenda i assegura que la invitació de la Casa Blanca va arribar quan el viatge del president espanyol ja estava pràcticament tancat. Tot i això, l'agenda oficial de Sánchez no inclou cap activitat que coincideixi a priori amb la recepció. La portaveu del govern, Elma Saiz, ha restat importància a l'absència i ha demanat posar el focus en la participació de Sánchez durant aquesta setmana de les Nacions Unides. El president espanyol tampoc va assistir a la recepció de Trump l'any passat, ja que hi va anar el rei en representació d'Espanya, tot i que sí que ho havia fet el 2018 i el 2019 durant el primer mandat del republicà i posteriorment també va participar en les recepcions organitzades per Joe Biden el 2022 i el 2023. Aquest dimarts, Sánchez sí que serà a l'obertura del debat general de l'Assemblea de l'ONU, on ha intervingut el mateix Donald Trump. La negativa de Sánchez arriba en un moment de tensió entre Espanya i els Estats Units, després dels atacs del president americà per la, segons ell, insuficient inversió d'Espanya en defensa al refús a donar suport a la guerra amb l'Iran o també per les polítiques d'immigració de l'administració espanyola.

Diversos països europeus han criticat Espanya per vincular l'oficialitat del català a l'entrada de nous estats a la Unió Europea. La qüestió ha tornat aquest dimarts a Brussel·les, en una reunió dels ministres d'Afers Exteriors. El govern espanyol defensa que seria impensable reconèixer les llengües de futurs membres, com Montenegro o Albània, sense haver reconegut abans el català, una posició que ha provocat el rebuig d'Alemanya, Suècia i Lituània. Alemanya ha demanat que aquesta qüestió no bloquegi ni retardi l'ampliació de la Unió, mentre que Suècia ha insistit que l'entrada de nous països i el debat lingüístic són assumptes diferents i que no s'haurien de barrejar.

El Congrés dels Diputats ha acordat retirar definitivament l'acreditació de premsa a Vito Quiles després d'acumular diversos expedients disciplinaris per incomplir les normes de la cambra. La decisió s'ha aprovat amb els vots de PSOE i Sumar, mentre que el PP s'ha abstingut de participar en el procediment. Els lletrats del Congrés consideren que hi ha hagut una voluntat d'alterar el funcionament normal de la cambra i la feina de la resta dels periodistes acreditats. Quiles, que treballa per Estado de Alarma i va ser candidat a les europees del 2024 amb el partit ultra, se acabó la fiesta, encara disposa d'un tràmit d'al·legacions dins del procediment.

Les principals cadenes de televisió dels Estats Units s'han plantat contra Donald Trump i han suspès la cobertura conjunta dels actes del president. ABC, CBS, Fox News i NBC han pres aquesta decisió després que la Casa Blanca batés l'accés a la CNN, al MC Now i a Politico, acusats per Trump de difondre fake news i oferir una cobertura esbiaixada de la seva administració. Els tres mitjans afectats han demandat al president davant de la justícia federal i denuncien que la retirada de les seves acreditacions vulnera la primera esmena que protegeix la llibertat de premsa. Trump, en canvi, defensa que no està atacant la premsa lliure, sinó les que ell considera que difonen notícies falses. Com a resposta a la decisió de les cadenes de televisió, la Casa Blanca ha estrenat un canal propi a YouTube, batejat com Trump TV, que emetrà discursos i anuncis del president de manera ininterrompuda.

I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. El concurs fotogràfic de les CES 2026 mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu. La selecció es podrà visitar a la Sala Piquet del 28 de setembre al 22 d'octubre. Qui sap contes zen porta les ombres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu. Nico Basó protagonitzarà diumenge una proposta de narració i transformació a la sala del cinquantenari. La gent gran de Sant Just farà una estada de 5 dies a la Ràpita amb un recorregut per l'Ebre. La sortida organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just començarà el 28 de setembre i requereix inscripció prèvia. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Fede Valverde estarà diverses setmanes de baixa amb el Real Madrid. Les proves mèdiques han confirmat que l'uruguaià pateix un esquinç de grau 3 al turmell esquerre després de la dura entrada de Kangin Lee durant el derbi contra l'Atlètic de Madrid. El club no ha concretat el temps de recuperació, però s'espera que estigui com a mínim dues setmanes de baixa. Valverde es perdrà els pròxims compromisos amb la selecció uruguaiana i està gairebé descartat per al partit contra el Villarreal del 10 d'octubre, el primer del Madrid després de l'aturada de seleccions. I l'actuació arbitral del derbi madrileny continua portant cua i el president de la Lliga, Javier Tebas, ha respost carregant durament contra el Real Madrid TV i els mitjans afins al Club Blanc. Tebas els acusa de construir un relat de conspiració permanent cada vegada que una decisió arbitral perjudica el Real Madrid i defensa que cap club té dret a un arbitratge a la carta. El president de la Lliga també ha rebutjat que existeixi una persecució arbitral contra els blancs i considera que aquest discurs serveix per tapar les carències esportives de l'equip madrileny. I en tennis, Espanya ja coneix el seu rival pels quarts de final de la Copa Davis. El conjunt espanyol s'enfrontarà a Àustria en la final a 8, que es disputarà del 24 al 29 de novembre a Bolonya. Espanya arriba com a segona cap de sèrie després de superar Xile per 0-3 i buscarà aixecar la setena Copa Davis de la seva història. Per aquesta fase final, el seleccionador podria recuperar Carlos Alcaraz i Alejandro Davidovich.

Demà a la Mari Carmen, una dona de 87 anys amb mobilitat reduïda que fa 71 anys que viu a casa seva al barri del Retiro de Madrid, s'enfronta al quart intent de desnonament. Després de més de 7 anys de lluita judicial, la Mari Carmen està esgotada i ara mateix ja no té les forces per continuar lluitant. El fons d'inversió que va adquirir el bloc on ella viu li reclama un lloguer de més de 2.600 euros per un pis d'uns 60 metres quadrats. Però la Mari Carmen, amb una pensió de 1.350 euros, evidentment no ho pot pagar. Malgrat tot, ella segueix pagant cada mes el seu lloguer de renda antiga. La propietat defensa el desnonament perquè la llei no permet subrogar dues vegades aquest tipus de contracte. El problema és que la primera subrogació es va haver de fer del pare a la mare de la Mari Carmen perquè quan van llogar el pis, l'any 1956, la legislació franquista de l'època impedia que ella figurés com a titular del contracte. Quan la mare va morir, el 2005, el contracte va passar a la Mari Carmen i aquesta ja va comptar com la segona subrogació. I aquí és on hauria d'imposar-se la humanitat, en entendre que aquesta dona es mereix passar el que li resta de vida a casa seva, a la seva humil casa de 60 metres quadrats. Però, evidentment, ja no podem esperar ni això dels fons d'inversió immobiliaris com Urbagestión, que són autèntics depredadors que ens tracten a nosaltres, els llogaters, com simples números que veiem en el seu Excel. Uns empresaris milionaris que per 2.000 euros al mes són capaços de destrossar vides i fer patir a una dona de 87 anys en els últims anys de la seva vida. Davant d'aquesta situació, el que queda és la unió del poble, dir prou i plantar-nos. I això és el que faran molts veïns de Madrid des d'aquesta nit fins tot el dia de demà, protegir l'habitatge de la Mari Carmen i intentar aturar aquest desnonament injust. Des d'aquí, des de Sant Just, molta força a la Mari Carmen i molta força a tots els que defensareu el seu dret a quedar-s'hi a casa seva.

I avui ens toca travessar l'oceà per anar a un país molt especial de Sud-amèrica. La cançó és un dels grans hits contemporanis d'aquest país i fusiona el rock i l'ska amb els sons del pop. La cançó ens parla de buscar el nostre propi camí i d'entendre que la vida no és arribar a un destí concret, sinó tot allò que aprenem mentre el busquem. Una invitació a viure, a equivocar-nos i a tornar-nos a aixecar sense tenir por de les caigudes. La lletra ho fa a través de la figura d'una dona inquieta, imprevisible i plena d'energia. Una persona que no té por de trencar barreres, d'incomodar o de ser diferent, i que gràcies a aquesta personalitat tan potent acaba contagiant aquesta manera tan lliure de viure a tots els que l'envolten. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una banda paraguaiana amb més de 2 dècades de trajectòria. Amb un estil festiu i enèrgic s'han convertit en un dels grups més reconeguts del seu país i han portat la seva música per escenaris de tota l'Amèrica Llatina. Com sempre, us deixo 3 pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2014. La dona que protagonitza la cançó realment sí que existeix i un dels integrants de la banda la va conèixer mentre estaven de gira. I el videoclip és molt característic perquè és una animació molt original. Què, com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí que soni Ana Lucía de Cachiporros.

Doncs us he de confessar que vaig descobrir aquesta cançó ahir mateix, però mira, us l'he volgut portar perquè m'ha semblat molt i molt xula. Ara sí, anem amb el que toca.

0: Doncs ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem entrevistant el Cesc Torres, redactor d'Esplugues Digital, perquè ens expliqui com han estat les festes de Sant Mateu d'Esplugues de Llobregat. Bona tarda, Cesc, i benvingut al refugi de Ràdio d'Esvern.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Què tal, tot bé?
1: Molt bé, encara amb una mica de ressaca de la festa major, la veritat.
0: Exacte, m'imagino. Escolta, doncs, entrem directament en matèria. Com ja hem comentat, parlarem de les festes majors d'Esplugues, que han tornat a ser les protagonistes d'aquest mes de setembre al Baix Llobregat. Van acabar ahir mateix. En mode molt general, conclusió primera general, com s'han viscut aquest any les festes?
1: Jo li posaria un 10 a les festes, perquè la veritat és que la participació ha estat altíssima. Ha estat tot un èxit, concerts increïbles, unes activitats culturals. A mi el que m'agrada de la Festa Major d'Esplugues és que hi ha activitats per tothom. Tu pots tenir els gustos que vulguis, que tens concerts per la gent més gran, concerts per la gent infantil, tens cultura popular a tort i a dret, tens activitats esportives també, per tant, crec que és impossible trobar una cosa que no t'encaixi. Jo crec que són uns dies per viure molt intensament al municipi.
0: Totalment. Ara, repassant una mica el que està del programa de les Festes Majors per preparar aquesta entrevista, justament veia això, activitats de tota mena, i m'ha sorprès també moltes activitats esportives,
1: Sí, és una aposta que han fet i la veritat és que han tingut èxit i està bé. Hi ha gent que potser en la música en tal no troben tant el seu espai, però en canvi en l'esport sí que el troben. Per tant, sempre és positiu tenir una activitat doncs més diversa i més diferent.
0: I tant que sí, és això que tu deies, no? Cadascú troba alguna
1: espai
0: cosa...
1: Espai per tothom,
0: exacte. Escolta, la resposta de la gent, com ha estat?
1: Jo crec que molt bé, hem parlat amb la gent està molt satisfeta, molt contenta, alguns més que altres, evidentment, la gent ho compara amb altres anys sempre, però molt satisfeta la gent, la veritat és que ha gaudit d'uns dies de festa amunt i avall i no ha parat. Avui es notava l'ambient una mica de cansanci,
0: clar,
1: de no parar.
0: Exacte. Per tant, Esplugues avui està una mica més apagadeta.
1: Exacte, però per bon motiu.
0: Exacte. Escolta, aquest any un dels elements més destacats de les festes ha estat el mocador, que de fet va ser el gran protagonista del cartell de la Festa Major. Què ens pots dir d'això?
1: Sí, de fet el mocador és una mica l'element que ho cohesionava tot, no? No és una cosa nova aquest mocador, perquè el mocador taronja ja el teníem. Sí que és veritat que anteriorment, l'anterior alcaldessa el va canviar i va crear un mocador solidari. Suposo que amb la intenció doncs, de tenir una iniciativa solidària, però sí que hi havia gent que potser no n'estava tan d'acord, perquè llavors pel carrer no hi havia aquest únic mocador, clar, sinó que hi havia gent amb un mocador d'un color, amb el mocador taronja, que era l'oficial. La idea d'aquest mocador solidari era que canviés cada any, no? Clar. I va tenir bastants detractors, aquesta idea. I aquest any, de fet, més enllà de que el mocador sigui l'element central del pòster, és també el lema, que diu, ens uneix un mocador. No? Per tant, aquest any s'ha recuperat aquest mocador taronja, aquest color que identifica la Festa Major de Sant Mateu, i pel carrer es notava, perquè tothom anava doncs,
0: amb el mocador. I tant. Home, jo crec que és una de les coses més xules, no? Més boniques d'una Festa Major, veure a tots els habitants, no? amb aquet mocador.
1: Sí, un tret identitari. Que...
0: Clar, aquí al Baix Llobregat, a més, ho estem explotant molt, trobo, a Sant Feliu és molt característic el vermell, no? Sí. Les plugues al taronja, i aquí a Sant Just, clar, el blau o el groc, depèn de...
1: Vosaltres també teniu dos, no? Correcte.
0: Clar, blau o groc, aquí a la ràdio sempre serem blaus, Que això és un tema aquí de debat, clar, sempre. Però sí, crec que s'està donant doncs, aquest espai important al mocador i, escolta, a mi també m'agrada moltíssim, Cesc.
1: És molt xulo, sí, la veritat és que està bé.
0: Diversos anys aquestes festes havien coincidit amb les festes de la Mercè, aquestes festes d'Esplugues, que jo me'n recordo d'algun cop d'haver anat a la Mercè i després anar a Esplugues. Per tant, aquest any no ha estat així i entenc que potser és una mica millor, no? Com ho veieu?
1: El meu parer, sí. Jo crec que la gent comparteix la meva opinió. Tampoc puc parlar per la gent, no? Però jo diria que sí. És a dir, inevitablement les festes de Barcelona a vegades tenen molta força i ens estiren, no?, cap allà. Per tant, està molt bé. Està molt bé que la gent, que quan coincidia amb la Mercè, que apostés per Esplugues,
0: sí,
1: perquè s'ha d'apostar per les festes locals.
0: Encara que hi coincidés, hi havia moltíssima gent,
1: Sí.
0: Mai ha faltat gent a les festes d'Esplugues.
1: Les festes de Sant Mateu mai han estat buides, però sí que és veritat que potser es valora, no?, aquest cap de setmana diferent, doncs, per poder, qui vulgui anar a les dues, que ho pugui fer.
0: Exacte. Per tant, heu notat una miqueta més de gent o més o menys igual?
1: Jo diria que potser sí. És veritat que no és substancial, cosa que és positiva, no?, perquè vol dir que altres anys que havíem coincidit amb la Mercè, doncs igualment s'apostava per Esplugues, però sí que un petit canvi sí que s'ha notat, jo diria, en la participació.
0: Una de les coses que més destaca dins de qualsevol festa major, evidentment, és la festa i són els concerts. N'heu tingut molts aquests dies a Esplugues, des de Sidoní, La Su, Doctor Prats, diversos DJs, entre molts altres. Com s'han viscut aquests concerts? Han tingut una bona rebuda, també?
1: Sí, els concerts carrers estaven plens de gom a gom a l'Avinguda Jacint Esteve i Fontanet, i el que a mi m'agrada és que, com comentàvem abans, hi ha activitats per tothom, també hi ha concerts per tothom, perquè tenim a l'Orquestra Mondragón, que potser té un públic més experimentat, més gran, i tenim també a Sidoní, però també tenim a la Su, a DJ Trapella, és a dir, els concerts n'hi havia per tothom, i també teníem un que es deia Rock per Xics.
0: Pels més petits.
1: Pels més petits, és a dir, hi ha un espai una mica per tothom, i els concerts han estat un èxit, la veritat.
0: I a banda d'aquest espai, el Jacint Esteve i Fontanet, també està al Parc de les Tres Esplugues, oi?
1: Exacte.
0: Que és organitzat per la Comissió de Festes, oi?
1: O correcte, per sí? l'Assemblea de Festes Populars.
0: Això, l'Assemblea de Festes Populars.
1: Sí, sí, sí, hi ha aquests dos espais.
0: Aquí què podíem trobar?
1: Bueno, allà també hi havia diferents actuacions musicals, hi havia actuacions de cultura popular, per tant, en general tenies aquesta doble actuació. Sí que és veritat que no solapaven molt. Per tant, si tu, sí que és veritat que acabes mort, si ho intentes fer tot, però pots anar variant i pots variar, no, entre els dos espais. Sí, sí.
0: Clar, perquè tampoc és que estiguessin molt, molt a prop, eh?
1: No. Sí que és veritat que
0: la gent que
1: volia arribar a tot anava d'un costat a l'altre, com els festivals que es solapen els concerts,
0: exacte,
1: no? D'un costat a l'altre. Però sí, sí, la veritat és que una part bona també és que hi havia opcions a tot el municipi.
0: No, i tant. Això està super, super bé. Per tant, abans ho comentàvem, no? Abans d'entrar a l'estudi, doncs aquesta avinguda de Jacint Esteve, que ja porta uns anys doncs, sent aquest espai, no? de concerts del poble, anys enrere no ho havia estat, però sembla que ara mateix és el lloc ideal, no? per fer aquests concerts.
1: Home, jo veig que és un espai molt ample, és un espai allargat, també fa pujada, fa que des de qualsevol punt hi ha gent que potser prefereix no entrar tant al concert, no entrar tant a dins a la gent, que diguéssim, des de qualsevol punt veus l'escenari a la perfecció.
0: Clar,
1: per tant, és un espai on crec que tampoc molestes molt els veïns, perquè és molt ample i estan lluny les primeres vivendes. Per tant, jo considero que és ideal.
0: Sí, totalment. Jo, Cesc, he arribat a veure en aquestes esplanades de Jacint Esteve i Fontanet ovelles, eh?
1: Sí,
0: de veritat.
1: Jo he vist porcs senglars, ovelles, yeah. però porcs
0: senglars. Un ramat d'ovelles, amb un pastor. Jo, quan ho vaig veure, em vaig quedar flipant. Per tant, és un espai que serveix per tot.
1: Durant la festa major no passen,
0: potser
1: les espantem.
0: No. Ho vaig veure un cop només, però em va xocar moltíssim. Un altre dels grans atractius d'aquesta festa major és la Diada Castellera, a la plaça Santa Magdalena. Enguany, amb els castellers d'Esplugues, els cargolins, els de Sants i els capgrossos de Mataró. Que m'han dit que els de Sants i capgrossos de Mataró van fer realment castells espectaculars, i els castellers d'Esplugues també castells molt i molt importants. I, per exemple, el primer 7-7 de la temporada, que, escolta, això també és molt important.
1: Sí, la veritat és que jo sempre orgullós, orgull absolut dels cargolins, no? Però val a dir que la gent va comentar molt l'actuació dels borinots, perquè van fer uns castells impressionants, i la veritat és que tenim... Bueno, els volem agrair que hagin vingut, perquè sempre és maco tenir una entitat que ve i socorre, però és que ho van fer molt bé i la gent ho comentava.
0: Sí, totalment. Al final, els castellers de Sants, home, són una entitat...
1: Tenen el seu nom, no?
0: Exacte, tenen un nom important, i també doncs, és una colla castellera amb molt de prestigi, i és això que tu dius, s'agraeix que si venen, vinguin amb tot, eh?
1: Sí.
0: Que no es deixin res a la
1: darrera porta. Sí.
0: Escolta, Cesc, hi ha alguna activitat que no hagin comentat, que potser se'ns passi una mica més desapercebuda, però que a les pròximes festes no ens podem perdre?
1: Doncs mira, jo sempre recomano, potser no és l'activitat més popular, però el cercavila infantil sempre és xulo, perquè és com una mica una prova pilot del que serà la festa major d'aquí com 20 anys, no? Veus a tot...
0: la cantera, no?
1: Exacte, la cantera. Escoles i colles de la ciutat infantils doncs fan aquest cercavila, i sempre és xulo de veure i també de donar suport a les activitats doncs pels més petits, que també se sentin vistos i valorats, no?, en aquest sentit.
0: I tant que sí. I ahir, final de festa, una de les activitats més importants d'aquest final de festa és la cercavila. Ara parlaves de la infantil, la major, la normal, no? l'absoluta, podríem dir, què tal?
1: Increïble, la veritat és que també jo crec que aquesta festa major s'ha notat un esperit especial a nivell comunitari, perquè, bueno, de fet, durant el pregó del Guillem Mistaway, que és el president de la secció sardanista de l'Avens, va parlar molt de la comunitat i de la importància de cuidar una mica la vida cultural d'un municipi, perquè just estem celebrant els 25 anys del Seguici, els 25 anys del Cercavila, per tant... doncs es respirava, jo crec, aquest ambient, i jo vaig veure molta participació i la gent amb moltes ganes de ser-hi.
0: Que guai això, i escolta, entenc que ara, dimarts, després de tots aquests 4 dies de festa major, Entenc que això que dèiem al principi, no? Una miqueta de ressaca emocional, no? Per part de tots els plugins.
1: Bueno, ara avui hem anat una mica més cansats de la feina, una mica més descafeinats, però és per un bon motiu i s'han viscut dies intensos. Jo sempre dic que si el primer dimarts, bueno, el primer dia laboral després d'una festa major, s'arriba tocat a la feina, és que s'ha fet una bona festa major.
0: Exacte, això a vegades és més important, eh? I per anar acabant, què tocaries tu personalment d'aquestes festes perquè les del 2027 siguin una miqueta millors? Què milloraries?
1: Què milloraria? És una molt bona pregunta. Ara mateix no se m'acudeix res. Jo et diria que potser fomentaria més alguns moments de cultura popular que potser... També és veritat que hi havia mil coses. És a dir, el dissabte, per exemple, si tu miraves la programació, era dificilíssim arribar a tot. Clar, dificilíssim. Era un d'aquests dies que mires la programació i dius, potser ens hem passat, potser ens hem passat. Sí que potser hi ha algun moment on hi havia menys participació i hagués molat que hi hagués més gent. Per tant, jo potser valoraria si algun dia estava una mica massa ple, perquè tota actuació tingui igual de valor i igual de tal. Perquè al final la gent veu la programació, decideix que en alguna descansarà i potser en alguna doncs fallen. Però tot i així, de la mateixa manera que t'estic dient això, també sóc partidari que siguin dies intensos, a gas i que hi hagin opcions a totes hores. Per tant, és una mica trobar aquesta balança.
0: Clar, on està, no?, el punt de posar més dies i que siguin una mica menys a tope o tenir quatre dies però més condensats. Aquí està el punt, no?
1: És difícil.
0: Trobar aquest
1: difícil.
0: Punt. És difícil.
1: Però la valoració en general és molt positiva. Vull dir, per molt que estic segur que cadascú tindrà la seva opinió, que si els concerts podien ser més d'un estil, que si tal, però la valoració és molt positiva i la veritat és que tots els plugins, m'imagino, jo parlo per mi, però m'imagino que estan molt contents.
0: I tant, segur que sí. Ara sí, acabem amb unes preguntes ràpides.
1: Vinga.
0: Quin és el moment que més has gaudit d'aquestes festes?
1: Jo els concerts. Sempre és segurament el més popular de les festes, però jo els concerts m'ho passo superbé, és un moment per ballar i tal. I després li sumaria la Diada Bastonera.
0: Molt bé. Sí, és veritat que no l'han comentada.
1: Bueno, la Diada Bastonera a mi és una cosa que em sembla espectacular. Vull dir...
0: Explica'ns una miqueta per la gent de Sant Just, perquè crec que aquí no se'n fa la Diada Bastonera. Què és això de Diada Bastonera?
1: Al final són balls perquè passen les diferents, de diferents edats, també, i són balls de bastons. Segur que n'has vist algun cop,
0: sí,
1: no?
0: I
1: et sorprendria perquè dius, i què dura això? Pues dura molta estona i no es fa gens pesat. Vale. És a dir, pots estar allà, és com un joc de percussió, dansa i tota la vegada, i la veritat és que és superxulo.
0: Doncs escolta, m'ho vens molt bé. Ara si tornem a les preguntes ràpides. M'has dit els concerts i la Diada Bastonera, però de concerts, quin? Quin t'ha agradat més?
1: Jo diré el tribut a Charango, perquè jo sóc un fan de Charango enyorat. Aquí cadascú...
0: Sidoni
1: també m'agrada molt.
0: Em sembla molt bona elecció. Per tant, dia preferit, què?
1: Dia preferit, jo crec que dissabte. Dissabte és el més intens. El divendres entres una mica en sintonia i el dissabte ja vas amb tot.
0: Ja està estejat el cos, no?
1: Sí.
0: Activitat que t'hagi decebut una miqueta.
1: Que m'hagi decebut una miqueta.
0: L'única punteta negativa que posarem, va.
1: Mira, jo et diré, aquí és que estic tirant d'opinió personal, jo et diré, a mi em costen molt les matinades perquè em desperten i sempre arribo a tocar. No sé si coneixes què són les matinades, que és que el diumenge, ben d'hora, surten les gralles per tot el municipi per despertar-nos i per avisar-nos que és l'hora d'anar al seguici. La gent que ha allargat fins tard dissabte ho pateix una mica, potser.
0: D'acord, m'ho imagino. Una paraula per definir aquestes festes majors.
1: Jo diria unió. Seguint una mica el fil del mocador, no? aquest mocador que s'ha tornat a veure pels carrers, posat en tothom absolutament, aquest color taronja, doncs jo diria unió i cultura popular. Sí.
0: Molt bé, em sembla perfecte. I ja per últim, valoració de l'1 al 10 d'aquestes festes de Sant Mateu 2026.
1: Jo posaré un 9, no diré mai el 10, jo crec que sempre es pot fer millor, però la veritat és que un 9,9.
0: Són d'excel·lent,
1: Són d'excel·lent.
0: Són d'un excel·lent molt, molt alt. Escolta, Cesc, doncs moltes gràcies per portar-nos una mica de llum sobre aquestes festes de Sant Mateu, per fer-nos aquesta petita crònica, no?, del que van ser aquestes festes que han ocupat aquesta setmana passada de setembre i aquest dilluns, també, de fet, ahir també que van acabar ahir. Així que moltes gràcies i una abraçada molt afectuosa a tots els veïns d'Esplugues, que des d'aquí, doncs, escolta, són veïns. Això, al final, és una germanor.
1: Una abraçada a tots els de Sant Just, també.
0: Molt bé. Cesc, mira, aquí normalment ens acomiadem dels convidats demanant una cançó.
1: A més,
0: tu m'has dit que t'agrada molt Charango.
1: Vinga.
0: Ens recomanes alguna de Charango?
1: Jo diré, potser és de les més conegudes, però jo diré El meu poble, que a mi m'encanta, em sembla una gran cançó.
0: Perfecte, doncs escolta, Cesc, marxem amb El meu poble de Charango. Moltes gràcies i fins aviat.
1: Fins aviat.
2: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: El Cesc ha fet una bona elecció perquè estava parlant del seu poble i ens ha recomanat El meu poble de Charango, una cançó espectacular que posa en valor això, no? Les arrels del poble. Ara sí, fem una petita pausa per publicitat i en seguida tornem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Tots els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Paràcid, marimatge,
8: terroristes.
10: Paràcid, matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
12: Cinema sense límits.
13: Cinema sense fronteres.
14: Cinema sense mesures.
15: En definitiva,
16: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
17: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Ara sí, tornem a ser aquí, tornem amb una mica de música. Anem amb Mon Amour Remix, una cançó de Zoilo amb la col·laboració d'Aitana, que va petar fa uns quants anys, diria que uns 3 o 4 anys, o inclús més. Ara em vaig una mica malament de memòria, però una cançó espectacular que ho va petar molt i moltíssim durant un estiu. Anem ara sí amb Mon Amour Remix de Zoilo i Aitana.
3: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
4: Voy a ir directo.

0: buscarte. Me da igual madre o pares, solo contigo escaparme. Mon amour, si vous plaît, vámonos aquí.
1: Pues nos vamos.
2: Doncs una cançó espectacular, clar que sí, que escolta, va sortir el 2021, per tant, ja té 5 anys, 5 anys, com passa el temps de ràpid, mare meva. Ara sí, acabem aquesta primera hora del refugi amb Papi, posa-la al disc, l'última cançó de Joan Dausà i Mamaduixa.

0: I ara sí, anem amb els butlletins informatius.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els Estats Units acaben de firmar l'acord amb Dinamarca i Groenlàndia per augmentar la seva presència militar a l'illa. La líder danesa i el primer ministre groenlandès afirmen que amb el pacte mantenen la sobirania i el dret d'autodeterminació del territori i milloren la seguretat de l'Àrtic. La líder danesa, Mette Frederiksen, ha recordat que l'anterior acord ha durat 70 anys i aquest pot durar sempre. Agafant les paraules de Trump sobre aquest territori, Frederiksen destaca que el document firmat aporta la seguretat nacional necessària.
3: We are making sure that they
4: ens assegurem
3: will not
4: que els adversaris no se'ls permeti obtenir cap control ni augmentar la seva influència a Groenlàndia. I al mateix temps ens assegurem que hi hagi més aliats presents a l'Àrtic.
2: Donald Trump ha precisat que ben aviat construiran dues bases militars més a Groenlàndia, a banda de la que ja tenen. Pel representant de Groenlàndia, l'acord deixa clar on recau la sobirania. Un Donald Trump que aquesta hora també és notícia per la seva intervenció a l'Assemblea General de l'ONU, Alba Barbosa.
5: Sí, el president dels Estats Units diu que la guerra a Ucraïna acabarà més aviat del que la gent es pensa. Ha estat durant el discurs que acaba de pronunciar a Nova York.
6: Estem treballant colze a colze amb les autoritats de Rússia i Ucraïna i sé que ho aconseguirem. Passarà més aviat del que la gent es pensa.
5: Trump també s'ha mostrat optimista a l'hora de poder arribar a un acord amb l'Iran per acabar la guerra. El president nord-americà ha dit que confia que això pugui passar després de les eleccions de mig mandat dels Estats Units previstes pel 3 de novembre. Durant el seu discurs, Trump ha tret pit dels resultats de la seva política interna, assegurant que els Estats Units estan vivint el seu millor moment.
2: Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha atacat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha qualificat de criminal de guerra i arquitecte del genocidi a Gaza. El dia abans de viatjar als Estats Units per participar justament a l'Assemblea de les Nacions Unides, Netanyahu ha rebutjat les crítiques que li ha formulat l'alcalde manipulant el sentit de les paraules.
7: Shame on you, Mr. Mamdani. Vergonya, senyor Mamdani. Vergonya per donar suport als terroristes de Hamas, monstres que van massacrar el nostre poble. Vergonya per incitar aldarulls contra els jueus de Nova York. Vinc a l'ONU. Diré la veritat sobre els nostres soldats heroics i diré la veritat sobre vostè.
8: I'm going to tell the truth about you.
5: Els experts troben encertades les limitacions de l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 14 anys, tal com preveu la guia sobre usos digitals en la infància i l'adolescència que ha actualitzat el govern. En una entrevista al Catalunya Migdia, el neurocientífic David Bueno també ha celebrat que les lectures obligatòries tornin a ser en paper.
9: Davallada de comprensió lectora que indiquen les proves PISA, en part és degut a que es llegeix sobre suport digital. El paper és molt més útil i fins als 13-14 anys jo no em barallo mai per un any, ni xarxa socials ni intel·ligència artificial, perquè el cervell no està prou madur per entendre, per valorar les conseqüències de tot això.
5: L'executiu impulsarà al llarg de l'any que ve una llei per intentar minimitzar els efectes de la IA en el món educatiu.
2: I Esquerra Republicana demana celeritat en l'aplicació de l'amnistia. En una piulada, Oriol Junqueras ha dit que ja no hi ha excuses i ha marcat el 6 d'octubre com l'inici per restituir els drets polítics i perquè els exiliats puguin tornar a Catalunya. Des de Junts veuen l'aval del Constitucional a l'amnistia com una desautorització absoluta als jutges del Suprem que fan activisme polític, diuen. Avui la majoria progressista del TC s'ha decantat per aplicar l'amnistia als líders de l'1 d'octubre i això acosta la tornada de Carles Puigdemont. En els últims 5 anys, gairebé 800 persones han rebut un trasplantament de medul·la òssia. Són pacients afectats per malalties greus de la sang, com les leucèmies o els linfomes, amb una edat mitjana de 56 anys. Aquests trasplantaments han estat possibles gràcies al registre de donants de medul·la òssia creat per la Fundació Josep Carreras i connectat amb registres internacionals. Coincidint amb el Dia Mundial de la Donació de Medul·la Òssia, la directora del Banc de Sang i Teixits, la doctora Laura Medina, fa una crida a incrementar el nombre de donants joves.
10: El major acte solidari que tu pots fer al llarg de la teva vida és donar vida. Fem una inscripció al registre RETMO per fer-se donant de molt doses, això, salvar vides i donar l'oportunitat a un pacient que ho necessita i que no troba un familiar compatible, disposar d'aquesta opció per curar la malaltia.
2: Segons el Banc de Teixits, la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Esport, Sergi Andreu.
11: Avui arrenca la Champions femenina de futbol. A les 9 debut al Madrid, que rep el PSG. Demà ho farà el Barça, el vigent campió, que rebrà el París. Pere Romeu recupera Irene Paredes, però en queden fora Aitana, Vicky López i Kika. D'altra banda, el Madrid ha comunicat que Fede Valverde té un esquinç de grau 3 al turmell esquerre i és dubtós per jugar a la represa de la Lliga contra el Villarreal d'aquí a gairebé 3 setmanes. A Montreal, al Canadà, les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta amb un temps de 52 minuts i 43 segons després de completar els 40 quilòmetres. Han format part de l'equip espanyol amb Héctor Álvarez, Iván Romeo, Pablo Castrillo i Sandra Alonso. L'or ha estat per Itàlia. I en tenis, ha començat la fase final de la Copa Billie Jean King a Shenzhen, a la Xina. L'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta demà contra el Kazakhstan.
1: Fins aquí les notícies.
12: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la CEAS. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit. L'exposició està vinculada al concurs organitzat per la CEAS, la secció excursionista de l'Ateneu de Sant Just, entitat que col·labora en aquesta activitat cultural. I pel que fa a societat, l'Associació de Gent Gran de Sant Just organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpita, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. I el programa preveu una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies. Per participar-hi, cal inscripció prèvia. I pel que fa a joventut, el Casal de Joves de Sant Just ha engegat aquesta setmana una edició renovada de les seves portes obertes amb l'objectiu que el jovent del municipi conegui de primera mà la seva oferta d'activitats pel curs 2026-2027. Del 21 al 24 de setembre, qualsevol persona interessada pot assistir gratuïtament a les sessions dels cursos trimestrals abans de formalitzar la matrícula definitiva. Guillem Albaric, membre de l'equip del Casal de Joves, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern que enguany s'ha optat per un format més pràctic. D'aquesta manera, els usuaris poden comprovar si l'horari i la dinàmica s'adapten a la seva rutina. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Bona tarda, Javi, què tal?
1: Bona tarda, Jaume, bona tarda, el refugi.
0: Bona tarda, Javi, només en solitari, avui?
1: Sí, avui és l'experiència en solitari, total i completament.
0: És la primera experiència en solitari?
1: No, és la segona.
0: Sí, és veritat, tu vas venir un cop ja en solitari.
1: Jo he vingut ja també una vegada sol i crec que el Carles també... No sé si el Carles ha vingut una o dues vegades sol, no me'n recordo. Crec que només una.
0: Ara em fas dubtar, però sí, avui no tenim el Javi... Ai, el Javi, no tenim el Carles entre nosaltres, perquè, bueno, per motius de feina, està treballant.
1: Sí.
0: Està fent coses interessants que ja podreu veure més endavant.
1: Que ja desvelarem més endavant. Només... diré una cosa, no sé si ho puc dir, però...
0: Ara que no està ell.
1: Ara ja me da igual todo. Que és amb una plataforma amb la que mare meva ja ha col·laborat abans. I aquí ho deixo.
0: Aquí ho deixo caure. I fins aquí podem llegir, sí.
1: Exacte.
0: Sí.
1: No, però el Carles està fent una cosa molt guai, ens explicarà quan vingui aquí ell més en detall tot el que està fent i quan surt i quan ho podrem veure.
0: Exacte, quan li donin el vistiplau de què pot parlar, doncs ja ens ho explicarà, però és això que diu el Javi, és una cosa xula.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta, malgrat això, malgrat no tenir el teu company de secció, tu, Javi, com estàs? Tot bé?
1: Jo molt bé, avui molt bé. Jo segueixo, com vaig dir la setmana passada, en la meva incertidumbre, que no tinc res a fer, però bueno, allà estem. Avui he anat a dinar, he dit al Jaume... He dinat molt, estic molt tip i tinc encara tota la nyonya.
0: Això és el perill d'aquestes hores.
1: És un perill, sí, perquè, et seré sincer, estava... He hagut de venir amb ferros i m'he adormit. M'he adormit els ferros, no m'he passat de parada. Però
0: t'ha donat temps a fer becaina i tot,
1: No, evidentment, m'he posat una alarma. Però anava amb els cascos i he pensat, dic, això no em sentirà ningú, i no...
0: Clar, perquè si tu et poses alarma amb cascos, només sona per als cascos.
1: És el que jo em pensava.
0: I és així,
1: no? I no ho era, va sentir tot el vagó, no passa res, però jo m'he fet la meva becaïneta de 10 minuts i m'he sentit millor.
0: Home, a mi aquestes becaïnes de 10 o 20 minuts em donen la vida,
1: És que a mi són les que em funcionen, si faig més, ja són 3 hores.
0: Sí, exacte.
1: Ja són 3 hores.
0: I t'aixeques ja totalment perdut.
1: No, i he perdut tota la tarda. Exacte.
0: No, és així, jo, clar, a més, com tinc que estar aquí a les 4, a 4:45, bof. Les becaïnes són de 10 minuts o no són.
1: Has de dinar d'hora i si vols una siesta l'has de fer d'hora.
0: Exacte. Però bueno, escolta, a banda de parlar de migdiades, també parlarem una mica de teatre avui.
1: Home, evidentment.
0: Que per això us tenim aquí. A més, que aquest cap de setmana va passar una cosa molt xula a Sant Just.
1: Correcte.
0: Però, escolta, explica'ns-ho tu.
1: Doncs, dissabte vam tenir la gala d'Ateneu Aixeca el Taló, on vam tenir el plaer de participar com a mare meva, nosaltres, i moltes de les entitats entitats i companyies de teatre.
0: Eren totes o la majoria?
1: Crec que eren totes. O sigui,
0: les residents, oi?
1: Exacte, les companyies residents, exacte. Són els projectes residents, o sigui, era una gala que... on es mostraven els projectes de les companyies residents que es farien durant aquesta temporada de 2026-2027.
0: Vale.
1: I teníem, per exemple, la que es torna a fer Matilda, uh-huh. amb el primer musical infantil que s'ha fet a l'Ateneu.
0: Que, de fet, Matilda, també hi ha participació de mare meva.
1: Exacte, tenim en direcció a l'Elisabet Giné i a la Daniela Fumador.
0: Uh-huh.
1: I també un altre projecte infantil per adolescents, tenim High School Musical, també dirigit per l'Elisabet i per la Daniela.
0: Ai, mira, no ho sabia.
1: Sí.
0: Això és nou d'aquest any?
1: Sí, és nou d'aquest any. Mm-hmm. Si tot va bé, ho faran al novembre, si no m'equivoco, si no, potser al desembre, potser aquí m'estic avançant a fets.
0: Això no és tant per nens, sinó per adolescents.
1: Per adolescents. Mm-hmm. Si no m'equivoco, de 14 a 24 anys.
0: Sí, també hi ha adolescents i joves.
1: Sí, adolescents i joves. Sí, mm-hmm. sí, 24 o 22, no me'n recordo, una cosa així.
0: Mm-hmm.
1: L'Adri, que és el més jove de la companyia, podria participar. Sí, imagina't.
0: Vale.
1: 20 i pocs, anem a dir. Mm.
0: Escolta, doncs ja ens ho presentaran també, no?
1: Sí. Bueno, també estava l'altra companyia resident, que és Quart Passadís, teníem uh-huh. Just Teatre, estava, bueno, una cosa que era l'Escola de l'Espectador, estava el Nico Bassó també.
0: Els Pastorets.
1: Uh-huh. I nosaltres, mare meva també, que érem amb tot, fèiem una cluenda amb un número musical molt xulo, on teníem inclosos a tothom. Vam fer una cançó del musical d'Això no és un musical, bueno, de l'espectacle musical d'Això no és un musical. Vam canviar la lletra per incloure a tothom. No, va ser molt xul, la veritat.
0: Per incloure a tothom, a què et refereixes? A les altres companyies?
1: Exacte. Mm-hmm. Doncs potser un canvi de lletra és i ara Just Teatre són els més com era? Són els més experts, uns veterans.
0: Vale.
1: I explicàvem aquesta cosa.
0: Mm-hmm.
1: Sí, no, estava xulo, era mono. Que era molt xulo.
0: I això, al final, quan va durar? Perquè sí que és veritat que teníem aquí el dubte, No sabíem quan duraria, però al final quan se'ls va allargar.
1: Una hora i poc. Entre que vam començar una miqueta tard, tal, no sé què... Una hora i poc. No, no, molt bé. He de dir que el que més la va veure va ser el Carles, perquè estava, com es diu, ajudant el tècnic, en aquest cas de so, ell estava tirant les músiques.
0: Vale.
1: Sí que jo vaig veure la gala a mitges, perquè la veia a través d'una pantalla... i vaig veure a mitges les actuacions. Mm-hmm. Entre això
0: i també, bueno, i també vas actuar, entenc.
1: Exacte. De mare meva va actuar el Carles, l'Elisabet, la Meritxell, que són les bessones, l'Adri i jo, el Q5. Vale.
0: Mm-hmm. Ah, per tant, no estava la companyia al complet? No,
1: no hi érem. No, per cert, no, tampoc. Quart passadís tampoc estava complet, bueno... Qui podia, la vale, veritat.
0: Sí, qui podia.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta, i va quedar xulo, eh?
1: No, va quedar molt xulo. Jo crec que sí, jo crec que podem estar molt contents dels projectes que es presentaran aquesta nova temporada.
0: I del que tu has vist, d'aquests tastets que tu has vist, quin és el que més crida l'atenció?
1: Doncs tinc moltes expectatives, tinc ganes de tornar a veure Matilda, perquè a veure com...
0: Són els mateixos nens o canvien?
1: Crec que són els mateixos. Sí, potser hi ha algun canvi, però crec que no.
0: Vale.
1: Tinc ganes de tornar-les a veure, perquè ja està molt bé en el seu moment i tinc ganes de veure com... Al final, quan passen el temps en les coses del teatre, tot reposa i les coses com fan un xup-xup especial, i crec que en aquest temps aquests nens i aquestes nenes que han crescut, crec que estaran en un lloc diferent i tinc com expectatives de veure com han crescut ells també amb el material.
0: I tant, que sí. A més,
1: la veritat és que sí.
0: Un any, quan són tan petitets, es nota molt, eh?
1: És molt fort, eh?
0: Es nota moltíssim. I, escolta, a nivell de públic, com va estar això?
1: Jo crec que va haver una molt bona rebuda. Tant de tota la gala, la gent va dir, no, molt xulo, molt guai, no sé què. Bueno, jo també et parlo per mare meva, van dir, que guai, mare meva, no sé què. Que xulo, mare meva, que guai. A la gent li va agradar molt aquesta cosa del número final com a cloenda. Perquè van dir, ai, és com, per exemple, el que fa a Catalunya, aixeca el taló. Com coses així, que de cop dius, sí, és guai. Com un número musical on s'inclou a tothom. I això també és una cosa que, per exemple, fan els... O sigui, que no és per comparar, perquè no es pot comparar, però els Tony... A vegades a la gala dels Premis Tony, que són els Premis Tony són uns premis de teatre musical dels Estats Units.
0: Els més importants, sí. Com els Oscars dels Premis
1: Musicals. Del teatre musical. I allà ho fan molt, i és molt xulo, bueno, allò és increïble. Sí. És a gran escala, no? A grandíssima escala. I clar, pues això va ser com a escala Sant Justenca.
0: Bueno,
1: però va ser guai.
0: Una molt bona escala, clar que sí.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, primer aquesta review d'aquest Ateneu Aixeca el Taló, que sí. És això, el tastet de tot el que serà la temporada.
1: Exacte.
0: A l'Ateneu de Sant Just. Però passem, perquè, escolta, també tenim noves propostes per aquests pròxims dies.
1: I volia parlar-vos de musicals, no? De musicals va una mica la cosa. I és que... Mamma Mia està de gira.
0: Ep.
1: I aterra al Teatre Tívoli el 26 de setembre. És a dir, si no m'equivoco, el dissabte. Si no m'equivoco, ara que ho miro malament.
0: Dissabte.
1: El dissabte aterra al Teatre Tívoli Mamma Mia, el famosíssim musical jukebox del grup suec ABBA, perquè qui no conegui la trama... Anem a resumir-ho, que crec que no...
0: Tenim un problema.
1: Si algú no... Bueno, dels dos musicals, ho diré molt per sobre, perquè crec que és molt estrany que algú no conegui alguna d'aquestes dues trames d'aquests musicals que porto per avui. Però, mama mia, Sophie, una noia que viu a una illa grega, no sap qui és el seu pare, i mitjançant el diari la seva mare troba tres possibles candidats, als quals els convida, i estan els tres allà, els tres homes, el dia de la seva boda, convivint amb la seva mare. Oh, quin és el seu pare? Bueno, és musical, qui no hagi vist la peli, no sé què heu fet.
0: No sé què heu fet durant els vostres anys de la vostra vida.
1: A sobre que és una peli, ara ja no, perquè no fa tanta... encara una mica, però no fa tanta calor, però és una peli maquíssima, molt estiuenca, per posar-se a l'estiu, plan d'estiu meravellós. I sí, això, aterren el 26 i estan fins al 20 de desembre.
0: O sigui, tenim temps, eh?
1: Sí. Mm-hmm. Sí. Estaven...
0: Escolta, però digues. Carles, això és el... Ai, Carles. Ja és que jo...
1: No passava.
0: Escolta, Javi... Això és el musical original o com funciona això?
1: Sí, és el musical en castellà. Vale.
0: O sigui, en castellà, eh?
1: Sí, és en castellà. És el musical tal qual la peli, tal qual... Bueno, suposo que també quan el van fer aquí a Espanya amb clar, la Nina,
0: adaptat
1: fa molts anys...
0: Adaptat a
1: les cançons al castellà...
0: Exacte, i els actors que tenim aquí...
1: Sí.
0: Però és fet, original,
1: Sí, tinc alguns coneguts el repartiment, molt content per ells, la veritat.
0: Però les cançons, per exemple, el Dancing Queen, entenc que no es tradueix, o sigui?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot?
1: Sí, sí, tot, tot, tot. Si no m'equivoco, en castellà és, per exemple, money, money, money, quiero pasta para ser feliz.
0: Vale, vale,
1: sí, sí,
0: vale,
1: tot,
0: vale.
1: Tot.
0: Vale, vale, vale. Tot, tot, vale. Jo pensava que respectava la cançó original.
1: No, Dancing Queen no ho recordo. Si és Dancing Queen, no, no ho sé.
0: Reina balladora.
1: No ho sé, clar, no, no tinc ni idea.
0: No, no crec, no crec.
1: No crec, però sí, no, tot traduït. Que hi ha molta gent que diu, ai, no, estan en contra en que aquestes cançons com tan icòniques, perquè les tenen associades a ABBA, es tradueixin, però al final tu quan vas a veure un musical, que el musical el que intenta és transmetre els sentiments d'aquestes persones a través de les cançons. Uh-huh. Si tu les, com a públic, les estàs sentint en un idioma que no és el teu, per molt clar. Que la cançó en original sigui així, a tu no t'arriba.
0: Clar, clar, potser saps? No connectes tant.
1: No, exacte, i com a intèrpret és més complicat, no. O sigui, jo crec que són cançons, en aquest cas, complicades de traduir per lo icòniques que són, clar. Però que són necessàries de traduir.
0: Mm-hmm. Això serà el Teatre Tívoli, que està
1: correcte.
0: Molt a propet de la plaça Catalunya.
1: Correcte. Mm-hmm. I és una durada de 180 minuts, o sigui, tot això amb una pausa.
0: És llarguet, eh?
1: Sí, sí, 180 amb la pausa inclosa. Mm-hmm. I ho teniu des de les entrades més barates per 25 euros fins a 55.
0: Jo pensava que anava a ser més car, eh?
1: Bueno, i és, bueno, sí, a platea són 55. És caret,
0: però ostres...
1: Però bueno, és musical
0: de... Mamma Mia, Mamma Mia, doncs potser inflava més el preu.
1: Sí, no, bueno, però al final...
0: Estic veient que dissabte i diumenge puja una mica el preu, eh?
1: Sí, més de 55, és on he mirat jo els preus, eh? El dissabte i diumenge.
0: Ah, vale.
1: Potser m'equivoco, eh? Potser era un lloc on hi havia un descompte, eh? I no m'he...
0: No ho sé, jo estic aquí...
1: No m'he tipat.
0: Bueno, és igual. Reviseu... I mireu les entrades. No és barato, però no. Bueno, clar, el ser Mamma Mia, no? I tenir el títol de Mamma Mia,
1: sí.
0: Això ja ho encaix.
1: Ja us ho dic, que no són propostes barates les que porto avui, sap que... però bueno, són musicals de gran format.
0: Vale,
1: i passem de Mamma Mia a un altre musical icònic, que són Sonrises i Làgrimes, que sap greu dir-ho així, però és l'última setmana que les podreu veure, aquesta, perquè la seva gira per Catalunya acaba el 27 de setembre al Teatre Apolo.
0: Sonrises i Làgrimes. És molt mític, no?, aquest musical.
1: Sí, bueno, la pel·lícula amb la Julia Andrews.
0: Exacte.
1: És una novícia que se'n va a cuidar d'uns nens alemanys, al final se la mora del capità, però clar, estan a l'Alemanya nazi, tot aquest conglomerat de coses. Sí. Però bueno, ella a través de la música, dels somriures, ho intentarà fer tot. No sé, és que al final és una pel·lícula que hem vist totes, també, crec, no sé.
0: Sí, sí,
1: si ho voleu
0: sí.
1: veure, també, per cert, hi ha una coneguda Sant Just, bueno, no és de Sant Just, però sí que forma part de Quart Passadís, l'altra companyia resident de l'Ateneu, la Gisela Vilamallor, forma part de l'elenc de Sonrises i Làgrimes, com a baronessa.
0: Molt bé. Veiem el talent que hi ha per aquí a Sant Just, en grans escenaris.
1: Sí, sí.
0: Això, per tant, al Teatre Apolo.
1: Al Teatre Apolo.
0: Fins al 27 de setembre.
1: És a dir, fins al diumenge.
0: Menys una setmana, tenim.
1: Sí, sí, teniu res, si voleu anar, heu d'anar aquests dies a veure-ho. Ho teniu per un preu d'entre... Aquest és una miqueta més car, entre 37 i 60, que és el que he trobat jo, que potser et surt si tu ho busques...
0: No, m'està sortint el mateix,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: sí. Sí, sí,
1: sí. Sí, jo les més cares, 59 amb 90... 60.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vaja.
0: Sí, sí, 60, exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: Veig, estic veient les entrades i, de fet, està prou ple, eh?
1: Sí.
0: Està prou ple, tot i el preu, està prou ple.
1: Igual, mira, per exemple, sí que Mamma Mia estan fent temporada aquí, però... Sonrises i Làgrimes estan de gira. Van i venen una mica.
0: I això dura 150 minuts, pel que veig, eh?
1: Sí, o sigui, 150 minuts suposo que serà com Mamma Mia, 180. Són 180, perquè són 20 minuts de pausa.
0: Vale.
1: Bueno,
0: vale.
1: Sí, bueno, en aquest cas potser Mamma Mia són 180, aquí serien 170, perquè són uns 20 minuts màxim de pausa.
0: I aquesta de Sonrises i Làgrimes, tu l'has arribat a veure, Javi? O...
1: El musical no.
0: El musical no, eh?
1: No. Mamma Mia tampoc he vist el musical, eh?
0: Mira...
1: És una cosa que sempre tinc... Ara que sí que tinc conegut, sí que voldré anar a veure-ho. I ho veuré, però no, mama mia, no he vist mai el musical i és una cosa que com a Mara Mewer és un delicte.
0: Clar.
1: És un delicte, no, crec que podríem aprofitar ara com a companyera que estan aquí i anar,
0: sí.
1: I anar
0: a més teniu fins al 20 de desembre, per tant, escolta.
1: Sí. Tenim fins al 20 de desembre, torno a recordar, per veure Mama Mia, i fins al 27 de desembre per veure Sonrises i Llàgrimes.
0: Sonrises i Llàgrimes, clar que sí. Perfecte.
1: Exacte. Els dos musicals, dos opcions de teatre musical, les dues en castellà, en aquest cas, però bueno... Ok, són de productores de Madrid.
0: Si bueno, no és el que hi ha. Si a més, sempre acostumem a portar molta varietat,
1: sí.
0: I ens hem portat obres de petit format, sí, de format, sí, en català, sí. En castellà... O sigui que tenim que moltes opcions,
1: sí, sí.
0: I avui ens ha tocat dues de gran format i dues en castellà, però està...
1: És el que hi ha. És que quan vaig veure que era l'última setmana Sonrises i Llàgrimes, li vas dir, ui, és veritat, ho hem de fer això.
0: Això s'ha de comentar.
1: Però bueno, mira, diré, no té res a veure amb això que estem parlant ara, però per romper un favor del talent català... Tu no sé si ho saps, però han fet... Crec que va ser la setmana passada. Van fer un bolo de l'Alegria que passa, el musical de Dagoll de Gom, a la Xina.
0: A la Xina?
1: Sí, sí.
0: Mira, no tenia ni idea.
1: Sí, jo em vaig... Quan m'ho van dir, vaig dir... Que
0: però
1: fort.
0: En català o...?
1: En català. Tot en català, i tenia els subtítols a dalt. Com si fas al Liceu.
0: Vale, sí, sí. I tenien, una òpera, no?
1: Sí, sí. Però es veu que el producte del musical els agradava molt i volien portar-lo allà.
0: Wow.
1: I al final han fet un bolo allà. No, molt fort, eh?
0: No, sí, al final aquí tenim molt de talent aquí.
1: Moltíssim,
0: a Catalunya,
1: i s'ha d'explotar. Total, i crec que hem de confiar també en el nostre talent, en la nostra llengua i en tot, que qui ho diria, fent un musical en català a la Xina. Doncs
0: exacte.
1: Mira, allà estan, que potser no podran estar una temporada sencera, però un bolo puntual de cop, molt fort.
0: Sí, escolta, a veure si dintre de poquet podem veure a Mare Meva a la Xina, no?
1: També seria molt fort.
0: Potser primer al Paral·lel.
1: Però
0: i després...
1: potser primer algun teatre fora de Sant Just i després ja veurem, no?
0: Ja veurem. Escolta, ara que tornem a començar el curs i ara que hem tret el tema de les obres de Mare Meva,
1: sí.
0: Tenim alguna coseta a part del que sabem de Sant Just o s'està treballant o encara no se sap res?
1: Ara mateix...
0: Està tot una mica parat?
1: Està parat. Mm-hmm. Ara mateix està parat. També crec que ve com... un inici de curs com, bueno, sense tenir present que, torno a recordar, 24 i 25 d'octubre fem Això no és un musical a la sala del 50 i a l'Ateneu. A part d'això, ve com uns mesos estranys.
0: Vale.
1: De canvis en general. Mm-hmm. Llavors, ara mateix, una mica incertesa. Potser a partir de quan, un cop estrenat, ja tornem a retomar...
0: Clar.
1: Bolos, tal, no sé què, però per on ens podem escampar. Ara mateix no damos abasto, la veritat, honestament.
0: Home, és que clar, al cap i a la fi hem d'entendre que vosaltres esteu en la companyia de Mare Meva, però és que a part, tots vosaltres teniu feines diferents.
1: Exacte.
0: Vull dir que s'ho compaginen, sí, com poden.
1: Exacte. El que no és profe és profe de teatre. El que no és profe de teatre treballa, té, per exemple, el Gerard està a una empresa de videojocs.
0: Sí.
1: El que no sé què, no, o sigui, tots estem.
0: Tu marxaràs. Coses.
1: Jo marxo. Sí, és que no damos.
0: Sí, sí.
1: No donem.
0: No, el que no és cantant, no? I té el seu grup de música.
1: Exacte, i el que no té els bolos els caps de setmana. O sigui...
0: És complicat.
1: És molt complicat. I ser una companyia autogestionada que el seu equip creatiu són ells mateixos,
0: clar,
1: perquè sí que hi ha altres companyies que és nosaltres som actors i contactem a un director perquè ens dirigeixi, contactem a un dramaturg perquè ens faci un text i contactem a un compositor perquè ens faci les cançons. Nosaltres hem dit, jo puedo con todo, ho fem tot, que té les seves parts bones perquè ets part de tot l'equip creatiu i té la part negativa de que no tens temps i se't cau el cabell i tot el mal. Però bueno... És el que hi ha.
0: Que el cortisol puja, clar que sí.
1: Ah, el cortisol bien alto, muy alto. Els mesos d'assajos, molt alt.
0: Exacte. Que, per cert, avui tornem a tenir assaig, no?
1: Correcte. Correcte, ara sortirem d'aquí i anirem a assajar.
0: És el que toca, no?
1: Fins demà, quasi.
0: És el que toca. Molt bé, doncs escolta, Javi, si et sembla, passem ja directament amb la recomanació d'avui.
1: Estupendo.
0: Anem a veure què ens recomanes tu avui.
1: Doncs, a mi l'Spotify a vegades em recomana coses... Perquè...
0: Són bons descobriments, a vegades, eh?
1: És que jo tinc un problema, Jaume. Bueno, no és un problema. A mi, jo simplement és que sóc molt tancat a l'hora de... O sigui, a mi, jo, si escolto una cançó, la tinc en bucle.
0: Vale.
1: Llavors, jo no sóc d'escoltar coses noves. Per iniciativa.
0: Vale.
1: Llavors, jo el que faig és... Li deixo aquesta tasca a l'Spotify. Li dic, recomanem coses. I, sobretot, m'ajuda... Tinc una playlist amb el Carles, i si no, tinc... Hi ha una opció de les playlists que et fa l'Spotify, que et descobreix cançons noves, i jo vaig allà. a que m'ampliï el meu paràmetre musical.
0: Tu ets d'aquests que agafen una cançó i l'exprimeix al màxim.
1: I no la suelto.
0: Vale,
1: i no la suelto, perquè m'agrada i pues ja està. I perquè si m'agrada aquesta cançó, perquè he de descobrir una altra.
0: Exacte.
1: Bueno, total, que en una d'aquestes fa un temps em va descobrir Scorpion, de la Melanie, que la Melanie és concursant d'Eurovision Junior, és la, wow, la noia, saps la nena aquesta de la fiesta del helado?
0: Ostres!
1: És aquesta.
0: És aquesta.
1: És aquesta, però ara està una mica més gran, també va participar a Tocar-me suena, si no m'equivoco.
0: Clar, ara té 19 anys, estic veient.
1: Mm-hmm. Ostres! Doncs va treure, no tinc molt clar, però va, aquesta cançó em va sortir i he de dir que m'agrada molt.
0: Que has de xular.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs escolta, anem a escoltar Scorpion de la Melanie, que és fort, és la nena de l'helado.
1: No, la nena de l'helado. No, no, és que em fa molta gràcia el concepte.
0: Sí. Escolta, a veure, doncs ara l'escoltarem a veure com li ha canviat la veu, que suposo que una miqueta. Doncs Javi, si et sembla, ho deixem per aquí. Ens acomiadem amb Scorpion de la Melanie. Moltes gràcies per venir una setmana més i, com sempre, ens retrobem la setmana vinent.
1: Oh, i tant.
0: Vinga, marxem amb Scorpion.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: I ara sí, arrenquem amb l'última secció d'avui. Arrenquem amb Sabies què legal, la nova secció de l'Ariadna Diví. Bona tarda, Ariadna, i benvinguda al refugi.
6: Bona tarda, Jaume. Moltes gràcies.
5: Molt content de tenir-te aquí. A més, estrenem secció al refugi, estrenem Sabies què legal, una secció on parlarem doncs, de temes legals. Ara l'Ariadna ens ho explicarà una miqueta més, però perquè els oients ho sapigueu, aquesta secció estarà en aquest horari, cada dimarts, cada 15 dies, per tant, una setmana sí, una setmana no. Tindrem aquí a l'Ariadna explicant-nos doncs, coses d'aquest tema més legal, però exactament, Ariadna, què farem aquí en aquest espai?
6: Mira, aquí la idea és que cada setmana aprengueu una novetat i la llei no ens agafi per sorpresa. És una mica així, ens hem d'assabentar abans de que ens vingui la necessitat de saber l'última actualització.
5: Clar, perquè tu, Ariadna, ens parlaràs del tema legal perquè tu ets advocada.
6: Sí, jo sóc advocada, col·legiada aquí a l'ICAP, a Barcelona, i tinc experiència justament en processal.
5: Vale,
6: llavors, per això, algunes novetats, també algunes tindran en compte, sobretot les novetats doncs aquí a Catalunya i a Espanya, sobretot en el procediment judicial i algunes coses que ens poden anar bé a l'orientat saber.
5: I tant, i tant. Mm-hmm. Per tant, ens ajudaràs a digerir una miqueta tot això de les lleis, dels articles, que a vegades ens pots fer una mica bola i estaràs tu aquí per ajudar-nos una miqueta.
6: Ho intentarem, Jaume, sí.
5: Molt bé, i tant que sí. Escolta, i avui per començar, de què vols parlar?
6: Doncs mira, avui vull parlar d'una cosa que potser a qualsevol oient en algun moment de la seva vida li passarà. Encara que no vulgui. Vale? Que pot ser que en algun moment tingui un conflicte amb algú. Pot ser que...
5: Pot passar, sí.
6: Pot passar. Que et degui diners a algú, que hagin complert un contracte d'arrendament, que potser t'han fet unes obres en el pis que no és el que se suposa que t'havien aparaulat. I què passa? Que de sobte lo típic, no? Dius, no, això ho porto al jutjat. Bueno, doncs bé, això ja no és així.
5: Ja no és així.
6: Ja no és així. Per què? Perquè des del 3 d'abril del 25, és a dir, l'any passat, en la majoria de casos civils i mercantils, abans d'anar al jutjat, ara el que hem de fer és intentar arreglar-ho fora del jutjat.
5: Fora del jutjat, eh?
6: Sí, sí.
5: Això sona un canvi important. Entenc que, home, doncs ens ho has d'explicar en profunditat, això.
6: Sí, ara ho anirem desgranant, però és veritat que és un canvi important, però jo, Jaume, ja t'avanço. O sigui, realment el que ja fèiem en la pràctica era intentar anar a l'advocat contrari, fer un requeriment i parlar. O sigui, no et pensis que tots ens posem aquí a interposar demandes
5: per tant,
6: de la primera de canvi.
5: Seria com arribar a un pacte abans d'arribar a judici.
6: Sí, precisament això. Vale. Però què passa? Que el que està intentant al final doncs aquesta llei és que el judici sigui l'última via. Vale. En comptes de que abans tu anaves al judici directament i si pactaves durant el procediment, doncs pactaves. Però el que s'està intentant és promocionar aquesta negociació per també descongestionar els jutjats, com ho veurem. No obstant, Jaume, el que veurem és que la intenció de la llei és bona. El problema és que tal com s'ha configurat, està aportant una sèrie de controvèrsies.
5: Vale.
6: És aquí una mica el cuit de la qüestió.
5: Molt bé, doncs sí, escolta, anirem desgranant tot aquí, aquesta polèmica, tota aquesta controvèrsia que està havent-hi amb aquesta nova reforma. Així que, escolta, comencem pel principi. Exactament, la llei, aquesta que s'ha modificat, quina és?
6: És la llei orgànica 1/2025 de 2 de gener,
5: vale,
6: que parla de mesures de matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia. Vale, si bé es va publicar el 3 de gener, entra en vigor el 3 d'abril del 25. És a dir, es comença a aplicar tots els efectes el 3 d'abril. És a dir, la primera demanda presentada el 3 d'abril ja, bàsicament, s'ha d'adequar aquesta normativa. Per tant, has d'imaginar com estaven els despatxos el 2 d'abril. Tothom presentant les demandes perquè no sabien què passaria.
5: Clar, exacte.
6: Sí, sí.
5: Ja m'imagino que tots els advocats, no? Mira, escolta, no sé com anirà el que vindrà, però jo m'asseguro el 2 d'abril que ho faré així, eh?
6: Ah, sí, sí, és així.
5: I escolta, aquest 3 d'abril, exactament, què és el que va canviar?
6: El 3 d'abril és el que t'he comentat. Nosaltres el que fèiem era aquest requeriment, intentàvem tancar-ho extrajudicialment, però aquest 3 d'abril ja no ens diuen, escolta, pots fer un burofax. No, no, ara el que ens diuen és que en tots els assumptes civils i mercantils, amb una sèrie d'excepcions taxades que ara mirarem puntualment, la llei obliga a acreditar un intent de negociació real.
5: Vale.
6: Vale? Real, no ha de ser burocràtic, no, no, tu has d'intentar, ja ho acotarem més endavant què significa, no?, aquest intent de negociació real, però la llei el qualifica com a mitjà adequat de solució de controvèrsies. Vale? Que bàsicament el que ja ho veurem és acreditar que tu has intentat una negociació real. Ja veurem els tipus, lo típic és la negociació entre parts, negociació entre advocats, mediació, conciliació, ho veurem més endavant.
5: Vale.
6: Però el problema aquí, per dir-ho entre cometes, és que no només t'ho exigeix, sinó que és un dels requisits per admetre la demanda. Vale? O sigui, això, la gent que no està en el món judicial, tu quan presentes una demanda, el jutjat ha de veure, per exemple, doncs, si les parts tenen representació d'advocat i procurador, si aquesta és la seu competent, doncs un d'aquests requisits que han posat ara és aquest requisit d'haver intentat aquesta negociació real. Què passa? Que ho han convertit en un requisit formal i si tu no ho acredites correctament, pot ser que t'inadmetin la demanda i això et deneguin la justícia. Per tant, és molt important conèixer l'abast i les implicacions per realment tenir doncs, disposada la tutela judicial efectiva. O sigui, realment és un canvi molt important.
5: Clar, clar, perquè és el que tu dius, eh? Ara mateix, si no hi ha aquest intent de negociació, la demanda, arribar a judici, és impossible.
6: És impossible. És impossible. Ja veurem que hi ha una sèrie de mètodes i tal, però és veritat que la llei en regula els requisits i els terminis. I és veritat que és una mica feixuc.
5: Vale.
6: Per això dic que els advocats i els jutges estan encara habituant-se, inclús els jutges ja veurem que fins i tot estan encara interpretant aquests requisits perquè són molt genèrics. Vale? El resum en què ens hem de quedar és que hem d'acreditar aquesta negociació i que realment s'ha de sotmetre a una sèrie de requisits.
5: Vale.
6: I clar, com hem de determinar què és una negociació, quins tipus, hem de delimitar també, que és el que diu la llei,
5: exacte,
6: fins quan i quan a partir d'aquell termini ja podem començar a interposar la demanda, si realment és el que volem interposar.
5: O sigui, el problema ara mateix està sent categoritzar què és negociar, no?, què és arribar a la conciliació, haver-ho intentat, no?
6: Haver-ho intentat.
5: Acreditar aquest intent.
6: Sí, i també entendre una mica la llei, perquè la llei parla d'uns terminis de què s'entén quan ha acabat la negociació, que a vegades, doncs, per exemple, la llei diu, ara ho veurem, et posa una sèrie de terminis que són una mica confusos i al final ja veurem que en algunes matèries tot aquest temps és perjudicial.
5: Vale.
6: O sigui, és una mica, no només la redacció, sinó a més que, tal com s'ha configurat en l'estat de dret, és que pot inclús comportar-te la inadmissió de la demanda si és que no has fet bé la negociació, si no l'has acreditat bé i si no has complert els terminis. Per tant, s'ha de ser rigorosos i és veritat que estem en un moment on encara s'està treballant aquesta interpretació.
5: Clar, i abans comentaves, aquest canvi, el perquè principal, quin és?
6: El perquè és aconseguir una justícia més sostenible i eficient. Vale? Els jutjats espanyols estan col·lapsats des de fa temps i principalment els tres inconvenients del procediment judicial principalment és el temps, perquè tu interposes una demanda i no saps quan rebràs una sentència.
5: Clar.
6: Potser són un any,
5: això
6: potser són...
5: és la queixa més generalitzada
6: sí,
5: que n'hi ha.
6: Sí, els jutjats estan congestionats. Sí, efectivament. I a més, depenent del jutjat, és un termini o és un altre, és a dir, no hi ha matemàtica pura. Vale. El segon és el cost, que tu, a part de pagar l'advocat per prendre la demanda, també has de pagar doncs, els honoraris de l'advocat i el procurador, que també aquí a Espanya necessites la representació processal. Uh-huh. Vale? I a més, depenent de com acabi la sentència, potser has de pagar els costos de contrari. O sigui, aquí hi ha un factor cost i després el risc, que jo com a advocada sempre ho dic, un cop tu entres en un procediment judicial, estàs posant l'objecte del pleit en mans d'un tercer. I això significa que mai saps com pot acabar.
5: Clar, clar, perquè al final el jutge sí. ha d'impartir la llei, però cada jutge també t'ho pot interpretar de la seva manera.
6: I, a més, la pràctica de la prova que es practiqui. Pot ser que la testifical vagi malament o la pericial vagi malament i el jutge consideri... És a dir, són aquests tres factors pels quals s'ha de tenir en compte i per això doncs, s'està promocionant molt a arribar a la resolució de conflictes extrajudicials.
5: Clar, abans d'avançar amb la qüestió, t'he de preguntar una cosa, clar, que potser per tu és molt normal, segurament, però per algun dels oients potser no tant. Un procurador, què és exactament aquesta figura?
6: Sí, el procurador és una figura que realment només està a Espanya, a França, per exemple, no la tenim, vale. I és que tu, quan accedeixes a la justícia, t'obliga la llei a assistir amb l'advocat, que l'advocat tots sabem que serà qui parli amb el judici, qui estigui parlant amb el contrari, i el procurador serà aquella persona que té com una funció de sentit de missatgeria, d'assistència a l'advocat. És a dir, jo, per exemple, he de presentar un escrit, doncs l'enviaré al procurador. Vale. I el procurador doncs, em recorda el termini, presenta l'escrit, jo vaig al judici i puja també a mi a l'estrat, i m'ajuda, té la documental, és a dir, és com un tipus d'assistència que té l'advocat i és obligatori per assistir, bàsicament, a judicis aquí a Espanya.
5: Vale, perfecte. Doncs continuem amb la qüestió.
6: Doncs això, bàsicament, jo el que volia deixar clar que és que el problema no és negociar, perquè, de fet, està comprovat que negociar i arribar a acords transaccionals, que m'ha passat... és molt més fructífer per les parts en quant a optimització de temps, diners, relacions que pots durar a llarg termini, però és veritat que s'ha de fer un bon encaix i és per això que està havent molta polèmica ara en el sector legal amb aquesta llei.
5: Vale, perfecte. Escolta, ara sí, anem directament a intentar entendre què és això d'intentar-ho, no? Anem a veure exactament què és intentar-ho, què es considera intentar-ho en el món de l'advocacia ara mateix.
6: Vale, es considera intentar-ho, bàsicament, utilitzar un tipus de mètode que li diuen mitjà adequat de solució de controvèrsies, que pot ser negociació entre parts, és a dir, tu i jo negociem, podem negociar els nostres advocats,
5: d'acord.
6: O pot haver una mediació, que això és un tercer que ajuda les parts a arribar a un acord sense proposar cap tipus d'alternativa.
5: Vale.
6: Després està la conciliació, que sí que el conciliador, que pot ser públic o privat, pot també proposar un acord, entre d'altres. Vale? O sigui, aquests són un tipus de mitjans adequats.
5: Això és mitjans adequats de solució de controvèrsies. Eh?
6: Efectivament. Paraula, eh? És la qualificació que ha rebut la llei. Què passa? Que quan la llei et diu que tu has d'acudir a un d'aquests... Vale? El que et diu la llei és que tu no cal que arribis a l'acord. Tu només has d'acreditar a l'intent. És a dir, vale. Si l'altra persona no vol arribar a l'acord, mentre estigui justificat i tu acreditis documentalment, tu ja podràs després accedir a la justícia. Vale? Clar, però és cert que s'ha d'intentar i que ha de ser un intent real en el sentit de que no ha de ser burocràtic. Un burofax que t'envies de més requeriment de pagament, això ja t'inadmetria en la demanda.
5: Això ja no serveix, eh?
6: No serveix. I això servia abans.
5: Vale.
6: Llavors, per provar-ho, com ho fem? Normalment és burofax i també mail certificat, que no sé si us sona, que és signaturit, que és aquell mail on, bàsicament, hi ha acusament de rebuda.
5: Vale.
6: Ja està. Amb això sí que valdria, els tribunals han interpretat que sí que serien mitjans que acreditarien aquest, bàsicament, mitjà adequat de solució de controvèrsies.
5: Però burofax no, o sí?
6: Burofax sí, però... Bona pregunta, Jaume, perquè realment s'ha de delimitar quin tipus de burofax, que ara veurem.
5: Però
6: jo em referia amb el mitjà de burofax. El burofax premium, aquest sí que t'expedeix com un acusament i rebuda de que tu l'has enviat. Només que el contingut sí que ja no podrà ser qualsevol.
5: Vale.
6: Això ara ho veurem. Vale? Però el resum és que si bé tens tots aquests mitjans adequats que li diuen, realment el que s'està utilitzant a la pràctica és negociació amb advocats i s'envia el requeriment.
5: És a dir, que els dos advocats es reuneixin i parlin.
6: Sí, O sigui, jo t'envio a tu, tu i jo som advocats. Jo, el meu client, bàsicament, m'ha dit que el teu client li ha incomplert el contracte. Doncs jo t'envio a tu un burofax i et dic, escolta, jo em poso en contacte amb tu en representació del meu client perquè vostè ha incomplert, jo he de delimitar l'objecte, aquest contracte, tu has incomplert, quan, etc, quina és la meva sol·licitud, i al final t'he de dir, jo, en compliment d'aquesta llei orgànica, m'acolleixo aquest MASC, que li diuen,
5: les sigles,
6: per negociar amb tu com a contrari per arribar a un acord. I ho he d'establir explícitament. Aquest és un dels més freqüentats, perquè seguir fent el burofax, sí que es dedica de rebre resposta en 30 dies, però explicites que s'ha de fer la negociació amb advocat contrari.
5: Vale.
6: I després un altre que també s'està freqüentant molt és l'oferta vinculant confidencial. Que això bàsicament és, tu tens un requeriment i fas un annexa i fas una oferta. Només que és vinculant perquè si l'accepten ja bàsicament és irrevocable i és confidencial perquè només... Bàsicament, la coneixen les parts.
5: Vale.
6: Si tu després l'acompanyes del procediment, l'has de portar sesgada. Només has de portar el burofax, però a l'annexa no el pots acompanyar.
5: Després no es pot utilitzar com una prova o com qualsevol cosa en el jutjat.
6: Efectivament, Jaume.
5: Vale, perfecte. Sí. I alguna tècnica més que n'hi hagi? Bona tècnica, estratègia o mitjà?
6: Els mitjans, després els que t'he comentat també, la conciliació, la mediació, tots aquests que són més residuals perquè, clar, és veritat que suposa una mica més de cost. Per això dic que els més freqüents són aquests que et comento. Sí.
5: I com un advocat com tria entre aquestes opcions que té?
6: Doncs realment depèn de la naturalesa del conflicte i de la relació que hi haurà en futur, del cos i del temps disponible. Però ja et dic que depèn molt de l'advocat. O sigui, ja veus que cada despatx té com la seva tècnica i al final doncs, hi ha gent que potser prefereix més la mediació perquè veu que funciona, hi ha gent que ja tira la negociació amb advocats contraris perquè veu que arriben a acord. És a dir, hi ha un component de naturalesa de conflicte però també un component de tarannà de l'advocat.
5: Clar.
6: O sigui, junten una mica les dues vies, sí.
5: Escolta, tota la teoria està molt bé i crec que ens està quedant bastant clar, però jo crec que posar un cas sempre és una mica més clar, no? Ariadna, tu imagina que jo et dec uns 10.000 euros per un treball d'unes obres que vas fer al meu pis, ho vam pactar per contracte, però jo no t'he pagat. En el teu cas, què hauries de fer?
6: El que hauríem de fer és, primer, reunir tots els documents, perquè això serà la nostra prova. És a dir, tots els contractes que tinguem, a totes les comunicacions entre les parts que puguin justificar el nostre fil conductor de la història. Totes les factures, és a dir, al final, quan tu has de negociar, quan tu has de vendre una història, al final, a un procediment judicial, tu has de poder acreditar

0: que si fem ja una bona estratègia en aquest moment, ja ens estem també assegurant que ens admetin la demanda.
1: Vale.
0: Amb això em refereixo que quan, per exemple, si triem el burofax, clar, allà sí que és on hem de definir l'objecte del conflicte, el contracte, quin incompliment, qui són les parts, indicar quin és el MASC i si és una oferta vinculant, doncs establir-ne doncs, també les pautes. És a dir, aquí és el moment on sí que hem de delimitar l'objecte de pleit, perquè si anem al demandador judicial i no ho hem delimitat, doncs el lletrat d'administració de justícia, que és l'encarregat de mirar si realment tenim els requisits, potser ens ho inadmet.
1: Vale.
0: O sigui, ha de poder identificar que és el mateix objecte.
1: O sigui que des d'un principi, del conflicte, el més important és buscar una persona que conegui del tema, un expert o un advocat, i que ens ajudi ja directament a moure-ho d'una manera eficient i d'acord amb la llei.
0: Així és, Jaume. Sí, sí.
1: D'acord. Molt bé. Què més?
0: Doncs res, el lío ve una mica, per dir-ho així col·loquialment, quan la llei intenta crear una ficció legal de quan s'entén que ha passat un termini raonable de que ja no hi ha acord, perquè clar, hem de delimitar quan anem a un procediment judicial. Què passa? Que pot ser que jo enviï aquest requeriment dient, escolta, negociem, i pot ser que em responguin i arribem a un acord, que això seria magnífic. Pot ser que no em responguin. Llavors, què passa quan no em responen? Quan no em responen, bàsicament, la llei diu que tu envies un requeriment amb una negociació. Si passen 30 dies i no m'ha respost per escrit i no s'ha fet aquesta negociació, llavors allà s'entén que no hi ha acord. I aquí ja correria un altre termini d'un any on jo ja podria anar a via judicial. Però hi ha aquests 30 dies, des de que jo t'envio el requeriment i tu el reps, que si tu no t'has posat en contacte amb mi i no ens hem reunit, la llei entén que ja no hi ha acord.
1: Vale.
0: I després, que si tu i jo, per exemple, ens reunim com a advocats contraris i fem una primera reunió, què passa si passen 3 mesos i no hem arribat a un acord? La llei diu, escolta, 3 mesos ja és suficient per entendre que no hi ha acord. Ja podríem anar a judici. Llavors ja tindríem un any de termini per presentar la demanda.
1: Vale.
0: Què passa? Que és una mica entramat tot. És a dir, per poder saber què és, quin és el termini màxim de negociació, s'han de delimitar també tots aquests conceptes i els terminis. És veritat que és una mica feixuc. Per això és veritat que els advocats i els jutges estan queixant una mica doncs, d'aquesta generalització, que són al final els tribunals d'instància que han d'estar acotant una mica doncs, si un burofax compta o si aquest, en aquest cas doncs, sí que compta acreditat. És a dir, hi ha molta casuística, que això és el que està revolucionant una mica en aquest sector, bàsicament.
1: Exacte. Has insistit molt en que s'ha de poder provar. Exactament com es demostra tot això?
0: Doncs bàsicament, per acreditar que hi ha un intent...
1: Perquè tu m'has parlat, jo envio els burofax, tal.
0: Sí.
1: Però com acredito que aquests burofax eren realment per intentar negociar?
0: Doncs això el que s'ha de fer és el propi contingut que hem comentat abans. Que en el propi contingut es vegi que no és un mer requeriment de pagament, és a dir, tu estàs explicant quin és el conflicte, què és el que tu realment estàs mostrant en el propi text del burofax que vols arribar a un acord i que estàs alimentant l'objecte, els incompliments, que vols negociar, que ho fas de conformitat a aquesta llei i ho has de posar explícitament i has de tenir tots els acusaments i rebuda per poder tu explicar que estàs a termini. Perquè, clar, no només és al fons, sinó també doncs, que has arribat a que estàs en termini de presentar-ho a la demanda judicial, bàsicament.
1: Vale. Perfecte. Doncs ens va quedant una miqueta més clar. Per on vols continuar?
0: Podem continuar per... ha quedat clar, no?, més o menys, què s'entén, o sigui, com hauria de ser el contingut del burofax, o sigui, no cal que... Si creus que hem de fer algun exemple, no sé com...
1: Podem fer
0: si
1: us... fem un ràpid, i tant. Un ràpid. Clar, això seria el contingut del burofax, eh?
0: Sí.
1: Per tant, per exemple, jo si et digués pagui'm 10.000 euros o ens veiem al jutjat, així quasi en to d'amenaça.
0: Clar, això no serveix. O sigui, això és una reclamació pura i dura que abans es feia, però ara aquí doncs, no hi ha cap tipus d'intent de negociar. I aquí hi ha, per exemple, aquí t'inadmetrien la demanda.
1: Vale. Però si en canvi et dic que 2 advocats s'han reunit i han intentat arribar a un acord...
0: Aquí sí, haurien de signar un acte dient, escolta, en tal dia aquests advocats s'han reunit i això els efectes d'aquesta llei orgànica, però això sí que constaria i serviria per exemple, fer el còmput de quan es torna a fer la reunió.
1: Vale, perfecte. Ariadna, t'he escoltat moltes vegades que et dius, ja tornarem. Escolta, anem a tornar.
0: Sí.
1: Per què aquesta llei no acaba d'agradar?
0: Doncs si, com bé t'he dit, Jaume, la intenció realment és bona i la negociació com funciona és superfructífera i jo estic super a favor de la resolució extrajudicial de conflictes, però aquí el problema és l'encaix.
1: Vale.
0: Per què? Perquè és el que t'he comentat. És un requisit de procedibilitat i això és molt greu, perquè posar un intent de negociació com un requisit formal,
1: clar,
0: significa que, clar, que si potser ja no compleixes amb alguns requisits o amb algun termini, és que se't pot denegar l'accés a la justícia.
1: Clar. Sí, sí, sí. Això és una vulneració de drets, també.
0: O sigui, allà està el punt. I no només això, sinó que, a més, per això hi ha alguns col·legis d'advocats, en particular el de Madrid, que diu que, clar, pot ser una barrera d'accés a la justícia. Però és que, a més, preocupa especialment algunes matèries com família. Perquè, per exemple, en família, si tu has d'acreditar que has negociat amb el pare o mare abans d'interposar la demanda, però hi ha un menor de per mig, què passa? Doncs pot passar que l'altra part s'aprofiti d'aquest termini que tots de negociar i se'n vagi a un altre país, per exemple, i presenti la demanda allà. I justament aquest cas és un dels casos que a Càceres, bàsicament, un pare va demanar una modificació de mesures d'unes visites. I el lletrat d'Administració de Justícia va dir, mira, no està complert el mètode alternatiu de solució de conflictes, ho inadmeto. Què passa? Que el jutge va veure que això podia entrar en col·lisió amb una vulneració de drets fonamentals.
1: Clar.
0: I el propi jutge ara, se li diu aquí, bueno, en llenguatge jurídic, ha fet una qüestió d'inconstitucionalitat i està estudiant, li ha remès al Tribunal de Constitucional perquè analitzi, perquè pot ser que entri en vulneració amb aquests drets fonamentals. És per això la rellevància d'aquest encaix.
1: Exacte.
0: Perquè vegis fins a quin punt extrem pot arribar.
1: Ariadna, fem una conclusió, perquè ens queda menys d'un minut.
0: Fem una
1: conclusió. Tres idees molt ràpides i marxem.
0: Les tres idees ràpides que s'ha de quedar l'oient, bàsicament, és que ara mateix cal un intent real de negociació abans d'anar a judici des de l'abril del 25, amb moltes matèries civils i mercantils, i el jutjat ara és l'últim recurs. Després, que s'ha d'acreditar aquest intent real que hem dit, que no és un mer tràmit, i s'ha de demostrar que realment es va intentar. I en tercer lloc, que jo el que recomano, tenint en compte la situació ara mateix, és assessorar-se des d'un primer moment per poder tenir la millor estratègia processal i el millor assessorament.
1: Exacte.
0: Això seria tot.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Perfecte. Parlar primer, deixar-ho per escrit i consultar abans.
0: Sí.
1: Actuant sempre amb bona fe, eh? Això sí, això és important. Molt bé, doncs escolta, Ariadna, ho hem de deixar per aquí. Abans de marxar, però, deixem clar que aquesta secció també volem que hi participi la gent i que si hi ha algú que tingui algun dubte o li sorgeixi algun inconvenient, algun problema i vol, bueno, un primer consell, no, d'una advocada, que ens ho pot fer arribar a través del nostre correu, que evidentment és elrefugi@radiodesvern.com, o bé per les xarxes socials, a l'Instagram, Ràdio Desvern, o també el Refugi, com vulgueu. Així que, escolta,
0: efectivament,
1: estem
0: oberts. Sí.
1: Estem oberts i pendents.
0: Súper.
1: Molt bé, Ariadna, doncs gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé el dimarts.
1: I nosaltres ara sí marxem. Deixem per aquí el programa del dimarts. Ens retrobem demà, com sempre, a partir de les 5 de la tarda. Adeu, adeu.
2: Les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
3: El concurs fotogràfic de la CES 2026 mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 22 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Qui sap compte zen, porta les obres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu de Sant Just. La gent gran de Sant Just farà una estada de 5 dies a la Ràpita amb un recorregut per l'Ebre. La sortida, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà el 28 de setembre i requereix inscripció prèvia. Portes obertes al Casal de Joves. Una setmana per provar gratis els cursos en el seu horari habitual. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la CES 2026. La mostra s'obrirà el 28 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 9 de la nit. L'exposició està vinculada al concurs organitzat per la CES, la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, entitat que col·labora en aquesta activitat cultural. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle Qui sap, conte zen, una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i plantejar una mirada oberta i reflexiva sobre el món. La funció tindrà una durada de 50 minuts fins a les 11:50. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. L'Associació de Gent Gran de Sant Just organitza a partir del dilluns 28 de setembre una estada de 5 dies a la Ràpita, al Montsià, amb un recorregut per diferents punts de l'Ebre. La sortida començarà a les 9 del matí i forma part de les activitats adreçades a la gent gran. El programa preveu una estada centrada en conèixer l'entorn de l'Ebre durant 5 dies i per participar-hi cal inscripció prèvia. El Casal de Joves de Sant Just ha engegat aquesta setmana una edició renovada de les seves portes obertes amb l'objectiu que el jovent del municipi conegui de primera mà la seva oferta d'activitats pel curs 2026-2027. Del 21 al 24 de setembre, qualsevol persona interessada pot assistir gratuïtament a les sessions dels cursos trimestrals abans de formalitzar la matrícula definitiva. Guillem Alberic, membre de l'equip del Casal de Joves, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern que enguany s'ha optat per un format més pràctic. D'aquesta manera, els usuaris poden comprovar si l'horari i la dinàmica s'adapten a la seva rutina.
1: A veure, portem uns anys que per portes obertes fèiem propostes, però aquest any sí que hem cregut fer una mica més. Sí, sempre fèiem alguna classe gratuïta i tal, però aquest any vam dir, en plan, per què no fem? Doncs cada curs de cada dia, doncs a la seva hora, perquè passava que a vegades venia gent a provar un curs, ho fèiem tot en un dia, normalment, o en dos. Però clar, venia a provar un dilluns a les 7, però el curs després durant el trimestre era el dimecres a les 8. Uh-huh. Llavors vam dir, per què no plantegem la setmana sencera de que cada dia doncs, oferim els cursos que després s'oferiran el dia i la franja horària en qüestió. I ahir vam començar amb un còmic que és per menors, o sigui, de 12 a 18 anys, i va funcionar bé, i també amb els cursos d'Eris, que ja funcionen molt bé, perquè les inscripcions ja s'havien esgotat i hi havia llista d'espera el primer dia que les vam obrir. Però tot i així volem, bueno, la idea una mica de tot això és oferir-ho de cara al públic, encara la gent ho coneix, pues que encara que no es pugui inscriure en alguns casos, perquè pugui venir i veure-ho de primera mà. I això, una mica cada dia, doncs els cursos que fem.
0: Entre les propostes que es poden provar aquests dies hi ha disciplines molt variades. El dilluns es va fer còmic per menors i cursos aeris. Dimarts avui hi ha teatre social, aeris júnior i corda i dancehall. Dimecres hi ha barre, una disciplina que combina pilates amb altres tècniques corporals, i dijous costura estètica adreçada al públic jove. Un dels tallers amb més èxit continua sent el d'Aeris, una modalitat amb gran demanda i llista d'espera en què el casal és un referent comarcal. Alberic ha remarcat que els preus públics són molt reduïts per garantir l'accés universal al lleure. Per menors, les quotes trimestrals oscil·len entre els 16 i els 22 segons la durada, i mentre que els adults se situen entre els 22 i els 30 euros. La setmana culminarà el divendres 25 de setembre a la tarda amb l'activitat Quedem al Casal, una trobada oberta pensada per mostrar totes les facetes de l'equipament. L'esdeveniment comptarà amb concerts de bandes dels Bucs d'Assaig, jam sessions de música i de circ, exhibicions de dansa, més de 100 jocs de taula disponibles i servei de barra a càrrec del col·lectiu de circ.
1: els preus que es ven per si sol. Per això és com que volem fer això perquè arribi la gent de veritat. I també d'aquí ve la idea una mica de fer, doncs això, cada dia els cursos i el divendres fer aquest acte com més gran, una mica de cloenda, que creiem que és el diferencial d'aquestes portes obertes d'enguany, que és doncs una mica que va demostrar tot el que no són cursos només, sinó doncs això és amb sessió de música amb grups que toquen els bucs d'assaig, que és un altre servei que oferim. Les amb sessió també hi ha circ, que són en gran part alumnes, però també ve de gent de fora. La barra i el servei de terrassa que hi haurà al Port del Col·lectiu, que és un grup de circ que fan el cabaret i altres coses, que sorgeix dels grups d'aeris del casal. Una miqueta totes aquestes, també els jocs de taula, esport, bueno, el que oferim sempre, si es vol venir al casal, però tot en un dia perquè tothom ho vegi, tot el que es pot fer al casal.
0: Les inscripcions pels cursos estan obertes des del 14 de setembre a través del web casaldejoves.com i els joves menors de 16 anys han de comptar amb el registre previ d'un adult per vincular la plaça. Per més informació o consultes presencials, el casal atén al seu edifici de l'Avinguda de la Indústria 34 o al telèfon 93-371-0252. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves de Sant Just acollirà el dissabte 26 de setembre a les 11 del matí una nova xerrada de la tribu, amb la participació de Fran Rojas i adreçada a adolescents i famílies. La sessió se centrarà en l'acompanyament durant l'adolescència i formarà part de les propostes educatives impulsades al municipi per donar eines a les famílies en aquesta etapa. La tribu és un espai de trobada impulsat per les associacions de famílies dels centres educatius de Sant Just amb el suport de l'Ajuntament, que busca reunir famílies i comunitat educativa per compartir experiències, preocupacions i recursos relacionats amb la criança i l'educació. El projecte organitza trobades obertes a les famílies del municipi i en edicions anteriors ha tractat qüestions com la gestió de les pantalles o l'educació afectiva i sexual. Fran Rojas és educador social, terapeuta gestal i especialista en el treball amb adolescents i joves, amb més de 20 anys d'experiència en aquest àmbit. La seva activitat formativa aborda qüestions com els límits, la gestió emocional, els conflictes familiars, la comunicació i la relació entre adolescents i famílies, sovint incorporant l'humor com a eina educativa. El Pavelló Municipal de la Bonaigua es convertirà el pròxim 17 d'octubre en l'escenari d'una destacada vetllada d'arts marcials organitzada pel Club Taekwondo Sant Just, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just. La cita esportiva, que tindrà lloc entre les 5 i les 9 de la nit, oferirà una tarda plena d'activitats sobre un ring professional instal·lat a la pista del complex. La vetllada reunirà un total de 50 lluitadors procedents de diferents punts del territori català que disputaran fins a 25 combats a nivell amateur. Entre ells hi prendran part 4 esportistes del mateix club, Taekwondo de Sant Just, al costat de participants de 6 clubs convidats.
2: Durant el campionat, bueno, es muntarà un... tots els combats seran en ring. Les disciplines en les que es competirà serà tant en boxa, kickboxing, KU, que el KU és com una variant del kickboxing amb altre tipus de normativa de combat, però molt semblant. I han previstos 25 combats. 25 combats. Intentarem que vagi tot el millor possible i en temps. Del Club Taekwondo Sant Just competiran 4 esportistes en la modalitat de tant de kickboxing com hi hauran després 2 combats de Taekwondo Pro, que és una modalitat de Taekwondo que es competeix en ring també, amb una normativa una miqueta més oberta. I després hi ha participants altres 6 clubs de Catalunya, que portaran els seus competidors també.
0: Els espectadors podran gaudir de diverses disciplines de combat al llarg de la tarda, com boxa, kickboxing i modalitat KU i Taekwondo Pro.
2: Volem que tingui la funció de donar a conèixer una miqueta, qui no conegui encara, tot el tema dels esports de contacte i els marcials, no? I seguir promocionant l'esport base, perquè al final no deixarà aquest event no deixarà de ser un de nivells amateur, perquè volem donar sortida a la gent que està entrenant cada dia al gimnàs, nanos joves o no tan joves, però encara no han tingut gaire contacte amb la competició i fer una festa, realment fer una festa, estarà molt xulo. A part de les disciplines que s'estaran en les que s'estarà competint, volem posar... Bueno, hi haurà un grup de música en viu, espectacles de ball, també... Bueno, estarà molt bé, la veritat que estarà molt bé.
0: L'esdeveniment, que s'havia de celebrar inicialment abans de l'estiu, però es va haver d'ajornar per les onades de calor, tindrà un caràcter festiu i transversal. Més enllà dels afrontaments esportius, el pavelló acollirà exhibicions de ball i l'actuació musical en directe de la banda de rock Chrome Falls, una combinació inèdita en aquesta mena de trobades esportives al municipi. L'organització ha informat que les entrades de pista ja estan exaurides, però encara queden les darreres localitats per la grada a un preu de 15 euros. Les persones interessades a assistir-hi poden reservar la seva entrada a través del correu electrònic oficial del club anfitrió o bé mitjançant l'adreça de Wellness Tarot Molins. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La plaça de la Pau acollirà l'última cita del Summer Fest el dissabte 26 de setembre de les 7 de la tarda fins a les 3 de la matinada amb una jornada dedicada als esports extrems i la festa. La proposta inclourà un circuit extrem i activitats festives en una nova cita adreçada especialment al públic jove de Sant Just. El Summer Fest és una iniciativa d'oci juvenil estrenada aquest any al municipi i plantejada com un cicle de 4 festes temàtiques entre els mesos de maig i setembre, cadascuna en un espai diferent de Sant Just. El programa va començar el 30 de maig amb una festa Far West al Parc del Canigó. Va continuar el juny amb una pool party al Complex Esportiu Municipal La Bonaigua i el juliol amb una Holy Fest a Masllui. La jornada del 26 de setembre a la plaça de la Pau tancarà així la primera edició del Summer Fest, un cicle impulsat per oferir propostes d'oci variades i convertir diferents espais del municipi en punts de trobada pel jovent. Les festes han combinat durant aquests mesos música, activitats temàtiques, propostes lúdiques i sessions de DJ. L'Espai Mercat de Sant Just ha inaugurat aquest dissabte passat a la 1 del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
3: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente quién puede acceder a la vivienda y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: A diferència dels formats expositius convencionals, una casa superstar es concep com un espai de transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de 3 etapes temàtiques. Les plantes, del 19 de setembre al 19 d'octubre, la construcció, del 19 d'octubre al 19 de novembre, i els interns, del 19 de novembre al 19 de desembre. L'exposició aplegarà entre 20 i 25 participants, combinant treballs d'artistes de trajectòria reconeguda com Susana Solano, Juan de Andrés, Natalia Cao o Sol Vidal, amb la mirada de persones en situació de sensellarisme, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Arrels.
4: També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, l'exposició presenta, per un cantó, l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent sobre el sensellarisme, uh-huh. amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art, l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània, amb, a través i amb la mirada de la gent que no té casa?
0: A més, la mostra comptarà amb intervencions com la recreació a escala real a terra d'un mòdul de 30 metres quadrats inspirat en l'edifici Gualdens 7 de Sant Just, per convidar els visitants a reflexionar sobre les dimensions i condicions de l'espai habitable. La proposta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just, s'acompanyarà de visites guiades, trobades amb centres educatius i un debat participatiu sobre la problemàtica del sensellarisme. L'espai Marcart es podrà visitar els dimecres, dijous i divendres de 6 de la tarda a 8 i els dissabtes d'11 del matí a 2:15. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La 49a cursa de Cars de Coixinet se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes, un recorregut de 600 metres. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als cars de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit i l'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de cars és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor del 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha inaugurat el curs polític a Ràdio Desvern, on ha fet un repàs exhaustiu dels temes clau de l'actualitat municipal, des del desenvolupament urbanístic fins a les incidències de l'estiu, el retorn a les aules i les noves promocions d'habitatge públic. Pel que fa als acords del ple municipal de juliol, l'alcalde ha defensat la decisió de mantenir vigent el conveni per la transformació de la carretera Reial davant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall i Fatjó. Basaganyes ha subratllat que el consistori ha anat complint els seus compromisos i ha detallat l'estat dels sectors previstos.
5: I davant d'aquesta reclamació, el ple municipal es va posicionar dient que no era així. L'Ajuntament ha anat complint amb els seus compromisos. L'únic planejament que falta ara mateix per desenvolupar és el Pont Reixat 3. Hi havia una proposta de la Junta de Compensació que va ser resposta mitjançant un escrit de l'Ajuntament en el qual es demanava que es fessin un seguit de modificacions i a partir d'aquest escrit la Junta de Compensació va decidir recórrer la via judicial. Uh-huh. És una opció legítima, però que nosaltres creiem que no té cap recorregut i que tampoc té cap sentit en un context en el que l'Ajuntament ha anat complint amb tots els compromisos assolits en el conveni.
0: Així mateix, el batlle ha defensat l'ampliació del personal de la unitat d'intervenció ràpida, amb un nou integrant per reforçar el manteniment davant l'ús intensiu que reben els equipaments municipals. En el balanç de la Festa Major 2026, Basaganyes ha qualificat la celebració d'èxit de concurrència i ha celebrat que es desenvolupés amb normalitat, lamentant només tres incidències aïllades. Com a aspecte a corregir per a futures edicions, ha assenyalat la concentració d'activitats al barri centre durant tres nits feineres seguides. D'altra banda, l'alcalde ha reconegut la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències en dos episodis viscuts al mes d'agost. L'incendi forestal a l'entorn d'en Sant Pere Màrtir a Collserola i l'accident d'un tramvia de la línia T3 que va descarrilar la Rambla Modolell provocant dos ferits lleus. Pel que fa a l'àmbit educatiu, prop de 1.900 infants i joves han iniciat les classes al municipi. Basaganyes ha destacat la fi de les obres derivades de l'enderroc de l'edifici dels mestres a l'escola Canigó, una actuació que ha permès guanyar espai de pati i millorar el trànsit escolar mitjançant la creació d'una zona de petó i adeu. Alhora, ha apuntat la necessitat d'afrontar durant el curs un pla de xoc per la climatització dels centres educatius davant les altes temperatures.
5: El canvi més important que s'ha fet ha estat s'han acabat les obres posteriors a l'enderroc de l'edifici dels mestres del Canigó. Uh-huh. Això ha suposat, per un costat, l'ampliació de l'espai de pati, que era una reclamació de les famílies i dels docents del centre, i, per altra banda, això ens ha permès també que la obertura, l'accés a l'escola, per la part superior, per la part de dalt, doncs es pogués apropar a la rotonda, que és on hem situat a la zona de Petó i Adeu. Creiem que aquesta mesura ajudarà a millorar la mobilitat en un entorn on aquesta mobilitat és prou complicada, entre l'escola Canigó i l'escola Miranda, en un barri doncs, que li costa absorbir tot el trànsit que generen aquests dos centres educatius. No? Creiem que en els darrers anys s'han anat fent millores en la mobilitat d'aquest barri en horari escolar i creiem que aquesta mesura també ajudarà en aquest sentit.
0: Finalment, en matèria d'habitatge, l'alcalde ha posat en relleu la recent adjudicació de 16 nous habitatges de protecció oficial de lloguer al sector dels Garrofers, a la Bonaigua, amb previsió d'enllestir-se cap a l'any 2029. Aquests nous pisos se sumaran a les promocions públiques de lloguer previstes al segon mil·lenari, al front nord de la carretera Reial i als Jocs Juvenívols, per donar resposta a la demanda residencial del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026, amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini, de Masllorí. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda, en funció del Dia Mundial de l'Alzheimer, es farà una xerrada sobre aspectes legals i testament vital al Centre Social El Mil·lenari. Divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda tindrà lloc un curs de formació de voluntariat d'en Bici Sense Edat a Sant Just Solidari, al carrer Montserrat número 2. També divendres a 6:15 de la tarda es farà un bingo musical i pica-pica al Centre Social El Mil·lenari en motiu del Dia de l'Alzheimer. I a 9:15 de la nit, el divendres, música en directe al Chocolat Box, al carrer Rosa de Luxemburg número 4, dins la programació de les terrasses musicals. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 26 de setembre a les 11 del matí, al Casal de Joves, es farà una xerrada de la tribu amb Fran Rojas, una xerrada per adolescents i famílies. I a les 12 del matí dissabte, jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari, amb una activitat sobre hotel d'insectes. I el dissabte hi haurà música en directe a 6:45 de la tarda al bar de Can Ginestar, al carrer Carles Mercader número 17, i a les 7 de la tarda al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial 159. Les dues dins la programació de terrasses musicals. I dissabte a les 7 de la tarda, l'última edició de la Summer Fest, amb una jornada d'extrem esports, a les 7 de la tarda a la plaça de la Pau, una activitat amb un circuit extrem i festa. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 27 de setembre a les 9 del matí, al Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua i a la zona colindant, se celebrarà el 12è triatló infantil, el primer aquatló i triatló femení. I també diumenge a 11:15 del matí hi haurà la pedalada en bicicleta, la bicicletada, pel recorregut dels carrers del municipi i del Baix Llobregat. Serà aquesta 23a edició dins la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura. I diumenge a 11:00 del matí a la sala del cinquantenari de l'Ateneu hi haurà l'actuació Qui sap, conte zen, una proposta de teatre de narració i transformació que a través de contes i paradoxes i amb el joc de l'efecte òptic que fan les ombres xineses es representarà a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, de la mà de Nico Bassó. I a les 12 del matí, diumenge, jugateca ambiental al Parc de Torreblanca, amb l'activitat Loca de la Mobilitat Sostenible, on s'aprendrà quins són els mitjans de transport que contaminen més i s'imaginarà la ciutat on es voldria viure. I per acabar amb la programació de les activitats de Sant Just, diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, dins del cicle Contrabaix, hi haurà el concert de Moon Rivers i Laura Simó, un jazz de pel·lícula.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. El concurs fotogràfic de la CES 2026 mostra les seves 30 millors imatges a l'Ateneu, a la Sala Piquet. Qui sap, conte zen, porta les ombres xineses i la filosofia zen a l'Ateneu. Nico Bassó protagonitzarà diumenge una proposta de narració i transformació a la Sala del Cinquantenari. La gent gran de Sant Just farà una estada de 5 dies a la Ràpita amb un recorregut per l'Ebre. La sortida, organitzada per l'Associació de Gent Gran de Sant Just, començarà el 28 de setembre i requereix inscripció prèvia. Portes obertes al Casal de Joves, una setmana per provar gratis els cursos en el seu horari habitual. La proposta permet conèixer les activitats en el mateix dia i franja horària que tindran durant el trimestre abans de decidir la inscripció.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 22 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Hola, bona tarda, amics i amics de Ràdio d'Esvern. Un dimarts més aquí amb vosaltres per comentar-vos el cinema que s'està veient aquests dies, el que hem vist, i apuntar fins i tot alguna cosa que es veurà en els propers dies i setmanes. Bueno, estem a la setmana de Mercè, els veïns aquí de la gran ciutat estaran de festa i tindran de tot, obriran els museus i obriran sobretot els carrers amb exposicions de venda de llibres, de llibres de vell, i després moltes activitats també que són gratis per la canalla i pels més grans. I ho acabaran tot rematant amb un piro musical com cada any. L'únic que passa és que aquest any no serà com d'habitud allà a Montjuïc, sinó que serà Diagonal Mar.
1: Ah, no ho sabia. Bé,
0: bueno, aquesta és una falca que no els hi cobrarem a l'Ajuntament de Barcelona. Queda dit. Hem començat el programa avui, ens hem posat una mica transcendentals, perquè realment parlarem d'un tipus de cinema que es podria incloure dintre el que és el cinema transcendental. Estem parlant de la pel·lícula És el mirall, de 1975, dirigida pel gran director rus Andrei Tarkovsky. La música aquesta, o sigui, la música de la pel·lícula, ell la va encarregar al compositor, un músic rus, de nom Eduard Artemyev. A part de fer la música en general de la pel·lícula, ell va incloure dos o tres fragments, com aquest, que és de Joan Sebastian Bach, que és un preludi per orga, i després va posar també un tros de La passió segons Sant Mateu, també de Bach, i va utilitzar un tema de Indian's Queen, la reina índia, de Henry Purcell. També d'aquí un fragment. Bé, amb tot això, ell va tirar endavant una pel·lícula, que és una pel·lícula molt personal, però aquesta vegada, sense que serveixi de precedent, voldria fer una introducció absolutament diferent de la que fem normalment. És a dir, normalment parlem del tema musical i després, bueno, després de presentar l'equip. Bona tarda, Jan Hernández, els controls.
2: Com esteu?
0: Pues, què t'haig de dir? Estem moderadament eufòrics.
2: Sí?
0: Perquè sí, és que ha sigut una setmana espiritualment, bueno, peloterament espiritual,
2: sí,
0: molt bona.
2: Sí, vaja.
0: Sí, Barcelona ha viscut una explosió, i Madrid també, però una interna a l'altra externa.
1: És una qualitat negativa i positiva.
0: Ah, això.
1: O positiva i negativa.
0: No donarem més dades perquè no ens agrada afectar els al·ludits.
2: Exacte.
1: No ens ensenyamos con el enemigo.
0: Bona tarda, Anastasi.
1: Bona tarda, Pep.
0: També ara venint amb el cotxe comentàvem una mica tot això que ara hem dit, no?
2: Sí, sí.
0: Entre nosaltres també ens hem sentit molt bé,
2: sí, sí,
0: i això doncs, també ajuda de cara al programa.
1: Oh, i tant, ajuda a tot.
0: Molt bé, i en fi, jo particularment també doncs, m'he sentit molt bé aquesta setmana.
1: Sí, bueno, sí,
0: eh? Enfoquem la setmana,
1: exacte,
0: de la festa major del poble nostre,
1: sí,
0: amb ànims també de passar-ho bé.
2: Exacte.
0: Bueno, tornant a Tarkovsky, deia que aquesta vegada havia pensat fer un... Que això no t'ho havia comentat.
1: No, però ja està.
0: És una infidelitat en directe, diguem.
1: No passa res. Si no és de fer memòria, no hi ha problema.
0: En lloc de fer el que fem sempre, que és, primer, lògicament, parlar del tema musical, i després entrar ja amb el clàssic de la setmana, justificació de per què,
1: sí,
0: i una mica la sinopsis de la pel·lícula, l'anàlisi compartit per part de tots dos...
1: Sí.
0: Aquesta vegada voldria fer una cosa. Abans d'entrar amb el tema pròpiament del mirall, l'espill, uh-huh, o amb Rus, te recordes
1: sí,
0: com es diu?
1: Sí,
0: té un nom...
1: Sí, te'l diré. El C, a més a més, de memòria.
0: Bastant maco.
1: Sí, també comença amb
0: dintre el que són els noms russos.
1: Comença amb S, també, sembla recordar. Que
0: sí, bueno.
1: Ja ho sabrem. D'aquí un rato t'ho dic.
0: Val.
1: Tira.
0: Doncs el que volia dir és que, malauradament, Andrei Tarkovsky només va viure 54 anys. Mm. Va néixer el 4 d'abril de 1932, ara ve lo dels pobles russos,
1: sí,
0: a Zabrzhije.
1: No, és molt fàcil.
0: Rússia.
1: Zabrzhije.
0: Zabrzhije.
1: És que no.
0: Sí, perquè està accentuada.
1: Zabrzhije. És que, esclar...
0: Bueno, tu és que vas estar allà amb el Don Apacible.
1: I amb el Don Apacible, no? Jo corria per allà, sí.
0: I els Urals.
1: Sobretot corria, sobretot.
0: Bé, i es va morir prematurament, degut a un càncer, el 29 de desembre de 1986, a París. Ja portava 3 o 4 anys que havia sortit de Rússia, perquè ell allà ja no podia estar degut a les limitacions. Fins i tot va vorejar entrar a la presó i, bueno, després ho comentarem una mica més, entremig de la pel·lícula també sortirà i d'altres pel·lícules, però el que volia començar dient en primer lloc és aquesta vida curta, que si mirem també la part corresponent a la producció cinematogràfica, malauradament, doncs també resulta que és de 7 títols, que passem a dir. El 1962 comença el primer llargmetratge. Abans havia fet un parell o tres de curtmetratges que d'aprenentatge, com tothom. El 1962 comença amb una pel·lícula que es titula La infància d'Ivan. O sigui, ell apareix amb aquesta pel·lícula, la presenta a Venècia i surt de Venècia amb el Lleó d'Or de la Bienal.
1: Primera pel·lícula. Primera pel·lícula.
0: Sí. Amb unes imatges extraordinàries. Sí. Jo l'he vist fa poc temps a la Filmoteca, un passe que van fer, i, escolta, és una pel·lícula que té... saps aquelles imatges, alguna que és inolvidable?
1: Sí. Pues, sí. Bueno, totes les pel·lícules d'ell en tenen, però aquesta, evidentment, també, clar.
0: Molt bé, i era la primera. Al cap de 4 anys, 1966, va fer una pel·lícula molt diferent, de caire històric també, però Andrei Rublev. Andrei Rublev és una pel·lícula que ens parla d'un pintor de taules d'aquestes...
1: Icones. Icones ortodoxes,
0: sí. Sí, del segle XV, principis del segle XV. Llavors, dins de la tradició ortodoxa, l'icona és un punt referencial a tindre en compte, i la pel·lícula aquesta, que s'anava a acabar 3 hores, va estar prohibida a Rússia fins a 1971. Mm. És a dir, durant 5 anys no la va poder presentar a Rússia. Ell la va exhibir a Cannes i la va exhibir en contra de la voluntat del govern rus. I tot i això, perquè els hi va donar per pensar, o sigui, penseu que estem parlant d'una pel·lícula amb un personatge, pintor d'icones, del 1400.
1: Sí, sí.
0: O sigui, bueno, doncs els va semblar que allà hi havia unes imatges que presentaven un personatge excessivament lliure i que tenia una tradició excessivament personal.
1: I un tema excessivament, també excessivament, diguem... el que dèiem abans, un tema excessivament religiós també, encara que de fons,
0: també,
1: perquè no és el més important de la pel·lícula, però ho és clar, aquest trasfons religiós.
0: Bé, aquí va ser ja una primera topada amb el règim, que això seguiria, però el 1972, al cap de 6 anys, aquí ja van estar més amics amb el règim, perquè ell va dirigir una pel·lícula que es titula Solaris, i és una pel·lícula de ciència ficció basada en l'obra d'un escriptor polonès, Stanislaw Lem. Aquí ell va fer una adaptació i aquesta adaptació va estar considerada per la crítica, sobretot la soviètica, com una resposta justa i necessària al que havia sigut l'impacte de 2001, una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick, per lo que fos la propaganda, per dir-ho així, americana dintre de l'època de la Guerra Freda, no? I també, clar, una mica dir, bueno, vosaltres heu fet 2001, però nosaltres també estem amb la cursa espacial, que és una cosa que realment anaven sempre els americans una mica pel davant, però després sempre hi havia la resposta de Rússia, no? Les dues potències aquí estaven, com en molts altres punts, molt enfrontades i es vigilaven de prop. Per tant, aquesta, Solaris, va ser una pel·lícula que, d'alguna manera, va satisfer i van dir, calla, que potser el recuperarem, amb aquest encara. Però no.
1: No.
0: Ell era un esperit lliure i el seu pare també era un poeta de Tarkovsky i, clar, va arribar un moment que van xocar. Però va fer una pel·lícula que podríem dir de transició. Uh-huh. I aquesta pel·lícula de transició, que de set seria la quarta, és a dir, està ben bé al vell mig, seria El Mirall.
1: Totalment.
0: El Mirall va ser titllat immediatament per la premsa també i la crítica, i no solament la crítica cinematogràfica, sinó també els que preserven les essències de la pàtria,
1: exacte, l'integritat,
0: i del sistema, dient que elitista i críptica. I lo de críptica va arribar un moment en què va pujar tant el suflé que va estar a punt d'entrar a la presó, se'n va lliurar per poc.
1: Si tan críptic era, devia ser interpretable.
0: Bueno, jo penso que, com moltes vegades, aquí a Espanya també, algun dia parlarem de la crítica espanyola, que moltes vegades no entenien les pel·lícules.
1: No entenien les coses. Perdona, El Mirall, Zércalo. Zércalo.
0: Zércalo, molt bé. Què us sembla? A que és un títol guapo.
1: Sí, molt maco, és que sona molt bé, Zércalo.
0: Molt bé.
1: Fixa que El Mirall, ara que deies això, està just al mig, i El Mirall té les dues cares. I té el...
0: És que és extraordinària.
1: Ell no ho sabia, malauradament.
0: No ho sabia, és una cosa que no pot ser buscada.
1: No sé si em faria
0: però de vegades l'atzar ens dona moments increïbles. Bé, el 1979, 4 anys després, fa una pel·lícula, Stalker, que és com un laboratori d'idees de tot el pensament, a vegades críptic, realment, de Tarkovsky. Personalment, per mi, Stalker és la seva obra mestra. És a dir, aquest home, de 7 pel·lícules, a lo millor 5 són obres mestres. Però són obres mestres d'aquelles que se'ls poden arribar a aquesta categoria perquè realment, com tu has dit abans, tenen moments que són únics i són imitables. I referencials.
1: I tant.
0: Per tant, això és el típic, si parlem de Rafael, l'escultor, estem parlant d'obres de referència, sí. Si parlem de Leonardo da Vinci, estem parlant d'obres de referència, o sigui, estem parlant de grans mestres.
1: Sí.
0: Pues ell és un gran mestre, però jo crec que amb Stalker ell es supera i dona la seva essència. No és una pel·lícula fàcil. Res del que va fer Tarkovsky és fàcil. Després parlarem de la d'avui, tampoc. Mm-hmm. Bé, a partir d'aquí es van posar les coses tan malament que el tio va decidir sortir del país i se'n va anar inicialment a Itàlia. Durant la seva estada a Itàlia, el 1983, va rodar una pel·lícula molt, molt bona,
1: també.
0: Que es diu Nostalgia.
1: Sí, senyor.
0: La va rodar en italià. I llavors va anar també un temps a França, va estar vivint un temps a França, però va ser a Suècia, pàtria del seu estimat mestre, un d'ells, Bergman.
1: Un pre-rafaelita. És el seu pre i els post. Aquest és un pre... Tarkovsky, realment. Per això l'admira tant ell.
0: Correcte. I allà, el 1986, quan ja estava patint el càncer i realment només va poder veure-la i al cap de 2 o 3 dies veure l'estrena i al cap de 2 o 3 dies ja va morir, va filmar el seu testament fílmic, que es diu precisament Sacrifici. Ja dic, aquesta va ser rodada a Suècia i va ser presentada a Cannes, on va rebre 4 premis. Extraordinària també aquesta pel·lícula.
1: Sí.
0: Com a biografia, com a tret biogràfic d'ell, abans encara d'entrar en la pel·lícula, podem dir que va estudiar música, pintura i escultura a Moscou. El 1956 va entrar a l'Institut de Cinema de l'URSS. Allí, sota el mestratge de Mikhail Rom, va rodar els primers curtmetratges. Influències cinematogràfiques reconegudes per Tarkovsky.
1: Ell mateix, sí.
0: Una de les més importants, la primera que posa ell, és Robert Bresson.
1: Correcte.
0: I de Robert Bresson ens parla de Muixet i Diari d'un capellà rural.
1: Un segon la vam fer en el seu dia, la vam treballar
0: que vam,
1: aquí.
0: Vam
1: treballar-la. Company Manel Montaner, que ens
0: I tant, Manel Montaner. Va ser un dels dies importants
1: que nosaltres
0: per nosaltres.
1: Important per nosaltres, sí.
0: De Cinema sense condicions. Mm. En segon lloc, ell cita Luis Buñuel, i de Buñuel ho té claríssim. Una de les millors pel·lícules per ell és Nazarín.
1: Sí.
0: Per nosaltres també,
1: també.
0: I aquí hem deixat testimoni també, posant-la com una pel·lícula de clàssic de la setmana. A continuació, Ingmar Bergman. De Bergman, per citar-ne dues, ell ens va citar Maduixes salvatges,
1: mm-hmm,
0: i Persona, que estarem d'acord també que són dues obres monumentals de Bergman.
1: Sí.
0: De Charles Chaplin li agradava dir que li agradava Llums de la ciutat. De Kenji Misoguchi, Contes de la lluna pàl·lida.
1: Sí.
0: Pàl·lida en català, és correcte?
1: Pàl·lida.
0: I de Kira Kurosawa, Els 7 samurais. També, sense especificar ja obres, li agrada en general Dreyer, Jean Vigo i Michelangelo Antonioni.
1: Sí, senyor, que a més l'ajuda, com tu saps molt bé, és el seu, no ajudant, és una mena de codirecció estranya que es porten a Nostalgia. O sigui, Nostalgia és una mica, encara que no sé el crèdit exacte que ell li dona al final, però el va ajudar. El va ajudar, però sobretot estava en un país del que ell coneixia poc la llengua, del que, i per tant, per fer Nostalgia va necessitar alguna joia, i va ser realment l'Antonioni qui el va apoiar.
0: Afortunadament, abans de deixar-nos, bastant abans, i per ell mateix tindre condensades les seves idees bàsiques, ens ha deixat un llibre que abans, fora d'antena, ho comentàvem amb l'Anastasi, ja va per la 19a edició. Es titula Esculpir en el temps, Esculpir en el tiempo, Andrei Tarkovsky. Aquest llibre està editat per Rialp, Libros de Cine, i l'última edició és del 22, és dir que la podeu trobar. Si no, en llibreries la podeu demanar, que es pot aconseguir. I, si no, feu com nosaltres, que es pot anar a la biblioteca i la tenim també perfectament disponible.
1: Esculpir el temps, que és un llibre, també diria, quasi de text obligat per qualsevol muntador, tot i que la pel·lícula no, sí que parla de muntatge, també, és clar, però sobretot perquè parla de la manera de que el muntatge treballa, que és anar com si piquessis pedra, anar allò que perdem sempre.
0: L'escultura.
1: Primer poso aquest tros de pedra, sí, després al costat un altre. Després... Clar, per tant, l'expressió esculpint el temps és totalment paral·lela si dirigeixes o si muntes. És igual.
0: Absolutament una frase que es pot aplicar a muntatge.
1: Sí, totalment.
0: Perquè el muntatge en què esteu treballant vosaltres? Amb el temps.
1: Amb el temps. I estem treballant-lo...
0: Esteu jugant amb el temps contínuament.
1: El moldegem com si fos fang o l'esculpim com si fos pedra, però d'alguna manera és una frase tan aplicable al muntatge que, de fet, l'hem utilitzat molts, els muntadors i la gent que ensenya muntatge, també.
0: Molt ben vist.
1: Sí, sí.
0: A part d'això, hi ha molts llibres que s'han escrit sobre ell. Aquí en tenim dos, per exemple, de la pel·lícula que us he posat pels núvols, Stalker,
1: sí,
0: d'Andrei Tarkovsky. Tenim també d'Editorial Rialp, Libros de Cine. Aquest escrit per Antonio Mengs, que ja va per la tercera edició. Sí. És una pel·lícula exclusivament dedicada a l'anàlisi de Stalker.
1: Sí.
0: I després n'hi ha una exclusivament
1: dedicada...
0: Un llibre,
1: és un llibre... És un llibre.
0: Sí,
1: és el llibre aquest.
0: És primer. Qui diu pel·lícula?
1: Es diu pel·lícula, sí.
0: No, no, és un llibre dedicadament...
1: Jo sempre dic pel·lícula per qualsevol cosa.
0: Exclusivament dedicat a la pel·lícula, correcte. I en tenim un altre també dedicat a la pel·lícula que comentarem avui, L'Espill, L'Espejo.
1: Zércalo.
0: Que posa, té com a subtítol Estudio de un sueño. I ara ve una cosa... que a tu, Jan, et farà una mica de gràcia també. L'estudio d'un sueño, que és sobre la pel·lícula que comentarem avui, L'Espejo de Tarkovsky, està escrita per un especialista en l'obra de Tarkovsky, que es diu José Manuel, fins aquí normal, i de cognom Mourinho.
2: Ah,
0: fa una mica de gràcia avui.
1: Una mica.
2: Avui fa bastant gràcia.
1: Ell seria incapaç d'escriure aquest llibre.
0: Suposo que no. No seria tan quejic aquest.
1: No, i sobretot incapaç d'escriure això, això segur.
0: Molt bé. Escolta, jo ho deixo aquí i et passo, perquè realment la pel·lícula té moltes coses de les que vull que ens en parlis tu, perquè acabada de veure-la, la vaig veure justament ahir, vaig prendre moltes notes, però l'estava veient i pensava com li té que haver interessat a l'Anastasi, perquè és que és un curs de cinema, aquesta pel·lícula.
1: Sí. Que a mi m'interessa tot Tarkovsky. O sigui, jo diria que no sabria que s'hi distingir. Potser de totes, la més, precisament, la més comercial, entre cometes, que seria el Solaris, i la que va agradar tant als seus propis conciutadans, a mi, de totes elles, la pel·lícula que d'alguna manera menys... que està bé, està molt bé, però menys li trobo la veta tarkovskiana. Sí, en el temps, aquest temps lent, aquest tempo de reflexió, aquest, tot passa molt lentament.
0: Sí, però... no deixa de ser, primer, una adaptació i després un encàrrec
1: més una mica enverinat.
0: Mal dissimulat.
1: Enverinat.
0: Sí.
1: Jo crec que és la pel·lícula, potser, jo m'atreviria a dir la més fluixa, perquè a mi, la primera, L'infància d'Ivan, m'entusiasma, tal com has dit, és una pel·lícula... perquè ell viu, és aquest nen, ell és Ivan, ell d'alguna manera és el nen que ha patit la guerra, la pèrdua del pare, perquè se'n va anar, tot el patiment...
0: El primer amor.
1: Clar, tot això està en aquesta pel·lícula. Quan un parla de si mateix, i això és el que jo crec que li dona a Cans, abans ho dèiem, no? Les pel·lícules són de veritat sentides, de veritat, pel director, i aquest la sentia totes, però aquesta d'una manera especial, jo penso que tenen un pes tan fort que fins i tot sent tan insòlid que un tio que arriba a Cans quasi sense haver vist el mar mai, de cop, pam, li donen el lleó d'or. Vull dir, realment és algo que hi havia a la pel·lícula.
0: I a més, netament antibel·licista també.
1: Totalment.
0: No hi havia cap dubte sobre això. Clar, d'aquí va vindre sempre que la censura soviètica li tenia el dit posat a l'ull, saps?
1: Clar, des de l'inici.
0: Només li va treure per Solaris.
1: Per Solaris, clar. Andrei Rublev, aquesta és una pel·lícula que a mi me'n va entusiasmar, perquè jo sabeu que no sóc ortodoxa de religió, perquè el meu pare no va poder seguir amb la religió.
0: Si però tens arrel
1: grega. El meu pare era ortodoxa de religió, ortodoxa grec, però no va poder seguir perquè es volia casar amb la meva mare i va haver de canviar de religió. Per tant, no. Però sí que he tingut sempre una fascinació per les icones. I aleshores, perquè si no ho sabeu, perquè me'n vaig una mica del tema, però molt ràpid, que a Montserrat, al Museu de Montserrat, hi ha una part que es diu Fos Hilarion, que vol dir llum joiosa, en grec, la llum joiosa, és un nom molt maco també, que hi ha 160 icones, entre el sector és del 14-15, hi ha des del 16 fins al 20, són icones i 160 peces. Jo quan entro allà dintre és com una mena de transformació. I quan vaig veure aquesta pel·lícula, també, o sigui, em va passar exactament igual, amb una argumentació diferent, tot el que es parla del personatge, no tant de les icones, però realment és un tema que m'omple d'una mena d'això, de joia especial. Per tant, jo tots, els repasso així ràpid. El Mirall, ens estem al Mirall. El Mirall és el que ens toca. El Mirall és una pel·lícula que, jo diria, no sé si s'ha d'aconsellar de veure, perquè és una pel·lícula per gent que estigui disposada a fer l'últim que ell va fer, la seva última pel·lícula, un sacrifici. És a dir, ell, l'última pel·lícula, recordeu que es diu Sacrifici, va ser l'última abans de morir, per veure aquesta pel·lícula, no un sacrifici, hem de sacrificar, no és que sigui un sacrifici veure-la, no us l'aconsellaríem, però hem de sacrificar molts dels preconceptes que tenim del que és veure cinema. Com que jo ja estic d'acord amb aquest tipus de cinema i tal, Pep i jo ja hem vist moltes coses que s'escapen, diguem, del patró típic de planteamiento nudo y desenlace.
0: Sí.
1: Clar? I aquesta no és una pel·lícula que vagi per aquí, tampoc. Sí que és una pel·lícula d'autor, per suposat. D'autor no, d'autoríssim. Què passa? Que és una pel·lícula que des del principi al final vols endevinar-li una estructura, vols intuir aquesta capa que m'està explicant ara és el pare malalt, ai, no ho sé, però i ara això, aquest és un somni, és realitat? Això, aquesta, el que sí que sabem és que mentre transitem per la pel·lícula, les imatges que veiem són d'un poder de tan fascinant,
0: evocador,
1: sí. Tan bèstia, perquè dius, quan és blanc i negre, impressionant. Quan és color, entra com un feix de llum que t'entra i de color, sí. Absolutament, que et deixa bocabadat. Dius, no estem veient una pel·lícula com Ulisses, que és espectacle i tal, però són espectacles. Hi ha moments que veus, hi ha un moment de foc que veiem com es crema. Bueno, allò és impressionant, és un plano que dius, ostres, i què té? No res. Bueno, sí, un nen que s'acosta a un lloc, veus un floc de fons, però hi ha tal intensitat que s'ha aconseguit.
0: És una mica la granja on la guardaven la palla.
1: És el paller, de fet, és el paller. I, però és que tot està carregat d'una segona intenció i d'una tercera intenció. I com que ve d'un missatge que està dosificat d'una manera i muntat d'una manera tan especial i ionitzat també d'una manera tan especial, jo m'agradaria saber, en el llibre alguna cosa endevinaria d'això que no he llegit, en aquest cas de la pel·lícula Mirall, com d'alguna manera com ell pensa la pel·lícula, com la guionitza i després com la roda. Jo crec que ho té més clar del que aparentment sembla quan veus la pel·lícula acabada, perquè clar, la pel·lícula acabada et quedes amb aquest punt d'hermetisme de dir, bueno, ben bé on hem anat. Però és igual, perquè quan vaig acabar de veure-la amb la meva companya, en aquest cas, que no té res a veure amb el món del cinema, sí amb el món de la música, em diu, pues que jo no me l'he volgut prendre en cap moment com si estigués veient una pel·lícula convencional. Me l'he presa com si estigués veient entrant a un espai museístic i anar mirant esquerra i dreta, oferta visual d'un cantó i de l'altre. I vas vivint-la com una experiència permanent, com quan te'n vas això al CCCB i veus una proposta interessant, que no totes ho són, però la majoria sí. I llavors jo crec que aquestes pel·lícules, hosti, estaria bé que es veiessin amb aquest esperit. Perquè si no, una pel·lícula que no és ni llarga ni curta. Jo crec que quin metratge estem?
0: 107 minuts.
1: 1:47. 1:47 no és un metratge excessiu avui en dia, però, clar, si estem esperant veure una pel·lícula en què hi hagi aquest plantejament nus i desenllaç, no ho trobarem. Sí que internament hi és, això, perquè internament tu tens una vivència veient la pel·lícula que et va portant per un territori que ja saps que estàs seguint alguna cosa. El que passa que, com que segueixes alguna cosa, rodades de manera diferent, amb material documental, amb material rodat per ell, amb blanc i negre, amb color, amb textures diferents, a través dels miralls, a través de travessar cortines, a través de... Hi ha tants elements
0: Hi ha un moment en què aquest. Al darrere del mirall surt la seva mare,
1: la seva mare, sí.
0: I ell va, no netejant, però d'alguna forma va corrent
1: separar.
0: La càmera lentament cap a una banda fins que queda enquadrada la mare.
1: La mare, sí.
0: Quina màgia té aquell plan.
1: Clar, dius, la càmera es belluga amb molta elegància.
0: I
1: no,
0: és que, esclar,
1: no és elegància.
0: És una mica retransmetre un somni en directe.
1: Això també ho té la pel·lícula, i això fa molt bé que ho diguis. Fa molt bé que ho diguis, perquè, esclar, què són els somnis? En els somnis no hi ha aquesta lògica narrativa que tenim a les pel·lícules. En els somnis
0: que ningú
1: són...
0: la busqui en aquesta
1: clar,
0: pel·lícula,
1: no,
0: tampoc.
1: No, perquè tampoc la tindrà. Llavors, és surrealista? No és una pel·lícula surrealista. Les coses que explica, les coses que veus, són totes elles possibles, diguem. No veus això, girafes com delinianes amb foc a l'esquena, ni veus rellotges tous. No, veus unes realitats tangibles. El que passa és que estan organitzats el discurs de tal manera que tot et sembla, per un moment, incoherent, però al cap d'una estona dius, ostres, ara, per què m'estic emocionant jo ara aquí? Perquè jo m'he emocionat a la pel·lícula 7, 8, 9 vegades que he tingut una emoció profunda.
0: Jo m'he apuntat aquí a l'enunciat, només anunciat d'una sèrie de coses que
1: digues.
0: Veureu a dintre de la pel·lícula. Veureu com Palomo Linares, perquè la pel·lícula, hi ha la Guerra Civil Espanyola, hi ha la Segona Guerra Mundial, hi ha la Guerra Freda, que és el temps de vida del director.
1: Del propi director,
0: aquest 54 anys, va viure això.
1: No.
0: Bé, de la Guerra Civil Espanyola veiem la fugida dels nens cap a Rússia.
1: Sí, des del
0: veiem
1: port del
0: una
1: nord.
0: Plaça de toros amb el Palomo Linares matant un toro amb una poca destresa
1: absoluta.
0: Sí, sí. És que no, Si li, cabe, li clava quatre dits aquell toro, devien tindre que vindre amb un trabuc per acabar-lo.
1: No matava bé, però almenys em sembla recordar. Bé. No era dels toreros que matés millor.
0: A la pel·lícula aquesta hi surt, com hem dit abans, el foc. O sigui, veiem una escena en la que assistim a com es va cremant a poc i va avançant fins a cremar-se totalment
1: un paller. Fusta, sí, sí, total.
0: Veiem, és bastant freqüent l'ús de la pluja, sí. Que l'ús de la pluja és bastant freqüent sí. amb el cinema de Tarkovsky, sí. Perquè, sobretot, a Stalker surt moltíssim la pluja. El que hem dit abans, la Guerra Civil Espanyola, els nens a Rússia, la bomba atòmica. Sí. Veiem l'esclat de la bomba atòmica, que això és curiós, però a Persona de Bergman també surt.
1: També apareix.
0: Com sí, un somni, sí. També. Sí, sí, sí. Aquí sí que hi ha una referència sí, directa al mestre.
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: Sí, senyor.
0: Hi han els icones, perquè si us fixeu, bé. Hi ha un moment en què la càmera recorre un interior i es veu el cartell d'Andrei Rublev, que és la pel·lícula anterior
1: d'ell. La seva pròpia pel·lícula, sí.
0: Vale. Tenim un llibre que troba ell quan és infant amb gravats de Leonardo da Vinci.
1: Sí, és interessant aquell moment.
0: Tenim la seva mare, que hem comentat abans, la presència de la seva mare. El seu pare no hi és, però hi ha quatre moments a la pel·lícula que hi ha el recitat de quatre poemes del seu pare. L'últim, que és el quart, no se'l perdeu perquè és maquíssim. Jo el tinc apuntat aquí,
1: sí.
0: Però
1: sí.
0: Us haig de dir que no tinc les meves ulleres. Per estic poder, treballant amb
1: les
0: unes
1: meves,
0: que
1: m'he deixat. I no et permeten arribar a llegir.
0: I no m'atreveixo amb la meva lletra sense tindre les meves ulleres.
1: Si vols el tinc jo. Jo tinc les ulleres bones. Però bueno, també estem molt temps.
0: Efectivament, he dit abans que no surt el seu pare, però surt la figura del pare.
1: Sí, el
0: pare estava mort malauradament ja.
1: En canvi, la pel·lícula hi ha aquest malalt que no sabem de què està malalt, si és una grip, si és una angina, li diuen, no diu una angina. Aquest home tampoc sabem massa qui és.
0: Bueno, és ell,
1: Clar.
0: O sigui, el que està ocell que després el deixa anar...
1: Que després deixa anar l'ocell, sí.
0: Bueno, això ja s'explica massa, no?
1: No, però bueno,
0: però
1: és igual. No
0: és un moment extraordinari, no?
1: No té spoilers, aquesta pel·lícula, no.
0: Bé.
1: Sí, és que s'ha de veure, però s'ha de veure així. Sí. És a dir, si espereu... No es pot obligar ningú a dir, escolta, ara fes un sacrifici, com dèiem abans, i no, perquè hi ha un
0: no
1: tema...
0: No la pots entendre com una història convencional.
1: No, i si fas aquest esforç inicial, saps que veuràs 1:43 d'una proposta, diguem, narrativa, que no té res a veure amb res de que possiblement hem vist mai. Segons el cinema que hagin vist, sí que haurem vist coses, perquè hi ha autors actuals com el Jagintsev, per exemple, que és el famós... El que va fer Leviatán, per exemple.
0: Sí.
1: És una persona que diuen que és un seguidor d'alguna manera. El propi Bélatar. No tothom ha vist Bélatar.
0: Estem en aquesta línia.
1: Clar, el cavall de Turí. Potser la gent ha sentit parlar del cavall de Turí. O fins i tot nosaltres hem fet Terence Malick. L'arbre de la vida també té aquests tempos.
0: Sí. Sí.
1: Lents. Tal. No hi ha tanta... I també hi ha foc, evidentment, l'arbre de la vida. Però no té...
0: Sí, Teo Angelopoulos estaria
1: Teo
0: també.
1: Teo Angelopoulos també.
0: Estaria... Estaria en aquesta línia, també.
1: I el famós, i el que potser més, és el Chittapong Veerasethakul, el famós director, que aquest sí que té aquest món, que, clar, hi ha moments d'aquesta pel·lícula
0: aquest
1: que
0: dius, també,
1: podria ser...
0: També trenca la narrativa convencional.
1: Totalment, perquè també. És una barreja de somni, realitat, sense límits. És a dir, no hi ha una fragmentació. No, tot flueix com si fos una unitat i tot és com una sola. Per tant, jo crec que és una pel·lícula hiperaconsellable. És a dir...
0: Mira, parlant d'aconsellable, llegiré... jo quan la vaig acabar de veure, la vaig veure a Filmin.
1: Ara veus que has fet.
0: I Filmin ens dona l'oportunitat sempre, ens convida a fer un comentari, deixar un comentari si volem.
1: Sí.
0: A vegades el deixo, a vegades
1: jo
0: no.
1: També.
0: I si, sobretot, si no m'ha agradat, no el deixo.
1: No, jo tampoc, sí, tens raó.
0: Només si el deixo és perquè m'ha agradat o perquè crec que vull apuntar alguna cosa. Sí. En aquest cas, llegiré, perquè vaig fer una fotografia del que vaig posar.
1: Molt bé.
0: I el comentari meu sobre la pel·lícula és: aquesta pel·lícula potser no és la millor de Tarkovsky, però m'atreviria a dir que és un Tarkovsky essencial.
1: Sí.
0: La memòria, els somnis... La por, l'amor, el temps que ha marcat la seva vida amb esdeveniments que van perfilant un segle XX de guerres, de fam i de dolor. Tot això és mostrat pel director amb un ús poètic de la imatge que per moments ens mostra com una cal·ligrafia perfecta dels seus sentiments. El mirall és una obra d'orfebreria dins de la curta, però per la força del destí, filmografia d'aquest poeta de la imatge. Andrei Tarkovsky.
1: Sí, senyor.
0: És a dir,
1: molt bé,
0: és una mica
1: Sí, un resum
0: la meva
1: de...
0: forma, sí, no, em sembla molt la meva argumentació, sí, per recomanar-lo. No?
1: Està molt bé. I és que, ja que sí. Aviam, diu, si no vens muntatge, és que la pel·lícula ni el perceps, el muntatge. O sigui, està, jo a vegades sóc incapaç, és després que ho haig de pensar molt. Aquesta pel·lícula té un muntatge totalment emocional tot el rato. Sí. És a dir, dèiem allò de primer l'emoció, després l'argument, allò que deia el muntador. El murch, no? La regla dels 6 punts per on ha de passar, sí, el moment. De... Aquesta pel·lícula, tota ella, està articulada en base a anar lligant,
0: per cert,
1: emoció amb emoció amb emoció.
0: Que m'ha costat bastant de trobar el muntador. És una muntadora,
1: no, no sé,
0: que
1: no
0: es diu
1: mirat.
0: Lyudmila Feiginova.
1: Feiginova. Ah,
0: Lyudmila Feiginova.
1: Sí.
0: I respecte al muntatge, jo vaig pensar el que sempre dius tu.
1: Sí.
0: Que el millor muntatge és aquell que no es nota.
1: I en aquest cas es veu tampoc, perquè a més a més, com que la pel·lícula internament ja hi ha elements que entre si munten, ja hi ha posta d'escena interna,
0: sí,
1: això que deies tu mateix del moment d'aquest vel que hi ha, que passa ella, que el mirall, que la mare, això s'hi va anar movent la càmera de manera molt subtil, i això és intern, aquí no hi ha muntatge, i va fent, fins que, pam, la mare queda sola. I com aquest plano, n'hi ha molts que treballen en aquest sentit. Per tant, hi ha més muntatge intern en aquesta pel·lícula, dintre del quadre, que
0: dos,
1: muntatge extern, que hi és, però que no té tant de pes.
0: Dos o tres moments en què la protagonista trenca la quarta paret.
1: També, sí senyor.
0: Mirant directament a l'espectador. Queda sorprès perquè és com una interrogació que tu dius,
1: sí,
0: ostres, m'està demanant que opini o que digui.
1: Que, és com si t'estigués interpel·lant, com dius tu, t'interpel·la. I després jo a mi m'emociona molt, i a vegades coses que són coses molt personals, no? Però dèiem abans el cas de l'Ozu, també, per exemple, és un altre director que ell té en el cap, el Yasuhiro Ozu,
0: sí,
1: el japonès. El tros aquest que surt ara, que et diré, és pràcticament un tros del... Ah, ho has dit tu abans, un dels directors...
0: Kurosawa.
1: Kurosawa. O sigui, hi ha un moment que veiem, en el primer terç de pel·lícula apareix un plano bastant curt, que veiem unes espigues de, espigues de blat,
0: sí, sí,
1: meciéndose, sí, en el vent, que és un plano molt curt, que dura potser 2 segons i mig, com a molt, i aquest plano em va sonar, no té color, és blanc i negre, un tros d'una pel·lícula japonesa tallat, clar,
0: sí,
1: que podia,
0: sí,
1: ser un tros,
0: sí,
1: perfecte.
0: Sí.
1: Torna a aparèixer una segona vegada, una mica més llarg, i ja el disfrutes una mica més. Per què el disfrutes? Doncs perquè és una textura diferent, canvia... O sigui, el llenguatge aquí ja no està parlant d'argumentació, d'ara el protagonista entra o surt. No, no, és una proposta nova perquè és més llarga, però com que sap que t'ha deixat ganes en la primera vegada...
0: Mm-hmm.
1: I a la tercera, el plano es desenvolupa totalment. Se'n va del propi... d'allò que, ballen, aquests d'allò que ballen, se'n va d'aquí, fa una panoràmica per l'esquerra,
0: sí,
1: i se'n va cap al camp...
0: Sí.
1: Dius, ostres, tu, quina magistria, no? Aquest tio és un mestre, és un tio que no té límits. I, esclar, un tio que no té límits i que, malgrat tot, la pel·lícula és de la precisió que és i segur que diu allò que vol dir, ostres, és un geni, esclar, és un tio, és un geni. I no és la millor pel·lícula.
0: No.
1: És de les millors, però no és la millor.
0: Per això dic que doncs, segurament no és la millor.
1: No.
0: Ara, el que deia, a mi em sembla que és essencial per conèixer Tarkovsky, veure-la.
1: Sí, sí. Penseu en això del museu, si heu anat alguna vegada recentment a veure allò de la Rodoreda, o hem vist el CCCB, o vam veure el seu dia un altre molt interessant, la de l'Orca, per exemple, en el seu,
0: sí,
1: dia. Té alguna cosa d'això, o sigui, aquest passejar-se enmig de passadissos, i ara miro a dreta, ara miro a esquerra, aquí llegeixo un text que,
0: sí,
1: en aquest cas se sent, la veu del pare,
0: sí,
1: aquí
0: veu
1: l'aturo... És, vol dir que és molt semblant a aquest passeig que fem quan veiem una exposició. Per tant, és, penso, una de les propostes de mireu la pel·lícula una mica com si estiguéssim passejant-vos per una exposició que ens proposa el senyor Tarkovsky, i que és cine pur.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, la podeu trobar a Filmin, i em sembla que també està a YouTube amb obert.
1: Segurament, segurament. Versió, sempre estem parlant de versió original russa.
0: Versió original amb subtitulada.
1: Sí.
0: Bé, deixem aquí el mirall i ja s'hi anireu mirant.
1: Sí.
0: I llavors ens va quedar la setmana passada pendent parlar de com va anar el 83, 83a edició del Festival de Venècia 2026. Anem directament cap al Palmarès.
1: Molt bé.
0: El Lleó d'Or per la cineasta danesa May El Tuki, un woman unknown, la dona desconeguda?
1: Sí.
0: Bé.
1: Una dona desconeguda.
0: Millor pel·lícula, seria aquesta, el Lleó d'Or. La Copa Volpi és per l'actriu d'aquesta mateixa pel·lícula, Woman and Now, Matilde Arcel. Premi especial del jurat per la pel·lícula Naza, de Yuval Abraham i Raquel Sor. És un documental pro-Gaza, que se n'ha parlat en diverses ocasions, se n'ha parlat d'ell per la tele.
1: Sí, sí. Doncs
0: el gran premi del jurat, Possible Love, de Lee Chang-dong, que és un tio que ja se l'ha vist bastant. És del cinema asiàtic, que aquí es pot veure. És un bon director, Lee Chang-dong. El Lleó de Plata, millor direcció, a Dau, tal cal. D-A-U, Dau. D-I-L-A, i aquí comença amb una K, una H, una R, una C i una H. Què voleu que us digui jo?
1: Tot s'hauria dir. No veig cap vocal aquí.
0: Sanofsky.
1: Sanofsky, vinga,
0: per dir alguna
1: cosa. Vinga, tira't a la piscina.
0: La Copa Volpi a la interpretació, John Malkovich, per Wild Horse 9. El Cavall Salvatge 9.
1: Sí, número 9.
0: I el Lleó d'Or, a la millor trajectòria, exequo, el van donar a tots dos, a George Clooney, per una banda, i a Ellen Burstyn, per una altra. Els dos actors americans, crec. Eh?
1: Sí.
0: Burstyn és americana, també, no? O és australiana? És ara tinc el dubte.
1: Ara m'has enganxat, sí, podria ser.
0: Davant del dubte, diguem americana.
1: Diguem anglo.
0: Això, de parla anglesa. Molt bé. Amb la millor pel·lícula documental vista a Venècia, no obstant,
1: sí,
0: i que es va quedar sense res, és Biografia de José Luis Borges, que dura 330 minuts, dirigida per Mariano Llinás, Buenos Aires 1975, que és un dels directors, per nosaltres, mundial més interessant d'aquest moment. I, repeteixo, del món mundial.
1: Sí.
0: D'ells són també històries extraordinàries i, sobretot, La Flor, del 2018, que és una pel·lícula...
1: Vàries pel·lícules.
0: ...que dura 3 hores. Sí, són 5.
1: Són separades amb 5.
0: Són
1: 5.
0: No?
1: Sí, són... Bueno, és meravellós.
0: Ajuntades amb una mateixa...
1: Les tenim a Filmin, també, eh? Crec que encara hi són.
0: Sí, hi eren. Jo ho vaig veure a Filmin.
1: Sí, jo també no ho sé.
0: Ell és també guionista... I amb una pel·lícula, Trenkelauken, que en vam parlar aquí, Trenkelauken, dirigida per Laura Citarella, ell va ser el guionista d'aquesta pel·lícula, i també de Balnearios i El Pampero. Però, sobretot, és molt important que estiguem atents a quan, d'alguna forma, sigui visible Biografia de José Luis Borges, ja sigui... Nosaltres, quan ens entrem, us ho direm.
1: Sí.
0: Ja sigui a través d'alguna plataforma, de la Filmoteca, o, no sé, però jo penso que a través de la tele és difícil perquè 330 minuts ho hauríem de fer en una setmana, això.
1: Sí, és molt complicat. Bueno, avui en dia hi ha plataformes que sí que poden arribar-ho tenint, no realment film, hi ha Netflix, però sí que hi ha plataformes
0: és que a més arriscades. A més, que ja dic, és un tio interessantíssim, el que m'ha arribat de gent... col·legues que l'han vist a Venècia,
1: sí,
0: és que si hagués anat a concurs es haguessin portat el primer premi, però de carrer, perquè és el millor que s'ha vist a Venècia. Una altra cosa que també m'han dit és que el festival d'aquest any de Venècia ha estat bastant fluix.
1: Sí, eh?
0: Sí. Sí.
1: Molt bé. Bueno.
0: Hi va haver també la polèmica sobre el sexe habitual.
1: Sí.
0: 20 pel·lícules a concurs, només una feta per una dona, i això... No, és que les dones no fan cine, que és que...
1: Bueno, quins passa a vegades al
0: però, revés. Però hi ha una cosa curiosa.
1: Sí.
0: Només n'hi havia una, però curiosament
1: és
0: va guanyar aquesta.
1: És el que s'ha portat el premi, per exemple.
0: Coses de la vida, sí. I després hi ha una anècdota, perquè sempre que puc m'agrada parlar d'ella. La directora catalana Carla Simón ha presidit el jurat de la secció independent de la Biennale, Giornate degli Autori.
1: Les
0: jornades dels
1: autors.
0: Vale. Pel·lícula guanyadora de la jornada de Gleodora, presidit el jurat per la Carla Simón, María Aparicio, Argentina,
1: sí,
0: per l'obra Tristesa, a vegades, altres vegades, rebel·lia.
1: Caldria veure-la.
0: I així van anar les coses a l'edició d'aquest any de Venècia.
1: Molt ben informat i molt complerta. No la tenia... Jo tenia fragments per televisius, premsa, però no tan seguit. T'agraeixo haver-ho ordenat també.
0: Amb aquest estil que estem fent últimament,
1: sí.
0: Us direm que hem vist La bola negra, que ha estat escollida, al final va quedar amb una terna de tres, Los Domingos, el... Com es deia?
1: El... Sí, la del Verdem, vols dir?
0: La del Verdem, sí.
1: Sí. Vaig anar a veure des de fa una setmana i mitja o dos.
0: Espereu,
1: i he mirat sis vegades a cartelleres cada setmana i no recordo el títol.
0: N'he parlat manta. El ser querido.
1: Ens estan cridant els espectadors. Jo sento veus d'esbernencs.
0: El ser querido de Sorogoyen.
1: Sant Justencs.
0: Los Domingos.
1: Sí.
0: De Lauda Ruiz de la Prada. El ser querido de Sorogoyen. I, al final... La perla negra, ai, la bola negra dels Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, que després de fer la pel·lícula ràpidament es van divorciar, eren parella, però mira, el que és la vida.
1: Ara tenen un fill, tenen un fill que els hi pot donar molt de molt de joc, no?
0: Parlarem la setmana que ve d'ella, només dir-vos que és una pel·lícula que ja està estrenada, d'entrada dir-vos que val la pena veure-la. Posar-vos la vacuna preventiva de que dura 155 minuts, que després no em digueu, hòstia, Pep, és que totes són llargues. Sí, reconec que dura 155 minuts. Sí. És lorquiana, és queer, però és una pel·lícula que té un grapat de moments de bon cinema.
1: Això és molt important.
0: I et passo el testimoni perquè tenim un nou curs.
1: Sí, no sé si tiro per aquí, m'oblido una mica de... Jo portava també una mica de cinema. Diu una cosa, mira, com que no hi ha molt de temps, hi ha 11 minuts, vaig intentar fer un mix, un max mix. Jo avui tenia la idea de que començaríem una mica una... Ja la nova temporada, diguem, amb una nova aula de cinema. El que passa és que la nova aula de cinema, li vaig comentar i li vaig argumentar al Pep una mica en aquest sentit, exigiria entrar ja... a veure'ns les cares, és a dir, a partir d'aquí ja hauríem de començar a tenir, ja no sé, un programa de ràdio, sinó de televisió.
0: Un feedback,
1: de televisió. És a dir, primer un feedback, que això ho hem parlat d'una amb el Pep, seria interessant que ara digués, recordeu el que és el centre d'atenció? I que llavors tinguéssim respostes, bueno, el centre d'atenció, i podríem discutir i tal. No és el format del programa, i potser provocaríem un cert problema tècnic a l'emissora, o no, és un tema que s'hauria d'analitzar en el seu dia. Però l'altre seria que fos un programa de televisió, que no ho és, perquè llavors sí que hi hauria possibilitats de veure imatges, d'analitzar fragments, d'assenyalar, ja no dic errors, però assenyalar vicissituds que passen en una pel·lícula i uns altres tipus de vicissituds, i inclús veure exercicis doncs, de gent que es resol la cosa d'una manera i gent que ho resol d'una altra. Tot això és molt enriquidor. Però és clar, en el verbo, o sigui, la paraula, tot i que és tan important a la Bíblia, el verbo no s'hizo carne, aquí no hi ha... No hi ha xitxa, no hi ha manera. Llavors hi ha un moment que s'atura aquest tema. Jo això m'hi trobava també a les classes de l'ESCAC. És a dir, quan jo donava a classe de l'ESCAC tenia un temari amb dos cursos i, evidentment, havia d'omplir tots els dies de la setmana amb aquest d'això. Sí. Evidentment que has d'anar una mica anat enrere, repassar, revisar i tal. I aquest any jo pensava fer una mica això, fer una revisió, no tant perquè no us podia preguntar recordeu què volia dir quan deia... No, però sí que... rellegint-ho d'una manera diferent, penso que es pot organitzar el missatge de manera diferent perquè no sembli, no és que no sembli tan repetit, sinó que sigui útil dir-ho d'una altra manera dient lo mateix perquè sigui útil. Però per començar, i com que no vaig bé de temps, intento potser no arrencar avui encara la secció d'una manera plena, sí dir una frase que jo no recordava i unes frases que defineixen no, que cinema també, perquè estem parlant de cinema documental i que connecten amb el que deia el Pep abans del Borges perquè és un documentalista, és un gran director sud-americà també, que és el Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, director xilè de Don de los Haya, vull dir, documentalista, per mi, dels més excelsos.
0: Un dels grans.
1: I amb una capacitat narrativa brutal i amb una trajectòria que comença pràcticament de jovenet i acaba, fa poc va morir, d'una persona ja
0: jo vaig tindre la sort de conèixer, bueno, ella està viva, sí. No amb ell, a la seva dona.
1: A la dona.
0: Sí, que va estar molt contenta perquè li vaig dir tenia una admiració pel seu marit.
1: És un tio que, clar, jo, un documentalista, a mi, la meva cosa humil com a documentalista, clar, li dec moltes coses també a ell, perquè hem vist tots els documentals, no tots, però quasi bé tots, i, clar, tothom pot veure d'allò. Ell deia una cosa meravellosa al documental, que no es pot aplicar res més que el documental. I direu, ben bé, què vol dir això? Diu, crec que és molt clara la frase. Diu, el documental és la música de càmera del cinema. És a dir, si sabem el que és la música
0: molt
1: de càmera,
0: bo,
1: la música de càmera pot ser de corda, pot ser piano i corda, pot ser tres violins, és a dir, hi ha molts...

0: Que bo.
1: És a dir, sense referències. Sense...
0: Sí, sí, sí. Va,
1: llavors, és les dues el defineixen amb ell, també. Perquè, clar, ell es veu en aquestes
0: paràmetres. I ara, pensant ja en lo personal,
1: sí.
0: O sigui, tots els que hem conreat una mica la imatge,
1: sí.
0: Les imatges aquelles que són una mica la banda filmada de la nostra vida...
1: Sí.
0: És això, en definitiva?
1: Sí, sí, és això, en definitiva, és això.
0: Si no tinguéssim aquestes imatges, clar, seria com lo que, què ens ha quedat dels avis. Clar. Una foto, dues, tres...
1: És el que ens permet connectar amb ells, és aquella imatge que
0: tenim... I dels nostres pares, que ens han quedat 15 o 20...
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, no, i a més que d'alguna manera sí que tenim records directes dels pares, evidentment segur, dels avis, jo he tingut la sort que també de la meva àvia, de les dues àvies també, dels avis no els he conegut, però, esclar, les fotos són les fotos. I jo sé que el meu avi patern, grec, un pater, sí, famílies a la grega, absolutament... Clar, aquella imatge jo em crea... Jo crec que m'ha imprimit caràcter. És a dir, sense... Jo em dic que no és com ell, em dic que Anastasio Ruiz no és exactament el que ell. Però vol dir
0: aquí,
1: que sí,
0: aquí
1: que té raó amb això.
0: Van estar encertats els pares,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, els he querit.
0: Sí, tot, perquè he donat una continuïtat, clar, clar, clar, amb una línia...
1: En aquest cas sí, perquè si no sí que és cert que havent-hi una mare catalana, la cosa que es pogut acabar amb Jordi
0: sí,
1: no
0: sé, sí.
1: Hi ha un Giorgos també allà, eh? També podia ser Giorgos.
0: Ah, Giorgos, sí, i tant, Giorgos, i tant. També.
1: Bé, llavors, connectant una mica amb tot, recordar, que encara en 5 minutets encara em queda,
0: sí,
1: de que vam començar un dia, un bon dia vaig començar dient, recitant, que a vegades recitem, a vegades cantem, quan cantem fem el ridícul, quan recitem no tant.
0: Sí.
1: Llavors jo...
0: Lo de cantant és un tema que... Hi tornarem, però primer assajarem.
1: I vaig llegir uns versos de Calderón, que era, llegeixo l'arrencada, què és la vida un frenesí, què és la vida una il·lusió, una sombra, una ficció, i los sueños, sueños son, y comprimit, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bé, és una cita que té molt a veure amb les, i connecta amb el que estàvem parlant abans, amb una de les grans necessitats humanes, que és somiar. Somiar. Fixa-t'ho si és important que el senyor que acabem de parlar d'ell fa un moment, en totes les pel·lícules d'alguna manera, amb un pes diferent o no, té el Tarkovsky el tema del somni, de circular dintre d'un territori oníric, amb algunes més, amb alguns menys, és tan important.
0: Hi ha un moment a la pel·lícula que ell s'incorpora i llavors... És que veus claríssim, no?, que el que passa a continuació, que no té, no enganxa directament, però és que és el somni.
1: És el somni.
0: I els somnis són així.
1: Els somnis són així, per tant, sí que és cert. I, bueno, vaig estar encertat o no. És l'origen de... És, ara, doncs això, el segle XVI, aquest senyor va dir això, el segle XVI o XVII, no sé, el Calderón. El segle
0: XVII.
1: El segle XVII aquest senyor va dir això. Però és que molt abans els senyors d'Altamira, a les coves, ja intentaven explicar alguna cosa. I estaven allà dibuixant cavallets i dibuixant rinocerons i dibuixant animals.
0: I unes danses.
1: I homes amb barc, i
0: unes danses.
1: Uns rituals, que entenem ara com a rituals, que evidentment a vegades no entenem, a vegades som
0: que,
1: més òbvies, a vegades menys.
0: Prehistòrics, però amb aquestes danses, que alguna d'elles, les de Cogul, per exemple, a Lleida,
1: sí, per exemple.
0: Semblen una sardana.
1: Una sardana, sí, senyor.
0: I les dones sembla que porten la faldilla tres quarts, diguem.
1: Sí. Bueno, a vegades a la vida aquestes anacronies o sincronies en l'espai-temps es poden donar. És que no sabem res, pràcticament, de res.
0: No.
1: Recorda la pel·lícula Wender sobre les coves franceses de l'equivalent d'ells al seu Altamira,
0: sí,
1: que ara no recordo exactament com es diu la localitat on hi ha aquestes coves meravelloses, que ell el que
0: sí,
1: fa
0: la,
1: és...
0: Sí, la recordo perfectament, perquè
1: cavalls,
0: està
1: ja
0: a la
1: cavalls.
0: Part de baix,
1: sí,
0: de França, a la part sud.
1: És un lloc que val la pena anar-hi, segurament. Jo hi vull anar-hi fa anys i no. Després de la pel·lícula Wender em va agafar unes ganes. Què vol dir? Que la necessitat de narrar, si vols ser el nom m'agradarà dir-lo, la necessitat de narrar neix amb l'home, és a dir, la necessitat d'explicar-se, de dir, mira el que m'ha passat, mira, tal. Els nens ens explicàvem aventis de petits, ara
0: sí,
1: i els nens ja no s'expliquen aventis, sí, però a l'època ens... I l'aventi era en una realitat somiada o un desig expressat en els companys que estaven escoltant-te, però que els tenies atents, els hi colaves el que fos. Llavors, els explicaves allò que desitjaves, barrejat amb allò que havia passat, i tot mezclado. Una mica, novament, Tarkovsky. Vaig a Tarkovsky avui tot el... Llavors, clar, el cinema no deixa de ser això. El cinema és un art que s'inventa, hi ha uns senyors que inventen una part del cinema, uns altres que n'inventen una altra, uns són els més documentalistes, diguem, el tren entrant a l'estació, la sortida...

0: de la fàbrica, i altre és el somiador, que és Lumière en aquest cas, que es dedica doncs a somiar. L'home a la lluna, és a dir, un... Però les dues vertents, la del somni i la deixar anar volar la imaginació, i el que toca més a terra, la realitat, pot estar, no en el cinema documental, perquè no és veritat que el Méliès, perdó, Méliès era, no he dit, el Lumière fan cinema documental. No, Lumière fan el que poden fer. Veuen una humanitat que es belluga davant d'ells, veuen unes màquines que es... i planten la càmera i la retraten.
1: Em surt les coves de Chauvet.
0: Sí, Chauvet, Chauvet, sí senyor. Les coves de Chauvet, que està, bueno, surt una mica ja cap al centre, no? Està,
1: sí, potser, sobre de Marsella.
0: Sobre Marsella, exacte.
1: A l'alçada, eh?
0: A l'alçada de Marsella.
1: Igual hi ha, sí, no, 200 quilòmetres, eh?
0: No, no, ja és això, ja és això. No, no, és més Chauvet, sur, més sí, sur, com dius tu. Bé, bueno, per tant, la necessitat d'expressar pensament, la necessitat d'expressar el que sigui. Per tant, seguirem, ja veus que hem arrencat solament, sí, sí, en aquesta línia una mica rescatant coses que havíem parlat, però donant-los una nova visió, donant una nova versió.
1: Em sembla que és interessant perquè el tema de la lectura del cine,
0: sí,
1: té moltes formes d'entrar-hi.
0: Segur.
1: O sigui, vam començar l'any passat amb una, uh-huh, i podem seguir amb variants.
0: Variants i desordenant el missatge. Bé, se'ns està...
1: Us mantindrem sense... amb allò, la incògnita de quina serà la pel·lícula de la setmana.
0: Ja sortirà.
1: Però ens veiem la setmana que ve, amics i amigues.
0: Adéu-siau.
1: Bona nit.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.

Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Ξέρουν ο Τούγος, του.
1: Ξέρουν
0: ο Τούγος.
1: Ήταν. Ξέρουν μπλούς, τι.
0: Κόμπο μπλούς.
1: Σε,
0: παρκέ μπλούς.
1: Τζους μπλούς.
0: Α, τζους μπλούς. Παρφέκτα.
2: Bona noig, bluseros del món mundial i retrobats, retrobats, ben retrobats a Just Blues. Aquí estem després del parèntesi estiuenc. Hem disposats a donar la vara de nou i explicar-vos l'actualitat, el passat i fins i tot el futur del blues. Com estàs, Jan?
3: Jo molt bé.
2: Molt bé. Sí. T'ha anat bé l'estiu?
3: Molt bé.
2: T'ha anat molt bé.
3: Aquí no li va bé l'estiu, no?
2: Exacte, aquí no li va bé l'estiu.
3: No, prou bé.
2: Sí, senyor.
3: Vosaltres?
2: Doncs molt bé. També ens ha anat bé, això de descansar una estona.
3: Sí, va bé.
2: I l'Eme Alonso, com estàs?
4: Bona noig, Jan David. David, ulleres noves.
2: Sí.
4: Sí, ho dic perquè s'ha de dir, perquè això és ràdio, la gent no ho veu.
2: No ho sap.
4: Ulleres noves. I molt bé, també, molt bé. Tot re bé.
2: I avui estem amb un altre sospitós que comença a ser habitual, no? El senyor Lluís Souto, com estàs?
5: Què tal? Bona noig.
4: Bona noig.
5: És la salutació oficial.
4: Bé, va estar doncs, l'últim i ara primer. El primer.
5: Sí.
2: Vam acabar amb ell. No físicament, vam acabar amb ell.
4: La temporada.
2: Vam acabar. Gairebé.
5: Podia haver acabat.
2: Gairebé, podia haver acabat. Exacte. Molt malament tot plegat. Sí.
4: Això no vam tenir ocasió de dir-ho al següent programa. Clar. De la setmana...
5: Va ser un sopar accidentat,
4: deixem-ho així, un sopar incendiari.
5: Això, ben cremar-ho tot al final.
4: Exactament.
5: Doncs bé, molt content de ser aquí un altre cop.
2: I tu no has parat de fer l'agenda en tot l'estiu, no? Això no? Tu no fas vacances, en el fons.
5: Home, és que ara amb això de la IA és molt fàcil, ja.
4: Molt fàcil? Fas l'agenda amb la IA?
5: Hi ha una IA Souto que ja ho fa... No, vaig programar-ho, deixo programat el...
2: Ah, sí?
5: Sí.
4: Però un moment, però el contingut no
5: cal, faig abans, clar.
4: Sí. Això
5: és molta malaltia, ho reconec.
4: Exactament, malaltia de blues, malalt de blues.
5: Ja comença a estar.
2: El fas abans i el deixes programat.
5: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
4: Bueno, jo cada cop que algú em pregunta, algú nou a la ciutat o al país, que em diu...
5: O al món.
4: Oh, com puc saber concerts de blues a Barcelona? No et preocupis. Mira aquí i t'envio la teva referència. Sí, o sigui, ja ets la referència del
5: sí,
4: blues.
5: Sí, home, se m'escapen coses, evidentment. No arribo a tot, però home, sí, intento estar
4: al
5: cas.
4: Però si no arribes a tots, no és culpa teva. Veritat.
5: Correcte. No em treguis el tema, tio, que llavors sí que m'encenc. Llavors sí que m'encenc, tio.
2: És abans que el Lluís Souto s'encengui. Posem una cançoneta.

0: Doncs estem sentint el senyor Greg Izor, que va publicar doncs, aquest tema durant els mesos d'estiu. Avui, de fet, parlarem una mica de les coses publicades a l'estiu. I aquest tema es diu The Natural Born Jaywalker, i de fet és com una mena de single, que té una cara A i una cara B, i emula, diguéssim, els singles que feia Junior Parker, en els quals en la cara A sortia la versió amb veu, com en aquest cas, i en la cara B sortia la mateixa cançó, però amb harmònica.
1: Sí, hòstia.
0: I ara podem sentir la següent part, que és amb harmònica.

0: Doncs aquest és l'última producció, interpretació del senyor Greg Isor. Crec que l'ha gravat amb uns companys que viuen a Bèlgica o Holanda. I jo crec que és impecable. I a més, doncs, ja explicava a xarxes, doncs, precisament això, que intentava emular aquests discs que ell escoltava de jovenet, de Junior Parker, i que es veu que en els singles, doncs, hi havia aquesta cosa. La primera part, tota de veu, cantada, i la segona amb els solos, especialment els solos d'harmònica, i volia una mica reproduir, doncs, reproduir tot això.
1: Molt bé, tu.
0: Sí, t'ha agradat, bueno, Lluís?
1: M'encanta, tio. La pots posar hores i hores al cotxe i vinga. I fer carretera, allà, tio. Allà.
0: I el tema, doncs, es diu així, Natural Born Jaywalker, i el Leme ens estava explicant què vol dir això de Jaywalker, no?
2: Jaywalker és algú que travessa el carrer per qualsevol lloc, no pel pas de vianants, sinó que... I el grec explicava això, no? Que tant ell com la seva germana són natural... Born Jaywalkers que travessen per qualsevol cas.
1: Sí. Aquí a Barcelona n'hi ha bastants, eh? També,
2: sí.
1: És universal, això, eh?
2: Exactament. Està en el lloc adequat per donar sortida a la seva naturalesa.
1: Naturalesa.
2: No?
0: Molt bé.
2: Així que... Bueno, molt bé per començar,
0: sí, no? Sí, home, una primícia aquí. Que
1: jo deixaria aquí, no? Jo crec que ja està molt alt. Sí, jo, no? És un bon final,
0: ja podem plegar.
1: Sí, jo crec que ja
0: ha baixat.
2: No,
0: home, no.
2: Moltes coses a fer.
0: Com a mínim hem d'explicar als oients que tenim a l'agenda, no, Lluís?
1: Hòstia. Ah, sí, vol dir que he de treballar.
0: Home, no sé, a veure si et penses que...
2: Exactament.
0: Que tens aquí per la cara bonita.
1: Home, jo pensava que sí una mica, però veig que no. Vale, primer de desil·lusió. A veure, què tenim aquesta setmana?
2: Hòstia, quins són els destacats?
0: Qui és
1: home,
0: el...
1: bueno, un que ja ha passat. Ah, bueno, que és avui, no, que és ara. No, ja està tocant, ara està tocant.
0: Sí, està tocant.
1: Si algú encara... És aquest, el Luke Winslow King. Hòstia, un tio molt interessant, americà, que fa això, blues, americana, no? Hòstia, que ha vingut diverses vegades i, mira, avui està al Razzmatazz.
0: Molt bé. Espera, no continuïs, perquè he buscat un tema d'ell.
1: Molt bé, tu.
0: He buscat un tema d'ell. El tema que m'ha semblat més bluesero del seu darrer disc, que em sembla que es diu Coast of... No sé què he posat aquí.
1: Bueno... Una cosa
0: Light, no sé com ho he escrit, Coast of Light. El tema es diu Dangerous Blues i és... Sona bé.
1: A veure.

0: Bé, doncs aquest era el senyor Luke Winslow King. És anglès, americà?
1: Americà.
0: És americà.
1: Em
0: sonava la seva foto, però jo no recordava haver-lo.
1: No apostaria fort, però sí, jo diria que
0: és americà. Molt bé. Doncs això és, si, bueno, no hi sou a temps, o potser sí, potser arribeu a les darreres cançons,
1: els visos.
0: I més agenda. Hi ha un festival, el festival Low and Slow, el festival de blues dance de la Garriga. Ens encanta que la gent remeni el cul mentre escolta blues, perquè de fet això és el que s'ha de fer quan s'escolta blues, no estar asseguts en un auditori com si fóssim intel·lectuals de primer ordre. I aquest festival de la Garriga, perquè ens el presenti, tenim el seu organitzador, el senyor Albert Roca. Hola.
2: Bones de senyor.
0: No, home, aquí tots som senyors, fins que no es demostri el contrari.
1: Sobretot per l'edat.
3: De senyor, Albert, com estàs?
2: Home, per l'edat no, Però sí. Estem... De fet, estic començant a muntar aquesta sisena edició que fem aquí a la Garriga, que porta al voltant de 180 participants de tota Europa, 4 bandes diferents i 8 concerts diferents en 4 dies de blues.
3: Molt bé. Fantàsticament. I llavors que esteu ja aquesta setmana a tope i amb els nervis de punta de tots els detalls, que seran 1000, no?
2: Totalment. Bueno, tu ja ho has viscut.
3: Sí, he tingut Àngel, la sort.
2: I és una moguda important. Tu has viscut amb tots els formats, ja.
3: Tots els formats, exactament. I amb totes les vestimentes o falta de vestimentes possibles, no? Perquè aquest any també acabeu
2: a les termes. Això no ho volia dir, ho has dit tu.
3: Exactament. També aquest diumenge acabeu a les termes?
2: Sí, acabem a les termes, però en aquest cas ja portem les últimes 3 edicions, les últimes 2, fent-ho post-pandèmia a l'hotel Termes La Garriga, les primeres.
3: Sí.
2: Les vam fer a l'hotel Blancafort, post-pandèmia vam passar al Termes La Garriga, que de fet són les primeres termes, són les termes més originals, les més antigues de La Garriga, i ho fem allà, ens endinsem dins les termes, que de fet, per tothom qui vulgui, el diumenge a la tarda, a les 3:30, comença música blues a la plaça de l'Església, és una activitat totalment gratuïta, amb un concert en directe, que aquest any tenim Platxets, que és un duet de França, més amb Pol Prats de Barcelona, i acabarem amb una marching band que ens endinsarà a les termes la gent que participi tot el festival. Que allà tenim 2 bandes més, els nostres estimats Wax and Boogie, i un trio format per Alan Pardo, Stefan Laidet i Pol Prats.
3: Fantàsticament. Allà als jardins de les termes, o sigui, és un ambient espectacular, no? Perquè la banda toca als jardins i la gent pues balla, es fica a les diferents piscines. Hi ha molta... molt de glamour i molt poca roba.
2: Sí, i les termes és algo de salut, aleshores normalment no et deixen veure massa pel jardí això, però com que això és una festa privada, és un event, aleshores, també fem un brindis de cloenda, és una cloenda molt relaxada, no? No estem en una pista de ball per donar-ho tot, sinó és un moment per compartir i acabar la cloenda de la millor manera possible.
3: Si és que els ballaris de blues sabeu muntar coses. Sabeu muntar coses. I els altres haurien de prendre exemple de com muntar coses glamuroses i que molen molt.
0: Escolta, i això comença el dijous, no? El dijous 24. Explica'ns
2: dijous
0: una mica.
2: 24, comença el dijous 24, estem contents perquè hem fet un canvi de vinguda. Primer ho fèiem en una sala aquí al costat d'aquí al polígon. Ara estem a Can Luna, que és un espai públic que l'Ajuntament ens lloga. Però, com que els ballarins som una mica delicats amb els terres i nosaltres també ens agrada que es vegi un event internacional amb qualitat, el dimecres muntem 210 metres quadrats de parquet només, exclusivament per l'event, en el terra de Can Luna, i el desmuntem el diumenge.
3: Toma ya.
0: Corai.
1: Semblen de Bilbao. Joder, sí. Vinga, alta terra, vinga,
2: el muntem i el desmuntem. Tenim la gran sort que tenim una associació de ball de sola professional aquí a la Garriga, i a través d'aquesta associació fem tota aquesta moguda del muntatge del parquet. I bueno, això, avui començo a muntar, el dijous comencem amb una festa mixta entre l'indie hop i blues, perquè també ens agrada que els indie hoppers s'endinsin una mica amb el blues, perquè a vegades se'n són una mica reacis, que si és molt sensual, molt sexual, no, pot ser sensual, però aquí és qüestió de ballar.
0: D'això es queixen els indie hoppers, que és molt sensual i sexual el blues?
2: Molt sensual, que molt a prop, però realment hi ha altres balls dintre del swing que estem més a prop que no pas amb el blues.
0: Ah, ostres, sí. No sabia d'aquest puritanisme dels indie hoppers, eh?
2: Bueno, a vegades passa això amb gent, de dir, ostres, és que el blues és tan apropet i tal, al ser tan lent també tens molt més temps de donar-hi voltes a les coses. Aleshores, hi ha gent que et pregunta, però el blues es balla? Sí, es balla i és molt divertit de ballar. Hi ha molts events internacionals arreu d'Europa i del món, vull dir que...
3: Bueno, en realitat passa també com quan toques instruments, que al principi toques moltes notes i et fa por el tenir espai i silenci i fer coses més lentes. I ballant també, pues, m'imagino que passa una mica això també, no? Els indie hoppers, que estan més acostumats a fer coses ràpides, doncs s'intimida una mica l'espai que dona, no?, el blues dance, no? I què més teniu?
2: Estava sentint en Miguel Ángel el tema de ràpid, lent. Sí que és veritat que el blues no té per què ser lent, pot ser,
3: sí, exacte,
2: pot ser ràpid, però és veritat que el low and slow, ja ho diu el propi nom, tendeix a ser un festival que la gent ve perquè ja sap que hi ha un 70-75% de la música que serà slow. No vol dir que sigui ballroom, pot ser de tots els estils dintre del blues, sigui Chicago, Texas, Delta, el que vulguis, però que sigui d'un ritme més aviat lent, baix, i després hi ha una part que és ràpida, també necessitem aquest moment d'adrenalina, no? Bueno, aquest any estem contents perquè l'any passat van vindre un grup que es diuen The Soul Connectors, que la cantant per temes personals no va poder vindre. És una cantant que té... Bueno, nosaltres vam conèixer de sorpresa a Ibiza. Es diu Alejandra Burgos i, bueno, de fet, Soul Connectors els vam conèixer de vacances a Ibiza i quan els vam sentir vam dir, uau, qui sou? I els hem portat aquí a la Garriga, és la segona vegada. I comencem, doncs, amb un petit taller i després el dissabte, divendres, ja comencem amb una classe i dos concerts en directe de Soul Connectors fa tres nits i després els francesos dos nits. Aleshores, tot això es fa a Can Luna. Aquest any també fem una visita turística guiada, gratuïta per tots els participants, perquè la Garriga, a part, és un poble modernista, a part de tindre aigües termals, aleshores, bueno, que la gent que ve de fora conegui una mica més enllà.
3: Molt bé.
0: Molt bé. I aquesta banda que es diuen els Plaget, o Plaget...
2: Plaget, sí.
0: Que em sembla de Toulouse, no? El Toulouse, pot ser?
2: Exacte, són de Toulouse, molt bé. I de Toulouse i són Joris, Ragel i la Lea. Per mi, Joris fa molts anys que el conec, va ser un dels primers músics que va vindre a Low and Slow, amb una gran cantant que ara no tinc contacte amb ella, però tinc molt bon record, que es diu Àgata de Rama. Per mi són dos millors guitarristes que mai he sentit. I, bueno, quan ens vam retrobar després d'anys, vam dir, ostres, heu de venir. I, bueno, venen des de Toulouse aquest any i estan encantats de poder estar per primera vegada junts a Low and Slow.
0: I quina és la formació, a part del guitarrista?
2: És una cantant, que es diu Lea. És un duet.
0: Ah, és un duet. Em pensava que era un trio, perdona.
2: No, és un duet en el que és les nits de divendres i dissabte. I el diumenge sí que a mi m'agrada de tant en quant fer experiments i ajuntar algun músic d'aquí la zona amb algun de fora. Aleshores hem ajuntat en Pol Prats amb ells dos perquè toquin en directe i gratuïtament a la plaça de l'Església per tothom.
0: Molt bé.
2: I en Pol amb això també és un fanàtic que li agraden aquestes coses i de seguida s'hi va ficar de cara i va dir, vinga, Albert, som-hi.
0: Molt bé. I toquen blues tradicional? Quin tipus de blues fan aquests, els Plaget?
2: El blues que demanem bàsicament és blues tradicional de base, sí, a partir d'aquí no, que no se'n vagin cap a coses com ara que es tendeix més a fusionar, no? A nosaltres ens agrada el que és el blues pur i el més, bueno, que té com una garra, no? Té com un caràcter.
0: Molt bé, fantàstic.
2: I això és el que portem, vull dir que si us voleu passar a treure el cap, esteu totalment convidats.
0: Doncs i tant, estarem encantadíssims. I ja pràcticament ho hem dit tot, no? Perquè el dissabte una mica es repeteix el mateix format del divendres.
2: El mateix, sí, que el divendres, amb l'únic el dissabte aquest any, com a cosa nova, també hem oferit, aquí a la Garriga tenim un torrador de cafè d'especialitat. Aleshores, bueno, la gent farà una cata de cafès, que això sembla estrany, jo quan ho vaig començar a pensar, i la gent està supercontenta, perquè, clar, això, el cafè d'especialitat, hi ha gent que és molt fanàtica del cafè. I tenint un torrador aquí a la Garriga, doncs també aprofitem.
0: Molt bé.
3: No, no, és que s'ha de fer.
2: I, res,
3: de fer,
2: i que ja us podeu començar a reservar les dates per 2027, que demà surt dijous surt el flyer ja.
3: I perquè això t'anava a preguntar, aquest any heu estat, heu fet sold out, no?
2: Sí, ja portem les últimes tres edicions, uh-huh, que fem sold out. Aquest any hem tardat una mica més, però és que portàvem tres mesos amb 15 entrades. La veritat és que estem molt contents perquè en els dos primers dies i mig venem el que seria un 80% de les entrades, de 180 participants. En els dos primers dies ens solem vendre unes 150.
3: Ja queda pràcticament sí,
0: sí. Molt bé, molt festival. Bé. Perquè, escolta, això sí. és purament d'organització privada, no té cap mena de subvenció, sí. Ajut públic...
2: No, és totalment privat. I, bueno, això va començar amb els nostres alumnes aquí a la Garriga. Nosaltres fa anys amb la Melanie que donem classes aquí de blues. Uh-huh. Vam començar a ballar la carta i quan vam veure que teníem una mica de comunitat hi havia alumnes que per raons personals no podien viatjar i vam dir, ostres, ara tenim una comunitat. I això que els alumnes no puguin ballar amb gent de fora és una pena. Anem-ho a provar de muntar aquí. I, bueno, més d'una ens van dir, ostres, això és impossible que funcioni aquí. I és veritat que les dues primeres edicions van ser dures. Però, bueno, post-pandèmia també nosaltres hem viatjat molt a donar classes internacionals. Aleshores, això també ha fet que això s'engresqués i post-pandèmia ha estat tot un èxit arrencar i esperem que continuï sent així i la gent continuï venint contenta i amb aquest caliu que s'ha creat.
3: Segur que sí, perquè ja comença a ser un referent amb 6 edicions i tenint aquest èxit, no? De sold sí, sí. Out en
0: enhorabona,
3: en les 3 carreres i segur que... Sí,
2: esperem poder organitzar durant molts anys que és una cosa que ens agrada molt i és, amb la meva dona parella de ball i companya és com una passió, a part d'una feina.
3: Exactament.
0: És fantàstic.
3: Fantàsticament, Albert, i ja que la menciones, pues dona-li una abraçada forta a la Melanie i molts d'èxits aquests dies. Seran durillos, però també segur que seran molt, molt, molt satisfactoris.
2: Jo li faig, però jo crec que si vens tu i li fas en persona, l'agrairan.
3: Intentaré. No prometo Venga. Res, però ho intentaré.
2: Venga.
3: Bueno, macos.
2: Moltes gràcies per la trucada. I
3: res, bueno, a vosaltres, a tu per atendre'ns i aquí estem per ja sabeu, per fer ressò de coses com aquesta que valen molt la pena i que fomenten aquesta música que tant ens agrada, no?
1: I tant.
3: És així. Molt bé, Albert, doncs vinga, que vagi
2: doncs
3: molt bé aquests dies.
2: Programa i merci per deixar-nos de participar.
3: Molt bé.
0: A tu, molts
3: una
0: èxits.
3: Abraçada.
0: Molts èxits, una abraçada.
2: Merci igualment, bona nit. Adéu.
0: Molt bé, doncs això...
3: Fantàstic. És el que et dic, que saben muntar-s'ho i jo seré sempre un... A part que jo també ballo, encara que... Però digo poco. No és una comunitat a part. Formem tots part de la mateixa comunitat.
0: No, i tant.
3: Cadascú des del seu lloc i que bé que es munten coses com aquesta i que funcionen.
0: I tant.
3: No sé si tu tenies alguna cosa del festival per sentir.
0: Sí, podríem sentir alguna cosa del Soul Connectors,
3: Del Soul Connectors,
0: que és aquesta banda de l'Argentina, Alejandra Burgos, on hi toquen doncs, tota una sèrie de músics professionals, com per exemple el Pablo Sampa, de Madrid, doncs, que està també allà, i és una banda de música variada, entre els quals hi ha el blues, el soul, el rock and roll, etc. I tenen en comú doncs, el fet de que es van trobar a Eivissa. Fotent el cràpula, probablement.
1: O no.
0: Escoltem Feel You Free del 2025 dels The Soul Connectors.

0: Bé, doncs això són els Soul Collectors, que si els voleu veure, doncs haureu d'anar a la Garriga aquest cap de setmana.
1: Collectors o Connectors?
0: Connectors. Ah, perdó, Connectors. Perquè... Sí, no, ara he fet un creuament amb una altra banda.
1: Soul Collectors són que van arramplant...
0: Sí, bueno, sí, sí.
2: Una cosa va primer Collectors i després Connectors.
0: Exacte.
2: No,
0: bueno,
1: no sé,
0: bueno,
1: jo per aquí. No sabria dir-te, jo crec que va a l'inrevés. Bueno. Primer connectes i després...
2: Sí,
1: bueno,
2: jo crec que podem fer un altre programa només per debatre això, no? Perquè avui misteris. No donaria temps.
1: Misteris.
0: Misteris.
2: Misteris. Misteris. Misteris.
1: Avui parlarem de... els cosechadors d'ànimes. De Soul Collectors. Collectors. No,
0: de
1: vinga.
0: Connectors. Bueno, però els Soul Connectors, que si els voleu veure, doncs haureu d'anar a la Garriga aquest cap de setmana al festival de blues dance Low and Slow. I més cosetes, perquè tenim la Barcelona Big Blues Band també el dissabte 26, qui no vulgui anar a la Garriga o vulgui anar-hi el divendres o el diumenge i després es reservi el dissabte, doncs a l'espai L'Amistat... això on és,
2: Lluís? A Premià de Mar.
0: A Premià de Mar, doncs estarà ni més ni menys que la Barcelona Big Blues Band. Uh-huh. I... voleu sentir alguna cosa de la Barcelona Big Blues Band?
1: Home, i tant. Amb qui venen?
0: Jo la tinc aquí, em sembla...
1: Amb qui venen?
0: No sé si venen amb algun protagonista aquesta
2: no
0: vegada.
2: No especificaven.
1: No especifiquen, vale.
2: O jo no vaig veure, no ho sé, també pot ser. Però... no, jo no, en el seu moment no vaig... no vaig trobar quina... però és probable que vagi, sí, sempre algú...
1: algun convidat.
2: Sí. Uh-huh.
0: Doncs mira, aquí els tinc amb un convidat impressionant, que és l'Agustí Burriel, amb un tema que es diu Be Good or Be Gone. Porta't bé o fot el camp.

0: Això, sigueu bons, sigueu bons, ho foteu al camp. Doncs això és la Barcelona Big Blues Band, que serà el dissabte 26 a les 8 de la tarda a l'Espai L'Amistat de Premià de Mar. I per acabar amb els destacats de la setmana, Lluís...
1: Home, festival Clot and Blues, festival de quilòmetre zero. Festival de proximitat.
2: Sí, sí, senyor. No? Fet sí, senyor.
1: A un barri, per gent del barri, pensant en el barri, i home, tothom qui es vulgui acostar al barri.
0: Ahà.
1: El Clot, en aquest cas.
0: Molt bé.
1: Doncs sí, una iniciativa...
0: És el teu barri, a més, no?
1: Clot Camp de l'Arpa, correcte. Jo soc, sí, jo soc del Clot Camp de l'Arpa. De Camp de l'Arpa, que està ajuntat amb el Clot. És...
0: Tant...
1: Sí, sí, sí, sí, correcte. Sí, sí, hòstia, mira, és veritat, no havia caigut. Que és el meu barri, tio. Hòstia, tu. Estic aquí despistat. Doncs això, doncs una iniciativa del gran Leo Cayuela,
0: no?
1: Un gran bluesman que tenim aquí, i que, hòstia, que a sobre té aquestes iniciatives que també... Allò, lluitant contra tot, no? Perquè, hòstia, muntar
2: I
1: aquestes
2: segueix,
1: coses
2: ja,
1: és tot...
2: I segueix, i ha portat
1: sí, sí,
2: un,
1: sí, per això, per això.
2: Uns anys.
1: Hòstia, ara deu ser la quarta edició,
0: sí,
1: crec, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs, hòstia, té mèrit. I, a més, això, que és un festival que no es concentra en uns dies, sinó que dura de maig a novembre, en diferents activitats
2: sí, sí.
1: puntualment, fins al novembre, que fan llavors ja el gruix en un o dos dies. No?
2: A l'Ateneu.
1: A l'Ateneu, això.
2: Però moltes coses es fan aquí, sí. com aquesta,
1: a
2: la plaça.
1: A l'aire lliure, no? Això, això apropar-ho a la gent, vull dir que està molt bé. No?
2: Està molt bé.
0: I aquest diumenge on ho fan?
1: A un clàssic, la placeta de l'Oca, d'allà al barri, que és una petita plaça on hi ha una estàtua d'un oca.
2: Exactament.
1: El nom ja dona també una pista.
2: Cada cop és més grossera d'oca.
1: Sí, sí, sí, cada cop. Podeu veure fotos ja amb ulleres,
2: amb
1: instruments.
2: Exactament,
1: ja,
2: sí. Ja han fet...
1: Sí, sí.
2: L'han fet a part de la imatge. Del...
0: No l'han fet a foie. No.
1: Potser per acabar el festival, no? Com a final de festa. Una mica paté.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors, doncs, això, hi haurà els Led Belly Songsters, que pel títol també dona una pista de què faran, segurament cançons de Led Belly, i on hi és el propi Leo Cayuela. I els altres ara no recordo.
2: L'Elias Babat,
1: això,
2: a la guitarra, no el tinc apuntat aquí.
1: Hòstia, quedarem malament,
2: Aquí. Ara mateix no me recordo qui és el tercer.
0: Ja ho direm. Ja
1: busqueu,
0: sí.
1: busqueu.
2: Busquem-ho.
1: Una mica deures per l'audiència.
2: No,
1: si algú
2: no,
1: sap ara abans que acabi, que truqui. Línies obertes. No?
2: Sí. Exacte.
1: Fem una mica de caliu. Doncs això, doncs, hòstia, estarà bé, perquè clar...
2: L'Estefan Lairet, si no me equivoco.
1: Ah, l'harmònica, correcte.
0: Ah, l'harmònica.
2: Sí.
1: Ole.
2: Que no em venia quin instrument, no quina persona, sinó quin instrument. O sigui, em recordava de la guitarra...
1: Tu recordes a la persona per instruments, o sigui, i llavors saps el nom, no? Ah, tu ets harmonicista? Ah, tu ets atat.
2: Exactament.
1: Està bé, és una bona manera.
2: Exactament.
1: No, dic que estarà curiós, no? Perquè, hòstia, un repertori només de Led Belly, us dic jo.
2: Sí.
1: És original total, aquí jo no ho he vist mai.
2: I convida a passar el diumenge allà amb un motet i sentir aquests... Que a més són tres cracs.
1: Sí.
2: Així que el que facin estarà molt bé.
0: Molt bé. Pues, convidats esteu tots a la plaça de l'Oca, a la placeta de l'Oca del Clot aquest proper diumenge 27.
1: Al migdia.
0: Al migdia, a les 12:30. I vam començar la setmana anterior amb una grandíssima notícia, que era la reobertura de l'emblemàtic local del taller de músics, el Jací, i la vam acabar molt malament, perquè el qui havia de ser el programador d'això, i que havia estat també programador del Milano i una persona vinculada amb el jazz i també amb el blues, un gran programador, que era el Guim Cifré, doncs ens va deixar amb un lamentable accident de trànsit. Una trista pena que ens ha entristit a tota la comunitat. Tenia només 34 anys,
1: sí.
0: I ens va deixar una garrotada impressionant. D'aquí tot el confort a la família i els amics. I bé, dit això...
2: Bueno, per la resta de l'agenda, pues, ja sabeu, Lletres de Blues, que aquí tenim el seu autor, i per molts anys.
0: I que
2: no fa vacances, ja ho sabeu. O sigui que sempre podeu... Vosaltres podeu donar-li l'esquena al blues, però el blues no es dona l'esquena al blues altres, i el Lluís és un d'aquests. És un d'aquests. No fa vacances! Sí, sí. Ja sabeu, Lletres de Blues, teniu la resta de l'agenda d'aquesta setmana.

0: Bé, amb la Dinah Washington fent aquest Blues for a Day, tornem a les efemèrides del blues, que va passar un dia com avui, una setmana com aquesta en el món del blues. Bueno, per començar aquesta temporada...
1: Què va passar?
0: Bueno, per començar aquesta temporada no ens anirem gaire lluny, ens quedarem aquí prop. De fet, ahir mateix ens deixava un gran guitarrista que va treballar molt aquí a Espanya en els últims anys, Carvin Jones, un guitarrista de Texas, que amb només 60 anys pues, ens ha deixat la idea del The King of the Strings, i havia treballat amb molts artistes d'aquí, amb el Jimmy Barnatà, amb Jorge Pardo, i havia gravat fins i tot també.
2: Una malaltia.
0: I bueno, malauradament ahir ens deixava, i bueno, volem fer-nos ressò posant un tema, una versió que va fer d'un clàssic de Howlin' Wolf, Highway 49.

0: Bueno, Carvin Jones ens deixava ahir i bueno, i fa uns dies enrere, a l'1 de setembre, ens deixava una gran cantant, una de les més importants veus de la música americana de les últimes dècades, la Cassandra Wilson, que va deixar empremta sobretot en el món del jazz, però en tot arreu, en tot arreu. Tot el que feia...
1: Però va dedicar un disc de jazz, diguéssim, al blues, amb temes de Robert Johnson...
0: Exactament.
1: I són brutals, eh?
0: Exactament. O sigui que va deixar també la seva empremta en el blues. Així que sentim una miqueta d'aquest Easy Rider que va gravar.

0: Sandra Wilson, Easy Rider, per recordar-la, que ens va deixar a principis de setembre. I fins aquí les efemèrides d'aquest primer Just Blues de la temporada.
1: Fantàstic, fantàstic. I els 5 minutets aquests que ens queden, ens agradaria dedicar-los a un bufallaunes.
0: Que ja ha descobert aquí
1: el nostre convidat. Exacte, que ha descobert el Lluís. Sí. I hem dit, bueno, doncs parlem-ne, no?
2: Vinga,
1: el personatge, com es diu?
2: Dustin Arbuckle.
0: Arbuckle.
1: Sense
2: H. Sí, estava predestinat.
1: I és que té uns quants discs a Spotify, i un d'ells està dedicat com al món diabòlic.
2: Aquest és l'últim diabòlic.
1: I la cançó, bueno, em sembla que és del 2025 o del 2026 mateix, no?
2: Aquest és el grup actual.
1: És el grup
2: actual. És Dustin Arbuckle and the Damnations.
1: Exacte, i és d'aquest mateix any, del 2026,
2: sí.
1: I podem escoltar una cançó que es diu Fight Like a Devil, que sona, doncs, així de bé.

0: Bueno, doncs aquest era el Dustin Arbuckle. Gràcies, Lluís, per haver-nos el fet conèixer.
1: Sí, sí, això va ser gràcies a un alumne. Gràcies a un alumne.
0: Sí, l'anirem seguint sí. i anirem desgranant una mica què fa aquest home, perquè realment és impressionant. I ja ens queda un minutet i per acomiadar-nos, pues, posar-me un altre d'aquest home. Sí. Posem una que és de l'any 2020 i feia coses potser una mica més acústiques, i aquest tema es diu Say My Name, i amb això ens acomiadem de tots vosaltres.
2: Bona noig.
0: Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig.
1: Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig. Bona noig

0: pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: Confiamos en que un jurado ecuánime hará justicia, y en este caso, hacer justicia es declarar a Begoña Gómez inocente.
2: Es que a lo mejor el gobierno preferiría un juzgado en el que estuviese de magistrados Robles, Marlaska, que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales. No les va bien nada.
3: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
4: Això no ha de bloquejar ni retardar l'adhesió de nous països. Demanaria una mica més d'esperit europeu.
5: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14.
6: Derivar el debat cap aquí el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari, que hem estat encapçalant els últims dos anys amb les mobilitzacions.
7: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
8: En aquesta voluntat i aquesta ambició de ser un pol digital al sud d'Europa i fer-ho des d'un ús actiu i responsable. La Generalitat i Catalunya en el seu conjunt té un paper de lideratge clau.
9: Ara mateix nosaltres estem veient projectes on la intel·ligència artificial ajudarà a tenir casos clínics amb més ordre o fins i tot ser més predictius, no? Això és un valor segur? No, però ens ajudarà moltíssim. Jo prefereixo veure-ho com un prisma de que ajudarà la població i després, òbviament, ja veurem si es pot regular o no en algun moment l'ús d'aquestes coses, no?
10: No ens oposem als centres de dades per se. El que ens oposem és que el govern de la Generalitat estigui fent una planificació de desplegament de 26 megacentres de dades amb, quan sabem que és un sector que té una opacitat increïble.
11: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.

0: Catalunya nit.
1: Deu i pràcticament 7 minuts. Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: El Barça, actual campió de la Champions de futbol, debuta demà a la competició 2026-2027 i serà, evidentment, també a l'antena de Catalunya Ràdio.
2: Sí, és un partit a les 9 del vespre. La TDG començarà a 2:15. És un Barça-París. El tècnic Pere Romeu diu que són favorites.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
2: També ha dit Pere Romeu que aquest any amb la diàspora coneixerem moltes jugadores o joves que fins ara no havien tingut tants minuts. Demà podria tornar Irene Paredes, són dubte Kika Nazaret i Vicky López i no es preveu que jugui l'Aitana. Al tot costa han entrevistat la portera Catacoll, que entén que l'agradaria aposti per tornar a guanyar.
4: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
2: La mallorquina ha exposat quin creu que serà el podi per la pilota d'or femenina. Escolteu bé.
4: Que guanyés. Crec que la Patri havia de fer un any increïble l'any passat. També la ficaria i Alexia Botella.
2: Bé, ella diu...
4: Aquests seria tres jugadores que
2: m'agradaria. Ella diu Patri, després no s'entén bé Pajor i després diu Alexia. Per tant, que quedi clar que ella diu que el podi seria Patri Guijarro, Pajor i Alexia. I avui ja tenim 5 partits de la fase Lliga de la Champions femenina. Definitius, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0. Aquest és un equip de Suècia. I en joc, que diria que sí, ha començat les segones parts. Arsenal 0, Kiu 0, aquest és un equip de Dinamarca. Juventus 0, Benfica 1 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 0. També acaba de començar la segona part.
1: Pel que fa al Barça masculí, si a l'entrenament d'avui haguéssim volgut fer partit de futbol, no és que no haguéssim pogut fer 11 contra 11, ni 11 contra 0.
2: No, hauríem fet un mig camp d'un futbol 7, que eren 7 avui, no? I a més, un dels jugadors era del filial, pel tema de les seleccions.
1: O sigui, aquí en queden 7, del primer equip, amb un del filial, 6 més 1.
2: Sí, més els lesionats, que si vols també podrien animar una mica.
1: Clar.
2: Un dels 17 desplaçats blaugrana és Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista al diari L'Equip per parlar de què? De la pilota d'or.
5: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
2: Lamine gairebé parla en tercera persona, eh? Sense esmentar-se, Lamine diu, aquest jugador sóc jo. Qui sí que s'atreveix és el madridista Mbappé a Ràdio França Internacional.
6: Oh, perquè j'ai fait une bonne année.
7: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
1: Clar, Lamine ja va dir amb Valdano, no?, que la mereixia ell. Podria ser que no la guanyés un dels dos o què?
2: No.
1: Està entre aquests dos, no?
2: Jo crec que sí.
1: Perquè seria molt fort que ara algú els avancés per l'esquerra.
2: Rafinha.
1: Vés a saber, vés a saber. Bé, mentrestant, el Real Madrid es mola en la màquina dels comunicats acusadors.
2: Sí, perquè són mals temps per ficar-se amb el Real Madrid, perquè és que contraataquen amb tot. Avui li ha tocat el sempre polèmic Javier Tebas. El president de la Lliga de Futbol Professional ha dit, referint-se a les crítiques del Madrid als àrbitres, que ningú no té cap dret a rebre un arbitratge a la carta. Doncs la màquina de fer comunicats de la Casa Blanca, potser li podrien dir a partir d'ara la IA Blanca, ha picat de seguida un text en què li diu que la Lliga de Futbol Professional es mereix un dirigent neutral i al servei dels clubs. Després Tebas ha contestat, però ja m'avorreix.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I després d'haver descobert el veritable Mourinho, no?, diumenge passat, el portuguès ha estat l'únic entrenador de primera que ha fallat, de primera o segona, que ha fallat a la trobada anual amb la Federació Espanyola. No hi ha anat.
2: I jo em pregunto, por què, no? El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, li han demanat i ha estat hàbil per no ficar-s'hi.
8: Os gustaría preguntarle también por el tema de Mourinho el otro día en rueda de prensa. ¿Usted
9: qué? Buah, ahí no opino nada. Ahí no opino. Bastante tengo yo con lo mismo. Ha echado falta la reunión, Manolo, al técnico del Real Madrid.
10: Bueno, al final supongo que cada uno tiene sus compromisos y todos los que pueden vienen y ya está, no hay más.
2: Clar, Manolo, pobret, cada cop que l'equip d'aquest any no vagi bé, li caurà de tot. Per tant, ha fet bé no ficant-se. El tècnic blanquiblau, per cert, ha donat 6 dies de festa als jugadors i no tornaran als entrenaments fins dilluns vinent, dia 28 de setembre. Aviam si els canvia una mica la dinàmica. L'Espanyol ha de jugar un amistós el 2 d'octubre contra l'Ipswich Town al RCDE Stadium, un duel que serà a porta tancada.
1: I per acabar, hi vam parlar aquí amb Toni Padilla d'ella, i avui l'ha tingut al tot costa, és Daniela Guillén, la nova campiona del món de motocross.
2: Sí, bé, de fet, ahir parlàveu de tots els campions, no?
1: Sí, exacte.
2: De fet, si Marc Márquez guanya el títol aquest any a MotoGP, seran 8 campions del món català, del món catalans de les motos.
1: En una temporada.
2: En una temporada. Està
1: és
2: bé,
1: impressionant,
2: eh?
1: Ostres.
2: Està xulo,
1: tant.
2: Està xulo. Sí, sí. La Daniela ha aterrat aquesta tarda al Prat, provinent d'Austràlia, i ens ha avançat que no sap si repetirà l'any que ve, perquè sent la crida dels Estats Units.
0: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa a Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
2: Doncs a prop dels Estats Units, al Canadà, Montreal, si més no, més a prop que nosaltres, les catalanes Paula Blas i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta del Mundial de Ciclisme. I acabo amb una prèvia, perquè demà es disputen a Reus els finals de bàsquet de la Lliga Catalana Femenina i la Lliga Catalana Femenina Challenge. A les 6, final de la Challenge entre el Joventut de Badalona i el Lima Horta Barcelona. I demà, a 2:15, la final absoluta entre l'Espar Unigirona i el Cadí de Seu.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Damià. Fins demà.
2: Fins demà.
1: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada entrevistem Mònica Terribas, que no ve sola.
10: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
12: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
13: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
14: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
13: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
14: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
13: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
14: Apialia, la força de vendre junts.
15: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Atop, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atop, la llet que ens ha fet grans.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
10: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Un quart de deu, el Premi Ondas al millor documental o sèrie documental de l'any passat va ser per al Minuto Heroico, que retratava el que van patir moltes dones a l'Opus Dei. Va ser una feina dirigida per la periodista Mònica Terribas. Divendres hi torna. Arriba a HBO Max la continuació d'aquella tasca, 3 capítols més, sota el títol ara del Buen Espíritu. Ara els protagonistes són els homes. D'entrada, atents a això.
16: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
17: Me presionaron en el momento de mayor vulnerabilidad.
16: A los 6 meses de haber pedido admisión ya tenía cilicio, disciplina, me bañaba con agua fría.
18: Entonces ahí ya empieza el acoso y derribo, ¿no?
19: Se plantea una visión enfermiza de la sexualidad.
20: A un niño no se le abusa, no solo sexualmente, espiritualmente.
21: Que tenéis la culpa las mujeres, ¿eh? La felicidad depende de vosotras.
16: Veías a las que venían a servir la mesa.
22: Pero no les podías decir gracias, nada. O sea, era como si no existiera.
23: Si él me regarde maintenant, je te remercie. Et pardon.
3: No importa si te estás pudriendo por dentro, ya tienes que siempre sonreír. Eso es el buen espíritu.
16: Éramos los que mandábamos, los que teníamos el peso del Opus Dei en las espaldas. Dábamos el dinero completo.
21: ¿No les parece demasiado para nuestro Señor y demasiado poco para ellos?
4: I think there are still many, many people hoping for the Vatican, for the Pope to do something.
5: Lo que hacen también es desestabilizarte.
11: Tuve un intento de suicidio.
24: Yo me quería morir realmente.
25: I believe God wanted me to join and I believe God wanted me to leave.
26: Me hice dos maletas y me despedí de todos.
1: Mònica Terribas, bona nit i felicitats.
27: Molt bona nit, moltes gràcies.
1: És només un minut i mig de tràiler, sí, i aquí sí. Ja podríem parlar 6 o 7 hores, sí. Perquè són 3 capítols amb molta informació, molt interessant, aquí condensat en un minut i mig, ja m'agafaria a molts llocs.
27: És molt difícil fer un tràiler, I l'han fet HBO, i els felicito, perquè també van fer el del Minuto Heroico, i és molt difícil.
1: En saben,
27: perquè t'asseguro que a mi em costa destriar les denúncies, l'acumulació de denúncies que hi ha en el Buen Espíritu, condensades en un tràiler que, evidentment, després es desenvolupa molt més a dins dels 3 episodis, que es penjaran tots 3 divendres, per qui s'ho vulgui fer en plan marató, però realment el tràiler et deixa molt trist, no?
1: Jo crec que sí, el tràiler et deixa trist i els 3 capítols, déu-n'hi-do, que tenen un final que vol ser optimista,
27: sí.
1: no entraré gaire ara, però, en fi, d'entrada, explica'ns el títol. Què és el Buen Espíritu?
27: Mira, el Buen Espíritu dins de l'Opus Dei vol dir fer el que et diuen els directors. Vol dir, si un director espiritual et diu estudia pedagogia i no psicologia, estudies pedagogia. Si un director espiritual et diu et convé que vagis a Polònia, vés-hi. El Buen Espíritu és tastar a favor de l'Opus Dei quan fas la fidelitat. Vol dir donar tot el teu sou íntegre i no fer massa preguntes, perquè la qüestió dels diners que s'explica, com sí. Tu saps bé, doncs et pots acabar trobant com es troba l'Antonio sent el propietari d'accions que no sabia ni que tenia, no? El Buen Espíritu és estar somrient quan, com diu ara Enrique Mackenzie, estàs roto por dentro, no? O quan estàs destrossat, has de fer veure que no ho estàs, no? I això és el Buen Espíritu. I quan tu no fas tot això, és de mal espíritu. I quan et diuen que és de mal espíritu, vol dir que va contra l'esperit de l'obra. A mi una persona propera a l'Opus Dei em va dir, Mònica, és que no has entès l'esperit de l'obra. Aleshores, si l'esperit de l'obra és el patiment que jo he vist en tanta gent, l'esperit de l'obra no és cristià.
1: Clar, hi ha aquí en el tràiler deia una persona que després en el capítol quan el veus s'explica una mica més, però diu, és molt difícil entendre per què vam acabar aquí dintre. El que s'ha de dir és que recolliu els testimonis de 14 homes que són homes que un és filòsof, l'altre és científic, escriptors...
27: Economistes, pedagogs...
1: El cap ben amoblat, uh-huh. Per entendre'ns...
27: Que elles també el tenien, eh?
1: Exacte.
27: Però que en aquest cas... Com
1: els captaven?
27: O sigui, clar, com que l'estructura de l'Opus Dei és molt masclista... Com ho era en el seu dia la realitat que va viure Escrivà de Balaguer, perquè Escrivà de Balaguer va aconseguir que uns quants estudiants es reunissin i després a partir d'aquí va néixer l'Opus i les dones es van incorporar quan algú havia de rentar-los la roba i penjar, no? Fruit de l'època també, però és veritat que els capten perquè hi ha tot un procés pel qual et fan sentir que tu estàs cridat a ser important en el poder, en les institucions, els més, ocupareu els llocs més alts, no? I aquesta predestinació és el que fa que ells, des de petits, quan a través de les escoles i després dels clubs i després de les moltes activitats que fa l'Opus Dei, acaben sentint que són els escollits, no? I això fa que la pressió sobre ells sigui realment molt forta i quan estan fotuts els hi costa molt deixar-ho. Uh-huh. Perquè d'alguna manera, com diu un d'ells, jo preferia pegar-me 3 tiros antes de deixar l'obra, no? Que això és el que diu l'Enrique, no? Això és terrible. Yeah. O sigui, estan destrossats i pensen en el suïcidi. O el Bruno Devos, no? Que té una frase per mi que és de les que fa més mal, que és quan diu jo estava tan destrossat que m'hagués suïcidat, però la meva mare era viva, i aleshores diu, i vaig decidir posposar el meu suïcidi a que la meva mare no hi fos. Clar, això no pot estar passant, saps què vull dir? Sí, sí. Són persones que no tenen... o sigui, els que tenen edat, el que té 96 anys, que potser ens està escoltant, en Ramon Rosal, que és un sacerdot magnífic que va conèixer un Opus Dei segurament molt més progressista que el que va venir després, perquè és el d'inicial, inicial, va conèixer Escrivà i tot, o Father Blatt, val, entendries per l'època, però per favor, que estem parlant de gent que quan els veus en pantalla tenen 40, 30 anys, 35, no, estem parlant de fa molts anys, eh?
1: Sí, sí, i un patró que es va repetint amb tots ells, que són 14, repeteixo, de nacionalitats diferents, contextos diferents, entorns diferents, és... et capten per entrar-hi, el pitar, no?, el demanar, uh-huh. jo vull estar aquí dintre, un moment com d'eufòria, que bé que estic aquí, vull ser-hi, cada cop vull ser millor, i després una crisi per la pressió psicològica, econòmica i de tots tipus, fins a pensar en la mort.
27: I perquè et sents malament si no fas tot allò que et diuen i comences a fer coses que tu creus que no has de fer. Per exemple, hi ha una part de la denúncia important del Buen Espíritu, sense fer spoilers, que és com es manega la informació personal de la gent, no? Aleshores, això que ho hem recreat a través dels actors magnífics que ens han ajudat a explicar el Buen Espíritu, és terrible, no? Perquè tu estàs escrivint la vida d'un altre, per enviar un informe que arribarà potser a la prelatura, potser, evidentment, a la delegació i després cap amunt. Hi ha vides, hi ha informes, i ells, no sé què han fet amb aquests informes, però és evident que algú els escrivia, algú els enviava i algú els portava, perquè els protagonistes expliquen que ho han fet ells. No parlen d'oïdes, no, no, els portaven ells. Per tant, no ens ho ha explicat ningú més que els mateixos que ho han exercit, no? I aleshores això és complicat de justificar des d'un punt de vista d'una organització cristiana, no?
1: Falten 7 minuts per arribar a 9:15. A 10:45 estem conversant amb Mònica Terribas, que és guionista, directora i productora executiva, una de les productores d'aquesta sí, sí. sèrie documental del Buen Espíritu. Ja he dit abans que no venia sola. Una de les qualitats que tenia ja, no sé si dir-ne primera part, primera temporada...
27: Sí.
1: O,
27: el minuto heroico, sí.
1: El minuto heroico, sí. Que les protagonistes eren les dones, és que hi ha una tècnica en els documentals que és comuna, que és... recrear el que s'explica amb actors. Aquí, però, hi ha un pas més, que és original, i és que hi ha el protagonista real i l'actor en la mateixa escena, i això ho recull també el documental en una mena de metallenguatge, on el mateix protagonista real de la història dirigeix els actors. I aquí en tenim un, Guillem Balart. Bona nit.
0: Bona nit, què tal?
1: A veure, d'entrada, no sé si tu ja has fet moltes coses com a actor, però no sé si havies tingut mai allò, el personatge parlant amb tu de com s'ha de fer una escena, no?
0: No, no, això realment, ja quan la Mònica m'ho va explicar, jo havia vist el Buen Espíritu i havia vist aquest doble joc de veure els...
27: De les actrius.
0: De les actrius.
27: Bueno, l'actriu, vaja, la Clàudia.
0: Sí, en aquest cas era la Clàudia només, però em va semblar... Ja des del primer minut vaig dir, jo això vull fer-ho, perquè és que, per una banda, saber la realitat d'aquests homes i tot plegat, i per l'altra, doncs, per aquesta part de jugar amb aquesta ficció des d'aquest lloc de realment veure l'altra persona i conèixer des de lo més íntim i estar allà i quasi bé ens dirigien ells, sí. Això ho fèiem així, això era així, i com ells reconnectaven amb les seves vivències, no? I estan intentant recrear allò el més fidels possible.
27: Jo vull posar en valor la feina tant en el Minuto Heroico de la Laura Cisteró i del director de fotografia, que és Oriol Capelles, perquè va ser la Laura que va dir que vinguin a les recreacions, i ara en aquesta segona part, en el Buen Espíritu, ha dirigit les recreacions en Pere Sala, i també el D.O.P. també és en Biel Capelles, com ells, els actors, amb els protagonistes al costat, no? Jo recordo una escena que el Guillem està escrivint la carta oferint-se per ser sacerdot, quan encara és numerari, oferint-se per ser sacerdot, i té a sobre, banda i banda, el Federico i l'Enrique G. de la G, dient-li exactament, Guillem,
0: tal qual,
27: el que havies d'escriure.
1: Com hauria de ser, no?
0: Sí, sí, la norma absoluta, no? De no, no, és que no diria padre, sinó senyor tal, sí. O la despedida... mai seria d'aquesta manera, sinó tots els codis absolutament marcats, no? Sí. Era molt fort.
1: Sí, sí. Això suposo que per un actor és un luxe, perquè, clar, tens la persona que t'està dient exactament això hauria de ser així perquè sigui creïble, però no sé si impressiona també tenir-los allà, no?
0: Molt, molt. Això va ser algo molt, molt impactant, que a mi encara ara recordo moments de... forts de...
1: És que... impactats per ells també, que s'emocionen veient-se, perquè sí. És que jo era així, o jo això, clar, m'ho has tornat a fer reviure, no?
27: El Guillem és numerari, és el nen numerari, juntament amb el Joel Busquet, que és el nen numerari, que es fa gran, i un dia li diuen que ha d'anar a Roma. Llavors, el Guillem fa la transició entre un numerari i un sacerdot de l'Opus Dei, que és un rol molt difícil, perquè tot això no hi ha diàlegs, només hi ha les... Bueno, no farem spoilers, no hi ha diàlegs. I aleshores, clar, aquest... parlen amb els ulls i amb el gest i amb l'expressió, no? I la transformació emocional dels personatges és el que acompanya el relat d'ells, no? Sí. No és gens fàcil.
1: No, perquè els veus com van envellint d'alguna manera, però també envellint psicològicament, no? Aneu cada vegada, és un personatge més castigat, que suposo que és el que patien ells. Tu coneixies el que passava a l'Opus Dei abans d'entrar en aquesta sèrie? Perquè tinc la sensació que tots hem sentit parlar de l'Opus Dei i pocs ens imaginàvem el que passa dintre de l'Opus Dei.
0: Sí, sí, jo el poc que sabia era... La meva mare havia anat a una escola de l'Opus Dei, a la Vall, que no sé si és a...
27: Sí, la Vall és a Bellaterra.
0: A Bellaterra. Llavors, típic d'això, no? Quan era petita, no, m'enviaven cartes a casa de, no, que les dones han d'anar vestides així, no sé què, hem de comportar-nos de tal manera, hi havia com... Però jo no coneixia molt què hi havia darrere de l'Opus Dei, però sí que, evidentment, havia escoltat això, no? Una secta amb moltíssim poder, però, bueno, tenen escoles... Que hi ha com una cosa que ningú, d'alguna manera, posa fil a l'agulla en el que està passant a l'Opus. Jo no ho sabia. I per això trobo que el treball de la Mònica, periodísticament parlant, és...
1: Sí,
0: una passada,
1: la Mònica ja té doctorat, però crec que n'has fet un altre, eh? Tu n'has fet un altre, perquè amb aquestes dues immersions això ha sigut molt fort.
27: Sí, ara el Guillem parlava de la Vall, jo recordo, vaig anar fins i tot fa molt temps, molts anys, que em van demanar anar a fer una xerrada a la Vall, i vaig anar i tinc... I hi ha, dins d'aquestes escoles, i hi ha ara moltes famílies que ens poden estar escoltant, que tenen una bona experiència amb els seus fills i filles a dins d'educatives i no, els seus fills no han estat pressionats per entrar, perquè potser no han estat captats com a potencials numeraris, numeràries o supernumeraris, supernumeràries o agregats, o el que sigui, no? I, per tant, tot això és molt complex, perquè és un món social que, quan tu veus la reacció a les xarxes, no? Veus el teixit social que els suporta. Però normalment gent que no han sigut numeraris i numeràries. Aquests no piulen gaire, perquè són els que ho estan vivint des de dins i és molt complexa la relació, saps?
1: Clar, i aquí aquest matís que expliques és important, perquè algú pot veure la sèrie i dir no, jo hi he estat i això és mentida perquè a mi no m'ho van fer.
27: Clar, a mi no m'ha passat.
1: Però això no treu que si ha passat i en molts casos, perquè aquí són 14 persones, però parlen, per exemple, hi ha un dels testimonis que diu, érem 12, ara no recordo si en una sala, i anàvem tots dopats perquè estàvem tots amb depressió.
27: Tots drogats. Això ho diu el Guillermo Treviño des de Mèxic. A més, el testimoni del Guillermo Treviño és molt interessant, perquè ell va ser oficial de delegació a Mèxic, que això vol dir que veus i destruïa els documents que li donaven i feia i desfeia, saps? Vull dir, era un dels que veia tot, sentia tot i llegia tot, aquest. I aquest diu, clar, hi havia un moment que en els centres anaven tots amb tractament amb pastilles, perquè estaven deprimits. Vull dir, i això també ho explica el Juan i gent que ha passat per la clínica de Navarra, etcètera, no? Aleshores, vol dir que tots els membres numeraris de l'obra i dones acaben tots amb pastilles? No vol dir això. Vol dir que segurament hi ha alguna cosa disfuncional quan tanta gent acaba dient, aixecant la mà i dient per favor, no? Escolteu-nos, que nosaltres som víctimes d'abús, no?
1: Sí, sí, és una sèrie de 3 capítols que arriba a HBO Max divendres, que no explicarem gaire més cosa, perquè ara ja qui vulgui la vagi a veure, però és interessant alguns dels interrogants que et vas plantejant durant la sèrie, veure com es van resolent, per exemple, com és la incorporació d'aquestes persones després a la vida vida. Com pot ser que entris voluntàriament i et doni a tu la sensació que no en pots sortir voluntàriament? Què passa amb els diners? Què passa amb alguns que són homosexuals i com intenten... En fi, hi ha moltes preguntes que es van resolent en aquests tres capítols que recomanem als oients que vagin a buscar-los i a veure'ls. Mònica, t'he de preguntar si hi haurà tercera, quarta o cinquena part o què? No. O ja hem acabat? O...
27: No ho sé. Jo no faig plans a la vida perquè passen coses bastant sorprenents sempre quan intentes planificar. Normalment surt a l'inrevés. Per tant, no vull planificar la meva vida. Pot passar de tot, pot ser això, pot ser una altra cosa.
1: Però diries que de l'Opus Dei hi hauria més fils per estirar, que hem de dir també que no volen participar en el documental.
27: No, no han volgut participar. Ell, que va ser sacerdot, el Guillem, i va anar a Roma i em va tornar amb la cua entre cames, pobre Guillem.
1: Sí.
27: Després d'exercir el sacerdoci, també com va saber.
0: Exacte.
27: Criatura.
1: I no, oficialment no volen respondre.
27: No. No, perquè se'ls hi ha ofert, ho he dit manta vegades, i per tant no ho repetiré. Des del moment en què HBO, la plataforma, ens encarrega la segona part del Minuto Heroico i comencem a posar fil a l'agulla amb el Buen Espíritu, ells, jo els escric a ells, escric al Papa, escric al Dicasteri del Clero, els explico el projecte, les tres parts. A ells, naturalment, els hi demano que o el prelat moderador de l'Opus Dei, Fernando Cáriz, o a qui ell delegui de la prelatura, ens atengui, perquè quan en una organització, sigui Catalunya Ràdio o sigui l'Opus Dei, hi ha una disfunció d'algun tipus, qui en té la responsabilitat és el director, no és un company teu que és feliç, sinó és qui està als comandaments, no? I no han volgut. I no passa res. Ells tenen els seus canals, ara estan difonent molt material de gent que és perfectament feliç a dins de l'obra, i estan ara gent que és propera, ha publicat llibres, vull dir que tot... Tothom té accés a tot, afortunadament, perquè ara hi ha una sèrie que explica la vida de les víctimes que ho són de l'abús a l'Opus Dei.
1: L'última que et faig, perquè jo seguiria, i no pot ser, però...
27: No pot ser, no pot ser.
1: Suposo que t'has plantejat moltes vegades. Quanta gent deu quedar encara dintre que està patint el mateix?
27: Uf, moltíssima. Moltíssima, Manel, perquè no s'ha estrenat el Minuto el Buen Espíritu, encara no s'ha estrenat, i jo fa dies que rebo cada dia un missatge a través del meu correu, el que és públic, el de la universitat, de persones que m'expliquen coses que haurien d'estar ells escoltant, ells, vull dir, la prelatura, i solucionant. I per tant, tu dius, hi ha una història per explicar, sí, hi ha moltes històries per explicar encara de l'Opus Dei, perquè realment hi ha una disfunció sistèmica que s'està apropant al centenari i ja triguen, saps? Perquè aquesta institució farà 100 anys i només van obrir un canal d'escolta que era un mail a l'any 2022 per les persones que havien tingut males experiències, que en diuen ells, que pensen que són excepcionals. Quan Opus Libros, que és una web que fa dècades, que, bueno, de fet, quan van canonitzar l'Escrivà, que rep testimonis d'exmembres de l'obra que han passat circumstàncies complicadíssimes. I l'Agustina de los Mozos, que és una de les protagonistes del Minuto Heroico, fa molt temps que dedica la seva vida a escoltar gent que ha patit a dins de l'Opus Dei.
1: Déu-n'hi-do. Doncs El Buen Espíritu, a partir de divendres, a HBO Max. Gràcies, Guillem, per haver vingut, i gràcies a tu també, Mònica.
27: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Crec que si hi ha tercera temporada tornaràs, i si no, alguna altra cosa faràs i tornarem a parlar.
27: Segur que ens tornarem a parlar, això.
1: Gràcies
27: segur.
1: Per haver-nos acompanyat.
27: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany, però... Saps també que quan compres un producte nou,
2: té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
9: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
6: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
9: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
27: Catalunya Nit.
12: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
27: Les notícies. Sota la llum de la lluna.
12: Luna, que te mereces.
27: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Luna a la de una.
27: Catalunya Ràdio.

0: Passen 7 minuts de 2:15. Aquesta temporada, ja ho sabeu, cada 15 dies parlem d'economia, economia i actualitat, és a dir, per entendre les notícies, i ens alfabetitzem una mica tots plegats gràcies a la Mar Reguant. Bona nit, Mar.
1: Bona nit, Manel.
0: A veure, avui ens vols parlar primer del concepte. Aquesta setmana és externalitats. Això ens ho has d'explicar bé. Què són les externalitats?
1: Bueno, les externalitats són un terme que quan l'expliquem ens serà molt familiar. Són efectes secundaris, externs, negatius o positius, que produeix una persona quan, o una empresa, quan pren les seves decisions. I com que són externs, si no hi fem alguna cosa, vol dir que no les tindrà en consideració. Per tant, aquí tenim la patata.
0: Clar, sí. Posa'ns un exemple. Bueno, d'entrada, què s'hi pot fer, les externalitats? És a dir, es poden preveure, no es poden preveure, s'intensiven, es penalitzen? Què passa amb les externalitats?
1: Posem-ne uns exemples i també com es regulen. O sigui, es regulen, certament, la majoria, o moltes, no potser la majoria, però moltes de les regulacions que tenim, impostos que tenim, prohibicions que tenim, són a resultes d'externalitats, que si no ordenes una mica la cosa, cadascú faria el que voldria i no ens en sortiríem. Un exemple típic d'externalitat negativa és el soroll dels veïns. Si no fiques una mica d'ordre, doncs tothom faria soroll quan voldria i seria un desastre, i el veí en principi no té per què tenir en compte que tu no t'ho passaràs bé, que tu no podràs dormir. Evidentment tots volem tenir una relació cordial amb el veí, però és ben sabut que sovint la gent no ho té prou en compte. Aquí hi ha l'externalitat, i com se soluciona en aquest cas? Sovint amb normes, i si les normes no es compleixen, doncs trucant als Mossos, i això seria un exemple d'externalitat negativa. Una externalitat positiva que sovint donem com exemple als economistes és la innovació. Imagina't que podem innovar, però que una idea és molt fàcil de copiar. Si no posem incentius a aquesta innovació, aquesta externalitat, aquest impacte positiu de crear una idea que tothom pugui copiar, farà que hi hagi massa poca innovació, massa poca recerca, massa poca medicines, per exemple, i aquí tenim, per exemple, tot el sistema de patents que ens ajuda a incentivar aquesta externalitat positiva.
0: Doncs tu ens vols relacionar aquest concepte econòmic d'externalitats amb la possible ampliació futura de l'aeroport del Prat.
1: Exactament. Jo penso que molta d'aquesta discussió és posar en una balança el que seria el cost-benefici d'aquestes externalitats. En quina balança hi ha les positives, en quina balança hi ha les negatives, i una cosa important, molt comuna en moltes de les externalitats, és com les valorem. Perquè si aquestes externalitats tinguessin un preu clar, seria molt més fàcil ficar-nos d'acord. Però el soroll del veí, no sabem quant val el soroll del veí, no? I això fa que encara sigui més complicat regular-les i posar-nos d'acord.
0: Ara fa una setmana explicàvem que el govern espanyol havia aprovat aquestes primeres inversions que es podien vincular amb l'ampliació, i aquest diumenge els carrers de Barcelona es van omplir amb persones que estaven en contra d'aquests plans. Escoltem què deien.
2: És important recordar que no parlem només d'una ampliació territorial, sinó també d'una ampliació operativa que incrementaria més les emissions derivades de l'aeroport del Prat. Arribarien més turistes a la ciutat de Barcelona i per tant que la crisi de l'habitatge.
3: L'aeroport està gestionat per AENA, per tant demanen més passatgers cada any per poder guanyar més diners, i tota la resta de coses, impactes negatius, són per nosaltres i no permetrem.
0: Clar, aquí serien exemples d'externalitats negatives, entenc. Les positives serien si volem que vingui més gent o poder tenir vols directes a llocs més llunyans. Quines serien per tu aquestes externalitats positives, negatives, posats en aquest context de l'ampliació de l'aeroport?
1: Sí, els manifestants en posaven moltes de relleu, de les negatives, com pot ser l'impacte ecològic, però també l'impacte en la congestió habitacional, l'impacte de les emissions, ja sigui per canvi climàtic o també a nivell local, que contaminen les ciutats i pobles al voltant. Hem dit l'exemple del veí del soroll, és una externalitat típica, bastant local, però molt litigada dels aeroports, i que de fet ja fa que els avions al Prat aterrin d'una manera i no una altra. O sigui, aquestes serien les externalitats negatives. com a externalitat. El benefici que fa Aena, aquesta no és una externalitat, és el que Aena internalitza, el que vol, però com a externalitats positives sovint s'enfatitza pues, l'impacte en l'economia, que tenir un aeroport més gran farà que vingui més gent, i de fet els vols i els passatgers sovint gaudeixen de descomptes. Aena ja té dels costos per volar més baixos de tots els aeroports d'Europa, estan els més baixos, es podria considerar un preu favorable, i a vegades estan exempts, depenent del vol, si genera nous viatgers, a vegades poden arribar a subvencionar aquest cost. O sigui que part d'aquestes externalitats positives s'han vingut incentivant doncs, amb els petits aeroports o amb aquestes reduccions de tarifes.
0: De vegades el que pot semblar una externalitat positiva pot acaba sent negativa o positiva per uns i negativa pels altres. Per exemple, si et dediques a l'hostaleria o tens hotels, possiblement vols que vinguin més turistes, però per altra banda, els veïns potser creuen que ja n'hi ha massa de turistes. Podria ser que portar turistes fos a la vegada positiu i negatiu o no?
1: Sí, certament, i aquesta motivació positiva, quan es va fer tot aquell esforç de fer aeroports per tot arreu, doncs crec que estava més ben acceptada a nivell social, però ara clarament hi ha una certa fatiga, i de fet el mateix diumenge es van mobilitzar a Eivissa i a Palma, si no m'equivoco, perquè també a les Illes Balears doncs, hi ha un cert cansament d'aquest model que certament ha generat llocs de treball, però que se considera força saturat.
0: Clar. L'altre dia escoltava un economista, ara m'hi has fet pensar, el Miquel Puig, que deia aquí a Catalunya Ràdio, que dir, per exemple, que ara l'aeroport tingui capacitat per rebre, posem per cas, 20 milions més de turistes cada no sé quant temps, que tingui aquesta capacitat, per això no vol dir que acabin venint, és a dir, que l'aeroport tingui més capacitat, no vol dir necessàriament que hagi de créixer el turisme. Tu com ho veus?
1: Home, llavors l'ampliació no seria necessària, en certa manera, però si aquesta ampliació necessària és necessària, suposo que sí que s'espera que incrementen els números de vol. A vegades es fa aquest argument que és més aviat per millorar com volen els avions, més que incrementar-ne el número, però això s'hauria de fer un càlcul ben fet, diguéssim. A mi em sorprendria que si no tenen més capacitat no la intentin exprimir, vist com hi ha fins i tot ara, cada vegada tenim més vols a Barcelona fins i tot ara, no? O sigui que s'hauria de veure. També hi ha molt l'argument que els vols que vindran seran de més qualitat, que seran més relacionats amb la creació de treball, de més alta qualitat, però bueno, s'ha de veure això que deia, que el valor és difícil de calcular i no sabem el número exacte, a vegades està subjecte a les prediccions i cadascú pot tenir una mica la seva opinió. Però la idea dels qui ho defensen és que sí que seran vols de més qualitat, que portaran menys congestió i possiblement més llocs de treball, però s'hauria de veure.
0: Clar, i després hi ha, per acabar també, coses que costen de quantificar econòmicament, com pugui ser, per exemple, l'impacte ecològic. No sé si això també es quantifica econòmicament o no, però un impacte negatiu en el medi ambient, per exemple, no sé si és difícil de posar-hi diners. Ho dic perquè de vegades es parla de les compensacions econòmiques pel mal que es pugui causar al medi ambient i no sé si sabem fer la translació en això.
1: Pues en el que és les emissions de CO2, s'han fet, que són les més relacionades amb el canvi climàtic, s'han fet molts esforços de ficar-hi un preu. Normalment les taxes que veiem per aquests components són menys del que s'ha estimat, o sigui que no es fica tot el preu sencer, però he de dir que tots aquests càlculs sovint ignoren els beneficis de la biodiversitat, els beneficis dels ecosistemes, que són, en certa manera, incalculables. Crec que tothom està d'acord que hi ha un valor, però és veritat que no sabem encara com posar-hi un número. Ara, des del Brasil i per preservar l'Amazones, estan fent grans esforços per poder ficar un número a aquesta biodiversitat. Serà un número cínic, un número imperfecte, però que permetrà valoritzar-lo una mica, encara que no sigui pel complet.
0: Doncs la primera setmana vam parlar de la incidència, avui externalitats. D'aquí 15 dies un nou concepte econòmic que posarem damunt la taula relacionat amb alguna notícia. Mar Rawan, moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Moltes gràcies, Manel.
0: Que vagi bé. Tretze minuts i arribarem a les 11. És aquell moment del dia que volem començar a pensar també d'alguna manera en el demà. Marc Güell i Alba Barbosa, bona nit als dos.
4: Bona nit.
0: A veure, què explicarem demà a Catalunya Ràdio?
5: Doncs demà seguirem ben pendents de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona. Recordem que aquest vespre tres persones han quedat ferides lleus quan els ha caigut a sobre una part del fals sostre d'aquesta estació, que per cert està en obres. Encara no se saben, de fet, les causes d'aquest incident. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i, de fet, Renfe ha assegurat que continuarà fora de servei encara els propers dies. Els passatgers, això sí, poden utilitzar com a alternativa la línia 1 del metro.
0: I demà hi ha eleccions al Marroc que interessen per les eleccions, però també per si acaba havent-hi o no un nou pas de migrants massiu, eh?
5: Sí, n'estarem pendents demà també aquí a Catalunya Ràdio, amb en Nando Zanoguera, l'enviat especial d'aquesta casa. Dades que hem de saber, que a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals, que voten la composició d'aquest nou Parlament. No hi ha enquestes, però sí que es preveu que la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, revalidi el poder. I ara el que deies, unes eleccions que arriben marcades per aquesta crisi migratòria, veurem què acaba passant, perquè les xarxes continuen ben plenes amb la possibilitat d'aquest nou assalt a Ceuta demà. I de la crònica internacional també seguirem pendent de la seu de les Nacions Unides. Demà, segon dia de l'Assemblea General, demà intervindran, per exemple, els presidents d'Ucraïna i l'Iran, dos països doncs en conflicte. També sentirem Delcy Rodríguez, la presidenta veneçolana, que intervindrà a l'ONU per primer cop. I d'aquí 24 hores, una mica més, també hi posarà els peus Pedro Sánchez, que serà un dels protagonistes.
0: Doncs ho anirem seguint amb l'Oriol Serra. Demà també seguirem el president Salvador Illa, que compareixerà al Parlament per abordar la gran problemàtica que hi va haver amb les proves PISA. Suposo que per una banda els resultats, però sobretot el fiasco en la mostra, Alba?
6: Sí, s'espera que doni explicacions el president català. Els aliats parlamentaris Esquerra i els Comuns confien que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació, però la resta de l'oposició hi confia poc en les explicacions que demà pugui donar Salvador Illa. Intervindrà primer el president, sense límit de temps, i després la resta de grups parlamentaris tindran dos torns. És una compareixença que havia sol·licitat el mateix president i també l'havien demanat des de Junts, Esquerra, els Comuns, la CUP i Vox. I amb la compareixença demà d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada d'estiu, i la setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
0: Doncs segur que ho recolliran també al matí de Catalunya Ràdio, Marc.
5: Sí, perquè tenen molts fronts oberts, aquests que ara comentàvem ara amb l'Alba, però també l'amnistia, que entra en setmanes decisives. Si et sembla, podem saludar
0: i tant
5: el subdirector del matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona nit.
7: Què tal, bona nit.
5: A veure, de què estareu pendents demà al matí?
7: Doncs mira, demà gairebé és fàcil, perquè sí, estarem pendents de l'amnistia, que avui ja hem tingut aquest primer capítol, que no per previst no deixa de ser noticiable. Aquest matí parlàvem amb l'Ernesto de Kaiser, que segurament és una de les persones que millor coneix tot el que es mou al Constitucional i als tribunals en general, i ens deia, escolteu, això d'avui és un sainet, no? Doncs bé, demà posarem els elements sobre la taula, com heu fet avui aquí al Catalunya Nit, i també analitzarem una mica què passarà a partir d'ara.
5: Perquè clar, s'espera, Maiol, un octubre mogut, no?
7: Sí. Es dona per fet que el 6 d'octubre és la data en què hi haurà la fumata blanca, després s'han d'anar endavant els passos perquè, per exemple, torni Carles Puigdemont o es rehabiliti políticament Oriol Junqueras, però sí, entenc que aquest octubre serà, diguem-ne, el definitiu. Un 6 d'octubre, per cert, que va ser, més enllà del tema de Companys, que ara en parlarem, també va ser el dia que Artur Mas va anar a declarar al Tribunal Superior de Justícia per la consulta, és a dir, que el 6 d'octubre també esdevindrà o no una data marcada.
5: Quines coincidències, doncs.
7: Sí, sí, sí. Si és que acaba sent així, perquè diem el 6 d'octubre, i pot ser el 7, pot ser el 8, ja veurem. L'1 d'octubre em temo que no serà, això sí.
5: I parlaves de companys.
7: Sí, home, amb tot aquest sainet d'Aliança Catalana, que em deia que és fantàstic, no ho és, en el sentit dels que ens dediquem al periodisme polític, quan passen coses aquestes tan absurdes, que algú s'equivoca, que en realitat no tant, que després fa un tuit dient l'he de copiar així, que és bastant maldestre, i ho analitzarem i explicarem que realment no hi ha hagut tant error d'Aliança Catalana en aquest posicionament. Aquí t'ho deixo. Demà escolteu el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Us haurem d'escoltar.
7: Mira, per coses més agradables, et tanco un parell de coses. Sí. La secció de benestar del Joan Soler Socarrats, que la vam estrenar l'altre dia i ens va agradar molt, i secció de tele i sèries amb José Coronado.
5: Home.
7: Tot un mite de la televisió i els anuncis d'iogurts.
5: Doncs, ben vist. Doncs escolta, demà us escoltarem, com sempre, a
7: fantàstic,
5: partir de les 6.
7: Fantàstic, una abraçada.
0: Els dimarts és el dia que espiem la portada que estan preparant els nostres companys del diari Ara. Saludem al seu subdirector, Jordi Cortada, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
0: Com ho encareu, això, de cara a demà?
4: Bé, obrim la portada amb el posicionament del TC sobre la inclusió o no de la suposada malversació dins la llei d'amnistia. Titulem "El Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés" i a subtítols expliquem "La majoria del ple s'oposa a la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull, i que el president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa".
0: Molt bé, doncs aquest és el principal titular. Si haguessis de destacar algun article o alguna peça que hi teniu a dins, què ens recomanaries?
4: Mira, dos articles, perquè els...
0: Recomanaries.

0: Doncs poc més de 5 minuts i arribarem a les 11. Són els últims minuts del Catalunya Nit d'estiu 2026, perquè aquesta matinada ja ens plantarem a la tardor i tindrà l'honor d'omplir-los el Cristian Segura, corresponsal del País a Berlín. Cristian, bona nit.
1: Bona nit. Ara m'has fet pensar en la selecció musical de la Gemma Puig, que m'ha... mentre us escoltava anava treballant i com a, quan ha començat a sonar Vivaldi, de seguida he entès i m'ha relaxat, m'ha fet pensar que, mira, bé...
0: La tardor t'agrada o què?
1: Sí, sí. M'agrada molt. L'hivern no tant, però sí, la tardor sí.
0: L'hivern aquest any et semblarà suau, home. Tu vens d'Ucraïna, et semblarà suau aquí a Berlín l'hivern.
1: No. A veure, jo quan vaig viure aquí, que vaig viure ja, això, que ho he començat a 20 anys, jo, aquí els hiverns, jo recordo un que vam arribar a 15 sota zero, que a Ucraïna és normal, però aquí també fa fred. I el recordo especialment, és a dir, que... Bé, no m'he mudat a Cancún. No sé si milloro gaire amb això.
0: No, però bueno, estàs més entrenat, això segur. Escolta, del que hem anat explicant avui, quines reflexions et venen a la ment?
1: Doncs la veritat és que com sempre que hi participo, gaudeixo i em sembla força interessant. Tinc avui apuntat, tinc una llibreta on vaig apuntant coses... He començat per la qüestió de Nacions Unides. Tot sovint diem que Nacions Unides que és un projecte d'entesa internacional mal guanyat. Però mirem de veure el costat positiu. Vosaltres mateixos heu posat exemples de trobades diplomàtiques que d'alguna manera ajuden, encara que puguin acabar sent no res. Iniciatives, pressions de Donald Trump perquè, per exemple, Vladimir Putin o Volodymyr Zelensky coincideixin en la mateixa taula, n'hi ha hagut abans. Però, mira, com a mínim es prova. Ho he vist, per exemple, el vídeo de la Delcy Rodríguez, la... no sé com dir-li, presidenta d'exili, o com li vulguis dir, venezolana a parlar amb Pedro Sánchez. És útil. Jo sóc el primer a vegades en menysprear-ho, però sobretot per aquests discursos que sempre acaben sent propaganda, com el que ha fet Donald Trump. Però el món seria pitjor si no pogués haver-hi una Assemblea General de Nacions Unides.
0: És
1: el que penso.
0: Sí, potser s'hauria d'actualitzar o reformar o això, però millor que hi sigui que no pas que no hi sigui, això segur.
1: I tant. I després he tingut un flashback tremendo quan heu parlat de Puigdemont i de l'oficialitat del català a la Unió Europea, perquè jo, com a periodista, doncs, vaig tenir uns anys, diríem que convulsos, durant el procés, i he recordat coses d'aquella època. L'oficialitat del català a la Unió Europea a mi em sembla que és una cosa absolutament que cau pel seu pes, pel seu propi pes. Hauria de ser una llengua oficial. Molts altres països han dit que si el català és oficial haurien de ser-ho d'altres. També països bàltics, etcètera. Bé, mira, el català és una llengua que no només es parla a Catalunya, sinó d'altres comunitats espanyoles, i no sé quin és el nombre de persones que el parlen o l'entenen, però segurament passa dels 9 milions. Però l'oficialitat del català europeu, el que ho he explicat, m'ha fet pensar en el procés, perquè durant el procés, per mi van fallar dues coses per part de l'independentisme, el nacionalisme català. Una és plantejar la ruptura, la creació d'un nou estat amb la meitat de la població en contra. L'altra era que els faltava la realpolitik, entendre com funciona Europa. I aquesta qüestió del català a la Unió Europea està evidenciant que el món és dur, és trist, però és així. Però és que els problemes a la Unió Europea són molt més grans i l'ampliació de la Unió Europea està, malauradament, per sobre del català. Deia el vostre company, a veure fins quan aguanta Madrid amb aquest pols. Home, jo crec que el govern de Pedro Sánchez, quan Albània, Montenegro, Ucraïna formin part de la Unió Europea, ja no hi seran. I per acabar, em sembla interessantíssim el tema del centre de dades. Però al final no és responsabilitat del Benjamin Rovira, aquest senyor que heu parlat amb ell. o dels... És responsabilitat de tots. Cada clic que fem nosaltres, que ens passem el dia amb el mòbil, consumeix. Fa mal al medi ambient. Hem de començar a fer un consum responsable.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta a finals de juliol. En una entrevista amb la CNN, el president espanyol diu que ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
2: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: Ho ha dit des de Nova York, on està participant a l'Assemblea General de l'ONU. És en el context d'aquesta cimera que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels immigrants i controlar les fronteres davant les noves crides de les xarxes per entrar demà dimecres a Espanya. Precisament demà el Marroc celebra unes eleccions legislatives marcades per aquesta crisi migratòria. Més notícies, Ignasi Abad.
3: Delegacions dels Estats Units i l'Iran s'han reunit a Nova York per primer cop en mesos amb l'objectiu d'explorar un possible acord de pau entre els dos països. En la primera jornada de l'Assemblea General de l'ONU, el president Donald Trump ha dit que s'enfronta a un dilema: acabar amb la República Islàmica o fer un pacte.
4: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
1: Diversos socis europeus carreguen contra el govern espanyol per voler supeditar l'entrada de nous països a la Unió a la oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió i s'ha constatat un cop més que encara hi ha estats reticents. El punt sobre el català, de fet, ha durat menys de 10 minuts en la reunió de ministres d'aquest dimarts, que s'ha acabat sense votació ni acord.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona podria estar fora de servei diversos dies després que aquest vespre tres persones hagin resultat ferides lleus en caure'ls al damunt d'una part del fals sostre. Encara no se saben les causes de l'incident, l'estació s'ha tancat per motius de seguretat i els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu.
1: I investiguen com a homicidi el cas de la dona que va aparèixer morta al pantà d'Utxès al municipi de Torres de Segre, al Segrià, el 19 d'agost passat. Segons han confirmat fons dels Mossos, els investigadors han localitzat indicis de criminalitat en el cos de la dona, tot i que l'autòpsia no va apreciar signes de violència. Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Conxa de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras, i aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Bueso, que avui ha entrat en competició. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que ha creat alhora un personatge desagradable però que no generés un rebuig absolut.
5: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable que estones ho és i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint empatia, no? Un magnetisme. No? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula, de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Però jo diria que és una pel·lícula honesta.
1: El personatge, curiosament, es diu Santiago Balmes, com el líder del grup Love of Lesbian. Als esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
3: El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien.
1: Aquest dimarts, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Hecken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1.
3: En futbol masculí, Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
1: I mentrestant pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
2: 77.420. 77420. Sèrie 50.
1: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: Què ens protegeix de la por?

0: Crec que totes, amb la millor de les intencions, se'ns ha dit des de petites: vigila, vés amb compte, no parlis amb desconeguts, no vagis sola de nit. L'amenaça d'una agressió, sobretot les dones, la tenim tatuada a la pell. Entre amigues i conegudes ens passem consells de passugat amb oli. Fes veure que parles per telèfon, porta les claus a la mà. I si et compres un esprai de pebre? Poques vegades se'ns diu: defensa't. Segurament la majoria respondríem: com? Crec que ni ens ho plantegem. Per què deu ser?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Que la denúncia no ens faci perdre les ganes d'escoltar cançons boniques. Rita Payés i Lucía Fumero han tret nou disc. Aquesta meravella que es diu Rueda Eterna, escolteu-lo, veieu-les en concert a casa, ens agraden. Si yo pudiera traer de vuelta los sueños de primavera. Però avui la música a nosaltres ens portarà per un altre camí. Avui descobrirem l'autodefensa feminista. Avui es tracta de posar-hi el cos, perquè també l'Anna Maria Endever, la nostra dona d'art, ens parlarà d'artistes que el fan servir per expressar-se. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

Cada vegada, en més centres cívics, entitats o gimnasos ofereixen tallers i cursos d'autodefensa feminista. Què s'hi aprèn? Són lliçons de mastegots, puntades de peus i claus marcials dignes de Matrix? O hi ha molta més teoria al darrere? Qui s'hi apunta i per què? Ara ho sabrem.

0: Doncs per parlar d'això ho farem amb la Karin Conkle, ho dic bé o sí. No? És llicenciada en Estudis de Gènere i professora d'Arts Marcials. Fa 25 anys que ensenya autodefensa feminista a totes les noies i dones que se li acostin. I també ens acompanya la Lídia Pedrós, que és una de les seves alumnes, i avui volem, doncs, això, que ens expliquin què hi fan en aquestes classes i que ens donin algun truc fàcil d'aprendre per si encara no hem entrat en aquest univers. D'entrada, benvingudes a les dues, m'agradaria que m'expliquéssiu. Ja parleu d'autodefensa, no esteu parlant ni d'atac ni d'altra terminologia. Això és molt important, imagino, oi?
1: Bueno, sí, evidentment. De fet, normalment no dic que jo sigui professora d'arts marcials, sinó que dic directament professora d'autodefensa feminista. Sí que faig arts marcials, però per mi autodefensa primer no és defensa personal, perquè...
0: Quina diferència hi ha entre defensa personal
1: per
0: i autodefensa?
1: Per mi defensa personal jo entenc que té una concepció de que és una situació personal, diguem-ne que el que me passa a una persona pot ser el mateix que li passa a una altra persona, com si d'alguna manera la nostra posició en la societat no tingués res que veure amb com experimentem la violència.
0: Vols dir que quan parlem d'autodefensa personal sembla que només és una cosa que li pot haver passat a una persona un dia, una mala experiència, i tu t'agrada més parlar del sentit de comunitat i com a grup, potser?
1: Més que res, normalment no es diu autodefensa personal, sinó que es diu defensa personal masculina o femenina. I aquí comencem, perquè després si tu li preguntes a algú què significa que autodefensa o que defensa personal sigui masculí o femení, o sigui, o quina diferència hi ha entre com s'han de defensar els homes i les dones o quines situacions els passa... Moltes vegades els professors de defensa personal no saben explicar res sobre això. I la realitat és que la violència que vivim les dones ve principalment del nostre entorn. Vull dir, diguem-ne, les xifres serien que entre 3 i 4 de cada 5 agressions físiques que viuen les dones venen de persones del nostre entorn. I en el 80% de casos de violació, la víctima coneix el violador, amb el qual no té gaire sentit. Clar, aquestes xifres són molt diferents per homes. Per tant, per això, precisament, una de les tècniques com molt important de l'autodefensa és la comunicació verbal. I això, si no toques això i estàs fent un curs d'autodefensa per a dones... Trobo que estàs faltant donar una eina superimportant per com realment sorgirà la situació.
0: O sigui que, pel que entenc, al principi, el primer és la comunicació abans que el puny, podríem dir-ho.
1: Sí, sí, sí.
0: Per exemple, tu com que participes en els cursos?
2: Home, jo crec que l'objectiu final és intentar evitar que passi qualsevol cosa. És a dir, si pots resoldre la situació parlant, molt millor que haver d'arribar a qualsevol acte físic, per part seva o per part teva. És a dir, per tant, sí, parlar és un primer pas, si pots. Depèn de la situació, potser no tens temps de parlar, saps?
0: Però... Tu, Lídia, per què hi vas arribar en aquests cursos? Com hi vas arribar?
2: A veure, el meu cas és una mica particular perquè jo viatjo en bici, faig viatges llargs d'un mes a l'estiu i viatjo sola. Llavors, fins ara he viatjat bastant per Europa i em sento bastant segura. Però, bueno, tot i així, també sempre et pots trobar en situacions, no? I el viatjar en bici és molt xulo perquè tens molta proximitat amb la gent, amb l'entorn, i ets molt vulnerable, cosa que és molt guai perquè t'ajuda molt la gent, però a la vegada aquesta mateixa vulnerabilitat també pot ser atractiva, no? per determinades conductes, perquè, bueno, doncs no tens una casa on protegir-te, i, en fi, tu estàs allà per disfrutar, no per defensar-te. Llavors jo vaig començar amb això, però, bueno, reconec que després de les experiències amb les altres noies, doncs m'ha fet saltar bastant l'alerta de dir, bueno, a mi no m'ha passat mai res, però lo habitual és que a tothom li hagi passat alguna cosa. No dic que sigui lo normal, dic que és lo habitual. Llavors, pues, bueno, m'ha incrementat el meu nivell d'alerta i també de conscienciació amb el sector, diguéssim, de les dones i de l'autodefensa, no? Perquè la pregunta que feies abans era si... que no és defensa perquè t'autodefenses a tu mateixa, és a dir, et protegeixes d'un atac extern. Tu no tens cap mena d'intenció de fer mal a l'altre. És l'altre el que et vol fer mal a tu i tu l'única cosa que intentes fer és evitar que arribi aquest dany, no? Mm-hmm.
0: És molt important que dèiem, no és només arts marcials, sinó estem parlant d'autodefensa feminista. Per què per què voler-ho remarcar, Karin?
1: Perquè autodefensa feminista té uns conceptes importants. Un és com sorgeix la violència, que és el que he dit abans, que la realitat, i això és una perspectiva feminista, la realitat és que la violència sol sorgir en les vides de les persones de manera diferent segons la seva expressió o vivència de gènere, i després altres característiques també, com la procedència, l'orientació sexual, altres classe social, altres factors de la persona. Després també feminista vol dir que busquem empoderar les dones i no explicar a la gent fes això, fes lo altre, sinó donar eines perquè les persones prenguin decisions sobre què fer en el seu dia a dia. I últimament la sororitat i un projecte social, diguem-ne, de justícia social i relació entre les dones.
0: Això és molt important, no? També que parlem entre nosaltres, que ens protegim entre nosaltres, que no sigui només una cosa individual que li passa a una persona en un moment donat. Perquè ens fem una idea, ara que parlaves d'això, d'aquesta primera conscienciació, si anéssim, per exemple, a una classe, que és el primer que ens trobaríem, o el primer dia de classe, Karin, tu què els hi dius? Què és allò, la primera frase o el primer concepte?
1: Sí, el primer dia de classe, la primera cosa que explico és, mira, jo no faig cursos d'autodefensa perquè hagi sigut sempre superbona en defensar-me, sinó més aviat tot el contrari, he hagut d'aprendre. I explico, de fet explico sempre que jo vaig patir una agressió a la universitat, perquè d'alguna manera així posem una base de que estic parlant d'una experiència pràctica de les situacions de violència i no només de teoria. I quan parlo de defensar-te físicament no estic parlant ni de competicions ni, mm-hmm. ni altres temes així marcials.
0: Sí, com de competició o d'esport. Tu venies sí. també d'un altre món, tu venies de fer teràpies sí. i de fet vas decidir que començaves al món de l'aikido també potser buscant un altre camí de vida, oi?
1: Sí, es podria dir. Jo feia molts anys, jo em vaig enamorar de l'aikido com un amor a primera vista quan estava en la universitat i el vaig veure. I no vaig plantejar el tema d'autodefensa fins que no estava aquí i parlant amb una amiga de les experiències que havíem tingut, ella em va dir... Ostres, hauries d'anar a un curs d'autodefensa. I va ser en aquell moment que em vaig plantejar sí, el primer, tema d'autodefensa.
0: Clar, primer va vindre l'aikido i després va vindre l'experiència traumàtica, o va ser al revés?
1: Bueno, va ser a la vegada, perquè tot va ser el primer any de la universitat. Que a més jo venia d'un lloc de l'interior dels Estats Units i vaig anar a la ciutat gran i clar, canvien moltes coses i te trobes amb moltes coses que no m'havia trobat abans.
0: Una de les coses que passa, i suposo tu com a doncs, participant i ella doncs, com a entrenadora i persona que està fa molt de temps treballant en això, és que moltes de les dones, i això és un comú, a moltes de les vostres companyes els hi han passat coses. Han tingut situacions...
1: Hi ha grups de tot. O sigui, la realitat és que un en tres de totes les dones del món ha patit alguna situació de violència física o sexual. Per tant, és molt fàcil trobar-se amb gent. Hi ha cursos que hi ha més gent que li ha passat alguna cosa, però també hem de plantejar que a vegades... Com parlem de les experiències viscudes? Perquè a vegades la gent diu, no m'ha passat mai res, però quan la gent comença a explicar les seves experiències, diu, ah, clar, però una vegada me va perseguir un home des de tal lloc fins a la porta de casa, no sé què.
0: Sí, em sembla que tots tenim històries, oi?
1: Clar, les situacions d'assetjament al carrer, pràcticament, o sigui, assetjament al carrer entès com que algú et persegueixi o et toqui sense el teu permís o et digui una guarrada o t'espanti d'alguna manera o te faci sentir incòmode d'alguna manera, hem de dir que 9 en 10 dones adultes passa molt poques vegades que les dones arribin a l'edat de 25 anys i no li hagi passat mai això.
0: Absolutament.
3: les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.
0: Lídia Padrós, que estaves aquí a punt d'intervenir, què volies dir?
2: No, que precisament, clar, jo deia no m'ha passat res, volia dir no m'ha passat res físic, evidentment.
0: Clar,
2: el masclisme,
0: però totes ens han
2: i el patriarcat
0: coses.
2: Està a tot arreu, no? I llavors és molt difícil no veure'l. I cada cop n'aprenem més a veure el millor, no? Però a mi és una de les coses que precisament em va sorprendre, de quan vaig ser el primer dia de classe, tant en aquest curs com en un altre que n'havia fet abans, i la gent explicava per què vens en aquest curs, segurament l'única preventiva era jo. La resta era, no, jo perquè em vaig trobar amb, saps, amb la meva parella perquè tenia problemes de no sé què, o l'altre perquè al carrer li havia passat no sé quina cosa més, o al gimnàs, o al no sé què. Llavors, clar, em va fer com obrir una mica els ulls de dir, ostres, que a mi no m'hagi passat res no vol dir que la resta de la gent estigui igual que jo, al contrari, jo sóc més una excepció, no, que un exemple. Vull dir, bueno, passen moltes coses, moltes més de les que ens imaginem.
0: Llavors... Ara sentíem aquesta cançó de l'Aretha Franklin demanant respecte, i em dèieu això, que l'important al principi és la comunicació, perquè potser podem frenar aquesta agressió a partir de la paraula, i... Hi ha alguna manera o algun acostament que sigui el lògic o el bo, que tu aconselles o després de molta experiència, cap a on creus que podem apuntar o què ens pot anar bé com a eines?
1: A veure, jo sempre en els cursos dono petites pautes, perquè la realitat és que les situacions d'autodefensa són infinites. Aleshores, el que crec que és important d'un sistema d'autodefensa és que sigui un sistema. O sigui, que tu tinguis una manera d'adaptar-te a la situació en què tu te trobes. Per això jo plantejo primer avaluar la situació. O sigui, penso que en totes les situacions, tu al final, quan sorgeix una situació, bàsicament tens tres opcions. Tu pots marxar, li pots dir una cosa o li pots fer una cosa a l'altra persona. I és escollir entre aquestes tres opcions que és el més adient. Aleshores, penso que tenir aquesta idea, per exemple, t'ajuda a plantejar i valorar, i estàs mirant, diguem-ne, les coses que has de mirar per prendre la decisió són on és l'altra persona, amb quina velocitat ve cap a tu, quina sensació general et dona i què és el que sembla que vol. Per això, al carrer, per exemple, la pregunta del millón és què quieres o què haces? Perquè són les maneres que podem entendre la intenció de l'altra persona. Aleshores, clar, tu mires aquestes coses i decideixes entre aquestes tres opcions.
0: Digue'm les tres, recorda-me-les.
1: Sí, o te'n vas... O li dius alguna cosa...
0: O li fas alguna
1: cosa. I clar, evidentment, començarem per marxar o dir-li alguna cosa abans de fer-li alguna cosa.
0: Clar.
1: Perquè és difícil anar en l'altra direcció. O sigui, un cop li has fet alguna cosa en algú...
0: No pots anar enrere.
1: Diguem-ne, és difícil. Com a mínim, després no voldrà parlar gaire.
0: Clar. D'entrada, control mental és una eina bàsica amb els teus cursos. Clar, perquè jo d'entrada, perdó, ara em deies això, no?
1: Sí, marxar
0: o fer.
1: Dir-te alguna cosa.
0: Clar, d'entrada, jo potser el que em passa és que, vaja, em cago sobre, vull dir, em moro de por. I llavors la meva reacció no està per actuar. M'explico? Pot ser que em freni, que faci...
1: Però tot depèn de quina situació estigui passant. Sí? Uh-huh. Però això no es pot dir si passa tal, fes qual. Això, perquè això no va així. I diguem-ne, sí, fins i tot, o sigui, si te fixes, és curiós, perquè fins i tot hi ha situacions clarament verbals, quan algú et diu una cosa molt grossa, que no és que sembli perillosa, però que te sorprèn molt, ens podem quedar parades així un moment amb una reacció semblant com si ens haguéssim pegat, no? A vegades hi ha paraules que són com una bofetada a la cara. Sí,
0: absolutament.
1: Clar, sí que tinc com una petita pauta per facilitar el gestionar aquest moment de xoc, que també és una petita pauta. Nota el cos, afluixa el cos, respira i baixa.
0: Clar, perquè estem també en moments d'ansietat, on hi ha por, la por ens ajuda també. La por sempre la veiem com un enemic, però en realitat ens ajuda perquè ens preserva també del perill.
1: És una reacció fisiològica. O sigui, el cos pensa que ve preparat de fàbrica per trobar-se en situacions perilloses. I el que fa el cos quan es troba en una situació perillosa és generar energia per afrontar la situació. I junt amb aquesta generació d'energia, el que produeix són les emocions de por i ràbia, perquè donen energia per afrontar la situació.
0: Diríeu...
2: Sí, no, jo crec que els tallers precisament el que et donen és... O sigui, la por jo crec que ajuda si la saps gestionar. És a dir, si és una por que et paralitza, doncs no és positiva. Però, bueno, la situació serà la que hagi de ser. El que sí que et dona eines als diferents cursos o el curs d'autodefensa és precisament a saber que tens opcions i no que només et deixis portar per la situació, no? És a dir, en el moment en què tu vols parlar amb l'altra persona, tu t'estàs empoderant en la mesura del que puguis de la situació i saber que no estàs allà només perquè l'altre decideixi què vol fer amb tu, sinó que tu també pots intentar decidir què pots fer tu per sortir d'aquesta situació. Ja sigui parlant, ja sigui marxant, ja sigui pues, picant, si no et queda més remei, o protegint el teu espai. Llavors... els cursos et permeten precisament això, és a dir, a través del que tu aprens pues intentar que la por no et paralitzi i que puguis reaccionar de la manera més adequada possible.
0: Tu estàs en el teu tercer curs d'autodefensa, vull dir que li vas trobar el gust, et va agradar.
2: Bueno, sí, no, és a dir, sí, m'encanta, o sigui, estic aquí, vaig fent cursos perquè m'agrada molt. El primer vaig començar fa molts anys i no em va agradar perquè havia de picar, i llavors jo, que sóc una persona pacífica, vaig dir, no, jo és que no estic aquí per agradir ningú ni per picar ningú, i ho vaig deixar. Després vaig començar a anar amb la bici, després al cap d'uns anys ho vaig tornar a recuperar i em vaig fer primer un en un centre cívic i després, ara l'any passat, vaig fer el de Caladona, que és el que fa la Karin, i ara estic matriculada en el segon curs, en el nivell 2, que s'expliquen, diguéssim, tècniques quan tens més d'un agressor i quan hi ha armes pel mig o, no sé si, diguéssim, pistoles o ganivets o altre tipus de situacions més greus.
0: Diries que, per exemple, representa que t'has apuntat a aquest curs d'autodefensa, per això que dèiem, perquè tu viatges sola, sí, en bicicleta i volies estar preparada, però també t'ha provocat un canvi a la teva vida amb altres qüestions que no passen per la violència, és a dir, però que en el que potser et sents atacada o potser et sents insegura en algun moment i potser t'ha servit aquest curs d'autodefensa per trobar altres sortides, no?, que dèiem.
2: A veure, jo li he trobat moltes coses positives. És a dir, abans parlàvem de la relació entre les dones. Jo crec que els espais que generen els cursos d'autodefensa, que els dos eren exclusius de dones, hi ha un grau d'intimitat i d'obertura de les experiències que hem viscut totes i de compartir emocions i de més, que jo ja només per això ho trobo superenriquidor, perquè no li vas explicar en el primer que passa que t'han agredit. Ara, en un espai on estàs treballant això, amb una dona empoderada com la Carol, no? O amb la Karin, perdó, i amb la resta de companyes, doncs una se sent més oberta per compartir determinades coses. Jo sempre m'he considerat ja, diguéssim, bastant, no sé, com autònoma, autosuficient, etcètera, per mi mateixa, sí, també m'ajuda a veure més enllà de la violència física també altres violències que patim per dones i per homes i en general.
0: I ara en bicicleta vas més tranquil·la? O ja hi anaves?
2: Sí, no, sempre m'he sentit molt tranquil·la, la veritat, o sigui, tampoc no vull que la gent, perquè m'agradaria que la gent descobrís el cicloturisme perquè és una altra eina d'empoderament femení brutal, i no he tingut mai cap situació, però bueno, és veritat que de fet quan em vaig apuntar pensava, bueno, potser no cal que facis arts marcials ni que estiguis 3 anys entrenant, simplement tinguent com unes pautes bàsiques i unes coses molt clares de què puc fer i què no puc fer, doncs potser puc sortir d'una situació més fàcilment. I de moment estic aquí i espero no haver-ho de descobrir, sincerament, perquè prefereixo no haver-ho d'aplicar.
0: Absolutament.
2: Però sí que em faré tota la difusió que pugui perquè crec que és un, diguéssim, un aprenentatge molt ric, tant a nivell físic com de defensa, com també d'espais, diguéssim, d'aprofundiment i de coneixement entre les dones.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: Parlant d'autodefensa feminista, molt important aquest terme, molt important també l'acostament doncs, que ens expliquen tant les que el practiquen com la Karin, que fa més de 20 anys que n'és mestra, professora... Clar, hem parlat de tota aquesta part mental, però la part física també hi és.
2: I
1: aquesta part, com hi arribem aquí? Hem de saber d'arts marcials? Hem d'anar moltes hores al gimnàs?
2: No, que va. Que el tema de condició... Moltes vegades s'associa com una idea de condicionament físic i també no és ben bé així. La manera com fem els tallers, jo sempre... Sí, normalment intento fer classes de 2 hores i la primera hora tractem un tema i la segona hora fem autodefensa física. I així repartim el temps fins que no s'hagi fet tota la part teòrica. Però pensa que per mi la pràctica no és un tema de que parlar és teoria i pràctica és donar cops. Sí, practicar vol dir practicar. Aleshores, practiquem parlar, fem simulacres de diferents tipus de situació, totes les coses. Si tractem mantenir la calma, avaluar les situacions, parlar per no arribar a les mans i autodefensa física, fem situacions en què es pugui practicar això. Es practica en parelles i es fa simulacres amb mi i al final amb un ajudant o una ajudanta.
1: Hem parlat de que tu venies de l'aikido, és un art marcial, però hauríem d'explicar una mica què és i per què és una mica la llavor de tot el que has fet després, de tots aquests cursos d'autodefensa feminista. Què té l'aikido, que no té el karate, que no té el judo?
2: A veure...
1: Per això per damis, m'ho has de contestar?
2: Bueno, a veure, per una banda, jo sí que feia aikido abans d'autodefensa, però també he fet formacions específiques d'autodefensa. Vaig fer un tipus de formació als Estats Units que es diu Impact, que es treballen amb simulacres. Aleshores, m'hi he fet diversos cursos d'això, a part de la base d'aikido. Ara, jo crec que sobretot les tècniques d'aikido realment no són les tècniques que ensenyo en autodefensa, sinó que és la visió de l'espai. Pensa que l'aikido és una art marcial japonesa que es va crear després de la Segona Guerra Mundial i representa que un mestre de jiu-jitsu va tenir una experiència mística i va voler reconvertir totes les tècniques que havia après en tècniques pacífiques. Aleshores, assumeix una responsabilitat de protegir també a l'altra persona, tot i que l'altra persona t'està atacant.
1: Val.
2: Jo, en autodefensa, jo no assumeixo això. Perquè això ho pots fer si entrenes suficient. O sigui, jo penso que ho podria fer a partir de 15 anys de pràctica, per exemple.
1: Clar, a més, quan estàs atacada, em sembla que no és el moment de protegir ningú, de protegir-te tu, si pots.
2: Bueno, i aikido és l'únic art marcial que planteja, com a part de la seva pràctica, què fas quan tens més d'un agressor. O sigui, els altres s'han com reconvertit en esports en què es competeix una persona contra una persona, i això no és la situació real d'una agressió física, no és una competició, i normalment no són persones que pesen igual com es fan en els esports de contacte.
1: Clar. Vale? La vida és una altra cosa, i de fet jo crec que moltes vegades devem tenir aquesta idea de l'agressor amb un passamuntanyes, en un carreró fosc, cadascú al seu imaginari, no? I sí. Després la vida no és així. No, ara no et faré que m'expliquis totes les coses que t'han explicat a les classes, però m'imagino que hi ha hagut de tot.
2: Sí, clar.
1: Coses, vull dir, algú tancada en un ascensor, per exemple,
2: sí.
1: Que em va passar a mi, això.
2: Sí.
1: I no sé, vull dir que hi ha situacions...
2: Sí.
1: Vull dir, quin tipus de situacions són més habituals?
2: El més habitual per les dones és que sorgeixi la situació de dins d'una relació.
1: Clar, o a casa, no? T'aixeco la mà.
2: Una parella, exparella, o companys de classe, situacions amb persones conegudes, familiars, amistats de la família. L'abús sexual infantil, deixa-m'ho estar,
1: ja.
2: Que és una lacra molt important i
1: sí,
2: que...
1: Sí, n'hem parlat molt aquí al programa.
2: Aleshores, clar, la realitat és això, o sigui, la gran majoria d'aquests casos no es donen al carrer. El meu càlcul personal és que és més o menys un 10% de les coses que passen agressions així físiques o agressions sexuals que passen com els imaginem. O sigui, un home desconegut pel carrer t'agafa, tu vas sola i te fa una agressió.
1: Això és estrany.
2: Bueno, és estrany, minoritari.
1: És minoritari. Sí. Sí. Hi ha una cosa molt important, clar, ara has parlat de pesos i d'alçades, etc, que clar, quan anem a un combat, doncs sí, intenta que les persones tinguin el mateix pes, la mateixa alçada, la mateixa complexió física, però clar, si ens passa això, que rebem una agressió al carrer, d'entrada, el que pensem totes les dones és que estem en una inferioritat física. I aquest és un tema important per desterrar, oi?
2: Sí, a veure, per, entre altres coses, la diferència estadística entre homes i dones és un 10%.
1: Què vols dir, de 10%?
2: O sigui, que la diferència estadística de pes. Que és la part que importa. O sigui, de fet, si mires els esports de contacte o les arts marcials, no fan res amb l'alçada. Tot és el pes.
1: Quantes coses he d'aprendre? M'he d'apuntar aquest curs de la Karin.
2: O sigui, donar un cop té que veure amb el pes que tu desplaces i així, diguem-ne, genera
1: ara,
2: la força.
1: Per això ara m'apuntava el Josep Maria Campillo, el nostre tècnic, que per això hi ha allò del peso pluma, el peso tal. Ara ho he entès. Tants anys, tan gran i ho he après aquesta tarda.
3: Però això... també m'agradaria afegir que jo he vist noies molt primetes a la classe i noies més grans com jo, i les noies primetes també saben, o sigui, tenen molta força. Mm-hmm. Vull dir, el tema és com la fas servir i com et posiciones per poder treure el màxim de potencial del que tu tens, perquè no pots canviar això, diguéssim. Si és un home que pesa, pues, no sé, 20 quilos més que tu, pues això no t'ho pots estalviar. Ara, com pots optimitzar al màxim la teva manera o la teva força, que sí que en tenim, i això jo crec que és important que tothom ho sàpiga, que tothom en té.
1: Això crec que és molt important.
2: Però al nivell marcial, pensa que hi ha com, en general, qui pesa més té més força al donar cops, però també sol ser una mica més lenta. I les persones més petites solen ser una mica més ràpides i no et peguen tan fort, però poden fer-ho i poden sortir una mica més ràpides. Aleshores, hi ha com un punt òptim entre una cosa i l'altra.
1: Has d'aprofitar la teva condició física perquè et vagi a favor. Però sí que és interessant aquesta idea de que pel fet de ser dones no hem de per què tenir menys força.
2: Sí, i el tema tampoc és de medir les forces, perquè no hem vingut a fer una pulsa, o sigui, no estem fent una competició de força.
1: Estem per sobreviure.
2: Clar, a més, sí que és veritat que un home que pesi el mateix que una dona tindrà més força en els braços que ella, però en les cames no té per què ser així. O sigui, les dones tenim des d'un 60 fins un 140% de la força física d'un home que pesi el mateix que nosaltres en el que són les cames. Aleshores, es tracta de fer servir el que tu tinguis
1: més fort,
2: millor, o no necessàriament més fort, perquè tenim molta aquesta idea com si anéssim a comparar la meva força amb la teva, i ningú ve a medir-se amb tu. Tothom vol atacar de manera que tu no puguis respondre. Això, la persona que ataca, sigui en l'àmbit que sigui, el que vol és crear una situació en què ell pot fer una cosa i sigui difícil per tu respondre. I aleshores, el que hem de fer la persona que es defensa és mirar de girar aquesta truita i buscar la manera de fer servir la nostra força o les nostres energies per donar una resposta a la situació i canviar aquesta dinàmica d'atac de l'altra persona.
1: Tu, per exemple, Lídia, quan estàs fent entrenament o amb aquests cursos, has pensat a dir, amb això soc bona? És a dir, se't van obrint habilitats o reconeixes també que hi ha hagut un canvi, un procés, una transformació en el teu cos o en la manera, també perquè no sé si hi ha alguna part que és autoestima també, empoderament, aquesta part creieu que és important també en tots aquests cursos, el teu empoderament o la teva creença amb el teu cos ha augmentat?
3: Clar, jo, com que sóc grossa ja de per si, diguéssim, a mi les classes, com que totes eren més petitones, doncs sí, clar, em sentia com més gran, no? Però després també, per exemple, sí i no. És a dir, has de pensar que les situacions d'autodefensa són situacions, les físiques, diguéssim, complicades. És a dir, tens una persona que t'està ficant les mans al coll i que et vol ofegar, tens una persona a sobre que et vol violar, vull dir... és difícil sentir-se empoderat quan estàs aquí, val? Quan aconsegueixes sortir d'aquesta situació, llavors sí que et sents empoderat. I, per exemple, coses que... amb una tècnica, no? Per exemple, que pots ficar-te sobre d'ell i, no? I picar-lo, o sigui, donar-li la volta i ell està sobre teu, amb la tècnica aconsegueixes que això sigui al revés i tu picar, clar, és una situació que tu no vols, perquè jo perquè vull estar sobre el meu agressor, però el dia que m'hi vaig posar i vaig picar, llavors sí que em vaig sentir potent, saps? Perquè vaig dir, ah, vale, ara ho entenc, així sí que ho puc fer-ho. Mm. Llavors, bueno, sí, és anar descobrint també diferents maneres d'entendre't a tu mateixa, no? I de saber com pots reaccionar al teu cos, o, per exemple, jo a vegades m'hi posava molt de cantó, la cara em deia, no, no, t'has de posar de cara, no? I no donar l'esquena, sinó donar la cara per poder tenir les mans lliures i per poder fer un determinat nombre de coses. Jo crec que sí, que empodera molt, també... La resta de noies que estaven en, en els diferents cursos, jo crec que la sensació de gairebé totes era superpositiva. Hi havia diferències també en persones que ja havien patit una agressió, de les que no, i llavors a l'hora de fer el simulacre, per exemple, que això és un tema que la Karin doncs, va portant als seus cursos i que a mi em sembla molt interessant, i és que ve un home, no?, a fer un simulacre, no és una agressió real, evidentment, però sí que diguéssim, el teu cos i les teves emocions reaccionen sí, com sí. si allò fos veritat. I experimentar això jo crec que és molt important perquè com a mínim ja ho has viscut una vegada, saps? I la següent vegada que t'hi trobis, si la primera et vas bloquejar, la segona potser dius, ostres, no em bloquejo, sí? I realment el dia que el van fer totes estàvem amb l'adrenalina a tope.
1: Clar, a mi m'ho has dit ara i estic a la ràdio i escolta, ja sí, m'ha agafat una mica de...
3: No, no, i inclús també un primer simulacre sí. que vam fer amb la Karin, que ella ens va tirar a terra, no? I també pues, aprendre a caure i aprendre pues, bueno, unes tècniques bàsiques que jo crec que hauria de tenir tota dona, no cal haver fet res ni tan sols estar en forma, simplement saber, o sigui, és actuar des d'uns coneixements, jo diria que mínims, no? Si fas un curs de 8-10 sessions, si ja vols aprofundir i realment t'agrada i derives després en un art marcial, perquè també... Clar, jo la primera vegada que picava vaig dir, ui, això no és el meu, però després quan vaig aprendre a picar vaig dir, ah, calla, que això m'ajuda a treure, no?
1: Exacte.
3: Mal rotllo. I, bueno...
1: Clar, ara ja en deu saber bastant, segur que la Karin té, doncs, dones que han vingut als seus cursos durant anys i en saben moltíssim, tu mateixa. Quan en saps tant, o quan ja estàs a un nivell molt òptim, vas d'una manera diferent per la vida? O què?
2: Mira, jo sempre em remeto a estadístiques. Vale? No s'ha fet estudis sobre diferents tipus de cursos d'autodefensa. Mm-hmm. Evidentment, si jo fa 25 anys que faig cursos, les faig com jo crec que es fan millor i crec que la meva manera és la millor, però si no, no ho faria diferent. Però sí que està estudiat l'haver fet algun curs o no haver-ne fet. I el que queda clar és que haver fet algun curs, la gent sent millor com respon després si les passa una cosa que si no haguessin fet res.
1: Se m'acut una pregunta que no ho sé, pregunto perquè quan en saps i et passa alguna agressió, pot anar en contra de la víctima saber, doncs, per exemple, autodefensar-se?
2: No.
1: A nivell legal, que no hi hagi cap complicació?
2: A veure.
1: Allò de dir, jo no, crec que era expert en arts marcials sí i li va trencar el coll.
2: A veure, jo sí, jo crec que com que jo tinc un cinturó negre i hi ha una història, diguem-ne, sí que hi ha una història en les arts marcials de que si tu tens un cinturó negre, això es considera, es té com en compte. A veure, jo sí que penso que si jo arribés a agredir en algú o m'acusessin, jo me defenso i m'arriben a acusar d'haver fet servir més força de la necessària, el fet d'aquesta experiència sortiria i es sopesaria. Però jo crec que en la vida en general, diguem-ne, no, això no passa.
1: No, no, no.
2: I,
1: això a les pel·lícules.
2: I el fet, clar, el fet d'haver... Jo penso que el fet d'haver entrenat una cosa, d'haver practicat alguna cosa, te facilita que tu puguis donar una resposta.
1: Absolutament.
2: I adequada. I per això practiquem no només la part física, sinó també la part verbal i totes les parts, diguem-ne, fem pràctiques i simulacres literals perquè la gent hagi practicat. I així és
1: la part
2: més
1: de la
2: fàcil
1: comunicació
2: parlar i tot.
1: És importantíssima, sí. Ho has dit. A més, en els primers casos, jo crec que ens podem estalviar aquesta agressió de vegades si tenim controlada la part verbal, eh?
3: Sí. clar.
1: Jo us volia fer una última pregunta, si vols, mentrestant sí. vas pensant què volies preguntar. També s'ha parlat molt en les dones portar un esprai de gas pebre, les claus entre els dits, fer veure que parles amb algú per telèfon, tots aquells truquillos o alguns truquillos i algunes coses que no sé ni si són legals, però això se sent, tot això, en xerrada de cafè se sent. En parleu d'això? La gent us pregunta?
2: Jo...
1: No ho feu,
2: no ho feu.
1: Jo
2: dic... I si tu vols saber trucs, ves a veure un mag que ens emplens. Vale? El tema de les claus entre els dits, jo penso que és una tonteria, sincerament.
1: D'acord.
2: Perquè tu t'has d'apropar molt. O sigui, diguem-ne...
1: Sí, sí, sí.
2: L'esprai de defensa...
1: Jo pensaria que me l'acabaré clavant jo i que l'esprai me l'acabaria posant jo als ulls.
2: És que l'esprai, de fet, és legal. És, així és la situació sí. legal, vale? L'esprai... de defensa és legal tenir, però no portar ni fer servir.
3: Ja. No, jo el que volia dir abans és que jo, per exemple, que he fet alguns cursos, no em considero per res una experta ni amb capacitat, diguéssim, per fer-li mal a l'altra persona. Una altra cosa és que tu, amb el teu procés de defensa, sobretot quan hi ha tècniques físiques, hi ha molt, com deia abans la Karel, de situacions són infinites. Llavors, clar, cada manera... O sigui, depèn de com t'agafin, tens diferents eines per poder marxar, però no les sabràs mai totes, per tant, d'expert res. I també una altra manera de fer més cursos també és per memoritzar aquestes tècniques a nivell físic, perquè en el moment donat
1: clar, una
3: no tindràs
1: del
3: temps.
1: Cos,
3: exacte,
1: una
3: no tindràs
1: cos.
3: Tant temps de pensar. Vull dir que no hi ha, jo crec que no hi ha un risc real de que tu puguis fer mal... A veure, no un risc real, és a dir, real és perquè pots arribar a fer-li mal, però no amb la voluntat de que li vulguis fer mal ni de que tu, per haver fet tres cursos d'autodefensa, li puguis fer mal a l'altre.
1: Ja, ja, ja.
3: L'altra cosa que comentava jo l'altre dia és, bé, aviam, això no és una pel·lícula, és a dir, la pel·lícula durant 5 minuts, 10 minuts d'agressió física i ningú li ha passat res, bueno, una rascadeta, però això la realitat no passa, és a dir, no? La Karina
1: no
3: ens deia,
1: com,
3: si
1: com
3: tu fas
1: passar.
3: Un cop de puny, el més fàcil que et pot passar és que t'acabis trencant tu els dits de la mà, per això no s'ha de picar, no?, amb els nudillos, no? I a mà, sinó que has de picar amb
1: també
3: altres
1: és que
3: coses.
1: Crec que hem vist moltes pel·lícules, però el que podeu fer és anar a veure una pel·lícula que no és de ficció, sinó que és pura realitat, que és anar als cursos de la dona de la Karin i a altres centres cívics, perquè t'he vist que estàs en molts llocs. Eh?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí. Bueno, i de fet, cada vegada hi ha més centres i més centres cívics i més, cada vegada hi ha més dones fent diferents esports de contacte i diferents, amb diferents maneres d'enfocar.
1: I si no, que ens escriguin a donesidies@catradio.cat i els direm on poden anar a conèixer la Karin i ser una alumna seva. Karin Concle, moltíssimes gràcies, i a la Lídia Pedrós també per haver vingut aquesta nit a les Dones i els Dies. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Vinga, merci.
4: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
8: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
9: De 12 a 2 és la meva vigila de pau.
8: Que està en constant evolució.
10: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
8: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
11: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
12: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
13: No he desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig.
1: Avui tant, si volem com si no, el cos és protagonista d'aquest programa. Hem acabat de parlar d'autodefensa feminista i ara parlem amb un cos que també ens agrada molt i una ànima, que és Anna Maria Endevert. Com estàs, bonica?
13: Bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Un any més. Uau, flipa.
1: Exacte. 4 anys aguantant aquí a l'Anna Maria Endevert i nosaltres ens hem fet grans, vull dir, ens han sortit canes, no en teníem, i ens han sortit els cabells blancs. Com sempre, parlem d'aquesta manera perquè no és on sóc jo. Ella és a la delegació de Tarragona amb l'Albert Cots, de tècnic, que et fa companyia per explicar-nos històries sobre l'art. I avui em deies que, clar, com venies de l'estiu, tenies ganes de parlar de pubilles de cuixa forta i de cossos, sobretot.
13: Sí, avui l'Albert es quedarà esgarrifat amb la secció que porto, Cossos nus en acció. Avui, Montse, parlarem de 5 artistes que en algun moment de la seva vida han utilitzat el seu cos, especialment despullat, com una eina artística i d'expressió, però sempre i sobretot a les dones i els dies de reivindicació feminista.
1: Uh-huh. I començava amb una dona que a mi em fa una il·lusió tremenda. De fet, m'agradaria poder un dia entrevistar aquesta dona, l'Esther Ferrer, que amb aquest nom sembla catalana, però no ho és catalana.
13: No, ella és basca, va néixer l'any 37. No m'estranya que la vulguis entrevistar perquè va ser una gran pionera a Espanya en el món de l'art, de la performance i també dels feminismes. Ella va treballar molt durant els anys 60, una època en la qual la llibertat d'expressió doncs, no s'entenia com s'entén ara, i també va ser realment una tia molt valenta perquè l'any 67 va ser l'única integrant dona d'un grup molt reivindicatiu que era el grup ZAG i va ser l'única que en va formar part. No obstant això, ella també té una carrera en solitari que va desenvolupar en aquest context, no?, de bastanta repressió, i l'Esther Ferrer, no cal ni dir-ho, es va preocupar molt no només del rol de la dona, sinó per la pedagogia. De fet, ella és mestra, i avui parlaré d'una performance que m'agrada molt i que va coincidir amb els anys del Destape en el cinema espanyol.
1: El Destape, que és aquesta cosa tan controversial que en alguns casos han explicat allò de no, si és que els agradava, ho feien per trencar l'ordre establert, i jo crec que en alguns casos doncs era, senyora, si vols fer aquesta pel·lícula, ensenya'm els pits. Però això seria un altre tema de conversa. Ara...
13: Molt pertinent, molt pertinent.
1: Exacte. Parlem de l'Esther Ferrer, que hauríem de dir-la així, perquè, sí, com dèiem, és basca. Sí. I què va fer aquesta dona? A veure, explica'm.
13: Doncs mira, avui porto una performance que va fer l'any 1967, que es diu Íntim i Personal, i bàsicament la titula així perquè ella el que fa és, juntament amb el públic, ella va nua, el públic pot anar-hi o no, ella el que fa és, amb una cinta mètrica, anar medint diferents parts del cos, no? Doncs el canell, el braç, el pit, la cuixa, el cap, tot el que tu vulguis, com més millor, mesurar i anotar. Després d'estar medint una bona estona i haver notat molts resultats, l'artista t'indicava què fer amb els resultats numèrics, és a dir, què fas amb aquests centímetres. I llavors tu tens els teus centímetres i et dona 5 opcions. La primera, anotar els números sense equivocar-te i xafar-los. Els pots deixar a terra, una pissarreta i els xafes. Mm-hmm. 2, repeteixes el número.
1: Sí, que no, si no fas 90-60-90, exacte, si fas 103, l'has d'agafar i estripar, eh?
13: Exacte. És a dir, ella et diu que o el pots xafar, el pots repetir i cantar, pots marxar i deixar el número allí, o pots cremar el número. I en el fons, en el que et diu, mira que bé que ho va fer, que ho has pillat a la primera, és que tot allò relacionat amb el cos de la dona que constreny, com ara els centímetres, no serveixen absolutament per res.
1: Escolta, perdona, jo t'he de preguntar una cosa. Això ho fa l'any 67, en plena dictadura franquista.
13: Sí, sí,
1: com
13: clar.
1: Ho fa aquesta dona, això?
13: Pues anant a la seva bola, que suposo que és com
1: mare
13: han sobreviscut
1: meva.
13: Les dones tota,
1: meva, clar,
13: tota
1: clar,
13: la
1: clar.
13: Història.
1: Mare meva.
13: La següent performer que et porto, que també és molt interessant i va una mica en la línia de l'Esther Ferrer, és l'Eleanor Antin, i ella es proposa l'any 1972...
1: Aquesta no era ni
13: no,
1: catalana
13: és
1: ni basca, eh?
13: És
1: americana.
13: York. Sí, sí, encara està viva, eh? I ella l'any 1972 es proposa fer una escultura com clàssica grega antiga, però li dona la volta completament, i el que fa és, durant molts dies, més de 100 dies, el que fa és anar-se fent fotografies del seu cos, Què està canviant en el seu cos, Montse? Que ella el que segueix és una dieta d'aquestes que hi ha en revistes per senyores per tenir el cos ideal, perfecte, meravellós, increïble.
1: Vens molt forta, eh? Per ser que és primera secció de la temporada.
13: Vinc forta, i a més la pobra Eleanor, ja et pots imaginar que en aquesta acció que va retratar, podeu buscar la performance que es diu Carving a Traditional Sculptor, no? Com moldejant una escultura tradicional, doncs la pobra Eleanor no va aconseguir el seu
1: Busqueu
13: cos ideal.
1: Busqueu Eleanor
13: Antin,
1: eh? Que sembla un cognom d'aquí, però no. És d'una mica més en lluny. I llavors la dona va estar fent dieta durant molt de temps i tot sí. I així no arribava al pes, diguéssim, ideal, no? De les
13: Exacte.
1: Revistes de moda. No hi arribarem mai, eh? Us dic el secret, no hi arribarem mai. Així que no ho intenteu a casa, com deien amb allò dels experiments.

0: sculptor.
1: En 5 minuts ja seran les 12 de la nit. Esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, parlant amb l'Anna Maria Endavert des de la delegació de Tarragona, de Nuesa, de Dones de Mides. De Mides. No començàvem amb les dietes del setembre. Ara em vols parlar d'aquella dona, vaja, que jo crec que mai ningú ha patit tant l'odi com ella.
2: Sí, jo sempre dic que a mi em van ja començar a dir pestres d'ella quan era molt jove perquè escoltava els Beatles, per tant, dient això, ja us podeu imaginar que parlo de la Yoko Ono, que tenia una carrera com a performer en solitari, no només va ser la parella de John Lennon, sinó que tenia una carrera pròpia, un artista conceptual, activista, profundament compromès amb el feminisme. Uh-huh. Avui us porto una performance que es deia Cat Piece, com retall, no? Retallat, sí. Una peça que fa l'any 1960...
1: Es nota que es nota classes, eh? Una peça

0: La Yoko Ono, en aquesta acció, és que el cos de la dona és un espai en el qual tothom s'hi creu amb dret de decidir, no? La vulnerabilitat, la denúncia d'aquests drets sobre el cos de la dona, i també ara ho pensava, és tan contemporània aquesta performance que, vaja, la va repetir en realitat moltíssimes vegades al llarg de la seva vida, el Cat Piece. Retallet a retallet.
1: Retallet a retallet, ens van fent petites, et diria, moltes vegades. Ho podríem explicar-ho així.
0: Sí, totalment. I la cosa es posa una mica tensa amb aquesta peça dels retalls de la Yoko Ono. Continuo tensant més la corda amb un artista que es deia Carolee Snyman, i et porto una performance que al·lucinaràs, que es diu Interior Scroll, scroll com lo de les xarxes socials, L'any 1975 la Carolee surt escena, tapada amb un gran llençol blanc, entra a la sala expositiva, puja sobre una taula, es pinta ella mateixa, deixa caure el llençol blanc, i una vegada queda nua, que es pensa tothom que s'ha acabat la secció...
1: Què vols plegar ja? Que no et paguem prou.
0: No, correctíssim.
1: Queden 3 minuts, encara.
0: Encara tinc temps d'explicar-te en una i mitja. La Carolee Snyman, quan tothom creu que s'ha acabat la performance, obre les cames, obre l'entrecuix i de la vagina es treu un pergamí enrotllat, que és un fragment del seu llibre, Cézanne, She Was a Great Painter, en el qual adverteix a les dones artistes que ho passaran molt malament a la seva vida.
1: Perdona que digui una vulgaritat, però es treu de la seva vagina aquest Cézanne, ella va ser una gran pintora. Totes unes ganes d'enriure-se'n i també de fer una mica de polèmica.
0: Increïble, la gent es va quedar catatònica. Increïble. I no sé si tinc temps per una.
1: Va, una, però ràpid, un minutet.
0: Vinga, va, Valerie Export, 1969, Múnich, performer, entre en un cinema porno on hi ha tot de senyors mirant una pel·lícula marranota d'aquestes. La Valerie entra tota vestida de cuir de cap a peus, excepte amb un retallet que portava, diguéssim, al pubis, no? A l'aire, les parts. Entra al cinema amb una metralleta de joguina, convida la gent, els senyors que hi havia allí tots concentrats, a tenir sexe amb ella, i aquests senyors, quan veuen que el seu somni es fa realitat, es posen bojos, es posen a córrer, abandonen el cinema i es crea pànic absolut. Una performance increïble de Valerie Export. Pànic genital.
1: Què vols dir pànic genital?
0: La va titular així. Pànic genital. La vaig titular així perquè la gent es va tornar bogíssima de veure una senyora demanant sexe amb, diguéssim, el que vindria a ser el perrús a l'aire.
1: Clar, jo crec que a vegades allò hi ha més pregàries... hi ha més plors per les pregàries ateses que per les no ateses.
0: Aquest això seria un resum perfecte.
1: Ho deia Santa Teresa. Deixem-ho així perquè t'acabis de col·locar en coses, A vegades provocar aquella provocació que estava esperant tothom no s'entén de la mateixa manera.
0: I que quan la gent veu un cos despullat d'una dona s'esgarrifa, tot i que és el que més volen, després, vinga, surto.
1: Complicacions. Nosaltres de moment fem ràdio vestides per una temporada, com a mínim. Anna Maria Endaver, Albert Cots, des de la delegació de Tarragona, moltíssimes gràcies a tots dos per fer possible aquesta comunicació i que l'altra capital de Catalunya estigui connectada amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
1: Merci. I amb aquesta alegria de pubilla de cuixa forta que sempre gastem en aquest programa, ho deixem aquí. Roser Parera Moragas, Celi Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Ismael Cebrián i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, moltíssimes ganes de parlar amb l'escriptora basca Katitxa Aguirre, que la seva última novel·la, Servei Interior, narra la història real de 4 dones basques que van organitzar una xarxa d'espionatge clandestina durant la Guerra Civil Espanyola. Com us quedeu? Doncs són aquestes històries que sempre expliquem a les dones i els dies, cada nit a les 11 a la Ràdio Pública de Catalunya. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Un incendi ha obligat a desallotjar una vuitantena d'usuaris i treballadors d'una residència de gent gran al municipi de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Els focs s'ha declarat a primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Els bombers hi han desplaçat fins a 13 dotacions i encara hi estan actuant, al SEM, una desena de vehicles. Mentre estan durant aquestes tasques d'extinció, s'ha evacuat a una zona segura i lliure de fum als usuaris de la primera i la segona planta, mentre s'ha confinat a les seves habitacions tots els residents de la tercera planta i alguns de la primera i la segona. Ara es treballa per reubicar les persones que han de passar la nit fora d'aquesta residència. Els sistemes d'emergències mèdiques no ha confirmat encara si hi ha afectacions per inhalació de fum entre els usuaris de la residència. Més notícies, Ignasi Abad.
2: El Marroc celebra aquest dimecres eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i la seguretat per evitar una altra fugida massiva a Ceuta o Melilla. Uns 16 milions de persones s'han inscrit per votar, una xifra que evidencia el descontentament del jovent i la previsió d'una gran abstenció. Els col·legis electorals obriran a les 10 del matí fins a les 9 del vespre, hora nostra. La cita arriba després d'una campanya de perfil baix on no s'ha entrat a fons en els grans reptes del país. A falta d'enquestes, la coalició de govern marroquina, formada per la dreta i els nacionalistes, aspira a repetir majoria en un parlament de 395 escons. El rei, però, es reserva una gran parcel·la de poder.
1: El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts per Catalunya creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia.
2: El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial. És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del telèfon mòbil per part dels menors. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent, i per tant convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
1: 3 persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies a Barcelona aquest vespre. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat i en principi estarà fora de servei durant uns quants dies. Els 3 ferits, 2 homes i una dona, han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig hauran d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. Troballa inesperada al jaciment del Castell de Cervera, a la comarca de la Segarra, i han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys.
2: Sembla que les hauria fet un avantpassat dels cavalls actuals. Àngel Galobart és paleontòleg i director del Museu de Conca Dellà.
4: Una mica més petit que un cavall actual, a diferència dels cavalls actuals que tenen un dit, ells en tenien, en alguns casos, tenien més, 3, serien doncs uns herbívors que, juntament amb altres carnívors que s'han trobat petjada en aquesta zona, configurarien el que seria la fauna d'aquest període, que és l'Oligocè.
2: Fa 30 milions d'anys, aquesta zona de la Segarra estava coberta d'aigua. Això explicaria que hi quedessin petjades d'animals. La troballa ha tingut lloc en un jaciment d'època medieval.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
2: El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien.
1: Resultats d'aquest dimarts, també la Champions femenina, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Q 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, Paris Saint-Germain 1.
2: Al futbol masculí, Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les eleccions, amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
1: I mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges, amb intercanvi de retrets.
2: A l'Espanyol, els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran una amistosa a casa contra els anglesos de l'Ipswich Town a porta tancada.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
7: Mare, literalment.
5: Oh, poques ganes de treballar.
7: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Amb quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també em va passar.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
6: Som pura cafeïna.

0: Avui els astres m'han fet una mica la guitza durant tot el dia, els astres i possiblement la meva memòria. Per començar, he vingut a dues reunions, que no les tenia avui. Una és dimarts de la setmana que ve, i l'altra l'an passada a demà, això sí, sense avisar, i jo no me n'havia donat. He reaprofitat el temps que havia perdut fent altres coses fins que arribava l'hora de gravar dues converses, que aquestes sí que han anat a l'hora, però després havia d'anar fins a la Setmana del Llibre en Català des de Catalunya Ràdio, des de la Diagonal, i com que hi havia vegada abusos, he mirat si els serveis mínims estaven del meu costat i en tenia algun a punt d'arribar. I l'aplicació em deia 5 minuts, i he pensat, mira, perfecte, m'espero. Però quan he vist que els minuts anaven increixendo, anaven sumant-se, he optat per buscar un taxi, perquè si no, no arribava fins a la parada del metro d'Universitat, on havia quedat allà amb una altra persona, i agafàvem la línia vermella per anar fins a Arc de Triomf. Cap taxi durant tres illes de cases de l'Eixample. Cap taxi buit, s'entén, plen sí. I el rellotge s'anava acostant a les 7. Després d'unes quantes passes més, apropant-me a la calçada, tombant el cap per mirar si em venia cap, he vist un taxi que s'aturava i em baixava una senyora amb dos nens. M'hi he abraonat abans que el taxista tingués temps de posar el pilot en verd i finalment he arribat al meu destí. No cal dir que quan he baixat al metro hi havia un comboi aturat, però les portes s'han tancat just davant dels meus nassos, sense poder fer res per dir-los que vaig molt just a temps. Evidentment m'he hagut d'esperar al següent metro. I un cop a la meva parada, cames, ajudeu-me, he anat a pas lleuger fins a arribar a la cita de la Setmana del Llibre en Català, on hi he arribat amb la llengua fora i quan l'acte acabava de començar. Mentre jo corria, veia darrere meu altres persones just al costat d'on hi havia totes les editorials i tothom intentant mirar i vendre llibres, fent exercici al mig del carrer, al mig de l'avinguda, amb peses, amb gomes. Jo suava per una cosa i ells suaven per una altra. Em torno a cansar només de recordar el dia d'avui. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, José Luis Santiso, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts i no cal dir que estarem pendents per si hi hagués cap novetat abans de la una de la matinada d'aquesta informació que ens avançaven els nostres companys informatius. Aquest incendi que ha obligat a desallotjar una vuitantena d'usuaris i de treballadors d'una residència de gent gran que hi ha al carrer Llerona de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, i acabem de saber que la consellera Parlon ha dit que com a mínim encara s'estava fent triatge, però que no hi havia ferits greus. Hi ha persones, com hem sentit, que les han hagut d'evacuar, d'altres que les han tancat a les seves habitacions. Hi ha dotacions de bombers que ja estan treballant, però com que la informació és bastant recent, si hi ha qualsevol novetat, doncs l'avançarem a l'antena del programa abans que arribi el butlletí d'aquí pràcticament una hora i ens diguin quines són les novetats. Per tant, de moment, les persones que hi hauria de ferides greus no n'hi ha, segons un últim tuit de la consellera Parlon. Dit això, engeguem amb les nostres trucades, les vostres veus, les vostres reflexions al 93-201-7474, on hi tenim en Josep Maria des de Corbera de Llobregat. Bona nit.
2: Hola, molt bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: I molt bona nit a tots els ignorants. Bé, bastant bé.
0: Molt bé.
2: Veient les desgràcies que hi ha pel món, doncs força bé.
0: Sí.
2: Mira, jo volia fer una pregunta. Fa uns 4 anys que pateixo una malaltia minoritària que es diu pitidiasis rubra pilaris.
0: A veure, com apunto. Pitidiasis?
2: Pitidiasis.
0: Sí.
2: Amb erra, rubra.
0: Rubra?
2: Pilaris.
0: Pilaris, molt bé.
2: Sí, i volia saber si ja és una malaltia bastant minoritària. Comenten que a Espanya només hi ha 667 casos. És una malaltia que afecta la pell, se't cau la pell a tires. I volia saber si hi ha algun ignorant més que la pateix i quina solució li han donat als dermatòlegs.
0: Déu-n'hi-do, entenc que tu has anat i t'estàs tractant amb
2: sí,
0: el que sigui.
2: M'estic tractant a l'Hospital Vall d'Hebron, que sí, són magnífics, però no hi ha un tractament específic per aquesta malaltia. Em punxo un injectable, he provat unes 30 cremes diferents, que no funciona cap. M'estan tractant, diguéssim, amb un injectable que és per la psoriasis. No és per... Però sembla ser que va funcionar. Vaig millorant bastant, però mai m'he trobat amb ningú que ho patís, i que em pogués donar alguna informació o alguna cosa referent a aquesta enfermedad. Lamento començar el programa amb
0: només cosa, faltaria, pues... Josep Maria, només faltaria. No, aquí estem per qualsevol cosa. Vull dir que trobo que està molt bé la pregunta, perquè a més ens dones a conèixer bona altia, que com a minoritària que és... Jo no l'havia sentida mai, per exemple, i com jo segurament molta altra gent, per tant...
2: Sí, no, a vegades parlo amb metges de capçalera i de més i la ignoren completament.
0: Veus?
2: No saben, fins que no els ensenyo les fotografies o en veuen, doncs no la coneixen, és bastant desconeguda.
0: I tu pots fer relativament una vida normal o hi ha coses...
2: En aquests moments podem dir que sí. Al principi jo no podia ni caminar ni obrir les mans perquè se'm provocaven clivelles.
0: Ui, quin mal, no, això?
2: Als peus, a les mans, a totes les parts del cos, a el que són la part dels glutis. Sí, era horrorós. Més clivelles sagnants, amb un aspecte que la gent surt al carrer i et mira malament. Et mira amb cara de fàstic, però com és molt normal. Recordo un dia una veïna, una nena petita... que, bueno, són els que diuen la veritat moltes vegades i m'han dit que fas fàstic. I clar, tenia tota la raó del món, perquè segur que ho pensava la majoria de gent, però ningú s'atrevia, doncs, veritablement a dir-ho.
0: Josep Maria, que dur que et diguin això, per l'amor de Déu. És molt dur.
2: Però és la sinceritat d'un nen.
0: Ja.
2: Diuen que els nens i els borratxos diuen
0: la veritat. Sí.
2: Doncs
0: a veure si algú o té algú del seu coneixement, del seu entorn, que ho conegui o que li hagi passat el mateix. Dius que hi ha 667 casos...
2: No, 67 només, deia.
0: Ah, 67?
2: 67.
0: Sense els 600 al davant?
2: Sense els 600.
0: Ah, jo he entès 667, mare meva.
2: No, es desconeix la causa... creuen que és provocada pel sol o l'estrès, però es desconeix completament la causa que provoca certament aquesta malaltia. És bastant perduda. Però bueno, gràcies i no us vull robar més temps.
0: Doncs moltes gràcies, Maria, per compartir-ho. A veure si...
2: Gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
0: Trobem solució. Gràcies. Adéu-siau.
2: Bona nit. Felicitat.
0: Déu-n'hi-do. Ara estava pensant en la nostra amiga, la Lola Bou, que a vegades ens escolta, o moltes vegades ens escolta. No sé si ella coneix aquesta malaltia i podria fer alguna reflexió al voltant. Ho intentarem, va. Ni que sigui per intentar donar suport, no, al Josep Maria. Ara ens truca la Carme des d'Andorra la Vella. Bona nit, Carme.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, Carme?
3: Mira, Marta, és que vaig sentir una nit que una senyora demanava com se carregava aquelles pulseretes de llum.
0: Les del concert, no?
3: I jo no he contestat ningú.
0: Va trucar un noi dient que era una resposta mitja, perquè va dir que ell en tenia d'un altre concert i que les havia mantingut enceses i que van durar fins que es va acabar la bateria, per entendre'ns. Però la resposta completa encara no la tenim. Per tant, endavant, Carme.
3: Bueno, pues yo pensant, me'n vaig recordar de quan els meus fills eren petits, que van una vegada a uns foscs artificials i venien però en collarets.
0: Sí.
3: I ens van dir que se recargaven posant-los a dintre del congelador.
0: Ah, com?
3: Sí, dintre del congelador. Però ara no te puc dir si va a resultar o si no, perquè com que eren petits i llavors això pues, era una cosa que donava igual.
0: Sí.
3: Però sí.
0: A veure, si algú la té i ho pot provar, mal no n'hi farà, a veure si funciona. Exacte.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Jo ja no me'n recordo si se van recargar o no.
0: O no,
3: però
0: ja.
3: El que sí que me recordo és que no ho van dir quan les van comprar. Era algú que les venia pel carrer, eh?
0: Ja. Sí. Molt bé, doncs gràcies per compartir-ho, Carme.
3: Pues només era això.
0: Perfecte, moltes gràcies.
3: Vinga, adeu, bona nit.
0: Adeu. A més del 93-201-7474, ja sabeu que ens deixeu aquells missatges de WhatsApp, el 667-220-148, i avui en tenim uns quants, alguns d'ells llargs perquè són queixes, són denúncies o respostes llargues. Començo per la Begoña, que ens ha deixat un missatge des del barri d'Hostafrancs.
4: M'agradaria comentar sobre això del psicòleg dels de la Seguretat Social. Jo, abans de la pandèmia, vaig tenir una baixa i el metge de capçalera em va derivar amb un psicòleg i vaig fer teràpia individual ben bé durant dos mesos llargs. Després de la pandèmia, cap al 2021-22, em vaig tornar a tenir una altra baixa i vaig tenir una psicòloga que em va fer una entrevista i ella mateixa em va derivar amb el CAP, amb un grup per fer la teràpia en grup. Vull dir, anàvem, no sé, 10, 12 persones. I llavors allà explicàvem, cadascú ens feia fer exercicis de respiració, de relaxació, ens donava tècniques perquè no ens angoixéssim, perquè sapiguéssim tractar la nostra ansietat en aquell moment que tenia jo. Vull dir que sí, vull dir, psicòlegs, jo, totes les vegades que hi he anat, m'ha anat molt bé. Després, ara no fa gaire, em van fer una radiografia del genoll i la mateixa doctora de capçalera em va derivar a la fisioterapeuta. La fisioterapeuta també feia grup de teràpia. Agafàvem tots els de genolls o zona de genolls i maluc i llavors ens feia tota una sèrie d'exercicis un cop a la setmana durant 7 setmanes. Vull dir que sí que funciona. Vull dir, a mi em va anar molt bé. Un altre tema. L'altre dia em vaig sentir una senyora que preguntava què menjaven abans els gossos, abans que hi haguessin tots els pinsos aquests de les empreses aquestes. Doncs jo recordo la tieta del meu marit, que tenia un gos bastant gran, i ell el que comprava era arròs partit, que ja eren uns sacs pels gossos. Ella feia un caldo amb ossos, amb potes de pollastre, amb caps de pollastre, amb crestes, bueno, tot d'ossos, i després li feia pues, amb el miques de carn i coses d'aquestes, fetges i bueno, menuts, que es deien, i després li afegia un grapat d'aquests d'arròs, i era el que menjava, a part de que després no se li donés alguna cosa així, allò que no s'havia acabat o que quedava alguna cosa, però bueno, el que menjava era això i no menjava gens de pinso. I va durar molts anys aquell gos.
5: Doncs mira, veus? Tenim dues respostes ben argumentades de la Begoña. Una altra persona que ens ha deixat un missatge, que és una pregunta, és la Maria Teresa des de Manresa.
6: Bona nit, senyora Marta. Podria preguntar a algú de La Vanguardia per què van treure amb el full dels passatemps el joc que feien de bridge? Moltes gràcies. Jo he trucat 2 o 3 vegades a La Vanguardia i ningú em diu res. Moltes gràcies i bona nit.
5: El joc de bridge que hi havia a les pàgines de passatemps de La Vanguardia, Doncs... Mira, a veure si ens fan cas. Si la Maria Teresa ha trucat no li han fet cas, no sé si ens faran cas a nosaltres, o si algú que sigui subscriptor de La Vanguardia o que ho sàpiga vol trucar al 93207474 i ens ho explica, doncs perfecte. Una altra persona que ens ha deixat un missatge escrit al WhatsApp del programa és la Isabel, que diu: quina sort tenim que no puguin entrar a cap establiment els gossets. A mi m'agraden molt i els estimo, però no tothom que té gos es comporta com hauria de fer-ho per respecte als altres. Si poguessin entrar al supermercat, lleteries, forns i altres espais, segur que en algun descuit o no deixarien algun raconet al regalet en forma de pipí o una altra cosa. La Isabel diu: sent un lloc on hi ha menjar, trobo que no estaria bé que hi poguessin entrar. Aquest és un missatge escrit. I un altre missatge escrit que ens ha deixat la Regina al WhatsApp, que és el 667-220-148. Aquesta va per mi, i ara jo vaig entomar la meva culpa. Diu: Marta, perdona, però ahir ho vas dir tantes vegades que al final vaig pensar, li haig de dir. Doncs ben fet. Diu: ahir, quan parlaves dels manolitos, que eren aquella mena de croissantets o mini pastissets que primer ens pensaven que eren de Madrid, però resulta que també els troben en uns altres establiments a Catalunya. Diu: tota l'estona deies postre. I no és correcte. En català sempre són postres, en femení i plural, tant si és un o més. Per cert, també estic cansada de sentir-ho a TV3. On podria trucar per dir-ho? Doncs mira, Regina, tens tota la raó. Se'm va escapar perquè habitualment dic postres, però sí, a vegades amb converses informals amb companys, amics o família, què voleu de postre? Però sé perfectament que es diu postres. Així que ho tindré en compte, Regina, i el pròxim dia que parli d'un dolç o d'alguna cosa pel final d'un àpat, diré postres, gràcies per recordar-m'ho, i a TV3 doncs, pots enviar un mail a l'atenció a l'audiència i et contestaran, perquè sempre els correus electrònics els contesten, vull dir que amb això cap problema. Però si no, jo ja et dic, entono el mea culpa i la pròxima vegada ho diré bé. Procuro dir-ho bé, però a vegades, evidentment, com que no tot el que dic, ni molt menys, està tot escrit, sinó que sempre parlo sense tenir papers al davant, a vegades, i a vegades sí, a vegades no, doncs a vegades s'escapen coses, així que demano disculpes. Ara són les 12 de la nit i 22 minuts, i arriba el moment, jo crec que aquesta conversa que tindrem ara, jo crec que us agradarà molt. Jo vull pensar que us agradarà molt.
1: L'entrevista que no t'esperes.
5: Si jo ara us digués, si us imagineu tenir com a company de pis un robot, què em diríeu? Estic segura que la majoria pensaríeu que us vull explicar una història de ciència-ficció amb un autòmat, com els de les pel·lícules. Doncs no. El que sentireu ara és ben real i no ha sortit de la imaginació de ningú. La història passa a Barcelona aquest 2026 i sí, hi surt un robot que parla i es mou.
7: El 27 de juliol passat vaig...
8: Potser podríem parlar de les teves aficions o dels records més bonics que tens. Què et sembla? Hi ha alguna activitat que t'agradi especialment? O algun lloc on t'agrada anar sovint?
9: M'agrada molt llegir.
8: Que bé.
9: Rates somien.
10: Ups. No és correcte. Tornem a provar. El refrany diu... Quan el gat dorm les... Fa nosa.
5: Va, doncs començarem pel principi. L'Anna Maria Petit és una àvia que vivia sola a l'Eixample de Barcelona. Fa uns mesos, l'Ajuntament es va posar en contacte amb ella i li va preguntar si estaria interessada a tenir a casa un robot que l'ajudés a detectar possibles situacions d'urgència i al mateix temps li fes companyia. Ella va dir que sí. Des d'aleshores és una de les 500 persones que participen en una prova pilot del consistori per millorar l'atenció domiciliària de la gent gran. Totes conviuen amb un robot a casa que pot detectar ràpidament caigudes o accidents domèstics, que els recorda la medicació o una visita mèdica i que els pot posar música o fer-los jocs de memòria com sentíem. Avui hem convidat l'Anna Maria al programa perquè ens expliqui com és viure a casa amb un robot. Vaja, l'Anna Maria, de fet, ens ha convidat a nosaltres a casa seva. Anna Maria, bona nit.
11: Bona nit.
5: Benvinguda a la nit dels ignorants, que jo sé, perquè m'ho has dit, que és un programa que escoltes des de fa alguns anys.
11: Molts.
5: Quants?
11: Molts, tenint en compte que el programa fa molts més anys. Però jo deu fer ja uns 14 anys que el sento. No he trucat mai, no em renyis, per això. Però ja no he trucat abans, tampoc, eh?
5: No has trucat mai de la vida.
11: No, mai a la
5: vida. Un dia trucaràs. Després d'aquesta conversa, un dia trucaràs.
11: Segurament. Ja m'identificaré.
5: D'acord, molt bé. Escolta'm, Anna Maria, a veure... Què va pensar l'Anna Maria el dia que truca, perquè suposo que això funciona així, l'Ajuntament de Barcelona per oferir-li conviure amb un robot?
11: Bueno, doncs em vaig quedar molt parada i primer vaig pensar que potser era una broma, perquè clar, avui en dia, i no, no, doncs la noia que es va posar molt agradable, vam estar xerrant i vaig dir, home, és que jo no ho sé, ja tinc ordinador, tinc tablet, tinc mòbil, ara, i un robot, i què és això d'un robot? I em va ensenyar el manual i el que era, i dic, home, doncs podria ser interessant, em va dir més o menys les coses que podia fer, i vaig dir, bueno, doncs mira, sí, jo és que m'apunto molt, amb un bombardero que diuen. I vaig dir, bueno, vinga, doncs sí, vinga, som-hi. I llavors em va fer omplir uns papers, em va fer moltes preguntes, i bueno, i un dia doncs, em va trucar un senyor i em va dir, tal dia, demà passat, em sembla que va dir, li portarem el robot. I quan va entrar per la porta vaig veure una caixa gran. I dic, escolti'm, a mi em van dir que era petitó. Diu, no, no, ja veuràs que ve molt ben embalat. I sí, venia molt ben embalat. I el va treure i, bueno, era això. I aquesta persona és la que m'ho va organitzar, on s'havia de posar, s'havia de programar. Em va dir que es podia programar a, bueno, a 4 habitacions, diguem-ne, que jo triés.
5: Sí.
11: I jo vaig dir, bueno, pues la sala, la cuina, la meva habitació i el quarto de bany. Diu, bueno, diu, deixa les portes obertes. Dic, no, la meva habitació, dic, es pot fer sense obrir la porta, dic, perquè tinc un gat i no el deixo entrar.
5: Clar.
11: Pot ser amb la porta tancada? I em va dir, sí, sí, ho farem amb la porta tancada. I ho va fer, va estar bastanta estona, i, bueno, doncs mira, em va posar això, em va posar un aparatet a la nevera, també, que és per, bueno, perquè si no l'obro en determinat temps venen de pressa, això és lo de la medalla. Després, mira, aquí darrere hi ha un aparatet blanc, que això controla si jo passo per davant o no passo per davant. Si no passo per davant moltes hores, també em venen a veure.
5: Ah, sí?
11: Que no passa, eh? Perquè, clar, és un lloc ja de pas.
5: Sí, és un control de... Un control si de no passa per davant, la Maria, és que potser no es troba bé...
11: O s'ha caigut o li ha passat alguna cosa.
5: Clar, sí, és un control de moviment
11: de
5: a
11: moviment,
5: la casa.
11: De moviment, sí, sí, sí.
5: Però això és al marge del robot, o està tot en el mateix?
11: No, això és més aviat la medalla.
5: La medalla.
11: Però com que vaig preguntar, dic, bueno, i això del robot, aquí ho oferteu? I em va dir, no, a gent que té la medalla, és dir, que va en combinació.
5: En combinació, molt
11: dic,
5: bé.
11: Dic, i què és per gent gran? No, diu, no, no et pensis, no, diu, també per gent jove. Dic, gent jove? Diu, home, diu, hi ha gent jove que ha patit alguna cosa,
5: clar,
11: que s'han immobilitzat, són cadira de rodes. Diu, sí, sí, diu, no, fem una tria i aleshores, doncs, bueno, dic, i quants teniu? Diu, en principi 900. Dic, i tothom ho fa servir? Diu, bueno, hi ha gent que t'ho torna. Diu, t'ho torna, doncs, per exemple, perquè un cop instal·lat diu que allò és un trasto i que
5: no
11: tropeça sempre amb el trasto. Un altre que diu que no ho entén i que per molt que li expliquin que no ho entén. Diu, hi ha de tot, diu, però la majoria de gent sí, sí que ho agafa, sí.
5: Ho vas haver de consultar, per exemple, amb el teu fill, que sé que tens un fill que, a més, no viu a prop teu, per tant.
11: No, no.
5: O de seguida vas dir sí i sí.
11: No, jo vaig prendre la decisió, sí. Després, quan ja s'havien anat, jo el vaig trucar i li vaig dir, escolta, mira, que portaran un robot. Un robot.
5: La reacció quina va ser?
11: No, bé, diu, ah, bueno, tu, et va bé? Dic, home, no ho sé, ja t'ho diré, però ja saps que jo, com que m'apunto a moltes coses...
5: Doncs és una
11: i
5: més,
11: estic,
5: no?,
11: aquí sola a casa, doncs mira, una altra cosa, dic, la provarem.
5: Quant de temps fa que té el robot a casa?
11: Doncs pues des de juny, final de juny.
5: Uh-huh. És a dir, ha sigut el primer estiu.
11: El primer, sí.
5: Amb el robot. Mm. És robot, home o dona?
11: Mira, a mi em van dir, la casa li diuen Ari. Uh-huh. Després, no sé si van ser uns altres, em van dir que Temi, que li havia de dir Temi, que si no, no contestaria. I jo els primers dies li deia Temi, li deia Ari, i al final vaig descobrir que se li deia Amiga, també contestava,
5: ah, sí?
11: I ara li dic Amiga.
5: I quan la crides per aquest nom, ve?
11: Sí.
5: Encara que no sigui l'hora de recordar-te una medicació... O...
11: No. El recordatori ho fa ella. Jo,
5: sí,
11: per mi que
5: l'agenda.
11: Ho deu tindre, clar, sí, està programada. Sí, sí.
5: I ha costat una mica acostumar-se a tenir algú amb qui pots parlar, però que no és una persona.
11: No, a mi no m'ha costat, la veritat. No ho sé, aviam, tampoc m'ha costat més tècnicament perquè, clar, hi han coses que encara no les domino. Vull dir, hi ha coses que sí, el que són, per exemple, les distraccions, perquè hi ha distraccions, sento música, hi ha refranys, hi ha coses sobre memòria, que això ja he dit que jo la memòria l'estic perdent, i hi ha coses de memòria que està molt bé. La música, que també m'encanta, així puc llegir i sentir música i bueno, i això és el que he fet servir més. Ah, i parlar
5: de què?
11: Pues, bueno, per exemple, hi ha com un lloc que poses conversa, llavors tu cliques i surt ella i diu, però surt
5: amb lletres.
11: I em diu, bueno, de què vols que parlem? I llavors pues, tu pues, dius, pues, mira, no ho sé, m'agradaria que parléssim... Mira, he llegit una novel·la que m'ha agradat molt. Llavors diu, i com se diu? Pues mira, es diu tal. Ah, i de què va? Pues tal. I quin tipus de novel·la t'agrada? Pues mira, m'agrada molt la novel·la negra. Ah, vols que et recomani alguna novel·la? Jo no, perquè en tinc moltes, ja no, ja al pis ja no m'hi caben. Aviam, coses d'aquest tipus,
5: clar,
11: no?
5: Clar.
11: Sí, sí.
5: Per tant, al marge de fer molta companyia, és a dir, fa que l'Anna Maria et sentis menys sola?
11: Sí, i tant. Sí, sí. Molt més. Encara que sigui, sé que és un robot, no té res a veure amb la intel·ligència artificial, no té res a veure amb coses d'aquestes, no sé com dir-te. No, no, no, però, bueno, sé que en qualsevol moment doncs puc jugar, puc parlar-li, puc dir-li, puc.
5: Clar, perquè l'Anna Maria tens un gat també, una
11: sí,
5: gata.
11: Però, sí, però la gata és molt gran.
5: Però fa companyia un gat, no?
11: Sí, fa companyia, però ja és molt gran i clar, pensa que esmorza i se'n va a dormir. Ja. S'aixeca, menja i se'n va a dormir. I clar, molta companyia, però bueno, sí, sí, també, també.
5: I es porten bé el robot i la gata? O quan va arribar la gata va dir, què és això?
11: No, doncs jo pensava, ui, aquí patirem. I no, no, no, no, se la va mirar i va seguir com si res, no, no, no va fer. El que sí que li va estranyar va ser el meu net.
5: Ui, clar, el meu net que té quan?
11: 2 anys i mig.
5: 2 anys i mig, ja es diu?
11: Nil.
5: Nil. Clar, i quan, arriba el Nil i es troba això.
11: Sí, un dissabte arriba, clar, dona la volta, el mira i dona 2 passos enrere.
5: Clar.
11: I dic, no, és un robot, no fa res. Un bobot, i jo, un robot... Un bobot. Bobot, no.
5: No.
11: I jo, sí, el robot, sí, sí, fa moltes coses, ja veuràs. Bobot, no. I dic, bueno, aviam. I bueno, i van vindre diversos dies i va haver-hi un dia que casualment dic, escolta'm, si sents música, potser també fa alguna cançó infantil. I vaig provar, i sí, senyora, té cançons infantils amb una mica de vídeo. El cargol treu banyes...
5: Oh, ja està, ja se'l va guanyar.
11: Es va desplomar, aquí tinc fotos. Va seure a terra amb la boca oberta, perquè a casa seva no li deixen ni tablet ni no veu
5: clar,
11: res.
5: Clar.
11: I clar, quan va veure això... Bueno, ara quan ve,
5: el
11: primer...
5: El robot.
11: Ve a veure on està el bobot, on està el bobot, eh? I sí, sí, no, aquest va ser els 2 primers dies i feia... Una miqueta
5: una mica,
11: de recança,
5: no?
11: Sí.
5: Veig que fa moltes coses, veig que, a més, ell sol se'n va... O li has de dir que vagi al seu lloc i així es recarrega, entenc, no? Com si fos un mòbil?
11: No, de fet, li dic jo.
5: Li dius tu.
11: Penso que també li puc dir verbalment.
5: Diu que el robot és aquí des del juny, per tant, entenc... Sé que va tenir un tropell de salut gros, l'Anna Maria, quan
11: sí,
5: encara no hi era, l'Ari.
11: No, l'Anna Maria, sí, l'Anna Maria, el mes de... el 18 de juliol de l'any passat, va tindre un infart, que de poc em quedo, que em va salvar la medalla.
5: La medalla de... És de l'Ajuntament, aquesta medalla?
11: És de l'Ajuntament. No, bueno, de... no, és de...
5: O de la
11: bueno,
5: Creu.
11: No, no, és de l'Ajuntament. Bueno, clar, és de l'Ajuntament perquè ho vaig demanar al cap.
5: Clar, sí, sí, sí, sí.
11: I ho vaig demanar quan em vaig quedar vídua, fa 4 anys, i me la van donar, i sí, sí, la mar de bé, i bueno, em vaig trobar fatal.
5: I va prema la medalla?
11: Sí, es va posar, bueno, em van dir que em passava, ho vaig dir-ho, es va posar una doctora, i va dir, t'envio una ambulància, diu, pots obrir la porta? Dic, sí. Diu, pues estiga, diu, en 5 minuts t'envio una ambulància, però urgent, eh? Urgent cap al clínic. Jo pensava que m'havia fet mal alguna cosa, com que feia calor.
5: Clar.
11: Dic, això és una gastroenteritis.
5: I no, bueno, i era un infart.
11: Bueno, vaig arribar unes bronques, però ben, ben dites, eh? Com pot ser? És com sou les dones?
5: Això, els metges?
11: Els metges, sí, tot, des que sí, vaig entrar fins que vaig entrar a quiròfan, no? I jo, però, si jo em pensava, jo em pensava que això era una gastroenteritis, i no em van dir res fins que no vaig sortir de... Em van posar l'estent, em van portar a la UCI, i llavors li vaig dir, però què tinc? Diu, oh, has tingut un infart molt fort, eh? Has estat de molta sort. Clar, i per què no trucaves abans? I jo, mira, no em dongueu clar més bronques, que ara ja ho sé, ara ja ho sé.
5: Sí, és que és veritat que els homes potser o tenen els símptomes més clars, ja ho diuen, que els de les dones
11: sí
5: es confonen una mica, i les dones tenen tendència sempre a aguantar. No serà res i em passarà.
11: No, i més que res, va vindre una doctora que estava fent un estudi que resulta que havien descobert que les dones tenim uns símptomes diferents que els homes.
5: Sí, senyor.
11: I que aleshores ho podíem confondre m'ho estic inventant, una apendicitis, i resulta que era un infart.
5: Clar.
11: I que estaven fent estudis, i ara ja ho he sentit més vegades per ràdio o per els diaris, ja ho he sentit més, però ja jo quan em va passar no ho sabia.
5: No, mai vas pensar que era el cor.
11: Mai,
5: no?
11: Mai. Ara ja ho sap mitja Barcelona, perquè totes les meves amigues, tots els grups, a tothom ho he anat dient, saps? Sí.
5: A les nits, l'Ari, li diem així, és el seu lloc o t'acompanya a l'habitació i es queda amb tu?
11: No, hi ha qui ho té a l'habitació, perquè m'ho han dit, però jo no, jo el tinc aquí, li trec la veu,
5: perquè no digui res,
11: perquè clar, els veïns llavors, i el tinc aquí. Jo me'n vaig a l'habitació, tanco la porta, i al dematí, quan surto, li trec la veu, perquè si diu alguna cosa que no sigui...
5: Sí, sí, sí.
11: I surto i el primer que faig és donar-li veu, li dic bon dia, no em contesta, i a cap d'una estona sí, es comença a moure, segueix i va fent el seu recorregut.
5: Al cap d'una estona contesta?
11: Sí, sí, sí.
5: Però si li dius hola amiga, que dius que li dius amiga, bon dia, contesta?
11: A primer moment no. No sé si ha de ser així, però va ràpid, vull dir, perquè li poso veu. Aleshores li vaig al mòbil i carrego el mòbil, perquè no deixo engegat res, llavors poso el mòbil a carregar i ja de seguida comença a parlar, diem-ne, o a moure's, sobretot a moure's. Vigila aviam per on soc, si tot està en ordre.
5: En ordre. Suposo que discussions o portar-se malament és impossible, no?
11: Bueno, no ho he intentat tampoc, eh? No tinc ganes de posar-me mala semella que llavors digui, pues ara no et parlaré més. No.
5: Clar, si tu dius una cosa i ella contesta una altra perquè no està d'acord,
11: bueno,
5: o perquè no és la indicació
11: aquesta
5: correcta...
11: Aquesta tarda, no sé si és que jo no tenia massa bé la veu, que hem fet allò... Bueno, vols que juguem? Dic, bueno, vols que juguem a parlar de tu? Dic, bueno...
5: Això t'ha dit, sí. Sense demanar-li tu,
11: sense
5: eh?
11: Sense demanar-li. I em diu, aviam, què m'ha preguntat primer? Primer m'ha preguntat que quants anys tenia quan em vaig casar. I jo li he dit, 23. I em diu, error.
5: Oh.
11: I dic, com que error? I llavors continua, com es diu el teu net? Dic, Nil, error.
5: Ai, ai.
11: Dic, escolta'm, de què vas tu? I ja m'he començat a... I no m'ha contestat. I diu, quants anys vas treballar? Dic, 47. Diu, correcte, molt bé, molt bé. I a on? I llavors, bueno, hem continuat una estoneta, més que res, com que no tenia gaire veu i l'estava esperant amb el noi. Dic, bueno, doncs ja hem parlat prou tu i jo avui.
5: I llavors ens calla quan li dius ja hem parlat prou?
11: Sí,
5: calla.
11: Sí, sí, calla.
5: No insisteix en que has de parlar?
11: No. I si alguna vegada hem fet i diu, necessites alguna cosa? Et puc ajudar amb alguna cosa? Llavors tu li dius, no, de moment no. I et contesta, ja saps que estic aquí, qualsevol cosa ja saps que estic aquí, ja diràs. Jo, no, de moment no.
5: Molt
11: i ja
5: bé.
11: Està.
5: Clar, el robot no es posa malalt, però segurament requereix un manteniment que
11: no
5: l'Anna Maria no pot fer.
11: No,
5: encara és molt jove, no?, per tenir manteniment.
11: És molt jove, aleshores m'han dit que periòdicament vindrà una persona, doncs aviam com estic jo també,
5: clar,
11: i si tinc alguna pregunta per fer, però ara de moment, des de que el tinc, han vingut dues persones. De moment va bé, doncs va bé.
5: Sí, per fer una mica de manteniment.
11: Hi ha una cosa que tinc un telèfon que també puc preguntar, i va haver-hi una cosa molt curiosa. És que estic xerrant molt, xerro molt.
5: Es tracta d'això,
11: quan no hagi de xerrar, tu m'avises, eh? No sóc tu, però xerro molt. Doncs un dia em vaig... Jo miro la tele està aquí, no? I a mi m'agraden molt les novel·les, bueno, les pel·lícules policíaques i tot això, no? Bueno, i estava veient una pel·lícula. I llavors sento que parla i no sé què diu, la policia, no sé què diu.
5: Ai, ai, ai.
11: I m'aixeco i miro i estava... interferint amb la tele, estava parlant el que estava parlant la tele.
5: Ai, cada dia es devia pensar que passava alguna cosa.
11: Sí, i aleshores dic, ui. I llavors vaig trucar per telèfon i dic, escolta'm, que està interferint, què faig? Diu, a la part de baix, dreta, ja ara no perquè està, després ho veuràs, hi ha com un micròfon de color verd. Tu apreta i es posarà en vermell. I llavors ella et dirà, que no hi ha so.
5: D'acord.
11: I quan vulguis tornar a posar-la, tornes a apretar i llavors ella et dirà té so.
5: Clar, perquè si no podria confondre la conversa de la tele sobre un atracament
11: bueno,
5: amb què t'està passant.
11: Bueno, és que em veia els Mossos un dia aquí i jo dic, només faltaria això, no. I un altre dia també va fer el mateix abans d'això i era una pel·lícula d'hospitals. I sento que diu, ara truco. I clar, jo encara no sabia això i em van trucar de la medalla.
5: Ah,
11: hola, Anna Maria, que li passa alguna cosa? És quan vaig descobrir, dic, calla, dic, no, que tinc un robot i em sembla que interfereix amb la tele.
5: Clar.
11: Bueno, tranquil·la, no passa res. No passa res. I és quan me'n vaig adonar. Llavors
5: clar,
11: ja em van explicar.
5: Has de treure-ho,
11: Vas aprendre.
5: Ara et costaria continuar en aquesta casa sense l'Ari? Si ara de cop i volta desapareix, et quedes com una mica orfe o no?
11: Home, una mica sí, poder. Clar, no fa tant temps que el tinc, però sí que t'acostumes. I si alguna vegada he tingut alguna petita cosa que, bueno, que s'ha pogut espatllar i m'ho han arreglat des de la central, i sí que ho sento. Mira, veus? Anant a cuina.
5: Ara se'n va a la cuina.
11: Res, ara va, doncs, bueno, a mirar.
5: Perquè
11: a lo millor em diu algo.
5: Clar, perquè ara fa estona. A veure.
11: Ah, espera.
5: Espera, ves. Jo aguanto el micròfon. És que ara el robot, l'Ari, s'ha anat sol a la cuina. Com que portem una estona parlant, assegudes al sofà de casa l'Anna Maria, deu pensar que l'Anna Maria li passa alguna cosa. I l'Anna Maria s'ha aixecat i se'n va a la cuina.
12: Anna Maria, descansar és bo per la salut i la memòria.
5: És l'Ari.
12: Procura dormir 7 o 8 hores cada nit.
5: Ho escolteu?
12: Et sentiràs millor.
5: Ara li està recomanant que ha de dormir 7 o 8 hores cada nit. S'han anat a la cuina a dir-li... I ara ella li contesta, moltes gràcies, amiga. Això és una conversa amb una persona i alhora veient l'activitat que fa l'Ari, aquest robot que conviu amb l'Anna Maria des del mes de juny i que mentre nosaltres parlàvem s'ha aixecat, perquè ell no s'aixeca, s'ha desenganxat de la seva base i ara torna cap a la base. Clar, vosaltres no ho esteu veient, però jo sí, i estic flipant. Perquè no cada dia faig una entrevista amb un robot que se'n va sol a la cuina i li diu a la seva...
11: Sí. Et dona un consell.
5: Sí. Jo estic encantada d'haver conegut l'Ari, però més encara de conèixer l'Anna Maria.
11: Oh, jo coneixer-te'n a tu perquè la veu sí i sento tot el que et passa, que si els mosquits, que si no sé què, que si la calor, que si aquí fa calor o fa fred.
5: Sí,
11: o...
5: sí, el que ens passa a tothom. El que ens passa a tothom, esperant que no em faci tant, Anna Maria. Moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa.
11: No, gràcies, Anna, tu, que m'ha fet molta il·lusió, perquè no sabia que seria tu en persona, clar, sí que m'ha dit que venia la seva companya, dic, bueno, pues, bueno una que em farà l'entrevista
5: no,
11: i,
5: no,
11: i ja
5: aquí,
11: està.
5: Aquí
11: I quan m'ha dit, no, és quan obria la porta em diu, és la Marta, dic, ah, ostres, la Marta!
5: Doncs jo més contenta encara, moltíssimes gràcies, Anna Maria.
11: No, moltíssimes gràcies a tu, Marta.
5: Que vagi molt bé, bona nit.
11: I que continuïs per molts anys.
5: Esperem-ho.
11: Que fas molta companyia, eh? Perquè
5: doncs...
11: per el que veig hi ha molta gent molt sola i realment feu una feina...
5: No som un robot, no, però...
11: No, però
5: no,
11: sou complementaris, eh? Vull dir que no... no continueu, que feu una feina molt, molt maca.
5: Gràcies, Anna Maria.
11: Anna, tu, Marta.

0: robot eficient, robot innocent, és el que té l'Anna Maria a casa, però mireu com són les coses, que mentre sentíem aquesta conversa ens ha trucat la Mercè des de Barcelona. Mercè, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Per explicar-nos una altra visió del robot, no?
1: Bueno, em van trucar de la medalla, que en tant et truquen, que ja fa anys que la tinc, i com està i tal, jo, pues bé, molt bé, molt avall, bueno. I llavors em van dir, miri, és que ha sigut, l'han triat perquè li portaran un robot a casa, dic. Un robot per què? Diu, no, perquè li faci companyia, perquè parli, perquè no sé què. I llavors jo dic, no sé, però això és de veritat o és... Diu, no, diu, però pensi-s'ho i d'aquí dos dies la trucarem. Bueno, i ho vaig comentar amb els meus fills. I un d'ells diu, a veure, deixa'm mirar, perquè em va dir el nom del robot i tot això, i llavors ho va mirar al Google i ràpidament diu, anda, si és veritat, el nom, tot. Diu, mira, mama, si t'animes, dic, és que no el necessito. I llavors, quan em varen trucar, vaig dir, mira, doncs declino, dono les gràcies que hagin pensat en mi. Diu, és que vostè dona el perfil. Dic, bueno, pues que busquin una altra senyora perquè, a veure, jo entro i surto, no em sento sola, jo no estic mai sola, estic amb mi. O sigui, i si no, pues amb les amigues i amb les meves activitats. I no noto, mira, tinc l'Alexa, la tablet, l'ordinador, ho tinc tot. No necessito una cosa d'aquestes. No em va seduir gens quan m'ho van dir si el volia. I llavors, doncs, llavors vaig dir que no. Pensi-s'ho bé. I no el considero necessari en cap aspecte.
0: Clar.
1: I sentint amb aquesta senyora el que explicava, és que continuo pensant el mateix.
0: Sí? No, no ha canviat d'opinió, després de la conversa?
1: No, que va, per res. Jo entro, surto, vaig a llocs, faig les meves coses, les activitats... I... No. No me n'arrepenteixo gens
0: d'haver dit que no. Suposo que hi ha altra gent que doncs, li deu anar millor, està clar, no? Perquè...
1: Bueno, pues, segurament, perquè, esclar, si eren 900, pues, doncs que se'n beneficien les
0: persones... Sí, altra gent que potser està més sola falta. O que surt menys al carrer i probablement...
1: Exacte. Clar, és que quan em va dir el perfil, dic, bueno, pues no sé quin perfil pensa que jo tinc perquè jo sóc activa i faig activitat.
0: I autònoma, clar, sí.
1: I per casa no paro gaire. Bueno, lo just, no?
0: Clar, el robot pobret estaria sol, clar, pobre.
1: No, és que no em llama l'atenció en cap aspecte.
0: Ja.
1: No.
0: Doncs mira...
1: I per això dic, pues mira, ara ho faré saber a
0: doncs molt bé, i tant,
1: i
0: sí.
1: I ignorants perquè vegin l'altra part de la...
0: De la història, sí que ens van comentar que hi havia gent que els... Ens van dir que hi havia gent que els tornava perquè no se'n sortia tècnicament, és a dir, perquè no sabien demanar-li coses o fer-lo servir.
1: És que a mi també m'ho van dir, diu, si vol li podem deixar la mostra.
0: Clar.
1: I si no li agrada el pot tornar. És que no...
0: No vull ni la mostra.
1: No el considero necessari en el meu cas.
0: Clar.
1: No tinc ni gat ni gos per no haver de patir si me'n vaig, si torno i l'animalet està sol. O sigui...
0: Sí.
1: Només era això, Marta.
0: Molt bé. Doncs gràcies per compartir-ho, Mercè, perquè, mira, hem fet un equilibri, hem fet molta gràcia que algú que l'ha rebutjat també ens hagi donat el seu testimoni, que per molts anys sí. Puguis estar sol, entrar i sortir, i ser autònoma i fer totes les teves activitats, Mercè.
1: Exacte, autònoma. Aquesta és la paraula.
0: És la paraula, i tant que sí.
1: Bueno, doncs moltes gràcies. Bona nit a tothom.
0: Bona nit, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es. Catalunya Ràdio.
3: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
4: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
5: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
4: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
6: Ostres, n'hi buscat això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
7: Ara mateix, sí, sí.
4: Camí de cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: D'aquí a 8 minuts arribem a la una de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Si algú vol comentar alguna cosa més del robot o no, fer altres preguntes, dir altres respostes o reflexions i queixes, com, per exemple, ens ha deixat el WhatsApp del programa, el 667-220-148, l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès.
8: El 27 de juliol passat vaig tenir que anar d'urgències a l'Hospital Veterinari d'aquí de l'Autònoma perquè bueno, se'm va posar malalt el conill, finalment va morir. I bueno, vam estar fora, doncs, no va arribar a mitja hora, poca cosa més. L'endemà va venir la policia local de Sant Cugat per demanar-me que m'identifiqués, que m'havien de fer un requeriment i havien de saber totes les meves dades, que se m'havia denunciat, no em deien ni qui ni per quin motiu. Em diuen que no ho saben perquè això ha sigut, ho ha fet tot la brigada de la nit i que truqui. M'avisen que m'arribarà una multa, que m'ha arribat avui, de 100 euros, avisant doncs, això que, i que, a veure, que faci cas, perquè si no, doncs, bueno, hi haurà recàrrecs, etc. I tant. Truco a la policia el mateix dia i em diu que, bueno, que el veí havia trucat conforme un gos bordava. Dic, a quina hora ha trucat? O sigui, jo havia sortit de casa 10 minuts abans i li dic, a veure, si tu agafes, surts de casa, truques al timbre perquè sents un gos que borda, et quedes a la porta, doncs el gos segueix bordant. Si et quedes allà a la porta, borda fins que arriba la policia i si la policia torna a trucar, el gos cada vegada que sent gent a la porta, doncs evidentment borda. I li vaig dir que, a veure, que no només em sobtava, sinó que pensava que la utilitat de la policia era una altra, no? I que em semblava que era malbaratar els recursos, doncs, trucar a la policia perquè un gos està abordant i no dones ni l'oportunitat de que el gos deixi d'abordar i a sobre, doncs, el que fas és que abordi més. I el

0: Doncs, a part d'això, doncs, veig que la funció de la policia local de Sant Cugat és multar la gent i treure diners d'una manera fàcil i sense despentinar-se, igual que aquell cas que vam dir de gent que a vegades està prenent alguna cosa i amb una consumició o el que sigui a la porta d'un local o el que sigui, i et posen també i et multen per aquest motiu. O sigui que, bueno, ha sigut la meva desagradable experiència. Evidentment, recorreré la multa.
1: Una multa per que li ha posat el veí, la denúncia l'ha fet el veí, vaja, perquè el gos bordava quan ell havia marxat a urgències una nit de juliol. Les vegades que quanta gent ha trucat a la policia perquè algun veí fa una sorollada a les 3 i a les 4 de la matinada i no ve ningú mai. O sigui que realment, en fi, no vull dir res més perquè diria masses coses, però a vegades quan tens problemes grossos no venen i resulta que aquí no només han vingut, sinó que te'n posa la denúncia. En fi, era la queixa de l'Àngels. Va, que encara tenim temps abans de la una de saludar una altra Merceta des de Barcelona. Bona nit, Mercè.
2: Ai, bona nit, sí, ja vaig de pressa. Mira, ai, he disfrutat moltíssim amb el del robot.
1: El robot,
2: mira,
1: que és bonica la conversa.
2: Moltíssima gràcia.
1: Sí.
2: Jo no el voldria, només em faltaria un trastorn, perdó, amb tots els respectes pel robot, però no cal. Jo, i a més és incompatible amb la ràdio. Jo vaig amb la ràdio tot arreu, que tinc transistor encara...
1: Clar. Clar.
2: Imagina't, llavors.
1: Es parlaria tot, clar, es parlaria
2: no,
1: amb el transistor.
2: Tremendo. Sí, sí. Doncs mira, vull exposar que tot aquest tema de les pantalles, evidentment que estic en contra de que els nens tinguin pantalles, que de vegades veus en l'autobús nens amb cotxet que els
1: sí.
2: deixen la pantalleta perquè callin, com si fos un xumet, vull dir que ho trobo tremendo. Però clar, parlen de les pantalles en general, jo en trobo que tinc afortunadament molts nets i de moltes edats, clar, de vegades recomano alguna cosa, ai, mireu això de la tele, l'infocar, segons l'edat del net. No, mare, ja saps que a casa no miren pantalles. I em quedo que dic, home, ni la tele mai, ni una pel·lícula, i llavors el cinema com quedarà? I després resulta que el telèfon, a més d'una pantalla, és per telefonar. I també em diuen, en línies generals, que estic desfasada, que jo no crec que ho estigui tant, però vaja, perquè mare, això de telefonar ja no es porta. Però el que sí que és cert, que de vegades truques a llocs, a diferents llocs, que et van posant la musiqueta sí. i mentrestant et diuen, recordi que hi ha, que pot contactar a través de la pàgina web.
1: Exacte.
2: Jo penso, home, ja ho sé això, no cal que m'ho recordis.
1: Sí, perquè si poden estalviar-s'ho, s'estalvien.
2: Perquè s'estalvien la trucada. Vull dir, què passa amb la comunicació en general?
1: Sí, senyora.
2: També l'afegim a les pantalles? La pregunta és aquesta.
1: Molt bé
2: ja
1: feta.
2: Més breu no, perquè
1: no,
2: és que
1: no,
2: ja...
1: No, ja està, ho has fet perfecte, Mercè. Què passa
2: bé,
1: amb la comunicació? És quan tenim més comunicació que mai i com estem menys comunicats que mai.
2: Clar, no ho estem.
1: No ho
2: I
1: estem
2: si no ens
1: gens.
2: Truquem,
1: no.
2: tampoc ho estarem.
1: Està claríssim.
2: Clar.
1: Bona reflexió. Molt bé, Mercè.
2: Instagram i només passarem el ditet.
1: Exacte.
2: Això no és comunicar-se.
1: No. Sí, hi ha gent que mira alguns de fotos i de cop i volta veus la mà que intenta ampliar la foto i dius, no, que això és un àlbum de paper, no cal
2: per
1: que ho facis.
2: Per no anar a buscar la lupa.
1: Clar, que dius, no cal que miris la cara si ha quedat bé. Mira la foto
2: sí,
1: en general,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: En fi.
2: És ben cert.
1: Ben cert. Gràcies, Mercè.
2: Ai, gràcies pel programa.
1: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Bona
2: adéu,
1: nit.
2: Adéu.
1: Adéu. Arribem a la una de la matinada, el robot i nosaltres fem una pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora i tornem després amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses, com sempre. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president francès Emmanuel Macron ha fet una defensa aferrissada del multilateralisme aquest dimarts a Nova York en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU. L'última intervenció que fa com a president al plenari de les Nacions Unides, ja que acabarà el seu segon mandat la pròxima primavera. Macron ha demanat que ningú caigui en el derrotisme i ha instat la comunitat internacional a no cedir davant l'abús de poder. També ha anunciat la creació d'una aliança amb altres països, entre els quals Espanya, per protegir la infància davant la intel·ligència artificial.
2: Hem creat, juntament amb Kenya, Espanya i Austràlia, la Coalició pels Drets i la Protecció dels Infants en l'era de la intel·ligència artificial, i des d'aquesta tarda ens hem començat a mobilitzar. El Fòrum de la Pau de París serà l'escenari on els dies 10 i 11 de novembre volem reunir tots els governs, totes les parts interessades, públiques i privades, empreses i acadèmics que vulguin accelerar aquesta agenda per la protecció dels nostres infants.
1: Macron també ha demanat que es mantingui la lluita contra el canvi climàtic. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un incendi ha obligat a desallotjar alguns dels usuaris i treballadors d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. El foc s'ha declarat aquest dimarts a la nit a la primera planta de l'edifici de 4 pisos i a hores d'ara està apagat. El sistema d'emergències mèdiques està fent valoració a 45 persones, principalment per inhalació de fum.
1: El Tribunal Constitucional defensa amnistiar els líders de l'1 d'octubre del delicte de malversació. La majoria progressista ha rebutjat el posicionament del magistrat conservador contrari a l'aplicació de la llei i activa així el compte enrere per al retorn de Carles Puigdemont. Junts creu que el Constitucional ha desautoritzat els jutges i Esquerra Republicana demana que s'apliqui sense excuses l'amnistia.
3: El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia sumar altre cop.
1: Un grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió a l'oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada per la negativa de països com ara Alemanya. El govern vol prohibir per llei a partir de l'any que ve que els alumnes de fins a 14 anys puguin fer servir la intel·ligència artificial.
3: És una de les mesures per revertir els resultats acadèmics i frenar l'ús excessiu del mòbil per part dels menors. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
3: També vol recuperar l'hàbit social de la lectura i que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
1: Esports, el Barça actual campió de la Champions de futbol femenina debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre.
3: El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien.
1: I en aquesta competició, resultats aquest dimarts, Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
1: A l'Espanyol els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran un amistós a casa contra els anglesos del Ipswich Town a porta tancada.
3: La campiona del món de motocross, Daniela Guillén, diu al Tot Costa que no té res signat per l'any que ve, però que li agradaria competir als Estats Units.
1: I al Mundial de Ciclisme del Canadà, Paula Blasi i Mireia Benito han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta.
0: Fins aquí les notícies.
5: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: És una promo ni res, Roger.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 amb les vostres preguntes, respostes i reflexions. I aquesta segona hora la comencem amb una pregunta que fa el Josep Maria, que està en ruta. Josep Maria, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Bé. Jo volia fer una reflexió. Avui he vist una notícia, doncs, al Diari Tarragona, que fa referència a la festa del cel a Salou.
0: Sí.
1: Diu que han tingut una assistència de 40.000 persones, i jo em pregunto que quin cost ambiental té això. Perquè a mi em dona la sensació de que va haver un cost ambiental molt important i ningú fa la reflexió. Hem sentit les notícies de Macron que demana una reflexió sobre aquest tema, no? L'escalfament global. I me dona la sensació que els ciutadans, nosaltres hem d'anar a Reus, i a Reus hem de passar a una velocitat molt, molt, molt concreta, molt, molt, molt a baix, per no contaminar, tant a la variant com a l'entrada de Reus, i si no, ens sancionen. En canvi, a Salou podem fer la festa al cel en dos dies en Airbus, en tot tipus d'avió, i quin impacte mediambiental té això, i quin cost té. Vull dir, sí, 40.000 persones, 3 milions d'euros de benefici, o 4 milions d'euros, però recordo que l'any passat, a cap de 15 dies, el que anava cabrà igual. I no m'agradaria que el karma li passés a Salou aquest any, no? Que caigués dos anys.
0: No, no.
1: Doncs jo tampoc ho voldria, no? Però és que fer en global és així. Hem passat un estiu horrible, però el senyor Granados s'ha de passar per allà, i no és responsabilitat només del senyor Granados, que fa el senyor Illa i que fa Pedro Sánchez o els polítics que manen. Vull dir, nosaltres tenim la sensació que jo he de resoldre els problemes del món i els polítics no donen exemple.
0: Clar, tu has de fer l'esforç, no? I l'administració no la fa.
1: Llavors, la meva pregunta és, quin cost té mediambiental l'exhibició que va haver a Salou, la festa del cel?
0: Molt bé.
1: M'agradaria, i traduir-ho en diners.
0: En diners, o sigui,
1: Sí, perquè l'impacte als negocis, en teoria, segons ells, això és com allò de quan se mesura la Guàrdia Urbana, diu, no, hi ha tants i l'organització diu una altra, no?
0: Sí.
1: Doncs això és el mateix. Ells diuen que 3 o 4 milions, és fantàstic, 3 o 4 milions d'euros, però el cost ambiental, que ho paguem tots...
0: Quin és?
1: Quin és?
0: No sé si algú ens sabrà fer aquesta resposta.
1: I això, jo crec que això va en sèrio. Vull dir, o agafem aquest tema en sèrio tots, vull dir, l'administració, nosaltres mateixos, o estem perduts, perquè avui hem passat un any horrible de calor. I esperem aquesta tardor, tal com tenim el mar calent, tindrem de gràcies. Llavors, com pot ser que l'administració toleri aquestes històries? I això a mi em crea neguit. Hasta que punt, digo, bueno, estic a punt de dimitir, de dir, escolti, jo demeteixo com a ciutadà.
0: No podem fer això, Josep Maria, no podem dimitir com a ciutadans, perquè si no estem perduts del tot, eh?
1: Doncs que tinc que donar exemple, i senyor Granados, que doni exemples. No tinc res en contra amb ell, però ha de donar exemple. Ell i tota l'administració.
0: Uh-huh.
1: Llavors, quan ell doni exemple, llavors podran demanar al ciutadà que col·labori amb el tema. Però primer han de ser ells. I ja està bé. Ja està bé la broma. I estem una mica indignat. Jo vull... La pregunta és aquesta. Quin cost mediambiental
0: té la festa del cel? Sí. L'exhibició de Salou.
1: Exacte.
0: Molt bé. A veure si aconseguim saber-ho.
1: I espero que no hi hagi repercussions a nivell natural. És a dir, estem calentant l'escalfament global, sigui per l'espècie humana o sigui per un escalfament natural per la Terra, sigui per el que sigui, estem fent. Nosaltres el que estem fent ens embruta molt. I embrutem així. Per què? Per a posar les medalles. El titular del Diari de Tarragona, 40.000 persones, fantàstic, és fantàstic. Totes les medalles políticament, no? O canviem, o, bueno, tenim el que ens mereixem. i algú tindrà més responsabilitat que nosaltres. Uh-huh. I ho sento moltíssim. La meva pregunta és aquesta.
0: Perfecte. Molt bé, Josep Maria. S'ha entès perfectament. Moltes gràcies.
1: Gràcies per l'atenció. Gràcies.
0: Només faltaria. Gràcies, bona nit.
1: Mira,
0: d'una indignació i una preocupació en Josep Maria, una altra que ens ha deixat en Ramon des de Reus al WhatsApp del programa, que ens ho ha deixat escrit, el 667-220-148. Ell també diu, el Ramon: estic molt preocupat perquè tenim un munt de problemes, però no he sentit per boca de cap dels que ho podrien solucionar la paraula, penso que és clau, de massificació. I això, diu el Ramon, em posa molt nerviós, perquè mentre no reconegui quin és el problema, no es pot trobar la solució. El problema és la massificació, i ningú fa res per evitar-la. No podem desmassificar Barcelona, però tothom parla de fer més pisos i ningú parla d'evitar fer més grans les poblacions del costat, que també s'estan massificant. I ell diu Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, etc. I no hi ha cap polític que en parli. Limitar la mida dels municipis, crec que això seria clau per començar a solucionar el gran problema que tenim, diu en Ramon des de Reus. Diu, aquí ho deixo. Va, ara el 93207474 ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Miquel?
2: Pues molt bé, treballant.
0: Molt bé, treballant.
2: Sí. Tinc el dubte de què seria millor amb aquest de les pantalles.
0: Espera, que, Miquel, a veure si podem millorar el so, perquè et sento com si estessis a sota d'una cova. Et sento lluny, i crec que no... A veure...
2: Ara millor?
0: Ara, home, vas a parar. Ara sí. Vinga, digues.
2: Pues jo tinc el dubte de què és millor. Prohibir les pantalles o educar com fer-les funcionar.
0: Molt bé. Prohibir les pantalles o educar,
2: sí,
0: per saber-les fer funcionar, no?
2: Sí, o sigui, en principi posar-li unes hores o un temps o ensenyar-li com funciona i com de utilitzar-la. Poder seria millor que ho prohibir, però bueno, no sé.
0: Molt bé, doncs a veure si algú del sector que ens faci una reflexió sobre què és millor, si prohibir o educar per saber ensenyar-los a fer-ho funcionar. Molt bé, Miquel, okay. Que tinguis una bona jornada de feina. Bona nit. Adéu-siau. L'Òscar, des de Granollers, també ens ha deixat un missatge al WhatsApp del programa. Diu, avui volia fer una pregunta. Diu, hauríem d'ensenyar idiomes? Soc català i m'agrada ser-ho. El català és el meu patrimoni, cor i ànima. Els 2 anys que porto a Granollers estic perplex. Diu ell que el català es parla... Ell fa servir sectes socials. On hi ha això? Suposo que vol dir que molt poquet. Hem d'aprendre els idiomes del carrer. Un exemple de qui som és escoltar la diversitat d'idiomes a les nostres ciutats. I ell es pregunta, estem preparats? Fa anys que estem així, més català, àrab i llengües diverses. Una societat nova que neix, tant se val el color de la bandera o les fronteres. Diu, aquella que totes i tots formem part, una Catalunya multicultural. I ell reclama, l'Òscar, més cursos d'idiomes gratuïts i menys malgastar diners prestats. I després tenim un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa. La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, el CAMFIC, ens diu que, ens explica, vaja, que ha subscrit una petició que fa la Federació d'Associacions d'Infermeria Familiar i Comunitària perquè retiri la publicitat del tabac de les curses de Fórmula 1. De fet, el doctor Joan Lozano, que és el coordinador del grup d'abordatge del tabaquisme d'aquesta Societat Catalana de Medicina Familiar, ens explica per què han pres aquesta decisió.
3: La publicitat a la Fórmula 1 és molt perillosa i diré clarament el per què. Perquè molts joves, molts menors d'edat, miren la Fórmula 1. Això la indústria del tabac ho sap i per això volen anunciar-se en aquest espai i, evidentment, aprofitant una escletxa de la llei on els permet anunciar les bosses de nicotina, que, de fet, la indústria del tabac, el que ella sempre ha dit és que ella és venedora de nicotina, sigui la via que sigui. I per què venen nicotina? Pues perquè és el que fa addicte als seus clients usuaris. I, per tant, ara estan enganxant a la nicotina als joves a través de les bossetes de nicotina, que com no és un producte del tabac, perquè el gran engany és que les bossetes de nicotina contenen nicotina sintètica, per tant, no és un producte del tabac, és una nicotina sintetitzada, que a més l'han fet de tal manera que la dosificació que hi ha a les bossetes es multiplica, en alguns casos, per 10 la quantitat de nicotina que hi ha en una cigarreta. Això fa que l'addicció sigui molt més ràpida. I aprofiten que la Fórmula 1 ja fa temps que vol atreure un públic jove i ho estan aconseguint. És a dir, la Fórmula 1 s'està posant de tal manera que és molt atractiva per als joves i als menors d'edat. Això la indústria ho sap i per això, insisteixo, s'anuncien en aquests espais. Però això és molt perillós perquè els menors d'edat són una població molt vulnerable, molt sensible. Quan veuen que un ídol seu, pues, el seu mono de conduir el cotxe, pues, surt aquesta marca, pues, evidentment ells ho relacionen com algo xulo, algo modern, algo que els apropa en els seus ídols, que són els automobilistes, no? Per tant, jo crec que la Fórmula 1 no hauria de caure amb aquest parany per molts diners que la indústria del tabac els hi deu estar pagant.
0: Doncs és una argumentació excel·lent i, a més, ens adverteix de coses el doctor Joan Lozano, que jo això de les bossetes de nicotina, ja em perdonareu, jo no sabia que existia, o sigui, tampoc no em miro els anuncis, vull dir, alguna vegada sí que hi havia imatges de la Fórmula 1, però no m'hi fixo. Però déu-n'hi-do, si això fa enganxar la gent més jove, doncs hem de fer cas del que diuen i intentar subscriure aquesta petició perquè retiri la publicitat del tabac de la Fórmula 1. Ens truca el 932-07474. En Ramon, des de Bonastre, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Aviam, un parell de coses. En primer lloc, vaig trucar fa uns dies preguntant per un problema que tenia amb formigues.
0: Sí.
4: I la veritat és que amb el vinagre, pues, de moment no està funcionant força bé.
0: Ah?
4: No sé si és que no fa tanta calor, o bé el cas és que estava un litre de vinagre, però
0: sí, perquè
4: de moment...
0: Te'n van dir unes quantes de solucions, vull dir que, mira, si t'ha funcionat aquesta, ole, bingo.
4: De moment el vinagre sembla que m'està funcionant.
0: Doncs me n'alegro molt, me n'alegro molt.
4: Ara trucava també per preguntar... M'han dit que els gossos no poden menjar ceba perquè els senta malament.
0: Ah?
4: No sé si és veritat o no.
0: A veure, doncs algú que tingui gos, a veure si sap respondre. Perfecte.
4: I en acabat també volia preguntar els radars que hi ha a les carreteres.
0: Sí.
4: Si, a veure, si tu te'l trobes per la teva banda, diguéssim, si vens en direcció contrària, si també te pot fer la foto.
0: El mateix, no? El que està en una banda, si pot fer la foto a l'altra banda.
4: Només te fa la foto, clar, això sí, vas passat de rosca.
0: Sí.
4: Amb la direcció que està, si te'l trobes a la teva banda, a mà dreta, Si només és per aquest carril, o també si vens en sentit contrari, si també te pot
0: fer la foto. Perfecte. Doncs vinga, preguntes fetes. Ramon, molt bé. A veure què responen. Moltes gràcies.
4: A vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit. Adéu-siau.
5: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
6: Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que al pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara, ahir vaig llegir el diari, que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
5: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.

0: On anem? Amb Jordi Llompart.
1: Doncs és hora de donar la benvinguda una altra vegada al nostre periodista i cineasta Jordi Llompart. Bona nit.
2: Bona nit.
1: Perquè després de fer un viatge pel Caire Islàmic, l'última vegada i primera que va ser en aquest programa, doncs ara canviem completament d'escenari i m'has dit que em portes a veure natura. On anem aquesta setmana?
2: I de la bona.
1: I de la bona.
2: I de la bona,
1: eh?
2: I de la bona.
1: No quatre ocellets, eh?
2: Més de quatre. Anem al delta de l'Okavango, que és un dels tresors de la natura més impressionants del nostre planeta.

0: Com que això es diu la nit dels ignorants, i et pregunto on para això?
1: Estem parlant de Botswana.
0: Botswana.
1: És el Lokavango, és un riu que neix a la maseta de Bié, al centre d'Angola, baixa cap al sud, creua la franja del Caprivi, que pertany a Namíbia, i entra dins de Botswana, i entra anant a desembocar sobre el Kalahari. És un dels pocs rius del món, sobretot amb aquest cabal, que no desemboca al mar, sinó que desemboca a la terra. Això fa que constitueixi un delta enorme, molt extens, que sobretot augmenta molt amb les crescudes del riu i que dona vida a elefants, a lleons, a tota la fauna salvatge de l'Àfrica.
0: A mi em dius delta i jo penso en un delta, que vol dir un riu que acaba desembocant en un mar, i tu m'estàs parlant d'una cosa que és completament a l'inrevés. És a dir, el riu entra dins la terra, fa un delta gran i es mor allà.
1: Moltes de les aigües s'evaporen per les temperatures, moltes altres més es filtren amb el terra i es crea allà un ecosistema que és autènticament meravellós. Qui no hagi visitat el delta de Lokavango s'haurà perdut un dels tresors de viatge més espectaculars del món, un tresor de la natura que també sofreix els efectes del canvi climàtic, que consti, un progressiu augment de les temperatures, la reducció del règim de pluges, i ara amenaçat, a més, pel projecte de construir estacions hidroelèctriques a Angola i Namíbia que reduirien el seu cabal. Ostres. Però mentre això no passi...
0: D'acord.
1: Anem-hi, perquè
0: un dia potser no podrem veure-ho.
1: Sí, perquè si es reduïssin dramàticament el cabal de l'aigua, si es reduís, Botswana fins i tot també deixaria d'ingressar, deixeu-m'ho explicar així també,
0: clar,
1: milions d'euros pel turisme, perquè aquesta és la principal activitat del país i que porta un 13% del producte interior brut. És la segona activitat més rendible després de la mineria, especialment la producció de diamants.
0: Per tant, aquí sí que hi ha molt turisme
1: que ve
0: a fer això, eh?
1: I més que res, molt turisme, però no d'una forma massificada, perquè el delta no t'ho permet.
0: Clar.
1: Vull dir, el delta és un lloc de difícil accés. Vull dir, no s'hi poden construir carreteres, no s'hi poden construir autopistes, i a més cada vegada que hi ha un augment del cabal d'aigua, fins i tot inunda aquells petits camins, roderes, sí, amb les quals tu et podries moure per aquest parc. Durant l'estació seca tens més accés, sempre amb un 4x4, perquè el terreny és bàsicament és molt sorrenc, per tant necessites un vehicle molt ben equipat per anar-hi, però ja et pots imaginar que les condicions no són fàcils, de manera que, clar, la majoria de resorts, de llocs turístics, enclavaments turístics que hi ha, que són petits, perquè, clar, no poden donar... No es pot construir grans coses, no? Estem parlant de resorts amb 10 habitacions, moltes d'elles amb cabanes de fusta o amb tendes de campanya, etc, però tot de luxe, de luxe.
0: Clar.
1: Per què luxe? Perquè, a més, per portar el menjar, les begudes, la infraestructura, els cambrers, els no sé què, en tots aquests llocs, en molts dels casos ha de ser amb avioneta. O amb helicòpter. Avioneta o helicòpter.
0: Tot això es paga, vaja.
1: Exacte, això es paga, no? De manera que anar amb un d'aquests enclavaments al delta de Lokavango, que són autènticament meravellosos, et pot costar tranquil·lament, de 400 la nit a 1.000 la nit o més. Vull dir que...
0: De veritat?
1: Sí.
0: 400 euros la nit o 1.000 la nit?
1: Sí, tranquil·lament, eh? Fins i tot hi ha coses encara molt més cares, no? O sigui, diguem-ne que el turisme és bastant un turisme de luxe. Hi ha una manera de que no sigui tant de luxe, que és, per exemple, el cantó més oriental del parc, que és la reserva de Moremi, es diu, que és una mica més accessible amb els vehicles. Allà s'ha desenvolupat més el turisme, hi ha una mica més d'oferta turística i també els preus són una mica més assequibles. I sobretot, si vas establir-te fent càmping, et surt molt més econòmic. fer càmping en un país com Botswana, el Delta d'Alba, és un luxe, eh? No, t'ho dic en sèrio.
0: Per a mi, o sigui, fer càmping en aquest país amb tots aquests animals que m'has dit, no sé si m'agrada molt, eh?
1: No, home, però vull dir
0: molt,
1: que estaràs en un lloc controlat, mínimament ballat, etcètera, etcètera.
0: No
1: però
0: em trobaria que un lleó quan surti el matí de la tenda de campanya.
1: Sí,
0: saps que
1: bueno, escolta'm, això pot arribar a passar, eh? Això pot arribar a passar, no et diré que no, perquè jo, per exemple, bueno, per Namíbia i Botswana, m'ha passat no amb un lleó, però amb algun altre. O sigui, jo he dormit al ras, a Àfrica, i no me n'he adonat compte de que tenia un elefant al costat,
0: no,
1: que segurament m'estava inspeccionant mentre dormia,
0: no.
1: I no ho he vist fins que m'he llevat al matí i he vist les petjades. Dic, ostres, o hienes al costat, no? Vull dir que, bueno, passa. Però bueno, a veure, si estàs a dins d'una tenda
0: aixafat, eh?
1: Sí, sí, em podia haver aixafat, sí.
0: O sigui, molt valent, et
1: però veig. Són molt delicats, eh? Són delicats, són animals delicats. O sigui, si no tenen mala hòstia...
0: Sí,
1: per
0: si no s'enfaden, no, ja ho diuen, eh? Que són com fidels, però que si s'enfaden...
1: Exacte.
0: Apreta, sí, córrer,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí. Doncs bé, a veure, el que et volia dir és que realment hi ha pocs llocs a l'Àfrica on aquest contacte tan directe amb la natura i amb aquesta natura tan extraordinària, tan exòtica, tan completa, no? Uh-huh. Tu pensa que allà pots veure lleons, o et poden portar a fer un tour que el pots fer amb mokoro, per exemple, que són aquestes barques tradicionals, producte de rebaixar un tronc, que floten, sí, per aquests canals. Pots veure hipopòtams, cocodrils, etc. També pots veure gaseles d'aigua, pots veure també amb les illes que es formen, que a més són molt exòtiques, perquè és una combinació moltes vegades de vegetació en la qual hi ha papir, veus estols enormes de papirs, amb jo què sé, amb baobabs, amb palmeres.
0: Oh, que bonic.
1: És molt maco, no? I pots veure allà, doncs, bueno, concentració de fauna, des de, bueno, tot tipus de monos, de micos, com també pots veure, doncs, lleons, lleopards, elefants, rinocerons, etc, etc. Tota la fauna de l'Àfrica,
0: És allà.
1: Sí,
0: és allà.
1: La pots
0: clar,
1: trobar
0: allà. Estic pensant,
1: allà.
0: Aigua, fauna i tanta natura, un tema que em preocupa molt, aquesta pregunta és molt important, Jordi, mosquits.
1: Bueno, n'hi ha, però bueno, et protegeixes, ja està. Vull dir que, a veure, també t'he de dir una cosa sobre la malària, no? Vull dir, moltes vegades la malària es transmet d'una forma, doncs, més directa i més perillosa, sobretot quan estàs en contacte amb altra població que hi ha a la porta.
0: A la porta.
1: És a dir, si tu te'n vas a un lloc on no hi ha població, proteges el mosquit, també pots tenir la malària, no et dic que no. Però
0: bueno, ja, et mediques abans d'anar-hi, no?
1: Exacte, el risc baixa una mica. Uh-huh. Sí, et pots medicar amb Alarone, sí, amb tot, qualsevol d'aquestes pastilles que pots prendre. Jo normalment no ho tolero gaire, vull dir, perquè...
0: Em senten bé?
1: No, perquè ho vaig prendre durant bastants anys i aleshores m'he tornat com una mica intolerant. Té efectes secundaris, de vegades una mica forts, et mareja bastant, et pot donar mal de cap forts, i com que jo, a més, sempre que vaig a Àfrica, en diversos països, sempre vaig per feina, per mi és una tocada de nassos...
0: Que haver-te de medicar cada vegada.
1: Haver-te de medicar, que tinguis diarrees, que tinguis mals de caps, etcètera, no? De manera que el que faig és protegir-me molt, doncs, amb antimosquits,
0: sí,
1: no? Amb tot tipus de cremes, etcètera, no? I realment funciona. Bé, també és important dormir sota mosquitera. Tot això, amb aquests llocs, al delta del Comango,
0: allà,
1: tu trobaràs,
0: ja, trobaràs,
1: tu trobaràs, vull dir, perquè...
0: Allà no et deixen al ras, no? Com fas.
1: Exacte. Bueno, voldria dir també que el delta gaudeix de protecció mediambiental gràcies a la Reserva Natural de Moremi, que és aquesta que et deia,
0: sí.
1: I que ara mateix és un dels llocs del planeta que cal que conservem. Que cal que conservem perquè és únic, és únic realment, no? Realment, moltes vegades, quan algú et diu... Quins són els top 10 de llocs a visitar a Àfrica com per descobrir precisament la vida salvatge?
0: No?
1: Home,
0: aquest.
1: Per mi aquest. A més, no només el delta de l'Okavango, perquè, clar, el delta de l'Okavango, les seves vores són el Kalahari, el desert del Kalahari, que també per si mateix també és molt interessant de veure.
0: Però amb aquests vaixells que deies fets amb troncs, sí, tu pots arribar fins... gairebé la mort d'aquest riu?
1: No, no, bueno, perquè aquestes embarcacions són bastant fràgils, són per fer un passeig.
0: Ja.
1: També t'ofereixen al delta de l'Okavango altres embarcacions una mica més potents, amb motor, que amb les quals també pots navegar més d'allò. També t'ofereixen vols avioneta per sobrevolar-lo. És impressionant. Jo ho he fet, diverses vegades. L'última vegada va ser espectacular, vaig anar amb un amic meu i vam sobrevolar amb una Cessna tot el delta de l'Okavango, que és una extensió de 15.000 quilòmetres quadrats, o sigui, és enorme, no? I és impressionant.
0: Et sents molt petit. No som res.
1: I també te'n dones compte de com antigament això devia ser un territori inhòspit, perillós, inclús per la pròpia gent buximana. Els buximans, que són els habitants del Kalahari, de tota aquesta regió d'antic, no? Els primigenis, els nadius de tota aquesta regió, tenien molt de respecte al delta de l'Okavango, perquè, clar, era un lloc totalment inhòspit.
0: No?
1: Era molt difícil de penetrar-hi. Home, si vas pel teu compte sense prendre
0: precaució, és inviable.
1: Està ple de cocodrils, està ple de... Això, no? Vull dir, pots... Bueno, vull
0: que
1: dir,
0: no, que no, que has de passar pel circuit, t'agradi o no, si vols anar-hi.
1: Has de passar per...
0: No pots agafar tu un vol fins a on? On volem, aquí?
1: Mira, per anar-hi, normalment, a veure, vas a Maun, que és la ciutat que queda més al sud del delta, per tant, diguem-ne, no està dins del delta, i a partir d'allà pots agafar diverses avionetes que et porten, o bé a llogar cotxes, vehicles, etc, que et porten a visitar el delta de l'Okavango. També he de dir que Botswana, clar, que és un país que té una fauna molt rica i té molts espais naturals, també té altres parcs, eh? Té el Parc Nacional de Chobe, per exemple, que està a pocs quilòmetres, eh? Vull dir, en realitat, penso que està a uns 200 i pico quilòmetres del centre de Moremi, on hi ha, diguem-ne, el grup d'elefants més gran. Ja es diu que ara mateix hi ha prop de 250.000 elefants.
0: Són molts, no?
1: Molts. Han anat... La protecció dels elefants
0: ha fet
1: que es reproduïssin moltíssim en aquests últims anys, no? Abans hi havia un excés de caça furtiva, etc, però ara...
0: Potser hi ha un excés d'elefants,
1: mica...
0: no?
1: Sí, perquè a més trenquen una mica l'equilibri natural dels ecosistemes, perquè a més l'elefant, a més de que consumeix per menjar fulles i branques, etc, no? Per tant, pela els arbres,
0: per una forma, no?
1: També el rebenta per moltes vegades, eh? Quan
0: per
1: es frega,
0: quan es frega,
1: per passar, etc. I, a més, doncs, els pous d'aigua que hi ha, doncs, clar, ell és l'espècie dominant i
0: va
1: a banyar-se i a beure, i fins que ells no acaben és difícil que t'hi puguis acostar.
0: Ja.
1: De vegades sí que hi ha aquesta convivència, eh? Però si ve un gran grup d'elefants, els altres animals...
0: Ara estic pensant,
1: no,
0: els elefants, s'ajupen per dormir i s'estiren com de costat. Penso, 250.000 elefants, on dormen en aquest indret, no?
1: Sí. Normalment són animals que no acostumen a jeure gaire o gaire estona. De vegades també dormen, vull dir, estan drets,
0: fan
1: desconnexions.
0: Ah, fan desconnexions.
1: Fan desconnexions.
0: Està bé,
1: sí.
0: Podríem aprendre'n.
1: Mira, aquesta desconnexió que fem nosaltres, de la becaineta de després de dinar, allò
0: ells
1: que
0: també
1: et cau el llapis,
0: sí,
1: doncs bé, ells 10, potser els hi cau la fulleta, fan la desconnexió.
0: Però clar, que no deixa de ser un problema si n'hi ha tants, també, no? No n'hi havia i ara resulta que n'hi ha massa.
1: Sí.
0: Però vaja, que si volem anar al delta hem de passar per un circuit turístic, està clar, perquè pel teu compte... Home, n'has de saber molt, has de conèixer o has d'anar acompanyat d'algú que en sàpiga molt per poder visitar el delta de l'Okavango.
1: Ara, anys enrere era difícil fer-ho pel teu compte. Ara tens la sort que a través d'internet, a través de moltíssimes informacions que estan al teu abast, et pots muntar el viatge i fer-ho també pel teu compte. Ara bé, cal tenir molt present que has d'anar molt ben equipat. O sigui, això de vegades la gent se'n descuida, no? No li dona importància. I té moltíssima importància. També sempre és molt recomanable anar dos vehicles, 4x4, perquè, clar...
0: Si un li passa alguna cosa...
1: Si un li passa una altra cosa, una cosa, a veure...
0: Clar, qui treu d'allà. Allà no deu haver-hi ni cobertura de res.
1: No, en molts casos... Bueno, ara mateix no ho sé, ara fa potser és possible que s'hagi estès la xarxa de telefonia mòbil, com en molts llocs d'allà, però hi ha molts llocs que no, i per descomptat que hi ha moltes àrees del Delta que no.
0: Necessites anar preparat, com sempre, per viatjar s'ha d'anar preparat. Molt bé.
1: Bueno, us volia dir això, que durant molts anys, ja per acabar, el poble sant, que és el poble buximà, que d'una forma històrica, diguem-ne, ha ocupat aquests terrenys, doncs ells van pensar que era un territori sagrat. Un territori sagrat, creat pels déus de la natura per infondre vida al desert i proporcionar l'aliment, el sostent, i posar a la seva disposició l'aigua dolça, les arrels comestibles, les plantes medicinals, la caça i la pesca per alimentar-se. Era un bé de la natura. Era un bé total de la natura. Per tant,
0: conservem-lo.
1: Sobretot.
0: Molt bé, Jordi, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins aquí 15 dies.
1: Gràcies.

0: Dos quarts i mig de dues de la matinada, aquí a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 93-201-7474, on ara hi tenim la Maria de Girona. Bona nit, Maria.
1: Hola, bona nit. Mira el que vull dir sobre... abans que s'ha parlat, doncs, de la contaminació i tot això, no?
0: Sí.
1: Doncs que les bosses de plàstic sempre ens han dit que contaminaven tant perquè quan es fan recollides de deixalles se'n troben tantes mils, però es troben enteres. I si hi ha uns voluntaris, que no hauria de fer falta, però si són i recullen, no passa res. Però amb les bosses que hi ha ara, que totes se desfan, se descomposen... Clar, això està contaminant els rius i els mars i les terres, ho està contaminant tot. Perquè diuen, oh, diu, són de Bat de Moro. Una part de Bat de Moro. Però si no, no se sostindrien pas, no aguantarien pas ni 100 grams si fossin de Bat de Moro sol. Bat de Moro i altres coses que no sabem. I ho estan contaminant tot a trossets. El plàstic a trossets. I els peixos se'l mengen, ens el mengem nosaltres i tot això. Llavors... anem al supermercat, diu, vol una bossa? I jo dic, com val? Diu, 19 cèntims. I mires tots els passadissos de tots els supermercats i estan plens de bosses de plàstic,
0: sí,
1: que hi ha res, una petita quantitat ridícula de producte. Que només hi ha que colorins i plàstic, i colorins i plàstic. I a dintre la bosseta no hi ha res, que toques i dius, ostres, què estic comprant? No ho compraré pas, però esclar, molta gent sí que ho compra, i ells van fent, i vinga, passadissos plens de plàstic. I llavors ja no saps si t'acollen el govern per posar aquesta norma, o ells mateixos te prenen el pèl.
0: Ja. Sí, sí.
1: I després, és que me sap greu no haver-ho dit, m'he distret, estava fent una feina i m'he distret i ho volia haver dit alhora, que segurament que hi ha més gent que escolta a partir de les 12. Que vas als supermercats més coneguts com a catalans, que tothom sap qui són, jo els dos més o menys que vaig jo sempre, que són... teòricament molt catalans, i estan plens de fruita de Sud-amèrica i de Sud-àfrica. Llimones d'Argentina, pomes de Xile... O sigui, estem farcits d'aquests productes i després ells ens diuen que són catalans i que tenen productes de proximitat i ho anuncien a la porta amb lletres de dos pams.
0: Sí, és veritat.
1: Doncs, sisplau, a veure si algú... s'atreveix a venir a desmentir-ho, això.
0: Ja.
1: Perquè jo m'he trobat amb la bossa de les llimones o de les pomes a la caixa i llavors veure que l'etiqueta, esclar, estan obligats...
0: A posar d'on procedeix, clar.
1: Sí, però a hores d'ara em penso que ja ho ha fet tanta gent que no sé si ho posen. Però jo això ho he vist, jo ho he fet i ho he vist.
0: Sí, sí. Doncs... jo també ho he fet, i quan veig que són de no sé on, jo la torno a deixar lloc. Ja t'ho dic ara.
1: Bueno, però si no te'n dones compte, doncs
0: sí,
1: ho portes a la caixa i jo li vaig dir, amb dos d'aquests supermercats, els catalans, els hi he dit, digue-li al teu jefe que s'ho mengi ell, perquè... sí. Sí. A més, mira, una vegada me vaig trobar amb un, el que sembla que més gran de Catalunya, que està a més llocs,
0: sí.
1: Em vaig trobar que vaig comprar unes taronges i vaig veure llavors que eren de Sud-àfrica. I, mira, en aquella època, d'això parlo de 4 o 5 anys, vull dir que ja ens evacuaven fa temps, eh?
0: Sí.
1: Resulta que arribo a casa i veig això, que són de Sud-àfrica. I els hi volia tornar, però és clar, jo només hi vaig un dia en tant al supermercat. I quan hi vaig tornar dic, ai, dic, m'he descuidat les taronges que us volia tornar. Diu, és igual, ja els hi donem. Eren de Sud-àfrica, però és que en vaig provar una, per això vaig cridar l'atenció de veure que no valia res. I llavors va ser que no ho vaig mirar i vaig veure d'on tenen.
0: Ja.
1: Però resulta que em diu, és igual, ja els hi donem, no cal que les porti. O sigui, ja hi devien haver hagut reclamacions.
0: Segurament.
1: Però esclar, la gent reclamem poc.
0: Vols dir? Jo crec que la gent ja estem acostumats a reclamar bastant, últimament. Jo trobo que sí.
1: Bueno, potser sí, potser Barcelona més, no sé.
0: Ja.
1: Però jo veig que quan reclamo alguna cosa, T'has d'esperar que vingui l'encarregat i tot això, sí. I no està pas mai ocupat atenguint la gent, eh? Està ocupat fent feina.
0: Sí.
1: No, la gent no reclama pas.
0: Doncs ho hem de fer.
1: No reclama gaire.
0: No reclama gaire, sí. Molt bé, Maria.
1: Reclama algú, deu fer-ho, però...
0: Segur.
1: Clar, igualment que un dia també una peixateria d'aquestes de supermercat, que normalment ja no hi vaig gaire, ja vaig més aviat a peixateria concreta, però aquell dia, doncs, a la tarda, a les 8 de la tarda, unes gambes vermelles i precioses i brillants, i vaig preguntar a veure quin additiu portaven, i la noia no ho sabia, va dir que ja ho preguntaria, bueno, ja ho veurem. Però bona amabilitat sí, però solució cap. Però resulta que, és clar, que llavors parlant amb un peixater professional em va dir és que estan obligats a posar-ho. I hi ha un lloc que sí que posa d'on ha set pescat i tot això, però la majoria de supermercats no posen ni d'un D ni d'un va. Però és que els additius, si porten, per exemple, això, sulfits, per exemple, això, i
0: també ho han de dir,
1: ho ha de dir, hi ha d'haver una etiqueta que ho digui.
0: Clar.
1: I passen de tot. O sigui, nosaltres paguem i callem igualment com el govern.
0: Com sempre.
1: Perquè Maria... el govern, la norma ja hi és,
0: sí,
1: això,
0: Sí, però després
1: veu
0: que ho facin.
1: Sí.
0: Molt bé, Maria, gràcies per la teva trucada.
1: Tots ho hem d'exigir tots.
0: Sí, senyora. Vinga, una abraçada, bona nit. Adéu-siau, bona nit. Ara passa un minut de 3:15 de la matinada. Mireu, recordo tres coses abans del conte, perquè hi ha gent que busca gent. I jo trobo que això jo voldria... que s'aconseguís. Voldria trobar algú dels que altres oients ens han demanat a través del programa a veure si és possible. Primer, la Neus, des del barri de Sant Andreu, busca un senyor que es diu Alfredo Galiano, de Sant Boi de Llobregat. Demana si algú el coneix per qui voldria contactar. L'Helena de Sabadell busca el Jordi Miquel, que havia treballat en una botiga de moda al carrer Nou de la Rambla a la dècada dels anys 40. Els seus pares es deien Jordi i Rita. I la Marta de Barcelona busca una professora que vaig tenir cap l'any 95 als jesuïtes de CASP. Entorn nocturn es diu Gemma Hernández, estava llicenciada en literatura francesa, però nosaltres ens va ensenyar literatura catalana.

I aquesta setmana ens n'anem a dormir amb els drames rurals de la Víctor Català, que Club Editor ha publicat fa poques setmanes. És una edició dels contes rurals de la Caterina Albert que, com explicava l'Anna Maria, van suposar moltes crítiques del mateix Joan Maragall perquè eren històries, ell deia, massa fosques, que no li faltava raó. El conte d'avui, justament, el llegirem en dues nits, porta per títol Parricidi. Ja veieu per on pot anar

L'Helena estava intranquil·la, neguitosa. Mentre va veure el seu home a casa, tingué coratge, com si aquell infelicet la preservés d'un perill amb sa sola presència. Però així que en Falet s'aixecà i feu la darrera pessigolla al nen, i fregant-se els llavis amb lo revés de la mà i engastant-se la suada barretina, se dirigí pausadament cap a la porta, amb aquell pas incert que tenia d'un temps ençà, en ella va fallar-li el cor. Li vingueren intents de demanar-li lo que no li havia demanat mai, que li fes una estoneta de companyia, que no la deixés sola aquella nit, però de seguida lo record de l'altre, com si fos un mos de ferro, li aturà la paraula. I en Falet sortí. Ella va sentir lo clic-clec de la clau, com dues martellades en los polsos, i una suor d'angoixa li rosà el front. Havia agafat por d'ençà que l'altre la va escometre a l'entrada de fosc a la font per dir-li que aquella mateixa nit deixés la finestra oberta, que sabia tot lo d'ahir i havien de parlar. Se quedà sanglaçada, puix s'arrafiava que ell era a França. Li havia dit que l'anada duraria més de 2 mesos. L'home nut, veient sa mare muda i quieta, baixà de la cadireta de braços i anà a tocar-li la cara amb ses manetes fresques. «Mama, mida tintatà!» I li ensenyà el ganivet de llescapà lligat amb una veta per l'anella del llautó del cap del mànec. «Que no et facis mal, fillet», va dir-li tota distreta, sense saber bé lo que li deia ni lo que mirava. El nen, cridant alegrement, «Oi, adi, oi, adi!», començà a córrer per la cuina arrossegant darrere seu lo tatà. Lo rellotge de caixa de la sala, clinc, clinc, clinc, va picar hores amb espinguet adelerat. Eren les 8, l'Helena botant la cadira com si haguessin donat una avergassada. Apressarada i nerviosa, rentà els plats i endreçà la cuina. Tantós hagué acabat, prengué el nen de la mà per dur-lo al braçolet que li tenia vora el llit gran. L'home nut no havia deixat son tatà, i tot muntant l'escala, lo ganivet lligat al cap de la veta anava petant de graó en graó. A 3:15, lo titet dormia com un angeló. Ses manetes grassones i llefiscoses semblaven dos pilotets d'argila sobre la blancor de la roba. L'Helena obri la finestra. No feia lluna, i tot l'hort era un tou d'ombra en la que bellugaven altres ombres més espesses que semblaven fantasmes. Eren los arbres, remoguts per un lleuger ventet que, com fresca manyaga, lliscava per les galtes de l'Helena, esbullant-li els cavallets dels polsos. Aquella frescor li va donar esgarrifances i, ajustant una mica els dos batents de la finestra, s'assegué vora el llit. Amb lo cap baix i la mirada fixa, s'entregà a estranyes meditacions. Passà una estoneta. A baix, a l'hort, se produí una petita remor de mates remogudes i poc després dos puntets verdosos relluïren en la fosca, darrere el badall de la finestra. Les dues fulles s'apartaren una mica i passà un cap de trets vigorosos i celles fronzides. Tan pensativa estava l'Helena que no s'hauria donat de res si ell no li posa una mà sobre l'espatlla. Llavors s'aixecà d'un bot xisclant. «Què tens?», li va fer malhumorat. «Ai, res, és que estava distreta». L'home ajustà la finestra i retornà lentament cap a l'Helena. Va agafar-la d'un braç, atraient-la cap a si, li clavà la mirada en lo rostre, encès com una rosella, i se l'aguaità amb fixesa, sense pestanyejar. Ella estava confosa, no sabia què fer ni què dir, i girà el cap per fugir d'aquells ulls esquerps que semblaven punxes. Llavors, ell l'abraçà carinyosament pel cos i va fer: «Que no saps que he tornat perquè t'enyorava? No m'hi puc estar lluny de tu, per més que vulga». I així junts, cara a cara, anava mirant-se-la gelosament, mig entendreït. De sobte, relligà amb violència els dos braços ferrenys que estrenyien mateix que cordes i, encastant-la a son pit, començà a besar-la i a rebregar-la en un furiós rampell de carícies. L'Helena tirà el cap enrere mig ofegada. Prou que el coneixia ella, l'Eugeni estrany i tempestuós d'aquell home que l'estimava com un boig i que la matava a força d'estimar-la. «Prou, prou!», gemegà a la fi dolorosament. Però ell seguia masegant-la sense fer-li cas. D'improvís, com ho feia tot, afluixà els braços i, rebatent-la cap al llit, forfollà.
despulla't. I mentre ella, de fallida, rodant-li el cap, l'obeïa, ell, fosc i neguitós, se posa a passejar per la cambra amunt i avall, amunt i avall. S'entrebancà amb una veta, expulsar la cama i el ganivet lotatà del menut, rodolà fins als peus del llit gran. L'Helena jeia, lo cabell ris tot afluixat, los llavis encesos, lo coll blanc i gras i l'ample pit inflant-se sota el llenç de la camisa. Fresca, atractívola, en plena joventut. L'home s'hi acostà esquerp, les venes del front grosses. Ell obrí els braços somrient amb certa basarda. Vine. I els hi enrondà el coll. Ella la deixà fer. Però baixet, molt baixet, com si volgués dir-li un segret o fer-li una festa, li preguntà a cau d'orella. Escolta, tu, qui era? Com mossegada per un escorpí, ella el deixà anar, arribava el moment temut. Què vols dir? Murmurà amb esforç. Ja m'ho pensava que no l'aguantaries la paraula de no mirar-te ningú més. Així vas néixer i així has de morir. Però el manc, digues qui és. La veu d'ell era baixa i tranquil·la, però en ella, aquella mansuetud, no l'enganyava pas. Qui? Afegia amb prou feina. Lo d'ahir? I la basava amb suavitat en los ulls, en la boca. Ella tremolava de por i recollir tota sa serenitat per a mentir. No t'entenc, no sé pas... Una onada de sang envermellí la cara de l'home. Mentida. T'he dit que ho vull saber. Però si la vermellor s'enfosquí i el respir xiblà com si passés per un canó de canya. Jo vaig veure-ho, ho saps? Jo vaig veure-ho, ahir nit, quan se despenjava d'aquesta finestra. Si l'hagués conegut, avui li hauria tret les tripes. Però tant se val, serà demà. Tu tinguen's tants com vulgues. Tots hi petaran d'un en un. En ella, els llavis, blancs de terror, li tremolaven seguit, seguit. T'ajuro, Pau, l'home sentí que quelcom roent li abrosava el cervell. Mentida, t'ha dit, lladre. No em facis encegar i digue'm qui és d'una vegada, o si no, t'ho faré vomitar a la força. Un espant infinit paralitzà la llengua d'ella. L'home, començant a perdre la serva, li posà les dues mans al coll. Ho vols dir? Sí o no? Barbotejà amb veu ronca i trèmola. Deixa'm anar, Pau, xisquejà amb

0: la lluita fou breu. A la fi, la pobra dona, acabades les forces i estroncada l'alè, deixà anar cames i braços i quedà com un soc. Tenia el nas ple de sang, lo blanc dels ulls vermell, un pam de llengua fora, sense aparença humana, les ninetes blaves, enrondades d'un cèrcol sagnós, immòbils i fixes, semblaven mirar encara esparverades a son butxí. Quan ja no la sentí de bategar-se, afluixà les mans amb recel i després, com poruc de que se removés altra vegada, se llançà ràpidament als peus del llit. Recordava haver vist una eina dolenta. L'enfonsà una, dues, tres, quantes vegades? No ho sabia pas. Fins que la mà li digué prou, aturant-se sobre aquell muntoll de carn i robes fumejantes. Començava a revenir-se quan sentí soroll i barboteig de malediccions a baix. Mirà l'entorn i les sangs se li gebraren. Lo terror havia esclarit sobtadament ses potències entenebrides com un llamp esclareix la gola de l'abim. No li quedava sinó un camí, i quasi al mateix temps que entrava en la cambra en Falet, begut, com de costum, l'assassí saltava per la finestra. La butxaca de la brusa se li enganxà en lo llisquet del finestró, donà estrabada i desaparegué. En Falet venia molt cremat. L'havien tret de la taverna, amb bones paraules, i aquella feta se li havia clavat mateix que un clau en lo cervell enterbolit. Volia dir pestes, però la llengua se li entrebancava lo mateix que els peus. Per més vergonya, tornant cap a casa, lluny del poble, dos trets de bala, com que era tan fosc i ell no sabia on les donava, s'havia errat un pèl de camí i caigut enmig dels esbarzers del marge. En pena i treballs havia pogut eixir-ne ben esgarrinxat de mans i cara. «Batua!», grunyia enquimerat, tombant d'una embestida amb les esses que feia lo llum encès que hi havia sobre la caixa. Maldava per despullar-se i, no podent desendeixir-se, s'ho deixà córrer. Palpà el llit. «Lena!» «Lena?» I mastegava amb la llengua gruixuda i estuposa. «Osca, fes-te enllà!» Empenyent a les palpentes, lo cos xop i calent en son bassal de sang. Després, arrapant-se el petge, s'enfila al llit com va poder i s'hi deixa caure pesadament, panteixant. Al cap d'un minut, roncava.
1: És allò, eh? Ja he avisat, i el títol era el que era. Ja està. Demà sabrem com acaba aquesta història de la Víctor Català. És que estic com cansada i tot. De mi, cansada de sentir aquesta... Cansada en el bon sentit, eh? Vull dir que hi has de posar molta, molta emotivitat i molta força. Va, que arriben les notícies. Demà tornem a partir de les 12 amb més preguntes i més respostes sense robots i amb més converses, com sempre. Que descanseu. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 8 persones han quedat ferides menys greus en l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha desplaçat 10 vehicles al lloc dels fets i ha atès una quarantena de persones, principalment per inhalació de fum. Dels 8 ferits, a 4 els han traslladat a l'Hospital de Granollers i a 4 més a l'Hospital de Mollet. Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera planta i la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord